0: ha fet tremolar la sala Razzmatazz davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Beth Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. Arrenquen amb una declaració d'intencions: si et va bé, seguirem endavant sempre canviant, diu la lletra. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà, la cançó més emblemàtica de Sopa de Cabra, escrita per un company d'institut. Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
1: Esports, el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers enfrontaments. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En bàsquet, el Barça ha emès un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual tècnic Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció. I ja han quedat configurades les semifinals d'aquest dissabte de la Copa Femenina d'Hockey Patins, que es disputa a Gijón, que seran Vilassana Fraga i Benvibre Gijón. Això després dels dos últims partits de quarts de final: Benvibre 4, Vigues i Riells 2 i Gijón 4, Palau 0.
2: Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana el Tot Gira, les motos a Catalunya i la penúltima jornada de Lliga.
3: Atenció.
4: Dissabte i diumenge obrim des del circuit amb tota la informació del Gran Premi de Catalunya.
2: Les transmissions en directe a 3CAT de la cursa sprint el dissabte i la cursa llarga diumenge.
5: Un cap de setmana connectats al Tot Gira per no perdre res del nostre Gran Premi.
2: I el diumenge, tota l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
4: Transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, connectats a tots els partits amb rivals directes.
6: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
2: També seguirem la final de la Copa de la Reina Barça-Atlètic de Madrid, la penúltima jornada de la primera ref amb Sabadell, Nàstic i Europa. Partit de tornada
4: Marató
2: de
4: motos i futbol al Tot Gira.
2: Dissabte a partir de 2:15 de la tarda i diumenge des de la 1 del migdia amb David Clopés.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat en l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb l'Isma, als Sons Celestials. No és gens habitual, però ens han arribat tres persones. Han arribat convertits en ànimes.

0: Els nostres tres convidats s'han fet un lloc caminant entre els núvols, els nígols.
1: Nígols, de belles corbes aèries que, de mentre tramuntau la planícia atzurada lluïu, alhora que arriba'ls, les pluges farà s'esprocrear i, amb bufanor, el fruit mengívols alletau en gràcies...
0: I estan buscant un lloc aquí a l'altre barri, intentant no ser oblidats.

0: Hi ha veus que són impossibles d'oblidar, i aquesta veu, qui alguna vegada a la vida ha escoltat una cançó d'Antònia Font, reconeixerà que és Pau de Bon qui està cantant aquestes cançons. Pau de Bon, com estàs? Benvingut a l'altre barri.
1: Gràcies.
0: T'informo que has anat a veure l'altre barri acompanyat de dos còmplices que no són ni Joan Miquel Oliver, ni Jaume Manresa, ni Joan Roca, ni Pere de Bon, sinó que són altres dos amics més, no?
1: Dos amics.
0: Ens els presentes?
1: Sí. El projecte es diu Enxanta Suau, que estem acompanyats amb en Pere Suau, que és l'autor dels poemes de tot aquest projecte, i amb Antoni Bujosa, que és pianista i compositor, que ha fet tota la música d'això. Però per damunt de tot són tres amics que fa molt d'anys que ens coneixem i que han decidit posar damunt un disc les corolles que ja han anat sortint aquests darrers anys.
0: Mm. Pere Suau, Toni Bujosa, benvinguts, com esteu?
2: Bon dia, molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies per deixar un espai a la poesia i a la música. Encantat de ser aquí.
0: Com definiríeu la vostra relació entre vosaltres dos i la relació que teniu amb en Pau, com deia, aquests amics de pràcticament de tota la vida, no? O gairebé de tota la vida.
2: La nostra relació jo la definiria en principi com estable.
0: És important, això, eh? És no és fàcil, tenir estable. Relacions estables.
2: De fet, crec que és més estable que conec. I està molt bé, està molt bé. No me'l veiem mai, o sí?
1: No, de moment no, espera.
2: Qualque insult.
0: No ha passat. Ara que us fareu famosos i fareu gires aquí per tots els països catalans, no, començaran els problemes.
3: No, crec que no. La veritat és que és un projecte que, a part de tot el vessant poètic i musical que té, per nosaltres tres és un gaudi d'amistat, perquè, com diu en Pau, som amics des de fa molt de temps, en corolles cada un la seva, i en un moment determinat han coincidit, i, com ha dit en Pau, un pot això de muntar un disc, i així com mos telefonam un dia per anar a fer un pan boli i dues cerveses, de vegades mos telefonam per assetjar o per anar a fer un recital. I crec que aquesta és una s'esclau d'aquest de Bon Canta Suau, que és un projecte molt fet des d'una cosa molt íntima i molt propera de tres amics, que se duen bé i volen seguir duent-se bé molt de temps.

0: dels anells.
1: Som a l'altre barri amb Pau de Bon, Pere Suau i Toni Pujosa, aquest triangle. Som una mica com un triangle, cadascú té la seva tasca molt clara, no? El Pau canta, el Pere fa els poemes i el Toni les composicions, i a la vegada som amics, no? Sembla món idíl·lic, no? Això que us hagueu trobat i que a sobre pugueu quedar sense fer art i que us coneixeu de fa tant de temps i que ara surt un disc, no? És molt bonic, realment.
2: Sí, sí, jo crec que està bé. Ha estat una cosa progressiva, vull dir que no hem decidit d'un dia passar a l'altre fer-ho. Simplement que les circumstàncies s'han anat donant i a poc ha anat sorgint una cosa, una altra cosa, un poema, un llibre de poema, un poemari, un altre poemari, una cançó cantada, una cançó recitada, i així a poc a poc.
1: Uh-huh. El que em sorprèn és que el disc es titula, i l'espectacle, no, també, De Bon Canta Suau, i què passa amb el Toni?
2: Mira,
1: el teniu allà...
2: Mira, he dit que som amics, però hi ha un rei de fons molt, molt injust aquí, perquè tinc un gran cor i...
3: Jo sempre ho dic, en el recital sempre faig la broma i comento aquest tema, no? Vull dir, el nom fins i tot va ser una cosa que no vàrem pensar nosaltres, se mos va mig imposar perquè no teníem nom i havíem d'anar al teatre principal d'Inca i... El director del teatre mos va dir estiria molt d'aquest nom i el vàrem acceptar, i en el recital que feim sempre dic que és molt injust, el nom és molt injust, perquè parla d'en De Bon i parla de la meva poesia, i tant en Pau com jo som molt conscients que l'ànima de tot aquest projecte és en Toni, és a dir, al final és ell qui elegeix poemes, ell és qui els musica, és ell qui mos diu cap a qui on hem d'anar, i ets ànima de fons, però no surten els noms. És una injustícia que necessitant que tota la gent vinguin a recital per veure exactament quina és la dimensió de la feina que fa en Toni.
2: Perdona, t'ho vull demanar tu. Que Bujosa no és un nom tan lleig, tampoc.
1: No, en absolut, no és tan lleig. Doncs mira, jo us volia fer una proposta, com que aquesta entrevista que farem és un viatge, esperem que ens surtin vius.
3: Sí, segur.
1: Us proposo que us intenteu inspirar durant l'entrevista i que al final, quan estiguem a punt d'acabar, busquem un nom que pugui substituir aquest. Si teniu més projectes, si acabeu fent més discos, feu més gires, clar, De Bon Canta Suau haurà funcionat pel primer disc. Però com a nom de futur...
3: Anirem pensant.
2: Mira,
3: anirem pensant.
2: Quan t'he conegut, m'ho caies bé, però sí, ara ja...
1: Ara ja... a veure, Toni i Pere, de l'1 al 10, com sou de fans d'Antònia Font?
2: Jo diria que un 9. No vaig a un concert i comença a pegar bots així que saps que m'ha tret la camiseta i tal, i que la seguretat m'ha de tirar de fora l'escenari, no.
1: I que vas a fer cua a primera hora del matí, no? Allò per ser el primer a entrar.
2: Amb aquest aspecte tenim un pot de sort nosaltres. Sí. No ho podem dir molt.
4: No han de fer cua.
1: Tenim un...
2: Jo som molt fan d'Antònia Font com a admirador de la música i de les lletres. A més de vull dir, de tot el conjunt com a conjunt. Però que sí.
1: Tu, Pere?
3: Jo m'acosta situar numèricament, però diria que som molt fan d'Antònia Font i també molt fan de, com ha dit Antònia, de les lletres. Fins i tot jo, en Pau, fa molt d'any que li dic que m'agradaria algun moment fer alguna cosa relacionada amb les lletres d'Antònia Font, perquè crec que són molt poètiques, no? I precisament d'aquí poc, d'aquí segurament un any, trobaré una cosa que està basada, bàsicament, un dels seus nexes d'unió, és precisament una cançó d'Antònia Font.
1: Batiscafo Catiuscas. I em fa molta il·lusió poder recuperar un fragment d'una entrevista que vam fer aquí a l'altre barri amb el Joan Pons, del Petit de Caleril, que ens va explicar una anècdota relacionada amb aquesta cançó.
5: Vaig anar a comprar... Mira, tenia un rodatge, jo en aquella època encara treballava en el món del cine, no sé què, i teníem un rodatge a Lleida. I abans de marxar, anava sol i vaig anar a comprar el CD a l'FNAC, perquè acaba de sortir aquell dia. I vaig escoltar Batiscafo Catiuscas, la cançó, només aquella cançó, tot el viatge a Lleida, que són 2 hores, quasi, potser la vaig escoltar 50 vegades seguida. Primer cop.
1: Uf.
5: No passava. La vaig escoltar, vaig dir... La vaig tornar a escoltar 50 cops seguits. És una bestiesa, aquella cançó.
1: 50 vegades seguides. Heu arribat a fer alguna bogeria així, també? D'obsessionar-vos amb... Tu... Pere, potser amb aquesta cançó també t'ha passat una mica, no? Perquè ara sí que ens pots explicar això que, això que estàs preparant.
3: No, no sé si, 50 vegades seguides, però crec que en el tema artístic, quan estàs en pla creatiu, les obsessions són molt productives, perquè te situen en un lloc molt límit, no? I quan estàs en lloc límit, tal vegada la creativitat és quan flueix, no? No, el projecte que tinc, que veurà la llum segurament d'aquí mig any o una cosa així, és que en aquesta cançó hi ha un moment en què parla de 30.000 quilòmetres d'aquí, i a partir d'aquí, bé, jo tenia la idea de que hi havia algú que feia un mapa d'aquests 30.000 quilòmetres entre un lloc i la cançó d'Antonio Font, i a partir d'aquí neix una petita història que segurament l'any que ve veurà la llum, no? Però sí que, amb això que tu dius, crec que obsessionar-te en determinats temes o idees, una cosa que pels creadors és rica per això, perquè te fa viure d'una altra manera, i la creativitat necessita, jo crec que, impulsos, i a vegades l'obsessió pot ser bona per crear. Mm-hmm. No sé si bona per viure, però per crear, sí.
1: Com Pau, tu que habitualment no escrius, però interpretes, cantes, com es pot ser creatiu a través de la interpretació, a través de la veu?
4: Bueno, jo crec que pots ser molt creatiu interpretant. La interpretació, jo crec que te dona... Tens un espai propi, precisament, per interpretar el que t'arriba, no? Per això hi ha els actors o ja fan un personatge que interpreten d'una manera i un altre actor pot interpretar d'una altra, no? De totes maneres, jo sempre he dit, i en aquest cas torna-se igual, que jo deixo sort que la música que jo he cantat sempre han fet aposta perquè jo la canti. Uh-huh. D'això, en Joan Miquel sempre ha tingut present que jo havia de cantar aquella cançó.
1: I com s'ha fet sempre amb els grans intèrprets.
4: I en Toni Bujosa, dos quarts del mateix. Vull dir, a més són dos personatges, i el que dèiem de l'obsessió, no t'enfadis, Toni, però són dos...
1: Ja està prou enfadat, tranquil.
4: Són dos... són dues persones que un poble que d'en Pere, no? Que quan ja fan un projecte s'involucren moltíssim i volen controlar tots els petits detalls que hi puguin, no? No volen deixar res a l'atzar. I això passa per, si saps qui l'ha de cantar, doncs has de conèixer exactament quin instrument de veu té aquella persona, en aquest cas la meva, i si l'han estudiat. En Toni s'ha estudiat com jo canti i quina és la meva tessitura i tot, igual tens Joan Miquel, i clar, jo això m'ho poso molt fàcil.
1: Uh-huh. I tu no tens cançons escrites per tu en un calaix, Pau? Allò que algun dia puguin veure la llum, allò...
4: No, de jove sí que vaig fer alguna cosa, però...
1: De jove,
6: Això no ho havies dit mai.
4: No està ni dins un calaix, està dins els fens de fa 35 anys.
1: La paperera.
4: Sí.
1: I les cartes, és una cosa que...
4: Jo no tenc vocació, ni formació, ni talent per ser creador. Ni...
1: Això ho dius tu?
4: Això ho dic jo.
1: Però potser... No, potser si t'hi posessis... Però
4: bueno,
1: clar,
4: jo...
1: si no tens vocació, poca cosa farem.
4: Saps què passa? Que això... no només és un tema de talent. Això s'ha de treballar i s'ha de treballar, s'ha d'estudiar. Vull dir, jo sento en Pere quan aquest recital de poesia que feia mare, quan sents en Pere xerrada, no només de la seva poesia, que evidentment la coneix, sinó de com explica la poesia, de tots els referents que té a l'hora d'escriure-la, se nota que en Pere s'ha cultivat en el que li ha interessat la poesia, no? Uh-huh. I està supercultivat, és una persona que sap molt del tema que xerra. Estem xerrant i després té un punt creatiu, evidentment que hi ha de ser, i té aquest talent creatiu, però conjuntament amb tota aquesta part de cultivar el que t'agrada, i un músic compositor dos quarts del mateix. Pots ser molt bon músic, pots ser molt bon instrumentista, però a l'hora de composar, doncs, també tarda va mamat de tot, de com se fa i de i de tots aquests detalls que fan que una cosa estigui ben feta o no, i jo no som aquest cas. Jo crec que que s'ha de tenir clar per un mateix, vull dir, ja està, no passa res, faig altres coses que crec que els faig bé, però això no.
1: És molt interessant això, perquè ara crec que vivim un moment en què a les grans estrelles de la música se'ls hi valora molt que facin tots els papers de l'auca, no? Que siguin productors, compositors, que figurin entre els 50 compositors que hi ha darrere aquella cançó, que ells hi siguin, no? Encara que potser només hagin fet un vers, però que hi siguin, no? Aquestes superestrelles que fan de tot. I crec que per part teva és molt, molt humil i molt humà a la vegada dir no, mira, jo interpreto prou bé, i això crec, però la resta de coses tinc gent al meu voltant que ho fa molt millor que jo.
4: Però pot passar que hi hagi qualcú que li surti tot bé, i de fet passa, hi ha gent extraordinària amb això, però no és el meu cas, i jo crec que és un pot d'honestedat per un mateix, no de cara als altres, sinó per jo mateix, jo no... Jo no me sentiria còmode, però jo no seria honest per part meva intentar fer cançons si no sé la música, si no he estudiat allò d'una manera conscient, no? De que vull fer això, no? I jo les coses que faig, considero que les faig perquè tenc un bellatge, perquè veig estimar que fa mirar com em va bé, i he intentat tirar per allí. Estima de llant, no només tenc una veu que entra bé, com diuen, sinó que, bueno, jo també m'ho va poder llantar, com ho he escoltat en la cançó d'en Sestiu, la meva veu en el principi era horripilant, o sigui, jo no puc escoltar el primer disc, no puc.
2: Clar, és que eres molt jove, no és que fos horripilant, és que encara eres un nin.
1: T'estava canviant la veu.
4: I no sabia interpretar, doncs tot això ho he anat
3: cultivant,
4: no?
3: És un aprenentatge, clar.
1: Som a l'altre barri amb en Pau de Bon, el Pere Suau i el Toni Pujosa. Anem a fer un viatge per llocs.
7: Espècies d'espais.
8: Per allà en la prehistòria vam tenir uns avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pintant retrats, ficats dins...
1: El que fem en aquesta secció, que és Espècies d'espais, anem viatjant pels espais del més gran al més petit i posem una cançó relacionada amb cada espai. Com que sou tres, farem un cadascú i m'heu de dir el que us vingui al cap relacionat amb aquest espai i escoltem una mica la cançó. Comencem amb una altra cançó d'Antonia Font, i crec que serà l'última cançó d'Antonia Font que escoltarem ja en aquest programa.

0: L'univers és una festa. Toni, per tu l'univers què és? A part d'una festa.
1: Un lloc molt gran.
2: Enorme.
0: Un lloc molt gran i...
1: Sí, no. M'has fet una pregunta que ara m'has deixat gelat. No
0: sí,
1: sé, tan gelat com l'univers.
0: Sí, algú va, pots demanar un comodí del públic, eh? Algú vol afegir alguna cosa sobre l'univers?
1: No,
0: el poeta, Pere, va.
3: Mira, és a dir, com que en aquest De bon canto suau feim un tema d'un poeta persa, que és en Hafez de Shiraz, i en Hafez diu una frase que a mi m'agrada molt, que diu que mai facis les preguntes com i per què, perquè el misteri de sa vida mai no contesta, no? I jo crec que l'univers és un misteri. Uh-huh. I tal vegada, més que demanar què és gaudir d'ell, no? Gaudir de seva bellesa, del seu misteri i no ho sé. Tal vegada, per mi, l'univers és un misteri. Un misteri que no hauríem de resoldre. Imagine.

0: El món. Pere, el món, què?
1: El món...
0: Si John Lennon, que està per aquí a l'altre barri...
1: Aquesta és una cançó que jo escoltava molt quan era adolescent i ara penso que l'hauria d'escoltar molt més que abans, perquè diu moltes veritats. El món té coses horripilants i té coses impressionants. Mm-hmm. És a dir, és una dicotomia difícil d'entendre, difícil d'acceptar en molt de moments, i de vegades fem poesia per això, no? Perquè aquest món sigui una mica més habitable i perquè sigui una mica més suau o més amable.
0: T'ha quedat bé aquesta, eh?
1: Ah, sí.
0: Balears. I en Pec on ella té un ca de por, el barat amb un ou de xoriguer, el va d'un esporguer de sang que el diu, que era so molt més viu. De dins son serra i sabia tocar guitarra i castanyetes feia ballar pessetes dins un garbell. Què és això?
2: Això és la cançó popular mallorquina. Jo sí, jo aquesta sí que m'ha dut molt a la infància, perquè jo... mira, els meus primers... les meves primeres experiències de cant enregistrat, era molt petit, potser t'he dit, no sé, 4 anys, eh? O 5, que ma mare era mestra, en aquell temps encara no era mestra, però sempre ha tingut aquesta vocació dels nens, i me'l va fer gravar una cinta en el meu germà i jo, me'l ensenyava cançons i me'l gravava, no? Uh-huh. Sí, a Radio Cassette hi havia. I una d'elles era aquesta, jo aquesta cançó, aquesta típica cançó tradicional que ja no s'escolta, vull dir, que no surt enlloc aquesta cançó, però tothom la sap. Tothom la sap.
0: I... A les festes majors, no? Tothom, la gent la canta.
2: No,
0: això,
2: no, això, no, això.
0: De generació en generació s'ha anat,
2: sí,
0: cantant, no?
2: Sí, no surt a festa ni res, però... Uh-huh. I la tenim gravada aquí. Jo, a lo millor fa 5 anys que no l'he escoltada ni ningú m'ha dit res, però te la sé cantada dalt a baix, no? I per això sempre m'ho duen. I m'ho duen aquesta cinta, en aquest casset, que tenim el meu germà i jo cantant, de quan tenen superpetits. És una joia, aquesta cinta.
0: Com fa, aquesta? En Pep Gonella té un ca de bou.
2: Pep Gonella té un ca de bou, que el va apretar amb un ou de xoriller. El va d'un esporger de Son Xiliu, que era som el més viu de dins Son Serra. Com era en Son Serra? Feia ballar pessetes... No, dins Son Serra... Che... Fer de barber davant Can Pau. Anava, va matar l'ase i va clavar l'espasa arran del cul.
0: A veure aquesta altra si la saps cantar també.

0: Aquesta te la saps, Pau, o no?
1: Aquesta també me la
0: també,
1: sé.
0: Sí. I a més el coneixes, el Tomeu, no?
1: En Tomeu, sí, en el Tomeu. El Tomeu... Aquesta gent surt del primer o segon disc, no ho sé. A Mallorca, quan xerràvem ara fa una estona de la gira Mallorca i la Gesara, a Mallorca nosaltres hem viscut anar a llampar. Anar a llampar a les plages, sense aquest tipus de problema, sense ser un hotel darrere.
2: Amb els pares.
1: Amb els pares, sí, molt, sí, sí.
2: Que anàvem allà 15 acampar. Dies o una setmana, podíem acampar.
1: Ah, ho feia, vols saber,
3: sí,
1: no?
3: Sí, clar.
1: Que nosaltres, ma mare era de Sant Llorenç i nosaltres vivíem a Palma i per set de setmanes, ja fàvem divendres, ja fàvem pandita i ens anàvem a llampar de Montserrat amb els cosins, no? Allà a la coma. I me'n record que quan van sortir aquests dos primers discos d'en Tomeu Penya, eren super escoltats. En Tomeu Penya, jo crec que és un tipus que va saber connectar en la gent mallorquina d'una manera molt, molt, molt normal, no? Que avui en dia pareix com molt obvi, no? Però en aquell moment fer música cantada en el dialecte mallorquí, no? En el català de Mallorca no era tan habitual, no? Sí que hi havia els cantautors de música protesta, però una música de cantautor que no... que reivindiqui la seva manera de cantar perquè és la meva manera de cantar i canta l'amor. És veritat, també té qualsevol cançó de protesta, sobretot de medi ambient. Però era més... Els primers discos eren cançons així... La seva cançó. I això... és una mica pionent, també, això, de llevar-se l'esport. De fet, hi ha cançons en aquests primers discos, que ho diu, no? Jo canto així, m'és igual el que tu m'ho diguis, no? No m'ho surt vers, però... com és?
0: Una de podem... Dieu, aquí?
1: Dieu,
0: aquí. En aquesta cançó? O...
1: No. Vaig un coi on si teniu germà, vos posàveu a riure en sentir-me cantar. Vaig un coi on si teniu germà, posàveu-vos-hi les mans, si llavors fa mal. És a dir... Sí, m'és igual que tu m'ho diguis, sí, sí. Jo canto així com vull i si no t'agrada no escoltis, no? I això va gelar molt. I dos discos, jo crec que són dues joies de la música mallorquina.
0: Ara acabarem ja aquesta secció i escoltarem uns sons. Aquesta també, aquest so, què? És la teva infància, Pau, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, i a més vull reivindicar aquest ofici, aquest... No? Jo me'n record, hi vivíem a Palma, ja vivia en el barri de Rafal Vell, i cada setmana passava aquest home en la seva bicicleta i en so... amb aquesta goma, no sé què se diu, que és això, Toni?
2: Una flauta de pan. Crec, no? El que passa que ara ho duen ja gravat.
1: Ara van en cotxe, sí, ara, i gravat, però en aquell temps anaven amb la bicicleta i amb aquest instrument i, ostres, jo quan el sent m'adú la meva infància. A més, ja fa quina veig, veig d'ull i tal, no? Era...
0: Què cridaven allà? Perquè jo sí que recordo sempre l'afilador.
1: No en record que diessin res, eh?
0: Jo no deien res,
1: record, eh? Recordes, així, la gent ja hi anava.
0: Un altre so. Això em consta que és un xot, que seria mussol, no?
2: Tinc problemes de traducció.
0: Algun traductor va dir el català a la sala?
2: Mallorca, un xot és... Com se diu?
3: Un ove, eh?
2: Un ove.
1: Un ove mascle. Un... què diré aquí?
3: Això que és un mussol, Toni.
1: Un corder, no? Diré aquí?
0: Ah! Val, sí.
1: Una ovella.
0: Un xot... És una espècie d'ocell, estic llegint, de la Wikipedia ara mateix.
1: Sí, també, l'ocell li diu un xot.
0: De la família dels estrígids, que pel
1: un
0: que
1: xai,
0: veig a la foto,
1: de
0: sembla molt a mussol. Ah, balles un xai, eh?
1: Un xai, sí.
0: Ah, curiós. I...
1: Té diferents noms, eh?
0: Sí, sí.
1: Xot, me, també ho diuen.
3: Bé.
1: Bé.
0: Bé. Un bé, sí.
1: Gràcies. El punyol d'un xot.
2: Mira, ara me fa gràcia, és que això me fa gràcia, perquè un pi vaig venir a tocar aquí i se darrere, amb un tuba, piano i tuba, una cosa un poc rara. Però The Beast era una peça que l'havien dedicada, jo vaig dir, el compositor la va dedicar en el seu K. Ah. I em vaig quedar tan tranquil i vaig sentir pues, públic dient, gos, gos.
0: Home, que arribem aquí. Perquè...
2: Ah, bé, jo que sempre.

0: pausa a les 12 a les 3 del migdia, i me'n recordo que amb els cosins, en acabar de dinar, anàvem a jugar a futbol, allà, amb la pilota. I ses mares només m'ho diuen una cosa, quan sonis tren de Solla, heu de tornar a cercar ses motxilles perquè tornàvem a escola, no? I aquest renou, és a dir, aquest moment que quan nosaltres sentíem que a les 3 més quart passava el tren de Solla, tot s'aturava el joc, tornàvem cadascú cap a casa seva, recollíem ses motxilles i me'n tornàvem a escola, no? I me recordo això, és un moment d'alegria entre cosins, no, que estava jugant i el tren marcava que tornaves a escola, i és un so que sempre recorden amb alegria.
1: He de dir que vivim a Bunyola, no a Solla, és un poble que està entre Palma i Solla, i el tren passa
0: per mi del poble, i a part de renou, pita, fa, no només era renou, és que en el moment de passar per Bunyola, supos que per avisar que la gent que passava en cotxe, ara ja un semàfor, però abans no era aquest semàfor, pitava, no? Sonava molt fort, el senties, jo estic dient que potser el sentíem un quilòmetre en fora, no? I pitava, i era el moment en què s'acabava aquella estona de joc i havies de tornar a classe. Mm-hmm. Me'n recordes infància.
2: Encarem la recta final del programa, preguntes metafísiques.
3: On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques.
3: Mais ça veut dire...
2: La pregunta que fem a tothom, com que sou tres, us demano que no us enrotlleu molt amb la resposta. Si ara aquí a l'altre barri us donéssim l'oportunitat de tornar a viure, que l'única solució que teniu per tornar a viure és començar de nou, què voldríeu? Tornar a viure la vida que heu viscut? Ser els mateixos que heu estat fins ara o provar de ser algú diferent?
5: Jo el mateix, perquè m'agradaria tornar a viure l'època de la meva infància i de fer cabanyes en els arbres. L'etapa més feliç de la meva vida.
0: Jo sempre ho dic que també. És a dir, supos que hi ha vides més interessants, vides més apassionants que la meva, de molt, però en la meva estic més que satisfet.
1: Mm-hmm. Jo estic d'acord amb ell. Jo crec que això...
2: Que avorrits que sou.
1: Jo crec que això no s'ho pot. No, i més crec que això no és un error pensar en una altra cosa, perquè tu voldràs viure una altra vida i tot i vols gerar igual, o sigui, ja, el que hem viscut s'ha de tenir present i s'ha d'estimar en seus errors i en seus victòries, i jo estic molt content de ser vida i adult.
6: Flamejava-li l'os libisc en les urpies innívomes del juliol. L'abella, embriaga de pol·len, era falba sageta vers la corol·la venusta. S'interposà, però, entre el vol apícola i la flor no frena.
2: Hem tornat a escoltar aquest disc de Bon Cant de Suau, que és el motiu pel qual estem fent aquesta entrevista. Si us haguéssiu de reencarnar en un animal... Toni, ja sé el teu, eh?
7: És camaral.
2: El què?
7: Ah,
2: no, un boc. Que
7: un boc.
2: Seria el mateix que un xot?
7: No, un boc.
0: Aquí hi ha una discussió.
7: Un boc és un animal que va passar ser de tramuntana. Que és el rei actualment, no? Un boc. Vendria a ser una cabra, però el mascle de la cabra.
2: Ah, d'acord. Domines molt, eh, el tema de cabres, xais...
7: No, perdona, és que domina més el tema de les cabres és en Pau.
1: Sí.
7: Perquè en tenia. Però, no, un boc és un animal que m'agrada molt, és molt hermós. Crec que n'hi ha un poc massa ara per la serra de Tramuntana, perquè ja tenim... Està sobresaturat de bocs.
2: Ah, sí? Sí. Com els senglars de Catalunya.
7: Sí,
2: sí.
7: Però m'agrada molt.
2: Pere, no sé si aquesta aranya o aquesta vella del poema o alguna altra cosa.
0: No.
2: Una més literària, no pot
0: ser? Sí, m'agradaria ser un poquet insecte amb el qual se va transformar en Gregor Samsa a la Metamorfosi.
2: Crec que és la primera persona que em diu un insecte. Això. Que et voldria reencarnar en un insecte, però m'agrada, m'agrada. I tu, Pau?
1: Jo... No sé si vaig
2: un
1: posar,
2: ocell,
1: però,
2: potser?
1: Un ocell, exacte. Un ocell, però estem a volar. Mira, jo som molt poruig, en les altures, però precisament per això, perquè som poruig.
2: Per afrontar aquesta por.
1: Bueno, sempre m'ha cridat molta atenció veure els ocells, sobretot petits, que fan aquestes voltes, aquests exercicis tan difícils...

0: per anar d'una banda a l'altra, sempre m'ha agradat molt l'atenció.
1: I ara, últims minuts, amb la festa que tenim aquí, mira'l, mira el Toni. Amb la festa amb morts.
2: La festa amb morts.
1: Ara us heu d'imaginar que passegem per l'altre barri i ens anem trobant celebritats, eh? I la primera persona que ens trobem crec que és un cantautor que especialment a tu, Pere, t'ha inspirat un dels poemes que hi ha en aquest disc.

0: Què li diries al Leonard?
1: No sé si li diria res. D'en Leonard Cohen em mira aquesta llibertat creativa, aquesta, un poc en la línia d'allò que deia en Pau, no? Aquesta gent que decideix prendre un camí amb els seus errors i les seves virtuts i que se manté molt fidel en allò que ell creu i va fent camí. I, evidentment, per mi, Leonard Cohen és un poeta, i per això m'agrada. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. I ens podríem trobar Leonard Cohen amb el Federico García Lorca, també, a qui ell tant admirava, cantant aquesta cançó o cantant aquesta altra.

0: Chabela Vargas.
1: Quina veu, eh? Quina dona.
2: Sí, emocionant.
1: Poques coses es poden dir, no? Quan canta Chabela Vargas.
2: Tant aquesta cançó com l'anterior de Leonard Cohen, per mi són dues cançons bellíssimes, no? D'aquestes que te toquen l'ànima, no? És a dir, que quan els escoltes sents que alguna cosa dins tu batega, no saps per què, però batega, no? I en el cas, precisament, de la de Leonard Cohen, a més està basada en un poema d'en Cavafis, i per mi és una de les cançons més belles que jo mai he escoltat, i t'emocionen, no saps què passa dins tu, però alguna cosa se remou.
1: Més emocions.

0: Janis Joplin, el que hagués fet aquesta dona, si no hagués vingut aquí a l'altre barri tan aviat. Déu-n'hi-do. Aquelles veus que queden i que s'aniran escoltant, passin els anys que passin. I crec que si et pregunto per algun poeta, de tots els poetes que hi ha per aquí a l'altre barri, ho tindries clar i miraries a Alemanya, no?
1: Bueno, sí, és a dir, segurament si hagués d'anar a qualque banda aniria a Alemanya a veure en Rilke, però també m'aniria a Lisboa a veure Pessoa. En Pessoa, i segurament m'aniria al Caire a veure en Cavafis. M'ho costaria triar. Segurament, depenent de l'època de l'any, te diria una banda o l'altra. Serien viatges, tots ells, bellíssims.
0: Rilke.
2: Tot el silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La de la mort vol fer-se dominant. En l'interval obscur es concilien juntes, premint. I queda vell el cant.
0: És aquest homenatge de Mishima a Rilke, traduït per Joan Vinyoli. Un poeta a reivindicar, Rilke?
1: Rilke és un...
0: Que pot donar respostes a moltes coses que passen ara, no?
1: Sí, Rilke per mi té una cosa que és molt bona pels creadors, que diu que no frissis a l'hora de crear. Que el que has de tenir és les antenes obertes esperant el moment. I que el moment, si tu et digne d'ell, arribarà. Però que no el forcis mai en cap moment. Però que tu vagis mirant el món i que estiguis disposat a fer les renúncies que haguis de fer per crear, però que no t'avancis en el procés, que sàpigues viure, no? I aquesta lliçó crec que val la pena avui en dia, en què tot és com a molt immediat i cercant resultats de seguida. En Rilke te diu, no, s'arbre creix a poc, però creix.
0: Un altre poeta.
3: Puede que me deje llevar. Puede que levante la voz. Puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después.
0: Robi Iniesta, que ha arribat a l'altre barri molt recentment. Tu li faries una col·laboració amb ell, Pau?
4: Sí. Sí, en Robi és un poble que té d'en Rosendo. Són referents per no només per la música que han fet, sinó també per les lletres que han fet. Extremoduro, igual que en Rosendo, Extremoduro són referents de lletra, de roig en roig, de roig, amb una bona lletra, no? I en Robert, per un solitari, també, és un tio... Era un tio que...
0: Aquí a l'altre barri pots parlar en present.
4: Sí, no? Que sabia mirar el món, és el que diu en Pere, no? Aquesta visió de saber mirar el que passa en el teu voltant i interpretar-ho com ho interpretava ella, està a l'abast de poca gent, i ell ho aconseguia.

0: Podríem dir el mateix del Xavier Ramis, de Tots Sants, un grup que coneixíeu molt bé, que a Mallorca era molt important, no?
1: Sí, sí. Jo crec que, com a rock, jo crec que, per això, és el grup més important que hi ha hagut.
2: Ha estat el grup més, per jo també, ha estat el referent de tots els grups de rock de Mallorca. Tothom ha passat per Tots Sants i malauradament en Xavier Ramis me'l va deixar ja fa anys, però sí, Tots Sants jo va ser un dels grups que quan jo començava amb la música, aquest grup que teníem de un pop punk i això, tocàvem aquesta cançó precisament i jo era un grup que disfrutava d'anar a veure perquè eren autèntics, perquè eren, tenien aquest punt roig, manacorí, que encara avui en dia encara se respira. I d'allà va sorgir un poc això, el roig dur fet en català a Mallorca.
0: Quan sonen aquestes campanes vol dir que això s'ha acabat i que us fem tres propostes i heu de triar què feu. L'opció sempre és quedar-se a l'altre barri amb una feina a fer. En el cas del Pau i el Toni seria música i cantar poetes morts que mai van tenir l'oportunitat de trobar la música i de trobar una veu, no? I en el teu cas, Pere, com que ja tindrem poeta, t'enviem a fer un postgrau impartit per Rilke, Cavafis i Pessoa. No està malament,
3: tampoc.
0: No està malament. I de tant en tant podreu quedar per sopar i tot
3: no
0: això.
3: No està gent malament.
1: I t'esperaríem, tranquil.
3: Sí. Està bé.
0: Opció B, reencarnar-vos en els animals que heu dit i a canvi del vostre sacrifici podreu demanar un desig que ha de ser un desig per les Balears. No pot ser un desig individual ni res egoista, sinó que ha de ser pensat per les Illes Balears. I opció C és tornar al món dels vius, però amb les vides canviades. Us heu de canviar les vides entre vosaltres, ho podeu triar, i ja està.
3: Jo ho tinc bastant clar.
1: Jo sí? També ho tinc clar.
0: Vinga, què trieu?
3: Jo triaria l'opció B.
0: Opció B.
3: Sí.
0: Val. I el desig?
3: El desig és que les Balears siguin com eren segurament fa 60 o 70 anys. És a dir, tampoc no demanem molt, però que tornin a ser un paradís sense voler vendre com un paradís artificial, no? Que sigui un poquet un lloc normal i vell.
0: Potser que vas abans viatjant en el temps, no?
3: Sí.
0: Pau?
2: Això em fa moltíssimes ganes reencarnar-me amb en Toni Bulloso.
0: Ah, mira, una altra.
2: Sí, sí.
0: O sigui, tu vols canviar la vida.
2: Sí, sap per què? Perquè en Toni Bujora té... No.
0: T'agradaria ser el Toni,
2: En Toni té la gran virtut de fer cestes de 2 i 3 hores.
3: Això és veritat.
2: Cosa que jo, en 10 minuts ja me despert, i més me desperta amb mal de cap. I m'apareix un acte d'heroïcitat, dormir 3 hores
3: cada dia. Sí.
1: Perquè s'ha de tenir la consciència tranquil·la per fer una siesta de 2 hores.
0: Sí. Toni?
1: No, jo si fos egoista m'estimaria més agafar poemes i fer cançons, que resulta que és una cosa divertida. Però no, per solidaritat, lo de reencarnar-me amb un boc i que Mallorca començar a que hi hagi un poc més d'espai.
0: Molt bé, doncs queda dit. Mirarem a veure com atendrem totes les vostres peticions.
1: Moltes gràcies.
0: Perquè, clar, si el Pau vol ser el Toni, vosaltres dos voleu ser animals, no ho sé pas com ho farem.
1: Es bots bacon, bueno, també.
0: Ja. No, tu tornes al món dels vius com a Toni i vosaltres doncs, ja us arrencarem amb animals.
1: Sí.
0: Exacte. No? Doncs vinga.
2: I ja faré cançons per bots i insectes.
0: Us he posat un repte al principi de tot, que era pensar en algun nom per futurs projectes o com a banda. No sé si xots i bots... alguna cosa així.
1: Sí, estaria bé.
3: Alguna cosa, sí, o vina, sí.
1: Becades...
2: Jo posaria això, xotatge.
3: És molt bo.
0: Què t'he dit aquí? Quan publiqueu un altre disc, estaré allà vigilant que hi hagi aquesta referència.
2: Molt bé.
0: Pau de Bon, Pere Suau, Toni Bujosa, ha estat un plaer, moltes gràcies. Ei, que et quedaràs el del Toni, s'està ofegant, es quedarà a l'altre barri de veritat, eh? Compte, eh? Moltes gràcies al Nil Vi a la producció, a l'Isma al control celestial, i acabem amb la Nina Simone, amb aquest Stars, fent aquesta reflexió sobre la fama, que bé que la canta, i passejant amb ella per l'altre barri. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Stars, they come and go, they come fast, they come

0: And you who gave the crown.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. Israel trenca el fràgil alto el foc a Gaza, bombardejant la ciutat de Gaza. Segons el primer ministre Benjamin Netanyahu, l'atac anava dirigit contra un dels cervells de la massacre del 7 d'octubre, considerat el principal líder militar de Hamas a la franja. Israel assegura que l'operació podria haver estat un èxit, tot i que de moment no està confirmada la mort del dirigent. Els bombardejos han afectat un edifici residencial i un vehicle i han provocat almenys 7 morts i més de 50 ferits. Paral·lelament, aquest divendres el Líban ha pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Així ho han acordat les dues parts en les negociacions de Washington. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià ha estat aquest divendres i ha mort 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. Donald Trump acaba el seu viatge a la Xina amb els màxims honors però sense suports concrets. El president nord-americà assegura que comparteix amb Pequín la visió sobre l'Iran i alerta Taiwan, malgrat ser aliat seu, que no faci passos cap a la independència. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. La meitat dels llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims 25 anys, els de sous més baixos, no contribueixen a pagar ni els serveis públics dels quals es beneficien els treballadors que els ocupen. L'informe Fènix, elaborat per un grup d'economistes, alerta que Catalunya se situa a la cua de les regions europees similars en el producte interior brut per habitant. Sopa de Cabra ha fet el seu primer concert de la gira per celebrar els 40 anys del grup a la sala Rasmatàs de Barcelona, on aquest dissabte faran una segona actuació amb totes les entrades venudes. Després faran concerts al Festival Portaferrada, al Camins Manresa i al Terramar de Sitges.
3: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
2: El Festival de Cinema de Cannes ha atorgat per sorpresa una Palma d'Or honorífica a l'actor John Travolta. El protagonista de Pulp Fiction i Grease s'ha emocionat per aquest guardó inesperat i s'ha convertit en un dels noms del dia al certamen francès. Travolta havia vingut al festival per presentar la seva òpera prima com a director, que està basada en un llibre seu i que es titula Ven a volar conmigo. S'estrenarà a la plataforma Apple a finals de mes. Un altre nom propi de la quarta jornada del principal festival de cinema del món és el de John Lennon. El cineasta Steven Soderbergh, el de Sexe, mentides i cintes de vídeo, Palma d'Or a Cannes el 1989, ha presentat el documental John Lennon, The Last Interview, que recupera l'última entrevista que li van fer a l'ex-Beatle el 8 de desembre del 1980, poques hores abans que morís assassinat. Esports, el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. I Alex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta.
1: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
4: Aneu massa de listos.
5: I els valencians?
4: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
1: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
6: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
7: Has sentit el que acaba de dir?
8: Que a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: arribat el moment d'obrir debat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, com estàs, Elisenda Carot?
0: Estupendament.
1: Part de la solució i a vegades part del problema, també, diguem-ho. Perquè...
0: Som el problema i solució a la vegada, com la vida.
1: Som les cares de la mateixa moneda. Sí,
2: ja.
1: Oh, mira,
0: ja està fent ja spoilers. Ja escolta'm! Pots callar?
1: No poden,
0: Què creus? Amor de Déu, eh?
2: Aviam.
0: A veure, Albert, baixa, para-ho tot, que el senyor vol parlar. Que no t'escolten a casa, nen. No,
3: a veure, és que...
2: La setmana passada...
0: Malcom Otero.
2: No em vau convocar.
3: Ja està plorant.
2: I estic una mica ferit perquè us trobava a faltar i se m'ha fet molt llarg.
1: Hem de trobar-li música de plural, Malcom.
0: Escolta, li dic, la setmana passada parlàvem d'un tema que tu no tens ni idea. I em diu, però jo encara que no en tinc ni idea vull parlar. I dic, sí, clar, això és el que es mereix la ràdio pública, no?
3: Sí, exacte.
0: Ai, senyor.
3: Malversació.
0: Clar, malversació, doncs no. Nosaltres aquí som acurats. Malcom Otero, molt bon dia, estimat.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: T'ha crescut el cap o t'han escurçat els cabells?
1: Com te pales, aquesta broma, eh? Com te pales, aquest?
2: M'he tallat cabells perquè volia estar guapo pel primer dia.
0: Ara!
2: El primer dia, la solució.
1: Bravo, molt bé, perfecte.
0: I ens ha tornat a guanyar. Va, que el convidarem a dinar la setmana que ve. Ai, senyors, si avui és divendres, doncs mireu, normalment tenim a la Marta Pontnou, que la tenim per les Londres. Està fent la volta a Londres.
1: La Xona Xou.
0: I hem dit, calla, repetim amb una hooligan de les discussions. Núria Casas, molt bon dia!
4: Bon dia, Elisenda!
0: Com està vostè?
4: Molt bé, molt bé, i tant. Escolta, t'acaben de dir xupa-xups, ja una mica, no, amb això del cap gran?
0: No, em referia que, com que li he vist els cabells més curts, sempre faig la broma de si li ha crescut el cap.
4: Ja.
0: Centrem-nos, per favor, que és un divendres una mica caòtic avui. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Viena Gasa i la Lídia Discipio.

0: I avui us portem una solució pràctica. Avui cremaran telèfons, avui cremarà el WhatsApp, perquè avui obrim una subsecció. I la subsecció de la solució es diu Junts o separats? En aquesta primera edició del Junts o separats ens preguntem, si som parella, què és millor, dormir junts o separats? Junts o separats, és millor compartir llit o, a diferència del que feu molts de vosaltres, tenir dos llits separats? Dormir junts millora la connexió emocional, com en una parella? Com impacta en la intimitat de la relació dormir separats, per exemple? Doncs mireu, per començar, hem sortit al carrer. La Lídia Disibio i l'Alba Serrano han preguntat a la gent i això és el que els hi han dit.
1: Amb la teva parella, dormir junts o separats?
2: Separats. Ronca mucho. Y ahora estamos durmiendo separados hasta que lo operen, porque si no, no descanso yo.
0: Puríssima.
3: Perquè, clar, el contacte i passar més temps junts soluciona moltes coses.
4: Amb la meva parella, perquè ens estimem.
5: Separats des de fa molts anys, perquè ronco molt fort i no pot aguantar.
6: Junts, a l'hivern, junts. Estiu, separats, perquè molta calor.
7: Si puc dormir amb ell, dormo amb ell, més que res, perquè a l'estar amb ell descanso molt millor.
0: Descanso molt millor a l'estar junts. Fixeu-vos que la gent que diu junts són els més joves. Però...
8: Núria, digues.
9: És que és el que t'anava a dir. Tots els meus avis han acabat dormint separats o fins i tot al sofà, un dels dos. Però per què? Perquè l'edat, no? I l'avorriment potser això també t'ho dona. No?
0: Ara afegeixo una variable. Tu dorms amb algú o sense algú, Núria?
9: Amb algú, mira, jo...
0: I aquest algú és la teva parella o és el teu fill petit?
9: Mira, és la meva parella, els meus dos fills, i ara et xumo una cosa que em fa vergonya, però jo no em tinc de vergonya.
10: Amb el peluix.
9: Amb el peluix.
0: Què? El teu peluix?
10: Jo ho he dit de conya.
0: Un moment, un moment. Que no és el peluix dels nens, que és el peluix de la Júlia.
9: 39 tacos i amb el peluix.
10: No!
0: Però què dius, Núria?
9: Aquí em tens, aquí em tens. És igual, surto de l'armari, no tinc vergonya.
0: Quin peluix és?
9: El gossito.
0: El gossi... Clar, és que no existia el mico, com els compra, nena.
10: No existia ni el català.
9: El mico estava ni en fase de creació.
0: Què? Sí. Perdó, eh?
11: Potser, no pots dormir sense ell.
9: Saps què passa? Que ara em va molt bé tenir fills, sí? Perquè si algú ve a casa meva, es pensen que és del nen. O del petit o del gran.
11: Però si està en descomposició, no? Gairebé.
9: Home, clar. Okay. És més, l'altre dia el vaig portar, i això també és verídic, a un modista, i li vaig dir, escolta, me'l pots arreglar? I diu, és que això és insalvable.
0: Tens alguna foto?
9: Sí, la puc demanar, si vols.
0: Home, demana una foto, per favor, que la posarem a Instagram. Ai, a Instagram.
11: Però quina relació tens amb el peluix?
0: El nostre perfil de WhatsApp, la nostra foto de WhatsApp, intentarem que sigui una foto del peluix de la Núria Casas, que encara fa servir... Com es diu? Gossito?
9: Gossito.
0: Gossito, que amb 39 anys porta peluix, eh?
9: Perdona, fem un tema un dia d'aquests.
0: No, fem-lo ja.
9: Perdona, perquè crec que moltes persones dormen amb un peluix.
0: Fem-ho ja. Fem-ho ja, Fran.
11: Perdona, si hi ha algú que, com la Núria Casas, encara dorm amb el peluix, amb el de fa...
10: Amb més de 25 anys, posem?
11: Amb més de 25 anys.
0: Mare de Déu.
11: O més de 15, que dorm amb el seu peluix, que ens truqui al 93-201-7474 i podem canviar el nom, no patiu. Us podem canviar el nom. I si voleu anonimat 100%, podeu escriure al WhatsApp del programa 677-387719. 1. Dormiu amb el peluix de quan éreu petits. 2. Dormiu junts o separats amb la parella.
10: Però la pregunta és, no pots dormir sense el gossito?
9: No, perquè a mi em relaxa. És a dir, és veritat que la meva parella actual ho ha acceptat. Al principi em feia vergonya fins i tot dir-li, però he tingut altres parelles que està dormint i de cop veure un objecte volador i era el peluix, perquè em deien, o el peluix o jo, Núria.
10: Clar, aquestes parelles no han funcionat.
0: Peluix.
9: Oh, aquí estem.
10: O el peluix o jo, eh?
0: Gossito. I el més curiós de tot és que tu tens peluix, però els teus fills no.
9: És més, no en suporten,
0: no
9: de peluixos.
0: Per què serà?
11: Ja me'l quedo jo.
0: Va, per favor, avui podeu dir la vostra. Què és millor? Dormir junts o separats? Dormir junts amb les criatures, dormir junts amb parella, dormir separats, què és millor segons vosaltres? Mira, de moment ha sortit arguments a favor de separats, és que ronquen o que fa massa calor.
11: Ostres.
0: I per dormir junts, que s'estimen, i que a l'hivern junts els hi dona calor corporal.
10: Aviam,
0: a veure.
10: Posem una mica de...
11: A veure, va.
10: Aviam, això de que fa calor em sembla tan poc romàntic que si fa calor no et vull a prop. Em sembla terrible.
11: Ho han calendaritzat, eh? Fixa que era hivern
10: terrible.
11: I estiu, eh?
10: Terrible, sí, això ho he dit. Que... No, és que només aquesta parella només s'estima a l'hivern. A l'estiu no s'estima. Però bueno, parlem de cosa. La realitat.
11: Vinga,
10: tots els que dormim amb la nostra parella hem après a dormir junts però separats. Vull dir, quan ets més jove... Diguem-ne que estàs més a prop, i ara, si tens un llit normal de matrimoni, saps com dormir sense tocar-te. Respectant el... Clar, perquè si toques quan no toca, potser és una serp el que et mossega, saps què vull dir?
0: No us passa que recordeu allò al principi de la relació? Jo recordo dormir abraçats, i ara seria una cosa que m'agafaria lumbàlgia, m'agafaria ciàtica, m'agafaria una miqueta de tot, eh? Però al principi, com que ho suportes tot.
9: Sí, i és veritat que el mood Pepa Bellino, no?, una mica es va accentuant amb el pas del temps, però, sí, home, sí, sí. No, també és veritat que si no dorm junts, jo crec que, sincerament, passa alguna cosa.
10: Jo sempre que de petit veia els pares de, alguns pares dels meus amics que dormien separats, jo pensava, estan divorciats i no li diuen. Jo sempre pensava que això era l'antesala del divorci. Jo
9: I que crec... hi ha llits i llits. És a dir, un llit de matrimoni també te'l pots fer gran. Jo, per exemple, tinc la mida més gran.
10: Ara. 50 per 50.
9: No, ara
0: 2-10.
9: No. Sí, correcte, la de 2-10.
0: Uau.
9: Tinc la de 2-10. Vull dir que jo
0: home,
9: puc
0: nena,
9: fer...
0: Ja, Va, digueu-nos la vostra. Dormiu junts o separats? Arguments a favor de dormir junts o separats? Ens podeu trucar al 93-201-7474. Va, obrim línies avui a gas, eh? Volem que entrin molts oients. 93-201-7474.
11: No, mira, és que tinc arguments per tothom i no deixen d'entrar als whatsapps. L'Anna diu, separats. Ara, a mesura que vas fent gran, encara és millor argument perquè es descansa molt millor. Però l'Anna diu, no he dormit mai separada de la parella, crec que connecta més i és molt bonic. Però si ronca i no em deixa dormir o es mou massa, millor separats també. Atenció a la Maite, que dona una solució. Molt millor dormir en llits separats perquè, si es vol sexe, es diu i es queda en un dels dos llits i així doncs dona una mica més... Bueno, es diu. Que sàpigues... No, es diu. Que sàpigues que ja me'n vaig a dormir i a les 3 del matí apareixes allà i tenim una relació esporàdica. I la Mercè diu, jo em sap greu, però si no arramblo, català incorrecte, el company no em puc adormir. És així.
0: És com el seu dudu, no?
11: Sí, ha de fer la cullereta, que se'n diu.
0: Ai, senyor,
9: dormir... Després, també hi ha allò de que sembla un llit de matrimoni i realment no ho són, i són com dos llits articulats que van junts.
0: I cadascú amb la seva textura, eh?
9: Correcte, i cadascú amb... Mira, ara me'l pujo perquè vull llegir un conte, ara em foten un massatge al cul, saps? Cadascú té la seva independència.
0: Un massatge al cul. És que és difícil fer un... És a dir, una resposta unívoca, de dir sempre junts, sempre separats, perquè jo crec que hi ha etapes de la vida o hi ha moments que et vols arrambar més o menys, independentment de com estigui la teva relació, eh? Per exemple, si tens criatures i no t'aguantes els pets, vols dormir. Per tant, no m'arrambis ni em deixis d'arrambar. Digueu la vostra.
9: Però és així.
0: 93-201-7474. Podeu dir la vostra. Avui volem obrir debat tant a través del WhatsApp com a través del número de telèfon convencional. A veure, sembla que ja tenim les primeres trucades. Oh. Hola, molt bon dia, com estàs? Bon dia, bon dia.
12: Hola.
0: Hola, què tal, Pepa, com estàs?
12: Bé, conduint, però bé.
0: A veure, què votes? Dormir junts o separats?
12: Jo separat sempre, ho trobo antihigiènic totalment, dormir amb una persona. Separats, dormo amb la meva gata, que sí, és antihigiènic també, però bueno, és petitona. I tinc un peluix de tota la vida, jo he dormit amb un coixí.
0: Però a veure, Pepa, m'estàs dient que et sembla antihigiènic dormir amb una persona però no amb un gat?
12: Sí.
0: Per què? Quina és la diferència entre les persones i els gats? Jo sóc la principal animalista d'aquesta taula, eh?
12: Sí, bueno, els animals són més nets, de per si, i són més petits, és més petitó. Una persona gran, una persona, pues, si té algun gas el tira i treu babites i dorm.
0: Ai, Pepa, si té algun gas el tira, té moquitos i babites, eh? Doncs, Pepa, apuntem el teu vot a la banda de dormir separats per un tema d'higiene. Gràcies per trucar-nos, bonica, una abraçada.
10: Li volia preguntar a la Pepa si tenia parella.
0: Fins ara, adéu, adéu.
9: I acaba de dir porc.
0: No, home, clar, deu tenir parella i deuen dormir separats, no?
11: És que el Joan, per exemple, diu que dormen junts amb la seva parella, però s'hi ajunta el gat, també.
0: Ah, mira, sí, per tant, és un trio,
11: no
0: eh?
11: No és una cosa tan estranya.
0: Mireu, deixeu-me sumar la conversa, perquè segur que s'ho està fent a sobre. L'eminència màxima quan parlem de dormir és el nostre especialista europeu en medicina del son, president de la Clínica del Son. Un aplaudiment fortíssim per Eduard Estivill. Senyor Estivill, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Com estàs? T'he de
13: felicitar perquè tens uns oients realment intel·ligents. Tot el que esteu explicant... No, no, és cert, ja ho veuràs. Tot el que esteu explicant, tothom té la seva part de raó. El que passa és que és molt més complex com tu expliques, no? També depenent del moment de la vida en què et trobes i de l'enfoc que li vulguis donar a la solució de la pregunta. Mm. Si és des del punt de vista afectiu, és molt més evident que dormir abraçat a la persona que estimes és bo. Però tal com tu dius molt bé, depèn del moment de la vida. És veritat que les primeres nits que et dorms amb el teu enamorat o enamorada t'agrada moltíssim que t'agafi, però tot i així, quan fa ja una hora o mitja hora o tres quarts, els que siguin, que estàs enganxat allà, et vols separar, perquè sí. No dorms tota la nit. Tota
0: home,
13: la nit.
0: A veure, a part, se't cangrena el braç, eh? Depèn de la posició que toqui.
9: Jo sóc de les que fins i tot dic, dormim?
0: Ja està?
9: Ja
10: no ens toquem més.
9: Trenquem el gel.
13: Imagina't. Clar, clar. Pues això és una part que és correcta. O sigui, si ho vols enfocar d'aquesta manera, respectem a la gent. Però tenint en compte que podem començar així, però acabarem segur dormint un separat de l'altre. Si ho prenem des del punt de vista només científic, és a dir, de la comoditat, o millor dit, de lo bo que representa que el son sigui profund, qualsevol sorollet de la persona que tenim al costat, ja sigui perquè ronca, ja sigui perquè té tos, perquè dona patades, o simplement parla o fa sorollets mentre dorm. Aquesta gent que m'esteguin quan dormen. Això interrompeix el son del que tens al costat. I a lo millor al matí deves dir, ostres, he dormit 8 hores, però no estic descansat. I és que la parella estava refredat i s'ha passat la nit estossegant i tu no te n'has enterat. Per tant, fixa-t'hi que també hi ha una qüestió social, eh? Atenció aquí. Els rics solen dormir separats. Amen. Els pobres dormen junts. I per una qüestió purament econòmica. Els reis sempre han dormit separats, i això per moltes raons, eh? Però sobretot...
0: Per moltes raons, que hi ha algunes que millor no entremi, eh? Però escolta'm...
13: Evidentment, sobretot les que estan més a la vora nostra.
0: T'anava
13: a
0: dir...
13: Però això ho feien ja els egipcis, eh?
0: Ah, els egipcis. Però jo pensava que...
13: Com
0: que... Però Eduard, jo pensava que com a mamífers el que tendíem era dormir com allò, com en manada, no? Com veus ara els gossets quan neixen, no? Que dormen amb manada, no? Tots així com a pilotornats.
13: Correcte, això és un sentit de supervivència i es dona precisament a les races més primàries, com poden ser els animals, els humans, que a vegades també som una mica animals, tendim a tenir cadascú el seu espai per més comoditat. Però sí que és cert que els animals dormen junts primer pel tema de la supervivència, es vigilen uns als altres, i també pel tema de la calor, perquè com que a vegades dormen en llocs que fa més fred, han d'estar junts. La calor, que abans l'heu comentada, també és important, perquè és cert que hi ha gent que té una temperatura determinada quan dorm i quan està despert, i en canvi és típic que el que té fred molesta el que té calor vol una manta, no vol mantes, i el que li té fred vol mantes, i això és un principi de liu, no? De liu. I pel sexe, també estic d'acord amb el que diu aquest altre oient, que et dic que tots són intel·ligents, eh? Perquè tot donen matisos sobre el tema, no? Que, evidentment, doncs és molt millor dormir separats precisament perquè cadascú té la seva temperatura.
0: Eduard, deixa'm...
13: Dormir amb el gat,
0: ara hi anem, ara hi anem, a lo de dormir amb el gat. Deixa'm atendre primer la Maria, que la tinc al telèfon, s'està florint. Maria, bon dia.
14: No, florint no, escoltant el doctor Civil, que està molt bé tot el que diu.
0: Escolta, doncs res, que et deixo que et floreixis, tu. No, home, no, que és broma. Va, Maria, tu què vols dir? Junts o separats?
14: Els homes no s'hi fixen tant amb la ciutat enrabiada. Ui, per què no m'ho deies? Bueno, en fi. I llavors vas al llit, jo crec que és millor dormir junts. Per què? Per què? Perquè els estimes, perquè la maten sols, no cal res més, ja. I llavors, a vegades, dius, ostres, aquest no reacciona. O toques una mica amb el peu sense voler. Ai, perdona. No pateixis, ja hi festa. Hi havia un matrimoni que poble que diu que tenien cada dos per tres bessonada i canalla. I un dia van dir, noi, no pot ser això, ens hem de separar una mica per dormir. No, i un no cridava l'altre mai, i un dia la dona s'aixeca, se'n va a l'habitació del marit i li diu, que no cridaves, carinyo?
0: Ah, com volem dir, buscant tema, eh?
14: Ara, això mateix.
0: O sigui...
14: La meva manera de pensar és dormir junts si es pot.
0: Dormir junts si es pot, segons la Maria, perquè de vegades marxes al llit enfadat i després, escolta, et reconcilies al llit parlant, encara que sigui a les fosques. Maria, apuntem el teu vot, gràcies per trucar, una abraçada.
14: Una abraçada a vosaltres.
0: Fins ara.
14: Programa.
0: Adéu, adéu. Avui, dormir junts o separats, les vostres opinions a favor o en contra? Estàvem parlant amb el doctor Estivill, la principal eminència de Catalunya respecte al son, president de la Clínica del Son, Estivill. A veure, doctor Estivill, al respecte del gat, hi ha hagut la Pepa que ens ha trucat i la Núria que també... No, tu no,
9: jo
0: tu ets el peluix,
9: peluix.
0: Perdó.
13: Vale.
0: La Pepa que ens ha trucat amb el gat, a veure.
13: Ok. Però abans, un petit comentari sobre la trucada d'aquesta altra persona. Uh-huh. Això que diu que si tens algun conflicte te'n vas al llit i ho parles, sabeu què passa moltes vegades? Que potser la noia parla amb el noi se li ha adormit mentre està parlant.
0: Perquè és ASMR.
9: Però jo soc molt de fer la xerradeta, eh?
0: Sí, eh?
9: Independentment de que estigui barallada. Vull dir que puc estar bé i és un moment del dia que m'agrada fer una mica, saps?
13: I si l'altre no t'escolta? I si l'altre no t'escolta?
0: És igual, però ja l'he dit, no? Però escolta'm, Núria, m'hauràs d'ensenyar moltes coses, eh? Perquè jo ara no tinc temps ni de parlar amb la meva parella.
9: No, però no fas
0: el nen
9: una...
0: és un lladre de temps, tu.
9: Però no fas una petita xerradeta de...
0: No, quan toquem llit, fem bum. Val,
9: jo he tingut sort perquè el segon m'ha sortit molt Mueble Bar, que se'n diu, i em permet parlar.
0: Malcolm, què no vas a dir, estimat?
10: No, que jo dic que hi ha aquesta expressió que està allà en aquest refrany, no sé com es diu en català, perquè no tenim aquí a la nostra...
0: La Marta Pérez Verge.
10: La Marta Pérez Verge, que sempre ho sap tot, però és això de el roce hace el cariño.
9: Sí.
10: Saps què vull dir?
9: Jo, estic 100% d'acord.
10: A mi m'encanta això, encara que em desperti o no estigui tan còmode, aquest petits contactes, no cal que està abraçat, no sé, notar que l'altra persona està allà. A mi em dóna pau i jo dormo millor si hi ha la meva parella al costat.
0: El tracte...
13: Aquesta frase no refereix al son, eh?
10: Ja ho sé, però he fet una mica de trampa.
13: Tu has d'estar bé... Exacte, has fet una mica de trampa.
0: Mira, ara li preguntarem a la Marta Pérez Verge, però crec que és alguna cosa... Qui t'estima s'arrima.
10: Ah, veus?
0: Qui t'estima s'arrima, vindria a ser això. Va, que tenim les línies saturades. Cristina, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Què dius tu, dormir junts o separats?
15: Separats.
0: Per què, Cristina? Argument.
15: Bueno, el meu cas és que jo tinc la son lleugera i ell ronca i es mou molt al llit. I ja fa anys que ja em tenia una mica amargada perquè no podia dormir. Mm-hmm. I van decidir que, com tenim habitacions per sort de sobre, va dir, mira, jo en una i tu en una altra. I fa d'això uns 25 anys o així, i portem quasi 30 junts, i ens ha venit molt bé.
0: No, home, clar.
15: No hi ha cap problema perquè dormi separat. Que hi ha molta gent que pensa, ui, què els passarà? Que normalment no ho expliques a ningú, no? No és una cosa que s'expliqui, perquè en el meu cas no ha sortit el tema, no? Mm-hmm. Però penso que és millor, més pràctic.
0: Mira, és interessant això que diu la Cristina, per no molestar-nos, que és bàsicament el que deia el doctor Estivill. Cristina, t'agraeixo molt que ens hagis trucat, segueix escoltant per la ràdio, d'acord?
15: Sí,
0: una abraçada única. Fins ara. Adéu. L'altre és, hi ha un tabú al respecte de decidir dormir separats. Si sou de les persones que dormiu separades i creieu que hi ha un tabú al respecte, feu-nos-ho saber també a través del 677-38-77-19. De seguida resolem-lo del gat, eh? Doctor Estivill, que ho hem deixat allà penjat.
13: Sí, abans, però... A veure,
0: el WhatsApp, gat i peluix.
11: Tenim molts oients que dormen amb gats.
0: Epa.
11: Però és que fins i tot hi ha...
0: I amb peluix?
11: Hi ha un oient... Ah, no, ara. Què vols, primer gat o peluix?
0: Primer peluix.
11: Mira, peluix, us explicaré la història.
0: Núria?
11: La història de l'Adrián, que ens ha escrit al WhatsApp del programa, si tens 677-38-77-19, i diu el següent. Tinc 23 anys.
0: D'acord.
11: I dormo amb el meu peluix.
0: L'Adrián.
11: Que em van comprar els meus avis quan vaig néixer.
0: No.
11: Té 23 anys. Moment, perquè la història segueix. Em van comprar un i em va agradar tant que van aparèixer amb 3 o 4 més. I encara avui utilitzo el que ha aguantat més. De fet, fins i tot, la meva parella m'ha ajudat a arreglar-lo. I li ha posat una samarreta.
0: No.
11: Perquè no es faci malbé.
0: Ai, que bonic.
11: Està destrossat, però dormo mil vegades millor amb ell.
0: Per favor, avui convertim-ho en un confessionari.
11: Brutal.
0: Teniu encara dudu, teniu peluix? Perquè sembla que sigui, a nosaltres ens ha agafat com molt per sorpresa la declaració de la Núria aquí en directe, que encara dormia amb el peluix amb 39 anys. Però aquestes figures d'aferrament són bastant habituals a edats tempranes. Si sou adults i encara en teniu una d'aquestes figures d'aferrament, feu-nos-ho saber.
10: Clar, és que el que passa, Vicenta Carot, directora de la solució...
0: Cada dia a la una del migdia passa-ho. Sí.
10: Que ja no existeix la normalitat.
9: És que ser normal és difícil.
10: És molt avorrit, a més a més.
0: Bueno, i què vol dir ser normal?
10: Clar, però això ja no existeix.
0: Està la mitjana a la campana de Gauss, no? Vol dir? Sí.
11: Però mira, hem sentit l'Adrián. La història de la Glòria, per exemple. Quan estava casada m'agradava molt dormir junt amb la meva parella, fent la cullereta els primers anys, és clar, molt bé. Els últims anys, ben separats. Això sí, separats al mateix llit. És a dir, hi ha una mena, ja, com els entrenadors de futbol, que hi ha aquella línia, doncs cadascú al seu llit. Des que estic separada, abraço un porquet de peluix.
0: Oh,
11: I aquest és el canvi. El David pregunta si abraçar-se a un coixí compta com a peluix o no.
0: Mira, no ho sé, senyor Estivill, vostè com a eminència de la son, compta o no compta?
13: Mira, escolta, el peluix és, és una rutina. Penseu que el son necessita unes rutines perquè pugui sortir. Les rutines són, per exemple, rentar-nos les dents, dormir al mateix lloc del llit si dorms en parella. És el que no fas és dormir un dia un costat, l'altre dia amb un altre. I qualsevol rutina que ens ajudi a sentir-nos dintre d'aquesta felicitat o tranquil·litat per relaxar-nos i dormir és correcta. Per tant, qui encara comenci a dormir, perquè el peluix a vegades només serveix per començar a dormir.
9: Ara.
13: Estàs agafant tot. Tota la nit, eh?
9: Jo igual. Jo el toco fins que m'adormo.
13: Clar, i aleshores el deixes i cau, o fa el que sigui, el peluix fa la seva vida. Més raro, diria jo, és dormir amb el... o viatjar, perquè hi havia gens al avió viatjant amb el coixí, eh? Perquè si no dormen amb aquell coixí no poden dormir. Clar. Això ja entraria una mica dintre de les obsessions. I per últim, lo del gat, evidentment, dormir amb els animals, jo també sóc animalista més 100%, he sempre tingut gat, gos, perquè tenia un lloc on els podia tenir, ara que visc en una casa més petita, doncs no tenen lloc. Però, bueno, dit això, és important entendre que els gats i els gossos poden comunicar algunes toxines, com diu aquesta senyora. Tot i que el marit es veu que aquesta noia encara és pitjor, no? Encara és més tòxic, encara.
9: Exacte.
13: És a dir, diem el que és òptim, d'acord? I no penalitzem el que pot fer molta gent. L'òptim seria...
0: També, perdona que t'interrompi, Eduard, el tema és, una cosa és des de la perspectiva això de toxines, però després tu també has de valorar, i que és el que deia el doctor a l'inici de tot, eh? A mi em compensa més la companyia, l'escalfor, la sensació de tranquil·litat que m'aporta el gat versus les toxines que puc agafar, no? Vull dir, tu has d'anar valorant també el que encaixa amb el teu estil de vida.
13: Clar, però, per exemple, moltes coses que fem amb els animals que realment no serien molt aconsellables. Per exemple, un gos, és molt normal que quan vagi pel carrer olori els pipís i les caques. Clar, el que no és normal és que vegis que aquell gos, després, la persona que el té, li faci un petó a la boca.
0: Ai, per favor.
13: Aleshores, no, però això passa. Ho has vist fer.
0: Ho he vist fer, no ho practico, la veritat.
13: Clar que no, perquè això és sentit comú. Per tant, hi ha coses que serien òptimes i l'òptim seria no fer-ho. Per exemple, dormir amb el nen és el mateix, és a dir, és un peluix. I tu has de dormir amb el teu fill, no el teu fill amb tu, no. Tu amb el teu fill. Vol dir que el nen el fa servir com a peluix. Per tant, les rutines òptimes seria dormir amb sense res, però si tu dorms amb això... no passa res, no ets una paranoica ni estàs malalta. Tranquil·la, dorm amb el peluix que vulguis, que després el deixaràs seguríssim.
0: Visca en Gossito, clar que sí. I... estem esperant la foto d'en Gossito,
9: sí, ara,
0: per posar-la al WhatsApp. Minutets,
9: sembla que ja la tindrem. Però...
0: 20 minutets, ojo, rascant el pal,
10: Aneu, mira, posar l'Òscar Fernández.
0: Mentrestant, aneu guardant el nostre número de WhatsApp, que jo el dic molt a la lleugera, pels qui sigueu nous a la solució, al 677-38-77-19. Guardeu el vostre aquest número nostre. En breu veureu aparèixer la foto del Gossito, que és el peluix de la Núria Casas, 39 anys, nascuda l'any 87. I anava a dir, a més, si voleu formar part de la comunitat de la solució, perquè nosaltres enviem vídeos en exclusiva, enquestes, que ara em diràs el resultat de l'enquesta de dormir junts o separats, a veure què guanya.
10: Sí, ara vaig a buscar-la.
0: Ara m'ho dirà la Lívia.
10: Però espera, perdona, ara t'ho has dit, això dels vídeos. Si no us podeu perdre un vídeo que vau fer ahir...
0: El de la planta.
10: Les companyes de la redacció, amb la planta de la solució, que és un personatge més del programa.
0: Home, per favor, va venir aquí en Xavi Miró, de Garden Miró, ens va regalar una planta, una crassa, quasi traspassa, pobreta, i ara hem decidit reviscolar-la. Podeu veure aquest vídeo i moltes coses més a través de la nostra comunitat de WhatsApp. Només cal que ens escriviu un WhatsApp al nostre número, us enviem l'enllaç en exclusiva i entreu a aquesta comunitat. Per cert, guanya de carrer...
10: Quantes coses.
0: De carrer,
10: sí.
0: L'opció de dormir junts versus separats,
10: sí,
0: a la nostra comunitat. Un aplaudiment, bravo, per als junts.
10: Mira, els nostres oients, com deia el doctor Estivill, són molt intel·ligents, però és que fins i tot proposen noves solucions i noves, i ara ell parlava de les rutines, i l'Eugènia proposa una rutina que tenen ells a casa que... m'agradaria sotmetre-ho aquí a la taula. L'Eugènia diu, nosaltres comencem a dormir al sofà, d'acord? Comencem a dormir al sofà, cadascú en la seva velocitat, i llavors comencen a caure els ulls. I després decidim si acabem junts o separats. I això ho marca si el meu home s'aixeca o no.
0: Amiga.
11: És a dir, si el meu home s'aixeca, anem junts, i si no s'aixeca, doncs l'Eugènia diu, escolta'm, aquí et quedes i jo me'n vaig a dormir. La Bet diu que dormim separats perquè, atenció, el Marc ronca molt. És a dir, davant de tot Catalunya, Bet, has dit el nom del teu marit, i a més es mou massa. Així que jo dormo amb els meus gats, que, per cert, tampoc em deixen dormir.
0: Ai, pobra!
11: És a dir, ni el Marc ni els gats. I la Carla dorm amb el seu... Allò que deia abans de la Pau, de tenir Pau. La Carla diu que jo dormo amb el meu portuguès en el mateix llit, però també compartint el llit, però tenint espai i tocant-nos amb un peuet.
0: Ah, això ho fem
11: molt. Ha de fer contacte amb un peu.
0: Mira, quan evoluciona la relació... Jo crec que això és bastant habitual, de dir... Primer, fases de la relació.
11: A veure,
0: primer,
11: va, amb Elisenda Carol.
0: Primer, posa'm una cinta específica. A veure, la cinta aquesta que li has posat al mal com a l'inici, així com d'explicar historietes.
11: Sí.
0: Fase número 1. La fase número 1 de les relacions, amics i amigues, avui que ens esteu escoltant, és dormir abraçats i deixar que els braços se't gangrenin.
11: Sí.
0: Mm? No goses moure't al llarg de les 8 hores que dorm junts. Segon estadi de la relació. Dormiu abraçats, però... Arribat un moment, com diu la Núria, treus els braços i dorms, et fas allò, mitja volta, clic. Tercer pas de la relació, dormir en un llit junts amb els pauets tocant.
9: Aquí jo no ho faig perquè si té musclo em fa mal.
0: Ai! I quarta passa de la relació, dormir ja separats. Tu no ho fas pel musclo, eh? Ja
9: sí.
0: Està, Albert, ja acaba la tonteria.
9: Jo volia afegir una cosa, perquè ara dormo amb una altra cosa. Ara he pensat.
0: Sí, nena, sí. Amb una galleta i un rastrell.
10: No sé, serà, si és massa íntima no la diguis, eh?
0: Em pixo amb la Núria, amb el cap d'aquesta senyora.
9: Perdó.
10: Increïble.
9: No, però una cosa que després de parir dues vegades ja no ho he deixat.
11: Sí.
9: Un coixí entre les dues cames.
0: Ah, sí. Això és molt habitual, quan estàs embarassada, va perfecte.
9: M'ha anat molt bé, però és que després de l'embaràs ara ja no puc dormir sense el coixinet que em separa les dues cuixes.
0: Eduard, això seria formaria part de la rutina que tu ens comentaves abans, que ha agafat una nova rutina a la Núria, o hi ha algun tema fisiològic?
13: No, hi ha un tema fisiològic i és una bona rutina, sobretot quan ens fem grans, perquè els contactes, sobretot amb aquesta part dels genolls, quan toquen un amb l'altre, molesten una miqueta. Hi ha uns coixins específics per això, que es posen aquí.
9: En forma de bumerang.
13: Correcte. El problema és que després de començar a dormir, com que et mous, doncs el coixí a vegades molesta, a vegades cau, és a dir, és una mica complicat. Però no és dolent començar-ho a fer.
0: Mira, per tant, Núria, ok, t'ha donat xec el peluix, en Gossito, i també el teu... Ara, nena, anar de càmping amb tu ha de ser... Portes un tràiler, no?, per portar-ho tot.
9: T'imagines?
0: Mare meva.
10: Jo el que dic és també ja fàcil. Jo tinc ànima de peluix. Jo vull ser el peluix de la meva parella. Però vull dir que hi ha moments que vols ser el peluix i que t'abracin, o abraça tu, i moments que tens aquest petit contacte. Però jo voldria saber, ara ja que una mena d'informe Masters & Johnson, ja sabeu, William Masters i Virginia Johnson, que fan aquest estudi de la sexualitat als anys 60, que ens digui la relació entre... O sigui, qui té més ajuntament carnal? La gent que dorm junta o separada? M'enteneu el que vull dir?
0: Vull dir,
10: si carda més la gent que dorm al mateix llit...
0: Mira, Malcolm, no ho sé, perquè, clar, una cosa és compartir la intimitat, l'altra cosa és també que quan estàs separat també et retrobes amb moltes més ganes, no? És una decisió molt conscient, anar a retrobar l'altre, no?
10: No sé, a mi m'agrada aquesta casualitat, no això, que l'altre dia semblava que havíem de quedar, enviar un WhatsApp perquè avui toca, no? I a mi m'agrada això de que, després, pues, això, un dia fas més de peluix i del peluix passes...
0: Del peluix, doncs mira, passes a... Exacte. Per cert, un 79% dels qui formeu part de la comunitat de la solució heu decidit que és millor dormir junts, l'altre 21% separat. Podeu dir la vostra, eh? Podeu entrar, podeu votar i que s'equilibrin aquests percentatges. Com ho podeu fer? 677-38-77-19. Ens escriviu allà, us enviem un enllaç i entreu a formar part de la solució amb aquesta entrada exclusiva.
11: És que ens ha escrit el Javi, des de Madrid, que té gairebé 27 anys.
0: Perdó,
10: un moment. No,
0: acabo de veure el Gossito.
11: No, però és que en aquest sentit el Javi dorm també amb el...
9: No, és que hauré de marxar del país després d'això.
0: És preciós,
11: no,
0: és preciós que hagis decidit compartir això amb nosaltres, Núria. Vaig enviar-ho al grup i així ho posem de foto de perfil.
11: Jo, mentrestant, us explico el que diu el Javi de Madrid, que, tot i tenir gairebé 27 anys, encara dorm també amb el seu peluix. Diu, té un parell de peluixos al llit, el Javi, gairebé 27 anys. Té un parell de peluixos, una guagua de les Palmes.
0: M'encanta que ets una guagua.
11: Un tren de Londres.
0: Ah, o sigui, té peluixos tren.
11: I un pebrot del Padró.
0: Però escolta, quins peluixos més guapos, no?
11: Escolta, Javi, em sembla increïble. Envia'ns la foto, també. Diu que necessita dormir abraçat a un coixí o a un peluix. I no només això, sinó que diu que ho faré durant molts anys.
0: Una cosa, puc fer un viratge en el tema? Estic improvisant, així?
11: Ah, sí, mira el que vulguis, perquè ja només llegirem un 30% del que envien pobres, perquè hi ha molts missatges.
0: Peculiaritats a l'hora d'anar a dormir. Peculiaritats a l'hora d'anar a dormir. Jo faig allò de les mans T-Rex, que diuen. Mira, veus que poso, a veure com ho explico.
9: Ostres, Elisenda, això també déu-n'hi-do, eh?
0: Per anar a dormir, em poso les manetes amb el dors de la mà que em toqui la barbeta.
11: T'està mirant, Albert.
0: I els dits que em toquin les clavícules. M'estic explicant, per la gent que em sentiu a través de la ràdio.
9: Sí.
0: Però si no estic així i tapadet amb un llençol, encara que sigui finet, no puc adormir-me. Això és rutina o què passa aquí, Eduard, que necessiti un llençolet per tapar-me?
13: No, són les rutines que parlàvem, eh? El son és un acte que necessitem fer rutines abans per sentir-nos segurs i desconnectar. És desconnectar totes les tensions durant el dia i per això utilitzem aquestes coses. No són patològiques. Cadascú troba les seves, estan bé les que fem servir. I un últim apunt sobre la teva enquesta, eh? Em sembla perfecte.

0: ressuscitar, no?
1: No, però moment pensava que era l'edat de la persona com a maco. I dic,
2: no, dic que potser ho han fet en dues tongades. 44 anys dormint amb la seva parella. Tot i que ronca molt. Per tant, escolta'm, la tant, Joana aguantant. Joan,
1: però aleshores, Joana, tu no descanses. Anem a preguntar-li. Doctor Estivill, a veure, ara fora bromes. Entenc que sigui una tria personal dormir amb algú que ronca, però en què estem perjudicant si ronquem a la persona que ens acompanya?
3: Amb la qualitat del son. Quan dormim és com si baixem els graons d'una escala i hem d'entrar a el que és el son profund i el son REM. Si nosaltres tenim qualsevol petit estímul al costat, com és un ronc, aleshores fa que el son no profunditzi i, per tant, la qualitat del son és pitjor. Això està molt ben demostrat científicament. No és una mania de la persona que dorm al costat d'un roncador, és una opció. El que potser podríem preguntar, amb una mica de broma, és si aquesta senyora que dorm amb el seu marit hi sent bé o té algun problema d'oïda.
1: Ah, Joana, tens algun problema d'oïda? Ho sents bé? Digue'ns-ho.
4: És que per què no s'ho tracten? Abans de sacrificar la parella, per què no es tracten els roncs? És com, per exemple, si jo ara dormís amb una persona que té halitosi, doncs, home, que se'n vagi un expert i li arregli, no, però tampoc el xutaré.
3: Molt bona pregunta. Molt bona pregunta.
4: Els roncs són l'excusa per fotre fora la teva parella.
3: No, i sabem altres coses respecte als roncs i qui es vol tractar i qui no es vol tractar.
4: Ja em va bé.
3: Hi ha una llei claríssimament determinada que és autoritzat un divorci si la persona que ronca no es vol tractar. Wow, perquè avui en dia sabem que hi ha tractament per tots, la gent que ronca, per tots, ja sigui o bé aprimant-se, ja sigui portant aquests aparells que els ajuden a respirar, sigui com sigui, hi ha solució. Per tant, qui es negui a reconèixer que dorm i molesta el del costat, la persona que dorm amb ella el pot enviar primer a dormir al balcó i després divorciar-se.
1: Us he de dir una cosa, molta gent ha entrat a la comunitat, molta gent ha votat moltíssima gent i els percentatges segueixen exactament iguals. 79,3% a favor de dormir junts encara. Podeu
2: en directe,
1: dir la vostra.
2: Nit electoral, com si fos una nit electoral.
1: 93, va, ui, mira. Jo vull saber rareses a l'hora de dormir. Truqueu-nos, feu alguna cosa estranya, algun ritual estrany, necessiteu allò... Ja, jo conec un que dorm amb llum vermell.
4: Ostres.
1: 93-201-74-74.
2: És que, Carot, a veure, tu estàs...
1: Conec gent molt rara.
2: Estàs demanant noves crides, ja quan la crida normal ja... O sigui, ara mateix arribaria a Ripoll, si la gent fos física ara mateix. Però mira, el Jordi té una rutina, eh? El Jordi té la rutina, que és... Dorm junt amb la seva parella, sí? Que és de fa 26 anys. Primer la cullereta, una estona. I després ja cadascú... a la seva posició. I afegeix,
1: Això,
2: el combo de les filles,
1: sí?
2: De 21 i 25 anys.
0: Com?
2: Que dormen en peluig. No!
1: Ah.
2: El combo del peluig.
1: Com? No, però està molt bé perquè això són els dos models en un. Dormim juntets una estona i després ens separem. I si tens un llit de 2 metres, com la Núria Casas, ja no hi ha problema. Per cert, Malcolm, que abans preguntaves, què deies, el roce hacia el cariño? Sí. La Marta Pérez Verge, que com sempre, al peu del canó escoltant, diu, a veure, la primera que em ve al cap i que està documentada és la fricció d'esperma. Certa passió.
0: Bueno, m'agrada molt més que la castellana, però molt més i molt
4: és
0: més
4: sensual,
0: adient.
4: Sensual, eh?
1: La fricció desperta passions, ho diu la Marta Pérez Verge. Va, 93-201-7474, 677-38-77-19. Avui crides, escolta'm, parlem de dormir, junts, separats, abraçats, no abraçats, rutines de dormir, fem una pausa i a la tornada recollim totes les vostres respostes.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Actualitzem les dades com si fos una nit electoral, quan queden 12 minuts perquè siguin les 2 del migdia.
2: Escrutini,
1: Elisenda Carot. Ja em posa la cinta d'eleccions. 77% ha baixat, el percentatge, 77%.
2: Home, és que ara està votant ja la part aquella d'Ohio.
1: 77% voten dormir junts, 22%. Ah, perdoneu, 78% voten dormir junts, 22% dormir separat. Sembla que el criteri del doctor Estivill està pujant als votants del no a les urnes.
2: És el politòleg de la son.
1: Ho faig tan malament, això. El politòleg de la son. Va pujant, eh? Podeu votar a través de la nostra comunitat, a través del nostre enllaç. Si ens envieu un WhatsApp, us l'enviem. Què diuen a través de WhatsApp, que està rebentant, Fran?
2: La Joana, d'entrada, que ha dormit 44 anys junts, diu que no és sorda i que fa un exercici d'amor amb el seu marit. La Josa diu que dormim junts. Se'ns afegeixen 3 gats i una peluda bòxer. Però us he de dir que m'agrada més el contacte dels peluts que del pelat, que entenc que el pelat és el seu marit. La Sílvia, junts, sempre. Diu sentir la seva pell al

0: costat em dona pau, que és una mica el que comentàvem abans. La Maribel diu, fa 35 anys que dormim junts. I la Irene afegeix una nova variable, que és, jo sóc molt fredolica i ell és molt calorós. Per tant, dormir és tota una història. Jo manta i l'altre no manta. Com ho gestionem, això? Ell llençol i ja està. I la Yolanda diu, el meu marit i jo dormim separats perquè ell té molts malsons, abans parlàvem de Roncano, diu, ell té molts malsons i es mou molt. I jo sempre li dic que si es deixa de moure i em deixa dormir, l'estimaré molt més. Ens estimem molt, però dormim separats.
1: Jo vull rutines estranyes per anar a dormir. Mal com tu, de moment, no t'estàs destapant gaire. La Núria, pobreta, ens ha dit la mesura del llit, que dorm amb el gossit, que ha intentat refer-lo i no d'allò, que dorm amb els dos nens. Tu què?
2: Jo he de dir que al costat de la meva dona tenim un gat nou, un gatet petit, i a les nits normalment està fora, però pel matí sempre està allà. Vull dir, en un moment que estem dormits,
1: apareix
2: i es col·loca allà al llit. I jo tinc prohibit als nens dormir amb mi, perquè no ens agrada que dormin al seu llit, però, en canvi, tenen l'obligació, només despertar-se a les 7 o així, de venir una estona, com 15 minuts, al llit amb mi per fer-nos petons i estimar-nos pel matí.
1: Mira, interessantíssim, perquè el Malcolm parla de vincle. Dormir junts o estar una estona junts al llit reforça el vincle emocional d'una parella. Escoltem el que pensa la gent al carrer.
3: Creus que dormir amb la teva parella pot reforçar el vincle?
4: Sí, i tant. En tots els aspectes. Sí, al final, quan dorms amb una persona, també és com significat que tens molta confiança amb aquesta persona. No dorms amb qualsevol.
5: Jo crec que sí. És més amoroso.
6: Sí, és clar. No sé, és un espai que on estàs tranquil, on estàs còmode, on normalment estàs bé.
7: Jo crec que sí. Bueno, clar, jo sóc vella ja. Jo suposo que sí, en les meves costums sí.
8: Sí, sí, sí. M'ha sortit a TikTok que dormir amb la teva parella és com que reforça el vincle, perquè al final, quan estàs mitja dormit o el que sigui, el trobes i és com un suport.
9: Sí, home, hi ha més intimitat, estàs més temps junt.
1: Jo tinc una pregunta ara pel doctor Estivill. Ara estava pensant. Jo visc en un pis molt petit i com jo hi haurà moltíssima gent que ens està escoltant. Si vivim en un pis petit i pel que sigui, diem, ostres, la meva parella em molesta perquè es mou molt, com deia ara una de les oients que ens trucava, la Pepa, no? Jo no vull que estiri pets a la meva cara, no?
10: I no tenim incontinència anal?
1: No sé,
10: perquè, és que, escolta, això de tirar-se tants pets sense controlar-ho, no ho entenc.
1: A tot això, per exemple, et poso una situació. Eduard, no podem separar-nos per habitació perquè no hi ha espai. Seria convenient, en segons quins casos, si la nostra parella es mou molt, és d'allò de fotre fins i tot coses, plantejar-nos la idea d'una llitera? O és una bogeria?
11: Seria una petita solució. Mira, sempre hem d'adaptar-nos al que tenim, val? O sigui, dir coses que no puguem assolir és estúpid. Dir que ens hem de comprar una casa més gran per tenir una habitació cadascú és estúpid. Cadascú viu a les seves circumstàncies. Molt d'acord amb aquesta enquesta del 100% de que el vincle afectiu és realment millor si tens la parella al costat. Però parlem de dues coses diferents, el que és el vincle afectiu i el que és millor per al descans de les persones. I referent a el que dius tu, sí que pots adaptar-te, el que puguis. Per exemple, hi ha gent que soluciona el tema dels sorolls amb els taps. Ja és molt factible dormir amb taps, i si dorms amb taps no sentiràs igual si tens un nen petit, si et demana alguna cosa, però, i sentiràs el despertador o el mòbil, però en canvi podràs assolir un moment de descans perquè et baixa la intensitat del soroll ambiental. Uh-huh. Hi ha moltes coses que es poden fer i cal adaptar-nos a cadascú a la situació que tenim.
1: Eduard, ara deies, parlaves de soroll, parlaves de taps, i ahir amb la Núria Casas deia que ella se n'anava a dormir amb el telèfon mòbil. Hi ha gent que se'n va a dormir amb el soroll blancs, el famós ruido blanco, que fins i tot l'iPhone té una manera de posar-te aquest soroll blanc. El soroll blanc, beneficiós o no és beneficiós per incitar-nos a dormir?
11: Són modes, també, eh? O sigui, es torna a ser una rutina. Totes les coses que ens desconnectin seran bones. Per exemple, les nanes mateix, per un invent genial pels nens. Què fa una nana amb un nen? Precisament això, cantar-li, li hem de cantar quan està despert, eh? No quan està dormit, perquè si no se n'entera. Però quan està despert, el relaxa. El soroll blanc és una manera de relaxar, però el que no s'ha de fer és gastar-se diners en apps ni en baixar-se podcast de gent que et cobri per fer-te posar-te aquest soroll blanc. Perquè ara també parlen del soroll rosa, no sé si ho has sentit.
1: No, què és el soroll rosa?
11: Bueno, pues seria com el blanc, però una mica amb algunes paraules dolces que t'acompanyen repetitives, t'estimo molt, t'estimo molt... Bueno, coses bajanades, vaja, bajanades.
10: Doctor, la part emocional no està també lligada al descans? Perquè, clar, vostè diu, no, és que una cosa és descansar i l'altra, doncs, estimar-se. Però jo, si m'abraço i m'estimo, crec que tinc després millor son. O sigui, dormo d'una forma més, no ho sé, relaxada, perquè crec que el cervell també em condiciona a poder dormir bé, al final.
11: Totalment cert, perquè una de les coses que necessitem per poder dormir és estar tranquils amb la nostra pròpia consciència, és a dir, deixar a part situacions de tensió. Per exemple, si tu t'has discutit pel que sigui, encara que sigui una bajanada, i te'n vas a dormir, et costarà més adormir-te. És veritat, forma part d'aquesta sensació de descans que necessites anar-te'n al llit una mica amb la consciència tranquil·la.
2: I el ronc pot ser un soroll blanc d'aquests? Perquè la meva...
1: Si el fas sempre igual?
2: No, perquè el meu germà, la seva dona, diu que ella no pot dormir-se fins que el meu germà comença a roncar. No ronca molt, té un ronc baixet, però fins que ell no comença a roncar no entra com la rutina de dormir-se.
1: Uau, perquè és un soroll blanc per ella.
2: Sí.
11: No, fixa-t'hi, el ronc mai serà un soroll blanc perquè comença i acaba. I a més, algunes vegades acaba precisament amb una apnea, que vol dir que és un silenci. Clar, aquest silenci fa que aquesta persona no respira i, per tant, l'altre ho sent. No, el soroll blanc mai es pot acostumar. El soroll mai et pots acostumar, però un ronc mai serà un soroll blanc. Un ronc sempre és patologia, sempre és patologia. I per més que la persona que estigui al costat s'ha acostumat, que pot ser, jo no dic que no, però no és el més habitual i no seria el més sensat dormir al costat d'un roncador.
1: Sembla que el doctor Civilla està convencent a la població de la nostra comunitat de WhatsApp, perquè ara mateix 70... Actualitza marcadors.
0: Vinga, 73%,
1: 100% escrutat? 100%
0: escrutat
1: del que hi ha ara.
0: Ja? Ah, d'acord.
1: 73% diuen que millor dormir junts, però ha pujat l'altra variable. El 27% diuen de dormir separats, segons les últimes enquestes fetes.
0: És que ara està entrant el vot d'Ohio, que és el que es deixen fins al final.
10: Hi ha una altra derivada, també, que també fa molt que la gent gran al final acabi dormint separats. És la quantitat de vegades que t'aixeques del llit per anar a fer pipí. Que això també et pot despertar. I crec que la incontinència urinària també accentua aquesta part.
2: Clar, i la prostatitis.
10: Perquè jo pixo més ara que abans,
1: Jo tinc una... Clar, després de dos parts, nena, tu diràs. Jo, després d'un, m'aixeco també més vegades. Sí, escolta'm, Eduard, jo tinc una pregunta. Tu et despertes perquè tens pipí o et despertes i després te n'adones que tens pipí?
11: Molt bona pregunta, boníssima pregunta, perquè moltes vegades, almenys una, la primera, si és al cap de 3 o 4 hores, és perquè realment tens pipí, que és quan vas al bany i llavors fas pipí. Però altres vegades et despertes i al moment de despertar-se el cervell diu: per què m'he despertat? Ah, potser tinc pipí. Me'n vaig a fer al vàter i fas dos gotetes. Aquesta és condicionada. Per tant, la gent tenim de les dues maneres. La normal, la més normal, és sobretot en els homes, pel tema de la pròstata grossa, que ens hem d'aixecar una o dues vegades. Si ens hem d'aixecar 5 vegades, és que no anem bé i que aleshores hem d'anar a veure l'estivill que t'arregli.
1: Per tant, ja ho sabeu, pot ser real o pot ser condicionada. Hi ha alguna manera d'evitar aquesta condicionada?
11: Sí, els problemes és perquè et despertes, no? Si hi ha tensions, si hi ha situacions emotives durant el dia, si hi ha situacions com un nen petit que aprèn a dormir i et desperta. Tot això s'ha d'evitar tractant la causa que provoca aquest mal dormir. Si tu te'n vas a dormir amb més desconnexió, més tranquil·la, sents menys estrès, més controlat el que és el teu entorn, les teves emocions, et despertaràs moltes menys vegades.
1: Doncs ja ho sabeu, paraula d'Estivilla. Ens queden 3 minutets per posar a punt i final a la solució d'avui. Dormir junts o separats, jo crec que la resposta és depèn del moment vital. A nivell de salut, de son, de descans profund, el doctor Estivill diu que separats. A nivell de vincles afectius, és evident que potser millor junts, però al final acaba sent una tria de cadascú. A veure, Fran, què ens diuen a través del WhatsApp?
0: Exacte, que cadascú doncs fa una mica el que pot, com la Carla, que diu que dorm amb la seva parella, amb els dos gats, però cadascú té el seu espai. Això sí, nosaltres hi afegim 10 minuts al matí abraçats abans de començar el dia. I a partir d'aquí, amb aquesta rutina, doncs ja poden engegar motors. Per ser rareses a l'hora de dormir o curiositats. La Berta, jo li faig la cullereta al meu marit, fa 17 anys que estem junts, per falcar-lo i que no giri, perquè així no ronca. En resum, que podríem, ser a un llit individual i no passaria res.
1: I fa com uns peraltes, no? Allò que feies
0: sí,
1: a l'escala elèctrica.
0: Com un topall. Saps els topalls aquests dels llibres, a les lleixes? Doncs li fa el topall de no et moguis. I la Maria Elena diu, jo tinc la mania de dormir acaronant l'esquena del meu marit, això fa que em relaxi i m'acabi dormint.
1: És com un peluix, no? Vindria a ser el marit del facerí de peluix.
2: Clar, és així. Tots volem ser el peluix de l'1.
1: Jo abans dormia, quan era soltera, que sembla la meva iaia ja, dormia... jo sempre he necessitat com contenció física. Eduard, no sé si és bo o negatiu o xungo. Jo posava la cara entre la paret i el matalàs.
10: Jo igual. Estampada contra la paret.
1: Això per què és?
10: Jo també.
1: Què ens passa igual. Aquí, doctor?
11: No, és una rutina completament normal. No,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi els acords en infraestructures que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Les claus d'aquest pacte són impulsar una línia de tren que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. Els comuns creuen que és un bon projecte a llarg termini, però Junts i el PP demanen prioritzar Rodalies. Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info, i Alejandro Fernández, del PP.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
3: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: El govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans de l'agost. Més notícies en format breu. Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen. Aquest divendres hi ha hagut una nova jornada de vaga a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran, que ha tallat durant una estona el túnel del Cadí. Les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria d'una vaga parcial a Rodalies. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, que reclamen més personal i interventors, volen reunir-se amb Renfe abans de la vaga amb la mediació del Departament de Treball. Nou atac d'Israel a la ciutat de Gaza, malgrat l'alto el foc. Segons el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, el bombardeig anava dirigit contra el principal líder militar de Hamas a la franja, considerat un dels cervells de la massacre del 7 d'octubre. Israel assegura que l'operació podria haver estat un èxit, tot i que de moment no està confirmada la mort del dirigent. Els bombardejos han afectat un edifici residencial i un vehicle i han provocat almenys 7 morts i més de 50 ferits. Hondures denuncia que l'Iran ha segrestat un vaixell de càrrega amb la seva bandera al Golf d'Oman. A bord de l'embarcació hi viatjaven 17 tripulants que, segons les darreres informacions, estan sans i estalvis. Els fets van passar dijous quan les

0: forces iranianes van tallar les comunicacions via satèl·lit de la nau per remorcar-la cap a un dels seus ports. Teheran justifica la retenció per una inspecció de la documentació del vaixell. La Sala Beckett estrena un nou text de la dramaturga Lluïsa Cunillé. Es tracta de Dinamarca, una picada d'ullet al Hamlet de Shakespeare en la pell de dos personatges, una mare i un fill, que sobreviuen en un món d'incomprensió. Dirigida per Albert Arribas, compta amb dos intèrprets de luxe, Imma Colomer i Pere Arquilluer. Marta Vives.
1: Ironia i mala bava en aquest Hamlet de Lluïsa Cunillé, escrit el 2014 i que encara no s'havia estrenat al nostre país. Protagonitzada per una mare i un fill que malviuen en un pis del centre de Copenhaguen, explica la història de la lluita per la seva existència i, per tant, per la seva identitat. Pere Arquilluer i Imma Colomer fan un autèntic tour de force interpretant una mare i un fill que malden per no ofegar-se en l'amargor del món.
2: També hi ha una lluita important de poders, hi ha un passar comptes de l'infantesa, de l'adolescència. És un dia que és excepcional a la vida d'ells dos i, per tant, sortirà tot el que potser no ha sortit durant tants i tants i tants anys de convivència. No?
1: Un muntatge que excel·leix en el text, en la direcció i en la magnífica interpretació. A la Sala de Baix de la Beckett fins al 14 de juny.
0: Esports, el Barça femení de futbol opta aquest dissabte al tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió. Els sindicats d'àrbitres han demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez, també que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments. Àlex Márquez ha quedat a només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. I en bàsquet, el Barça ha emès un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual tècnic Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
3: Fins aquí les notícies.
4: Trescents grams de paraules.
5: Mig litre d'actitud.
4: Una cullerada de silenci.
5: Dos reflexos de llum.
4: 5 quilos de cadira.
5: I si convé, 150 grams d'ulleres.
4: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
6: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
7: Contes, novel·les, poemes, cançons...
6: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
8: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: Som el dia.
14: Som la nit.
15: Som dos programes amb el mateix objectiu.
13: Saber què està passant.
14: Què ha passat.
15: I també per què ha passat.
13: Tant a casa...
14: com al món.
15: Què ens fa diferents?
13: El ritme.
14: El ritme.
15: El ritme.
13: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
14: Perquè al Catalunya nit som pausa.
15: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
13: A tot hora...
14: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Som diferents.

0: Als anys 80, Barcelona es va convertir en la capital del disseny. Es parlava sempre d'homes. Recordeu els noms? Amèrica Sánchez, Enric Satué, Javier Mariscal, Josep Maria Mir... I les dones, on eren? Que no feien disseny. Ja us dic jo que sí que n'hi havia, i és clar. Per exemple, una mica més jove que tots ells, la dissenyadora gràfica Patty Núñez. Ha guanyat 12 Premis Laus, Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, va ser la primera dona a ser guardonada amb el Premi Nacional de Disseny el 2007. Molts dels seus dissenys són icònics i encara perduren avui. El logo del Port de Barcelona, les bosses de la botiga Vinson i, per exemple, el logo de la discoteca Otto Suds. La pregunta que potser ens hauríem de fer és per què no és tan coneguda com els seus col·legues?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Patty Núñez, benvinguda, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Escolta, aquesta pregunta de per què no és tan coneguda com els seus col·legues, te l'has fet o és mentida, això?
2: Bueno, no està tan clar, eh? Hi ha gent que em coneix més a mi que tota
0: aquesta colla, eh?
2: Sí.
0: Ben fet. Escolta'm, si haguessis de fer... Ja sé que és una pregunta una mica agosarada ja per començar, però si haguessis de fer un logo de la teva vida, ja ho sé que ara no pots pensar en dos segons, però què seria allò que imprimiria? El color? El moviment?
2: Ostres, no ho sé. El que faig sempre, abans de començar a guixar res, és pensar. O sigui, si jo tinc una setmana, per exemple, per resoldre un projecte, o 10 dies, dedico entre un 50 i un 70% del temps a pensar. I un 30% del temps, o entre el 50 i el 30% del temps, a produir, a fer, no? A fer, maquetar, donar forma, no? Perquè els logotips, no només els logotips, també els colors, les tipografies, tot comunica. Llavors, el primer és què vull comunicar i després veure com.
0: Tu dius que tens com una conversa amb les emocions, per exemple, amb el client, no? O sigui, l'emoció de la Patty Núñez per la seva vida, potser l'emoció que has tingut més forta o més important a la teva vida, quina seria? No sé, per imaginar-nos aquest logo. Jo insisteixo, eh?
2: Ostres! Ja, tu insisteixes, però jo et diria, no,
0: dona'm
2: un marge de temps per pensar-ho, perquè...
0: Escolta, tenim una hora.
2: I, a més, un logo d'una vida, bueno, també aquest concepte s'ha de pensar molt, perquè és una cosa rara.
0: Tens raó. Escolta, deixem-ho estar, tenim una hora. El que farem és que és divendres, ja sabeu que els divendres convidem a una dona que admirem i li demanem que porti la seva música. I avui hem de dir que ens ha portat una música aquesta dona, que ja estem rendides als seus peus.

0: I començava amb Carole King i aquesta cançó I Feel the Earth Move. Te'n recordes de quan la cantaves? O sigui, hi ha algun moment de la teva vida lligada a això?
1: Sí, o sigui, jo vaig anar a una escola anglesa, però vaig aprendre molt, molt anglès cantant primer els Beatles, quan era més petita, i després, per exemple, doncs, cantant cançons de la Carole King o de la Janis Joplin. M'agrada molt cantar.
0: Sí? T'hem d'imaginar, cantant per casa? Abans o després del disseny? O dibuixant,
1: mira,
0: també?
1: Per treballar, no gaire, perquè em desconcentra. Però, per exemple, quan haig de rentar plats o netejar la casa, ordenar i tal, em poso la música a tope.
0: Els veïns contents,
1: i llavors, no tinc veïns perquè tinc una caseta aïllada amb jardí, o sigui que no em poden sentir.
0: M'agrada bastant.
1: Aquí no hi ha cap problema. Em poso la música a tope i llavors de vegades doncs, m'agafa tanta energia que després no puc dormir, si és al vespre, no?
0: De fet, tens una casa molt especial, perquè és una casa, com es diu,
1: Bioclimàtica. Sí.
0: Que vol dir que funciona doncs, amb l'aigua de la pluja, no fa falta que... O sigui, amb el sol també no hi ha calefacció.
1: S'escalfa amb el sol perquè té obertures, o sigui, finestres molt grosses i també dirigides al sol, i després està superben aïllada. I així és com haurien de ser totes les cases.
0: Perquè són eficients.
1: Són eficients.
0: Clar. Clar. Això em sembla que més és un disseny de tu i la teva germana, l'Alicia Núñez.
1: La Lluïsa.
0: La Lluïsa.
1: Les dues vam encarregar la casa, però el disseny de la casa és d'uns arquitectes, uns joves arquitectes, que es diuen Alventosa i Morell.
0: Això era important per tu. M'imagino que algú que estima el disseny també creu amb la feina que fan els altres. I també la importància del disseny. No?
1: I la veritat és que ens vam entendre superbé amb aquests arquitectes, perquè tot el que presentaven era com si ho hagués triat jo, no? O sigui, teníem un gust molt, molt, molt similar.
0: Clar, la feina de dissenyadora també és una feina que et fa estar tancada, és a dir, en silenci, concentració... És una feina que també necessites certs espais, no? Abans tenies un taller i el vas tancar en el moment que et van pujar molt el lloguer i ara treballes a casa.
1: Sí. I ara a casa em concentro millor perquè l'estudi que tenia, a part de que tenia ajudants, que tota l'estona m'estaven preguntant què et sembla això, com solucionem allò, etcètera, no? Doncs clar, era tot un espai obert. Jo mai he tingut un despatx per mi sola. No volia, a mi m'agradava estar en equip, no?, amb tot l'equip. Però és cert que de vegades doncs, no t'ajuda a concentrar-te.
0: Amb aquesta concentració tu has fet moltes coses durant molt de temps. Has treballat per marques, institucions molt conegudes, per Loewe, per Mango, Camper, Danone, Antonio Miró, Cacau Sampaca, els perfums d'Armand Basi... Però hi ha un logo i una feina que crec que t'ha marcat una vida, no?, que és el logo del Port de Barcelona.
1: Bueno, això jo era molt jove, quan ho vaig fer. Bueno, tenia 25 anys, 24, 25. I sí, per mi va ser com, ostres, això m'ho encarreguen a mi? Quina responsabilitat, no? Perquè em semblava, doncs,
0: un projecte... El Port de Barcelona és molt bèstia, eh?
1: Clar,
0: a part
1: que
0: mou molts diners, eh?
1: Sí.
0: com per espifiar-ho, eh?
1: Exacte, i a més és que no només era fer el logo, també vaig pintar les grues, els tinglados, els uniformes dels treballadors, o sigui, vaig estar 5 anys treballant pel port, eh?
0: Tenies 25, 26 anys, tinc entès.
1: Sí, i a més jo era una dona, i jo coneixia el director d'aquell moment del Port de Barcelona, que era una persona com molt assequible i tal, però tota la junta, diguem-ne, de govern del port, doncs eren tot homes, òbviament, i grans, no?
0: Burgesia catalana, una mica, no?
1: Sí, la veritat és que no els recordo gaire, perquè els vaig veure un dia o dos.
0: Et feien por.
1: La resta del temps, doncs, em veia amb el director directament, que era com molt fàcil tot, no? Però em vaig preparar, saps, per aquesta presentació. Primer que vaig contractar els serveis de Norberto Chávez, que era un teòric de la comunicació, que primer em va estar ajudant a desenvolupar el projecte, a extreure comunicació de tot el que jo dissenyava i també a donar-me conceptes de comunicació perquè jo els convertís en imatge, no? Vam estar treballant junts, que a mi em va anar molt bé, no?
0: Clar, el poder de saber-ho explicar.
1: Tot el discurs de presentació el va fer ell i bueno, una meravella. Jo vaig aprendre per sempre, d'aquest projecte del Norberto.
0: Perquè, clar, aquí hi havia dues coses. Molta joventut per part teva, 25 anys, que jo m'imagino que se m'haguessin plegat les cames amb tots els senyors del port allà
1: endavant. Bueno, jo no se'm van plegar les cames, però em vaig aprimar 5 quilos.
0: D'acord.
1: I no els tenia, no els tenia a sobre.
0: Doncs això, doncs que m'imagino els nervis, no?, d'una primera feina. I també creure't en un món on jo crec que el disseny és una cosa que a tothom li agrada veure el fet, però tothom es pensa que ho pot fer. En realitat, i hi ha com, a vegades com una mica menyspreu allò de dir, va, fes-me un logo, que a tu no et costa res, això, no? I hi ha una feina.
1: Potser en aquell moment no tant, eh? Ja. És ara, sobretot,
0: Amb la IA i...
1: És ara amb la IA i que els nens ja treballen Illustrator ja al col·le i que qualsevol, doncs, es pensa que pot fer... que pot fer un logo, no?
0: El logo, de, justament, del Port de Barcelona és gris, que és com la maquinària, no?
1: Representa l'organització.
0: Exacte. I després hi ha aquesta línia blanca i a baix el mar.
1: Bueno, són dues formes, no?
0: Sí.
1: Que hi ha, o sigui, és el mar, la part blava i la part grisa, que és com l'organització. O sigui,
0: I el que és curiós és que ara ja fa molts anys d'aquest logo, no?
1: Bueno,
0: estem parlant de quants anys?
1: De l'any 85, o 84 o 85. Són 42 anys, no?
0: Sí. I clar, i encara funciona. Això vol dir que era molt bo.
1: Doncs sí, això la veritat és que aquestes coses a mi m'omplen de satisfacció perquè és totalment la meva intenció i sempre ha estat la meva intenció fer coses que perdurin, o sigui, eternes, no? Mm-hmm. El que em sembla que no és just és que dissenyem molt a la moda, perquè la moda, el que està de moda sempre passa de moda, no és just pel client.
0: Mm-hmm.
1: Perquè els anys passen de seguida, 5 anys passen de seguida, 10 anys és que passen que ni te n'enteres. I que hagis d'anar renovant la imatge cada 5 o cada 10 anys, doncs és molt fort, no?
0: I, de fet, les grans marques tenen aquesta cosa que no s'han mogut gaire. De fet, quan pensem en el logo de Coca-Cola, amb tots els anys no ha canviat gens. O ha canviat poc. O el logo de B-Creme. Aquestes marques que ens han construït a la vida... I que sempre
1: recordem... Les que
0: recordem...
1: estan ben fetes no han hagut de canviar.
0: Clar.
1: Però, per exemple, de Bayer, jo això ho vaig haver de fer per una conferència, la de Bayer, doncs han tingut com 40 logos en tota la seva història.
0: Clar, però jo me'n recordo sobretot aquella de l'aspirina,
1: sí,
0: amb la
1: però
0: ratlla.
1: Sí, això ja va ser més tard de la meitat de la seva història.
0: Clar, clar, clar.
1: Sí, sí.
0: O sigui, un logo que està ben fet dura per sempre.
1: Sí.
0: O dura bastant.
1: Pot durar sempre. Mm-hmm.
0: Tu dius que treballes amb el llenguatge de les emocions. Què vol dir això?
1: Bueno, que emocionar és important quan fas un projecte gràfic, no? Perquè el més important és que primer cridi al cor, no? I després a la ment.
0: I això vol dir que ets d'alguna manera una mica pitonissa? Per definir-ho d'alguna manera, que com saps el que vol l'altre?
1: Bueno, això és una intuïció. És una intuïció que potser tinc, no? La d'avançar desitjos de la gent, no? Per exemple, quan vaig fer un cafè per el Cafè Saula, vaig fer un cafè de color rosa, perquè era un cafè que era una cosa molt atípica, no? A més, era el primer aquí en aquest país, no? Saps aquell cafè que se'l menja un animal, se l'empassa... surt per baix, diguem-ne, per dir-ho d'una manera educada, i llavors recullen els grans de cafè entre els extrements, els torren i tal, i, ostres, aquell cafè està, bueno, bo és poc, eh? És una meravella, perquè l'estómac de l'animal li ha canviat una mica el gust, l'estructura i tal, no? És un cafè deliciós, caríssim. I clar, el vaig fer de color rosa, perquè... Primer, perquè era el contrari de l'escatologia, no? El món oposat, o sigui, sobretot si penses en aromes, no? El rosa no fa olor d'excrements, no?
0: Clar.
1: Ni tan sols de cafè, no? I després també perquè me'n vaig anar als lineals així de Carrefour i de Corte Inglés i tal, vaig veure que tots els cafès eren negres, com a molt blancs, o sigui, els que eren diferents, no? Però no hi havia cap cafè rosa, no? I llavors, de cop i volta, bueno, aquest cafè va tenir un èxit brutal i jo diria que va ser pel color rosa.
0: He sentit...
1: El color rosa és molt emocional. Eh? I, a més, hi ha vegades que quan no ha estat de moda immediatament, la gent ho veu i tothom li atreu, no?
0: He sentit que a tu t'agrada desobeir. I ara t'estava sentint, amb aquesta, això que explicaves, com que tothom ho feia marrón o negre, tu vas voler fer-ho rosa.
1: A veure, no és que m'agradi desobeir, però si per fer bé la meva feina haig de desobeir el client, desobeeixo. I això sí que ho he fet moltes vegades. Perquè de vegades em diuen, pots fer el que vulguis, però no toquis aquest color groc. I val, jo he fet un projecte sense tocar el color groc, però després he pensat, en aquest cas, estava venent xocolata. I quan tu vas per un lineal d'un supermercat i tens ganes de menjar xocolata, què és el que desperta les ganes de menjar xocolata? Doncs veure la textura de la xocolata, no? Llavors vaig fer a banda un fons que era com una crema de xocolata, no?
0: I llavors, vas triomfar.
1: Al principi van dir, això no es pot fer i tal. Dic, bueno, mira, ja que t'he fet tot el que tu volies, però jo... Si aquesta marca fos meva, jo faria això. I van pujar les vendes un 40%, que és molt, eh? Sense fer cap mena de promoció, només pel canvi de color. Jo vaig fer bé la meva feina, però vaig haver de desobeir.

0: The Tide is High, aquesta cançó de Blondie, que, clar, tu has tingut la sort d'anar a un col·le anglès, que això, quan tu vas tenir la sort d'anar-hi, això hi havia molt poca gent al món on vivíem, a Barcelona, a Catalunya, que parlés anglès i el parlés bé. Sí. Això jo crec que et canvia la teva manera de veure i de viure el món. No sé si ho sents així.
1: A veure, jo el que no entenc és com fa la gent que no parla anglès, no? Perquè... No sé, jo a internet és que ho escric pràcticament tot en anglès, perquè trobo moltes més coses si ho poso en anglès que si ho poso en castellà, no? I llavors, doncs, no entenc com fa la gent, o sigui, com pot sobreviure sense parlar anglès, no?
0: Ja, però el que passa és que era un privilegi en aquell moment anar a un col·legi com aquell.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Sí, vam tenir la sort de que el meu pare, però nosaltres érem sis, ens van treure de l'escola de monges, afortunadament, perquè era molt dura, i les tres primeres pobres van anar de Guatemala a Guatepeor perquè les van ficar en un col·le de l'Opus, i en canvi les tres petites ens van ficar a St. Peter's, no? Que era una escola anglesa i més aviat laica, bueno, molt més lliure i més divertida.
0: Com recordes aquesta època de l'escola? Perquè tu ja m'imagino que ja devies començar a dibuixar, no?
1: Sí, jo dibuixava molt ja des de molt petita, però també perquè els nostres pares tampoc ens compraven tantes coses, ni joguines, ni regals. La meva mare era molt estricta amb la televisió, ens la deixava veure una hora al dia només, i llavors, doncs, bueno, t'havies d'inventar coses per jugar, i llavors, doncs, jugàvem a dibuixar gran part de la tarda.
0: Sis germanes, eh?
1: Sí.
0: Ni que bello és vivir, això, eh? Ja. Com recordes això? Perquè, clar, sis nenes amb el seu univers propi, com deies, en aquest món on tenia una casa amb certs privilegis, perquè tenia una casa on tenia una assistenta, és a dir, que teníeu també, em sembla que venia una modista un cop a la setmana.
1: Ui, sí.
0: A casa vostra. És a dir, que això no és la vida que ha tingut molta gent, però al mateix temps, com deies tu, no era com ara que els pares estan tan pendents dels fills, sinó que era un món més lliure.
1: Sí. Era més lliure per això, perquè els meus pares, doncs, feien les seves coses i ens deixaven allà, que ens deixaven fer el que volguéssim, no?
0: Amb sis germanes, cada una devia tenir un rol. Oh.
1: Era divertit, perquè hi havia poca diferència d'edat, o sigui, era un any i mig entre la meva germana més gran i la següent, i les altres ens portaven dos, i jo després, amb les petites, una miqueta més, tres i quatre, no? Però teníem edats molt similars, o sigui, que tant de petites podíem jugar com d'adolescents, explicar-nos els secrets, i ja de jovenetes i tal, sortir juntes, no?
0: És curiós perquè, si no ho tinc mal entès, alguna d'elles és dissenyadora d'interiors, tu ets dissenyadora de gràfica... O sigui, hi ha molta gent amb aptituds, podríem dir, artístiques,
1: sí,
0: o estètiques.
1: Sí, una altra és fotògrafa... Mm-hmm.
0: D'on creus que va sortir això? Hi havia algú a la família que tingués aquest gust per l'estètica?
1: Doncs la veritat és que no, eh? És molt curiós. No. Perquè el meu pare tenia dos o tres germans que dibuixaven de meravella, bueno, i un d'ells pintava molt.
0: Però, i el teu pare no venia d'aquest món.
1: Però el meu pare no dibuixava mai, no. La meva mare havia pintat de jove, havia fet alguns quadres i els teníem allà a casa, no? Però després, doncs, ho va deixar. O sigui que no sé d'on venia.
0: Però tens algun record del que és, no sé si dir el bon gust, el disseny o una idea de disseny, de dir, no sé, me'n recordo, no sé, del collaret de perles de la meva àvia. No ho sé, a vegades hi ha una imatge que...
1: Jo, sobretot, la que va imposar el bon gust a casa meva va ser la meva germana Alicia, que tenia 4 anys més que jo, i de seguida es va encarregar, doncs, de la decoració de la casa, saps?, de canviar-la... I a més, doncs, era molt convincent i ella, només ella podia convèncer els meus pares de treure el paper, aquell típic...
0: Paper pintat.
1: Paper pintat. Horrorós. I pintar de blanc, i canviar les cadires, i canviar colors d'aquí i d'allà, i... Sí, canviar una mica el mobiliari, això era tot l'Alícia. I, de fet, va ser l'Alícia la que em va fer conèixer el món del disseny, també, perquè ella es va ficar a l'Escola Eina molt abans que jo.
0: Tu comences a l'Escola Eina, que ara és una institució, però en aquell moment era una cosa pràcticament que començava. I a mi una cosa que em sobta moltíssim és que tu ja des de petita, veient logos de coses que menjaves i tal, tu pensaves que un dia series dissenyadora gràfica.
1: Sí.
0: Això em té...
1: Sí.
0: Com, és a dir, perquè jo no m'imaginava ni que hi hagués algú dissenyant allò. Llavors, que tu ho tinguessis tan clar...
1: No, jo tampoc, però jo ho veia i m'agradava mirar-ho i llavors, doncs, sí que recordo que li vaig dir a la meva mare, jo de gran vull dibuixar coses d'aquestes, no? Suposo que sí, vaig pensar que algú, que hi havia algú darrere que ho dibuixava, no? Mm.
0: Recordes algun logo que fos molt important per tu? O alguna...
1: Més que logos, packs, no? Per exemple, m'encantaven les... Perquè en aquell moment venien tots els fruits secs d'Eagles en llaunes, no? I llavors les llaunes, per exemple, de Nacardos, tenien unes fotos i uns colors, i em podia estar allà hores mirant, no? I també m'agradava molt una capsa de cubitos de caldo, de gallina blanca, que era com un cub, la capsa, tota sí. groga, amb una gallina allà, òbviament, no? I a dintre eren tot de cubets petits, tot sí. cúbic, no?
0: Això era meravellós.
1: I a mi això m'entusiasmava també, els colors, el groc, el blau, el vermell, no? Eren colors molt, molt vius. I després em guardava packagings d'aquests per enganxar-los als dibuixos, saps? Quan eren capsetes petites i tal, jo les enganxava o retallava el logo de Nestlé, del paper d'embolicar la xocolata, i l'enganxava allà en un moble dels dibuixos que jo feia, no sé.
0: O sigui, que això ja és vocació màxima.
1: Feia collage.
0: Mare meva. O sigui, quants anys tenies quan feies això?
1: Suposo que 7, 6, 7, alguna cosa així.
0: Artista.

0: The Pretenders, aquesta dona, la Chrissy Hynde, que sempre té aquest punt, no sé si diria fort, combatiu.
1: Sí.
0: La Paty Núñez també té alguna cosa d'això? Combativa i forta o què?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí. I que això també és un efecte de ser tantes dones en una casa. Saps com passa amb algunes plantes, que quan hi ha moltes plantes femelles, algunes es fan mascles, no? Doncs a nosaltres també ens va passar això, no? Que ens vam fer, no vol dir que no siguem femenines, però sí que ens vam fer amazones, no? O sigui, fortes, valentes, guerreres. Sí.
0: Per això que dèiem, per això no se't van plegar les cames quan vas presentar això, doncs aquest logo del port amb 25 anys, però quan passes d'eina, és a dir, vas a estudiar eina, i després quan és el primer logo? És a dir, quan tens la sensació de que estàs començant ja a treballar de dissenyadora gràfica?
1: A veure, el primer logo que vaig fer, us recordo perquè jo encara anava a l'escola, no? Era una empresa que cultivaven verdures, fruites i tal, que es deia Agroflora, i flors també, Agroflora. I vaig fer el logo d'Agroflora, que jo en aquell moment, òbviament no existien els ordinadors, ni la fotocomposició, ni res, i jo no tenia diners per comprar Letra 7, que era el que fèiem servir de vegades per composar paraules, no? I jo les vaig dibuixar totes, les lletres. Jo les dibuixava. I va ser el primer logo. I després, un altre dels primers també va ser uns laboratoris, que desgraciadament ja no existeixen, uns laboratoris de fotografia de blanc i negre que es deien Zebra. Aquest el vaig fer l'any 83.
0: Clar, tu eres joveníssima i, clar, quan per exemple, et fan l'encàrrec aquest del port, tu t'has de muntar una empresa, perquè, clar, allò no era només fer un logo, havies de fer tota la marca del port. I llavors, pues, et compres una fotocopiadora, llogues a gent...
1: Vaig llogar a gent,
0: com va
1: sí,
0: ser
1: sí.
0: Això? Perquè bueno, no et va impressionar gens, eh?
1: Ho vaig haver de fer. A veure, jo havia estat treballant també a Taula de Disseny, que era una empresa que érem com, no sé, 15 o 20, treballant en una sala allà, i per grans projectes, eh? O sigui que jo havia anat a presentacions a
0: Codorniu,
1: a Telefònica, saps? A clients importants, no?
0: Clar, però una cosa és tenir imaginació i l'altra és fer d'empresària.
1: Sí, bueno, jo el que feia era liderar un equip, no, més que fer d'empresària, no? Perquè fer d'empresària em sembla que encara no en sé.
0: Però escolta, i en aquell moment, o potser en tota la teva vida, t'ha costat posar preu a la feina que fas?
1: Sí, molt. I em segueix costant. Jo crec que sempre he cobrat menys del que podia cobrar.
0: I això creus que és perquè ets dona?
1: No, això és perquè sóc tonta. Perquè tinc col·legues, saps, que no tenen ni la meitat del nom que jo tinc, sí. I tal, i que s'han forrat, no? I jo, doncs, també ho podria haver fet. A veure, forrar-me. No,
0: ja t'entenc.
1: No m'agrada ser honesta. Això per mi és molt important, la honestitat, no? Vol dir, doncs, no cobrar més del que cal, no? Però sí que podria haver cobrat molt més. I això ho he dit sempre, eh? Però no hi ha manera d'arreglar-ho.
0: Encara ara, eh?
1: Perquè encara treballo, eh?
0: D'acord. Escolta, hem parlat al principi del programa de tots aquests noms, d'Amèrica Sánchez, Satué, Mariscal, etc. Quina relació tenies amb ells? És a dir, eren mons a parts? Éreu tot una colla? Us trobàveu?
1: O a veure, l'Amèrica Sánchez, sí. Jo el vaig conèixer amb la meva germana Alicia... Mm-hmm. Que el seu nòvio estudiava disseny gràfic a Eina, i vaig conèixer també diversos amics d'ell i d'ella, no? Que també eren dissenyadors gràfics, i llavors doncs, teníem una relació molt amistosa amb Amèrica Sánchez. No? Llavors jo també el vaig conèixer així com d'amistat. No? I llavors un dia vaig anar al seu estudi i em vaig quedar impressionada i vaig dir jo vull fer això, no? Jo l'admirava molt. I, de fet, jo em vaig apuntar a Eina perquè volia tenir de professor a l'Amèrica. Però quan jo em vaig entrar primer, ell va passar segon. Quan jo vaig arribar segon, ell va passar tercer. I quan jo vaig arribar a tercer, ell va deixar l'escola. O sigui que només el vaig tenir de professor de dibuix, que va ser una meravella, eh? Però de professor de disseny, mai. Mai.
0: I amb els altres?
1: I amb Claret Serraïma, per exemple, el vaig conèixer quan jo tenia, crec que 18 o 18 o 19... o potser eren 20, no ho sé. Eh? Un professor meu, pel qual jo havia treballat al seu estudi, em va ficar a l'ADGFAT, a l'Associació de Dissenyadors Gràfics. que jo era una pipiola, però bueno, ell m'hi va ficar i em van acceptar, no? O sigui que vaig estar...
0: O sigui que et van acceptar bé.
1: Sí, jo, no hi havia jo portava mirada... el tema d'escoles de, de disseny, o sigui, contacte amb escoles, i organitzava coses, i m'encarregava una mica també de, la, de l'arxiu històric, no? Però bueno, el cas és que vaig conèixer tots els de la Junta i vaig conèixer Claret Serraïma i també vaig anar al seu estudi i uau, quina meravella. Jo en aquella època ja era estudiant, o sigui, o inclús ja havia acabat.
0: Clar, el que passa és que amb aquesta gent et portes uns anys.
1: Sí.
0: Clar, jo em pregunto també si hi havia altres dones i també se les tenia amb la mateixa consideració o no. Clar, per ells eres un aprenent, llavors, suposo, encara, oi?
1: Sí, totalment, sí. I dones, doncs jo recordo molt a una parella que havien sigut professores meves, no? La Loni Gist i Tune Hoverstad, però jo no sé, no eren molt conegudes. No eren molt conegudes.
0: I això potser
1: feien
0: sí que
1: té a veure. Feien una feina bastant institucional, clar. I a mi em va tocar una feina més comercial, que això fa que també
0: et coneguin
1: tinguis més notorietat, no?
0: Tot i així, ser dona, tinc entès que et va beneficiar al principi, tu creus, de la teva carrera?
1: Jo, al principi, sí.
0: Per
1: què? Sí, perquè els anys 80 va ser el boom del disseny i la premsa només volia que publicar coses i gent relacionada amb el disseny, no? I llavors jo, com que era dona, doncs els anava molt bé com a abanderada, no? D'una professió que semblava com molt apta per una dona, no? Perquè era molt... tenia molt a veure amb l'estètica... I bueno, em van treure a totes les revistes, a totes, totes, totes, eh?
0: A més, sempre apareixes com una actriu de Hollywood, perdona, amb uns vestits meravellosos...
1: O amb vestits meravellosos, sí. O amb el cabell meravellós, o sí, sí, eren de vegades doncs eren 4 pàgines o 6 pàgines...
0: No? Com ho portaves, això, de ser, no sé, una, no sé si dir una sex símbol del disseny gràfic.
1: No, sex símbol tampoc em vaig sentir mai.
0: Una
1: eh?
0: Mica, eh?
1: No, que va, jo almenys no m'hi vaig sentir.
0: Home, jo he vist
1: sentir.
0: Una foto aquesta tarda que semblaves la Wagner.
1: Una amb un vestit verd.
0: Verd.
1: Aquella és del Toni Bernat.
0: Home, una mica Wagner.
1: I l'estilista, una amiga meva, l'Anna Vallès, que em va portar uns vestits que, bueno, jo no hi cabia. Dic, t'he agafat la talla petita, que tu estàs molt prima. Dic, Anna, jo no estic tan prima, que jo no hi cabré i tal. I aquell vestit, bueno, va costar de pujar-me la cremallera i per això sembla intenció de sexy, perquè és que em calia una talla més.
0: Però era boníssim, el vestit. Era preciós, aquell vestit.
1: I a més surt la meva gossa pujada a la taula, no?
0: Exacte, sí, sí. Clar, un espai molt masculinitzat, especialment en els llocs de reconeixement, de direcció creativa. Tu tenies la teva pròpia empresa, però, clar, com ho vas percebre, tot això?
1: A veure, jo el que sí que vaig fer era, doncs, el que et comentava abans, no? Que quan no tens credibilitat el que has de fer és preparar-te molt més, no? Les presentacions. I llavors no,
0: però, home, tu sí que en tenies no... de credibilitat, no?
1: No et pensis, sempre tenen...
0: Però per què? Perquè tenies una mica, com diuen ara, síndrome de la impostora?
1: No, perquè sóc dona. Només per això.
0: O sigui, ells no creien que tu tinguessis credibilitat només pel fet de ser dona?
1: Ells, els clients, em sí, refereixo, no sí. Als altres dissenyadors.
0: No, clients.
1: Però molts clients, sí, encara et trobes amb aquests casos, saps? Que si, per exemple, li encarreguen en un concurs, no?, que hi hagi 2 homes, i jo, doncs, jo tinc menys credibilitat, jo ho sento així, eh? Uh-huh. I et diré que inclús ho sento més a Catalunya que fora de Catalunya. Desgraciadament, eh? Em sap molt greu dir-ho, eh? Però aquí a Catalunya hi ha més prejudicis amb les dones. I sobretot quan som grans.
0: Sí, edatisme.
1: Menyspreu per la gent que ja té més de 50 o 60. No? Si són homes, no. Eh? Si són homes, no. Però si són dones, sí.
0: Però clar, és fort.
1: I això tu tens fora de Catalunya no ho sento, clar. Saps? Perquè jo vaig a donar moltes conferències i workshops i tal a altres universitats de la península, no? I em tracten sempre amb un respecte i amb una admiració i tal, que jo aquest tracte no l'he tingut mai aquí a Catalunya.
0: O sigui que tu trobes que, tot i l'experiència que tens, encara t'has estat jutjant o per l'edat o perquè ets dona,
1: sí,
0: a l'hora de fer els projectes.
1: En alguns casos sí, en altres no, sempre òbviament, no? Afortunadament.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: I amb els clients que segueixo treballant més, doncs no hi ha aquest problema, òbviament, no? Però de vegades encara es nota, no? I el que fas és preparar-te més, o sigui, jo no prenc cap decisió que no estigui raonada per algun motiu. I així, si algú diu, no m'agrada, doncs ja has d'explicar, no és qüestió de que agradi o no agradi, perquè això és com molt subjectiu, no? Sinó de que estigui comunicant el que ha de comunicar. I això comunica això, tal cosa, no? Llavors, si ho portes tot ben raonat i justificat, doncs és més difícil que et tombin el projecte.

0: Meravella, aquesta cançó de Sade, Hang On To Your Love. Quina meravella, eh? I a més alegre, parlant d'amor. Com hem estat d'amor?
1: Totes les cançons de Sade eren molt maques.
0: Molt.
1: Però jo crec que era una noia que patia molt. Que era molt patidora.
0: Sí. Escolta, i tu has patit per amor o què? Com hem tingut el tema de l'amor?
1: Crec que tots hem patit, sí. No? Però bueno, tampoc tant, eh?
0: Abans deies això, que totes les dones de la teva família éreu com amazones, o sigui que us havíeu fet fortes perquè havíeu nascut juntes, però jo em pregunto també, amb una dona que ha fet una carrera com la teva, que has treballat, com dèiem, també en un món molt d'homes, no? Amb les empreses, moltes vegades, no? amb empreses on normalment els homes són els que estan al capdavant i que t'has de defensar, en el sentit, per exemple... T'ha afectat totes aquelles idees sobre l'amor per tota la vida, el príncep blau, la mitja taronja... Com ho has portat, això?
1: Bueno, de jove jo la veritat és que m'enamorava molt fàcilment.
0: M'encanta.
1: He tingut relacions llargues, eh? Però acabava una relació, per A o per B, o sigui, perquè no acabava de funcionar. I al cap de no res ja és que ja estava enamorada d'un altre, no? I era una relació que em durava, també, eh? O sigui que sempre ho he tingut fàcil. Sempre ho he tingut fàcil.
0: Això creus que té a veure amb la convicció d'amazones que teniu a la vostra família o no?
1: No, crec que no. Crec que no.
0: Escolta, continuem parlant amb la Pati Núñez, avui Les dones i els dies, parlant també d'aquesta carrera, no? Que dèiem que depenent de si ets home o dona, doncs a canvi és molt diferent de vegades, i també hi ha molta precarització. Hi ha aquesta idea de que un logo el pot fer qualsevol, quan sí. És una feina que té molt de temps darrere, no? Suposo que això et fa molta ràbia.
1: Sí que fa molta ràbia, la veritat, sí.
0: Aquesta cosa
1: i això sempre ha passat al nostre país respecte a altres països d'Europa, però aquí, amb les crisis econòmiques, encara més, no? I no ho dic jo, és que ho comenta tothom, no? Abans hi va haver una època que hi havia pressupostos astronòmics per fer una identitat corporativa d'una gran empresa o multinacional o empresa de serveis, no? Vull dir, com tipus Repsol, Butano, coses d'aquest tipus, no? I es cobraven uns preus astronòmics. Jo mai, eh? Mai directament. O sigui, he treballat per estudis que han treballat per aquest tipus de clients, però jo mai he cobrat directament. Però alguna vegada havia pogut veure algun pressupost i pensava, mare de Déu, senyor, i el client ho paga, això. I ara, en canvi, estan molt, molt, molt baixos els preus, no?
0: I també hi ha molt intrusisme, perquè te n'han deixat anar alguna vegada, no? Allò d'anar a fer un logo i que t'expliquin... No, si tinc algú de la família que també en sap molt de fer
1: sí,
0: logos.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Bueno, i jo què sé, una vegada el director de la marca Petrus, te recordes d'aquelles grapadores i tal, típiques d'oficina, no? La va comprar la marca Esselte, de llapisos també, i de material d'oficina, no? I em va trucar des d'Alemanya i em va passar un croquis de com havia d'espaiar la tipografia, o sigui, de que totes les distàncies entre lletra i lletra havien de ser iguales, no? I sí. Jo, mare de Déu, vaig haver de fer una conferència allà a Petrus per explicar que mai les lletres han tingut, perquè cada lletra té una arquitectura diferent i no pots homologar els espais, no? Bueno, són coses denigrants, no? Però s'ha de tenir paciència i bon humor.
0: Bon
1: humor. O sigui, intentar que no t'afecti.
0: Mm-hmm. El que sí que has fet és intentar sempre, quan et trobaves amb els caps de les empreses, és anar vestida discreta.
1: Sí, sobretot en presentacions a grandíssimes empreses, sí.
0: Per què?
1: Bueno, doncs en principi eren homes, tot homes, i que semblaven bastant avorrits. Alguns inclús s'hi adormien. Per exemple, si la presentació era després de dinar, el 80% roncaven.
0: Mare meva.
1: Sí. I llavors, doncs, clar, alguna vegada que m'havia posat faldilla, jo veia que és que només que miraven les cames, no? I jo el que volia és que escoltessin el que jo deia, no? Això em feia molta ràbia, no? Llavors vaig aprendre a vestir-me més discreta.
0: Ja, però fa fa ràbia, això, perquè si un no es pot vestir com és o com vol... O tu miraves com part de la feina?
1: Bueno, és part de la feina, també, no? I quan fas una presentació, de fet, estàs fent com una mena de... una mica una actuació, no?
0: Una performance.
1: Sí, sí. Encara que jo, a mi m'agrada molt ser sincera i ser honesta, però sí que estàs una mica en una posició que no és la mateixa que tens quan estàs amb els teus amics, no? O amb gent de més confiança.
0: I algun cop tinc entès que t'havien ofert feina a canvi de... d'embolicar-te amb
1: sí,
0: algú.
1: Sí.
0: Això em sembla molt de Wagner, eh?
1: Això m'ha passat tres vegades.
0: Què dius?
1: Sent molt jove, eh?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Em plan, et deixaré fer el logo si passes pel meu llit.
1: Sí, hi va haver una època que jo anava amb el meu book, que el book d'escola, òbviament, i vaig anar a diverses empreses per trobar feina, no? I vaig anar a una agència, que el director era americà, i aquest, sense conèixer-me de res, em va dir directament això, que si me n'anava al llit amb ell, ell em donava feina, no? I jo vaig recollir la meva carpeta i vaig sortir pitant, no? I després un altre jefe que vaig tenir, que no cal dir el nom, no? Però em anava deixant notes i notes i notes i tal, i llavors un dia em va convidar a sopar i em va dir això, que és que ell... m'estimava tant que si no érem nòvios que no em podia veure cada dia. O sigui, em va arribar a dir que se m'acabava la feina si no m'enrotllava amb ell, no? I jo li deia, però si és que jo no estic enamorada de tu, això no importa, ja vindrà l'amor, no? I llavors a mi em va semblar tan patètic que estàvem al restaurant de l'Up and Down, una discoteca que hi havia fa molts anys, no? I em vaig posar a plorar i a plorar. Bueno, perquè em quedava sense feina i la necessitava. A més, em pagava molt bé, no? I me'n recordo que va venir l'Oriol Regàs, que era l'amo d'aquell negoci, d'aquell local, no? Per assegurar-se'n de que no m'estiguessin fent cap mal, no? I llavors jo em vaig aprofitar per aixecar-me i me'n vaig anar amb l'Oriol i li vaig dir no passa res i tal, i vaig agafar la meva moto i vaig marxar i ja està, em vaig quedar sense feina. I em va enviar durant un mes un ram de roses a casa cada dia. Jo al final les llançava per la finestra, perquè ja no sabia què fer amb tantes flors.
0: Això té un nom.
1: Té un nom?
0: Sí.
1: Què?
0: Assetjament.
1: Assetjament,
0: sí,
1: sí. Sí. Així tal qual, però no li va sortir bé, eh? No li va sortir bé.
0: Ja, ja, però clar, penses que això mateix que m'estàs explicant, tota aquesta colla que hem parlat abans, Amèrica Sánchez, Òscar Tusquets, etc., això segur que no els hi ha passat.
1: No, clar. I després amb un argentí, també em va passar similar. Similar. Aquest em va despedir perquè jo no volia rotllo amb ell, no?
0: Si és la factura que han de pagar les dones dissenyadores?
1: No ho sé si encara passa això, no m'ho puc creure, no? Jo crec que no.
0: Espero.
1: Espero.
0: Jo també ho espero. 1, 2,

0: Patiny Núñez hagi triat a l'Illa aquesta música tan norantera, meravellosa, de senyores raperes de l'època. Dius que t'agradava molt anar a Nova York.
1: Sí. Sí, sí. Tenia dos o tres amics instal·lats a Nova York i anava a casa, sobretot a casa d'un, però si no tenia lloc, doncs a casa dels altres, no? I trobava bitllets barats, perquè abans, doncs, quan no hi havia vacances, o sigui, si no eren temporada alta, els bitllets sortien baratíssims, no? I que de vegades me'n recordo que jo agafava un avió i tenia tota la fila per mi, per dormir, no?
0: De quina època estem parlant?
1: Uf, doncs això dels anys 80, 80-90. I anava molt a Nova York, doncs, per comprar-me roba, discos i llibres.
0: Sí, i ve d'aquesta època, aquesta música.
1: I ve d'aquesta època, sí. Mm-hmm. Jo tenia un amic, un dels que vivien allà a Nova York, que era DJ, i llavors em portava a botigues de DJs i m'informava de tots els grans últims èxits de discoteques i de tot, no?
0: Clar, una persona que li agrada el disseny, que li agrada, doncs, tot l'imaginari, en un món com Estats Units... estem pensant en els grans logos del món. Estats Units ha estat una fàbrica del capitalisme i, per tant, una fàbrica de logos.
1: I tant.
0: Has viatjat molt per conèixer logos, per veure com es feia? Has conegut dissenyadors gràfics?
1: He conegut dissenyadors gràfics, no? Mm-hmm. Per exemple, al Japó vaig conèixer un que era el meu ídol i que, bueno, quasi em desmaio quan el vaig conèixer. Llàstima que no parlava anglès. Ai, sí, no parlava anglès. Tadanori Yoko. Es deia, boníssim. I després a Nova York, aquest amic, el que anava sempre a casa seva, ell era dissenyador gràfic també i treballava pel Milton Glaser. Que Milton Glaser, per qui no ho sàpiga, doncs és el que va dissenyar el I Love
0: New York,
1: no? Uh-huh. O sigui, el I Love amb un cor, no? Que això, doncs, bueno, s'ha convertit en la gràfica com més usada del món, no? Per tot. I després també a Los Angeles també vaig fer un breu estatge per un dissenyador que m'agradava molt, que es deia Jay Vigon, que treballava molt fent portades de disc. Per exemple, feia tots els discos de Stevie Wonder, que jo en aquella època m'encantava, i pensava, ostres, si pogués fer una portada de Stevie Wonder.
0: Però com que vaig... aquelles portades tan psicodèliques, tan xulíssimes.
1: Però com que vaig estar només, no va arribar un parell de setmanes, doncs no em va tocar dissenyar res d'això.
0: Però, perdona, tu vas fer portades de discos per un segell que tenia Joan Manuel Serrat.
1: Sí. Sí.
0: Alguna cosa va quedar aquí.
1: Sí, però això ja va ser molt més tard, eh?
0: Ja.
1: Sí, sí.
0: Però t'hagués agradat, això de fer portades de discos?
1: Sí, per què no? Fer portades és meravellós, igual que fer etiquetes de vins.
0: Per què?
1: Perquè estàs dissenyant amb un suport reduït, saps? O sigui, petit. I és només allò, no és una identitat corporativa, has de pensar com quedarà a sobre d'una furgo, com quedarà en una bossa, com, saps? És una feina complexa. I, en canvi, quan dissenyes una portada, és només aquest quadradet d'aquí, no? I això m'encanta. És difícil, també, treballar per un suport petit, sobretot quan són etiquetes de vins, no? Però és on pots afinar molt, no?
0: També, a més, també has fet molta cosa de colònies i perfums.
1: Sí.
0: I aquí també em sembla que hi ha alguns dissenyadors, alguns empresaris que han tingut dubtes, no? Si és una dona, millor que em faci el perfum de dones, no?
1: Sí.
0: I aquí tu et reveles una mica, també.
1: Bueno, jo aquí vaig demostrar que això no té res a veure, no? Li vaig ensenyar a aquest client alguns dissenys que semblaven com molt masculins, que eren de Susana Branco, que és una dissenyadora brasileña afincada a Milano. Bueno, té estudi a Milano i a Rio. I és una dona, no? I ha dissenyat coses per homes, no? I després, doncs, tot el de Evax en aquell moment ho portava el Mario Eskenazi, que era un home,
0: un
1: no?
0: Uh-huh.
1: I no es pot dir qui hi ha darrere de cada projecte. Qui digui jo ho puc endevinar, menteix, saps? No es pot endevinar si ho ha fet un home o una dona. No hi ha diferències.
0: No hi ha diferències, només hi ha bons i mals dissenyadors.
1: Exacte, això sí.
0: Patapam.

0: Esteu sentint les dones i els dies. Avui Catalunya Ràdio, divendres, amb Patricia Núñez, Pati Núñez, pels amics, aquesta dissenyadora gràfica, amb molts premis, 12 Premis Laus, Premi Nacional de Cultura. Quina relació tens amb els premis? T'agraden, no t'agraden, et són igual?
1: Bueno.
0: Tampoc t'han solucionat la vida?
1: No, no et solucionen la vida. A veure, per exemple, els Premis Laus són molt importants pels clients. Els clients se senten molt, molt, molt feliços quan el seu projecte ha guanyat un premi, però moltíssim, eh? Després, coses com el Premi Nacional, el Premi Nacional de Disseny, clar, com que vaig ser la primera dona en guanyar-lo, vaig passar un any horrorós, saps? Perquè és que em perseguien els periodistes per tot arreu,
0: no? I et feien fotos de Wagner.
1: Em feien tota mena de fotos. No, la de Wagner no era per al Premi Nacional.
0: D'acord.
1: Em feien fotos horrendes, o sigui...
0: Ah.
1: És que al final jo ja no podia més, no? A veure, posa't així, ara fes veure que parles amb aquell. Jo al final, però sisplau, prou, em sento com una titella, no? I jo no volia fer veure que faig, saps? O sigui, fotografia'm tal com sóc i tal com treballo, sí. Però els periodistes moltes vegades els avorreix la realitat i necessiten inventar-se altres coses, no? I això m'emprenya molt. Però sobretot doncs, era perquè bueno, em perseguien per fer-me entrevistes, perquè anés a fer conferències. Va ser una mica dur. Va ser una mica dur.
0: I tinc entès que a tu t'agrada la tranquil·litat i meditar, que fa molts anys que medites.
1: Sí. També.
0: I a més et funciona molt per treballar.
1: Sí. Realment funciona per la ment, no només a mi, o sigui, li funcionaria a tothom, no? Perquè el fet de silenciar la ment una estoneta cada dia, doncs fa després que la ment estigui més desperta, que sigui més certera, no?
0: Tu ara treballes menys, diguéssim, no t'has jubilat.
1: No m'he jubilat.
0: Però estàs allò triant molt, m'imagino, el que esculls.
1: Sí, sí, treballo molt menys que abans. Abans potser portava 20 projectes a la vegada, òbviament tenia més gent també, i ara, doncs, com a molt, treballo amb 5 projectes a la vegada.
0: I qui, et planteges la jubilació o creus que no et jubilaràs mai, tu?
1: Sí, sí que em jubilaré. El que passa és que mentre tingui feina que em vingui de gust, no? Ara, per exemple, he estat lluitant amb un logotip que li estic fent a una empresa americana i m'ha costat molt dissenyar el símbol perquè, bueno, tenen una activitat que no és molt coneguda i, no sé, de vegades feia molts anys que no m'hi encallava, amb un projecte i de sobte, pum, he trobat una solució que m'encanta i llavors no puc parar, no puc parar i és

0: No, Pati Núñez, sense, i ja està.
1: Molt bé, doncs, Pati Núñez, moltíssimes gràcies i molta sort amb els projectes i amb tot. Ens ho hem passat molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que, com sempre, fem Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornarem dilluns. Entrevistarem a Maria Rodríguez Soto, que aquests dies està fent Parc Magel a l'Espai Texas de Barcelona, però li preguntarem moltes altres coses sobre la seva vida. Com sempre, dilluns a les 9 de la nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Nou atac d'Israel a la ciutat de Gaza malgrat l'alto el foc. Segons el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el bombardeig anava dirigit contra el principal líder militar de Hamas a la franja, considerat un dels cervells de la massacre del 7 d'octubre. Israel assegura que l'operació podria haver estat un èxit, tot i que de moment no està confirmada la mort del dirigent. Els bombardejos han afectat un edifici residencial i un vehicle i han provocat almenys 7 morts i més de 50 ferits. Paral·lelament, aquest divendres el Líban ha pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Així ho han acordat les dues parts en negociacions de Washington. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià ha estat aquest divendres i ha mort 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiïta, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté amb els Estats Units. Més notícies. L'administració Trump estudia crear un fons de 1.700 milions de dòlars pagat amb diners públics per indemnitzar els aliats del president que van ser investigats durant el mandat de Joe Biden. Segons va publicar ahir el diari The New York Times, el pla es vol finançar directament a través del Departament del Tresor. L'oposició demòcrata ja ho considera un cas flagrant de corrupció. De fet, el mateix Trump aspira a cobrar part d'aquest fons per la investigació dels papers classificats. L'oposició demòcrata ja ha posat el crit al cel i denuncia que es tracta d'un fons polític opac finançat pels ciutadans, ja que la Casa Blanca vol activar els pagaments esquivant el control del Congrés. Aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral a Andalusia per a les autonòmiques de diumenge. Pedro Sánchez ha apel·lat als votants d'esquerres i els ha demanat que no es quedin a casa. Per la seva banda, el PP ha apostat per atacar Catalunya i ha reiterat l'objectiu d'evitar de dependre de Vox. La Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de la Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. Les Filipines aixequen el veto a la carn de porc d'algunes parts de Catalunya, vigent des de l'inici de la pesta porcina. La reobertura podria tardar algunes setmanes perquè falten tancar alguns detalls tècnics. El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. La Fira de Montjuïc acull fins demà el còmic Barcelona, que enguany compta amb més de 200 expositors, dibuixants, visitants,

0: I també expositors es retroben en aquesta edició en què milers de visitants podran gaudir de figures destacades del còmic contemporani amb una representació àmplia del talent espanyol i internacional. Berta Cusó, autora de Circ Creek, diu que cal treballar perquè el còmic no sigui un art menor.
1: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
0: Ahir van omplir el festival els estudiants i col·leccionistes i avui i demà s'espera un públic més familiar. Esports, el Barça femení de futbol opta aquest dissabte el seu tercer títol de temporada. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de Copa Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en els primers entrenaments. Àlex Márquez ha quedat en només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. I en bàsquet, el Barça ha emès un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivón Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual tècnic Xavi Pascual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
2: Fins aquí les notícies.
3: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
4: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
3: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
4: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
3: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
5: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
4: Catalunya migdia.
6: Quines són les xifres? Bon dia.
4: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
6: de burocràcia i les hores extres que compren.
4: Parem atenció a tots els fronts informatius.
7: Sí, tindrà l'encàrrec.
5: A 2:45 els esports.
4: D'aquí.
8: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
4: I de la resta del món.
6: Fins a la cimera internacional que serà.
4: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol i una petita interrupció.
4: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
10: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
10: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
10: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
10: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
10: O sigui, causa sobre... Aquí de fet m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
4: De què rius tu, ja?
2: No, que anirem directe a barraca. Jo no demano com està ningú.
3: És companyia el que passa avui.
2: Hi ha partit de l'Espanyol a les 7 i a 3 quarts ja ens xuten de l'antena, sí, per fer la prèvia.
3: I tu també te'n vas xutat cap allà.
2: Sí, i a part he portat la bufanda, ja me la poso ara.
3: No.
2: Que avui és un dia molt important.
3: No cal.
2: Jo mai us he prohibit...
3: No vaig portar la samarreta del Barça l'altre dia,
4: Després
3: de la Lliga.
4: Però Marta, per ser justos, si l'haguessis dut no t'hagués dit res, en Roger.
2: No, i tant que no.
4: És que el problema del Roger és que és un perico tan agraït i tan culer, en el fons,
3: sí,
4: que com que no té mai problemes, no et pots ni posar amb ell.
2: No, exacte.
3: Ai, en fi.
2: Bé, anem cap al...
4: És una vergonya,
2: sí,
4: eh?
2: És fort,
4: eh? Dilluns, el Barça.
2: Sí.
4: Dimarts, el Madrid. I dimecres, l'Espanyol. És el malson de la nostra audiència.
2: Creuar els dits perquè demà el Girona...
4: De les nostres noies i homosexuals.
2: No vulgui fer alguna cosa demà a la tarda al Girona.
4: Miquel?
2: Com
4: es diu? Mitchell. Mitchell! No fotis cap barbaritat. Si tenies previst retirar-te de manera imprevista demà...
2: Demà no és el dia.
4: A les 5:50...
2: No, a partir de les 7.
4: Sisplau,
2: a partir de les 7.
4: No molestis, queda't a casa.
3: Respecteu el tot costa, sisplau. Però,
4: també, que aquesta gent està cobrant una d'hores extres. Aquesta gent està cobrant una d'hores extres que paguem nosaltres.
2: No, ens surt molt car, perquè és que ja els tenim contractats. Llavors fem-ho tot a les 7, i ja està.
3: I ja està.
2: A veure, anem cap al WhatsApp, al 677-27-10-58, perquè molts oients ens han passat la foto que va publicar ahir en Carlos Cuevas a Instagram, que és una foto amb la Macarena García, i el text diu: aquesta primavera la Macarena i jo estem rodant junts una pel·lícula preciosa, i posa tot d'emojis, de flors i roses. És una producció de Netflix Espanya que es diu El acercamiento de la mujer que actúa si el hombre globo. I a veure si us funciona l'argument, perquè crec... que estem davant d'una de les pel·lícules dels propers mesos. La Sàhara, que és la Macarena García, és una florista brillant i irònica que ha convertit el cinisme en la seva defensa contra l'amor, que creu que és efímer com les flors. En Ciro, que és en Carlos Cuevas, és un repartidor en bicicleta que viu convençut que estimar algú vol dir patir. Una trobada explosiva als carrers de Madrid els farà xocar literalment i la ciutat semblarà entestada a fer que els seus camins es tornin a creuar. Jo ja he comprat l'entrada.
4: És a dir, serà tan dolenta que serà genial.
2: Serà boníssima.
3: Comèdia romàntica, sí, d'aquestes típiques, no?
4: Baratíssima.
2: A cada bar, a cada semàfor, a cada taxi.
4: Anant bé 15 escenes de sexe mínim. Mínim.
3: Tu creus que molt explícites? Jo crec que no.
2: Jo crec que serà per tots els públics,
3: sí,
2: i que serà divertida.
3: Sí, jo crec que també serà com una cosa així com amable.
4: Jo crec que serà una amable de l'estil Cuento Perfecto, la sèrie que van fer l'Anna i l'Álvaro Mel, que de fet em recorda una mica...
2: Jo pensava una mica en aquesta,
4: aquesta narrativa.
3: La pel·lícula està inspirada en una novel·la o...
2: Sí, en una novel·la de... Sí, sí, en una novel·la que es diu exactament igual
4: que... I de qui és la novel·la, ho sabem?
2: D'un tal Martí.
4: La Mujer Cactus i l'Hombre...
2: És que és tan llarg d'escriure.
4: L'Hombre Globo. Jo crec que sí que hi haurà molt de sexe, hi haurà escena de pit... I es veurà el cul del Carlos. Aquest és el meu pronòstic pel que fa a les escenes sexuals.
3: Perquè és una cançó, això. A veure, deixa'm mirar.
2: No,
4: per la
2: no,
4: resta
2: no,
4: crec que serà...
2: Seguríssim.
4: Em ve molt de gust, ja que sigui la primera meitat del 2027.
2: Sí, és quan s'estrenarà.
4: A més, si amb sort ens enganxa
2: David
4: fred...
2: Martínez Álvarez.
4: Sí, correcte.
2: És un llibre, sí.
4: Ara fa molt que no tenim una ficció d'aquestes ensucrades que ens faci creure en l'amor i ens faci tornar-nos a enamorar.
2: Per això, jo...
4: Tu necessites, tu notes, no?
2: Sí, com que no ho visc jo, necessito veure-ho dels altres.
3: Es diu Raiden, eh? David Martínez Álvarez, més conegut com Raiden. Molt bé.
2: Doncs bé, primera meitat del 2027. D'altra banda, ens confirmen el que ja vam comentar l'altre dia, que en Piqué i la Clara Chia estan millor que mai. Vam analitzar les fotos que van publicar i que els van fer a Venècia. I ara ens ho confirma un oient que se'ls ha trobat aquest cap de setmana i diu això, que estan genial. Diu: bona nit, Marta, aquest cap de setmana vaig fer un gran acte d'amor, però no vaig ser l'única. Vaig fer-me 3 hores d'anada i 3 hores de tornada per fer feliç el meu nòvio canari. Vaig anar a veure la derrota de Les Palmes contra l'Andorra.
3: De què parla?
2: Del partit. Va anar a Les Palmes a veure el nòvio i a veure el partit aquest. Per sort, no va ser en va, em vaig convertir amb la Javi Hoyos d'Andorra, immortalitzant actes d'amor al president de l'Andorra. Aquí acaba la jornada de la vostra corresponsal, i el tema és que en el mateix camp, presenciant el partit, hi havia en Gerard Piqué i la Clara Chia, i ens ha passat un parell de fotos. Quan pugui que es canviï el mòbil, aquesta oient...
4: Escolta, no l'apretis. No, que no, pugui, perquè devien estar molt lluny.
2: I l'ha ampliat
4: zoom,
2: tant
4: molt zoom.
2: Que hi ha una foto que sembla com pintada a l'oli, saps? De lo grossos que es veuen els píxels. I es veu a mig partit en Gerard i la Clara fent-se petonets mentre miren el futbol.
4: És tota una merda, noi.
2: Bueno, vull dir que està molt bé, que ho constatem, i li agraïm el document gràfic. I el WhatsApp també està petat d'una història...
4: És que, sisplau, ens estan assetjant...
2: A mi em cansa.
4: Preguntant-nos per això. Quan fa que us estic insistint en què consumiu aquest contingut?
2: A mi em fa una mandra.
4: A mi em tirava molt enrere.
2: A mi també.
4: Marta, jo em vaig haver de posar el vídeo 5 vegades abans de que la cinquena fos la definitiva i superés els 20 primers segons. Però et juro per la meva vida que va valdre la pena. Estem parlant d'una peça audiovisual que ha canviat la història d'aquest país, que no m'estranyaria que a última hora ho afegeixin a la selectivitat d'aquest any. És una peça audiovisual de 30 minuts publicada tant a TikTok com a Instagram pel creador de contingut català, Àlex Tous.
2: De la família Tous, dels joiers.
4: Dels ossos. Àlex Tous ha decidit parlar, 6 mesos després d'una ruptura que va tenir amb la seva exnòvia, que es diu Mireia, cosina segona de la Rosalia per més inri.
2: 20 i pocs, tant l'un com l'altre.
4: 20 i pocs, tant l'un com l'altre. I és veritat que sense ser ells superestrelles, perquè en cap cas estaríem parlant d'això, aquesta història ha generat moltíssim furor i està funcionant a les xarxes una barbaritat.
3: Estarà contenta, la Dulceida estarà contenta, perquè al final l'Àlex no és d'in-management, de la seva gent management,
4: efectivament. La història és tan surrealista que encara que no sàpigues qui són els personatges, t'enganxa. Tot comença amb aquesta ruptura fa 6 mesos. Ella comença a publicar una de contingut que tu no et pots arribar a imaginar. O sigui, no va haver-hi un segon que descansés, acusant a l'Àlex d'infidel. Fins aquí es genera un relat. Tu ja saps que el que parla primer guanya.
3: Sí.
4: I la narrativa s'imposa. Àlex Tous infidel. Fins que l'Àlex fa un descobriment, fa pocs dies o poques setmanes, i decideix explicar la seva veritat definitivament, que és que l'explica en aquest vídeo de 30 minuts que comentem, que us recomano moltíssim que recupereu, perquè
3: però
4: és
3: no
4: cinema,
3: sé...
4: tot i que estigui gravat. Àlex, em vas gravar el vídeo desenfocat.
3: Perdona, però a mi em passa com les noves temporades de sèries que no he seguit gaire, que diuen, no, t'has d'enganxar la segona, sí, però jo la primera ja no l'he vist. M'hi has d'enganxar o directament passo.
4: No, Marta, és que
3: jo no sé qui són, pràcticament.
4: Però és que no importa, Marta. O sigui, oblida't de si és l'Àlex Tous o el Ricard Sánchez del que t'està explicant la història. Ells estan explicant una història de pur surrealisme. Tu estàs veient un quadre de Salvador Dalí. Deixa't gaudir.
3: Tothom diu mentides, tothom...
4: Tothom és mentider compulsiu. Aquí el resum és un any i mig de relació a les xarxes aparentment perfecta. Després surt ella 6 mesos insistint que ell és infidel i ara surt ella en aquest vídeo de 30 minuts explicant, entre moltes altres coses, com que ella presumptament també li hauria posat les banyes amb ell, que ella s'ha estat inventant durant tots els anys de la relació que tenia un exnòvio, que és un cantant famós de música urbana d'origen marroquí de la colleta d'en Morat, que es diu Benny Júnior. Perquè sapigueu fins a quin punt va arribar aquesta història de la Mireia amb el Benny Júnior. A mi m'havia arribat que la Mireia era l'ex del Benny Júnior.
2: És a dir, ho explicava tothom.
4: A mi m'havia arribat. A mi, alguna vegada, algú m'ho havia dit. Sí, la Mira és l'ex del Benny Júnior. I, clar, doncs l'Àlex era com una... Ell explica que tenia un trauma molt fort amb això.
3: Està
4: i que era
3: complexat.
4: Com... Clar, que era un gran elefant a la relació i que tenia molta inseguretat i que tot i així en parlaven bastant i que ella li havia explicat 1000 detalls i 1000 coses i que no tenia fotografies amb ell perquè ell era com molt misteriós, que això és veritat que també encaixa amb el personatge públic que és Benny Júnior. Una sèrie d'històries que ell amb el temps ha vist que tot formava part d'una mentida i que realment ella mai havia estat amb aquest tal Benny Júnior, que tanta inseguretat i tanta bogeria li havia generat a l'Àlex. Tanta paranoia.
3: Mare meva.
4: Només per això...
3: Però l'Àlex ha fet el vídeo en castellà, oi?
4: L'Àlex ha fet el vídeo en castellà.
2: per arribar a més gent.
4: Segurament. I ha arribat a més gent, ja t'ho dic jo, perquè aquest vídeo està circulant, fins i tot Javi Hoyos ha fet un...
3: Ja,
4: és un
3: que ho he vist aquest matí i dic, a veure, si en Javi Hoyos en parla,
2: però
3: crec que nosaltres també hauríem de dir alguna coseta.
2: Sí, però m'estranya molt, diguéssim, que se'n parli tant quan no són personatges molt famosos.
4: Però és que la història...
2: Són molt de nínxols.
4: Però és que a qui li importa? Si és que quan la història és bona supera el personatge.
2: Però que en Javi normalment no tracta, no cosetes així.
3: En Javi prova de tot, també fa pesca d'arrossegament últimament.
4: Sí,
3: ell
4: juga totes les cartes que té. I de veritat que en aquest cas és que és igual que ell, és igual els seguidors que tinguin, és igual la repercussió. O sigui, en el moment on una t'està dient que ell ha estat infidel i ell t'està dient que ella s'ha inventat tota una història amb un cantant famós...
2: Durant anys...
4: Aquí clar. És que ja és igual qui tingui la veritat i qui tingui la mentida. La veritat i la mentida han deixat de tenir importància
3: només
4: fa molta estona.
3: Només vols crispetes i veure
2: clar.
3: Contingut, no?
2: I ara falta una cosa. Ara ella suposo que s'ha d'explicar. I ha de dir si és veritat, si és mentida, perquè s'ho ha inventat.
4: Ella, de moment, ha notificat, així pur estil Sálvame, pur estil Telecinco, que explicarà la seva veritat, encara més, perquè ella tot això ja ha anat a un podcast a explicar que li havien posat les banyes i tal, però que explicarà, diguéssim, respondrà tot això de l'Àlex, que ja ho ha fet una miqueta, en alguns... I dient, bàsicament ella ja contraataca i diu que l'Àlex és qui s'ho està inventant tot, ara, que totes les mentides que l'Àlex diu que ell havia dit és la mentida real. Yeah. El 21 de maig es publica un contingut que suposo que l'estan gravant amb càmeres de cinema, perquè clar,
2: que s'està
3: mare
2: produint,
3: meva,
2: no?
3: Senyor Trescat, potser hauria de comprar això.
2: Més d'una setmana,
3: no?
2: Espero que sigui 4K.
4: Ara, parlant seriosament, més enllà de... Clar, és una història que genera moltíssim morbo perquè és molt impressionant, no? Però fa tanta pena de veure això. O sigui, a mi em parteix el cor.
2: Quan descobrir que la persona a qui has estimat, amb qui has estat bé, t'ha estat mentint durant tants anys.
3: No, sobretot si has tingut una relació amb algú.
4: Clar, no, jo no entro...
3: Deixar-ho així.
4: Clar, jo parlo d'això. No entro ni en la veritat ni en la mentida.
3: Això ells sabran.
4: Ells sabran. Jo parlo exacte, Marta.
3: D'aquest xou.
4: D'aquest
2: xou mediàtic.
4: Exposar d'aquesta manera tota aquesta història, sabent el mal que et faràs i encara que una relació acabi malament, s'espatlli, com diu Roger Escapa, no hi fotem... Saps?
3: Has d'abraçar la persona que va enamorar-se d'aquesta altra persona.
4: Fa
3: no?
4: pena, saps? Que havent s'estimat, si és que es van estimar, que jo m'imagino que sí, la cosa acabi així, no? Ai.
2: Bé, farem una pausa per la publicitat.
4: Ah, espera. Abans de la publicitat, aviam. Fer la meva publicitat.
3: Avui?
2: Aviam.
3: Avui la Juliana.
4: A mi m'agradaria comunicar a la meva audiència.
3: Has vingut avui Roger?
2: Això és un anunci teu.
4: Això és un anunci meu particular.
2: Bueno,
3: molt bé.
4: Doncs, m'agrada molt la sintotensió per fer aquest anunci.
3: Bueno, era just el dia avui,
4: aviam.
3: No?
4: Aviam.
3: 30 minuts de programa.
2: Fent anuncis.
4: Aquest diumenge.
2: Què vens?
4: Tot el programa improvisat, perquè el de l'Àlex Tous no estava a les
2: preus. Posa el producte
3: si
2: sobre la taula.
3: A la resta de coses.
2: A veure si està bé de preu, aviam.
4: Producte sobre la taula.
2: Quan val?
4: Aquest diumenge, 17 de maig a les 12, al Caixa Fòrum, allà a la zona de Sants, a Plaça Espanya.
2: Ah, l'altre, sí.
4: Allò és el Cosmo Caixa.
2: Ah, val.
4: Jo dic el Caixa Fòrum...
2: Jo sempre els confonc, sí.
4: Jo i Marina Porres, amb el nostre format Club Tàndem de 3CAT, un programa sobre literatura catalana.
3: I premiat, molt bé.
4: Efectivament. Farem una xerrada, bueno, una mena d'espectacle xerrada, que es diu Viure escrivint, on parlarem justament de què significa escriure i per què la gent escriu. M'agrada moltíssim estar-ho explicant amb aquesta sintonia. Llavors... Com jo vegi una sola butaca buida.
3: Una amenaça ja es veia que cauries.
4: En aquell... Jo no tenia previst vendre-ho així. Volia vendre-ho més amigablement, però com que m'han posat sintonia d'atenció, jo em deixo.
2: Canvia-li, Fran, fota-li un pianet.
4: Com jo vegi una sola butaca buida. Tu saps el que diuen, oi, els dels teatres? Coixinet, cap butaca buida. Doncs aquí igual. Com vegi jo una butaca buida en aquell auditori...
2: Has dit l'hora?
4: Monto un espectacle, sí que l'he dit. 17 de maig, aquest diumenge, a les 12. Val 6 euros l'entrada.
2: A on?
4: Al Caixa Fòrum.
2: A taquilla?
4: No, al web.
2: Quin web?
4: Escolta, tu entres en el teu cercador d'internet.
2: El meu, vaig.
4: Google, Safari, el que gastis. I poses Caixa Fòrum.
2: Caixa Fòrum.
4: Separació. Viure escrivint, separació, Club Tàndem.
2: Però per què dius separació?
4: Bueno,
2: ja ho sé, que no vagi un viure escrivint. Home, és que...
4: Res, em faria molta il·lusió si vinguéssim.
3: Ets nòvia carrenya, tu, no? Perquè presentadora carrenya, segur.
4: Jo soc persona carrenya. I quan ets persona, s'intoxica tot.
3: Ja.
4: Relacions personals de tota mena... Jo foto bronca a tothom qui se'm creua per davant.
3: Què, Roger?
2: Se'n poden comprar un màxim de 20 per persona.
4: Home, Déu-n'hi-do, 20, no?
2: Sí, a veure, però venim tota la classe de...
4: No, crec que serà molt interessant. No, la Marina és llestíssima. Crec que ens quedarà molt i molt bé. Em faria molta il·lusió que vinguéssiu.
2: Molt bé, dit això, anem per l'altra publicitat.
0: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
1: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Bé, un minut i dos quarts de set de la tarda. Tenim novetats d'una de les grans carpetes del 2026, la dels actors Max Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón.
3: Mira, fa un mes i mig d'aquella portada que mai oblidarem de la revista Lectures, en què es destapava aquest afer entre el mític Cabano de Física o Química de 35 anys i una de les actrius espanyoles de més prestigi, que és l'Aitana Sánchez-Gijón, que en té 57. Llavors, és que clar...
4: És que és talment això.
2: És increïble.
3: És que és una cosa...
4: A mi em fa por perdre la memòria del tot, no recordar com es diuen els meus fills al llit de mort, i en canvi recordar aquesta imatge d'ells dos morrejant-se.
3: I per què tens por d'això? Quan és algo que seria una victòria.
4: Una victòria, però pels meus fills, que no existeixen, em sabria greu.
3: Una victòria de la vida. La vida s'obre... És com era el que deies?
4: Marta, la vida s'obre camí, hi hagi els esbarzers que hi hagi.
3: Ah, i la portada de la revista Lectures d'aquell 31 de març no donava marge al dubte, perquè allò era un morreig de pel·lícula. Total. Amb en Maxi agafant l'Aitana del coll, ella arrambant-lo per la cintura, i tot això al mig de la via pública, que és una cosa que havíem reivindicat molt des d'aquí, l'activisme del morreig.
4: A mi mai una fotografia tan senzilla m'havia posat tan calenta, amb tan poca informació.
3: Llavors, clar, la revista Lectures es va tirar un triple, perquè en aquell moment va titular... Enamorados. Enamorats viuen un amor com el que van interpretar fa 12 anys a Velvet, que és la sèrie on van coincidir. Clar, una mica agosarat per un sol morreig al carrer que haguéssim vist nosaltres dir que estaven enamorats. Tot i que, per ser justos, hauríem de refrescar què va dir en Max Iglesias sobre l'Aitana Sánchez-Gijón en una entrevista de fa més de 5 anys, crec que en plena pandèmia, on ella estava mirant a càmera, responent preguntes de no sé qui, i bevent-se una copa de vi sola a casa.
2: Quina meravella.
5: Que es una mujer súper sabia, echada para adelante, precursora de un montón de cosas, de no sé, muy valiente. Me encanta. O sea, desde aquí os confieso, mira, una gran confesión, que creo que no sea producto, porque yo sé que esto lo reconozco aunque no me esté tomando un Rioja, pero lo voy a reconocer siempre. Yo voy a estar eternamente enamorado de Aitana Sánchez-Gijón y brindo por ella.
4: La gent que no sàpiga per ella, o sigui, la gent que no sap veure la bellesa de la vida, la gent que no sap gaudir de les petites coses, no ho podré entendre mai. Jo veig aquest vídeo, tantes emocions, tants colors.
3: Jo necessito veure'l un cop a la setmana.
4: A més, ell ben descordat.
2: I la copa en primer pla, que no te'l deixa veure ni
4: mira, i t'ho confessaré, i no sé ni amb qui està parlant, però ell s'obre del tot.
2: Sí. Ell interpel·la l'espectador, qui miri, és una obra d'art. A qui passi per davant, ja està.
4: És com la Mona Lisa.
2: Clar, que et mira sempre. Posis on et posis i allò t'està.
4: M'agradaria molt que hagués fet aquest vídeo sense que ningú l'estigués atrevessant, només com pensant ja en tota l'audiència possible. És que la pandèmia es van fer autèntiques barbaritats.
3: Ui, aquesta és la menys grossa. El cas és que, des d'aquell inoblidable 31 de març, els protagonistes del morreig no ens han donat gaires titulars més, perquè cada pregunta que els han fet els reporters hem tingut, s'ha de dir, respostes icòniques, però molt poc clarificadores.
6: Unes imatges con tu nova pareja sorpresa, esas imatges que l'han por sí solas, Max Iglesias, ¿es cierto, no es cierto? ¿Tienes algo que decir al respecto?
7: ¿De qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Por favor.
6: ¿Hemos visto unas imágenes de Aitana que habla por sí sola?
7: Yo tengo una función que hacer. Buenas tardes.
8: Parece que van a salir una cima.
7: Buenas tardes.
3: Uau.
2: Està tothom molt bé, eh?
3: Vosaltres qui sou? Tinc una funció.
2: Però està tothom molt bé. Les reporteres també pregunten genial.
3: Unes professionals.
2: Tothom fa molt del seu.
3: Ella em sembla tan reina.
4: Ella és molt... Jo vull ser el més semblant possible.
3: Ella no camina, ella levita.
4: Totalment.
3: Aquesta és la sensació.
4: Tot està bé en aquesta història, tot, de principi a fi.
3: Doncs això és per part de l'Aitana, però per part d'en Maxi també teníem novetats el mes d'abril, perquè el vam poder sentir el dia de Sant Jordi. Recordeu, per si ho heu oblidat, que ell és actor? Autor d'una obra titulada Horizonte Artificial.
2: Molt dolenta, per cert.
3: No, Roger.
2: Molt mal valorada, perdona.
3: Escolta'm una cosa. 2,9 sobre 5 a Goodreads. Que tu sempre et penses que és 2,9 sobre 10.
2: No.
3: Un 2,9 és més que aprovat.
2: Costa de trobar, 2,9 a Goodreads.
3: Marta,
2: costa de trobar.
3: La gent és molt benevolent, puntuant.
4: I que un 2,9 sobre 5 per en Roger... que és un noi que sempre ha anat justet amb els estudis, clar que te'l podria comprar, però per què s'estan intercanviant els papers? Tu ets una noia de 10. Tu mai has comprat un 2,9 sobre 5 de res.
3: Perquè aquest llibre
4: tu vas només a restaurants del Google Maps
3: amb el, que tenen la del
4: un 4,7. Si et porto aquí... un lloc que té un 4,2, ja et sembla poc.
2: No ens està separant l'obra de l'autor.
3: No, no. És que de vegades no es pot.
4: Tu, Marta, estàs ja pensant en els seus ulls braus i el que veuràs allà quan obres aquest llibre és senzillament... o una blasfèmia en contra de la literatura.
3: Mira,
4: no,
3: quina nota té, mira quina nota té l'assistenta.
2: Oh, bé, estarà bé.
4: Jo m'aposto que té un 4,1.
3: Uau.
2: 4,3.
3: Ostres. Ah. Doncs no està tan bé, diré.
4: Mira, veus, ara no està tan bé.
3: Bé.
4: Aquesta és la Marta, que a mi m'agrada.
3: En Maxi el teníem signant a Barcelona el dia de Sant Jordi i, clar, els reporters no van deixar perdre l'oportunitat d'intentar treure-li algun titular.
9: ¿Cómo has llevado todo el revuelo mediático a raíz de esas fotos con Aitana y sobre todo las críticas que ha recibido ya por la diferencia de edad?
10: Pues la verdad, o sea, yo estoy muy contento de todo el trabajo que hemos hecho el año pasado y ahora muy enfocado en esa visibilidad y esa promoción que hay que darle, porque también las productoras o incluso la editorial te requieren para eso, ¿no? Cuando firmas un contrato te comprometes a hacer la promoción desde muchos meses
3: molt
10: atrás.
3: Bé. I bueno, el joc dels més barats.
4: Però és molt difícil fer el que va fent Maxi, que et pregunti una cosa i tu, sense perdre els papers, respons mirant a la cara, mirant als ulls, una cosa que no té res a veure amb el que t'han preguntat.
3: Sí. Doncs així teníem la carpeta fins ara, afegint-hi també pel mig una mala notícia molt trista, que a l'Aitana Sánchez Gijón se li va morir la mare fa uns dies i la tenim, lògicament, passant uns dies molt tristos i difícils. Però és que us hem de dir que fins i tot corrien rumors que en aquests dies l'Aitana s'havia molestat molt amb la dimensió pública que havia adquirit tot plegat i que potser ella hauria fet marxa enrere en aquesta possible història, aventura, amb en Maxi Iglesias. Que potser fins i tot el morreig s'hauria quedat allà. I que no haurien ni pujat a casa.
4: I que potser aquest morreig era el primer morreig que hi havia. Això és el que deien els panots de la ciutat.
3: Fora de pantalles.
4: Fora de pantalles. Però vull dir-te que a les imatges, segons el que diu la rumorologia ara mateix...
2: El primer dia que passa ja et foten la foto.
4: I que havia sigut l'últim. Ja. Que es van fer un petonet, aquell morreig que promet molt, ja saps, perquè allà... És que tot això...
3: Hi ha molt potencial i quina llàstima que els mitjans ens carreguem tantes coses que podrien anar tan bé.
4: Roger,
2: oh, no.
3: Roger, no parlis, han passat, perquè...
2: Ai, per favor.
4: Tenim novetats! Ah, visca la vida! La vida és bella!
2: Aviam, espera't, aviam com de
4: novetats
2: bella és.
4: Novetats de quiosc, sí, que són les millors. Perquè són les que ens van donar la primera alegria.
3: Sí, aquella olor de plàstic, en realitat.
2: Sí, perquè
4: el quiosc,
2: la revista
4: aquesta del
2: cor,
4: és gairebé més plasticós que no pas la Bíblia, m'entens?
3: Ai, nois, avui dimecres, dia de revistes... La lectura es torna a la càrrega amb un nou reportatge dedicat als nostres dos actors preferits. Aitana i Maxi Iglesias, punt, les fotos de la seva última cita. Davant d'això, suposo que podeu entendre que ens haguem gastat 2,49 € dels vostres impostos en total.
4: Marta, barat.
2: Correcte.
3: Barat, que és el que costa la revista. És molt barat pel que nosaltres volíem.
4: Sí, per la diversió que ens dona, per la bellesa de viure que ens aporta.
3: I per fer un servei públic a tota la gent que ens escolta, que és donar-vos tots els detalls del que hi ha dins.
2: Som-hi.
3: La lectura segueix apostant, us haig de dir, per un vincle romàntic. Ells van a la seva. A veure, tenen més informació de la que nosaltres tenim?
4: No, però tu ja saps també que el Lectures no ha treballat mai al Pantone de gris.
2: O tot o res. Bueno,
3: o blanc o negre.
4: O blanc o negre. O són els pitjors exnoves de la història o enamorados.
3: O estan enamorados i s'acaben de conèixer. Ells han apostat per aquest titular amb exclusiva que diu «La seva història d'amor continua». Us haig de dir per això que malauradament no tenim cap foto de morreig nou a dins, però sí que veiem un Maxi Iglesias amb ulleres de sol esperant al portal de casa de l'Aitana a Madrid. I ens expliquen d'on venia ell. D'entrada que ell estava en un rodatge a Donosti i que va trobar un foradet entre escena i escena i va dir «baixo a Madrid». Vaig a fer altres coses primer, vaig a fer unes compres, vaig a rentar el cotxe, tot això detalladet, eh? Arriba al portal de l'Aitana Sánchez Gijón, a última hora de la tarda, que tothom sap que és quan es desperten les guilles.
2: Amb aquella llum.
4: La guilla normalment és veritat que dorm de dia.
2: Sí.
3: I amb una bossa a les mans que no sabem què contenia.
4: Preservatius.
3: O no?
4: Espero que sí, Marta, perquè ja saps tu que és vital
2: fer-se
4: fullar amb preservatiu. El tema està molt malament, que a mi mare no para de passar-me articles.
3: Entenem que va picar el timbre o la va trucar per telèfon, obre.
4: M'agradaria molt que s'hagués presentat sense picar el timbre.
3: I atenció al que ens diu la Lectures. En Maxi Iglesias s'hi va estar diverses hores.
2: havia de despatxar molta cosa.
3: Endavant, et donem el torn de paraula com si mai no l'haguessis tingut.
2: Des de quan aixeques el dit?
3: Sí, mai, és inèdit això. Bé.
4: Perquè veig la Marta tan tendra.
3: Amb aquesta història, a mi
4: tan il·lusionada. Que em sap fins i tot greu.
3: Que podrien haver parlat, però també està bé.
4: Fluix, Marta. Per mi la lectura aquí ha estat fluixa.
2: Home, no, per mi és noticiable.
3: És la confirmació que segueixen tenint trobades.
2: Clar.
3: Íntimes, però... íntimes, que pots entendre la paraula íntima com tu vulguis.
2: I que aquest tio s'hi planta i es queda a sopar
3: potser,
2: i marxa tard.
3: Clar, potser, potser li va fer companyia amics. En un moment que també és molt difícil per l'Aitana Sánchez Gijón, vés a saber. Però la cita queda claríssim que va ser a casa de l'actriu, lluny del focus públic per evitar una menjada de boca davant de tothom, i que ell trobo rellevant també que s'escapés de Donosti per fer-li aquesta visita a ella, perquè no havia d'anar a Madrid per rentar-se el cotxe, m'entens?
4: Tot i que poder hi té algú que li fa molt bé, perquè quan t'acostumes a que algú renti el cotxe, com el meu nano de Cardedeu, ja no hi ha manera de canviar-ho, allò.
3: Juliana, aquí m'estàs decebent.
4: No,
3: ell s'havia de trobar amb la dona que li roba el son, que és l'Aitana.
4: Et diré una cosa, Marta.
3: I no hi ha carpeta ara mateix que em faci més il·lusió que aquesta.
4: Sí,
3: no,
4: jo estic amb tu. I, de fet, et diré una cosa.
2: És noticiable, però...
4: No, totalment noticiable, però de la mateixa manera que normalment jo et compro només un pantone de gris... Aquí et compro l'Enamorados. Jo crec que aquí hi ha una història d'amor. Jo crec que aquí darrere està venint emocions d'aquestes fortes que semblen una tempesta que se t'emporta per endavant, Roger. Això és el que està venint. La informació que tenim, clar que ens hi podem agafar i ens pot fer il·lusió, però clar, jo m'esperava quan has començat que hi hagués una imatge, una algo, perquè és que això em sembla... Jo, però no és... És que jo vull més, perquè vull saber...
2: A mi la imatge d'ella m'agrada molt.
3: Vols veure per un foradet?
4: És que sí, és clar, així. I clar. Ell li deu dir, amb aquella veu que té de vellut...
2: No, li deu dir
3: bestieses. I ell ja estava enamorat d'ella, és que m'ho crec, aquell moment de la copa de vi, no pot ser mentida.
4: I ell té una cosa molt bona, que és que és del club d'Irma Farelo. No tothom pot ser d'aquest club, és un club molt exclusiu, sí? Que és el club dels sexis sensibles. Ai. I és el club del tio que et diu quin cul que tens, quin, no diré més, perquè em sembla com que m'incomoda una mica,
3: és un guarro.
4: Ja m'enteneu, exacte, que te les diu. Però...
2: Bueno. I llavors te'l destrossa hòsties, també, no?
4: No, no, i que després... I després et mira fixament als ulls i et diu la cosa més romàntica que et puguis imaginar. Saps qui està en aquest club, també?
2: Qui?
4: Chino Darín.
3: Uf,
2: sí,
4: de fet,
2: ja
4: podríem
2: pinta.
4: Dir que el lidera. Chino Darín sí. Et deixa, després del sexe, com si t'hagués atropellat un autobús, o sigui, estrès post-traumàtic. Però és que després... Et deu agafar la cara amb les mans.
3: És un cabell.
4: Saps aquest agafar la boca amb les manetes, així, la barbeta?
2: Acaba amb el relat porno, que hem d'anar a un altre tema. Ja està, no?
4: Sí, però m'ho compreu o no?
3: Sí, jo sí.
2: Sí, sí.
4: I us dic una cosa,
2: m'ho he passat bé escoltant-te.
4: Ningú d'aquí està en aquest club.
2: No,
4: tots ens hi esforcem, tots voldríem.
2: Jo cap esforç,
4: però no estem
2: res del que has dit.
4: No estem gens en aquest club.
2: Cap esforç.
11: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
2: Ja per anar tancant aquesta carpeta, perquè és veritat que ja s'està allargant moltíssim, però és que les reaccions continuen després dels dos primers concerts de l'Oreja de Van Gogh amb la Maya a Bilbao. No sentirem els moments que va desentonar
3: ni res de tot això, perquè
2: ja no val la pena. Tots sabem que hi van haver uns quants errors greus, sobretot en el primer concert. I, de fet, la gran pregunta que tothom es feia el dilluns era com deu estar la Maya, perquè no havia dit res. Tothom insinuava que estava fatal, que ho estava passant molt malament perquè segurament estava llegint les crítiques, i ahir qui ens donava la resposta era el periodista del programa de Mediaset, El Tiempo Justo, que es diu Àlex Álvarez, que va dir que havia parlat amb l'entorn de la cantant.
12: También, según su entorno, no esperaba una reacción tan dura a día de hoy. Incluso se está planteando si será capaz, me dicen, de continuar toda la gira. Dicen, si sigue esta presión de aluvión de críticas, lo dudamos. Maya lo lee absolutamente todo.
2: Bé, això és el que deia aquest periodista.
4: Ahir, quan ho vam explicar, vaig estar a res de dir que no m'ho creia, perquè justament El Tiempo Justo és qui va dir que Plex i Aitana estaven malament, i va sortir Aitana a desmentir-ho, etc. Però em va semblar que no els podia acusar per un error.
3: Nosaltres l'hem pifiat moltes vegades.
4: No, però no s'ha dit cap mentida. Llavors jo vaig pensar... Però...
2: És a dir...
3: Algun cop segur que hem dit alguna mentida.
4: Segur, però és veritat que...
2: I no, que depèn amb qui parlis de l'entorn, et diuen una sensació que pot tenir una amiga de la Maya.
4: No, però ell no està parlant de sensacions.
2: No, ell parla del que li ha dit l'entorn, no el que li ha dit ella.
4: Sí, però no parla de sensacions, no diu. a l'entorn li dona la sensació que...
2: No, l'entorn diu que ella...
4: Que ella està destrossada. Sí. I a més fa servir una... I sí que és veritat que és una mena de...
3: Això
4: gent...
3: de l'entorn fa molta gràcia, perquè molt. Qui és l'entorn?
4: Saps que anant bé és la cosina segona de la Maia, saps?
2: Bé, arran d'això, llavors es va escampar el rumor que potser els concerts de Madrid es cancel·laven perquè la Maia no podia més. Doncs bé, la Maia ha decidit aquest matí xapar-li la boca. Ha estat a les 12 del migdia amb un escrit / comunicat que ha penjat a Instagram i que també ha compartit al grup. És llarguíssim, però l'he resumit perquè ella ha fet una redacció increïble que sembla l'inici d'un llibre. Diu així, bon dia. Fa 3 setmanes ja vaig...
4: Això sí que domina el català, la Maia, des de quan és a Manlleu?
2: Bueno, l'he traduït perquè tinc la sort de ser bilingüe. Hòstia, nano, hauré d'anar ben ràpid. Bon dia, fa 3 setmanes ja vaig plantejar com serien els dies després dels concerts a Bilbao i així ho he fet. Per això us escric avui, perquè he estat desconnectada i amb molt d'èxit. Explica què ha fet durant totes aquestes hores. I llavors diu, quan vaig obrir el mòbil, em bullia de missatges d'afecte, d'amor i enhorabones. Em va fer moltíssima il·lusió, però vaig seguir amb el meu pla, descansar, descansar i descansar. Cap a les 7 de la tarda va arribar una trucada d'un amic íntim que em va preguntar, molt preocupat, si deixaria la gira. Li vaig respondre amb molt sorpresa, com? Ell va tornar a fer la pregunta i llavors em va sortir una riallada d'aquelles que et deixen sense respiració perquè no pots parar de riure. Li vaig respondre amb un no rotund, que no deixava la gira. Malauradament, no em sorprèn el que s'ha dit. I llavors diu, estic molt orgullosa de l'Oreja de Van Gogh, tan emocionada pel que vaig viure a Bilbao amb 30.000 persones donant-ho tot, que no puc ser més feliç. Si alguna cosa positiva puc treure d'haver tocat l'infern, és que et fa pràcticament indestructible.
4: Uf, aquesta frase és bona.
2: És increïble.
4: Ella es nota que ve d'escriure molta lletra.
3: Sí.
2: Avui me'n vaig uns dies a un dels meus llocs preferits del món i continuaré desconnectant. Gràcies, Bilbao, Madrid, no sabeu quines ganes tenim de veure-us. Always show must go on. I un cor. Una diva, una reina, i que s'ho agafa amb calma, tranquil·litat i desconnectant.
4: Ja ens n'alegrem tant perquè estàvem preocupats, sí, sobre de tot.
2: Ah. Víctor Navarro, molt bona tarda.
13: Què tal, com esteu? Ai, Marta, Marc Andreu i Roger, què tal?
2: Molt bé, on ets?
13: Ara estic aquí als Premis Crit, bueno, encara no han començat, al Coliseum, a la Gran Via de Barcelona, i ja serà avui tal, però jo estic intentat... Estic apartadet al vestíbul, però tot i així s'escolta soroll.
2: No pateixis.
13: No puc anar més enllà.
2: No pateixis. Escolta'm, sobre el tema que ja veus que porta, diguéssim, genera molts dubtes, i ara mateix tenim el dubte de si la disfressa és sencera o no.
13: O sigui, la disfressa és a veure, o sigui, és el cap, diguem, i després l'altre va tot a nu, saps? Yeah. I és la CAT, o sigui, d'inici sempre ha sigut la CAT. Lacat sempre. El que passa és que han ampliat plantilla pel que em va dir a mi, saps? O sigui, perquè...
4: Però, Víctor, és disfressa de cremallera, diguéssim?
2: Sí.
4: Saps? Aquesta d'una sola peça? O té com molts complements que et vas posant?
13: Jo crec que és d'una sola... Crec que és d'una sola peça i la samarreta va canviant, o sigui, li posen la samarreta, clar, segons la secció, segons el que se celebri, segons la situació. Però segons si és masculí, femení, si és bàsquet, si és handbol, si és... o que és patins, o si estàs celebrant un títol i tal, i li canvien. I és com una peça, i la part de dalt, pues, evidentment, això sí que s'orienta.
2: I quanta gent, diguéssim, fa de cat? De quan és la plantilla?
13: És que jo pensava que era una sola... una cat i ja està, no? Però em van dir que hi havia més, entenc que hi haurà, no sé, una altra, no molt més, o sigui, més de 3 cats no pot haver-hi, no crec que existessin més de 3 cats.
4: 3 cats.
13: No sé, jo crec que no, seran 2 cats com a màxim.
4: Seria
13: com a
4: màxim.
2: Jo prefereixo 3 cats. No, també per ell, bueno, per ells. Ah, Víctor, surt de la peixateria aquesta on estàs, perquè no podem continuar així.
13: Que hi ha molt soroll.
2: Sí, no, no, molt.
13: Estan provant la música.
4: Hi ha gent que ens està dient que en Víctor ja ens va explicar l'any passat que a Cat porta un ventilador al cap per no passar calor.
2: Víctor, a veure, aquesta història l'haurem de tornar a explicar. Aviam, porta un ventilador dintre?
13: Sí, amb unes piles aquestes que duren i duren, i llavors amb allò ventila molt bé, va perfecte això. I llavors ho fan, i el que deia el Marc Andreu és veritat, allò que es va canviant al Palau i tal, perquè a la rua hi havia una furgoneta negra exclusivament perquè Cat, cada vegada que baixava de la seva carrossa, cada vegada que baixava d'ella, li posava una escaleta, baixava, i a lo millor estava 2 o 3 carrers, es ficava dins d'una furgoneta negra, vidres tintats, com si fos una megaestrella que vingués a Barcelona, perquè ho és. I llavors allà descansava una estona i després tornava. I això anava fent, ho va fer, clar, diversos cops, perquè, evidentment, o sigui, 5 hores vam estar de rua, t'ho imagina't, 5 hores. Una barbaritat.
2: Bueno, un departament, m'imagino, allà a Can Barça, de la gent que porta la mascota. Val, Víctor, anirem ràpid perquè el so no és molt bo, però jo et volia demanar a veure què saps sobre aquesta notícia que ha sortit aquestes últimes hores, que Leo Messi hauria comprat uns locals que, de fet, són just aquí al darrere de la ràdio, aquí passem sovint per davant. Ho avançava això ahir a La Vanguardia i també ho recollia el diari El País. Això és a la plaça Wagner, no?
13: Sí, aquí al costat vostre són 87 locals que formen el mateix complex, que són les antigues galeries Via Wagner, i estan porten 3 dècades en desús, o sigui, ningú ha fet res. Des del desembre del 92 ha fet una inversió de 11 milions d'euros, 11,5 concretament, i ha complert tot això, que són doncs, aquests 87 locals, que evidentment ha de reformar, són 4.000 metres quadrats, i que bueno, ha passat de tot allà dins, però clar, estaven buits, o sigui, és que jo no recordo mai allò obert, clar. O sigui, jo sempre que hem passat per allà està al mateix estat, que és tot tancat, veus brutícia i dius, ostres, jo no sé, això es podria treure partit, però ningú l'ha utilitzat. Doncs ara Leo Messi l'ha comprat, està començant amb les inversions, ara que s'apropa la seva retirada, encara que han 2 anys de contracte a Miami, però ara que s'apropa la retirada, està invertint.
2: Aquí estan tocant la gralla, aquí.
14: La festa major.
13: Sí, a Gran Via. Hasta Gran Via estan provant la música. Per la gent.
3: Tu hi aniràs, no, Roger, a aquesta gala?
2: Sí, Marc Andreu, en Jaume Miranda i jo.
3: Ai, aneu tots, més jo. Anem
2: després als premis.
3: Perfecte, merci per avisar.
2: Pots venir, però veig que hi haurà una gralla, eh?
13: Sí, no, hi ha. Estàs donant. Hi ha cua allà de sempre. Jo crec que són turistes, són curiosos, que no saben què està passant aquí. I hi ha, bueno, aquí a fora, a peu de carrer, hi han 4 taules plenes de copes, ampolles de cava, que estan aquí per als convidats a mesura que entri.
2: Bueno, doncs, a veure què fan Messi amb aquestes reformes. És que t'atropellarà.
13: Està costant això, està
2: costant. Vale, mira, per acabar, la Minya Mal i la Inés García, que en Javi hoy explica que han anat amb helicòpter. Espera't.
15: Cinta de la Minya Mal e Inés García en un helicóptero por Barcelona. Inés nos ha compartido un vídeo sobrevolando Barcelona en un helicóptero, pero no iba sola. El moja íntimo amigo de la Minya Mal a la misma hora ha compartido un vídeo sobrevolando Barcelona en un helicóptero. Y Guille, otro gran amigo de la Minya Mal, estaba sobrevolando también Barcelona en un helicóptero a la misma hora. Por lo tanto, Inés García estaba sola con los amigos de la Minya Mal sobrevolando Barcelona en un helicóptero o estaba también la Minya Mal...
2: Et consta alguna cosa d'aquest viatge en helicòpter, si hi havia efectivament la Minya Mal o no?
13: Mira, jo vaig veure el Guillem, el seu amic que ens coneixíem i tal, i quan vaig veure allò de l'helicòpter, al moment vaig pensar, està la Min segur, però segur. Després el Moja dic, està segur, i a més estava la Inés, dic, evidentment està. Recordem que ja la Min li encanta això dels helicòpters. O sigui, a Mònaco ja ho va fer quan estava amb la Nicki Nicole, ella passejava amb helicòpter, i estic segur que en aquest pla, doncs, evidentment, si està la Inés, que és la seva parella, la noia amb la que està ara, és evident, i està en el seu millor amic, bueno, el seu cosí, un dels seus millors amics, amb els que fa tot el dia plans junts, evidentment hi és, i un passeig per helicòpter per Barcelona, perquè li encanta, bueno, li encanta això de l'helicòpter, li agrada molt.
3: Em sembla bastant una cosa que farien plecs, no sé si l'helicòpter, però això de portar tots els seus millors amics a una cita. Vull dir, veig que és tendència, que és impossible tenir una cita de 2 persones.
13: No, però, Marta, ho van tenir, el dijous 30 d'abril, que va transcendir tot allò.
3: Ah, 30 d'abril, re, fa 2 dies, molt bé.
13: Sí, a la cúpula del Garraf, allà hi van ser-hi, que estaven junts, el problema és que els van enxampar perquè hi havia 2 nois a fora, que no sé com es van assabentar i l'esperaven a la sortida i, clar, van gravar, perquè ells volien una firma de la Minya Mal, però, clar, va sortir amb la Inés. Vull dir, clar, allà en el vídeo l'enxampen. Hi ha 2 nanos que volien una firma de la Min i volien veure el seu ídol, però allà l'enxampen i llavors...
3: Està enamorat, Víctor, en la Min?
13: Sí. Bueno, sí, jo és que en el moment que van a aquesta cita, a la cúpula del Garraf, aquest restaurant que van sempre els jugadors... I va
2: tu a la que vas a la cúpula ja
3: estàs enamorat, eh?
13: I van sols, i a més van agafar un reservat, una zona tranquil·la, els van tapar perquè ningú els veiés, o sigui, van fer tot molt bé, però clar, l'entrada és sortida.
2: Té pinta que...
13: Ja sé que no queda seriós amb la música de fons.
2: És que no puc trobar aquí 25 geganters, com a mínim, pel so que estem sentint quan arribi, eh? Vull dir que espero que estigui a l'alçada del soroll que ens arriba des d'aquí
13: l'estudi. Abans sonava Rihanna, però és que ara és una cosa que jo no sé descriure, no sé què és aquest gènere musical.
3: Bueno, premi escrit.
13: No sé què és.
2: Premi escrit. Molt bé, Víctor, ens veiem després. Tu entregues un premi?
13: Entrego, sí, 2. El de gastronomia i esport. Amb el Quim del Barbocata. I entreguem aquests premis que estan nominats... Ai, espera, he perdut els papers. El d'esport està nominat Eric Lussan, Aleix Martínez, Marta Robli, Marieta 0399 i Camí 100 Sims. I l'altre... Bueno, l'altre ja te'l diré.
2: Ja ho podem veure. No et preocupis.
13: Ah, no, l'altre, mira, gastronomia està la croqueta de xocolata, que aquesta segur... L'heu sentit, el cintet, la cuina de la Loli, cuina de la Loli, Horda Butxaca i Foodie Tour BCN, que el, la noia de Foodie Tour també la coneixereu perquè pengen molts vídeos a Barbocata i a molts restaurants. Doncs menjant. Doncs aquests són tots els nominats.
14: Molt bé, Víctor. I a les 8,
13: sabrem qui guanya.
14: Estarem pendents. Cuida't, ens veiem aviat aquí a l'estudi, sisplau.
13: Vale, cuideu-vos. El tema que heu d'explicar-ho de Juliana, o sigui, el tema gros del dia és Juliana
3: Canet. Sí. No, comprendràs que no podem explicar tot, Víctor.
13: Però una pista més, o sigui, l'audiència està preocupada per això.
14: Per què?
3: No d'estar gens preocupada. No, la Juliana, ja t'ho dic.
14: Intenta l'audiència i la Juliana també.
3: Sí.
13: Bueno, un petó a tots.
3: Un petó, Víctor.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 16 de maig del 2026, un dissabte on compartirem tertúlia El Suplement amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Jalón, la Marta Monforte, avui amb tota la prèvia d'una Eurovisió atípica, també polititzada, amb el paper d'Israel, evidentment, la setmana que la Lamine Yamal ha decidit lluir una bandera de Palestina. Ens preguntarem si els esportistes han de fer política o no. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro, avui que a Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les seves contracròniques de la seva vida als Estats Units, condicionada, evidentment, per Donald Trump, que aquesta setmana ha visitat a la Xina Xi Jinping. Avui al Suplement també coneixerem històries de parts. La Ivette Anoro va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar llum dins d'un taxi. Avui les seves històries acompanyades de la llevadora Irene Lorente. A quarts de 12, el Xavier Deco amb les seves aventures. Avui ens porta fins a Uganda. Amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem els galls de l'oreja de Van Gogh i també, evidentment, tot el que no s'ha dit de Florentino Pérez, és a dir, també una mica de vida privada de Florentino Pérez. Avui que amb el Pep Noguer cuinarem tonyina. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I comencem amb la crònica internacional. Nou atac d'Israel a la ciutat de Gaza, malgrat l'alto al foc. Segons el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el bombardeig anava dirigit contra el principal líder militar de Hamas a la franja, considerat un dels cervells de la massacre del 7 d'octubre. Israel assegura que l'operació podria haver estat un èxit, tot i que, de moment, no està confirmada la mort del dirigent. Els bombardejos han afectat un edifici residencial i un vehicle i han provocat almenys 7 morts i més de 50 ferits. I mentrestant, l'alto al foc entre el Líban i Israel, que finalitzava aquest diumenge, s'allargarà 45 dies més, segons han pactat les dues parts en les negociacions de Washington. Les parts tornaran a reunir-se els dies 2 i 3 de juny a la capital nord-americana. Tot i que la treva va entrar en vigor el 17 d'abril, Israel ha continuat bombardejant cada dia posicions de Hezbollah al sud del Líban i ha matat més de 400 persones. L'últim bombardeig israelià, aquest mateix divendres, ha matat 6 persones al sud del país àrab. La milícia xiita, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. La fi dels atacs israelians contra Hezbollah és una de les exigències de l'Iran en els contactes indirectes que manté precisament amb els Estats Units. Més coses. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat. Els partits de l'oposició ho consideren una presa de pèl i demanen prioritzar Rodalies. Andalusia. Aquesta nit s'ha tancat la campanya electoral per a les autonòmiques de diumenge. Les enquestes han deixat inquietud al PSOE i bones previsions al PP, ja que apunten que Juanma Moreno Bonilla acariciaria la majoria absoluta. Les principals incògnites que resoldran diumenge són si el PP dependrà o no de Vox per governar, quina magnitud tindrà la derrota dels socialistes, si Vox creixerà o s'estancarà

0: cara i quina correlació de forces resultarà pel que fa als partits a l'esquerra del PSOE. En els seus mítings finals, ahir parlaven tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo.
1: En Andalucía hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
2: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
0: Canviem de qüestió. Les Filipines aixecaran les pròximes setmanes la prohibició d'importar porc de Catalunya, vetat des de l'inici de la pesta porcina. El Ministeri d'Agricultura del País Asiàtic ha aprovat ara la carn procedent dels punts que no estan afectats per la crisi, però falten detalls perquè la reobertura sigui efectiva. Ho explica el director general de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés, en declaracions a aquesta emissora.
3: El que passa és que a partir d'ara s'ha de fer reunions tècniques per veure com s'aplica això. Jo crec que falta signar per part del Ministeri d'Agricultura i també per part d'algun organisme filipí encara.
0: El mercat filipí és el cinquè més important del sector del porc. I el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona ganivetades el 2023 a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La lectura del veredicte es va fer ahir a l'Audiència de Tarragona i el Ministeri Fiscal ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i una indemnització de 700.000 euros per als familiars de la víctima. La defensa demana una pena de 15 anys per homicidi després que l'home confessés el crim. I la Generalitat reclama que el govern d'Aragó pagui prop de 800.000 euros per la compra i custòdia de 56 obres de Vilanova de Sixena. L'executiu català també obre la porta a negociar en un termini de 10 dies, una proposta que el govern aragonès ja ha rebutjat. I marxem ara cap a la Catalunya del Nord. L'edifici de la maternitat d'Elna necessita unes obres importants abans que es pugui reobrir al públic. La reforma estava programada per al mes d'abril, però després de les eleccions municipals, el nou equip de govern ha informat que s'ajornen. Elna, Laura Bertran.
4: La maternitat està totalment tancada al públic a l'espera d'unes obres estructurals que havien de començar aquesta primavera. Però l'Ajuntament va informar, a través de Facebook, que s'ajornaven per la presència de ratpenats. Una de les incògnites és què passarà amb els diners que moltes persones i també institucions van donar o prometre per la renovació. Sentim Nicolás García, antic veia d'Elna.
5: Són més de 700.000 euros, es fa 3 anys ja. Al final potser se cansaran i diran que si no en tenim menester ho retiraran, no? I penso que potser que l'actual municipi és el que busca. Jo tinc por que l'intenció sigui que aquest lloc no obri més.
4: Malgrat les nostres sol·licituds, no hem aconseguit parlar amb ningú de l'actual govern municipal encapçalat des del març per Steve Fortel, d'extrema dreta.
0: I en esports, el Barça femení de futbol opta avui al seu tercer títol de la temporada. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa a Gran Canària, finalment amb la baixa de Caroline Graham per lesió. El sindicat d'àrbitres ha demanat al comitè de competició que s'obri un expedient disciplinari a Florentino Pérez. També que el club blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran de les seves declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira. En motor, Àlex Márquez ha estat el segon millor pilot del dia en l'arrencada del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. En els primers entrenaments, Àlex Márquez ha quedat només a 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. Recordem, aquest cap de setmana, MotoGP al circuit de Montmeló. En bàsquet, el Barça ha emès un comunicat negant haver contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivon Navarro, arran dels rumors que vinculen amb el Dubai l'actual tècnic, Xavi Pasqual, amb qui el club blaugrana assegura que treballa com a única opció.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
8: La fem amb pilota, votant. No passa res si perdem.
9: Que no és gens competitiva.
7: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
10: A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
7: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
11: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
7: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
12: Som més que una família, som més que un club.
7: Solidaris.
6: Amb Mercè Folch.
7: Canviant les regles del joc.
6: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. amb Roger Escapa.
13: El suplement de Catalunya Ràdio, quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllan. Som-hi!
14: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio. Un nou dissabte en tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Cap de setmana que serà, com toca el maig, remogut amb moltes coses, per si ho voleu, i us ve de gust anar amb moltes festes que us explicarem. Per exemple, anirem a Massalfassar, al País Valencià, on avui celebren la 30a edició del Cant al Ras, una festa i mostra de cant d'estil viu, molt viu, a les places i carrers d'aquesta població.
1: Jo crec que ha recuperat una centralitat dins del món cultural del País Valencià que havia perdut el cant tradicional. El cant tradicional havia quedat molt reduït a cercles molt especialitzats i fins i tot amb una certa mala premsa per la part així més rància, més estantissa del folclore que venia de l'etapa franquista i que havia quedat una mica injustament, però havia quedat com una mena d'estigma.
0: Estrenes, la que farà el grup de dansa Cor de Catalunya, a partir de l'arrel, explicant la vida i les vivències de 5 dones sota el nom de Bruixa.
2: És el nostre humil homenatge a totes les dones anònimes que al llarg de la història han fet avançar la seva situació prenent decisions difícils enfront de la societat del moment, no? I el que volem és donar valor a les decisions que les dones han pres durant la història per arribar als nostres temps, i això tot basat en dansa.
0: O més enllà de festes i celebracions, una nova edició del Cornamusam, el festival del sac de gemecs a la Garrotxa.
3: Aviam, que sí que és el festival de la cornamusa, òbviament, però no deixen de ser un festival de música d'arrel, un festival que, al voltant d'un instrument, busca una programació molt potent, sigui de concerts, de balls o de fins i tot cercaviles amb imatgeria festiva, i que el que volem és doncs, que la gent s'acosti a Olot, que la gent entengui que la cultura tradicional es pot viure sense cap mena de complexa, que es pot barrejar amb estils plenament contemporanis i que dona per fer una programació de primer nivell.
0: I més, que us anirem explicant des d'ara mateix en aquest Mans amb la Rosa Silloé Mas al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve a la producció i en Quim Rullané Valls a la direcció.
4: A Catalunya Ràdio comença el Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
0: Vinga, amunt! Primeres notes per anar avui de concert al Parc del Fòrum, 150 aniversari de l'Adam. Entre altres, Ginesta, 31 fa, Moques Grasses o Els Tiets. I la nova proposta de Maria Jaume a partir de les festes de Sant Domingo de Lloret de Vistalegre, Mallorca. Un treball preciós, ja de final de festes.
5: La dejó!

0: Una delícia, aquesta fusió i revisitació d'aquest imaginari festiu de les festes patronals de Sant Domingo a Lloret de Vistalegre. És Maria Jaume, des del Sant Domingo Forever, jota final de festes. Avui, com us hem dit, la trobareu al Parc del Fòrum a Sant Adrià del Besòs.
1: Mans de l'arrel a la plaça.
0: Andreu Antamari, us parlem dels Premis Preludi, el concurs musical a la popularitat que organitza Som Sardana. Aquesta setmana entrem a la recta final del concurs, abans que el dia 30, a la Garriga, al Vallès Oriental, aculli la gran final. Aquest dilluns, dimecres i el dilluns de la setmana que ve, es poden començar a escollir les peces finalistes en directe des del Teatre de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Unes semifinals que podreu seguir, a més, i podreu participar i votar a través de l'aplicació del concurs dels Premis Preludi. Ens ho explica tot plegat en Joan Pons, portaveu de Som Sardana. Joan, bon dia.
2: Bon dia.
0: Uns Premis Preludi que venen a reformular, explicàvem ara ja fa un temps el que era la sardana de l'any.
2: Nosaltres estem molt satisfets amb la rebuda, sobretot perquè hem intentat des d'un primer moment, sobretot quan estava en un moment inicial de replantejar el projecte, molt de la mà dels compositors per saber realment si s'adequava a les seves necessitats i si realment trobaven ells un encaix en aquest projecte i sobretot si ells creien que era una manera de dignificar el sector. I de moment podem dir que el retorn que ens han fet és positiu.
0: Tot plegat ha vingut acompanyat amb aquests podcasts de Preludi, liderava o presentava l'Arnau Tordera, amb veus consagrades al costat com Francesc Assú, Antoni Ros Marvà o Xavier Pagès. La lectura que es fa per aquest costat és d'una dignificació, allò buscant-la, una de dignificació i de posada en escena molt diferent a la que hi ha hagut fins ara.
2: Nosaltres, un dels grans objectius d'aquest nou projecte ha estat acostar la tria del jurat al públic i ho hem fet a partir d'aquest nou projecte transmèdia que és el Tamborí, és aquest podcast que nosaltres hem seleccionat tres capítols per cada categoria i dins d'aquests capítols, no, els jurats han pogut donar arguments musicals i, diguem-ne, objectius per fer la tria i justificar quines sardanes passen a la final dins de cada categoria.
0: Arriba l'eclosió, d'alguna manera, aquesta setmana que entrem, dilluns, dimecres i la setmana següent, el dia 25, hi hauran les tres primeres gales en directe. Per què ho heu fet així i què s'hi podrà veure en aquestes gales?
2: Sí, nosaltres, com ara parlava del podcast, que té tres capítols per cada categoria, en aquest cas, musical jove és per als menors de 30 anys i musical és per la resta de compositors. La categoria de l'audiència, concretament, és aquella que posa el focus en la connexió amb el públic i és en aquella on el públic pot votar, no? En els tres capítols de podcast que van fer de l'audiència, el jurat només presentava cinc sardanes per cada capítol, que són les 15 sardanes que es podran sentir en aquests tres dies a l'Aliança del Poble Nou. Però al final hem pres aquesta decisió de fer tres gales com per una mica recuperar aquelles semifinals que antigament amb la sardana l'any s'havien fet, però que es van deixar de fer en un moment, per donar espai a la cobla per interpretar aquestes peces, perquè el públic pugui estar en el mateix lloc en el moment de sentir-les per votar-les, però que també ho podran fer des de casa. I amb el fet diferencial, sobretot, que donem espai als mateixos compositors de les sardanes que arriben en aquestes tres gales per poder presentar les seves sardanes al públic, no? Al final, aquesta feina que ha fet el jurat en els podcasts de valorar i explicar i analitzar les sardanes presentades, el mateix compositor podrà fer un exercici de transparència davant del públic i explicar com ha compost la sardana, quins motius musicals recull, què amaga i, en definitiva, poder-la vendre, no?, una mica en el públic.
0: Una mica campanya, no?, podran fer?
2: Correcte, correcte.

0: Seran tres gales, el 18, com dèiem, el 20, el 25, al Teatre de l'Aliança del Poble Nou, i el dia 30, a quarts de 9 del vespre, la gran gala final a la Garriga. Què hi podrem sentir? Quins són els premis que es donaran o reconeixements en aquesta gala?
1: Presentarem les 9 sardanes finalistes de tot el projecte, no? Que al final són 3 sardanes per categoria, 3 a musical jove, 3 a musical i 3 a l'audiència. Aquestes 3 últimes de l'audiència seran les sardanes que han sortit guanyadores de cada gala de l'Aliança, no? Una sardana per gala, per tant, les 3 finalistes de l'audiència. I al final, en aquesta gran final, que serà en un format televisiu i que es podrà veure en directe a través de la xarxa Més, hi podrem veure un jurat que valorarà i donarà els veredictes, i uns compositors que també seran allà, doncs, per poder rebre el guardó i per donar també una breu valoració del resultat. En la gala final hi tindrem també la participació del públic en la categoria de l'audiència, que amb el mateix funcionament que en les 3 gales de l'Aliança del Poble Nou, el públic, tant presencialment com des de casa, podran votar a partir de l'aplicació de Som Sardana, sigui per Android o per iOS, per iPhone, podran votar des de casa, en el moment establert que s'obren les votacions, quina és la sardana que volen que passi a ser, en aquest cas, doncs, la guanyadora de l'audiència.
0: Caldrà estar pendent els que no puguin anar tant a l'Aliança com a la Garriga, caldrà estar pendent de mòbils. Com funcionarà la gent? Què ha de fer?
1: Nosaltres activarem unes alertes de push a través de l'aplicació Som Sardana, una mica en la línia del que fan els mitjans de comunicació quan publiquen notícies, que és que avisarem de les hores, falten tantes hores per obrir les votacions. També enviarem una notificació en el moment que s'obrin les votacions i en el moment que es tanquin, doncs, per dir ara ja s'han acabat. També aquelles persones que ho estiguin veient des de casa podran escanejar el QR que es vegi en pantalla en aquell moment, doncs per poder fer la votació. Però la part més important de tot, i que és el que ja estem començant a fer a través dels aplecs i a través de correus electrònics i de difusió màxima que en podem fer, és demanar a la gent que es descarregui l'aplicació Som Sardana i que es creï l'usuari a partir del qual podran votar.
0: Doncs està ben atents a Xarxa Més per poder seguir totes aquestes semifinals i final que tindrà lloc el proper dissabte, dia 30, des de la Garriga.
1: Jo vull felicitar els 60 compositors participants d'aquesta primera edició, perquè al ser una nova edició podia generar cert rebuig o certa expectativa de com seria el nou projecte, si seria el mateix que canviant de nom o no, i al final hem arribat a un èxit que hem de celebrar, que són 85 sardanes presentades en aquesta primera edició de 60 compositors diferents que han fet el salt a presentar-s'hi i que augurem i esperem que per properes edicions siguin molts més.
0: Doncs així ho esperem. Joan, una abraçada, gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: de Marcel Sabater, aquesta que hem escoltat és Manel, amb la ciutat de Girona. Avui aquesta sardana i aquesta copla la trobareu a l'Auditori dels Caputxins de Figueres, a l'Alt Empordà, en concert previ al 65è aplec de la sardana, que demà celebraran a la Rambla, a matí tarda, amb els Montgrins, la Sant Jordi i la Bisbal Jove.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí. A Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: Repassem festes per aquest cap de setmana.

0: Avui dissabte, a Massalfassar, a l'Horta Nord del País Valencià, es convertirà novament en un dels grans punts de trobada de la música tradicional valenciana, amb la celebració de la 30a edició del Cant al Ras, cita ja històrica, que des de l'any 97 manté viu l'esperit del cant popular, improvisat i compartit. Josep Vicent Freixina és un dels seus impulsors. Ens explica així aquesta trobada.
1: El Cant al Ras és una trobada de cantadors i cantadores que varem començar en l'any 97 amb el propòsit una mica d'imitar el que passava amb la trobada que ordinistes d'Arsèguel. Era una mica agafar aquell esperit, no només per l'ambient espontani de trobada de germanor que hi ha entre públic i músics, sinó per tot el que, totes les sinergies i tota l'energia que es posa allà en joc. I volíem agafar el model d'Arsèguel i el model de la trobada de cantadors de Sobremunt, fer un híbrid i portar-los més al passat en compte en el País Valencià, el cant tradicional té encara molta vigència i molta força. Ho organitzarem en un format de sopar cantada que hem mantingut des d'aleshores. Se fa un sopar al carrer, el fiquem un tope de 450 places, se fa el sopar i després la cantada, que se fa en un ordre que se va fent sobre la marxa, amb gent que fins i tot s'inscriu a darrera hora per cantar, i així, bueno, és una cosa molt espontània i molt de tocar terra.
0: Organitzar per la colla de Dimonis de Massalfassar, el Cant al Ras ha esdevingut amb els anys molt més que un festival o que una trobada, espai comunitari on músics, cantadors i públic comparteixen carrer, taula i repertori fins ben entrada la matinada. El format pràcticament no ha canviat en 3 dècades. Sopar popular, cantada oberta i espontània. I probablement és precisament aquesta, la fidelitat als seus orígens, el que l'ha convertit en una trobada referent de la cultura popular valenciana i també arreu dels Països Catalans. Va néixer, a més, en un moment molt necessari.
1: El cant tradicional havia quedat molt reduït a cercles molt especialitzats i fins i tot amb una certa mala premsa per la part així més rància, més estantissa del folklore que venia de l'etapa franquista i que havia quedat una mica injustament, però havia quedat com una mena d'estigma. I en els anys 90, quan nosaltres començàrem, encara hi havia aquesta percepció, però estava començant a canviar. Nosaltres mateixos som fills d'aquest canvi, no? El Cant al Ras. I ara ha recuperat una centralitat absoluta. Ara, sobretot gràcies a un fenomen com el de Pep Gimeno Botifarra i tot el que ha passat al seu voltant, jo crec que en aquests moments la gent se reconeix molt més en el cant tradicional, coneix molt més els gèneres, fins i tot n'hi ha cançons que s'han convertit en emblemàtiques i ben bé himnes apòcrifs com la Malagueña de Barxeta. El canvi ha sigut radical. Mira.

0: La cita arriba enguany amb una combinació de noms consolidats i noves veus a l'escena d'arrel. Entre els participants confirmats, Borja Penalba, que actuarà per primera vegada al festival. Noms vinculats també des de fa anys al folk valencià, com Toni Torregrosa o Carles Gil d'Urbal i Rurana, Arrop i Talladetes o Rondalla de Quart, amb Mariel Crespo i Joan de la Malvarrosa.
1: Sí, en això hem estat molt afortunats perquè no paren d'eixir nous noms i noves formacions que intenten donar-li una mirada fresca i renovada al que és la cançó tradicional. En este cas tindrem a Jorge Gumbau, que és un xaval molt jove de Betxí, que ja ha tret el seu primer disc, Barreja, i que té, diguem, l'espírit que te podia tindre botifarra quan començar, però amb pues això, la frescor dels nous temps. Després també tenim el grup Hit Parit, que és un grup de Castelló que fa una visió una mica així trencadora, provocadora, transgressora del folclore tradicional, i serà també la primera vegada que puja a l'escenari. Hi ha de tot, un poquet de veterans i de nous.
0: Durant aquests 30 anys, el Cant al Ras ha estat un dels espais claus per la revitalització del cant valencià i improvisat i de la música d'arrel, no només dels països valencià. De fet, diverses publicacions culturals d'aquest país el defineixen com un dels fenòmens que han contribuït decisivament a popularitzar la música tradicional valenciana entre les noves generacions i alhora, sense deixar les arrels, la incorporació de nous discursos.
1: De la renovació de les lletres era una cosa que es demanava molt i ara, evidentment, en casa canten moltes lletres tradicionals, algunes amb un contingut, diguem, que cada vegada incomoda més, diguem, i per tant cada vegada s'està regulant més i s'estan renovant completament. Els cantadors actuals, tu sents, per exemple, el disc que acaba de traure Jonathan Penalba, Tarquim, i té totes les lletres renovades a abordant temes actuals, perquè és com ha de ser també la cançó, és una cosa viva, dinàmica i ha de respondre al seu temps.
0: Avui, per tant, a partir de les 11 de la nit, 30a edició del Cant al Ras, a Massalfassar, al País Valencià.

0: Sense deixar el cant popular i també aquestes tonades d'arrel, avui anem cap a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Oriental. Quinzena mostra de cançó improvisada a partir de les 6 de la tarda a la Patronal. 6 de les millors glosadores del país participaran en un espectacle únic i irrepetible on els versos improvisats prenen forma a partir de les propostes del públic i de les punicanes, les que proposen els temes sobre els quals cal improvisar. Organitzada per les glosadores de la Serra, la mostra combina humor, crítica, compromís i cultura popular, amb l'acompanyament musical d'una orquestrina en directe, convertint la glosa en el centre de la festa. Cap de setmana especialment intens arreu dels Països Catalans amb propostes de cultura popular per tots els gustos, per tant. A Lleida hi trobem l'enrenou i també la celebració de Moros i Cristians. En posta arriba la nova edició de la Festa del Mercat a la plaça, mentre que Cabanes, a Castell d'Aro, Porqueres, Bellcaire, d'Urgell, Riudoms i el Milà celebren les seves festes majors, algunes d'elles en motiu de Sant Isidre. També destaca el 5è Calafell Fire Festival, un concurs d'enceses a Calafell, diverses fires i recreacions medievals a Llançà, al Rourell i a Batea, així com una ruta dedicada al modernisme i als vitralls a Canet de Mar. El calendari es completa amb la 54a Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, a Ripoll, la Fira de Sant Isidre a Solsona i al final de la Festa Major, també, de Tàrrega. Us parlem ara d'una estrena demà a la tarda al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages, el grup de dansa cor de Catalunya que presenta la proposta escènica Bruixa. En parlem amb la coreògrafa i una de les directores del grup, la Mònica Clarena. Bon dia, Mònica.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Què ens explica aquest Bruixa?
1: És el nostre humil homenatge a totes les dones anònimes que al llarg de la història han fet avançar la seva situació prenent decisions difícils enfront a la societat del moment, no? I el que volem és donar valor a les decisions que les dones han pres durant la història per arribar als nostres temps, i això basat en dansa.
0: Us remunteu a partir del segle XIII fins a l'actualitat, passant pels diferents papers que han hagut de jugar les dones, moltes vegades dites bruixes, moltes vegades dites dones amb una clarividència excel·lent, no?
1: Exacte, sí, sí. Hem agafat 5 moments històrics on un dels personatges, alguns d'ells basats en fets reals, en personatges reals, i que han pres certes decisions que les han fet, no a elles, sinó a tot el col·lectiu dona, avançar.
0: El grup de dansa cor de Catalunya presenta demà aquest espectacle, una proposta que, com dèiem, veu de l'arrel. En què podem trobar, en què veurem la dansa d'arrel en aquestes coreografies que entenem que són totes de nova creació?
1: Clar, nosaltres som Esbar, som un grup de dansa tradicional i en un moment determinat vam decidir intentar aventurar-nos a fer creació, i és des d'aleshores que intentem posar el nostre humil coneixement de la dansa tradicional i fer-ne creacions noves, no? Llavors, és totalment dansa tradicional. Els punts bàsics i moviments sí que potser des d'un altre punt de vista una miqueta més creatiu, per posar damunt d'un escenari, etc. La música és creada expressament pel Cesc Badia just per aquest espectacle, i malgrat és instrumentació, sí que evidentment inclou instruments tradicionals nostres, i bàsicament entre el guió, la dansa, que és totalment d'ostre, i la música, jo crec que té totes les característiques per poder-la anomenar dansa d'arrel.
0: Repassant una mica la trajectòria de la vostra entitat, l'aposta per aquesta creació, ja no només de la dansa en si de creació, sinó d'aquests nous conceptes d'espectacle, ja fa temps que dura. Heu tingut espectacles com el Giri, no?, que és un homenatge a la dansa del País Basc, Tarantela, també,
1: Exacte.
0: O Carícies, entre d'altres. Clar, és una aposta diferent, però que és veritat que els Esbars últimament aquesta aposta l'estan fent bastant en massa, no? Hi ha com una mena de reinterpretació del que haurien de fer a l'àmbit dels Esbars.
1: Sí, correcte. De fet, nosaltres vam començar amb el nostre primer espectacle de gran format, que va ser Foc en Dansa, i el vam estrenar el 2002. Vam començar aleshores ja a pensar una miqueta en aquest sentit, perquè evidentment els Esbars el que nosaltres volem és mantenir, no?, i difondre la dansa tradicional, ancestral o de creació de d'anys enrere, però amb la visió ara ja potser posada més en un escenari per un públic general, però ja amb una posta en escena una miqueta més moderna, sense perdre mai el punt de vista de les nostres arrels.
0: Doncs això és el que es podrà veure en aquesta nova proposta del Grup de Dansa Cor de Catalunya. Demà a les 6 de la tarda en el Teatre Conservatori de Manresa. Manresa, on vull molt, sobretot a partir de la Fira Mediterrània, i passen moltíssimes coses. Molt. També hi esteu aquí vinculats a través del programa d'Impuls, entenc, eh?
1: Ells ens han fet un recolzament i un assessorament que hem agraït infinitament, perquè sempre quan vas acompanyat de la mà de grans professionals, això enriqueix i ens nodreix moltíssim.
0: Doncs demà a les 6 de la tarda, al Conservatori de Manresa. Mònica, gràcies per tindre la trucada del programa. Molta sort, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
0: Seguim al Mans amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional i ara entrem en territori musical. El dia 22 comença la 35a edició del Festival del Cornamusam, a Olot. Proposta que lideren des de l'entitat El Tiler i que dirigeix l'Àlvar Borrell. Bon dia, Àlvar.
3: Bon dia, bon dia.
0: Nova edició del Cornamusam, en aquest cas, amb propostes per molts gustos, demostrant que la cornamusa és una bona excusa per fer bona música.
3: Sí, al final, aviam, que sí que és el Festival de la Cornamusa, òbviament, però no deixen de ser un festival de música d'arrel, un festival que, al voltant d'un instrument, busca una programació molt potent, sigui de concerts, de balls o de, fins i tot, cercaviles amb imatgeria festiva, i que el que volem és doncs, que la gent s'acosti a Olot, que la gent entengui que la cultura tradicional es pot viure sense cap mena de complexa, que es pot barrejar amb estils plenament contemporanis i que dona per fer una programació de primer nivell.
0: Són 35 edicions de Cornamusam, enguany amb un ull a les Illes, un lloc on la cornamusa hi és present força.
3: Sí, ens trobem que els últims anys estan sortint propostes molt interessants al voltant de les xeremies, però també al voltant del Vall de Bot, que ara està en auge. La música fora del que és l'àmbit més tradicional també crec que està en molt bon moment a Mallorca. I hem pensat que, aprofitant la vinentesa, que la trobada de xeremies de Sa Pobla va fer 30 edicions la passada edició aquesta tardor, doncs que era un bon moment per, aprofitant que passava aquesta efemèride, doncs, ficar una mica el focus a Mallorca. El que plantegem és, des del principi que fem l'acte de reconeixement a Antoni Torrents, que és una figura clau en la música tradicional mallorquina, i també amb una pota al Principat, òbviament, perquè si no, no s'entendrien festes com els Foguerons de Sa Pobla Gràcia. Doncs a partir d'aquí hem anat estirant el fil i vindran xeremies, vindran grups de música mallorquina que farciran doncs, el contingut d'aquest cap de setmana del Cornamusam.
0: Aquest homenatge serà precisament divendres. Dimecres hi ha un assaig obert del Vall de la Cabreta, però a partir de dijous es desplega totes les activitats d'aquest Cornamusam, com dèiem, amb un ull a les Illes i també, és clar amb un altre ull cap a la música celta, on el sac també hi és molt present.
3: Sí, la música celta al final és la més coneguda, per bé o per mal, és la més coneguda de la família, i per molt que sempre hem de reivindicar que la cornamusa té un origen mediterrani, on s'ha fet més forta és els països celtes, no? Les nacions celtes. Així que tindrem des del concert del dijous al vespre fins al vermut del dissabte i un concert que tindrem al vespre també del dissabte amb tres formacions de música celta on sonaran gaites gallegues, gaites escoceses, gaites irlandeses, en aquest cas les Illian Pipes, i fins i tot alguna cosa d'Astúries.
0: Altres fets que sempre us destaquen a la vostra programació és la hibridació. Convideu a grups que en principi no tindrien un sac en el repertori a posar-li.
3: Hem de fer una mica aquesta feina de treure complexes i de normalitzar un instrument que en altres països doncs és ben normal i que aquí es veu com una cosa rústica, com una cosa antiga, com una cosa que només s'ha de tocar al carrer i que no és veritat. I que si en altres nacions ho han sabut adaptar, aquí també han de ser capaços. Llavors, el millor exemple aquest any crec que seran les Al·lèrgiques al Polen, que és una formació que no tenen cap mena de contacte amb l'arrel, però que en aquest cas doncs, els hi posarem uns tres quartans al mig i s'hauran d'adaptar a fer una proposta que els inclogui, però també tenim altres formacions, com per exemple Sant Rocs, que no deixa de ser una formació de rock, o Nastallat, que és una proposta més de música electrònica, en base en el que és el substrat de la música mallorquina i el Ball de Bot, però que pel mig doncs, hi sonaran unes xeremies, quan en principi és una proposta que no té per què incorporar aquestes xeremies.
0: Les mil possibilitats de la cornamusa seran presents, i no només això, sinó també tot aquest bagatge de la música d'arrel al nostre país, en aquest forat que s'ha fet al Festival Cornamusam, que se celebrarà a Olot el proper cap de setmana, sobretot a partir de dijous, que porten moltíssimes, molts concerts, però també molta vivència, que això és la part important, també, crec, destacada de com us plantejava el festival, aquesta possibilitat d'interactuar amb els músics, de participar-hi, de ballar-hi i fins i tot de cantar-hi.
3: Exacte, nosaltres intentem fer activitats que siguin obertes. Aviam, òbviament no tots, no pots pujar dalt de l'escenari si és perquè sí, però sí que hi ha moments, per exemple, a la Cercavila és oberta a tothom qui vulgui participar, a més fem la trobada d'escoles de música, que qualsevol escola de música que tingui doncs, alumnes de tradicional, sempre més enfocat en Copla de Ministrers, però bé, tot és parlar-ne, doncs hi té un encaix. Hi ha els moments de ball participatiu, que aquest any continuem també la ballada de sardanes antigues que ja van començar l'any passat. Tenim propostes perquè la gent allà, in situ, doncs pugui decorar una mica l'espai. Hi ha un petit escenari que fins i tot estarà disponible per si algú vol fer en algun moment en què no hi hagi cap altre concert doncs, que pugui fer una mica d'ambient. I la gràcia és venir a Olot amb l'instrument penjant i a passar el cap de setmana, que ens agrada molt que hi hagi ambient.
0: Doncs el proper cap de setmana, a partir de dijous sobretot i fins al diumenge, nova edició del Cornamusam, que a més a més celebren diversos aniversaris, no només els 35 del festival, els 30 de la Cabreta i també les 30 edicions de la trobada de xeremies de Sa Pobla.
3: Dos aniversaris més hi hem de sumar, que són els 25 de La Coixinera, que faran concert el divendres a la tarda, i els 25 també de Cornamúsica, un projecte de Matías Mazarico, que és, diguéssim, l'impulsor de la recuperació de la Borrassa, la cornamusa de la Catalunya Nord, que també vindrà el diumenge a la tarda a l'Hospici i li farem un homenatge com a músic de llarga trajectòria que es mereix un reconeixement, també.
0: Doncs un any d'aniversaris. Albert, gràcies per tenir la trucada al programa. Que vagi molt bé el festival.
3: Vinga, gràcies.

Fandango dels Tres Amors és nastellat al projecte electrònica d'arrel de la Laia Rius. Divendres que ve serà el Cornemusam a Olot. Pleguem aquest mans i causem oferta amb la Rosa Silloé Mas, el muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve, la producció i Quim Rutllan i Valls. Marxarem amb una sardana de Lluc Bizantini, que porta per nom el concurs de la capitalitat, amb la cobla Mil·lenària, una formació que demà trobareu al 56è aplec de Torelló, a Osona, amb la Bellpuig Cobla i la principal de Llobregat a partir de les 4 de la tarda. Ens retrobem demà a les 5 del matí i dissabte que ve aquí al mans a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Que tingueu un bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
3: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
4: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
5: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
6: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
5: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
7: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
5: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
8: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
10: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
11: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, des de l'Hospital Clínic de Barcelona, vam entrevistar la cuinera Maria Nicolau, que a poc menys d'un mes que el papa Lleó XIV visiti Barcelona, ens va confessar què li cuinaria el pontífex.
12: Posaria els plats desparellats que fem de cada dia, els coberts desparellats, una forquilla que és una mica torta de cada dia. Posaríem el rotllo de paper de cuina que fem servir de tovallons, perquè són el que la gent fem servir a casa per no rentar tovallons tot el dia. I faria...
10: Amanida. De moment m'has dit amanida i pa.
12: Sí, perquè la Santíssima Trinitat del menjar a Catalunya és una cassola i dos satèl·lits, el pa i el vi.
10: Mm.
12: No és primer, segon, tercer. La nostra configuració orbita de forma diferent, i això és importantíssim. Nosaltres posem els estalvis i traiem el que sigui allà sobre, sigui la plata de patata i mongeta tendra, sigui la sarsuela, sigui la vedella amb suc, o sigui l'escudella. Llavors faria una cassola, i tots ens trencaríem el pa, i ens serviríem, i faríem, i sucaríem de la mateixa cassola, i ens serviríem, i riuríem, i xerraríem de les coses que fossin.
11: I com cada setmana a la Jugular vam comentar l'actualitat de la premsa del cor amb el Joan Callarissa i també amb la Rebeca Rodríguez. Dissabte passat, una de les notícies del moment. És real l'amor entre Mbappé i Esther Expósito?
13: És un win-win, és a dir, els dos surten beneficiats de ser parella, perquè augmenta la seva fama, no? I si, per exemple, tu estàs passant un mal moment esportiu i de cop ets notícia per altres qüestions, de cop així que és una cortina de fum i aquí es comença a parlar d'altres coses i no es parla de les que no t'interessa. Això per una banda, i a ella li fa un creixement de fama, és un catalitzador d'augment de fama absolut.
14: Jo li deia abans, al Joan, que jo crec que ella no té cap necessitat.
13: Cap ni una.
14: Cap ni una. I és més, quan ara que els han enxampat a Sardenya tots junts, els dos junts, diuen que realment hi ha complicitat, vull dir que, i que ella, a més, ha tingut parelles que han sigut actors de la mateixa élite o d'altres. Jo crec que d'alguna manera potser sí que s'han enamorat.
13: Però una petita cosa que hem de tindre en compte com a comuns mortals, és a dir, nosaltres els veiem allà dalt i penses, els dos els va molt bé, no els fa cap falta, però la gent quan és molt famosa sempre vol ser-ho més.
11: I de la mà d'en Pep Noguer vam parlar amb la Carlota Clavé, xef del restaurant La Gourmanda, i també l'Alexia Aragai, nutricionista de l'Hospital Clínic, en aquest cas sobre el nou decret que regula com de saludable de ser el menú escolar.
15: Iogurt un dia a la setmana. No cal, doncs dona'ls-hi fruita, perquè ja, desgraciadament, hi ha molts nens i nenes que a casa no mengen de fruita, perquè el pares o qui sigui, doncs és molt més fàcil allò, vinga, va, menja el que vulguis i ja està. Això dels fregits, en una escola ja no n'hi hauria d'haver de fregits, perquè a moltes cases, desgraciadament, ja es fregeix massa. És a dir, jo crec que encara haurien de fer molt més saludable les escoles del que són avui en dia. Els llegums, ai, de segon plat.
10: No, ara aquí, tant de primer plat com de segon plat és la novetat, no? Si no em perdo, Alexia.
16: Sí, ara és així, s'està intentant incorporar cada cop més d'aquesta proteïna vegetal. Els llegums serien entre un i quatre cops per setmana, o no hi hauria màxim, tant com primer plat, com guarnició, com segon plat.
11: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també la web catradio.cat/elsuplement. I ara, les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
17: Bon dia.
11: Amazon Prime acaba una sèrie, Good Omens.
18: Set of her. Ready to start?
19: Next step in the great plan. We call it the second coming.
17: Després de la polèmica generada per les acusacions d'agressió sexual al seu creador Neil Gaiman, la sèrie, protagonitzada per Michael Sheen i David Tennant, posa punt final amb un capítol llarg que és pràcticament una pel·lícula. Tot per concloure les aventures de l'Àngela Zirafel i el dimoni Crowley.
20: Ok. Gun to your head. What would you even do with $1 billion?
21: Why do you have a gun in my head?
11: I als cinemes, Jugada mestra.
17: Glenn Powell interpreta Beckett, un jove fred i intel·ligent que descobreix que podria heretar una gran fortuna familiar. El problema, que és el vuitè en la línia successòria. Per sort, té una solució, un pla meticulós i despietat per acabar amb tots aquells que s'interposen entre ell i la seva herència.
11: I al teatre, el TNC, el Firmament.
17: Gara Roda adapta aquesta obra i la situa a Catalunya per parlar d'una dona acusada d'un crim brutal i sentenciada a mort. Però ella afirma estar embarassada i això podria ajornar la seva execució. I per resoldre-ho, es forma un jurat popular de dones que haurà de decidir el destí de l'acusada. Avui, a funció a les 7 del vespre.
11: Bon dia, Sònia Deulofeu.
22: Molt bon dia, Marina.
11: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per Mollerussa. La primera, la trobada aeronàutica de la Serra.
22: El Club Aeri Mollerussa organitza aquest dissabte la trobada anual a l'aeròdrom. Proposen un dia complet d'aviació ultralleugera en format clàssic fly-in, que vol dir que els participants hi han d'arribar volant, ja sigui amb la seva avioneta o com a acompanyants. Després de l'aterratge de la pista, al voltant de les 9 del matí, hi ha previst un esmorzar de forquilla gratuït perquè els pilots puguin compartir experiències i parlar de la seva passió per les altures. A partir de les 11, ja obert a tothom, podem veure, si mirem al cel, les exhibicions de vol i les piruetes.
11: I podem dinar o sopar al restaurant El Vidari.
22: Situat al carrer d'Arbeca, número 14, al casc antic, molt a prop de la plaça de Sant Jaume i a 5 minuts caminant del Parc Municipal. Un restaurant de cuina catalana moderna, d'ambient familiar i acollidor, que treballa amb producte fresc i de qualitat i disposa d'una carta extensa amb més d'una quarantena de plats per escollir. En cap de setmana és millor reservar taula, si no ens volem quedar sense, perquè sempre s'emplena. I podem tastar l'especialitat de la casa, el pop a la brasa, la taula de formatges empaturrat, les patates braves elaborades amb més de 13 ingredients, les croquetes de pollastre rostit, el formatge camembert arrebossat, els ous estrellats amb botifarra negra i foie, o el melós de galta de porc ibèric amb parmentier de carbassa. De postres, pastís de formatge, gelat de coco amb xocolata desfeta o sorbet de pera. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros. Euros, obert de dimarts a dissabte de les 8 del matí a les 4 de la tarda i de les 7 de la tarda a les 11 de la nit.
11: Una proposta que sona així.
23: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria, estàs al meu cap tot el dia i no és de tot el que faria per tenir-te al meu costat.
11: Perquè si som per Mollerussa, podem anar al concert de Banda Neon que treuen els passos prohibits.
22: A les 11 de la nit, al pavelló Firal, Banda Neon és el plat fort del cartell nocturn de la Festa Major. Joves enèrgics amb un directe potent i caracteritzats pel color lila i les pantalles gegants són un dels grups de versions més contractats actualment a Catalunya. Entre concert i concert i entre gira i gira han anat publicant algunes cançons pròpies, però el més destacat és que el grup empordà Jordanès ha tocat sostre aquest 2026 després d'aconseguir que dos dels seus temes, Es busca catalanet i Guapíssima, es col·loquessin al número 1 de les cançons més escoltades en català. En directe ofereixen un espectacle únic i vibrant, en què no hi falta la interacció amb el públic i l'espontaneïtat. Avui ho podeu comprovar a Mollerussa. El concert serà una vetllada compartida

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 16 de maig del 2026, hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval. D'altres en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. Hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure en el fons és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit, però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passa a Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista, amb crítiques a Arbeló, el seu entrenador, Déu el tingui a la glòria. El fallit estrafrancés va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses: una mínima d'il·lusió d'empatia i una mínima dosi de companyerisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, encara que tinguin algunes semblances, recorda més a les hores finals el búnquer de Hitler que no pas en aquells èxits que s'estudien a les escoles de negocis. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Titulars de matinada. Hem sabut que l'exèrcit nord-americà ha batut el número 2 d'Estat Islàmic.
2: Ha estat en una operació militar a Nigèria, ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump.
0: I també de matinada, pel canvi d'horari, el president de Salvador Illa, el president de la Generalitat, confia aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
2: Això després que Esquerra i el govern hagin arribat a un acord per construir la línia de tren orbital. Ara caldrà el vistiplau de la Moncloa, que s'ha de concretar dimecres que ven una comissió bilateral entre la Generalitat i l'executiu espanyol.
0: Les protestes d'ensenyament es van traslladar i a la tarda el túnel del Cadí tallat durant dues hores.
2: Els sindicats d'ensenyament convocants de les vagues esperen que, si es desencallen els pressupostos, es puguin aconseguir les millores salarials que reivindiquen.
0: Reunió avui a Montserrat sobre l'escalada a la muntanya, un mes després de la mort de dos escaladors per un despreniment de pedres.
2: Segons ha sabut Catalunya Ràdio, Mossos, bombers, agents rurals, escaladors, fan una jornada tècnica en què debatran sobre el canvi climàtic i el seu impacte a Montserrat i sobre altres qüestions com la regulació de l'escalada en espais naturals.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Vial Cadilla, bon dia.
3: Bon dia, sí. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. El tècnic ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que recupera d'una lesió, pensant ja en la final de la Champions de dissabte que ve. La final d'avui de Copa es podrà veure per TV3 i la podreu escoltar a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: El sindicat d'àrbitres demana que s'obri un expedient a Florentino Pérez.
3: Ho reclamen, un escrit que ha presentat al comitè de competició, on demana que el Madrid i el seu president es disculpin arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, José Mourinho, que sona com a relleu d'Arbeló a la banqueta de l'equip blanc, estudia una oferta de renovació del Benfica.
0: Però, spoiler, acabarà venint al Madrid. En motor, a les 9 del matí comencen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: Àlex Márquez va ser el segon més ràpid en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona a Montmeló. El pilot de Cervera va quedar tan sols 18 mil·lèsimes del primer Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Els entrenaments oficials i la cursa sprint es podran veure per TV3.
0: El temps avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.

0: Què ens espera aquest cap de setmana, Tomàs?
1: Doncs avui ja un dia més assolellat, un dia ara mateix fresc, però en canvi a migdia les temperatures seran més suaus, amb màximes que estaran entre els 20 i els 23 graus. Per tant, l'ambient serà més agradable. Una tarda també de sol, però al Pirineu amb algun ruixat, amb alguna petita precipitació, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.400, però ràpidament a la cara nord, però ràpidament pujant fins als 1.800. De cara a diumenge, doncs demà serà un altre dia una miqueta més inestable. Al matí, amb alguns intervals en núvols, fins i tot amb algun ruixat a les comarques gironines i al nord-est del país. A la tarda, els ruixats podran guanyar terreny també a la resta del Pirineu. En canvi, serà un diumenge amb més sol a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i amb temperatura també amb tendència a pujar. Ara mateix, a Pirineu, ambient fred, a Olot 2 graus i a Puigcerdà 0 graus.
2: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Gelong i Marta Monforte, i sumarem també el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió, de nou, marcat per la polèmica d'Israel. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units, condicionada, evidentment, per Donald Trump, que aquesta setmana ha estat a la Xina. Avui, que al suplement, també coneixerem històries de parts. La Ivette Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar a llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut 6 fills, tots a casa seva. Avui, les seves històries, acompanyades de la llevadora Irene Lorente. A quarts de 12, les aventures del Xavier Decoa, avui ens porta fins a Uganda, a unes muntanyes llegendàries i màgiques que s'assemblen a la Lluna. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem la prèvia d'Eurovisió. I amb el Pep Noguer, avui cuinarem tonyina. Mig quart de vuit.
3: L'informatiu del suplement.
0: Fa poca estona, Donald Trump, que acaba de tornar de la seva visita oficial a la Xina, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa, diu, i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista.
4: El comandament mort és Abu Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians afronten, literalment, diu, una amenaça existencial a Nigèria. Ja fa temps que una part de la societat nord-americana parla d'extermini de cristians, sobretot a les xarxes i des de comunitats religioses. Nigèria, recordem, és el primer productor de petroli de l'Àfrica i el país més poblat del continent, i aproximadament la meitat de la població és musulmana i l'altra meitat cristiana. A principis del 2000 hi va néixer el grup islamista Boko Haram, que ha jurat lleialtat a Estat Islàmic.
0: En clau internacional, també és notícia que Israel ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que els dos països han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. Ho van anunciar ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Tres de les últimes víctimes mortals són paramèdics que han mort en bombardejos israelians contra dos centres sanitaris libanesos.
4: Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. Les dues parts es tornaran a reunir a principis del mes que ve a Washington, que fa de mediador. Des de l'inici de la treva, Israel ha matat almenys 400 persones. La milícia xiita de Hezbollah, que no reconeix l'acord d'alto el foc, també ha matat diversos soldats israelians. Tot plegat, mentre aquesta nit se celebra una nova edició d'Eurovisió marcada pel boicot de diversos països per la participació d'Israel al certamen. De fet, Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos no formaran part del concurs, que fa anys que arrossega aquesta polèmica.
0: I a Alemanya, el seu canceller, Friedrich Merz, afegeix més tensió a les relacions amb Washington, diu que no enviaria els seus fills a estudiar o a treballar als Estats Units en l'actual context. El comentari el va fer ahir davant d'un grup d'estudiants catòlics. Merz, en hores baixes també de popularitat, ha reconegut que el seu missatge no arriba als alemanys. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Quan encara no s'ha oblidat la darrera patinada de Merz criticant a Donald Trump per la intervenció a l'Iran davant d'un grup escolar, aquest divendres la situació pràcticament s'ha repetit. En una altra trobada amb estudiants, el canceller s'ha permès un altre comentari potser massa sincer.
6: Jo als meus fills no els recomanaria que anessin als Estats Units per formar-s'hi i treballar-hi. Simplement perquè allà s'hi ha desenvolupat un clima social molt concret.
5: Conscient que la seva popularitat està sota mínims, Friedrich Merz ha reconegut un cop més que alguna cosa falla en la seva comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
0: 5 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa evita cantar victòria abans d'hora, però s'ha mostrat optimista de cara a l'aval d'Esquerra als pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba el seu viatge oficial de 5 dies. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat. Què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
8: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
7: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
8: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, simplement, es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
7: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
0: Gràcies, Albert Prat, des de Califòrnia, des de Los Angeles. Això després que s'hagi anunciat que els governs català i espanyol es trobaran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. L'objectiu és que la Moncloa validi la línia de tren orbital que estan tancant Salvador Illa i Oriol Junqueras per desencallar els pressupostos de la Generalitat.
4: L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, i Salvador Vergés, de Junts, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
9: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
10: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
0: Més qüestions. Els sindicats d'ensenyament que han convocat la vaga contemplen com una oportunitat el preacord dels nous pressupostos per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
4: Yolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC.
11: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
4: Des del sindicat Professors de Secundària, el seu secretari general, Ignasi Fernández, admet que els pressupostos no són una garantia total.
12: Les negociacions ja s'entenen com que tindran pressupostos. El tema és si voldran destinar els recursos que són necessaris més enllà de l'aprovació dels pressupostos.
4: El Departament d'Educació ha comunicat als sindicats que la propera reunió sectorial serà finalment dimecres que ve. Segons la conselleria, la reunió s'ajorna un dia per motius d'agenda de la consellera, ja que dimarts participa en la Comissió d'Educació i en el ple del Parlament.
0: També fan protestes els mestres i els professors. Han tancat una setmana de protestes i mobilitzacions per reclamar millores laborals i salarials. Ahir el torn va ser per les mobilitzacions a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
13: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
14: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
13: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
0: Ahir a València, per cert, els docents també es van mobilitzar de manera multitudinària al carrer, a la marxa reivindicativa, i van participar més de 35.000 docents, segons la delegació del govern. Dilluns es tornaran a reunir sindicats i conselleria. I a tot això, les protestes dels docents coincidiran els dies 27 de maig i 5 de juny amb la convocatòria de vaga a Rodalies. El sindicat UGT i Comissions Obreres reclamen més personal, sobretot interventors per motius de seguretat.
4: Pau Mercè és membre de Comissions.
15: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
4: Els sindicats reclamen que abans d'aquesta vaga parcial hi hagi una reunió amb Renfe i amb la mediació del Departament de Treball.
0: Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya per impulsar-se cap a la majoria absoluta. A Sevilla hi tenim l'enviada especial Paula Brujats.
16: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
17: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
16: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
18: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
19: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
16: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
20: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
16: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
0: Professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals, bombers i tècnics de natura reuneixen avui a Montserrat per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, entre els molts temes que es debatran hi ha la qüestió del canvi climàtic i el seu impacte en una muntanya com Montserrat, que pateix molt desgast quan hi ha fenòmens de pluja intensa.
4: Tot plegat després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes en un sector d'escalada de Can Jorba, al terme del Bruc, i que va obligar a tancar 5 vies en aquest corredor, en aquest sector d'escalada afectat. Xavier Paricio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a aquesta emissora.
21: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per l'orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que som conscients que ells ja ho saben, no?, que existeix un risc.
4: Les darreres dades de bombers referents al 2025 confirmen la tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat se'n van fer 9. És la segona xifra més baixa de l'última dècada. Tenint en compte que a Montserrat hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades, la pràctica és segura. Eduard Sánchez és gerent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
22: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. Segurs que es posen a l'escalada són bastant segurs. Però que el terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses. Hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
4: Aquesta jornada tècnica també hi participaran experts de diferents punts de l'Estat per debatre qüestions com la regulació de l'escalada, la seguretat, la seva ètica i la convivència amb l'entorn natural.
0: A un mes de la visita del Papa, costa trobar habitació a Barcelona i alguns dels hotels que encara en tenen de lliures han augmentat preus. Per exemple, el Grand Hyatt, un 80% respecte a una setmana normal, i l'Hotel Vela també s'ha disparat.
4: En aquest hotel emblemàtic de la ciutat, la nit del 9 al 10 de juny costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·lava al voltant dels 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats durant la visita del Papa i la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Muro és directora general de Partur.
23: És una visita que té, que arrastra una demanda que són moltes famílies o casals catòlics de gent jove que venen per veure el Papa. i és clarament el target del nostre allotjament.
4: La demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat, segons dades del portal de reserves Booking. Aquest mes de juny coincideixen molts esdeveniments. A banda de la visita del Papa, hi ha els festivals Primavera Sound i Sonar, la Fórmula 1 i una trentena de congressos, com el Mundial d'Arquitectura, amb 10.000 participants.
0: La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la seva feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la IA que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
1: Un pla de formació articulat en tres itineraris que van des d'un nivell bàsic fins a un ús més especialitzat. La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
2: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú, però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
0: I ara música. Conegut per tots, Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Rasmatàs de Barcelona que avui repetiran amb totes les entrades exaurides, Marc Ruiz.
3: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Rasmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergas, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí, Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa i van gravar el Ben Endins, el seu primer disc en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans, Quintana i Tió, i avui continua sent un himne. Un altre antídot contra la foscor i el pas del temps és Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs, No tinguis pressa o L'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
6: Com podem ser amics si som quasi família, no? Per dir d'alguna manera. És convivent, però, clar, amb un objectiu, amb uns propòsits comuns.
3: I per Josep Tió encara van més enllà.
24: Vaig tenir una revelació quan vam tornar al 2011, que havia deixat la música jo, em vaig donar compte de lo important o com em complementava com a persona el fet de ser músic.
3: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
0: Ha obert les portes al Còmic Barcelona amb un programa d'activitats ampli i divers, amb més de 200 expositors que presenten els seus treballs de còmic contemporani i una gran representació de talent espanyol i de noves propostes internacionals. Xavier Palau.
25: Ahir divendres el Saló es va centrar en els estudiants i els col·leccionistes i dissabte i diumenge s'espera un públic més familiar. Es podrà triar, entre moltes altres propostes, entre assistir a una masterclass, participar en concursos i tallers o descobrir els últims videojocs. Josep Maria Polls, articulista, autor de còmic i cap d'estudis de l'escola de dibuix Josso, parla del gran talent que hi ha aquí i que fins i tot ve gent de fora.
26: Cosa immillorable. Aquest país sempre ha estat una font de nous valors i això no para, no para. Que inclús cada vegada ve a viure aquí famílies que no són autòctones, diguem-ne, però venen aquí on això es potencia.
25: I Berta Cusó, autora de Sir Creek, diu que cal seguir treballant perquè el còmic no sigui un art menor.
27: És un d'aquests sectors no culturals, però que no forma part d'aquesta alta cultura, alta literatura, que per algun motiu encara es veu com algú petit o poc important, poc rellevant, i bueno, crec que està bé, no?, que ens trobem tots aquí, que vingui també el públic a veure-ho i bueno, a veure si agafem força.
25: El Saló estarà obert a Fira de Montjuïc fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició.
0: I després de passar pel Festival de Peralada i de diverses gires per festivals europeus, arriba a Barcelona al Teatre Victòria el muntatge de dansa Rodin. Sergio Bernal, un dels ballarins més influents de l'escena internacional actual, amb els seus moviments, dona vida a una part de l'obra de l'escultor i interpreta amb el seu art tres de les escultures de l'artista Montse Pujol.
5: Les tres peces de Rodin que Sergio Bernal interpreta són El pensador, El bes i Tors d'home. Amb els seus moviments i amb la capacitat per interpretar el que vol dir l'escultor en aquestes obres. En declaracions a Catalunya Ràdio, Bernal ha dit que el muntatge que presenta a Barcelona és un homenatge a Rodin i conté números que a Peralada no es van veure.
7: Rodin aporta la belleza, la obra maestra. Pero el público yo creo que también puede entender la emoción del individuo, ¿no? De la persona. Esas emociones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida, ya sea el miedo, la inseguridad, el amor, la belleza, el silencio.
5: Sergio Bernal combina en aquesta obra la dansa clàssica amb el flamenc.
7: Pues mira, parece como muy extraño, ¿no? Parece como difícil. Pero en realidad es tan sencillo como cuando uno está contento y recibe una llamada inesperada de una mala noticia y de repente todo cambia. Sigue siendo la misma persona, pero en un segundo todo cambia. Lo mismo ocurre en la danza. El ballet me aporta esa belleza, esa paz, esa libertad.
5: El ballarí ha estat nomenat ambaixador de les arts del Regne Unit, ha rebut dos premis internacionals i ha fet gires amb muntatges dirigits per Ricardo Cué pels Estats Units, Itàlia, Alemanya i França.
8: L'informatiu del suplement.
9: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
11: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
10: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
11: T'ho perdràs?
10: Més informació a futurfest.cat.
12: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: El balcó gastronòmic és un lloc...
28: Què bo?
14: Amb molt de sabor. Amb molt de mediterrani.
28: Parella, què us podem partir?
14: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
29: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: L'informatiu del suplement.
0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i de la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
30: Bon dia.
0: Tot això a tan sols una setmana d'una altra final importantíssima, la de la Champions.
30: Exacte, i és per això que Pere Romeu ha decidit reservar alguna de les seves jugadores. El tècnic blaugrana ha deixat a Barcelona Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. El rival a la final de Copa d'avui serà l'Atlètic de Madrid, el mateix que en l'edició de l'any passat. El Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió per aixecar aquesta copa.
31: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
30: En l'horitzó, la final de la Lliga de Campions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, però el tècnic blaugrana Pere Romeu vol aparcar aquesta cita i centrar-se en el present immediat. En aquest sentit, analitza així el rival matalasser.
32: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
30: Aquest Barça-Atlètic de Madrid el transmetrem a la TTG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. Encara en futbol, el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit on demana que s'obri expedient disciplinari a Florentino Pérez, demanant que el Club Blanc i el seu president demanin demanin disculpes arran de les declaracions que va fer contra els àrbitres pel cas Negreira. Mentrestant, el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho. El tècnic portuguès, però, admet que té una proposta de renovació del Benfica.
1: Tive proposta de renovació del Benfica.
2: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
1: Jo diria domingo.
30: En motor, aquest matí, a partir de les 9, es faran els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que es transmetran per TV3. Àlex Márquez va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
4: En aquest sentit, estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. De mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
30: Aquest migdia es farà la cursa sprint, demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
8: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: els meus ídols de pet cap als anys 80, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Viatge vintage acompanyats de Mecano, els germans Cano i Ana Torroja, que doncs continuen sonant avui a les ràdios musicals i que van marcar segurament un abans i un després a la música espanyola.
1: Totalment, per mi un grup pioner del pop espanyol i que la seva influència, això ho comprovarem avui, encara es nota als grups d'avui. I també una manera de fer, unes lletres, una veu, uns arranjaments que els han convertit en una banda única i que encara ara jo crec que no ha tingut rival al pop espanyol.
2: Sí, sí, totalment d'acord. Tot i que, bueno, segurament a molta gent li pot costar reconèixer les influències de Mecano, però és el que dius tu, és un grup que va marcar tota una generació. Quan preparàvem aquest programa, és que anava...
1: Clar,
2: els que ja tenim una edat...
0: Us agrada Mecano? És una pregunta senzilla,
2: clar,
0: eh?
2: Jo reconec que vaig ser una època que sí. Jo sobretot quan era adolescent.
1: No he tingut mai època de Mecano, perquè Mecano van començar quan jo encara no havia nascut, però m'han agradat cançons en moments puntuals a la meva vida.
0: Quina resposta més llarga per dir que no. Play. No passa res.
1: No me'ls posaré a casa.
2: Jo només us dono un detall. Jo he fet EGB, i a EGB les classes de gimnàstica es feien en cançons de Mecano.
1: Jo no he fet
2: EGB. Al meu col·le.

0: Quins sintetitzadors, eh?
1: Sí, sí. Ara us podria dir que això són Pet Shop Boys, us podria dir que això és una sintonia d'un programa de televisió, o que és una base per una cançó tecno de la Ruta del Bacalao, i segurament m'ho compraríeu tot. Però no, això és una cançó instrumental de Mecano, del primer disc de Mecano, on hi havia la Mecolena una fiesta, que hem sentit fa un moment, i em sembla una petita joia en aquell disc, que per mi és potser el millor debut, el millor primer disc d'un grup espanyol de la història. Mira com sona això.

0: Sí, te la saps sencera.
1: Me la sé
0: sencera.
1: Olga,
0: no te n'amaguis, no cal que xiu-xiuegis, però la pots cantar a ple pulmó.
1: No, home, no, però...
2: Això segueix sent el mateix disc, eh?
1: És increïble la quantitat de cançons que arribem a emmagatzemar en un moment determinat de la nostra vida, eh? És que... sé versos sencers de Mecano sense voler, eh?
2: Quin record et porta, això, Olga? On has viatjat?
1: He viatjat a...
2: a entendre
1: que és una ressaca. Ah. He viatjat a aquell moment de dir, ah, val, ara entenc la cançó de Mecano. Sí, sí. Aquelles primeres ressaques.
2: Després David Carabeno va acabar d'afinar una mica amb Mishima. Sí, que podríem dedicar una secció a Mishima, no?
0: Ho podrem fer, sí. Potser puc aportar alguna cosa i tot, en aquest cas.
1: Hi ha una cosa curiosa de Mecano, que és que, clar, el coneixem com un grup de pop electrònic, però, clar, ells van néixer en un moment de ple auge de la movida madrilenya, no? I sempre s'han mogut que si estem dintre de la movida, que si no estem dintre, que si som prou reivindicatius o prou revolucionaris com per estar dintre, fora...
0: Els excessos els van cometre tots, també?
1: Sí, segurament.
0: Expliqueu-me aquesta relació dels dos germans de Manator Roja, com van això, com es coneixen, ho sabeu, una mica?
2: No t'ho sabria dir, jo, com es van conèixer.
1: No, la veritat és que no...
2: Crec que no...
0: Però ha estat tortuosa, no?, en alguns moments.
2: Home,
0: també.
2: Sí, i tant.
1: Quan hi ha germans en un grup, sempre és complicat.
2: De fet, el que ha estat molt complicat és la tornada del grup. S'ha intentat en diverses ocasions, haver-hi un moment que hi ha un locutor de ràdio va arribar a anunciar, ho va donar per fet, i només pel fet que ho havia anunciat el locutor de ràdio i no ells... se'n van a Norris, tota la tornada. Ja teníem preparada una gira per Llatinoamèrica, perquè això també ho hem de dir, Mecano a Llatinoamèrica són
1: molt grans,
2: déus,
1: molt grans,
2: és una cosa increïble, i no va poder ser. I ara em consta que fa no gaire també es va tornar a intentar,
1: però ha tancat les portes per sempre.
2: No?
1: Nacho Cano, de fet, en un programa de televisió que surten unes formiguetes, diguem...
0: Porti l'Hormiguero.
1: L'Hormiguero. Doncs se li va tornar a preguntar i ell va dir que no era...
0: Ha abraçat tota aquesta fatosfera, no?, també.
1: Sí, també, no?, i també... I ara mateix Nacho Cano està amb aquests problemes amb la justícia, no?, que encara va arrossegant d'espectacles...
2: És un perla, eh?
1: És un perla.
2: Nacho Cano,
1: sí,
2: un perla.
1: És d'aquestes persones que va obrint i tancant...
2: Semideu, perla.
1: Empreses i no saps d'on... Bueno, coses...

0: Aquesta també te la saps, Olga?
1: Sí.
2: Jo aquesta me la sé una mica.
1: Sí, sí, sobretot el moment de dir sexo convexo, que no mai, sí, mai he entès què vol dir.
2: Sí, sí, la lletra és increïble, d'aquesta cançó.
1: Sí.
2: I jo he de dir que em vaig reenamorar d'aquesta cançó, que sempre m'havia cridat l'atenció, però tampoc no li havia parat molta atenció. Després de... M'acabo de contradir a mi mateix, no? He dit...
1: Sí. És com el sexo convexo.
2: Sí, sí, m'havia cridat l'atenció, però no li havia parat l'atenció. Doncs m'havia cridat l'atenció, però no m'havia posat massa a escoltar-la. Però després d'entrevistar per primera vegada el Quim Carandell de la Ludwig, que em va dir que estava obsessionadíssim amb Cruz de Navajas, que era la cançó de la seva vida, la vaig tornar a escoltar i vaig dir, però quina lletra tan ben parida.
1: És una història.
2: És una història.
1: És una crònica. És una crònica, sí, sí, d'un trio amorós, no?, i d'un assassinat per, no?, per amor, no? Mm-hmm. I és gairebé com un... Podria haver estat una cançó de salsa, per exemple, no?
2: Com un Pedro Navaja.
1: És un Pedro Navaja, però a l'estil pop, pop electrònic espanyol / Madrid, no?
2: Sí, sí.
1: Diguem. Hi ha una cosa que segurament no... que també cal destacar de Mecano, que és la seva posada en escena i sobretot el que va encarnar Ana Torroja sobre un escenari, no? O sigui, una persona... bueno, era molt atlètica, vull dir, era una persona que també va fer com molt... va visibilitzar molt, doncs, tot el tema del fitness, etc. Una mica com la Jane Fonda, però dels anys 80 aquí, i això també va crear una manera també d'estar sobre l'escenari.
2: I el timbre de veu i el fet que fos una banda sense guitarres, també.
1: Correcte.
2: No? Això també els va fer completament únics a Mecano.
1: Bueno, clar, Nacho Cano era el senyor dels teclats.
2: Sí, sí, aquells teclats interminables que no s'acabaven mai.
1: El que dèiem de que són uns déus a Sud-amèrica, fa uns anys es va publicar un disc homenatge on artistes com Natalia Forcade feien les seves pròpies versions de Mecano. Oh, wow.

0: I tant, i tant, i tant, i tant.
1: Sí, quadra, De fet, és una de les cançons preferides de la Paula Ribó. I aquí obrim el capítol...
0: De Dalai Lama, es diu això?
1: Sí, de filles de Megano, o de filles d'Anna Torroja.
2: A mi no sé, és una mica surrealista.
1: És rara, aquesta cançó,
2: És raríssima. Sí, sí. Com li dediques una cançó a Dalai Lama?
0: Digues que t'encanta, Olga Valós.
2: No m'agrada.
0: Confessa't de bota de Mecano i explica'ns que les carpetes de quan eres adolescent anaven forrades dels germans Cano, que ara abracen doncs, tot el que està malament. No passa res.
1: I parlant
0: tots tenim plaers molt culpables.
2: L'altre Cano, que és compositor de... Carlos Cano, que és compositor d'òpera, fotògraf, pintor, també. Bueno, aquest jo crec
1: és
2: que
1: el
2: és
1: el bo dels Cano.
2: És el normal, crec que és el normal.
1: Són el Cano bo. Són el Yin i el Yang, una mica.
2: Sí, podria ser.
1: O Caim i Abel.
2: Podria ser un Caim i Abel o un Liam i Noel, no?
1: Podria ser.
2: Bé, és un tema raríssim per mi, Dalai Lama.
1: I abans hem escoltat Hawaii Bombay, que volia explicar l'anècdota que quan jo l'escoltava de petit, que crec que és potser un dels primers records que tinc de Mecano, em pensava que Hawaii Bombay era una ciutat. Hawaii Bombay, saps? No Hawaii separada de Bombay, saps? I després vaig descobrir que no, que Bombay existia per separar.
2: Sí, i és un país i una ciutat, és una cosa com... Bueno.
0: Va, més deixebles de Mecano. On anem?
1: Anem a Amaia. No busques

0: Podria ser de Mecano, eh? No? Actualitzada una mica.
1: Sí,
0: a mi m'encanta, aquesta cançó de Maya. És una carta a la seva mare, que m'al·lucina. Tinc unes ganes boges de veure-la al Festival Vida aquest estiu, a la Maya. I també el timbre de veu, jo crec que és una mica... A mi no em recorda una mica l'Ana Torroja.
1: Sí, tot i que Maya crec que té més qualitats vocals, no? Que Ana Torroja.
0: I compositives. També.
1: Sí.
0: I instrumentals. És la versió millorada d'Ana Torroja. També a la llista d'influències també hi posaria l'altra Maya, la Maya Montero.
1: Ah, ostres!
0: Jo sí que veig que l'Oreja de Van Gogh... Mm-hmm. Potser l'Oreja de Van Gogh és l'únic grup que s'ha apropat una mica a l'èxit i a la capacitat d'influència en una generació com és Mecano.
2: Almenys... I vocalment qui guanya. Sí.
0: O potser és els Mecano dels 2000 per...
2: No, o sigui, que guanya Maya, sí, però entre l'Oreja de Van Gogh, la Maya Montero,
0: I Ana Torroja.
2: I Ana Torroja, home, últimament no
0: està... Estem fent aquí una conversació...
2: No està en el seu millor moment, eh?
0: No.
2: Pagaria una entrada per veure l'Oreja?
0: Ara
1: no. Mateix no.
0: M'ho vaig estar pensant quan van sortir. Sí.
1: No, perquè no aniries a veure el grup.
2: Creieu que mereixen un capítol dels meus
0: ídols? Sí, això sí.
1: Això sí.
0: I tant, i tant.
2: Els vostres desitjos són ordres. Va, que acabem.
1: Vinga.

0: Bé, això és mujer contra mujer, però en francès. Sí. Perquè la mateixa, els mateixos Mecano, l'any 88, l'any que van publicar Descanso Dominical, que és com un dels discos de referència, no?, del grup, van gravar aquesta versió de Mujer contra Mujer en francès i ho va petar a França. Va ser número 1, vull dir, va ser tot un èxit.
1: Una mica com Julio Iglesias.
0: Sí, van fer un Julio Iglesias, sí. I llavors, bueno, doncs, en comptes de posar Mujer contra Mujer, doncs, no sé, crec que la versió en francès també té la seva gràcia.
2: Una cançó molt valenta que va ajudar a sortir de l'armari a tantes dones. I que en aquell moment no n'hi havia de cançons d'aquestes. Jo mateix, jo recordo haver-me-la descarregat del Napster en el seu moment i potser descobrir que hi havia l'opció que les dones poguessin... que a una dona li pogués agradar una dona gràcies a escoltar aquesta cançó.
0: Jo crec que molts vam aprendre que era un amor entre dones gràcies a aquesta cançó. Ho vam descobrir quan érem més petits, sobretot per algunes de les imatges, no?, que transmeten la lletra.
1: T'has vestit de blai adolescent per homenatjar Mecano?
2: Què vols dir amb això?
1: No, vull dir que l'estètica que avui ha vingut al blai...
0: Sí, quina estètica avui?
1: Podria haver sortit...
0: Podria haver sortit
2: una samarreta d'Adidas que les porta tothom.
1: Podria haver sortit de l'institut de quart d'ESO, de la classe?
2: No, no anava vestit així, no?
0: És més Benicàssim. Benicàssim, any 98, eh?
2: No, jo... Bueno, portàvem...
1: No t'enfadis, blai, va.
2: No, blai adolescent em podies veure amb una camisa arrugada a l'Obisbal i amb una samarreta de Manu Chao.
0: Uf!
2: El mateix dia podies veure amb això.
1: Entre Manu Chao i Mecano. Blai, Mercè, Olga Balós, moltes gràcies. Que tingueu bon dia.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
4: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
3: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
4: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
3: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
5: És tan tendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
6: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
8: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
7: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
9: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
7: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
10: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titular, Judit Pastor, què tal? Bon dia.
13: Bon dia.
12: Arrenca l'edició més polèmica d'Eurovisió, marcada pel boicot a Israel.
13: Aquesta nit a Viena, 70a edició del festival, i sense Espanya, Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia ni Islàndia. Serà el primer cop en 65 anys que Espanya no participarà al festival.
12: Mentrestant, nou atac d'Israel al Líban, malgrat l'alto al foc.
13: La treva pactada entre el Líban i Israel, que s'acabava demà, s'allargarà 45 dies més, segons han acordat les dues parts en les negociacions de Washington.
12: Els Estats Units maten el número 2 d'Estat Islàmic.
13: Ho ha anunciat fa poca estona Donald Trump, que l'ha qualificat com el terrorista més perillós del planeta. L'operació l'han dut a terme en col·laboració amb les Forces Armades de Nigèria.
12: El president Salvador Illa, optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos.
13: Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per validar els acords en infraestructures que inclouen la construcció de la nova línia orbital ferroviària.
12: Sentirem també el president català aquesta matinada en una entrevista a la CNN. Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà.
13: El PP aspira a governar en solitari, el PSOE necessita sobreviure. El candidat del PP ha atacat Catalunya en el tancament de campanya.
12: Atenció amb aquesta notícia que comentarem abastament amb la Maica Navarro. Detingut un pres reincident per atracar a punta de pistola en un supermercat de Lleida.
13: És Dino Marcelo. Feia un mes que havia sortit de la presó de Ponent, on complia condemna per 2 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. El mateix centre penitenciari ja havia alertat que tenia un alt risc de reincidir.
12: Mossos, agents rurals i bombers es reuneixen per abordar els últims accidents a la muntanya de Montserrat.
13: La trobada arriba després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc.
12: Sopa de cabra dona el tret de sortida a la gira dels 40 anys a la sala Resmetàs de Barcelona.
13: Després del concert d'ahir, avui hi tornen amb totes les entrades exaurides i acompanyats dels cors de Bet Rodergues.
12: Els esports, el Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
13: Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9, la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
12: Si ens fixem en les portades dels diaris, el diari Ara, imatge principal per Donald Trump i Xi Jinping després d'una trobada que encara acapara part dels titulars.
14: Més bones paraules que fets, apunta l'Ara sota d'aquesta imatge dels dos líders. Un diari Ara que a la part superior també destaca en titular que el model econòmic català es veu qüestionat per l'informe Fènix. El país es dessagna, i llegim. També amb Donald Trump com a protagonista, titular de La Vanguardia, els Estats Units redoblen la pressió sobre una Cuba a punt de col·lapsar. passar. I aquí la imatge és per a Juanma Moreno Bonilla i Maria Jesús Montero, aspirants a una Andalusia que tanca una campanya que cataloguen d'adormida. A El Periódico llegim que el carnet només per a cotxes automàtics creix amb l'auge dels elèctrics i la fotografia principal és per al Saló del Còmic de Barcelona, concretament joves disfressats. I al Punt Avui es fixen en el malestar a les aules i veiem una motxilla escolar dins d'una aula buida. Diuen els docents de Catalunya i el País Valencià mantenen la pugna amb els respectius governs.
12: Donald Trump també és protagonista al titular del diari El País. Cuba negocia amb els Estats Units davant del col·lapse per falta de combustible.
14: En imatge, la manifestació de docents massiva ahir també a València, la premsa dita de Madrid, que també té la mirada posada en les eleccions andaluses. Titular del Mundo, l'últim escó a 5 províncies decidirà quina majoria té el PP. En imatge, l'altre gran nom de la setmana, Florentino Pérez, del costat d'Isabel Díaz Ayuso, diuen literalment Florentino Chulapo número 1 a San Isidro. A la Razón es fixen en les narcollanxes, els míssils dels narcos contra la Guàrdia Civil, i a l'ABC, Correus va tardar setmanes a comprovar falsedats en la regularització.
12: Anys i anys per molts anys. Albert Postils avui bufarà 23 espelmes no a Fontanals.
15: Aquesta actriu catalano-francesa va debutar només 11 anys a la gran pantalla a la pel·lícula Marsella. A casa nostra es va donar a conèixer per la sèrie Cites i a nivell estatal també s'ha fet un nom a la sèrie Sé quién eres de Telecinco.
12: 52 espelmes per Laura Pausini.
16: Jo sempre estaré prop de tu al teu costat.
15: Va cantar en català per primera vegada a la Marató de TV3. Considerada la reina del pop italià, la seva carrera es va enlairar després de guanyar el Festival de San Remo i des d'aleshores ha venut més de 70 milions de discos arreu del món.
12: I 73 espelmes, Pierce Brosnan.
15: L'actor irlandès, nominat dues vegades als Globus d'Or, és un dels grans guapos de Hollywood. Va ser el cinquè actor que es va posar en la pell de James Bond i va protagonitzar quatre pel·lícules d'aquest agent secret entre el 1995 i el 2002.
12: Vida social.
17: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de tu.
12: Aquest que sona és el Petit de Calaril, un dels caps de cartell del festival Ambassat de Sabadell.
18: Després d'uns quants anys de silenci discogràfic, Joan Pons està girant pel territori amb el seu últim disc, Arilariril, que planteja molts dubtes i molt poques respostes. Avui serà un dels artistes que pujarà a l'escenari del Parc Catalunya a 6:45 de la tarda. Les entrades de dia valen 39 euros.
19: No me llames Dolores, llámame Lola.
12: Pastora torna als escenaris a la 2 de Polo de Barcelona.
18: Caim Riba i Dolo Beltrán celebren 25 anys de trajectòria amb un nou disc de versions amb col·laboracions i una gira que avui fa parada a la Sala Barcelonina en el marc del Guitar Barcelona. Serà a 8:45 de la nit.
20: Si et digués que ets l'amor de la meva vida... No
12: podré... Estrella Damm celebra 150 anys amb una festa plena de música al Parc del Fòrum.
18: Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestar i Maria Jaume seran els encarregats d'animar aquest gran aniversari que se celebra a partir de les 3 de la tarda. Per assistir-hi es poden comprar entrades per 50 euros, que inclouen consumició a la web d'Estrella Damm.
12: I el teatre, el TNC, el Firmament.
18: Gara Roda adapta aquesta obra i la situa a Catalunya per parlar d'una dona acusada d'un crim brutal i sentenciada a mort. Però ella afirma estar embarassada i això podria ajornar la seva execució. Per resoldre-ho, es forma un jurat popular de dones que haurà de decidir el destí de l'acusada. Avui a funció a les 7 del vespre, amb entrades entre 14 i 28 euros.
12: I el TNC, en aquest cas, no, ja ho hem dit, a la Sala Flyhard, per amor, un pacte d'honor.
18: Eu Manzanares estrena aquest text sobre dos joves casats sobre el paper, és a dir, que són un matrimoni de conveniència per protegir-se del sistema. Quan després d'un temps distanciats ella li demana un favor a ell èticament qüestionable, tots dos es veuen obligats a encara preguntes incòmodes. Avui hi ha funció a 6:45 i a les 8 del vespre. Les entrades es podran comprar per 18 euros.
12: Avui el conte del Postils es titula Ell ja ho sabia.
21: Així que va néixer, el Carles ja coneixia les regles del món on havia anat a parar. No va caldre que ningú li expliqués res. Sabia que allò que començava tenia data de caducitat i es va preparar. De ben petit, va demanar permís a casa per mudar-se d'una manera molt particular. Era el que sempre demanava pels aniversaris, un vestit d'home fet a mida. Cada matí, abans de sortir de casa, es plantava davant del mirall i no marxava fins que tot ell estava impecable. S'ajustava la corbata. Examinava la llargada de l'americana i els pantalons. Comprovava que no hi hagués arrugues a la roba. S'assegurava que les sabates estiguessin ben enllustrades. Es retocava el tupè que gastava. I després, sortia al carrer amb la tranquil·litat de saber que la mort, malgrat els seus capricis insondables, l'agafaria previngut. Per fortuna, l'home de la dalla el va visitar quan ja tenia una edat respectable. Només va haver de trucar una vegada a la porta. A l'altra banda, el Carles el va rebre engalanat per l'ocasió, a punt per estirar-se a la caixa sense intermediacions.
12: Música.
1: Ella perreja sola amb les amigues i quan la miro em dedica un somriure.
12: Ai, mare. Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger.
12: Amb què arribarem avui a les 8?
2: Avui arribarem amb aquesta batxata titulada Somiatruites, de Llum Rajola. L'artista lleidatà va publicar ahir divendres el seu tercer disc, titulat El món no està fet per als romàntics. Somiatruites parla amb ironia d'aquells enamoraments sobtats que neixen enmig d'una nit de festa i creixen desmesuradament dins la imaginació.
12: Veig que tu també has tingut una nit llarga. Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio.
1: Sé que t'estimo, sé que te amo, sé que t'agrado, si et miro, si et parlo, sé que t'estimo.

hi ha moments que el poder s'exerceix de manera descarnada, com el dia en què Donald Trump va voler humiliar Volodymyr Zelensky al despatx Oval. D'altres, en què s'exerceix de manera subtil, quasi civilina, com quan l'Audiència Nacional va obligar Jordi Pujol a presentar-se físicament a Madrid, amb 95 anys, per passar un examen mèdic que s'hauria pogut fer amb només 5 minuts a Barcelona. I hi ha moments en què el poder, per la mescla d'impunitat i d'immunitat, que només pot dinar i sopar en reservats, es revela de manera tan pura que sembla una paròdia. És el que va passar aquest dimarts en la millor roda de premsa que veurem aquest 2026, la roda de premsa de Florentino Pérez. Se n'han analitzat totes les paraules, tots els gestos, totes les faltes de respecte, tots els deixos classistes i masclistes, però l'única lliçó que se'n pot extreure, en el fons, és que el poder, quan es despulla, quan deixa de dissimular, és quan comença a perdre. És probable que ningú li hagi dit però Florentino va deixar de ser Florentino només començar la roda de premsa. I el mateix li passarà a Kylian Mbappé, que dijous al vespre va decidir encetar una nova funció del circ dels horrors madridista amb crítiques a Álvaro Arbeloa, Déu el tingui a la seva glòria. El fallit astre francès va fer una exhibició de passivo-agressivitat dirigida als companys que feia posar les mans al cap. Els imperis cauen per l'arrogància dels seus principals dirigents, que no saben entendre que l'exercici del poder, si vol perdurar, necessita dues coses: una mínima il·lusió d'empatia i una mínima dosi d'acompanyarisme. A tots aquells que en algun punt del camí s'han emmirallat en la gestió de Florentino i del Madrid, un petit recordatori. La setmana que s'ha viscut a la Casa Blanca, la de la capital espanyola, no la de Washington, recorda més les hores finals als búnker de Hitler que no un cas d'èxit d'aquells que s'estudien a les escoles de negocis. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Tomàs Molina, després dels ruixats d'ahir, quin cap de setmana ens espera per tota la gent que vol fer activitats a l'aire lliure, Tomàs?
2: Doncs ara mateix han d'anar una miqueta brigadets, però després a migdia l'ambient serà més suau, amb màximes que arribaran als 23-24 graus a bona part del país, per tant vindrà de gust estar al carrer i estar al sol. Serà un dia de sol a la major part de Catalunya. Aquesta tarda tornen a haver-hi ruixats en àrees del Pirineu, però poqueta cosa, la cota de neu se'n va cap amunt, amb 1.400 a l'Alt Pirineu, 1.900 a la resta, i una tarda d'alguna nuvolada, però per fer bonic. Ara mateix, al Albesa 3 graus al Parc Natural dels Ports. Cal abrigar-se una miqueta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. El Festival d'Eurovisió celebra avui segurament la seva edició més atípica, marcada per la participació d'Israel i el boicot de diversos països, com Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i també els Països Baixos, precisament el dia que Israel, el gran protagonista d'aquesta polèmica, ha matat 7 persones al sud del Líban, malgrat que Teheran i Beirut han pactat allargar l'alto el foc 45 dies més. En aquest context, Àustria acollirà la 70a edició del festival, immersa en una crisi de credibilitat. La xifra de països que hi competeixen aquest any és la més baixa des del 2004. Espanya va ser el primer a plantar-se després que es confirmés la participació d'Israel, una decisió presa per Ràdio Televisió Espanyola i amb el suport, evidentment, del govern socialista. De fet, aquestes últimes hores, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que la plantada Eurovisió és coherent i necessària.
3: Por eso España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel.
1: Al boicot s'hi van afegir altres països on el festival tampoc es podrà seguir per televisió. Per la seva banda, Eurovisió insisteix que és un festival apolític, però, recordem-ho, el principal patrocinador és Moroccan Oil, una marca de cosmètica israeliana. L'edició d'aquesta nit, que sí que es podrà seguir pel canal de YouTube del festival, arriba amb la incògnita de si un any més Israel tornarà a arrasar el televot, com ha passat aquests últims anys. De fet, en aquest sentit, la polèmica està servida perquè una investigació recent del New York Times destapa una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta els vots. De fet, fa un parell de dies Eurovisió va obligar la delegació d'aquest país a esborrar un vídeo on el cantant demanava el vot massiu. Es tracta de Noam Betan, el representant d'Israel d'aquest any, que defensarà la cançó

0: comunicació. No entén com les seves propostes, que han inclòs importants retallades, per exemple, en sanitat pública, i que ha dit són les correctes, no aconsegueixen arrossegar els alemanys.
1: De tornada cap a Washington, fa poca estona Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha felicitat per una missió complexa i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. El comandament mort és Abul Bilal al-Munki, considerat el segon líder de l'organització terrorista a nivell mundial. Aquest no és el primer atac mortal que Trump ordena contra presumptes membres d'Estat Islàmic a Nigèria, a qui ha acusat de perseguir cristians al país africà. El president nord-americà ha denunciat en reiterades ocasions que els cristians hi afronten literalment una amenaça existencial. Primers passos per desencallar els pressupostos, els primers de Salvador Illa. El govern català i espanyol es reuniran dimecres de la setmana que ve a Madrid en una reunió bilateral. Sembla que la setmana que ve sí que és la definitiva. L'objectiu és que la Moncloa validi els acords en infraestructures que s'estan tancant, el PSC i Esquerra Republicana. Les claus d'aquest pacte són impulsar l'anomenada línia orbital ferroviària que unirà el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. L'acord també inclou els mecanismes per assegurar que es compleixin aquestes i altres inversions de l'Estat a Catalunya. L'oposició ho considera una presa de pèl i demana prioritzar Rodalies. Sentim la cap dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, i Salvador Vergés de Junts en declaracions a l'hemicicle de 3CAT Info.
2: Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040. Per tant, nosaltres el que sí que fem és centrar-nos per resoldre aquests problemes de la xarxa de Rodalies.
3: A un usuari de Rodalies que li estiguis parlant de que ara tu has acordat una línia orbital que li donarà solució d'aquí 15 o 20 anys, em sembla que és una autèntica presa de pèl.
1: En qualsevol cas, el govern voldria tenir aprovats els pressupostos abans del mes d'agost i, de fet, el president Salvador Illa s'ha mostrat optimista amb els avenços fets fins ara. Això sí, ha evitat encara cantar victòria. A Los Angeles, enviat especial Albert Prat, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, durant tota la gira, Salvador Illa ha mesurat molt les paraules i no s'ha atrevit a donar res per fet, perquè a ningú se li escapa que encara no fa 3 mesos es va veure forçat a retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament. Aquest cop, però, creu que va de debò.
5: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
4: Mentre el seu gabinet acaba de tancar l'agenda de la setmana que ve, el president ha acabat la ruta per Califòrnia reunint-se amb grans productores com, per exemple, Disney, Lionsgate o Infinity Ward, la creadora del famós videojoc Call of Duty, sense donar cap pista, apuntat que tenen alguna idea entre mans.
5: Moltes d'elles ja estan treballant a Catalunya i, si es tracta de reforçar aquests llaços. Algunes ens han expressat alguns projectes més a mig termini que treballarem per veure si es fem realitat.
4: I avui, abans de marxar de Hollywood, també es reunirà amb la productora de la família Obama per vendre el potencial del Catalunya Media City, el hub audiovisual que s'està construint a les 3 xemeneies del Besòs.
1: Gràcies, Albert. Per cert, en el marc d'aquest viatge als Estats Units, la cadena de televisió nord-americana CNN ha entrevistat aquesta matinada el president Salvador Illa. El president ha defensat que cal regular el mercat de l'habitatge i limitar els pisos turístics davant l'impacte dels nòmades digitals a Catalunya.
6: Estem desenvolupant polítiques d'habitatge molt agressives per impulsar l'oferta. I també estem prenent algunes decisions per regular el mercat de l'habitatge. Volem generar prosperitat, però creiem que aquesta prosperitat ha de ser compartida. I l'habitatge és una qüestió clau per nosaltres.
1: Un 8:15 del matí, en aquest context de negociació dels pressupostos i després d'una nova setmana de vagues, avui el sindicat educatiu USTEC convoca el seu Consell Nacional. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, creu que el preacord dels nous pressupostos és una oportunitat per aconseguir millores salarials i desencallar el conflicte. Tot i així, lamenten que Esquerra i els comuns hagin obviat l'educació com a prioritat a l'hora d'aprovar els comptes.
7: Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
1: El Departament d'Educació i els sindicats es reuniran dimecres que ve a la Conselleria per mirar de desencallar les reivindicacions dels docents, que ahir també van tancar una setmana de protestes arreu del país. Les mobilitzacions es van concentrar a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Ha estat una jornada amb manifestacions com la de Lleida.

0: vida amb unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o la de la Seu, i talls de carretera al Segrià, a l'Alta Ribagorça i a la C-16, al túnel del Cadí, que unes 200 persones han tallat totalment durant prop de 2 hores, coincidint amb l'inici del cap de setmana. Tot plegat l'endemà d'una reunió sense acord entre el departament i els docents, que han tornat a reclamar millores salarials, menys ràtios a les aules i més recursos per l'educació inclusiva. Els sindicats celebren l'èxit de les mobilitzacions i avisen que no s'aturaran. Marisol Salvador és portaveu de l'USTEC a l'Alt Urgell.
1: Necessitem que el govern ens escolti, perquè l'acord del març no va servir per res, no poden enquistar més el problema.
0: La jornada de vaga d'aquest divendres a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha tingut un seguiment del 18%, segons el departament, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra fins al 50%.
2: Al País Valencià els docents també protesten, de moment mantindran la vaga indefinida. Ahir mestres i professors van protagonitzar una manifestació històrica amb més de 35.000 persones al centre de València. I per si no n'hi havia prou, nova vaga de Rodalies a la vista. Els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat 2 dies de protestes el 27 de maig i el 5 de juny, que coincidiran amb la vaga dels professors, també. Pau Mercè, de Comissions, reclama més personal, sobretot interventors, per motius de seguretat.
3: S'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Aquesta falta de plantilla es tradueix directament en falta de seguretat. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament i els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
2: Doncs parlant de trens, les línies de Rodalies R2 i R2 Sud guanyaran capacitat a partir de la primavera que ve. Serà quan acabarà l'obra de la nova configuració de vies que es fa a l'estació de Castelldefels. S'evitaran encreuaments de vies que alenteixen les circulacions a la línia del Garraf i guanyarà espai per estacionar més trens. En Joan Garcia ha anat a veure aquests treballs.
4: L'estació de Castelldefels, un dels punts de la xarxa per on passen més trens i que actua com a semicapçalera post-trens de l'R2, passarà de tenir 5 a 7 vies. El més important és que els trens que acaben i reboten en aquesta estació ocuparan les centrals i no interferiran el pas dels que continuen cap al sud, que es desplacen cap a les vies dels extrems. Aquest problema fins ara ha obligat a tenir trens esperant en estacions, mentre a Castelldefels es feien maniobres d'inversió de la marxa. A part d'escurçar el temps d'ocupació de vies i guanyar més capacitat, a Castelldefels s'hi podran estacionar més trens en cas d'alguna incidència. També s'hi posen 2 quilòmetres de pantalles acústiques per mitigar el soroll i es construeix un nou pas inferior entre andanes que millora l'accessibilitat. A banda d'aquesta obra, la sotsdirecció d'operacions d'ADIF continua treballant en 90 punts d'estabilització de trinxeres arran de la borrasca Harry del gener, entre altres actuacions ja previstes al pla de Rodalies.
2: Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. És un cap de setmana marcat també per les eleccions d'Andalusia. Jornada de reflexió a Andalusia abans de les eleccions de demà, on el Partit Popular aspira a governar en solitari i el PSOE necessita sobreviure. Es tanca d'aquesta manera una campanya que ha estat marcada de nou pels atacs del Partit Popular a Catalunya. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats.
5: El PP li va de pocs vots dependre de Vox o deslliurar-se'n i volen de totes arribar a la majoria absoluta i poder governar en solitari. Per l'últim impuls, Juanma Moreno Bonilla ha jugat la carta contra Catalunya.
6: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. No lo podemos permitir.
5: Bones previsions per al PP que contrasten amb la inquietud del PSOE. Pedro Sánchez ha sortit al rescat de María Jesús Montero. Necessiten mobilitzar a tots els que els voten a les espanyoles per evitar la pitjor derrota dels socialistes a Andalusia.
7: En Andalusia hay mucha gente que yo sé que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista.
8: Los que defendemos los servicios públicos somos más. Si votamos, ganamos.
5: Montero és l'aposta de Sánchez i el líder del PP augura que demà pot ser l'inici del final del president espanyol si el PP s'imposa.
9: Este voto vale por dos. Vale para que Juanma tenga una mayoría estable y para cambiar el gobierno de España.
5: Les eleccions andaluses també posen a prova a Vox. Es veurà si l'extrema dreta s'estanca o si torna a ser clau.
2: Gràcies, Paula. Per cert, el president del govern espanyol, que aquests dies és Andalusia, ja és el segon president més longeu al càrrec amb 2.906 dies, gairebé 8 anys. A la Moncloa, 2 dies més que José María Aznar. Només el supera Felipe González, que amb 4 mandats consecutius entre els anys 1982 i 1996 va passar 13 anys, 5 mesos i 3 dies al capdavant del govern espanyol. Encara en la crònica política, en aquest cas a Barcelona, l'elecció de l'alcaldable de Junts per les municipals de l'any que ve sembla que ha entrat en un laberint. L'actual líder municipal, Jordi Martí Galbis, ha comunicat a la direcció del partit que vol optar a ser candidat, tot i que no és el preferit de la direcció encapçalada per Carles Puigdemont. Els detalls, Jordi Corbalan.
10: Com va avançar Catalunya Ràdio, Jordi Martí ha comunicat al secretari general del partit, Jordi Turull, que aspira a ser alcaldable, tal com ja deixava entreveure setmanes enrere.
11: Estic a disposició del partit i continua havent-hi la mateixa situació, no ha canviat res.
10: Per tant, qui va ser mà dreta de l'alcalde Trias manté el pols i no farà el pas al costat que desitjaria la direcció del partit per evitar unes primàries amb Josep Rius, el preferit de Waterloo. De moment, no s'ha constituït la comissió electoral, tot i que fa poc el número 2 del partit, Jordi Turull, es va comprometre a designar candidat abans de l'estiu.
12: És una decisió que no ha de trigar massa. Sí, la idea és que abans de l'estiu, sí, sí, sí.
10: Ara la direcció juntaire haurà de decidir si activa les primàries o planteja el nom d'un candidat a la militància. Dues opcions que recull el reglament intern.
2: Un quart i mig de nou del matí. Atenció a aquesta notícia que vam conèixer ahir a la tarda vespre i que avui, a partir de les 10, protagonitzarà l'Hora Negra de la Maica Navarro. Detingut a Lleida, Dino Marcello. Potser aquest nom us diu alguna cosa. És un home de 56 anys que feia un mes, tot just un mes, que havia sortit de la presó de Ponent. El mateix centre penitenciari ja havia alertat, de fet en vam parlar quan es va produir aquesta sortida, el mateix centre penitenciari havia alertat de la seva perillositat i del seu alt risc de reincidència i aquest cop ha atracat un supermercat a punta de pistola al barri de Lleida de Pardinyes. Els fets van passar ahir la tarda quan l'home va intentar assaltar l'establiment amb una arma de foc, però va acabar fugint sense emportar-se res i sense causar ferits. Dino Marcello complia condemna des del 2021 per dos assalts violents en supermercats a Lleida. Abans havia complert condemna ja de més de 20 anys per dos assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. Com dèiem, a partir de les 10, la història de Dino Marcello avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. A Montserrat, reunió per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Professionals del sector, Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers es trobaran avui per analitzar diverses qüestions al voltant d'aquesta activitat lúdica i esportiva, entre altres el canvi climàtic a la muntanya i el seu impacte després del despreniment de pedres que va causar la mort d'una parella d'escaladors ara fa un mes a Can Jorba, al terme del Bruc. Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Segurament formarà part de les conclusions i pel canvi climàtic, per la orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible.
2: Per la seva banda, Eduard Sánchez, sergent dels GRAE, adverteix sobre les dificultats que implica escalar Montserrat.
14: El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, poden tirar rocs, poden tirar coses.
2: Tot i ser un esport de risc, les últimes dades dels bombers mostren una tendència a la baixa pel que fa als rescats d'escalada. L'any passat només se'n van fer 9, la segona xifra més baixa de l'última dècada. I quan falta ja menys d'un mes per la visita del Papa a Barcelona, trobar allotjament a la capital catalana s'ha convertit en una quimera. Els hotels que encara tenen disponibilitat han apujat preus. El Grand Hyatt, per exemple, ha augmentat un 80% respecte a una setmana normal i l'Hotel Vela també s'ha disparat. Si entreu a la pàgina web del Vela, veureu que la nit del 9 al 10 de juny costa el mòdic preu de 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu oscil·la al voltant dels 400 euros la nit. Marian Muro, directora general d'Apertur, perdoneu que se m'escapi el riure, 1.500 euros per dormir una nit d'hotel. Explica que el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats.
15: És una visita que arrastra una demanda que es fan moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
2: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat. La Generalitat vol formar tots els seus professionals públics perquè incorporin la intel·ligència artificial a la feina diària. L'administració catalana ha engegat un programa formatiu sobre la intel·ligència artificial que arribarà a les 250.000 persones que hi treballen. Joan Vilaplana.
16: La proposta inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, amb l'objectiu que aquest any 2026 es formin un centenar de professionals perquè puguin desplegar la intel·ligència artificial en el dia a dia dels seus equips. Durant la primera sessió del projecte, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha deixat clar que la IA no substituirà cap lloc de feina públic.
17: Envia un missatge clar. La IA no substituirà a ningú. Però també volem un ús massiu de la IA per fer més eficients els nostres processos, perquè volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania.
16: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia del govern per reformar l'administració i millorar els serveis públics. Segons el Departament de la Presidència, es tracta del programa formatiu més ambiciós i de més abast que s'ha impulsat mai a la Generalitat.
2: La Fundació Puigverd de Barcelona ha assolit la fita històrica de 3.000 trasplantaments renals al llarg de la seva trajectòria, un èxit que reflecteix l'evolució de la cirurgia, els tractaments i la donació d'òrgans a Catalunya. Els especialistes destaquen l'augment dels donants vius i els avenços mèdics que han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat clínica. La doctora Carme Facundo és nefròloga i responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
18: Hem millorat resultats, hem après a manegar els fàrmacs immunosupressors, hem après a ajustar medicació i, sobretot, hem après que el trasplantament és la millor opció per tot pacient que està amb insuficiència renal crònica. I una altra cosa en la que hem avançat durant aquests últims anys és en l'utilització del donant viu.
2: 2:02, ara la música. Escut entre blanes i cada pies. No cal ni que la canti el Gerard Quintana. Sopa de Cabra va donar el tret de sortida a la gira dels 40 anys amb un concert a la Sala Resmatàs de Barcelona, que va servir també perquè tot el públic coregés algunes de les cançons més emblemàtiques. Avui repeteixen l'experiència amb totes les entrades exaurides. Entre els assistents, el Marc Ruiz.
19: Sopa de Cabra ha fet tremolar la Sala Resmatàs davant d'un públic endolladíssim. La banda de Gerard Quintana i Josep Tió estan en plena forma, acompanyats per una corista de luxe, Bet Rodergues, i en una sintonia total amb la pista. I el primer impacte arriba de seguida amb el carrer dels Torrats i poc després una cançó que van estrenar aquí. Podràs cridar el meu nom si et quedes. Si et quedes amb mi, una arma d'amor contra tant d'odi, diu Quintana. Aquesta sala és especial per Sopa. I van gravar el Ben Endins, el seu primer disc, en directe, quan encara era la Celeste, i el Bona nit malparits, un disc que van fer quan pensaven que plegaven. El boig de la ciutat torna a encendre la sala, que canta a ple pulmó. És la primera cançó que van escriure a quatre mans Quintana i Tió, i avui continua sent un himne, un altre antídot contra la foscor i el pas del temps. Els teus somnis. És Els meus somnis, que fa brillar la cara dels fans i els treu dècades de sobre. I passen els himnes com Mai trobaràs. Mai. No tinguis pressa o l'Empordà. Sopa de Cabra és molt més que una banda. Per Gerard Quintana són més que una colla d'amics.
20: Com podem ser amics si som quasi família, no?, per dir d'alguna manera.
19: Després de 40 anys, Sopa de Cabra ha escrit bona part de la banda sonora de les vides dels seus fans i han donat context a les seves emocions més intenses.
2: I ara marxem fins al Festival de Canes.
21: We have decided to give to John Travolta a Palme d'Or.
2: Aquest és el moment en què el Festival de Cinema de Canes va anunciar per sorpresa la Palma d'Or honorífica a John Travolta, o també John Travolta. L'actor nord-americà és al festival per presentar la seva primera pel·lícula com a director, i a banda d'ell, a les últimes hores també han estat protagonistes dos noms més, John Lennon i Eric Cantona. A Canes hi tenim l'enviat especial Marc Garriga. Marc, què tal? Bon dia.
22: Bon dia. John Travolta ha recollit entre llàgrimes la Palma d'Or honorífica no anunciada i dient que per ell té més valor que l'Oscar. Recordem que té dues estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood com a actor protagonista, per Pulp Fiction i per Febre del dissabte nit. Així doncs, la pel·lícula que ha vingut a presentar, Ven a volar conmigo, ha passat a segon terme. A les últimes hores també s'ha estrenat el documental John Lennon, The Last Interview, on Steven Soderbergh, el director d'Ocean's Eleven, ha recuperat l'última entrevista que se li va fer a l'ex-Beatle poques hores abans de la seva mort. Una entrevista de ràdio fantàstica. Llàstima que Soderbergh ho embruta tot amb unes imatges creades amb intel·ligència artificial absolutament indignes. També s'ha presentat el documental sobre Cantona, que ajuda a entendre com un dels millors jugadors de futbol de la història és alhora un dels pitjors exemples de comportament en un terreny de joc, i l'ex del Manchester United ha dit a la pel·lícula que no es penedeix de res, però això sí, s'ha emocionat al final de la projecció perquè explica que sota aquesta aparença de tipus dur diu que té un cor molt tendre.
2: Catalunya es prepara per viure una nova edició de la Nit dels Museus. Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada, desenes d'equipaments d'arreu del país obren les portes de manera gratuïta avui amb una oferta que va més enllà de les col·leccions habituals, Montse Mas.
0: A Barcelona i l'àrea metropolitana hi participen 94 centres amb novetats, com l'obertura del Gran Hotel Bàrcino, o espais renovats, com els que repassa Montse Torres, coordinadora de museus municipals.
1: La Casa de l'Aigua, Fabra i Coats, o el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc. De fet, hi ha activitat, tallers, concerts.
0: Enguany, la programació posa el focus en el públic jove i inclou concerts, teatre, tallers i rutes nocturnes, com la que recorrerà nous centres de Tarragona. També destaca la xifra rècord d'espais oberts a les comarques de Lleida. L'accés és lliure, però recomana consultar els webs oficials, ja que algunes activitats puntuals requereixen reserva prèvia per control d'aforament.
2: I aquest cap de setmana Trescat també està d'enhorabona perquè obre les portes al Fantàstics. És la nova experiència immersiva del Super 3, un recinte de 2.000 metres quadrats al carrer Rosselló 485 de Barcelona, on us podreu convertir en els protagonistes d'una aventura conduïda per algun dels personatges més mítics del canal. Els nens i nenes de 2 a 12 anys poden gaudir i fer un recorregut immersiu d'una hora que reivindica el poder dels contes i la imaginació. Rosa Romà és presidenta de Trescat.
3: Després de 35 anys del Super 3, Fantàstics és un projecte totalment estratègic perquè ens permet apropar tot aquest imaginari amb el qual hem connectat amb la infància, amb una presencialitat que els permet tocar, que els permet jugar i que els permet, per tant, fer créixer la seva imaginació en llengua catalana.
2: El Fantàstics està conduït per personatges del Super 3, com el Titó, el Mic,
23: mira quin arbre més gros, 5 segons,
2: o Ladybug. També noms dels contes clàssics com el Patufet, Sant Jordi i el Drac, o els protagonistes de La Volta al Món en 80 dies. Aquest cap de setmana, els supers afortunats que han guanyat el concurs del Club Super 3 seran els primers a viure aquesta experiència amb les famílies. La resta s'haurà d'esperar fins al 22 de maig, dia en què la fàbrica de la imaginació del Super 3 obrirà al públic en horari de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda i els caps de setmana i els festius de 10 del matí a 8 del vespre. A partir del mes de setembre, el Centre Fantàstics inaugurarà un teatre per espectacles familiars. Les entrades estaran a la venda per internet a un preu de 16 euros pels adults, 11 als nens i 9 als socis del Super 3. Amb motiu del Gran Premi de MotoGP, de seguida els esports, els detalls amb el Biel Cadilla, el circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, el Servei Català de Trànsit posa en marxa aquest cap de setmana un dispositiu especial. Es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona durant el cap de setmana i hi haurà circulació complicada, sobretot als voltants del circuit i, concretament, en alguns trams de l'AP7. Es preveuen mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. També hi pot haver complicacions en altres vies, com la C-17, la C-33, la Ronda Sud de Granollers i la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles passants. A més, la pluja, que no tenim clar encara si n'hi haurà o no n'hi haurà, perquè el Tomàs Molina deia que en principi sol avui, no? Ara ho repassarem. Veurem si la pluja acaba complicant més aquesta mobilitat, que sempre que hi ha Gran Premi, doncs, es necessita paciència també per arribar al circuit. De seguida, uns esports marcats per la prèvia d'aquesta final de la Copa de la Reina aquest vespre, en què el Barça de Pere Romeu pot sumar el tercer títol de la temporada.
24: El suplement, amb Roger Escapa.
25: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
26: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
27: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
28: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
29: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port.
30: Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
5: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
4: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
5: I fins a un 20% en electrònica.
4: Tota la nostra web i app.
5: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
4: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
6: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
7: Ja som 11 milions dels socis del...
8: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
9: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
8: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Ocasión Plus.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
31: Apunta semàfor. Comença la cursa de MotoGP.
32: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
33: Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
34: Això pot ser frenètic.
33: El dissabte, la cursa sprint. I el diumenge, la cursa de Gran Premi.
32: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
33: Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
32: Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge a 3:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
35: Perquè el Mundial és nostre.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada.
1: Mira el rellotge. Marta Huerta de Aza. I després del xut de Lola Gallardo, xiula el final del partit. El Barça...
0: Això passava fa un any amb el Pere Escobar, encara que gaudeixi d'una enorme jubilació, si és que ens està sentint a aquesta hora, però potser el més probable és que estigui dormint o jugant a golf, que també li agrada molt jugar a golf un dissabte al matí, també fa cara d'estar, per exemple, practicant el seu swing, es diu? Sí. Les blaugrana busquen repetir la victòria de la final de la Copa de l'any passat. De fet, es tornen a enfrontar el mateix rival, l'Atlètic de Madrid, el qual van guanyar per 2-0 amb dos gols de Claudia Pina.
1: Encara Brooks, corrent per la banda dreta, treu una centrada màgica. Brooks era fat difícil, ara prova el xut, Pina i gol!
0: Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró i amb la final de la Champions a l'horitzó, dissabte que ve a Oslo contra el Lió, les de Pere Romeu juguen aquest vespre a Gran Canària la final de la Copa de la Reina, Biel Cadilla.
2: Sí, el Barça buscarà aixecar el trofeu per tercer any consecutiu i ampliar encara més un palmarès en què ja figuren 11 competicions del CAO. La capitana del Barça, Marta Torrejón, vol que l'equip ofereixi la seva millor versió.
3: Tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada i nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent, que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: En l'horitzó, la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió, per això el tècnic blaugrana ha decidit reservar Caroline Graham Hansen, que es recupera d'una lesió. Pere Romeu analitza així el rival matalasser.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé, té jugadors al mig del camp, bona capacitat ofensiva i bones passadores, per tant, haurem de ser super, super agressives.
2: Aquest Barça Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3.
0: Més futbol, encara cueix a la delirant roda de premsa de Florentino Pérez. El sindicat d'àrbitres ha presentat un escrit al comitè de competició on demana que s'obri un expedient disciplinari al president del Madrid per aquestes declaracions.
5: Solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros.
0: Els àrbitres demanen que el Club Blanc i el seu president facin un comunicat de disculpa arran d'aquestes declaracions contra els àrbitres pel cas Negreira.
2: Sí, mentrestant el Madrid busca un nou entrenador i hi ha molts números que es materialitzi el retorn de José Mourinho al Bernabéu. Tot i això, el tècnic portuguès admet que té una proposta de renovació del Benfica.
6: Té proposta de renovació del Benfica.
7: He rebut una proposta de renovació del Benfica. No he volgut veure-la, no he volgut saber-ne res, ni analitzar-la. De fet, ho faré diumenge.
6: Jo diria domingo.
2: Per cert, que encara en relació amb el Madrid, Militao ha fet un comunicat a les xarxes socials on nega les informacions que el relacionen amb la contractació de noies de companyia juntament amb Vinícius. El central brasiler demana que, si l'acusen d'alguna cosa, que en presentin proves.
0: Mare de Déu, una darrere l'altra. Sí, ja que parlàvem de Mourinho, un vell amic seu, el Manchester City de Guardiola disputa avui la final de la CAP contra el Chelsea, i quan un periodista li ha preguntat al Pep si podria ser la seva darrera temporada al City...
8: And so will it make it sad for you that tomorrow is your last visit to Wembley in charge of Manchester City?
9: No way. No way. I have one more year contract.
0: Doncs diu que encara té un any de contracte i que de cap manera que encara té un any més amb els Citizens. Per tant, es queda, en principi,
2: En principi, sí.
0: Parlem de motor. D'aquí poca estona, a les 9 del matí, arrenquen els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Es transmeten per TV3 sense Marc Márquez, que es recupera de 2 operacions. Totes les mirades es fixen en el seu germà, Àlex.
2: Sí, que va ser el segon millor pilot del dia en els primers entrenaments ahir al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. El pilot de Cervera va quedar només 18 mil·lèsimes de Pedro Acosta, però diu que li falta una mica més per poder repetir la victòria de l'any passat al Gran Premi de Catalunya.
10: Per arribar a aquell punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estar l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils, demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falte per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: Els altres pilots catalans, Àlex Rins i Maverick Viñales, hauran de passar per la repesca. Viñales ha reaparegut després de 6 setmanes de baixa per una operació a l'espatlla.
11: En aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes que ho farem. Mica en mica tornarem a lloc, però per mi el més important era veure que l'espatlla funcionava normal.
2: Aquest migdia es farà la cursa sprint i demà la cursa llarga, totes dues per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: I en bàsquet, el Barça ha sortit al pas dels rumors que diuen que ha contactat amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro.
2: Sí, els mateixos rumors que situen l'actual tècnic blaugrana Xavi Pascual a Dubai de cara a la temporada vinent. En un comunicat, el Barça assegura que només contempla la figura de Pascual per liderar el seu projecte que s'està treballant, diuen, de manera conjunta.
0: A l'NBA, els Spurs de Víctor Wembanyama s'han classificat aquesta matinada per la final de la Conferència Oest.
2: Sí, s'han imposat els Minnesota Timberwolves per 139-109 amb 19 punts, 6 rebots i 2 assistències de Wembanyama en el 6è partit de la sèrie, que han guanyat per 4-2. S'enfrontaran als Thunder d'Oklahoma a la final de la Conferència Oest.
0: Joan Anton Català, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
12: Tenim els brillantíssims Venus i Júpiter, que cada dia que passa es van acostant visualment més al cel de l'oest durant la primera part del vespre, i aviso que acabaran formant d'aquí un mes una espectacular parella. I per l'est i a l'alba es va aixecant a poc Saturn.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Canillo, Andorra?
12: A les 6:31.
0: I a quina hora es pondrà?
12: A les 21:09.
0: Gràcies, Joan Anton.
12: A tu.
0: Temperatura a Canillo a aquesta hora. Tomàs Molina, bon dia.
13: Doncs 3 graus sota zero.
0: Carai,
13: sí,
0: tu.
13: Sí, cal anar una miqueta abrigat en tot el Pirineu ara mateix. Doncs glaça molts indrets del Pirineu, o està per sota dels 0 graus una miqueta. Per tant, si aneu al Pirineu o si hi sou, ara sortiu al carrer, doncs aneu una miqueta abrigats.
0: Molt bé. Què ens espera aquest cap de setmana, més enllà d'aquest fred, que mica en mica s'anirà recuperant també les temperatures, entenc, eh, Tomàs?
13: Sí, a partir de dimarts-dimecres l'ambient serà molt més suau. De fet, dimecres-dijous probablement arribarem un altre cop a fregar els 30 graus, però no serà encara moment de canvi d'armari. Ja ho diuen allò, fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Doncs tornen a baixar després. Per tant, calma, tot i que faci un ambient una miqueta més calorós a mitjans de setmana, però aquest cap de setmana, doncs serà de sol avui, un dia matí assolellat a la major part de Catalunya. A la tarda, però, tornen els ruixats en àrees del Pirineu amb una cota de neu que se'n va cap amunt, per sobre dels 1.800-1.900 metres ja. Sol en conjunt a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot durant la tarda. Queda una miqueta de tramuntana a l'Empordà i la propera nit i matinada apareixeran ruixats que afectaran sobretot àrees de les comarques del nord de Barcelona, del litoral gironí. A la tarda demà els ruixats tornaran a aparèixer en molts punts del Pirineu i serà demà un diumenge de sol en conjunt a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i a tot arreu amb temperatures una miqueta més altes, amb un ambient que a migdia tornarà a ser suau.
0: Gràcies, Tomàs. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Has tingut una setmana orgàsmica, Eduard, eh?
14: Ja comencem.
15: Ha estat un orgasme tàntric. És aquella consciència de moment únic, que no el tornaràs a viure. Aquella cosa de no voler que s'acabi. Això de no voler que s'acabi, que sisplau, que es peguin ara el Rüdiger i el Camavinga.
16: Mira, no m'emporto comissió, però ho he de dir, perquè la gent es pensa que la Nicolau ha anat a la llotja de Montgat aquest matí i s'ha pagat amb els senyors. No, he anat al Bon Preu Esclat.
0: Ah, molt bé.
16: Dilluns, dimecres i divendres porten peix de llotja de proximitat. Mira, sóc famosa per rajar la tot Cristo. Sempre critico, semblo barrufet rondinaire. Però aquests això ho fan bé.
17: També vas anar a veure l'último de la fila, o no?
0: Allà hi érem. També dic jo que el Joan Callarissa i un servidor baixàvem la mitjana d'edat de les 55.000 persones del públic.
18: Tu quants anys tens?
0: Jo en tinc 37.
18: Ets el més jove de l'estadi.
0: Era el més jove.
18: El segon més jove era jo, 41.
0: No vaig veure ningú més jove que jo.
18: Jo tampoc.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 16 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: El president nord-americà ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria.
0: Salvador Illa.
2: We have developing very aggressive housing policies just to boost the offer.
1: El president de la Generalitat de viatge a Califòrnia es mostra optimista amb l'aval d'Esquerra als pressupostos i en una entrevista a la CNN ha defensat que cal regular l'habitatge davant l'impacte, diu, dels nòmades digitals a Catalunya.
0: Juanma Moreno Bonilla.
3: No es lo mismo gobierno que desgobierno.
1: El líder del PP andalús aspira a governar en solitari i fregar la majoria absoluta. Avui, jornada de reflexió, abans de les eleccions de demà, on el PSOE intentarà evitar la pitjor derrota dels socialistes d'Andalusia.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 5.
1: Els països que fan boicot a Eurovisió són Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i els Països Baixos, que protesten per la presència d'Israel al festival que celebrarà aquesta nit a Viena la 70a edició.
0: 2906.
1: Els dies que Pedro Sánchez porta la Moncloa es converteix així en el segon president més longeu del govern espanyol, només superat per Felipe González.
0: 40.
1: Els anys de trajectòria de Sopa de Cabra avui ho celebraran amb un nou concert amb totes les entrades venudes a la sala Ras Matàs de Barcelona.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong i la Marta Monforte. Un mateix 16 de maig, en aquest cas del 1996, el Telenotícies de TV3 es va fer ressò d'un curs de cuina a Terrassa dirigit específicament a homes que no sabien cuinar.
4: M'agradaria cuinar, no?, perquè al migdia, sobretot, doncs necessito menjar i haig d'esperar la meva dona que arribi per poder menjar. No?
0: Mare de Déu. Una desena de participants d'aquest curset de supervivència no van dubtar a confessar a la Núria Bacardit, en aquest cas, que amb prou feines sabien fregir un ou.
4: Com uns ous ferrats, que això és fàcil, no? Però res més, uns espaguetis, també. Sé fer la típica truita amb pa amb tomàquet i pràcticament res més. Coses de la planxa i els sofregits i tot això no ho havia fet mai.
0: Només van necessitar 8 hores de classe per aprendre nocions bàsiques i deixar de ser un perill davant dels fogons.
4: Mira, la setmana passada em vaig intentar un, amb patates bullides i una mica de Frankfurt, que sabia que, bueno, la meva dona el feia i va sortir horrorós.
0: El menú del curset, macarrons a la bolognesa, rossejat de fideus i paella mixta.
5: Demà ja provaré de fer els macarrons, i el dimecres doncs, ja intentaré fer l'arròs i a veure si...
0: Alguns participants amb perfil baix i d'altres més agosarats.
6: I m'agradaria, potser algun dia, muntar algun restaurant.
0: Hem obert el micro a les 6, la pagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Disfrutar, des de les Cols o des del bar on la vostra cita de Tinder us donarà carbassa perquè no us sabeu treure les castanyes del foc.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: A La Vanguardia, el Xavier Mas de Xaixàs diu la seva sobre la visita de Donald Trump als Estats Units, dos líders mundials que no han parlat de nosaltres, sinó d'ells. Marina Laminos.
8: Sí, de Donald Trump a la Xina, on s'ha reunit amb Xi Jinping, dos dels homes més poderosos del món, ras i curt, que no pensen en nosaltres, diu. S'han repartit les seves zones d'influència, però no han dit res sobre la humanitat. Per això es demana, si els dos més poderosos no parlen de nosaltres, qui en parla? Els presidents i primers ministres europeus visiten Pequín sovint, però per parlar del seu interès, no del nostre. Sense anar més lluny, Pedro Sánchez permet a la Xina obrir fàbriques de cotxes a Espanya, un cavall de Troia que pot destruir la indústria automobilística europea. De fet, si Europa tingués una política comuna amb la Xina, podria negociar des de la unitat, però ara mateix cada país va a la seva i, mentrestant, Rússia persisteix. És una Europa oblidada de si mateixa i per això acabem es deixeixar. Quan els homes més poderosos del món ens ignoren i quan els nostres governants tampoc no són capaços de posar-nos en relleu, no tenim més remei que ser nosaltres, els ciutadans, els que alcem la veu per dir que no hi ha futur sense nosaltres, sense homes lliures i generosos.
0: També a La Vanguardia, el Jordi Évole pronuncia sobre la imatge de la Minya Mal, onejant la bandera de Palestina, un article on, en definitiva, parla de discursos d'odi.
8: Com els que ha patit també aquests dies Amaia Montero, altra vegada al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, o també l'actor i director Edu Casanova, que presenta el documental Sidosa, on explica que conviu amb el VIH. Però qui s'ha passat el joc en aquest sentit és la Minya Mal, ensenyant la bandera palestina. Diu Évole, m'ho expliquen i no m'ho crec. Que una estrella del futbol amb milions de seguidors es fiqui en aquest jardí, ja sigui des de la inconsciència o des de la militància, no deixa de sorprendre, em confessa. I de retruc descol·loca el món mundial acostumat a la docilitat política dels futbolistes d'elit. Per això, davant les crítiques rebudes, envia un missatge a Lamine i amb el següent. No els facis cas, Lamine, i desborda'ls amb el teu driblatge de carrer descarat, fins i tot inconscient driblatge de qui sap qui són els seus.
0: El diari El Periódico, el periodista Josep Cuní avui diu la seva sobre Florentino Pérez, que diu destaca la pèrdua de reputació del president del Real Madrid, que ha deixat enrere, diu literalment, el seu senyorío.
8: Un senyor a qui es tenia per educat, seriós, cavallerós i prudent, i que s'esforçava a no fer trontollar aquesta imatge, no donava cap entrevista, només alguna a periodistes afins, ni una paraula malsonant, ni una frase més alta que una altra, maneres pròpies d'un dels homes més rics d'Espanya. Ara, tot en l'aire, ni els seus partidaris, que el votaran de nou a les eleccions, han pogut defensar-lo. Aquest és, diu Cuní, la clara mostra de la pèrdua de reputació d'algú que ha passat d'admirat a temut i ha acabat penós. Acaba. Només el mercat de valors s'hi ha mostrat indiferent i les accions de la seva empresa han pujat.
0: La crisi del Madrid també centra l'atenció de les portades dels esportius, encara ara, però primer comencem amb el diari Esport, Albert Postils, que diu que el Barça ja negocia per Joao Pedro.
9: Davanter del Chelsea. I en el faldó superior, prèvia de la final de la Copa de la Reina d'aquesta nit, el somni del pòquer de títols passa per Gran Canària. A Mundo Deportivo, en aquest cas, al faldó inferior, llegim el Barça a per una nova Copa. Però la informació principal és pel Madrid. Dos bàndols titulen amb la portada partida per la meitat, a l'esquerra Kylian Mbappé i a la dreta Vinícius, que segons el diari tenen diferències irreconciliables. A la capital espanyola, Mbappé també és portada a l'as, aquesta vegada en una imatge al costat de Florentino Pérez, l'altre gran protagonista de la setmana, cara a cara, titulen, anunciant que el president blanc es reunirà amb el francès per sufocar l'incendi. I el Marca, l'altre gran nom en clau Madrid, Mourinho serà l'entrenador. Tot a punt pel retorn al Madrid de The Special Ones.
0: També ens fixem amb el Washington Post, recull una història de la invasió russa d'Ucraïna, la història d'un nen ucraïnès de 12 anys que es va enfrontar a un dron rus i el va vèncer.
9: El nen es diu Anatoli Prokoshenko i viu al nord d'Ucraïna, a 11 quilòmetres de la frontera russa. Estava enfilat a una parera, tallant una branca danyada, quan va escoltar els zumzets d'un dron, que en un context de guerra doncs, és sinònim de mort. Va veure que es dirigia a prop de casa seva i que es preparava per atacar un grup de nens. Mesos abans havia vist un soldat manipulant un dron de fibra òptica i l'Anatoli es va interessar pel que feia i el soldat li va ensenyar tres tècniques diferents per desactivar el dron i li va donar un consell, comptar fins a 15 després que passés un dron per estar fora del seu camp de visió i llavors poder-ho desactivar. En el seu cas, l'Anatoli explica que va deixar passar-ne només 10, va córrer cap al dron i va poder interceptar el fil de fibra òptica que es prenia de la màquina per fer-li un llaç i desactivar-lo.
10: Avui, el suplement...
0: De seguida al suplement, obrim tertúlia, Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Jalón i Marta Monforte i sumem el Jordi Brascó des de Tel Aviv amb els eurofans que seguiran un festival d'Eurovisió, de nou marcat per la polèmica. A les 10, l'hora negra de Maika Navarro, amb una de les notícies també del dia, i és la nova detenció a Lleida de Dino Marcello, aquest home de 56 anys que feia un mes que havia sortit de la presó. Tenia antecedents, no estava reincidit. Doncs bé, ha atracat un supermercat a punta de pistola. No hi ha hagut ferits ahir a la tarda al barri de Pardinyes de Lleida, però en qualsevol cas ha tornat a passar. Avui, Maika Navarro, a partir de les 10, al suplement. A Washington ens hi espera Lídia Heredia amb les contracròniques de la seva vida als Estats Units. Aquesta setmana també que Donald Trump ha visitat la Xina. Avui que, atenció, perquè si esteu embarassades de 40 setmanes, no tinc clar que a partir de 2:15 sigui una bona idea escoltar el suplement. Avui, històries de parts. La Ivet, ara m'he tirat pedres contra nosaltres mateixos, però és que... A veure, són històries en positiu, perquè tot acaba bé. Però si sou aprensius... La Ivet Anoro, companya d'aquesta casa, va tenir la seva criatura dins d'un ascensor. La Sandra Triginer va donar llum dins d'un cotxe. I la Natàlia Crespo ha tingut la valentia de criar i parir 6 fills, tots ells a casa seva. Avui les seves històries acompanyades de la llevadora Irene Lorento. Lorente, aquí el suplement a partir de 2:15. A 11:15, les aventures del Xavier Aldecoa. Avui ens porta fins a Uganda, en una de les muntanyes llegendàries i màgiques que s'assembla a la Lluna, el Rwenzori. I amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez comentarem també la part més comercial i festiva d'Eurovisió, els galls de l'oreja de Van Gogh, i amb el Pep Noguer també cuinarem avui tonyina.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
12: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
11: I finançament fins a 12 mesos.
12: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
15: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
16: Com la venia, senyoria.
15: 6 mesos de judici a tota una família.
17: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
18: Sí, señor.
15: I més de 250 testimonis.
19: Pues me cuenten a Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
20: Una animadversió personal, eso es cierto.
15: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
23: D'acord.
22: Quin és l'autèntic operador 100% català?
23: Vera.
22: I el més ben valorat pels usuaris?
23: Vera.
22: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
23: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
22: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
23: Vera.
22: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
24: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
25: Ja som 11 milions els socis del...
26: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
27: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
26: Fins al 17 de maig.
28: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
15: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
29: 90.915-90915, de la sèrie 84.
15: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Són les 9.
7: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Me tengo que dar de baja del ABC.
2: De Florentino ja s'ha dit tot, així que deixem que parli l'hemeroteca. L'encara president del Madrid no ha fet res que no haguessin fet ja altres dirigents del futbol parlant dels periodistes.
3: El mayor de los desprecios para todos vosotros. Y lo digo yo, aquí mandamos nosotros. Y aquí nadie va a influir en que hagamos lo contrario. Y a partir de ahora podéis decir lo que os dé la gana, que me dais asco.
2: Tenint en compte què deia de la premsa Jesús Gil, donar-se de baixa de l'ABC em sembla poc original.
4: Yo digo medios de información terroristas, sensacionalistas y amarillistas.
2: A Florentino l'altre dia també se li va escapar això.
5: Me tendrán que echar a tiros.
2: Res que ens vingui de nou si ens fixem en l'inoblidable Manuel Ruiz de l'Òpera del Betis.
6: Me tienen que matar y no me importa que me maten por el Betis.
2: Y Florentino aquesta setmana també ha apel·lat a la seva salut.
7: Si a mí me dicen que yo tengo un cáncer, como se ha corrido, yo tendría que entrar en algún centro oncológico, que me miraran, ¿no?
2: Res que no hagués fet anteriorment Josep Lluís Núñez.
8: Jo he anat al metge, i m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
2: Malauradament, el masclisme tampoc se'l va inventar el president del Madrid.
9: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar.
2: En aquest tema, en el masclisme, de competència en té molta.
10: Nobody knows who the hell Harris is. It's the weirdest thing, isn't it? So you have to say Kamala. Under Kamala. She's not a smart person, she's a low IQ individual, she is.
2: La sorpresa de tots és que durant tants anys Florentino hagi aconseguit tapar les seves vergonyes rere el posat calculador d'un empresari més aviat fred que no es deixava portar per les emocions. Però totes les caretes acaben caient i en el cas que ens ocupa, la caiguda d'un rei que ha quedat despullat ja ha començat.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, l'Antoni Jalón i la Marta Monforte. Bon dia i bona hora a tots.
1: Quatre.
2: Bon dia.
0: Com ha anat la setmana, Marta, a Madrid?
2: Molt bé, molt interessant. L'afer Florentino encara està a totes bandes, eh? Jo no puc parar, és l'event de la setmana o del mes, jo crec, eh? Així,
0: bé, increïble. És que va ser realment molt sonat i continua cueixant. No tornarem a fer les tertúlies de cada dia, però clar, és que he volgut... hem intentat comparar hemeroteques, perquè és que realment tot era tan abocador, no?, que...
3: Bueno, però a Madrid total. Deu competir amb el brillant viatge de la presidenta
0: sí.
3: a Mèxic.
0: Sí, sí.
3: No? I ahir, que era Sant Isidro.
0: Ahir era festa, oi, Marta?
2: Sí, sí, vam tindre festa. Jo vaig anar ahir a la Pradera, que és el que fem la gent que vivim ací. Jo no sé per què, perquè estava superple de gent i al final t'agobies tant i dius, cada any dius, per què vinc si sé que està... hi ha moltíssima gent ací, però vas igual, no? És coses típiques que se fan.
3: Però la presidenta no hi va anar?
2: No. Ella va penjar la seva foteta a Twitter amb Florentino, per suposat.
0: Ah, mira.
2: Desitjant bon Sant Isidro.
3: Veus.
0: Has allargat l'orgasme, Eduard, aquesta setmana.
4: Sí, home.
5: Ja comencem. Sí. Ja comencem.
0: Bé, no, és que cada setmana té motius per...
4: és un rotllo tàntric,
0: per,
4: ja.
0: Per celebrar l'alegria de viure, Eduard.
5: Multiorgàsmic.
4: Sí, sí. No, home, a veure, hi ha una cosa que s'ha volgut banalitzar. He llegit algú que volia banalitzar el tema, l'afer Florentino, dient, bueno, és el futbol ja se sap i tal. Aquest senyor no és només el president d'un club de futbol. Aquest senyor és el president de la principal empresa constructora d'Espanya, que cotitza a l'IBEX. És un element del poder, diguéssim, estructural, no?, de l'Estat. I jo crec que la roda de premsa l'altre dia ens parla també de la qualitat de les elites, no? De les elites econòmiques, no de les elites futbolístiques. Aquest senyor, abans de ser el president del Madrid, ja era el president de CS.
6: Sí.
4: I qui arriba, no? Qui, com són, com es comporten en públic i en privat, els senyors de 80 anys que manen, diguem-ne, val? Aquí hi ha un component de classe claríssim, hi ha un component de gènere claríssim, també, i bueno, està bé que de tant en tant veiem com funcionen les coses i qui són.
0: Passen 5 minuts de les 9 del matí. Avui, Olga Ruiz, en condicions normals, aquest vespre de dissabte que coincideix amb el Festival d'Eurovisió, tu què haguessis fet?
5: Un sopar a casa, amb amics i amigues, tematitzat. És el que he acostumat a fer alguns anys, és a dir, cadascú agafa un país i llavors porta un plat típic d'aquell país aquella nit, si pot, bé, amb el vestuari...
0: Però un país amb qui simpatitzes o no? Sí,
5: no,
0: o
5: sí? No, és sorteig.
0: Sorteig,
5: és el que et toca, eh? És el que et toca, sí. Hòstia,
4: si em toca Espanya...
5: Llavors, no, si vingués l'Eduard li donaria Espanya. Li donaria Israel, no sé, ho estic pensant. I llavors fem aquest sopar, celebrem molt quan surt
0: el... A què li dones el Jalón?
5: No, perquè no té gràcia si li dones... Ai, perdó.
0: No, i tant, sí, sí. Això es tracta. Que hi hagi aquí pluralitat i una mica de tot.
3: Desmereixem una mica.
0: La notícia, una de les notícies del cap de setmana i del dia, també és el Festival d'Eurovisió. La notícia no és precisament per qui guanyarà o qui deixarà de guanyar. En el cas que ens ocupa és pel boicot que fa Espanya i diversos països. Espanya no hi participa, això feia molts anys que no passava, s'assuma, s'hi ha sumat també Eslovènia, Irlanda, Islàndia, Països Baixos, i doncs tot això passa perquè doncs, just després del que va passar l'any passat, Pedro Sánchez ja va dir l'any que ve no hi anem, i per tant Televisió Espanyola ni tan sols retransmet la gala, que s'haurà de seguir, en el cas de, des d'aquí l'Estat, a través de YouTube. La seguiràs o també faràs boicot?
5: No, aquí és on volia jo anar. Televisió Espanyola, de fet, fa una programació alternativa, també musical, un programa musical per intentar doncs, omplir aquest buit. No? On volia anar és que realment me n'adono, ara semblarà una mica estrany, però me n'adono que la participació d'Espanya, tot i no tenir jo un sentiment patriòtic de cap tipus, realment, estava pensant, però de cap tipus, però me n'adono que la participació d'Espanya comporta normalment una publicitat i una bombolla informativa que fa que al final, bé sigui perquè la cançó sigui cutre, com acostuma a ser el 80% dels anys, bé sigui perquè hi ha una insistència informativa que fa que al final doncs t'entrin ganes de fer alguna festa, o bé sigui pel que sigui, acabis doncs tenint més ganes de veure Eurovisió, que jo m'ho prenc com un tema absolutament farandolero i absolutament una excusa per fer una festa. És a dir, no sóc una friki fan eurovisiva que com no ho fan a Televisió Espanyola ho seguiré a YouTube i que em moro per anar a veure-ho en directe. No ho seguiré perquè no ho tinc fàcil per seguir-ho. No sé si tant per una consciència política, tot i que sí que me n'alegro que Espanya no hi participi en aquest cas. Aquí hi ha una discussió important sobre si la música hauria de quedar apartada de qualsevol, o un festival musical hauria de quedar apartat de qualsevol decisió política, però si creiem que Eurovisió és un festival musical, anem una mica desencaminats. Jo crec que la política té un pes importantíssim a Eurovisió, importantíssim.
0: A Viena, que és on se celebra aquesta 70a edició d'Eurovisió, la música avui, sobretot, comparteix protagonisme també amb aquestes protestes. Potser no acaben passant dins de l'estadi, fora segur que sí, aquest migdia n'hi ha convocada diverses. I també tindrà molt morbo com se seguirà aquest festival precisament des d'Israel, que a més sabeu que té una capacitat brutal per emportar-se el televot. I també el New York Times, hi ha una investigació en marxa que qüestiona com l'any passat va aconseguir el televot de la manera que ho va fer. A Tel Aviv hi tenim el nostre corresponsal, el Jordi Brascó, que avui seguirà aquest festival acompanyat d'Eurofans en una nova edició marcada per la polèmica. Jordi, què tal? Bon dia des de Tel Aviv.
1: Bon dia. Encara m'enganxes a Jerusalem,
0: encara, eh?
1: Després tiraré cap allà, cap a Tel Aviv.
0: Molt bé. Què faràs avui?
1: Doncs mira, he quedat amb eurofans autèntics, israelians, perquè hi ha una mena de festa organitzada per part del govern amb una pantalla gegant de 360 graus al costat del mar, una gran festa per seguir aquesta celebració d'Eurovisió, però a mi m'interessava viure aquesta nit tan estranya i especial pels eurofans israelians amb els autèntics, amb els que realment doncs senten tristesa de saber que, doncs de la mateixa manera que a mi no m'interessaria que el meu país participés en un mundial de futbol on Brasil i Anglaterra i no sé quins altres països decidissin no participar-hi per convicció pròpia, doncs els eurofans estan igual de tristos. I per això m'interessava més anar a veure aquesta celebració amb aquesta gent que realment ho senten d'acord i no tant amb aquesta macrocelebració que es farà, que no deixa de ser una excusa per fer una gran, un enaltiment, diguem-ne, del patriotisme israelià a l'hora de donar suport al seu representant, el Noam Betan.
0: A més, el principal patrocinador del Festival d'Eurovisió és una marca de cosmètica israeliana, precisament.
1: Sí, aquesta és una de les teories que corren, segons les quals que justificarien o expliquen el per què l'organització que organitza el concurs d'Eurovisió no s'ha plantejat ni tan sols a l'hora de votar l'expulsió d'Israel. Però jo t'he de dir que no sé si ho acabo de veure. No sé si fins i tot si Moroccan Oil no estigués involucrat s'hagués plantejat aquesta opció, perquè és que jo ho hem vist en altres competicions internacionals, sobretot en les esportives, en què això no s'acaba plantejant. Sí que és veritat que hi ha un debat a nivell social, potser, però a nivell de les organitzacions sí que comenten, no?, que es podria plantejar, però al final mai acaba passant cap pas endavant. I jo és que et diria que pràcticament l'única organització internacional que

0: perden, no? Si són 5, entre cometes, només 5, doncs ja s'ho faran. Mm.
1: Jordi, tot això la mateixa setmana que el Barça ha celebrat la Lliga de Futbol amb una rua que encara porta cua perquè la qüestió és que la Minia Mal hi va fer lluir una bandera de Palestina en ple autobús i aquí qui s'hi ha tornat d'alguna manera és Israel, que ha expressat a través del seu govern el malestar doncs després que l'estrella blaugrana unegés una bandera palestina a la rua de celebració pel títol de Lliga. Fins i tot Hansi Flick va parlar sobre aquesta qüestió aquesta setmana.
2: This I normally don't like. No, this is don't like.
3: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
2: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
1: Aquí hi ha un debat fantàstic que de seguida proposaré als nostres contertulians, que és que si els futbolistes o esportistes s'han de posicionar políticament, però més enllà d'això, també hem anat veient a través de les xarxes totes aquestes represàlies d'influencers, instagramers contra la Minia Mal, doncs, trencant, estripant les samarretes blaugrana, i on, per exemple, doncs, Israel hi ha una gran comunitat blaugrana, també. Jordi, com ho esteu vivint?
0: Mira, va ser curiós perquè les primeres hores va haver-hi una reacció força important a xarxes socials, com deies, amb aquests vídeos esquinçant samarretes de la Minia Mal amb el Barça i llançant-les a la paperera. També, sobretot, els mitjans es van fer força ressò i jo recordo que vaig estar parlant amb un periodista esportiu israelià i em va estar explicant doncs, una mica d'on venia aquest furor pel Barça. Em deia que el Barça és clarament l'equip més popular a nivell esportiu a Israel, que la gent aquí és d'un equip israelià i sobretot del Barça. I quan, no et diria que la cosa ja estava baixant una mica el suflé, però òbviament ja no tenia el mateix pes, fa dos dies el ministre de Defensa, Israel Katz, que és una persona que d'altra banda val a dir que quan tuiteja els dits li van sols, perquè m'entengueu, ja va tornar a encendre el debat i va acusar doncs, la Minia Mal de tot allò que molts israelians consideren que representa la bandera palestina. És a dir, per ells la bandera palestina no és la bandera d'un país reconegut per diversos estats del planeta, entre els quals Espanya, sinó que és la bandera que representa el 7 d'octubre, la bandera que representa el terrorisme, la bandera que representa tot allò que vol acabar amb l'existència de l'estat d'Israel. I, per tant, totes aquestes acusacions van caure sobre la Minia Mal. Mm-hmm.
1: Queda't aquí, Jordi, sisplau.
0: I tant.
1: Antoni Salong, tu que ets una persona poc sospitosa de combregar amb la causa palestina, què et sembla això?
4: Bé, hem parlat de moltes coses, perquè hem parlat del Festival d'Eurovisió, hem parlat de la Minia Mal i hauríem d'anar una per una, no? A veure, qui no participa al Festival d'Eurovisió és Ràdio Televisió Espanyola. Espanya no, el govern no decideix qui va. Ara, clar, ha quedat clar que Ràdio Televisió Espanyola depèn del govern, perquè ha pres la decisió que el govern ha volgut que prengués. Per acabar-ho d'arreglar, fan sí un programa alternatiu, que, clar, això de l'Eurovisió és molt xaró, i porten al Rafael, que, bueno, està bé, no? És una alternativa moderna, molt bona.
5: Entre d'altres.
4: Entre d'altres, sí, clar, perquè han d'omplir tota la nit, i com que no hi ha 24 països en competició, han de portar 24 que cantin. Però, vaja, com a alternativa em sembla una mica... Penso que, molt bé, Espanya no hi serà. Tampoc els darrers anys la representació espanyola ha tingut gaire èxit.
1: No és veritat. Fa dos o tres anys Chanel va quedar tercera.
4: Sí, tercera, però que no guanyen des de fa l'any 69. Ho dic per donar alguna pista, no? Perquè a veure si aquí pensarem que això guanyem cada any. No, fa 57 anys que això no ha passat. Per tant,
1: l'important és participar.
4: Anem al 58. Sí, bueno, aquí hi ha respostes per a tot i frases pel que vulguis, però el fet és sí, el sí. que és, no? Jo acabo de constatar, que no ho sabia, que jo ja vaig néixer al Festival d'Eurovisió, perquè si és la 70a vegada, doncs mira, jo vaig néixer al Festival d'Eurovisió. Jo vaig néixer amb la Televisió Espanya i al Festival d'Eurovisió. I el 56 a Espanya no anava al Festival d'Eurovisió, perquè

0: acaba de ser reconeguda per les Nacions Unides i Radio Televisió Espanyola no està en condició d'anar enlloc. Bé, no hi aniran. El que passa és que totes aquestes decisions, totes, inclosa la del ministre israelí de Defensa, són de consum intern. No té res a veure amb res. El senyor president del govern té a bé fer un tuit explicant que està molt content que Espanya no participi a Eurovisió, i fa un altre tuit explicant que està molt content que el senyor Lamine Yamal passegi la bandera palestina. Molt bé. I això és l'acció-reacció. I aquí es busquen els uns i els altres per reforçar-se cadascú el seu discurs. El president espanyol ha decidit anul·lar tot el que queda a la seva esquerra, consolidar tot aquest vot en l'esperança que serà suficient per parar la dreta i l'extrema dreta. Probablement demà el senyor president del govern assistirà a la quarta patacada consecutiva del seu partit.
1: No ens desviem. Tu que també ets un devot del Barça i que el portes al cor i que ets soci, què vas pensar? I què vas pensar aquest dimarts quan vas veure la Lamine Yamal, que deu ser una de les teves figures supremes, onejar la bandera palestina?
0: Pues jo vaig pensar el mateix que Hansi Flick, que no m'agrada.
1: I quan vas veure Robert Lewandowski amb la bandera independentista, què vas pensar?
0: Vaig pensar que m'agradava més, francament.
1: Vull dir que el teu argument...
0: El meu argument és el meu argument.
1: Sí.
0: O sigui, jo vaig fer un tuit dient amb una rua del Barça després de guanyar una Lliga, jo crec que només hi han d'haver dues banderes, que és la del club i la del país que representa aquest club, que
1: per tant,
0: és Catalunya.
1: Per tant, la independentista també et va sobrar.
0: A mi no em sobra mai la independentista, perquè d'aquella bandera, la immensa majoria de l'espai és la bandera de Catalunya. I el triangle, pues, un dia caurà, si Déu vol, els astres s'alineen i decidim que volem emprendre aquest camí.
1: Jo el que dic és que, o tot o res, és a dir...
0: Bueno, aquesta és la teva opinió.
1: Bueno,
0: la meva és
1: jo estic fent preguntes una mica provocadores per treure l'entrellat.
0: No, això ja ho
1: la
0: sé.
1: La meva opinió no l'he dit, però la meva opinió està bé que no la digui. Però a veure, està bé generar una mica de debat.
0: M'hauria agradat més que hagués exhibit la bandera catalana. Li donen l'estelada perquè hi ha un grup de gent que són, em sembla, que els de Meridiana Resisteix, que van allà i segueixen la rua. És igual, és el mateix cas que la bandera palestina. La Lamine Yamal no la porta d'origen la bandera palestina. Un grup de gent, suposo que afins a la causa palestina, s'apropen al camió de la rua, li donen, ell la oneja, aquest onejar no arriba als 10 minuts i la torna. Però, clar, ell sap perfectament el que està fent.
1: O sigui,
0: Hansi Flick té la raó, jo li dono la raó amb tot, que no m'agrada i que aquest noi sap perfectament el que està fent.
1: Fantàstic. Eduard Voltes, Marta Monforte o Olga Ruiz, endavant.
2: Bueno, a mi, què passa? Com que les dues banderes que es van ensenyar, doncs jo hi simpatitzo, doncs em sento còmode. Però si imagina't que un jugador treu això, la bandera espanyola...
1: O la bandera israeliana. La bandera israeliana.
2: I la d'Israel... doncs aleshores m'hauria sentit molt incòmode. Val? Per tant, i com que la llibertat d'expressió està precisament per protegir les opinions que no t'agraden, no les que t'agraden, sinó les que no t'agraden, no? Doncs jo aquí hauria de dir que tenen tot el dret del món a treure la bandera espanyola i la israeliana, diguem-ne, no?
1: De la mateixa manera que Pedri es va posar la bandera
2: Canàries.
1: Canàries, no?
2: Llavors, jo, davant d'això, sí que a mi em sembla, punt 1, que els jugadors han de tenir... els jugadors són ciutadans i i tenen, a més, 365 dies a l'any per expressar les seves preferències polítiques, si ho volen. Val? I, a més, jo crec que ho han de fer. Si els hi surt de dins, ho han de fer i ho han de poder fer en plena llibertat. El moment de la rua és un moment, diguem-ne, institucional Barça. No? Jo crec que un bon acord podria ser... ho dic perquè potser un dia resulta que un treu la bandera espanyola i un altre treu la bandera israeliana, val? I, per tant, jo crec que un bon acord podria ser que en l'autocar de la rua, doncs, hi van les dues banderes oficials del club, que són la bandera del Futbol Club Barcelona i la bandera de Catalunya, val? Aquestes són les dues banderes del club i per tant, jo penso que seria raonable que el club digués, no, en els actes del club, i aquest és un acte del club, les banderes són aquestes. I a partir d'aquí, cadascú que ensenyi la bandera que vulgui en situacions que no siguin actes del club.
1: Marta Monforte i Olga Ruiz.
3: Jo crec que moltes voltes parlem dels futbolistes especialment, perquè a més formen part d'un gremi que és més ampli, no? Que són esportistes, com si no formaren part de la societat en la que vivim. I jo crec que el gest de la minya mal, evidentment jo també coincidisc amb ell ideològicament amb la causa que defensa, però si no ho fera me seria igual, perquè és, no, és cert que... per ells, o sembla que moltes voltes estan, no han de parlar de qüestions que ens atreveixen a tots, com és la política o com són les qüestions més internacionals. Jo crec que el fet de que Yamal, que té més de 40 milions, si no m'equivoque, de seguidors en Instagram, penge aquesta imatge, no només exhibisca la bandera a la celebració, sinó que, a més, la penge al seu Instagram, jo crec que té moltíssima força i que pot ser arribar molt més que moltes de les qüestions que hem comentat en aquest programa, que, a més, té molt bona audiència també, però que no arriba a tanta gent com que ell puja aquesta imatge i el que simbolitza, que és un referent per a moltíssima gent jove, que moltes voltes parlem de que no estan polititzats, que no els importa la política o que potser s'estan anant a opcions més radicalitzades. Jo crec que això importa i té un impacte i que lo còmode seria no fer res, no pujar res, no exhibir cap tipus de bandera, perquè això és el que normalment el que fan moltes voltes els futbolistes, no parlar de qüestions que són polèmiques i que, no, i que afecten a la seva carrera esportiva o que podrien afectar-la d'alguna manera perquè no li fa falta, perquè ells ja tenen prou en els diners que cobren, que no són pocs precisament als clubs en els que estan, i intentar que les polèmiques siguin només esportives. Jo crec que això, com ho fan també músics, actors, actrius, etc., sí que jo li dono un valor, encara que a vegades no coincidisca amb les opinions que tot el món pot fer o dir. Aleshores, jo estic prou d'acord en que ho faig i que qualsevol i que qui siga, i a més al Madrid també ha passat en el sentit contrari, no?, de gent que s'ha posicionat, ara estic pensant en Carvajal, per exemple, o almenys ho ha deixat caure en qüestions polítiques contra aquest govern, etc. Doncs que
1: o,
3: ho faig,
1: o Mbappé,
3: no?
1: O Mbappé voltes. Demanant no votar l'extrema dreta
3: Mbappé,
1: a França.
3: Precisament, exactament. Jo això sí que li dono un valor i crec que això, el que seria més, diguem, lògic, normal des de la seva perspectiva, i entenc, és el que diu Flick, és no dir res, no fer res, perquè això és transcendir lo deportiu. Doncs jo crec que vivim en una societat i si formes part d'una societat també pots posicionar-te. És a dir, jo me posicionaria, crec que no és tan senzill fer-ho i jo ho fico en valor. I sobre el tema d'Eurovisió, parlava Gelom de que és cert que és Televisió Espanyola qui no participa, però qui, diguem, està més perjudicat, i a més així, Televisió Espanyola perd diners, però sobretot qui perd diners és el Festival d'Eurovisió, perquè Espanya, com, o Televisió Espanyola, al ser un dels cinc països que, diguem, van fer des del primer moment Eurovisió i que està, diguem, des dels inicis, ficava prou diners a... al festival, fica cada any prou diners al festival, i també per el tema de les audiències i els streamings. Això que un país com és Espanya no participe també fa que les audiències no tinguin tanta rellevància com en un festival normal. Això jo crec que sí que és una decisió d'impacte que el festival jo crec que està intentant sortir-se per un altre costat perquè sap que això li fa mal i especialment un país com Espanya que no participe en l'edició d'enguany. Veurem si això continua, perquè recorde que Rússia fa anys que no participa i bé està que no participe, però no entenc per què Israel, però bueno, ho entenc perquè és una qüestió molt política i entenc que ells tenen molta força, però si Rússia no participa jo crec que lo lògic seria que Israel tampoc fera, no?
1: Hi ha debat, hi ha molts gestos, hi ha moltes cares que t'estàs
3: perdent.
1: Ja ho sé,
3: ja ho sé.
1: Marta Monforte,
3: m'agrada.
1: Vinga, Olga Ruiz i Antoni Xalong per al·lusions.
4: Jo he fet algunes cares al llarg de les intervencions dels meus companys i a més he de dir que m'ho estic passant superbé amb aquest debat.
2: Mira, estàs substituint la festa d'aquesta...
4: Sí, sí, ja no necessito la festa d'Eurovisió.
1: No, després ens diràs amb qui vas, eh?
4: No, és que aquest any ho tenim complicat perquè no he seguit molt...
1: Prometo
4: no
1: posar
4: seguit...
1: les cançons. Poca estona, perquè en 3 segons ja ves per on va la cosa, però les posarem. Digues, Olga.
4: Però sí que vull dir que el que em demostra aquest debat que hem encetat és que som fruit dels nostres somnis, les nostres il·lusions i les nostres frustracions. És a dir, que a nosaltres el que ens agrada és allò que coincideix amb nosaltres i ho justifiquem i ho trobem bé. Tot i que he trobat més sincer en aquest debat, perdona, Jalong, però he trobat més honest en aquest debat al company Eduard Voltas, estic ficant una mica d'allò que es diu...
0: Que no passa
4: el Jalong, què?
0: Em deixes molt sorpresa.
4: Ara. Però ara ho explico. No t'he sorprès gens, no?
0: No.
4: Ho diria amb el sentit que almenys ell diu, sí, clar, si demà surten amb la bandera espanyola, a mi no m'agradaria. I, de fet, ja dona la solució perquè no es pugui produir aquest
2: Exacte.
4: Fet, que és, escolta'm, negociem-ho i que al llarg de la rua només puguin sortir amb la bandera...
0: És el mateix que he dit jo, dues banderes. Lo primer que he dit jo és, només hi ha d'haver
4: sí,
0: dues banderes.
4: Sí, però aquí t'han preguntat i si arriba a ser la bandera independentista, bueno, aquesta ja m'hagués agradat més. A veure, anem a pams, que això és important. A qui representen els jugadors del Barça quan van damunt del camió de la rua? Representen el Barça o representen amb ells mateixos? Si representen una institució com és el Barça, s'ha d'acordar si el Barça hi està d'acord amb determinades manifestacions o no, i quines són les que permet i quines són les que no permet. Jo parteixo de la base que un jugador de futbol, per molt que formi part d'un grup, es representa amb ell mateix, perquè té els seus ideals, té les seves conviccions, té les seves fílies i té les seves fòbies. I escolta'm, si un jugador ha nascut a Canàries i el dia que guanya la Lliga amb el Barça resulta que vol lluir la bandera de la seva terra, em sembla fantàstic. I si un jugador, i ara vaig a la minya mal, de forma conscient, és a dir, no és que agafi aquella bandera i, de fet, la piulada o la fotografia de després demostra que ho va fer conscientment. És a dir, que no té el cap buit. Agafa aquella bandera i de forma conscient decideix onejar-la, és perquè sap perfectament què significa onejar aquella senyera, aquella bandera, quins riscos corre i què és el que vol exactament manifestar. I així tot ho fa. I a mi em sembla fantàstic. Em sembla fantàstic coincideixi o no amb la bandera que oneja. És a dir, si hagués estat una altra... M'hagués semblat fantàstic, també. I aquí és on està el punt. Jo, sí, perquè és la seva opinió, Eduard. No és la meva.
1: Li toca a l'Antoni Jalong. De seguida també el Jordi Brascó des de Jerusalem.
4: Perdona, un apunt, Jalong, que si no vull deixar-ho clar. M'hagués semblat igual de bé, sigui quina sigui la bandeja que oneja, efectivament, sense que aquesta sigui un insult...
3: Clar, inconstitucional.
4: Exactament, clar, òbviament. Jalong, perdona.
1: Antoni.
0: Bueno, a mi em toca el triple de temps.
1: Vinga, va.
0: Montaigne deia que no era important, que era més important tenir el cap ben fet que el cap ben ple. I aquí estem exactament en aquest punt. Hi ha gent que té el cap molt ple, però no sé si el té ben fet. Primer, el que hem de saber és que és un club de futbol.
4: Em pensava que ho deies per mi, ara ja
1: no,
4: està.
1: No ho deia per tu, Olga. Va, sisplau, endavant.
0: Jo no em prenc les coses personalment, perquè si no aniria apanyat aquí. Vull dir, jo discuteixo perquè m'ho passo bé i perquè ho penso. Un club de futbol és una instància esportiva voluntària on hi ha una sèrie de persones que tenen un objectiu. En aquest cas, fer un equip de futbol que sigui tant el masculí com el femení, els més potents del món, i a més hi ha altres seccions. Cadascun dels socis té l'opinió que vulgui sobre el tema que vulgui, però dintre de les instàncies del club això no s'expressa. D'altra banda, tenim... que el Futbol Club Barcelona té un suport majoritari a Israel, mentre que els països àrabs tradicionalment han estat partidaris del Real Madrid. I les coses són com són. O sigui, nosaltres, en aquest conflicte, el Barça no s'ha posicionat mai. Quan estan en una rua... El senyor Lamine Yamal, que és un excel·lent futbolista, un excel·lent esportista, té 364 dies a l'any per agafar la bandera palestina, onejar-la, posar-la a Instagram i digui el que li sembli més oportú, com tots els altres. Perquè altres jugadors que són polonesos o són d'altres llocs manifesten la seva opinió i es passegen amb la bandera polonesa quan els hi sembla o van a festes de la seva comunitat. Ara, quan és un acte que ha d'unir a la massa que segueix el Barça, tu el que no pots fer és... posar-hi amb calçador elements de divisió. Perquè ara pot ser la bandera palestina, però un altre dia pot ser una altra bandera. Mira, que si tinguéssim un jugador israelià que agafés la bandera israeliana, què diríem? Diríem el mateix que diem sobre aquest tema, sobre la llibertat d'expressió, o la llibertat d'expressió només la guardem pels que estan d'acord amb el que nosaltres pensem? Bueno, clar, aquestes reflexions les hauríem de fer. Com que això és un acte del club, no s'ha d'importunar a ningú. I, per tant, torno a dir que és la piulada que jo vaig fer el mateix dia de la rua, que només haurien d'exhibir dues banderes. La resta de l'any, escolta, a mi, si el Lamine Yamal considera que la seva causa és la Palestina, que evidentment no és la meva, doncs jo li respecto. Però no vull que es barregi amb un acte institucional.
1: Queda clar. Jordi Brascó, des de Jerusalem.
5: Mira, jo és que suposo que ja ho saps, Roger, però crec que soc més futbolero que periodista internacional. Per tant, aquest debat jo m'he passat perfecte aquests dies parlant amb periodistes, debatent-ho.
1: I perico, a més a més, Jordi.
5: Sí, veus? Això mira, aquesta setmana ho puc dir. Aquesta setmana sí que ho puc dir. Les últimes 18 m'estava amagant una mica més. Hi ha un tema que crec que no s'està parlant prou i que a mi em sembla la clau de volta de tot plegat, que és que futbolistes que s'han posicionat políticament n'hi ha hagut sempre, però sempre han estat molt pocs. Però vaja, jo d'entrada penso en Eric Cantona a l'esquerra i a la dreta, parlàveu de Carvajal, recordo Roberto Soldado, per exemple.
1: No, però és mira, que jo crec mira, que aquí no, hi ha un element... A l'esquerra, Oleguer Presas, entrevistat a aquesta casa per Antoni Bassas, l'any 2006 deia això.
6: Hi ha una violència feixista, potser més accentuada que altres ciutats.
7: Tu, per exemple, et consideres antisistema?
6: Sí, la veritat és que em considero bastant antisistema. No m'agrada massa doncs, el funcionament regit a través doncs, dels diners i dels interessos econòmics, i crec que si més no, han de canviar una mica els valors doncs, d'aquest sistema.
1: Això és el que apuntava després d'una polèmica a Sabadell, però recordem que és el cas de que va pactar amb Luis Aragonés, aleshores seleccionador espanyol, doncs que no el convoqués i li evités haver de defensar aquella samarreta. Però, per exemple, molt més recent, i no tant amb la causa Catalunya-Espanya, hi ha el cas de Borja Iglesias, que s'ha hagut de desmarcar moltes vegades de totes les insults que ha rebut pel fet de lluir les ungles pintades i tots els atacs d'homofòbia que ha rebut al llarg d'aquests últims anys de carrera.
8: Estoy un poco cansado de estereotipos, ¿no? ¿Por qué hay que ser de una manera o un non? Que non pasa nada. Que independientemente de que se guste un home o una mujer, o teu traballo podelo facer igual de ben. Dende moi neno, cando entras nunha canteira de élite, parece que non podes, ¿no? Que si foras homosexual non vas a ser xogar de fútbol. Condicionan conductas, condicionan personalidades. Creo que é importante corregirnos, aprender, mellorar.
1: Endavant, Jordi.
5: No, el que comentava és que per mi l'element clau que explica que tot això hagi agafat aquesta dimensió és que, clar, ara parlàvem Oleguer, Borja Iglesias, amb tots els respectes, però el que no estem acostumats és que aquest posicionament tan clar el faci el millor jugador del món, del moment. O, si vols entrar en debat, el top 3, top 5, d'aquí sí que no baixa, Lamine Yamal. I això és el que a mi em deia el periodista palestí amb qui vaig parlar, que la gent està farta doncs, de Messi i Cristiano, que no es posicionaven mai perquè sempre pensaven en les conseqüències d'imatge, de marques, etc etc. O aquí en concret, li tenen bastant jurada Mohamed Salah, el futbolista àrab musulmà amb més renom de l'última dècada, el jugador del Liverpool, que alguna vegada va dir alguna cosa, recordo un tuit en què va criticar la FIFA una mica, però molt de resquitlló, i se li ha retret bastant això. I el que em deia aquest periodista és que el gest de Lamine és un gest que va d'acord amb com juga ell, amb com és, no? És una persona que es mou una mica amb llibertat absoluta, amb una confiança absoluta del que fa i del que decideix, que no pensa molt en les conseqüències, que s'arrisca, i em deia, clar, no sé si és perquè té 18 anys i encara té aquesta mena de valentia, una mica de no pensar gaire en el que pot passar per les accions que es fan, però el que em destacava sobretot és que ell i la gent de Palestina, que efectivament, com comentàveu, és molt més del Madrid que del Barça, el veuen com que per fi hi ha una estrella que, si més no, és autèntica.
1: Voltes.
2: A veure, jo crec que hem de intentar ser coherents amb nosaltres mateixos, amb les coses que diem nosaltres mateixos. Jo ja ho he dit abans, a mi em molestaria profundament, em molestaria molt que un jugador ho fes servir a la rua i un moment col·lectiu dins d'un autocar, diguéssim, on estan tots atrapats, diguem-ne, val? Per ensenyar una bandera espanyola o una bandera israeliana, per exemple. Val? Em molestaria moltíssim. I perquè pensaria que s'està aprofitant d'un moment Barça, diguem-ne, per projectar una bandera que a mi no em representa i que, a més, no està en els estatuts del club. Val? I com que vull ser coherent amb això, jo crec que que tant de bo creixés la implicació política dels jugadors. A mi em fa molt feliç que Lamine Yamal hagi decidit alinear-se amb la causa palestina i m'agradaria que ho fes, diguéssim, molt més sovint, i crec va triar el moment de més impacte és evident que va triar el moment de més impacte mediàtic, val? Això és evident, i és evident que pels palestins això és sensacional, però no puc deixar de pensar que hi pot haver un dia que hi hagi un jugador sionista, no?, que agafi i tregui la bandera d'Israel en una rua del Barça, diguéssim, i a dins de l'autocar, no?, on, insisteixo, estan tots allà atrapats, diguem-ne. Diguéssim, és un col·lectiu el que va a dintre de l'autocar. Llavors penso, hosti, vull ser honest amb mi mateix i vull dir, visca la mínia mal i visca la causa palestina, vull dir, probablement no va triar el millor dia, i vull pensar què pensaria jo si un altre jugador hagués fet el gest contrari.
1: Marta Monforte, breu, Toni Xalong i Olga Ruiz. Tots tres, breu, sisplau.
3: Ràpidament, clar, jo, a diferència d'Eduard, jo no crec que siga el mateix portar una bandera espanyola que una d'Israel. Per què? M'ho explique. Jo he vist banderes espanyoles a celebracions esportives. Tampoc és que siga una bandera que a mi m'encise especialment, però entenc que és la bandera d'un país i que a gent li representa. Però aquest país no està en guerra, jo crec. Espanya no estem en guerra pel moment en altra potència, ni estem fent les massacres que està fent Israel en Palestina. Aleshores, jo crec que una bandera israeliana en un moment com l'actual, com una bandera russa, no?, per fer un poc el paral·lelisme, no sabem que estan en guerra contra un país de forma il·legal, que estan massacrant una població, que en el cas de Palestina estan fent un genocidi contra els ciutadans de Gaza. Aleshores, sí, crec que és un posicionament polític, i ahí estàs dient claríssimament que estàs amb la potència que està fent aquesta violència sistèmica contra altra població. En el cas d'Espanya, no crec que sigui així, més enllà de que t'agrada o no aquesta bandera. Aleshores, jo crec que per a mi és un posicionament polític, i el fet de que Yamal la tinguera i, sobretot, això, se ratificara en aquesta decisió i ho pujara a Instagram, me pareix un gest que moltes voltes demanem, o jo en el meu cas demane, a gent que té un impacte brutal a la societat, com són els esportistes, i jo de veres que ho defense. Evidentment, si portara la bandera d'Israel, no diria això, ho diria al contrari, no? Diria que està suportant una causa que per a mi és totalment injusta. Aleshores, jo crec que en això se resumís el meu posicionament.
1: Antoni Xalón.
0: És molt cansat escoltar permanentment el mantra del genocidi, perquè des del punt de vista jurídic no s'ha produït un genocidi. S'ha produït una massacre que jo condemno, perquè han mort persones innocents. Però, clar, si ho
3: diré... De quin costat?
0: Perdona, jo no t'he interromput. El costat ja sabem qui... I també sabem qui està bombardejant cada dia Israel. També ho sabem. I qui envia drons, també ho sabem. I qui va fer el 7 d'octubre, també ho sabem. Si ens posem així, no acabarem mai de retreure els uns als altres el que fem. Jo l'únic que dic és, des del punt de vista jurídic, i aquí sóc l'únic advocat present, no s'ha produït un genocidi. Segona, jo no discuteixo, perquè aquí jo crec que tenim un problema, que és un problema d'enfocament. Jo no discuteixo la llibertat d'expressió del senyor Lamine Yamal. Ell pot fer les declaracions que li semblin oportunes, com l'Oleguer Preses les va fer el seu dia, i com el Borja Iglesias. I tots em semblen magnífics. Jo el que dic és, la llibertat d'expressió, quan tu formes part d'un col·lectiu, l'has de pactar amb aquest col·lectiu. Perquè, si no, hi ha gent que es pot sentir incòmoda. Jo Escolta, si ell vol posar cada dia a Instagram una foto amb la bandera palestina, no tinc absolutament res a dir. M'agradarà o em deixarà d'agradar, però no tinc res a dir perquè és el seu pensament i el respecto. Lo que no em sembla bé és que s'utilitzi un altaveu que és del club per expressar la seva opinió personal.
1: Olga.
4: Sí, ho faré breu, eh? Perquè hi ha un parell de comentaris que sí que m'agradaria oferir el debat. No? Primer, aquesta sensació que sempre hem tingut dels jugadors de futbol, que són una espècie d'éssers eteris que juguen a futbol i passen per la vida sense involucrar-se en res, a mi em sembla que hauríem de començar a canviar-la. Vull dir, ho ha dit abans la Marta, són persones que transiten, viuen aquest món i que tenen els ideals i les seves conviccions. I ho dic ara aplicat al màrqueting, inclús. És a dir, els cantants i els actors de cinema o de teatre, més igual, els hi exigim que es posicionin. Pràcticament els pressionem perquè es posicionin. Mireu, jo no volia avui parlar de la Rosalia, però ho faré. Darrerament, perquè no va manifestar la seva opinió en temps i forma que s'esperava respecte al conflicte de Palestina, li van caure un hate impressionant quan després es va presentar al concert, però és igual. Pressionem, exigim un posicionament que, per descomptat, coincideixi amb el nostre, perquè si no ja tampoc ens hagués agradat. I això que sí que els hi demanem a les gales...
1: Les arts moltes vegades són cultura i són cultura política, no? A través de les seves cançons també hi ha discursos.
4: Sí.
1: Els futbolistes normalment...
4: Sí,
1: parlant
4: Roger,
1: amb el cos d'una altra
4: però
1: manera.
4: Però aquí, en aquesta societat, ara ens guiem per quants seguidors tens i a quanta gent arribes. M'és igual si fas futbol, si fas maquillatge online o si cantes. Quants seguidors tens i a quanta gent arribes. Si arribes a molts seguidors, tu no sé si tens l'obligació, però tens el dret, si més no, de manifestar allò que creguis que els hi vols dir als teus seguidors. I per acabar-ho, Jalong, només un comentari. Jo crec que pensar que un equip de futbol, avui dia, és una societat voluntària que té com a objectiu guanyar el màxim de competicions o alguna cosa similar que has dit, és ser molt innocent. Jo crec que cap equip de futbol encara... és una associació voluntària que té un objectiu que és guanyar competicions.
0: Jo encara sóc innocent. Jo encara crec que les coses són la primigènia del seu objectiu.
4: A mi m'encantaria,
0: I el que dic és un equip i un club és un afer col·lectiu.
4: Estic d'acord.
0: I aquell
4: que vulgui
0: assenyalar-se, que ho faci fora de l'espai col·lectiu.
4: Però jo només et faig una pregunta. Tu creus que el Barça, el Madrid, m'és igual l'equip, eh? La veritat és que m'és igual. Creus que no influeix la qüestió política, que només són associacions esportives amb l'objectiu de guanyar títols?
0: Jo crec que influeix molt poc la qüestió política.
4: Ostres.
1: Un minut per 3:15 del matí, va. He de fer una pausa. Què vols dir?
2: Home, que sí que és profundament polític l'esport i
4: tot
2: és profundament polític. No, sí que m'agradaria assenyalar una cosa, perquè fixa't com la Marta...
1: Em mataran, eh? O sigui, els de la publicitat em mataran. I després, no, saps qui s'ho carrega, això? Vull dir que quan no tiro la publicitat em venen aquí i amb tota la raó del món i em maten. Com a Florentino Pérez, me van a sacar a tiros.
2: La Marta ha saltat i ha dit... Bueno, la bandera espanyola no hi ha tant problema, diguem-ne, no? És a dir, aquí cadascú té les seves fílies i les seves fòbies. Per mi la bandera espanyola és la bandera de l'Estat que nega el dret d'autodeterminació del meu poble. Mm-hmm. Val? I per tant, per això la poso en el paquet. Mm. I per això m'ofendria.
1: Jordi Berasco, tens presses d'agafar l'avió o què?
9: No.
1: No,
0: Jerusalem a Tel Aviv.
1: Caminant pràcticament.
9: En bici, sí. Potser.
1: En bicicleta. Va, ara fem una pausa. Repassem també algunes cançons d'aquest festival. Per posar una mica de pau, que la cosa està molt calenta.
0: Però això és un càstig.
1: No serà cap càstig. Ara, però primer els anuncis, va.
2: Molt bé.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
12: Renault.
13: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Sou molt bona gent!
16: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
9: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
18: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
19: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
18: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
20: El balcó gastronòmic és un lloc...
21: Que bo.
20: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
22: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu. L'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
23: El balcó gastronòmic és un lloc...
20: Que bo.
23: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
20: Parella, què us podem per aquí?
23: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Som 3CAT.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som
25: 3CAT. Som 3CAT.
26: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
27: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
26: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
25: Cada dissabte a les 11 de la nit...
27: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
25: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Tertúlia calenta també durant la pausa publicitària. Eduard Voltes, Antoni Xalong, Olga Ruiz, Marta Monforte des de Madrid. Jerusalem, i tenim el Jordi Brascó. Algunes de les cançons que avui formaran part d'aquest festival d'Eurovisió. La candidata d'Antoni Xalong... La cançó d'Israel sona així. Hello.

0: Michel. Què, Antoni?
1: Francès, és que ho té tot.
0: Té tot.
1: Té lletra en francès, és magnífic, que canta la Michel.
0: Tu ets dels que votaves des de casa en edicions anteriors o no?
1: No tenia tendència.
0: No tenia tendència. Tu amb qui vas, Olga, normalment?
2: Depèn.
0: O sigui, tu animaves normalment la cançó espanyola?
2: No, tinc cap necessitat. Vull dir, és a dir, vaig amb qui em sembla que té més, que m'agrada més, que no tinc un sentiment. Però escolta'm, jo que m'agrada molt la música, ja ho sabeu, hi ha una cantant que és d'Israel i que està fent gira ara i ve a Barcelona, que es diu Noga Erez, que és molt coneguda i per exemple, a mi m'encanta. Vull dir que, no sé, també de vegades...
1: És que lo bo és bo.
2: Ja, però no sempre lo bo és...
0: Diuen que aquest any les apostes estan... La favorita
2: és
0: Finlàndia.
2: Finlàndia. Molt festivalera.
0: I dius, Eurovisió, què no hi pot faltar? Doncs Austràlia, que dius... Amb això que es diu Eclipse. Austràlia, bé, té aquesta cosa, no?, que doncs Oceania també forma part del Festival d'Eurovisió.
1: Alguns que les xarxes diuen, no, però Israel no forma part d'Europa, dic, com Austràlia tampoc gaire.
0: Sí. No? Grècia. Que és la proposta friqui d'aquesta edició.
1: Perquè les altres no ho eren.
0: Tu passaràs bé avui, Jordi Brascó, a Tel Aviv, veig.
3: Home, jo tinc moltes ganes, la veritat. No, t'he de dir que no m'he mirat mai un certamen sencer. Crec que sobretot enganxava sempre... Si m'havia seguit molt la cançó en espanyol, posava el moment en el que actuaven, sobretot quan va anar el Chiquili 4. I després sí que jo connectaves una mica per veure com anaven les votacions i quan veies algunes dinàmiques que es repetien any rere any de països que sempre donaven els mateixos punts als altres, independentment de qui portessin, doncs a mi personalment em tirava una mica enrere.
0: Jordi Brascó, que vagi molt bé aquesta tarda vespre i demà també doncs, el que doni de si aquest festival i sobretot també com es visqui políticament a Israel, doncs ho sentirem al llarg d'aquest suplement. Una abraçada, gràcies.
3: Demà us explico què tal tot. Una abraçada.
0: 3:15 a 10 del matí. Estem parlant també d'un cap de setmana marcat per les eleccions d'Andalusia. Avui jornada de reflexió, ahir tancament de campanya. Marta Monforte, el titular és que tornarà a guanyar el PP. El dubte és si aconseguirà o no aconseguirà aquesta majoria absoluta,
4: Efectivament, i de fet en el PP esta setmana han estat molt preocupats per el resultat, perquè saben que se la juguen en 3 o 4 escons i serà en funció de com se repartixen, ja sabeu, per el sistema d'ont, que això pot beneficiar o perjudicar als partits, sobretot com se fa aquest repartiment dels últims vots, dels restos, que se diu, i en el PP estaven intentant apel·lar a la mobilització de les últimes hores, jugar al vot útil, etc., per a que no se'n vagin els vots a Vox, o a l'alternativa de s'acabó la festa, que pot fer-li un poc de mal al vice Pérez, l'agitador, a la candidatura de Santiago Abascal, i estava intentant, no?, que la gent es mobilitzi a última hora perquè saben que ahir se la juguen i que potser necessiten a Vox, i Juanma Moreno ho ha dit en moltes ocasions, ahir no vol negociar ni pactar ni ficar en un govern a Vox, però recordem que ja ho va fer a 2018, va arribar al govern de la Junta d'Andalusia gràcies a Vox i a Ciutadans en aquell moment, i si li fa falta ho tornarà a fer, això ho tinc claríssim. I per altra banda tenim un partit socialista amb Maria Jesús Montero, la número 2 de Sánchez fins ara, que està, pot ser tinga el pitjor resultat històric del Partit Socialista a Andalusia, és a dir, per baix dels 30 escons. Això també serà una debacle total per al Partit Socialista i per a la candidatura de Sánchez, que a més volia ficar-la a ell personalment, a ella, a Montero, a ell en aquesta candidatura. Jo crec que això no ha sentat gens bé ni al socialisme andalús ni a la gent que ja portava anys preparant-se al territori, i aquesta obsessió que té de ficar a ministres a llocs on potser no tenen que estar ells, sinó altres candidatures que han xafat més territori al llarg dels anys, jo crec que li sortirà car en aquestes eleccions.
0: De fet, tu mires aquestes apostes que ha fet de ministres que acaben de candidats, i l'única que li ha acabat sortint bé és la de Salvador Illa, efectivament, perquè la resta doncs s'han acabat estimbant contra el PP i contra Vox. Vull dir que aquí també hi ha moltes teories de per què salta Maria Jesús Montero, no?, i també crema un dels actius que tenia dins del govern espanyol. Bé, voleu dir alguna cosa? Voltes.
5: Només una coseta, i és que jo recordaré aquesta campanya com la campanya amb la ficada de pota més espectacular que jo he vist en una campanya electoral per part d'un candidat important, diguem-ne, val? Que és quan María Jesús Montero es refereix a lo dels guàrdies civils com un accidente laboral. O sigui, no dono crèdit a una cagada com aquesta. En una campanya és molt difícil guanyar vots i és molt fàcil perdre'n de vots. Tinc la sensació que va ensorrar absolutament la campanya. Clar, no visc Andalusia, no, però si a mi em va ofendre, diguem-ne, de la manera que sóc jo, i des de Catalunya, que es referís a la mort d'aquests dos guàrdies civils com a accident laboral, imagina't com deu haver caigut el tema allà.
2: Jo crec que precisament ara ens preguntàvem, no?, què és el que fa que vagi sacrificant ministres per eleccions autonòmiques. Crec que en aquest cas el que intenta Sánchez és evitar, posant noms coneguts, i especialment en el cas de María Jesús Montero, el que intenta és evitar l'enfonsament total. El que passa és que no li ha sortit gens bé. Fer una campanya electoral autonòmica no és fàcil. I jo crec que la desubicació, el desnortament que ha tingut María Jesús Montero al llarg de tota la campanya és digna d'estudi, també. No sabia ni on estava, ni què feia, ni quin és el seu objectiu, i crec que ha estat molt penosa la campanya per part del Partit Socialista, sincerament.
6: A mi, demà a la nit, m'interessaran dues coses, només. Si el PP obté la majoria absoluta, i jo crec que Moreno Bonilla és un dels millors actius que té el PP i un dels més moderats, per tant, a mi m'agradaria que guanyés per majoria absoluta i que no hagués de pactar amb Vox, perquè és l'única possibilitat que hi ha. I l'altra, a mi m'interessarà molt veure el resultat d'Adelante Andalucía, perquè jo crec que han fet una gran campanya, molt més sobre el terreny que no el PSOE, que dona la impressió d'una paracaigudista caiguda allà i a veure què passa. I després jo no acabo d'entendre que el manual de supervivència consisteixi en cremar els teus col·laboradors un darrere l'altre. Importa quatre ja,
4: El que vol teòricament amb això que preguntava Roger és garantir-se que té als territoris Sánchez Dic gent afí i clar, que sap que no li faran cap tipus de revolta interna, vull dir, és tindre col·laboradors prop per a garantir-se el control de l'aparato que se diu als diferents territoris per el que puga passar al futur si ell no torna a ser president del govern. Això és la teoria que té, però jo crec que li està aixint prou malament i en Moncloa ho saben perfectament.
0: Demà també tertúlia en clau eleccions andaluses a partir de les 9 del matí. Obren aquests col·legis. Tenim la Paula Brujats a Sevilla, que ens acompanyarà amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i el Carles Monguilot, que avui també aquesta setmana està protagonista al judici dels Pujol. En parlarem demà aquí al suplement. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Olga Ruiz, Antoni Jalón, Eduard Voltes i Marta Monforte. Una abraçada, cuideu-vos.
3: Bon dia.
4: Gràcies.
0: Una pausa i Maica Navarro al suplement.
7: El suplement, amb Roger Escapa. A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
11: Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat, que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
12: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Puja l'emoció. Baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
15: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
14: I finançament fins a 12 mesos.
15: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
16: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
17: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
16: Ara sí que ho tenim tot.
18: Influencer, el 23 de maig, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
19: Som 3Cat.
7: El suplement. Amb Roger Escapa.
0: Són les 10 del matí, de seguida a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, amb el cas del pres reincident Dino Marcello, detingut de nou, en aquest cas a Lleida, per atracar un supermercat a punta de pistola. Aquesta hora és notícia, precisament, que els Mossos han detingut també 3 homes per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi a Barcelona. Els detinguts són 3 policies canadencs que estaven de vacances a la capital catalana. Eva Compte.
21: Sí, els fets van passar dimecres d'aquesta setmana, quan els 3 homes anaven en taxi amb la dona. En un moment donat, un d'ells va voler fer tocaments a la dona i davant la negativa d'ella, un altre la va colpejar. La dona va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. El mateix dimecres, els Mossos van poder detenir 2 dels homes. L'autor de les agressions va passar ahir a disposició judicial i a l'altre el van deixar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptar contra agents de l'autoritat. Els Mossos van activar una alerta per detenir el tercer sospitós dels fets, que havia aconseguit fugir, però el van arrestar ahir a Palma. Més coses. Salvador Illa es mostra optimista de cara a l'aprovació dels pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial de 5 dies. Aquesta matinada, el president de la Generalitat ha dit que confia en l'acord amb Esquerra Republicana, que arribi a bon port. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per tal que la Moncloa validi la línia de tren orbital que ha de permetre desencallar els comptes. És la negociació dels republicans amb el govern català que en les últimes hores havia plantejat aquesta línia de tren orbital de Rodalies. Del món, els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria en col·laboració amb les autoritats d'aquest país africà. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. Després ho han confirmat també les autoritats nigerianes. Avui, tornant a casa nostra, se celebra la nit dels museus, en què aquests equipaments obren fora de l'horari habitual, ofereixen exposicions de franc i organitzen també activitats culturals. Hi participen gairebé un centenar de museus de l'àrea metropolitana de Barcelona i també es faran prop de 200 activitats a la resta del territori. I en esports, el Barça de Pere Romeu opta avui al seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i de la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Es veurà per TV3 i la podeu seguir amb la TDG de Catalunya Ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 10 i 3.
0: L'Hora Negra. Maika Navarro.
1: Maika Navarro, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bona hora, Roger Escapa.
1: On pares, Maika?
2: Ai, lluny. Una miqueta lluny, però el meu cor està amb tu.
1: Bueno,
2: com
1: que,
2: tots els dissabtes.
1: Home, cada dia, fa dos dissabtes que no et veig, o sigui, trobo falta.
2: Ja. Sí, sí, m'ho crec. Et trobo a faltar jo, imagina't.
1: Imagina't. Però, a veure, ets d'Andalusia, no?
2: Sí, sóc a Jerez. Però, res, que
1: però per, tenia per, pendent... Per cobrir les eleccions, o... De, o sigui, d'enviada especial per les eleccions?
2: Ara diria que sí, quedaria com una reina, però no m'agrada mentir. No. Tinc la germana que viu fa un parell d'anys a... Primer al Porto Santa Maria, ara els últims mesos ha trasllat a Jerez. I aleshores doncs, feia molt de temps que no la veia i vaig baixar a veure, que també dic una cosa, el meu don de l'oportunitat, perquè vaig baixar dimarts i va esclatar tota la crisi dels infiltrats a Mossos, la compareixença de la consellera i el director de la policia, i jo m'ho mirava amb distància, com pensant, mare meva, hòstia, el marron.
1: O sigui, tu has estalviat, no ho has cobert aquesta setmana?
2: No l'he cobert. Ho he mirat així de reull, sense aprofundir. De tant en tant, mira, jo ja tenia una certa mala consciència, pel dia, per La Vanguardia, per allà, i pensava, hòstia, hi ha una crisi i jo a tants quilòmetres i sense posar-m'hi, però amb això, amb els successos i amb aquesta informació, és que, clar, tu no tens agenda i per aquesta regla de tres és que no marxaria mai.
1: Sí.
2: És que no marxaria mai. És veritat que aquesta, doncs, ha implicat una compareixença extraordinària, les disculpes de... Però, bueno, ja imagino que serà una història que tindrà de llarg recorregut, o sigui que no...
1: No,
2: ja podré
1: tindrem temps de parlar.
2: Recuperar-ho, però...
1: I
2: però vaja.
1: O sigui, la germana com és que ha vingut a veure aquí, a viure aquí? A Jerez, ha vingut a viure?
2: Sí, perquè ella és a òptica i ha treballat tota la vida amb una òptica, l'òptica Vida de Gràcia, i es van quan se'ls va acabar el lloguer de tota la vida, doncs els preus a Gràcia, doncs com a tot Barcelona i moltes grans ciutats de Catalunya, era absolutament desproporcionat, i amb la seva jefa li va plantejar, escolta, si obrim a Andalusia, que ella va dir, doncs vinga, va, anem-hi. I han estat al Puerto de Santa Maria, i ara està, doncs, a Òptica Vidal, aquí a Jerez, i molt bé, els hi va molt bé. I aquesta setmana, doncs, es paralitza tota la ciutat perquè és la Fira del Cavall, la Feria del Caballo de Jerez, i és com una feria, bueno, com les diferents fèries que es fan per les grans ciutats d'Andalusia. Doncs està la de Sevilla, que potser és la més coneguda, però la de Jerez, d'unidó. Aquí la diferència de Sevilla és que les casetes són totes obertes, o sigui
1: que has fet una setmana de rebujitos, eh?
2: Aquí, sí, no, d'unidó, sí. Hi ha una beguda nova que és com un rebujito, però ja està amb ampolla, és que no recordo el nom, que és un nom en anglès, però vaja, molt bo. I sí, m'arrencàvem el rebujito i després a última hora copa. I molt bé. Casetes obertes.
1: I ambient electoral, tens sensació d'eleccions decisives també?
2: Doncs mira, la veritat és que no, res. És cert que aquesta fèria, com les altres, els partits polítics, les formacions polítiques, era la seva caseta, hi havia una piulada de Twitter, bueno, de X i d'Instagram, que s'ha fet, m'ha arribat a mi, o sigui, que s'ha bellugat molt, que eren el dia de, abans d'ahir, doncs una imatge de la caseta del Partit Popular aquí a Jerez, que estava a petar de gent, i una altra, de, la del PSOE, que no hi havia tanta gent. Ahir vam passar un moment per la del PP, i és veritat que hi havia gent, però és que a totes les casetes hi ha gent. I algun cartell que veus que electoral, però que han estat trets aquí a Jerez, perquè el que hi ha és bàsicament els cartells de la fira i amb les actuacions de les diferents casetes, i re d'ambient electoral. De fet, avui pensava, ostres, avui és jornada de reflexió i demà aquesta gent vota. I el Juanma Moreno Bonilla va estar ahir per la fèria, va fer com una mica de volta, va haver-hi una mica certa polèmica perquè va aprofitar la caseta municipal, la de l'Ajuntament de Jerez, per, doncs, per dirigir-se a la gent. Llavors el van acusar de fer servir, doncs, la caseta institucional per fer electoralisme. Però, vaja, el que sí he vist, i ja et dic, o sigui, ambient electoral, re. També és veritat que és una ciutat que, Jerez, que quan està en fèria tot està tancat i es viu exclusivament per la fèria, o sigui, va tothom, és com una mena de... I, bueno, d'aquí dos dies tenen el Rocío, que també, bueno, passa per aquí, però vaja, molt a prop, i molta gent va cap al Rocío. Però el que sí he vist aquests abans d'ahir, per exemple, que ens vam acostar al Puerto de Santa Maria i també passejant per Jerez ahir, és, ostres, la gran... No et pots imaginar la gran quantitat de comerços i establiments que han tancat. Fa una pena, és com una mena de... Hi ha com una mena de sensació d'abandonament molt gran. O sigui, m'he quedat molt, molt impressionada. Al Puerto de Santa Maria, carrers sencers, amb tots els comerços tancats. No sé, no... Molt abandonament, però vaja, no sé. I bueno, Jerez, doncs, tota la part antiga, i, bueno, és una ciutat que té, a més, doncs, viu les carreres quan toquen, la fèria, i la fèria i després les tambombes al Nadal. I, a més, a diferència de la de Sevilla, aquí sí que és veritat que hi ha com una cultura del flamenco, que és, i les boleries i los cantaores, que és espectacular. A totes les casetes, especialment de dia, trobes uns espectacles musicals de flamenc increïbles. Vaig sentir cantar el primer dia a la que havia estat la primera dona del Cigala, aquesta dona que el va denunciar per maltractaments,
1: sí,
2: i que, a més...
1: Té un currículum complicat, el Cigala, eh?
2: Sí, a més és una dona superinteressant, que canta, és impressionant, i que a més està vivint un autèntic calvari, perquè ell diu que es passeja per aquí quan vol, els fills, que encara són petits, estan, doncs, com mitja encegats amb el seu pare.
1: T'he de dir que jo el vaig entrevistar una vegada, quan era molt, molt, molt jovenet, a Diego El Cigala, al Palau de la Música, treballava per BTV aleshores, i va ser una de les experiències religioses més bestials que he viscut.
2: Per què?
1: Doncs perquè anava de tot menys serè. I eren les 5 de la tarda d'un dia entre setmana, i tenia concert al vespre. Se'n va presentar amb un xandall del Madrid, de dalt a baix, de pantaló i també la part superior. I bé, no tocava ni quarts ni hores, i no em responia res del que li contestava. I a banda de que... bé, té actituds molt deplorables. Amb la premsa, amb les dones... una experiència lamentable.
2: La dona va explicar que va ser, a més a més...

0: però com explico? M'ho explico, aquesta anaca de 2x3 entra per aquí, té una hora d'allunyament que incompleix i bueno, i va ser molt, molt valenta i em va fer molta il·lusió, jo que l'havia escoltat en tots aquells dies del Sala Veu i que molta gent la va qüestionar, veure-la abans d'ahir a l'escenari tan absolutament esplèndida i artista. A Jerez el Cigala no pot trepitjar-lo perquè de fet tota la gent li ha fet costat amb ella.
1: Dos minuts per arribar a 11:15 del matí. Anem a la cosa que ens ocupa, que és la crònica de successos, que avui ve carregada. Comencem per una notícia que ens arribava ahir a la tarda vespre des de Lleida. Avui a l'Hora Negra, un nom que a molts us sonarà és Dino Marcello, l'home de 56 anys que va quedar en llibertat malgrat que des de la presó de Ponent alertaven de la seva perillositat i risc de reincidència. Doncs bé, Dino Marcello ja ha tornat, l'ha detingut ahir a la tarda a Lleida per atracar en un supermercat a punta de pistola al barri de Pardinyes, no hi ha ferits. Però, clar, vist el que vam veure i els avisos també, tan bon punt vam conèixer la notícia que quedava en llibertat, era... Quant de temps trigaria a passar aquesta història? No podem dir que ens sorprengui. Maica.
0: No, doncs mira, a mi sí, perquè jo, diguem tonta, però tot i les advertències de la direcció de la presó de Ponent, les advertències també dels criminòlegs i els educadors que l'havien tractat i dels propis funcionaris, tots alertaven i feien una quiniela que sí o sí tornaria a delinquir. Jo encara tenia l'esperança de veure si aquesta vegada ell mateix intentava contradir tot allò que s'esperava d'ell, però no. Ahir, tot just un mes després, divendres, doncs, amb una pistola simulada, doncs, com deies, intentava fer un atracament a un supermercat, amenaçava a una de les caixeres i marxava sense res. Els treballadors van alertar a l'alarma, els Mossos i la policia local es van acostar al supermercat hi havia càmeres, van veure les imatges i de seguida el van reconèixer. I a més no van trigar res en localitzar-lo, perquè quan surt de presó el 16 d'abril, recorda que la Fiscalia va demanar als Mossos una mena de vigilància moderada per totes aquestes advertències. Clar, què implicava aquesta vigilància moderada? No podien fer aquesta altra vigilància més intensiva que de vegades a les sentències es posa als agressors sexuals, per exemple, sinó que havia de ser a partir de la informació que ell mateix volgués proporcionar als Mossos. O sigui, no podien fer seguiments ni res més que preguntar-li on seràs, on estaràs, i doncs va dir on estaria, més o menys, i el van poder anar a buscar i detenir-lo. Jo a vegades penso que potser... Perquè, fixa't, no se'n va dur... No, insisteixo, no se'n va endur res.
1: Sí, no, ahir va acabar sense més incidents, però, clar, un atracament a punta de pistola, vulguis que no, això suposo que aquí ahir tornarà a haver un judici, tornarà a entrar dins amb els antecedents que té. Ell va complir 20 anys de condemna per dos assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments. A mi el que em sorprèn és que, malgrat tothom saber que no estava... reincidit i que això tornaria a passar, doncs pogués sortir amb aquesta llibertat. No sé si hi ha mecanismes de, malgrat que hagis complert la condemna, si tu tens certeses de que aquella persona continua suposant un perill públic, doncs hi hauria d'haver algun mecanisme que permetés doncs, que aquesta llibertat potser se suspengués, no?
0: Però com... No hi ha cap mecanisme, perquè la llei és la llei. I és veritat que compleix aquests dos primers 22 anys per aquests dos assassinats i a l'intent. Després, si surt el desembre del 2020, després d'aquests dos 22 primers anys sense cap mena de permís entremig, el centre en cap moment fa cap mena de... ni de curs de rehabilitació, ni assumeix cap mena de responsabilitat. Només una vegada, en aquest primer període, ell es cartejava amb la Neus Sala, que és aquesta periodista que va tenir un podcast molt ex, que a mi m'agrada molt a Ràdio Nacional, que és, ella ha escrit pràcticament a tots els principals delinqüents dels últims

0: de les últimes dècades a tot l'estat espanyol i amb alguns ha tingut una correspondència epistolar, i amb el Dino Marcello li va explicar que s'havia enamorat i que per primera vegada era conscient de tot el mal que havia provocat. Crec que l'amor li va donar poc i aquest sentiment de culpabilitat tampoc, perquè surt d'en llibertat i aquí sí que és veritat que triga una mica més, un any, i torna a cometre diferents atracaments a supermercats també de Lleida, on és detingut, el condemnen a aquests anys de presó per aquests atracaments de Lleida, i ara és quan tornava a sortir en llibertat. Però no pots... O sigui, no pots deixar ja indefinidament... Bueno, ara sí que per determinats delictes, amb el canvi de legislació, està la presó permanent revisable, però en principi Dino Marcello no. Ara,
1: home, ara tindrà un judici de nou, no?
0: A veure,
1: vull dir que tornant ara, amb els antecedents... Està... O sigui, ha fet servir una...
0: Però, sí, però no estan els antecedents que tingui. És a dir, sí que hi ha un context de qui és Dino Marcello que es tindrà en compte. O sigui, ahir el va ser detingut, ara mateix està a les garjoles de la comissaria de Mossos de Lleida. Demà o dilluns passarà a disposició judicial de guàrdia i, evidentment, en aquest context, el jutge de guàrdia o la jutgessa de guàrdia, el fiscal demanarà presó i ingressarà a presó. Estarà en presó preventiva, marcarà un judici i per aquesta tentativa de... Evidentment, l'enviaran a presó perquè hi ha un evident risc de reincidència amb aquests antecedents, i qui és, doncs complirà una condemna, doncs no sé, 2-3 anys, i estarà... A vegades penso... Clar, ja, no sé, m'agradaria saber què li ha explicat, què li explicarà aquesta setmana als funcionaris de Ponent quan el tornin a veure entrar per la porta, però és... No, a vegades penso, perquè no seria el primer de dir, escolta, faig un delinqueixo per tornar a entrar, perquè fora de la presó...
1: Es veuen incapaços d'adaptar-se a la fira de fora de la presó durant 20 anys.
0: Perquè fora de la presó he estat 22 anys, 22, més un altre estat, 4. Doncs a fora, amb aquest nom que ja... O sigui, què faig? Doncs torno a entrar i ja... Doncs mira, ara tinc 56 anys, doncs torno a entrar i a dintre ja tinc unes regles, sé el que faig i ja està. No sé, és complexa, eh? Però, a veure... És un sicari i alguns dels criminòlegs que l'han tractat diuen que és un cas absolutament perdut, que ell no té cap voluntat, mai ha tingut cap voluntat ni de rehabilitar-se ni de res. La pistola era simulada, sempre fa servir...
1: Quan dius sicari, vols dir psicòpata o sicari en el sentit de que aquests assassinats
0: sicari,
1: que va cometre era sou?
0: No, o sigui... A l'últim sí, a l'últim de l'amo del bar Snoopy va cobrar, que eren 15.000 pessetes de l'època, en cocaïna. Durant molt de temps va tenir una addicció a la cocaïna, ara no sé si s'està medicant o com ho va resoldre, com ho ha gestionat, però durant molt de temps el problema del Dino Marcello era la cocaïna. Tenia, com es delinquia en un primer moment, era un atracador que bàsicament tot el que ganava era per drogues, i després el primer crim és un home en un bar perquè ell té la sensació que l'està mirant malament. Després és uns policies nacionals amb un carreró de Via Laietana, després de que ell sortís d'un atracament amb un company, i disparen contra aquests policies, i un va ser assassinat, i el tercer va ser un encàrrec, ja et dic, per 15.000 pessetes de l'època en cocaïna.
1: Deixem el cas de Dino Marcello, que continuarà sent notícia segur també aquestes properes setmanes, perquè és un nom propi, doncs, que almenys a tota aquesta zona de Lleida doncs ja tremolen tan bon punt el senten. Et vull preguntar...
0: Fixa que no es belluga de Lleida.
1: Sí, sí, no, es va quedar allà, estava tancat a Ponent, i aquest delicte l'ha comès també al barri de Pardinyes. Escolta'm, et vull preguntar ràpidament... Aquest dimarts hi va haver un succés també que ens va cridar l'atenció durant la celebració del Barça, després, Un piròman va cremar 14 cotxes a l'Eixample de Barcelona, una moto i un contenidor. El van detenir finalment, suposo que no sé si el van enxampar infraganti, però 14 cotxes en una sola nit?
0: El va detenir els Mossos d'Investigació de l'Eixample després d'una investigació. És fixat, perquè durant la celebració del Barça no s'havia cremat ni un sol contenidor, ni un sol contenidor, res. O sigui, va ser una celebració amb zero incidents. I a vegades que... És veritat que preguntava a la Guàrdia Urbana de Barcelona i hi ha com períodes, i feia molt de temps que no es cremaven contenidors. Algú fa la gracieta de cremar el contenidor i de tant en tant apareix un piròman. Doncs aquest s'hi va agafar quatre cantonades de l'Eixample i en una sola nit, fent servir líquid inflamable, doncs va carbonitzar tots aquests vehicles, però a més, amb molt de risc, perquè els va cremar sencer. I a més van estar com més de 24 hores allà fins que es localitzaven els propietaris, es feien tots els tràmits de l'assegurança, però sí, va ser... De tant en tant apareixen aquests personatges, sí. A l'estiu, més focalitzat en els boscos, amb tots els riscos que això implica, i de ciutat feia molt de temps que no en teníem, però sí.
1: Doncs sorprenent, en qualsevol cas l'han identificat ja i veurem si acaba sent una bretolada o va una mica més enllà i també té conseqüències més greus. Maica, una abraçada ben forta cap a Jerez, cuida't i espero dissabte que ve retrobar-te aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio i poder-te fer una abraçada,
0: va. Vinga, adéu.
1: Que vagi molt bé.
0: Parlem de la mort dels submarinistes de Maldives, que d'unidó, quina ratxa portem els submarinistes, eh?
1: Doncs ens ho expliques el cap de setmana que ve, dissabte que ve, torna a l'Hora Negra, com sempre, a les 10. Una abraçada, Maica, adéu.
0: Una abraçada, adéu-siau.
1: 5 minuts per 11:15, de seguida continuem el suplement, abans una pausa, i també, atenció, sorteig en marxa, que engeguem aquesta hora, i segur que us interessa, 10 entrades dobles per anar a la preestrena de la nova temporada de Crims, al podcast de Catalunya Ràdio, al Cinemes Verdi, aquest dimecres, dia 20 de maig, a 9:15 del vespre, amb la presència del gran Carles Porta. 10 entrades dobles pels primers oients que a aquesta hora enviïn un correu amb nom, cognoms i telèfon a suplement@catradio.cat. 10 entrades dobles per veure el Carles Porta en aquesta estrena al Cinemes Verdi de la nova temporada de Crims al podcast. Pausa i el suplement Històries de parts. Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Renault.
4: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
6: Torna la setmana d'internet del Cort Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
7: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
6: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
15: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3Cat.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
16: Muixca.
17: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
18: Miqui Esparvé.
19: Series capaç de perdonar unes banyes?
20: Natàlia Beciu.
21: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
22: Dani de la Orden.
23: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
1: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
15: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
14: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
24: Ocasión Plus.
0: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
20: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
18: Catalunya migdia.
24: Quines són les xifres? Bon dia.
18: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
20: I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
24: La burocràcia i les hores extres que compren.
18: Parem atenció a tots els fronts informatius.
25: Sí, tindrà l'encàrrec...
20: A 2:45 els esports...
18: D'aquí...
26: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
18: I de la resta del món.
24: Fins a la cimera internacional que s'ha...
18: Faci el temps que faci.
27: Més aviat sol i una petita...
18: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana.

0: Ara al suplement parlem de contraccions, de trencar aigües, de respirar, d'empènyer. Les parelles es preparen durant mesos pel moment del part, deixen la muda del nadó a punt, potser també una playlist de música, escullen hospital i fins i tot decideixen si el tindran dins d'una banyera o dalt d'una llitera. Però de vegades la natura s'imposa als nostres plans, o gairebé sempre s'imposa als nostres plans, i el nou membre de la família arriba sense avisar, potser el lloc menys esperat. Ara al suplement, històries de parts amb la Ivet Anorós, la directora del Love the Cat. Bon dia, Ivet, què tal, com estem?
1: Bon dia, molt bé.
0: Ara et miraré diferent, perquè jo no sabia que tenies aquesta història tan apassionant, i ja t'ho dic que, ostres, m'ha impressionat molt quan ho preparàvem. La Sandra Triginer, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Que també té una història que portarà cua. La Irene Lorente és llevadora de la sala de parts de la Mútua de Terrassa. Irene, què tal, bon dia, benvinguda.
3: Hola, bon dia, gràcies.
0: I ens ajudarà també a il·lustrar aquestes històries de parts. A veure, Ivet, com estàs? Com et trobes?
1: Bé, molt bé. Recuperada.
0: Quantes criatures tens, tu?
1: Dues.
0: Dues criatures. Quants anys tenen ara?
1: Una 4 i l'altra 3 mesos.
0: Com es diuen?
1: Octavi i Èlia.
0: Octavi?
1: Sí. Vaig veure l'entrevista.
0: Ah, és
1: sé que...
0: Octavi és un nom que a casa meva va portar molta cua, perquè era l'aposta de la meva dona, i jo m'hi vaig negar amb rodó.
1: T'entenc, bueno,
0: fins aquí la discussió. Vull dir que...
1: A casa meva és que el meu pare i el meu germà es diuen Octavi.
0: Ah, o sigui, va ser un tema de...
1: No va ser un tema de posar el mateix nom. Va ser un tema que jo volia un nom diferent, que no tingués gaire gent, i la meva parella volia que fos, sí o sí, català. Llavors, estava de 9 mesos i va ser... Bueno, i Octavi què? Que el tenim a casa, és diferent, no hi haurà competència, i va ser com, bueno, va, pues, Octavi.
0: D'acord, no, ja està. Doncs sí. ja li diré a la meva dona que es conformi amb el teu Octavi.
1: Exacte.
0: I així ens plantarem per sempre més. Bé, per tant, l'Octavi dius que és el...
1: El primer, el que té 4 anys.
0: Aquí tot normal.
1: Sí,
0: no?
1: Va ser un primer part amb epidural i bé, sí que va ser una mica ràpid per ser el primer, però dins de l'hospital.
0: A la setmana...
1: 40-00.
0: A terme, perfecte.
1: El dia que em van dir que d'això...
0: Molt bé. La segona criatura.
1: Segona criatura.
0: Què passa? Com va l'embràs?
1: Bé, va molt bé, igual que amb el primer, i jo, com que vaig parir a la 40, doncs pensava que a la 40 un altre cop la meva maquinària suïssa es posaria en funcionament i pum, va, i el tindria. I no, i anàvem passant els dies, i jo estava nerviosa perquè pensava, tio, clar, no m'ha tocat esperar tant de temps, total, que era la 41, i a mi el que feia més por és que em proposessin una inducció. Mm. Tenia com aquest d'això al cap. Total, que quan passes ja de la 40 et fan aquestes revisions com més seguides, i aquell mateix dia vaig tenir revisió amb la ginecòloga. I em va dir, ui, et veig molt favorable, estàs de 3 o 4, jo no havia tingut dolors. Mm-hmm. Bé, vas bé. Llavors, jo crec que en aquell moment ja em vaig com tranquil·litzar i vaig pensar, bueno, vam anar a dinar fora, lo típic, abans d'anar a buscar el nen, i jo ja sabia que era el meu últim àpat fora de casa, perquè ja, o sigui, no sé per què ho veia. Total, em vaig trobar bé tot el dia, me'n vaig anar a dormir com aviat a les 9 i pico, quan el nen gran ja dormia, i perquè jo ja em notava rara, però no vaig dir res, vaig dir, bueno, pujo dalt i me'n vaig a dormir perquè si em poso de part, com a mínim haver descansat el que pugui. Mm-hmm. I res, portava molt poca estona dormint, a les 10 i poc em venen 3 contraccions, però, o sigui...
0: Al llit, eh?
1: Al llit, superfortes. Jo ja sabia que no em podia esperar a casa més temps. Vaig baixar, que hi havia la meva parella mirant la tele, i dic, hem de marxar perquè és que van molt ràpid. Dic, bueno, espera que em dutxo.
0: I el fill gran?
1: Dormint allà, a pierna suelta, al llit.
0: Éreu tots tres, eh?
1: Dormim tots,
0: sí,
1: al mateix.
0: Corre, tots tres?
1: No. Ah. Teníem la logística que havíem...
0: Un dispositiu ja pensat.
1: Sí.
0: No? Val.
1: Els meus sogres són veïns nostres i llavors havíem d'avisar la meva sogra que vingués i que es quedés a dormir amb l'Octavi. Llavors, diu, aviso-ho a la meva mare i dic, bueno, un moment, que em dutxo. I m'estava dutxant...
0: Tu em volies dutxar?
1: Jo em volia anar, però impoluta, clar, vaig a parir, ara m'he d'aquí d'obrir, doncs que tot estigui net. I no, o sigui, no vaig poder acabar-me de dutxar. Dic, buah, és que no m'aguantava dreta. Agafo la tovallola, m'aixugo, veig que surt sang. I dic, en comptes d'espantar-me, el que vaig tenir clar és que estava dilatant molt ràpid. Mm-hmm. Però no vaig pensar que aquesta sang fos per alguna cosa com que anés malament, sinó que estic dilatant a marxes forçades.
0: A quin hospital l'havíeu previst anar?
1: Havíem previst anar a Sant Joan de Déu. Mm-hmm. Jo sóc de Sant Pol de Mar, són 50 i pico quilòmetres. El bo és que era de nit. Val? Teníem com el comodín aquest que podíem parar a Mataró, a l'Hospital de Mataró, que és on la meva ginecòloga visita, tot i que aquell moment no hi fos.
0: Mm. Llevadora, anem bé?
3: Sí, sí.
0: Sí, eh? No, et veig aquí molt atenta.
1: Sí.
0: Tot allò, què? Després sí, ho comentarem, eh?
1: Val. Sí, normalment et diuen que t'has d'esperar a casa el màxim possible, tal, però...
0: No, no, aquí, les tres contraccions tu vas dir que vas veure que allà passava alguna cosa.
1: Tenia claríssim, sí. Llavors estava despullada, clar, ara pensa, ara com surto de casa, si estic despullada i no puc vestir del mal. Li vaig dir al meu parella com que em passés la roba, ell en paral·lel, 22-22, va avisar a la seva mare, ja pots venir, em va vestir ell amb un o sigui, com
0: va poder?
1: Malament, sense mitjons, em vaig posar unes sabates seves, que em van grans i m'entren bé, o sigui, per marxar ràpid, i vam anar cap a l'hospital.
0: Ara, moment, estem tots a dins del cotxe ja, eh?
1: Estem tots a dins del
0: tots
1: cotxe.
0: Tots hi som, dins d'aquest cotxe.
1: Sí.
0: Sant Pol de Mar, Sant Joan de Déu.
1: Sí.
0: Som-hi, de nit.
1: De nit.
0: Poc trànsit.
1: Va començar...
0: M'he d'imaginar el teu marit fent...
1: No.
0: Amb una bandera blanca?
1: No, perquè no hi havia ningú. Ell, concentradíssim, callat, sense dir res, perquè saps allò que quan parles la cagues? Perquè en el primer embràs ell anava parlant i jo, calla, no, és que no puc pensar, no puc sentir res.
0: Aquell moment en què...
1: Sí.
0: Val.
1: Llavors, estàvem al cotxe, va ser com al principi fatal, saps aquests bots?
0: Uah, condueix més suau, sisplau.
1: I jo, suau! I ell pensava, suau, no, és que no arribem. I jo, bueno, uns crits així, total. Quan vam agafar l'autopista ja era recta, jo li anava dient més a poc, però ell s'ho passava. És que la seva prioritat màxima era no parir el cotxe, tot i que a mi ja ho havia com visualitzat i tampoc em feia res, però...
0: Tu ja et veies tenint la criatura al cotxe.
1: Sí.
0: Però havia... aquesta història no ens l'explicaràs tu.
1: No, aquesta no us l'explicaré jo.
0: Però ens l'explicarà la Sandra d'aquí una estona.
1: Sí. Total,
0: si sentiu alguna criatura de fons, hi han diversos fills aquí, eh? No passa res que es quedin, eh? Vull dir que no, els incorporarem també a l'antena. Li posarem un micro, si cal.
1: És el
0: protagonista,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la protagonista, sí.
0: La protagonista, sí, sí. Som-hi.
1: Doncs això, estem ja, per sort, era de nit i no hi havia gaire cua, i arribem a Sant Joan de Déu amb la mala sort que ens equivoquem i en comptes d'entrar a urgències, lo típic de les sèries, que entres i ja t'agafen i tothom et ve a buscar una camilla com amb una esplanada, que, així, pum. No, vam entrar a dins del pàrquing perquè vam anar a urgències pediàtriques, que és un pàrquing normal. I aquí ja se'm va caure el món a sobre, perquè jo, als últims moments del cotxe, ja li deia, és que tinc ganes d'apretar, tinc ganes d'apretar, tinc ganes d'apretar. I ell, bueno, ja arribem, ja arribem. Total, entrem, agafem el tiquet del pàrquing, 22:07, vale? Uh-huh. I pugem a l'ascensor, i jo m'espero allà sortint de l'ascensor, i ell diu, vaig a buscar a veure on hem d'anar. I ell se'n va anar, jo ja em vaig a Jupiterra, poso la mà, noto com el cap... No el cap
0: a dins de l'ascensor de l'hospital.
1: No, vaig sortir, és lo típic que és un pàrquing, puges l'ascensor i surts a un replà. I en aquest replà ell va anar a preguntar a veure on havíem d'anar i jo sentia com li deia, sí, mira, és just aquí dalt, heu d'agafar un altre cop aquest ascensor i pujar. I jo vaig veure clar que aquell ascensor no s'agafava. O sigui, estava una passa però és que no em podia moure. Estava com de cuclilla, de genolls a terra i ja veia que...
0: O sigui, a la sortida de l'ascensor vas veure que el cap ja era fora.
1: Sí, vaig tocar... I vaig notar el cap, o sigui, sense que estigués a fora, com diguéssim, com la closca.
0: Sí, sí.
1: Perquè ens entenguem.
0: I tenia aquí, cabells?
1: Tenia cabells. I en aquest moment, és que el meu cos, no, jo no podia esperar, ni era el meu cos el que
0: manava. Tenies la necessitat d'empènyer.
1: Sí, és com quan et trobes malament. És
0: ni epidural, ni històries,
1: no,
0: eh?
1: No, ni roba fora. O sigui, la discussió va ser, però baixa't els pantalons! I jo, que no, estic aquí al mig.
0: Hi havia més gent al teu voltant que
1: no.
0: Et veia? Perquè això també, o sigui, la teva intimitat se'n va anar a prendre pel sac.
1: Exacte, no, per sort no. Hi havia un senyor que quan la meva parella va anar a preguntar, va venir i es va pensar que jo estava sola i em va començar, què està pariendo? Que li... I jo, no, que ja està tot bé, vés-te'n. I jo li anava dient, vés-te'n, en plan, és que no vull que em ve... O sigui, pira't, senyor, marxa.
0: Marxa d'aquí.
1: I el senyor va marxar i res, va tornar...
0: Ningú t'assisteix al parc fins aleshores, en aquell moment?
1: Ningú.
0: O sigui, ja, el cap de l'Èlia ja havia començat a sortir?
1: Havia començat a sortir i el següent cop que em va tocar empènyer va sortir sencer, tenia com... tot el cap agafat a la... Sí, tinc
0: sencer,
1: aquesta...
0: ja.
1: Sencer, tinc aquesta imatge...
0: Ja ha nascut, l'Eli, eh?
1: El cap, sí. I a la següent, tota. I la vam agafar... No recordo com la vam agafar. O sigui, la vam pescar...
0: Qui t'acaba de treure la nena?
1: Jo crec que jo. Perquè...
0: Has esborrat, aquell moment.
1: És que és una mil·lèsima de segon.
0: Sí, sí.
1: O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, saps? L'agafem, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el check de que tot estés bé... I jo, vale, un moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb la nena amb els ulls oberts així com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, ja està tot bé.
0: Tu paties per si no plorava de seguida.
1: Sí, o que no respirés, et veure-la com...
0: Què és el primer que penses quan veus que l'Èlia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor?
1: Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé, com una... la puta ama.
0: Una heroïna, una heroïna.
1: Sí, sí.
0: Una heroïna, no?
1: En aquell moment és com... M'ho he fet, a part... Bueno, en aquell moment sí que va arribar tothom.
0: Clar, aleshores devia... Ara sí, no?
1: Ara
0: veniu, no?
1: Devies
0: venien pensar?
1: Els que estaven de guàrdia i la gent que, no, bueno, que estava per allà de personal mèdic, que no tenia gaire a fer perquè eren urgències pediàtriques i no hi havia gaire moment, tothom allà mirant. I en aquell moment va ser com, ostres.
0: Quants quilos va passar, l'Èlia?
1: 4.
0: 4 quilos?
1: 4, wow. Sí, sí. Anava sentint, ostres, és gran, eh? És gran. I jo pensava, bueno, calleu que ja l'he tret, o sigui, ja està, no vull saber-ho, saps?
0: O sigui, vas parir la teva filla Èlia de 4 quilos a les portes de l'ascensor de l'hospital, ni tan sols vas arribar a la sala de parts.
1: No.
0: Aquest seria el titular.
1: Sí.
0: Com està? Com esteu?
1: Bé, molt bé.
0: Sense assistència mèdica, sense anestèsia, o et van acabar posant anestèsia?
1: No, sense, clar.
0: O sigui, la placenta ja també va sortir, ja?
1: La placenta, llavors vam anar com a la sala de parts, i aquest, recordo aquest moment pitjor que el part. Perquè llavors, clar, el part estava jo com ajupida i o sigui, va ser com biològicament el que em sortia. I allà, a la sala de parts, que t'has de posar amb les cames penjades en aquell... en allò per, bueno, com estirada, i ara com... estava rara, no sé. I en aquest moment vaig dir, poseu-me de tot, poseu-me de tot. I em van posar... em van punxar anestèsia local i el gota a gota.
0: Recordes el dolor?
1: Del part, no. I el Ring of Fire aquest, l'arc de foc, no sé com es diu en català, no.
0: Com ho estàs sentint, Irene Lorente, llevadora de la sala de parts de la Mútua de Terrassa? Què t'està semblant aquesta història?
3: Bé, aquestes coses passen. A vegades la natura pren les riendes i llavors hi ha parts aquests bastant ràpids. Sí.
0: T'hi has trobat gaires vegades?
3: Alguna vegada, sí. Sí, sí. Sobretot després de l'ascensor, quan arribem a la sala de parts, sí.
0: És impossible de preveure?
3: És impossible, sí. Aquest tipus de part, sí.
0: Com et relaciones amb el pare ara que ha passat un temps?
1: Jo bé, és que el que veig és que quan ho explico a gent gran tothom em diu, ho veu com positiu i quan parlo amb gent jove és com molt la vaia putada. I penso, no, si jo el que volia és no tenir 10 hores de mal. En vaig tenir una i afirmo.
0: Una cançó.

0: el teu home, què?
1: Bé.
0: Sí? Va fer bon paper? Sí. A vegades és impossible fer bon paper en aquests contextos.
1: Com que era el segon part, jo crec que ja sabia quin era el seu lloc. La qüestió és no parlar massa i el que diu...
0: Ivet
1: va a missa. Doncs va a missa. I van a missa.
0: La Sandra tampoc no va arribar a la sala de parts. Sandra, tenim una altra metgessa entre nosaltres avui, eh?
2: Sí.
0: Ara ho veuràs. Quants fills tens tu?
2: Tres.
0: Tres fills. Ens vens a explicar la història del teu tercer. Els dos primers van ser relativament normals?
2: Bueno, normals tampoc. El primer poder va ser el més normal. El segon no gaire. El segon també va anar molt ràpid. I vaig arribar en expulsiu a l'hospital. Jo volia l'epidural perquè ja estava molt de dolor. I tenia l'anestesista preparat, però jo no podia, no? Mm. I ja estava en expulsiu tot plegat. I recordo molt de dolor. Sandra, no pots posar-te l'epidural? I jo, vale, necessito temps per... Saps? Assentar, que no em puc posar l'epidural i que pariré amb aquest dolor, no? I estava al llit i recordo una contracció molt forta, el meu home estava, no?, al meu costat, i el primer que vaig fer va ser girar-me i apretar-li el braç, saps?, mossegar-lo, i li vaig deixar una clavada, un morat, que li va durar 2 setmanes. Però no...
0: Es va queixar o va aguantar?
2: No, va aguantar com un campió.
0: Molt bé.
2: I el
0: paper dels homes, no és fàcil, a vegades, en aquest context. 26 de juliol del 2023, anem al tercer part.
2: Sí.
0: Tot comença quan d'alguna manera, doncs, tu trenques aigua en un context en no esperes trencar aigües.
2: Exacte, sí. Bueno, no espero, ja ho havia com assumit, que passaria en algun moment.
0: On eres?
2: En aquell moment, quan trenco aigua, estic al cotxe. Però
0: sola?
2: Ja... No, estava amb el meu marit. Però ja portava tot el dia amb contraccions que anaven i venien i bueno, com que anaven parant, doncs dic, bueno, doncs allà on anem ens emportem la canestreta.
0: Tu havies anat a l'hospital prèviament i t'havien enviat cap a casa.
2: Sí.
0: Com és això?
2: Com és que m'havien enviat cap a casa? Doncs perquè estava verda.
0: Això és el que et van dir?
2: Sí, que, no, que estava verda i que no pararia fins al dia següent al migdia.
0: És habitual que passi això amb alguns parts, que l'embarassada es presenta a l'hospital abans del que toca?
3: Bueno, no és que es presentés abans del que toca. Tenia contraccions, va venir, però no estava en fase de... O sigui, no estava de part. Mm. L'úter, segurament, o sigui, el col de l'úter estava encara tancat i per això la van enviar cap a casa. Perquè les primeres hores és millor passar-les a casa, tranquil·la, segura... abans de venir...
0: No és una qüestió a vegades de falta de llits, de dir, ostres, és que ara aquí potser no hi cap, si això s'allarga més de 24 hores, doncs...
3: No.
0: D'acord. T'envien cap a casa, a passar l'estona.
2: Sí, bueno, nosaltres vam arribar a casa a les 3:30 de la matinada i aleshores és com, vale, Sandra, estàs tu sola? Hauràs de parir tu sola? I aquí faig com un canvi de xip perquè ho relaciono amb els parts previs, no?, i com han anat els meus parts, que, no?, excepte el primer, que es va estancar una mica, el que va ser molt ràpid. I aleshores, vale, pues, estàs sola i ara tot depèn de tu. Aleshores vaig arribar a casa, em vaig posar la bola, no?, la bola blava, la suïssa, em vaig posar oms, em vaig posar els olis essencials i anava amb un mocador també, que, no?, un oli que em donava com confiança, no? Llavors cada vegada que em venia la contracció, pues, esnifava aquell oli i llavors pensava, vale, ara ve una onada, pensa en una onada, no? I realment jo, que sóc molt mental, en aquest moment em vaig com deixar anar, no?, i vaig connectar amb el cos, no? I realment tot va anar molt ràpid, perquè a les 4:15 faig una contracció, no? Tinc com un dolor molt, molt gran i el meu home aleshores se li com encén, no?, de dir, ostres, això va en sèrio, no? I dic, sí, és que ja no puc, no m'aixeco i veig que no puc tancar cames. I dic, puja al cotxe, que hem de marxar. I recordo això, pues, pujar al cotxe i dir-li, pariré en el cotxe. I em diu, no, al segle XXI ningú pareix al cotxe, no? O sigui, això que dius que no els homes...
0: Quant durava el trajecte?
2: 15 minuts. A la velocitat a la que hi va anar, pues, probablement 10 o menys.
0: També m'he d'imaginar una bandera blanca o com va conduir el parella?
2: A 140 per l'autopista, o no sé, això l'hauràs de preguntar també, però anava molt ràpid.
0: I fent alguns signes de deixeu-me passar? O...
2: No, perquè era de nit, no hi havia ningú, afortunadament, així que... Tira-me, ja estava tot buit.
0: Què més passa en aquest trajecte?
2: En aquest trajecte jo ja em pujo al seient del copilot, ja d'esquenes, a la carretera, no? Ja, com diguéssim això, de cuclilles, no? I aquí ja és on deixo, jo ja deixo de notar dolor i ja noto pressió, no? I llavors noto com el cap va baixant, noto com, no? Com la vagina, la vulva, diguéssim, com que es van dilatant. Jo allà trenco aigües.
0: A dins del cotxe?
2: A dins del cotxe trenco aigües. I
0: atureu el cotxe o el cotxe continua 140 per l'autopista?
2: De moment continua 140 per l'autopista.
0: Tu trenques aigües a 140 per l'autopista. Sí. D'acord.
2: I jo li vaig dient al meu marit, no? Tots els passos que jo vaig sentint, jo li vaig, el vaig com guiant, no?
0: Anar comunicant, sí.
2: I li dic, dic, vale, ara acabo de trencar aigües i dic en algun moment deixarà el nen. I llavors jo aleshores noto l'anell de foc, no? I després noto que m'esquinço. I aleshores ja noto com corona. I llavors quan corona el nen, jo li dic, para el cotxe, que ja està sortint. I llavors ell para el cotxe, baixa els pantalons, mira, i diu, aquí no hi ha cap nen. Puja els pantalons i torna a arrencar el cotxe. I jo, para! Però aleshores ell comença a tirar, i ja arriba un moment que li dic, ara sí! I llavors ell para el cotxe i justament és baixar-me els pantalons i el nen surt en un sol pujo on...
0: L'Àlex. Què passa quan neix l'Àlex?
2: Quan neix l'Àlex, pues, l'agafo i me'l poso al pell, no? I llavors ja, pues, bueno, és aquell moment de dir que vale, ha nascut, tot ha anat bé...
0: Va sortir plorant?
2: No.
0: D'entrada no?
2: No. I va sortir vermell, però aleshores aquí jo és on ja la meva tranquil·litat es trenca, perquè ja veig que del color vermell que té passa a agafar un color blau. I aquí és on ja, deig, vale, aquí ja les coses ja no estan anant bé, ja se m'activen les alarmes.
0: No plorava?
2: No plorava.
0: Continuava sense plorar?
2: Continuava sense plorar.
0: Hi ha nadons que puguin néixer sense plorar i que tot estigui ok?
3: Sí, sí.
0: Per què passa això?
3: És important el color i veure que tenen un bon to, sí? Hi ha el test d'Apgar, que és el que mesurem, a veure, el plor no necessàriament surt en el primer instant, no? A la Ivet també li va passar. Però hem de veure, sobretot això que deia ella, el color.
2: Aleshores, clar, nosaltres portàvem l'aire condicionat en el cotxe. I llavors el que fem és ja parem l'aire condicionat, agafem la manteta i ja li donem, no? I llavors el començo a estimular amb el peu. I en aquest moment sí que és veritat que estàvem en contacte amb el SEM, no? Per telèfon, perquè el meu marit havia trucat al SEM.
0: Què diu el SEM en aquest context?
2: Envia una ambulància. I li dic, no envies una ambulància perquè jo estic a 2 minuts a l'hospital. I dic, tira, arrenca, no? I llavors vam arrencar. I llavors allà ens esperava tothom. Ja quan arribem, ja ha plorat, ja...
0: Però el SEM et va donar algunes indicacions de què fer per...
2: Estimula'l. Sí, estimula'l. Llavors l'anava parlant, li anava fregant el peu, l'anava com... amb la manteta l'anava com...
0: Evidentment, cordó umbilical, tot...
2: Sí, evidentment, sí.
0: I arribeu a l'hospital?
2: Sí, allò va ser una mica de show. Perquè arribem ja... Amb...
0: Quin hospital era? Perdona si ho has dit. Quin?
2: Sí, puc dir-ho?
0: Sí.
2: El Taulí.
0: El Taulí, molt bé, Sabadell.
2: Sí, el Taulí de Sabadell, sí, mm-hmm. Sí. I aleshores, bueno, arribo ja i hi ha com 30 persones esperant-me, no? I l'arribada tampoc va ser la més afortunada, no? Perquè aleshores jo anava amb els pantalons baixats, amb el nen, no? En braços, espantada, no? Amb el shaking aquest de l'adrenalina, no? I bueno, se m'acosten... i bueno, ja al final com tot bé, m'acosten una cadira, no? I em diu, vinga, ara camina de la cadira, no? I llavors no sé com, bueno, com els que caminem la cadira amb els pantalons mig baixats, la placenta, no? El cordó, el nen, però bueno, al final ja ens van posar ja cap a la zona de parts i allà me l'acaba de curar i tot plegat.
0: Ja té 3 anys l'Àlex.
2: Sí.
0: Com et relaciones amb aquell dia, amb el moment del part? Bé, com una pel·lícula, has esborrat algunes parts, t'has quedat amb les bones, al revés?
2: Home, jo ho he viscut de molts colors, perquè vaig passar un mes dutxant-me amb l'aigua de la culpabilitat, no? Perquè pensava, si alguna cosa hagués anat malament, hagués estat culpa meva, perquè jo vaig decidir, no, que aquí que no em quedava als jardins de l'hospital... No? Que jo no m'esperava allà i que anàvem cap a casa perquè jo sabia que a casa em podria relaxar i podria, no? I si alguna cosa hagués anat malament, evidentment no m'ho haguera perdonat, no? Vaig estar fent tractament amb psicòleg, no? Jo també, amb la parella, també ens ha posat amb una mica de compromís, no? Perquè, vulguis o no, bueno, crea com rifirrafes, no? Però, bueno, després d'un procés com de maduració, d'anar-ho treballant, de veure l'altra part de la moneda, he pogut veure-ho realment com... És que no podia haver anat d'una altra manera, va anar com havia d'anar i en certa manera és com el part més bonic que he tingut, perquè és on jo he fet com una connexió amb mi mateixa, m'he empoderat com a dona, no? I crec que m'ha portat molts valors que jo poder no me'ls creia i els tenia amagats, no? I llavors és com donar-li la volta a la situació.
0: Qui va netejar el cotxe?
2: El meu marit el va portar en un lloc d'aquests on netegen el cotxe i allò el van tornar impecable.
0: Impecable, no? Molt xou o què?
2: Va pagar 50 euros i res.
0: Molt bé, molt bé. Clar, si algun oient ens està sentint i està embarassada de 40 setmanes, no sé si són els últims 20 minuts radiofònics més convenients, tenint en compte que ha d'afrontar el que ha d'afrontar. Això que hem explicat és bastant extraordinari, no? Vull dir que tu has viscut històries com aquestes, però suposo que no és el més habitual.
3: No, no és el més habitual, no. No, sí, són extraordinàries. I són parts que van molt ràpids i que això, són imprevisibles i no arriben al seu lloc segur, no? És el que parlàvem abans d'entrar, que és molt important tenir un lloc segur on has de parir, no? I elles, el seu lloc segur era l'hospital i cap allà anaven, no? I després és important treballar això, perquè entra la por durant el procés, no? Bueno, a la Ivet deia, va arribar un moment que jo ja em vaig connectar i vaig estar tranquil·la i sabia que el meu cos prenia, no? I
0: que tampoc saps què és el correcte i què no ho és, no? Si quedar-se a casa, si marxar, si esperar, si tenir-lo, si aturar el cotxe, si intentar arribar a l'hospital. És una improvisació en què no hi ha una resposta correcta, segurament, i tampoc saps si al final serà feliç o tindràs un accident.
3: Clar, és aquesta pèrdua de control. És aquesta pèrdua de control, no? No sé quina de les dues ha dit que les àvies havien dit, no? Però nosaltres ara, avui en dia, vivim en una societat on tot ho tenim molt controlat i tot molt endreçat, no? Llavors, a vegades, aquesta pèrdua de control, doncs ens és molt difícil en aquells moments d'entendre-la, no? La Sandra deia que va haver de necessitar un temps després, no, de fer aquest debriefing, de veure com havia anat, perquè doncs havia necessitat endreçar tot això. I és molt important, després d'un part precipitat com els d'elles, doncs poder posar ordre i paraules de tot això que ha passat.
0: I a remor de fons són totes les criatures, eh? Tu en tens tres, tu dos, vull dir, estan aquí, eh? Estan per aquí al darrere, van posant banda sonora, està molt bé. Tenim una trucada d'un oient, un segon. Natàlia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Natàlia?
4: Bé, molt bé.
0: Em diuen que tu, de parts, n'has tingut 6.
4: Sí.
0: L'enhorabona, d'entrada.
4: Gràcies.
0: Valenta, eh? Entre altres coses, valenta, Natàlia.
4: Gràcies.
0: Tots 6 a casa?
4: No, només els... Bueno, només els últims 5.
0: O sigui, el primer a l'hospital i els altres 5 a casa.
4: Exacte, sí.
0: I tots han anat bé?
4: Sí. Tots han anat molt bé.
0: Com és que vas decidir tenir-los a casa?
4: Pues, sincerament, amb el meu primer part vaig tenir una mala experiència a l'hospital i quan vaig sortir d'allà li vaig dir al meu marit no vull tornar a tenir més fills aquí. I bueno, o sigui, van ser una mena de coses que no haurien d'haver passat i van passar. I quan em vaig quedar embarassada del segon, vaig estar buscant informació. Jo no sabia que parir a casa era una opció aquí a Catalunya i vaig conèixer l'equip de néixer a casa de llevadores. Vaig anar allà, ens vam estar informant perquè al meu marit li feia moltíssima por i ens van estar explicant, ens van donar dades, evidència i de més. I així va ser com vam decidir que el segon fill naixeria a casa.
0: Entenc i després que sempre tots acompanyada els altres igual. Entenc que sempre acompanyada de llevadores, no?, també, i de...
4: Sí, per suposat, sempre.
0: Com de segur és parir a casa? Perquè també és una tendència i una opció que molta gent decideix, no és majoritària ni molt menys, Irene, però també és una opció vàlida.
3: Sí, i tant. Sempre i quan s'han de complir uns requisits. Suposo que amb la Natàlia, quan va parlar amb les llevadores de néixer a casa, doncs van veure que eren un embaràs de barris, que tot estava bé, i llavors elles van decidir fer el part a casa.
0: Deuen ser bonics els desplaçaments, ara que parlàvem de cotxes, també. Els desplaçaments familiars en cotxe, entenc que sou 6 més 2, per tant sou 8, eh?
4: Sí. De fet, ara hem de canviar el cotxe.
0: O comprar directament un autocar, potser.
4: Sí, bueno, això és el que ens diu tothom, que no comprem un de 8 places i anem directes a l'autocar.
0: Ho recomanes, tenir 6 fills, així com a experiència?
4: Doncs mira, jo no vinc de família gran, el Pere tampoc, i la veritat és que és una aventura meravellosa.
0: Us heu plantat o en poden arribar més? Vull dir que no sé si encara esteu allò oberts.
4: En principi ens hem plantat, però això ho vam dir fa dos nens a les
0: O sigui, ho veu dir els quatre i en sou sis, eh?
4: Sí, exacte.
0: Doncs no, vull dir que si esteu encara en edat, doncs...
4: Sí. Tenim edat fèrtil encara per davant.
0: Sort de vosaltres que feu pujar una mica la mitjana a Catalunya, que és 1,2, crec. Vull dir que gràcies a vosaltres, si no estaríem per sota de l'1, pràcticament. Vull dir que...
4: Sí.
0: Escolta'm, gràcies per trucar, Natàlia. Segur que tens una història molt més llarga. Si et sembla bé, un dia la compartim. Perquè no és gaire habitual. Quants anys tens tu, Natàlia?
4: 34.
0: Home, doncs escolta'm, jo crec que podeu arribar almenys fins a 8, perquè tens encara... O sigui, quants es porten entre el primer i el sisè?
4: 10 anys.
0: Quan? 10?
4: 10, sí.
0: En algun moment veu apurar la quarantena, eh? Potser em diuen també.
4: Potser.
0: Potser sí, molt bé. Natàlia, una abraçada, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Avui històries de parts amb la Iveta Nora, companya del Love Dicat, la Sandra Triginer i també la Irene Lorenta, llevadora de la sala de parts de la Mútua de Terrassa, que ens han acompanyat avui amb històries amb final feliç, malgrat tot. Gràcies per compartir-les i que passeu un bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
0: Fem una pausa, 3 minuts per les 11 del matí i de seguida tornem, connectem amb Washington. Allà ens hi espera la Lídia Heredia.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
4: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
7: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
6: I finançament fins a 12 mesos.
7: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. Problemes de trànsit, retencions als accessos del circuit de Montmeló i també al tram sud de l'AP7 per un accident. Equip viari, Carmena Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Sí, efectivament, a l'AP7, el tram nord de l'AP7, es veu afectat no només pel Gran Premi de MotoGP, sinó per un accident que ara, però, ja ha obert tots els carrils. No obstant, retencions entre Mollet i la Roca en sentit nord. Hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. També pel Gran Premi de MotoGP, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord i a la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers en tots dos sentits. Destaquem que al tram sud de l'AP7 només hi ha un carril obert per un accident entre Martorell i Gelida. Ara mateix hi ha 10 quilòmetres de cua en sentit sud. I afegirem que un accident mortal aquesta nit a la C-17 al terme de Vic ha fet una víctima mortal. Un turisme ha sortit de la via i va volcar i la conductora va morir en aquest accident. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, Equip Viari.
1: Repassem més notícies amb la Núria Hart. L'exèrcit d'Israel anuncia nous atacs contra Hezbollah al sud del Líban l'endemà que els dos països hagin pactat allargar l'alto el foc 45 dies més.
3: Ho van anunciar ahir als Estats Units, on s'han reunit les dues delegacions per intentar posar fi al conflicte. Demà s'acabava la treva entre el Líban i Israel, que manté els atacs contra Hezbollah al sud del Líban. En les últimes hores, els bombardejos israelians han deixat 7 morts, 3 d'ells paramèdics.
1: Dos detinguts a Cardedeu, al Vallès Oriental, acusats de fer pagaments amb bitllets falsos de 50 euros.
3: Durant uns dos mesos, els detinguts, un home i una dona de 29 i 32 anys, haurien estafat venedors de loteria i altres comerciants de diverses poblacions de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona i Mataró. Utilitzaven un nadó per distreure les víctimes i guanyar-se la seva confiança. Entre tots dos acumulen una vintena d'antecedents.
1: Una molècula que desfà el gluten podria ser la primera teràpia contra la celiaquia.
3: De moment, l'estudi està en fase preliminar i s'ha aprovat amb èxit en ratolins. La portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, Irene Puig, ho ha valorat molt positivament en declaracions a 3Cat Info.
4: S'ha de veure si en humans funciona, potser passaran uns anys, però de moment els resultats són bons. És una cosa que facilitaria molt, molt la vida de les persones amb celiaquia, sobretot el que dèiem, no? En entorns socials, que estàs fora de casa, no pots controlar tant i, home, realment facilitaria molt la seva vida.
1: I a la cuina que el grup social K11 té a la seva seu allà a la ciutat de Lleida.
5: Si necesitamos más intensidad...
6: Encender, 7. Encender,
7: 8. Venga, pues lo dejamos
1: así. Electrodomèstics que parlen i aplicacions de mòbil descriptives són claus perquè les persones amb problemes de visió puguin ser autònomes a la cuina. Aquesta setmana, a Lleida, ha provat l'experiència de cuinar a cegues un dels xefs més reconeguts a la ciutat, Gonzalo Ferreruela. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
8: Bon dia. Ho ha fet a la cuina que té el grup social 11, a la seva seu de la capital del Segrià. Amb els ulls tapats amb un antifaç, Ferreruela ha preparat un arròs amb verdures i peix amb romesco amb l'ajuda d'una vitroceràmica i una fregidora d'aire que van donant indicacions.
9: Temperatura de freidora alta. Encendido.
10: La tecnologia és una meravella. La tecnologia permet suplir part d'aquestes carències que tenim amb l'absència del sentit de la vista.
8: I la Geraldine és una de les usuàries reals que avui ha fet d'ajudant del xef.
11: Ella te va diciendo cómo puedes... O sea, la temperatura, el tiempo, también te avisa cuando puedes dar la vuelta a lo que estás preparando. Nos facilita mucho la vida.
8: Estela Bosoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Esports, Biel Carilla.
12: En marxa la classificació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP que es transmet per TV3, circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló. Oriol Rodríguez, bon dia.
13: Bon dia, som en plena repesca amb caiguda de Jorge Martín, que intentava buscar un temps que l'acrediti per poder lluitar entre els 12 millors d'aquí uns minuts. Jorge Martín, amb aquesta caiguda també hi ha Bagnaia, un altre dels pesos grossos que intenta buscar la classificació per lluitar per la pole position d'aquí uns minuts, una mica més d'un minut, amb Jorge Martín amb el millor temps, però ha anat per terra. Abans, Àlex Márquez ha estat en el millor català als últims entrenaments lliures, amb la setena posició, el més ràpid de tots, ha estat Joan Mir. D'aquí una estona, la lluita per la pole position, a partir de les 3 de la tarda, la cursa sprint aquí a casa nostra. Oriol Rodríguez, Catalunya Ràdio, circuit de Barcelona, Catalunya.
12: Álvaro Arbeloa intenta tancar la crisi amb Kylian Mbappé. El davanter francès va dir l'altre dia que l'entrenador del Madrid li havia dit que no jugava d'inici contra l'Oviedo perquè era el quart davanter de l'equip. Doncs bé, avui el tècnic blanc ha volgut minimitzar la qüestió dient que és positiu que Mbappé no estigués content amb la suplència. El Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Aquest Barça-Atlètic de Madrid el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio i també es podrà seguir per TV3. I en hoquei patins ja han quedat configurades les semifinals de la Copa Femenina que es disputen avui a Astúries, Vilassana-Fraga a 4:45 i Benvibre-Gijón a les 7 de la tarda.
0: Fins aquí les notícies.

0: I gotta carry him. Play. This is America.
1: A Washington, que no a la Xina. Lídia Heredia, bon dia, bona hora.
2: Bon dia i bona hora, com estem?
1: Molt bé, i tu, Lídia, què tal? T'has estalviat el viatge cap a... Li has deixat el Francesc Canals, eh?
2: Hem empaquetat el buit, hem envasat a buit a Donald Trump, l'hem enviat a Pequín, el Canals l'han tomat amb professionalitat i esperit esportiu, i escolta'm, ara ja torna, clar, ja el tornem a tenir aquí, però dos dies allò...
1: Sense Donald Trump, digues, què se sent? Dos dies als Estats Units sense Donald Trump, què se sent, Lídia?
2: Mira, doncs és increïble perquè jo hauria de sentir la sensació de dir, ostres, tinc dos dies, no?, sense estar dependent d'ell, puc avançar altres coses, puc descansar una mica, però és aquesta mena de mentalitat que tenim, de que quan no fem feina ens sentim una mica culpables, i tu et pots creure que aquest home m'ha corcat tant el cervell...
1: T'ha tornat si... encara més addicte a la feina.
2: És horrible, perquè vaig pensar, ai, ja fa tres dies que no faig res pel TN, què estic fent malament? T'ho prometo, eh? Tu t'ho creus? No, doncs... jo tornaré molt malament d'aquí, eh? M'haureu de fer una teràpia forta.
1: Doncs, escolta'm, encantats de... Però que sigui d'aquí molt temps, que ens encanta també tenir-te de corresponsal, eh?
2: És increïble, aquest sentiment que tens de dir, ostres, fa dos dies que no explico res, què deu estar passant? No, malament, per part meva.
1: Realment, la notícia d'aquests dies era gruixuda, perquè tu t'ho mires i dius, l'última vegada que Trump va trepitjar la Xina, la majoria de nosaltres encara no havíem sentit a parlar del coronavirus, a la banqueta del Barça encara hi teníem Ernesto Valverde, i la Generalitat aleshores no tenia president perquè acabava d'aplicar el 155, Mariano Rajoy.
2: Vull dir que feia... 2017,
1: sí,
2: no?
1: Per tant, ara la notícia és que el president dels Estats Units ha tornat a Pequín gairebé una dècada després. En aquest cas, Trump ha intentat exhibir, malgrat tot, sintonia amb Xi Jinping, i unes quantes carpetes damunt la taula, no? La guerra de l'Iran, els aranzels, Taiwan, aliances internacionals... Fa la sensació que potser qui necessitava encara més aquesta trobada, Lídia, era més Trump que no pas Xi Jinping.
2: A veure, jo crec que tots dos la necessiten perquè tots dos tenen la consciència que és la relació global més important en aquest moment i, per tant, amb més riscos pel món en general i per ells en particular si descarrila, no? Perquè si ens agafem el tema d'ara, que és l'estret d'Hormuz i la guerra a l'Iran, a tots dos els perjudica aquest tancament de l'estret. Però sí, Donald Trump hi ha anat també per marcar territori i insistint en la seva tesi de que és la Xina que necessita més els Estats Units, que no pas als Estats Units, a la Xina, i l'altre l'ha rebut amb aquesta mena de somriure callat, no? Somriure quan somriu, eh? No? Aquesta paciència mil·lenària xinesa, que és com si li digués amb aquells ullets, sí, vés venint, que jo tinc tot el temps del món, jo, en el fons, faig el que vull, perquè sóc amo i senyor d'aquest país, no haig de donar explicacions a ningú i no tinc oposició, i tu estàs molt més atenallat. Però tots dos necessiten estabilitat, la veritat és que la necessiten tots dos. També s'ha de dir que d'aquesta cimera no n'ha sortit cap acord que ens hagin explicat, eh? És a dir, que jo crec que era una cimera més de manteniment, no?, i de trobar-se i dir, escolta'm, com aquell acudit del dentista, oi que no ens farem mal? Que no d'acords concrets, perquè, bueno, hi ha uns aranzels de tres dígits que van quedar congelats a l'octubre que no se n'ha parlat, i Trump ha dit que el tema dels aranzels ell no l'ha tret, que dius, home, llavors què hi anàvem a fer, no? Vull dir que també ens poden estar enganyant molt, eh?, amb els resums i amb els comunicats de premsa d'aquesta cimera, Roger. Tots clar, dos països, a més, eh?
1: Clar, el 100% d'aquella promesa que va dir que volia imposar els aranzels del 100% a la Xina, el Trump diu que no n'ha parlat d'això amb Xi Jinping aquests dies. Això no s'ho creu ningú.
2: Clar, no, efectivament, però ja ha fet un... Ja parlant amb els periodistes a l'avió, ho va dir. No ha sortit aquest tema. Dic, home, aquí sempre es deia que aquesta visita era les tres T's, no? La lletra T, Teheran, Trade, per comerç, tecnologia i Taiwan. És veritat que de Taiwan és del que més potser s'ha parlat, i de Teheran Trump també diu que ell no necessita l'ajuda de ningú i que, per tant, també ens vol fer creure que no li ha demanat res a Xi Jinping respecte a això. Però és el que et dic, ho hem d'agafar tot amb pinces. En tot cas, jo crec que s'han tornat a prendre la mida, que són dues potències que fa molts anys que se la prenen. I els Estats Units va veient com la mida de la Xina va creixent. I això és així. I per primera vegada en molts anys té un competidor real al món, militarment, econòmicament, tecnològicament, a la cursa de l'espai. I això feia molt que no li passava a l'imperi nord-americà.
1: Després, si vols, afrontem la carpeta de l'Iran, però abans, explica'ns una mica per què Taiwan és tan important en tot aquest conflicte, per què pot ser un desllorigador, Lídia, tenint en compte que el conflicte ve de tan lluny, que han amistat durant tants anys també els Estats Units i la Xina, i per què Trump pot ser un actor principal també amb aquesta peça que és Taiwan, que Xina doncs, la té entre cella i cella.
2: Clar, jo crec que la posició xinesa amb Taiwan no ha canviat. És a dir, és veritat que hem fet molts titulars sobre això, perquè cada vegada que a més, no, el líder xinès li diu al líder nord-americà a la cara, doncs és com un petit terratrèmol que ens recorda a tots la delicadesa d'aquesta situació. Però la posició xinesa és la de sempre, que això és una línia vermella i que ells, a la llarga, això ho volen seu i que qualsevol implicació dels Estats Units en la defensa de Taiwan en cas d'un conflicte, hi haurà... És a dir, hi haurà molt merder. Què passa? Jo crec que aquí realment la diferència la pot fer Trump i no la Xina, perquè tot i que els líders nord-americans estan compromesos a Taiwan, també històricament, Trump és molt

0: Units donen suport militar i polític a Taiwan i que donen suport a la seva independència, però Trump això s'ho pot petar si de cop és una carta de negociació no? amb la Xina per altres temes que a ell li interessen. Trump ja està enfangat a una guerra al Pròxim Orient que va dir que no faria. Tu imagina't una guerra a Taiwan. Vull dir, que crec que aquí el que canvia és aquesta mentalitat imprevisible i tan negociadora de Donald Trump, que en un moment donat, com que ell no té cap problema en dir una cosa i la contrària, i en saltar-se les posicions clàssiques de política exterior nord-americana al llarg dels anys, jo crec que aquesta és la mida que li ha pres també Xi Jinping, no? De dir, home, si hi ha algun president aquí, a lo millor puc fer moure una mica amb Taiwan, potser és Trump. I aquí estem.
1: I aleshores, amb tot el conflicte de la guerra que Trump va decidir iniciar amb l'Iran, aquí tots dos tenen una cosa en comú, i és que els interessa que l'estret d'Hormuz també es reprengui, no només a Trump, a Xi Jinping suposo que també.
0: Absolutament.
1: No sé si la Xina pot ser un desllorigador d'aquest conflicte, i si Trump inclús, malgrat que no ho reconegui, ha demanat ajuda per acabar amb la guerra de l'Iran aquests dies.
0: Jo crec que la Xina segurament pot, i a més vol, perquè en aquesta competició amb els Estats Units per l'hegemonia, no? I pel lideratge del món, la Xina també té aquesta... La Xina també vol el Premi Nobel de la Pau, com Donald Trump, una mica, no? Per tant, la seva posició també d'algú que pot intercedir i que pot fer de mediador, jo crec que políticament també li interessa per la seva posició mundial. I jo crec, vaja... És molt dir perquè no en tenim ni idea, però a mi se'm fa molt difícil de creure que no s'hagi parlat d'això i que Trump s'ho hagi fet venir bé, òbviament, per no demanar ajuda, per no semblar dèbil, que jo crec que ja va tard, no? Perquè una de les coses que ha demostrat aquest conflicte amb l'Iran és que tu pots tenir el millor exèrcit del món, i això no ho discuteix ningú, potser només la Xina, i pots no guanyar una guerra, que és el que li està passant. Tampoc l'està perdent, si tu vols, però no l'està guanyant. Per tant, a mi em costa molt de creure que d'aquest tema no se n'hagi parlat. Ara, serà a canvi d'alguna cosa, això segur. És a dir, si realment la Xina pot intercedir, i la Xina és un aliat de l'Iran, tot i que tampoc hagi volgut jugar molt aquesta carta, la Xina, no? Tampoc s'ha posat absolutament de costat de l'Iran, però si pot intercedir, també s'ho farà pagar, per descomptat.
1: Fins i tot, Trump, després d'intentar lluar la Xina i Xi Jinping i, malgrat intentar lluir bones formes, no pot...
0: Very friend of mine, sí, però, amazing guy, sí, tot però, el rato...
1: Sí, però a la vegada aquesta faltada al respecte li surt de dins de l'ànima. Mira aquesta declaració que ha fet també just després del viatge.
2: If you went to Hollywood and you looked for a leader of China to play a role in a movie...
3: Central casting.
2: He's central casting. You couldn't find a guy like him. Even his physical features, you know, he's tall, very tall, and especially for this country, because they tend to be a little bit shorter.
1: Clar, no està traduït, és una entrevista a la Fox News, diu, si anessis a Hollywood i busquessis un líder de la Xina per fer un paper en una pel·lícula, no trobaries mai ningú com ell, referint-se a Xi Jinping, volguem dir que és molt alt. Fins i tot físicament ell és molt, molt, molt, molt alt, especialment per un país on els ciutadans tendeixen a ser una mica més baixets, diu Trump. Bé, Donald Trump en està pur...
0: Sí, és aquesta sinceritat... És que no té filtres. És que no té filtres, no els té. I últimament, ara que m'has posat això, el veig en molts actes fent comentari de l'aspecte físic de la gent, però, i curiosament, bastant cap a homes i lluant la seva fortalesa, eh? Sempre que té allò forçuts al darrere, em fa algun comentari.
1: Testosterònic com ell, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, i no té, ja et dic, no té filtres, però ell, sempre que li han preguntat de la Xina abans d'aquest viatge, i després també, tots són paraules elogioses cap a ell. No? Un tipus fantàstic, molt amic meu, és que ens entenem perfecte. És un detall, però va brindar amb xampany i em va fer un glopet, aparentment, i això ho fa molt poques vegades, perquè Trump no beu alcohol. Un germà seu va
1: era
0: morir
1: alcohòlic,
0: amb molts
1: sí.
0: problemes d'alcoholisme. Ell només beu Coca-Cola, és abstemi. Vull dir que no és tonteria, eh?
1: I com parlen? A través d'intermediaris, d'intèrprets que tenen allà al costat tota l'estona?
0: Sí, a mi això el francès em va dir que sempre és així, tot i que quan va arribar, que el va rebre, no?, allà en aquella catifa vermella, Tiananmen, jo vaig veure que parlaven ells dos. Jo no sé, jo li vaig dir el francès. Dic, però què s'estan dient? I ell diu, no, si t'hi fixes una mica a prop, hi ha un traductor. Dic, ja, però no vols dir que deuen haver trobat una manera? No ho sé, potser Trump ha après a dir ni hao o alguna cosa.
1: Alguna cosa que també ens ha sorprès aquests dies

0: li dius que en aquest viatge hi havia Elon Musk parlant de testosterona. Això és la reconciliació definitiva, perquè, clar, es van fer amics, després enemics, sí. Ara veig que se l'ha tornat a emportar a la Xina perquè, evidentment, era un viatge de negocis. Què està passant?
1: A veure, ja havien fet les paus, però clar, això és una mica com la coronació, no? Recorda que s'havien dit absolutament de tot, però Elon Musk té molts interessos a la Xina, com la majoria dels alts executius que el van acompanyar, no? Que aquesta missió també diu molt. Jo crec que han fet les paus, però no hem sentit dir a Donald Trump que Elon Musk is a great guy, ni amazing, ni tot el que diu, no? Ni tots els elogis que fa servir per parlar d'així. Per tant, jo crec que han fet unes paus silencioses i saben que Musk és algú dins del món dels negocis i de les empreses nord-americanes molt importants. Però era bastant impressionant aquesta delegació que es va endur, la veritat. Jo no sé si és que tampoc... A veure, tots tenen interessos a la Xina i potser tampoc ningú s'atreveix a dir-li que no hi va.
0: Amb qui no farà les paus, fa la sensació, és amb Pedro Sánchez, que per cert fa 4 dies també va ser a la Xina de viatge i va tenir també aquesta foto amb Xi Jinping. Escolta'm, com continua tan fixat amb el president del govern espanyol? Perquè suposo que doncs, aquí, clar, qualsevol paraula que té a veure amb Espanya o amb Pedro Sánchez, doncs ens crida molt l'atenció. No sé si això és un tema també recurrent als Estats Units.
1: Home, si li preguntes, ell, Trump això ho té. I amb això, quan ell diu, escolta'm, jo sóc el president més accessible i més transparent amb la premsa, o sigui, hi ha una part d'absoluta veritat amb això. Per tant, si tu li preguntes per Pedro Sánchez, ell et dirà, l'endemà et pot dir una altra cosa. No són entrevistes de qualitat que tu li fas a un responsable polític per passar comptes. És al peu de l'avió i n'hi pots repreguntar. És a dir, que és una mena de titulars que jo crec que li hem de donar la importància que tenen. Però a vegades també n'ha parlat sense que ningú li pregunti, eh? I és Pedro Sánchez, i és Keir Starmer, i són molts altres líders europeus que els hi té jurada. I una mica, dius, escolta'm, jo no us necessito per l'Iran, però m'apunto i no me n'oblidaré, allò, ni oblid ni perdó, ja hem d'imaginar Trump una mica en moda, ni oblid ni perdó, i passarem comptes d'això. I Pedro Sánchez segurament simbolitza, és qui ho simbolitza de manera més clara.
0: I de popularitat com va? Trump va remuntant una mica o...?
1: No, va malament. Va malament. El que passa que jo... És a dir, va malament. L'altre dia li van preguntar, abans de marxar a la Xina, li van preguntar per Iran i li van dir, però escolti'm, vostè té en compte no, els neguits dels nord-americans i les lluites que tenen per arribar a final de mes i com estan pagant la gasolina? I ell va dir que no. I va dir, no, jo només tinc en compte que l'Iran no pot tenir l'arma nuclear. Aquest clip, aquí fa una setmana que no paren de passar-lo, que els demòcrates ja l'han convertit en un clip de campanya, perquè és un president dels Estats Units dient que li és igual la dificultat econòmica dels seus ciutadans. I aquí això és pecat. Jo crec que no ens fem l'idea...
0: El preu de la gasolina, no?
1: Clar, jo crec que no ens en fem l'idea, perquè tu pots pensar, escolta'm, però si encara està molt més barat als Estats Units que a Europa, és veritat, però aquí la gent condueix molt. I ja no et dic on sóc jo, Washington, que encara hi ha una mica de transport públic a Nova York, però la que tu surts d'aquí i te'n vas cap a l'oest, la gent condueix 6 hores en el no-res constantment. Per tant, el preu de la benzina és molt, molt, molt important en aquest país. I ja no et dic el del dièsel, no? del transport per carretera i dels agricultors. Per tant, va cridar molt l'atenció aquesta frase i no l'ajudarà. Ara, dit això, amb Trump, jo no em mullo, perquè és que escolta'm, és que estava processat i imputat en 4 casos penals, Roger, i va guanyar les eleccions.
0: Sí. I que cada notícia que genera sorprèn més que l'anterior i ens sembla impossible que passi una cosa així i continua passant.
1: Clar.
0: Amb la Lídia Heredia des de Washington, parlant de Donald Trump, parlant dels Estats Units i sobretot també de la Xina, aquesta setmana que hem tingut també aquesta fotografia entre els dos líders.
1: Per cert...
0: Digues.
1: Que tinc la torna, eh? El 24 de setembre tinc a Xi Jinping aquí, jo, eh?
0: Ah, clar, perquè hi ha el viatge de tornada, eh?
1: Clar.
0: L'has vist mai, si està anant o no, físicament?
1: No, escolta'm, farem...
0: Home, Trump petit no es
1: Trump
0: veu.
1: Trump és alt, sí.
0: Sí, dos jugadors de bàsquet. Va, una cançó, Lídia.
1: Vinga.

0: Segur que l'heu conegut, aquesta que sona és la Dua Lipa. Avui sona la Dua Lipa perquè amb la Lídia Heredia ens volem endinsar també en què és una Tiny Desk. La Tiny Desk és un format de concerts organitzat per la ràdio pública dels Estats Units, la NPR, per on passen artistes de talla, com pot ser la Dua Lipa, o com pot ser també Sting. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm a Jamaican in New York. Concerts sense públic es pengen a YouTube, on acumulen milions i milions de reproduccions. Tu, Lídia, n'has pogut viure un des de dins.
1: Sí, i ens ha fet moltíssima il·lusió. En farem una crònica pel Telenotícies, perquè era una cosa que volíem fer des de feia molt, perquè, mira, per una cosa que passa a Washington, no?, al costat de casa i que se'n va una mica de la política... I ens ha costat, eh? Són molt pulcres, eh? Aquests de la NPR, de la ràdio pública nord-americana, però finalment ho vam aconseguir. I sí, i vam anar-hi.
0: Quin artista et va tocar, tu?
1: A mi em va tocar una gent de Detroit que porta el Don Was, en The Pan Detroit Ensemble. Don Was és un músic i productor històric nord-americà que tenien un grup que potser algun oient ja amb una certa edat, que es deia Was Not Was, un grup de Detroit, i és el que ens va tocar. Això sí, no vam poder triar, eh? Jo ja vaig dir que hi volia anar quan hi anés la Rosalía, però no.
0: O sigui, ho ha fet Rosalía, també, eh?
1: No, no ho ha fet.
0: Però,
1: no ho ha fet,
0: però podria
1: fet...
0: ser perfectament, perquè no, és que no, estic veient...
1: O sigui, és que et dic jo que és serà el pròxim bombasso de l'NPR. Jo estic pensant que ara que correrà de gira per aquí, jo crec que hi anirà.
0: O sigui, el que va viure la Lídia sonava així.

0: Això és Detroit Ensemble Tiny Desk, eh?
1: Sí, això mateix. Això és un grup que... És a dir, això és... A veure, això és una idea meravellosa, que com totes les idees meravelloses va sortir una mica per casualitat. Fa gairebé 20 anys dos presentadors de la NPR van anar a un concert, no el van sentir bé, van pensar, ostres, que la gent va als concerts i xerra. Per què no li diem que vingui un dia a actuar a la nostra oficina? A l'oficina, que és com si vinguessin a Catalunya Ràdio, eh, Roger? Mm. Sí, sí, a la redacció, a més a més.
0: He vist els vídeos, eh?
1: Els vídeos. Sí, jo crec que, exacte, sí, els oients, si no el coneixen...
0: Pots enganxar-ho al mig d'una llibreria, al mig d'un entorn, doncs, molt de carrer. No?
1: Llavors, això va començar a darrere de l'escriptori, del lloc on treballaven el Bob Boylan i el Stephen Thompson, que són els iniciadors d'això. Llavors, què passava? Al principi la gent els hi deia, no, què m'estàs dient? Venir a tocar en una redacció, què és això? Llavors, al principi els hi costava moltíssim que els artistes vinguessin. Mm. Què ha passat? Que això ha fet un boom espectacular i ara tenen cua. I d'artistes del nom dels que estàs dient, que en el fons no ho necessitarien per res, perquè ni els paguen, no els hi paguen ni el viatge, és a dir, els artistes o han
0: propaganda,
1: de correr per allà...
0: O sigui, publicitat, o el prestigi que et dona ja anar a la NPR a fer aquest Tiny Desk.
1: Exacte. Sí. Jo crec que és un tema prestigi ara ja, eh?
0: I ha anat Coldplay. A més, amb aquest so que no té res a veure amb un concert, que és un so més acústic, no?
1: Clar, clar.
0: Bad Bunny ha vist també un vídeo.
1: Home...
0: També t'hagués agradat a tu, Bad Bunny, eh, Lídia?
1: Home, sí, la veritat és que sí. Més, jo ja estava aquí, quan hi va anar Bad Bunny, però això és com una mena de secret molt ben guardat, eh? Costa molt que t'avisin, perquè, com tu deies, aquí no hi ha públic, això està molt ben muntat, arriben els artistes a les 10 del matí, fan un primer assaig, perquè això són concerts de mitja hora, toquen entre 4 i 5 cançons, i no hi ha públic. Per tant, ells, per l'altaveu de l'emissora, avisen... escolta'm, d'aquí mitja hora començarà a tocar tal, qui vulgui venir que baixi. Per tant, hi ha un accés dels treballadors de la ràdio i després hi ha un accés de boca a orella de si coneixes algú, familiars dels músics, amics, també familiars i amics de la gent que hi treballa, i suposo que de tant en tant algun periodista com nosaltres, pesats, que van insistint, fins que al final ens van donar entrada. Però hi ha unes normes molt estrictes, no pots gravar cap imatge mentre duri el concert, no pots penjar cap fotografia a les xarxes socials fins que ells no ho hagin publicat, i aquest al qual nosaltres vam anar va sortir just aquest divendres, és a dir, que nosaltres no podíem fer aquesta peça per el de les notícies fins avui, no? Fins que hagués passat el dia en què ells ho publicaven. Mm. I clar, ara tenen cua.
0: Va valdre la pena? Et va agradar?
1: Sí, és una experiència molt xula, la veritat. Ja es crea un ambient molt màgic. Els artistes, vam entrevistar després el líder d'aquesta banda, i ell mateix ens deia, escolta, em porto tota la vida fent això. I hem passat nervis, perquè tens la sensació, primer, que és un lloc com sagrat i que, a més, quedarà per la posteritat. És un arxiu musical que queda per la posteritat i que no es repeteix, eh? És a dir, això es grava, però és un fals directe, que en direm. És a dir, que si alguna cosa va malament, els artistes l'han de remuntar. Mm. Hem vist passar, l'última que coneixem va ser Amaya, sí, que hi va anar, però hi ha anat Silvia Pérez Cruz, hi ha anat els Tartar Helena, el guitarrista de la Fuente, hi ha anat fa molts anys Diego Cigala, Concha Buica, és a dir, que hi ha anat uns quants artistes.
0: Sí, Setangana, Steve Aín, però Dua Lipa és la que més s'acumula de reproduccions, 147 milions, vull dir que clar, això és...
1: Està mal, eh?
0: Sí, sí, no, brutal. Per cert, Bad Bunny el tenim aquí la setmana que ve a Barcelona, eh? També hi ha bufetades per aconseguir una entrada, especialment entre els jugadors del Barça.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, bueno, clar.
1: A veure, els jugadors del Barça... Massa bufetada no es deuen haver donat.
0: Bueno, escolta'm, és tan exclusiu i està tot tan venut que inclús acreditacions per premsa en donen poquíssimes.
1: Sí?
0: Vull dir que realment jo crec que sí que la cosa... I que deu estar tan sol·licitat Bad Bunny que potser sí que... Bé, doncs jo em vaig conformar amb l'última de la fila, que potser és més de la teva època i també t'agrada, Lídia.
1: Això m'hagués agradat moltíssim.
0: Doncs, a l'Estadi Olímpic
1: moltíssim.
0: La setmana passada. I t'he de dir que el Manolo García conserva una veu amb 70 anys espectacular. T'ho haguessis passat bé, eh?
1: Ja m'ho imagino. Jo l'últim que vaig veure d'ells crec que es van ajuntar una vegada per fer una cosa de los burros.
0: Segurament.
1: Allà al Celeste, sí, bueno, que ja no es diu Celeste, no sé
0: home,
1: com es diu.
0: Això el Rasmatàs, no?
1: Això.
0: Sí. Home, això. Fa molts anys
1: oi,
0: que...
1: Oi, oi,
0: Lídia,
1: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Lídia, t'has posat ara 20 anys més a sobre dels que tens. Celeste.
1: No. No, sí, jo crec,
0: fa 30
1: no, jo
0: anys
1: crec
0: que es diu Razzmatazz, ja.
1: Ja, ja, però no, això ja és la meva neurona, eh? Vull dir, ja va part dels anys que passen. És que tinc moltes coses al cap. Però bueno, ja m'heu entès. És, com el,
0: sí, entès,
1: és un altre acudit.
0: Entès,
1: de, sí. Aquell acudit, hem començat amb l'acudit de no ens farem mal i acabarem amb aquell de Montserrat, saps allò? Com es deien aquelles muntanyes? Doncs estic una mica així.
0: Bueno, molt bé. Escolta'm, doncs una abraçada també de part de l'última de la fila, a Bad Bunny, a Dua Lipa i a tota aquesta gent que has tingut la sort de gaudir també des de la intimitat d'aquest concert. Lídia, una abraçada cap a Washington. Cuida't molt. Moltes gràcies.
1: Cuideu-vos. Adéu.
0: Ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
4: I què?
3: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
4: Oh.
3: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
6: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
7: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bicor...
6: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
8: Hola! Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
9: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
8: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
9: Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
8: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
9: A mi no em miris, eh?
8: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
9: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
8: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després dels 30 minuts, farem el col·lapse.
9: Em sap greu.
8: No, no, a mi no està bé.
10: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
14: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
13: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
15: Cada dissabte a les 11 de la nit...
14: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
15: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
17: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
18: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
15: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 4 minuts de 11:45. Aquest matí, pendents del trànsit, amb un dispositiu especial en marxa pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya-Montmeló. A aquesta hora també retencions importants a l'AP7 a causa d'un accident. També a la C-17 i a la C-35, pendent del que passa a les carreteres, la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia de nou, què tal?
2: Hola, bon dia, Roger. Doncs la situació ha millorat força. Val a dir que, per exemple, el dispositiu de Rodalies, que havia establert amb un reforç entre Montmeló i Barcelona, s'acabava a les 11 del matí. I això vol dir, doncs, que fins a les 4 de la tarda, que hi tornarà, la situació és bastant millor. No obstant això, hi ha retencions encara a la P7 entre Mollet i la Roca en sentit nord. 8 quilòmetres de retencions, concretament. A la C-17 també hi ha circulació intensa, Parets del Vallès en sentit nord, i a la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers en tots els sentits cap a l'accés al circuit. Però hi ha un esdeveniment que també ha incidit bastant aquest matí, són aquests 5 quilòmetres que encara queden a la P7 de retencions entre Martorell i Gelida en sentit sud. Hi ha hagut un accident important aquest matí i això ha fet que hi hagués cues de més de 10 quilòmetres. Se'n ressent la B24 i hi ha retencions a Vallirana en sentit Vilafranca del Penedès. Aquestes són les incidències més destacades ara per ara.
1: Gràcies, Carmina. Micròfons oberts. Si la cosa es torna a complicar, demana espai i ho anirem actualitzant. Fins ara, una abraçada.
2: I tant que sí. Fins ara.
1: Jo mai he caminat per les muntanyes de la Lluna. Xavier Aldecoa, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
4: A la Kira Mandó.
5: A la
4: Kira Mandó.
5: Mamar
4: Mandó.
5: Mamar
4: Mandó.
5: Kira
4: Mandó. Kira Mandó.
1: Cada cap de setmana voltem pel món a través de les aventures del Xavier Aldecoa. Avui ens portarà fins a aquestes muntanyes de la Lluna, que ha batejat, això es troba a Uganda, eh?
3: La frontera d'Uganda i República Democràtica del Congo. Jo crec que és un dels racons més verges i més espectaculars de l'Àfrica. Si li agrada la natura a algú, si li agrada la muntanya, avui de parar l'oïda, eh?
1: De seguida hi anem, però abans vaig pensar en tu també durant la roda de premsa de Florentino, Xavier, quan vaig sentir el president del Madrid dir això.
6: El Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida. Gratis, al Madrid. Gratis. Los niños de África puedan ver el fútbol. Gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver?
1: Tu que ets un admirador de l'Àfrica i de Florentino, Xavier, sí, suposo que et vas donar per al·ludit, també.
3: Primer que és un cínic i és fals. O sigui, recordem que el Madrid porta Emirates a la samarreta, un país que està darrere de moltes guerres africanes, i després que crec que denota un paternalisme ranci, igual que va demostrar un masclisme ranci quan va dir-li a aquella periodista dejar-li hablar a la niña que vosotros sois muy feos, doncs crec que s'engloben al mateix lloc. És paternalisme ranci cap a l'Àfrica de los niños africanos, com si el Florentino es preocupés realment del que li passa a aquests nens perquè puguin veure un partit, que ja el veuran igualment, encara que no vulgui.
1: Tu també t'ho has passat bé aquests dies, eh?
3: Jo m'ho he passat molt bé, sí, sí, sí. La veritat és que he anat a un dels jocs que més m'agrada del continent africà. Primer ja perquè m'agraden les muntanyes, però és que és un lloc que està fora de tot. O sigui, és un lloc que està apartat absolutament i que és preciós.
1: Avui amb el Xavier Aldecoa viatgem fins a Ruwenzori, aquestes muntanyes llegendàries i màgiques, Xavier.
3: Són màgiques, a més, i llegendàries des de fa molt de temps. O sigui, pensem que la primera vegada que es deixa escrit que existeixen és a l'any 150 després de Crist, i és a l'astrònom Ptolomeu que, d'oïdes d'un altre comerciant grecorromà que es diu Diògenes, diu que ha fet un viatge per l'Àfrica 25 dies després de tenir un naufragi i que ha vist unes muntanyes on es reflecteix la lluna a la neu, i aquestes muntanyes es diuen muntanyes de la lluna. A partir d'aquí hi ha una història de més de 1.700 anys on tothom es creu que hi ha unes muntanyes de la Lluna, però ningú sap exactament a on. Hi ha gent que hi diu que són a Etiòpia, hi ha gent que diu que és el Kilimanjaro, i altres que diuen que són aquestes del Ruwenzori. I no és fins al segle XIX, quan un nom que ens sonarà més, l'explorador Henry Morton Stanley, s'endinsa per l'Àfrica i de sobte una nit veu com s'obren els núvols i Tatam, les muntanyes Ruwenzori plenes de neu, i era un dia de lluna plena, i es reflecteix. De nou, tornen a aparèixer a la història aquestes muntanyes Ruwenzori, que són les muntanyes de la lluna, aquestes mítiques i legendàries que donen aigua al riu Nil, aquestes fonts del Nil.
1: Què tenen de particular aquestes muntanyes, Xavier?
3: Doncs és com viatjar a un altre món, un món apartat. Per apropar-te a aquestes muntanyes has de fer 5-6 dies d'aproximació per un planeta que sembla creat només específicament per allà. Són boscos densos, arbres prens de molsa, branques amb fils de molsa que semblen la barba de Max, després has de passar murs de bambú, zones pantanoses, pics gegants, i tot això cobert d'una fauna endèmica, una flora endèmica, una vegetació que sembla que sigui de Mart o de la Lluna, més que d'un lloc de la Terra. Són molt, molt maques.
1: Hi ha alguna paraula prohibida en aquestes muntanyes?
3: Hi ha moltes. És que els Bazongo, que són el poble que hi viu allà, creuen que el déu, el seu principal déu, viu en aquestes muntanyes. Hi ha molts tabús, moltes creences. Per exemple, aigua, la paraula aigua, no la diuen igual si estàs fora de la muntanya que si estàs dins de la muntanya. I a partir d'aquí ja et pots imaginar mil tabús diferents. Hi ha unes mores gegants en aquella zona que està prohibit penjar-te-les quan puges, però en canvi cap problema quan baixes. Així que tot ple de déus, de llegendes i de tabús.
1: Què se t'hi va perdre allà, tu? Què hi anaves a fer?
3: Doncs jo anava a fer un reportatge sobre els primers guies, els primers xerpes, que estan treballant allà. I no us penseu que fa molt que treballen. O sigui, el 2010 es comencen a obrir rutes per aquestes muntanyes, ho fan ells mateixos a cop de matxet i ho fan seguint les rutes que havien obert molt precàriament els caçadors. Ningú més s'hi apropava a aquestes muntanyes. Són muntanyes, ja dic, que són molt inaccessibles. I aquest grup de xerpes, d'instructors, de guies, fan aquest negoci a poc per obrir aquestes muntanyes al negoci de l'alpinisme. És una zona on ja abans hi havia una mina de coure. Quan la tanquen, veuen que necessiten trobar una altra mitja de vida i troben en l'alpinisme, en la muntanya, una petita sortida.
1: S'ha de ser muntanyista expert per visitar? És a dir, una mica d'alpinisme n'has de saber, Xavier?
3: A veure, per pujar els pics més alts necessites coneixements. Per una qüestió també d'alçada, o sigui, pensem que hi ha muntanyes de més de 5.000 metres, 4.000 llargs, llavors aquí necessites tenir un coneixement. Però jo diria que hi ha trekkings de 2-3 dies que salvant això, si has d'estar en forma, has d'estar físicament bé, ho pot fer molta gent. No és una muntanya com la dels Pirineus, podríem dir, diguéssim. Has de travessar zones pantanoses on t'hi has de ficar. Llavors això cansa bastant. Després, els pics més alts, per exemple el pic Margarita, són 5.100 metres, ja necessites grampons, ja necessites corda fixa, ja necessites el piolet, però diguéssim que la muntanya és tan gran i tan bonica que jo animaria a tothom que tingui una mica de forma física per posar-se les botes i cap allà.
1: Això són les petjades de l'Aldecoa?
3: Les meves. És que hi ha una particularitat també, que com ja tanta pluja, les Ruwenzori, la traducció en llengua Bazongo és el qui fa la pluja, el rei dels núvols, d'aquestes dues excepcions. Plou moltíssim. Hi ha algunes zones on estàs caminant i són pràcticament pantans. Has de pujar, de fet, jo vaig pujar al Weisman, una de les muntanyes, i has de pujar amb botes de cautxú, aquestes botes de pluja fins al genoll, perquè t'hi fiques fins al fons. Això li dona molta particularitat i també les fa una mica inaccessibles i et dono unes xifres molt, molt ràpides. A aquestes muntanyes només hi van 1.000 persones a l'any. 1.000 persones és res, comparat amb el Kilimanjaro, que van 50.000, fins i tot el camp base de l'Everest van 60.000, o a l'Aneto, que van 25.000. 1.000 persones és res. Estem parlant d'una de les zones més apartades i, clar, costa perquè t'has de posar aquestes botes i trepitjar fang per poder-les pujar.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a la frontera entre Uganda i la República Democràtica del Congo, amb el Xavier Aldecoa, viatjant i pujant muntanyes.

0: Això és un salt d'aigua.
1: Això és un salt d'aigua, però, Roger, no és només un salt d'aigua. És una de les coses més brutals que he sentit en els últims temps, perquè aquest salt d'aigua el van descobrir el 2020. O sigui, estem parlant d'una zona on moltes vegades jo anava preguntant, escolta, aquest pic? No, aquest pic encara no s'ha pujat mai. Hi ha molts pics de 3.000 metres que no s'han pujat mai. Per exemple, aquesta cascada la van descobrir el 2020 durant l'època de la Covid. Com allà, evidentment, ningú hi anava perquè els aeroports estaven tancats, els guies de la zona van decidir obrir una altra ruta per un altre vall i es van trobar una cadena de cascades espectaculars, brutals, que un altre país les tindria en la primera pàgina de fotografies de llocs a visitar del seu territori, i allà trobem unes cascades que ningú sabia que hi eren. I és literal, eh? O sigui, quan camines per allà te n'adones que si no obres un camí a cop de matxet no es pot accedir. És un terreny molt abrupte, molt, molt vertical en alguns casos, i sense ajuda. De fet, en alguns jocs han instal·lat algunes ajudes d'escales de fusta, perquè si no és molt complicat. Així que tenim un lloc al cor de l'Àfrica, on encara queden moltes coses de descobrir, com aquesta cascada de més de 25 metres o algunes muntanyes, alguns pics que ningú absolutament encara ha pujat.
0: A les muntanyes del Ruwenzori, també amb aquesta fotografia.

0: Rwenzori és una serralada de l'Àfrica situada a la frontera entre Uganda i la República Democràtica del Congo i considerada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. En el seu punt més alt, el Pic Margarida s'eleva fins als 5.109 metres, una xifra que el converteix en el tercer cim més alt del continent, només per darrere del Kilimanjaro i el Mont Kenya. Rwenzori també és una de les poques serralades d'Àfrica que conserven glaceres, tot i que estan amenaçades de desaparèixer per l'escalfament global.
1: El Xavier Aldecó, a banda de conèixer les bondats d'aquestes muntanyes, també va fer un reportatge sobre l'educació a la zona rural. Xavier.
2: Sí, vaig anar a veure... Estem parlant d'una zona rural molt apartada, evidentment, i vaig anar a conèixer la vida del Harrek, que tenia 8 anys, de la Liviana, de 10, i del Joat, perquè volia parlar de les dificultats per estudiar de molts nens. Molts nens han de combinar no només l'anar a l'escola amb les dificultats que comporten una zona rural, havien de caminar bastant per arribar a l'escola, sinó també amb la feina. Havien de treballar al camp i això convertia els seus somnis. En el cas del Harrek volia ser policia, la Libana volia ser professora i en Joat volia ser metge, doncs en una muntanya ben difícil d'escalar. I de fet és una de les coses que volia explicar. No només és intenció d'estudiar, en alguns casos, és una dificultat afegida molt gran.
1: Què volien ser de grans, tota aquesta gent que vas conèixer?
2: Doncs, veies a tota la zona tenien somnis d'anar a un altre lloc. Per exemple, aquesta nena volia ser professora, el Joat volia ser metge, però també em vaig trobar molts que volien ser pilots d'avió, que volien marxar. I t'haig de dir que últimament també m'estic trobant a molts nens que volen ser portejadors o guies. Això de la muntanya com un lloc on t'hi pots guanyar la vida, també t'hi trobaves. Ara mateix hi ha uns 800 portejadors i uns 65 guies. S'està convertint en un negoci important per la gent d'allà, en una sortida. Així que aquests somnis de sortir d'una feina que et permeti sortir de la ciutat estan virant una miqueta cap a somnis de quedar-s'hi i poder treballar.

0: També un viatge a través de les cançons. Xavi Aldecoa, què ens portes avui?
1: Doncs aquesta cançó que a mi m'encanta, Buoma, d'un artista ugandès a pas. M'agrada moltíssim la música ugandesa perquè, així com hi ha altres músiques, la caniana, nigeriana o d'altres llocs del planeta, que són més xulesques, més de mostrar, de treure pit i dir que macos que som i que rics que som, la música ugandesa és molt festiva. Barreja moltes músiques locals i en aquest cas em va agradar molt perquè la vaig sentir precisament a 3.450 metres d'alçada quan els portejadors estaven girant cap a un camí alternatiu escoltant aquesta cançó, i em recorda molt aquest moment abans de pujar al cim, com els portejadors estaven escoltant aquesta cançó. A més, que vol dir, en llengua local es traduiria com espectacle o deliciós. És com quan veus una cosa que t'encanta, diuen això, Buoma, així que em quedo amb aquest record d'aquests portejadors escoltant música.
0: I un record també sonor.
2: Hola, Patxi, bon dia, què tal? Supongo que ya estás de camino, así que tambo la bulungi, que en Uganda significa buen viaje.
1: Aquest és el Pablo Moraga, és un amic primer, és alpinista, i després ell també és un guia professional de vida salvatge i té una relació molt especial amb l'Àfrica i amb la Ruwenzori. Primer perquè va pujar al Pic Margarita, es va enamorar i s'ha quedat a viure allà. I segon, perquè jo el vaig conèixer quan ell era molt jove i estava entrenant a l'Àfrica, i va decidir anar a aquesta zona i fer d'instructor de guies de muntanya. Els va formar. Va veure que, de fet, em deia, és que clar, he vist que com m'asseguren i això és perillós, aquesta gent no té formació. Evidentment, estem parlant d'una zona tan apartada que no tenien aquesta formació. I ell, que la tenia, s'hi va anar i es va quedar allí. Va ser maquíssim, va ser molt interessant tornar amb el Pablo a aquesta zona, a veure l'estima que el tenien, parla les llengües locals, és un noi que em va acompanyar no només amb els guies, sinó després en un dels misteris, Roger, més macos que queden al continent africà. Com ell és guia de vida salvatge, li vaig demanar que m'acompanyés a veure si trobàvem el lleopard de la Ruwenzori. No se li ha fet mai una foto. Mai. Ni una foto ni un vídeo. Llavors, era un dels nostres objectius, a veure si érem capaços. Haig de dir que vam veure penjades, vam veure excrements, i el vam veure girar cua un segon darrere d'una pedra, però no vaig ser suficientment ràpid. Em mataré per això, però no vaig poder-li fer una foto. Vaig treure el mòbil molt ràpid perquè no hi havia... però ja no va haver-hi manera de trobar-lo.
0: Però el vas poder veure, almenys la cua,
1: El vaig veure, que és un èxit brutal, eh? O sigui, hi ha molts guies d'allà que l'han vist una vegada o l'han vist dues vegades i mai més, i de fet van al·lucinar que nosaltres, per la perseverància aquesta d'anar tota l'estona seguint, el veiéssim, però no li van poder fer fotos. Així que si hi ha algun fotògraf escoltant que tingui aquest repte, escolta, Leopard de la Ruwenzori, mai li han fet una foto.
0: Avui amb el Xavier Aldecoa en aquest lloc recòndit del planeta, preciós, aquestes muntanyes de la Lluna, Ruwenzori, aquesta frontera entre Uganda i la República Democràtica del Congo. Si parlem de lleopards, els lleopards dels meteoròlegs d'aquesta casa, Tomàs Molina, bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia. No sé si em definiria com el lleopard a mi mateix, creu-me.
0: Ja has estat mai a l'Àfrica, tu, Tomàs?
3: Sí, la veritat és que sí.
0: I el
3: he estat a Kenya i a Tanzània.
0: Ah, mira, molt bé, doncs molt ja maco. Teniu algunes coses en comú amb el Xavi Aldecoa. Ara, el proper viatge que has de preparar és el Ruwenzori, després de tot el que ens ha explicat.
1: Sí. Plou molt allà, eh?
0: Sí. Mira.
3: Sí. Bé, on vaig estar jo, que era més el Masai Mara i així, no tant. Però a mi em va agradar molt la part de la costa de Tanzània. Ara, jo sóc meteo, eh? Les tempestes, aquestes zones equatorials, és a prop de l'Equador, com creixen les tempestes, això sí que és una de les coses que em va impressionar, perquè està plovent com que s'acaba el món i de cop torna a sortir el sol i és absolutament primaveral. Això ho vaig trobar espectacular,
1: sí,
3: a part
1: sí,
3: d'altres coses també.
0: Tu fas viatges meteorològics, Tomàs, allò pel gaudi de saber de ser un lloc on els fenòmens meteorològics són diferents dels que tenim a Catalunya?
3: No seria per això, però sí que és veritat que veig el món una miqueta amb aquest punt de vista, perquè fixa que ara m'has parlat d'això i jo t'he parlat dels núvols.
0: Clar, clar.
3: Però una de les coses que em va cridar molt l'atenció a Kenya és em desconcentrava l'orientació, perquè nosaltres aquí, quan diem mira el nord, tu mires el nord i tothom sap senyalar el nord, i en canvi allà el nord és el sud, perquè tots tenim com en el nostre cervell que l'ombra se'n va cap al sud. L'ombra se'n va cap al nord. I en canvi allà l'ombra va cap al sud. perquè el sol està a l'altre cantó, saps? I és un desconcert, perquè dèiem, on està Tanzània? Llavors m'intentava organitzar geogràficament i anava del revés, estava del revés. O la lluna, també és diferent que aquí. Aquí la lluna sempre és mentidera, perquè quan té forma de C és que està creixent i quan té forma de D és que està decreixent. Ah, al revés, que és mentida, o sigui que va del revés. Doncs en allà és, té forma de tapa o de cassola. Mm-hmm. Vaja, és curiós. Vaja, ja està.
1: Hi ha una cosa molt curiosa, que amb la pluja relacionada, que en molts països africans, si plou en un dia marcat, és una benedicció. Aquí nosaltres, si plou el dia de la teva boda, el dia del teu aniversari, és com, ostres, ja m'han aixafat la guitarra. En canvi, a l'Àfrica, si plou, recordo el funeral del Nelson Mandela, que va ploure, i tothom estava content perquè això volia dir que era una benedicció.
0: Clar, clar. Uh-huh. Escolta'm, Tomàs, aquí molta gent es queixa que som al mes de maig i torna a fer un fred pràcticament d'hivern quan et despertes al matí. Què està passant?
3: Sí, que tornem a tenir el temps d'abans. I això a mi m'encanta, també. Quan, aquí tenim la dita aquella de fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil. Què vol dir això? Doncs que habitualment, en castellà n'hi diuen el 40 de mayo, però és la mateixa dita. Nosaltres aquí, el mes de maig, tot i que sembla que ja és un mes de calor, és mentida. El mes de maig no és un mes de calor, és un mes de... Depèn, no? Depèn del dia. I aquest any s'està portant molt del que serien els maig d'abans, en què hi ha una entrada d'aire fred i de cop a migdia, com que el dia ja és llarg, de fet el dia ara és similar al dia d'agost, que són dies llargs, però també les tardes s'escurcen ja, o sigui, la tarda no és tan llarga. I llavors hi ha aquesta diferència, saps? A migdia dius, oi, quina calor que fa, però al matí ha fet fred i al vespre també tens fred. Està fent un temps d'abans.
0: I aquest cap de setmana, que ha començat també fred, perquè ahir també vam acumular aquestes pluges, hem de remuntar una mica aquesta setmana, Tomàs?
3: La setmana vinent. Sí. Però no serà de canvi d'armari, aviso, eh?
0: O sigui, perquè continuarà fent fresqueta.
3: No, farà calor. Dimecres, calor, ja. Dimecres, dijous, divendres, tornarem a estar per sobre dels 30 graus. I la gent farà aquell error típic de finals de maig, en què ja dius, canviem l'armari, anem a buscar la roba d'estiu, vinga, vesteix-me d'estiu, i zas, t'encostipes. Perquè a final de mes torna a entrar, o almenys els mapes allò més llarg termini, que no són del tot de fiar, però indiquen que pot passar, tornaria, no és que faci fred, però si vas d'estiu, t'encostipes.
0: Doncs esteu avisats per Tomàs Molina. Paraula de Tomàs Molina, no us precipiteu. Una abraçada, Tomàs, fins després. Demà també treballes?
3: No,
0: demà no hi és. Doncs descansa. Una abraçada, Tomàs, gràcies.
3: D'ara.
0: 3 minuts per les 12, amb les excursions del Xavier Aldecoa, Quimi Portet, fins a la publicitat, amb aquest excursionista, un clàssic seu, ara que ha tornat a l'últim de la fila. Xavier Aldecoa, que vagi molt bé, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Pausa, notícies de les 12, i de seguida rebem en aquest estudi el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Fins ara.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
1: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
7: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
8: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
9: Us esperem! Serà brutal!
10: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: És tan tendre amb mi, Di.
13: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
12: Crec que m'he enamorat.
13: Normal, amb aquests preus.
12: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
13: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
15: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
0: Som 3Cat. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
18: Bon dia, us informa Eva Compte. Els Estats Units han matat aquesta matinada el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. Després ho han confirmat també les autoritats nigerianes. Això, mentre les retallades del president nord-americà en l'ajuda, la cooperació i el desenvolupament a l'Àfrica han fet créixer els conflictes al continent. Ho conclou un estudi de Science que ha vist com els combats, les protestes i els aldarulls han augmentat en moltes regions africanes que s'han quedat sense fons. Ho explica aquesta emissora el primer autor d'aquesta recerca, l'economista suís de la Universitat de Louisiana, Dominic Ronner.
19: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
18: Repassem més notícies amb la Maria Guixà. Detenen tres homes per agredir sexualment i pagar a una prostituta en un taxi a Barcelona.
20: Els fets van passar el dimecres al districte de Ciutat Vella. Dues de les detencions es van fer el mateix dimecres i ahir es va arrestar l'altre home a Palma. Tots tres són policies canadencs que estaven de vacances a Barcelona.
18: Gairebé no queden habitacions als hotels de Barcelona a un mes de la visita del Papa a la ciutat i les poques que queden lliures han triplicat el preu.
20: Els apartaments turístics, per exemple, ja estan al 97% d'ocupació i l'alberg i les cel·les de Montserrat estan plens. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, la majoria de clients són famílies que s'hi estaran 4 dies de mitjana. Marian Moro és la directora general d'Apertur, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
21: És una visita que té, que arrastra una demanda que es pot
2: moltes famílies o casals de catòlics de gent jove que venen per veure el papa, i és clarament el target del nostre allotjament.
18: Taiwan es reivindica com un país independent després de l'advertència del seu aliat Donald Trump perquè no faci passos cap a l'autodeterminació.
20: El viceministre d'Afers Exteriors taiwanès ha volgut deixar clar que la política dels Estats Units amb l'illa no ha canviat. També ha volgut recordar a Washington els seus compromisos, inclòs a la venda d'armes que recull la llei després que Trump hagi dit que aviat prendrà una decisió sobre aquesta qüestió.
21: La venda d'armes entre Taiwan i els Estats Units sempre ha sigut un pilar d'estabilitat i de pau regional. No hi ha hagut cap canvi de política, tal com ha repetit reiteradament la part nord-americana, ja sigui el president o el secretari d'Estat. La nostra posició sobre la venda d'armes tampoc ha canviat.

0: I Clara Peya puja a l'escenari de l'Auditori de Girona aquest vespre en la gira de presentació del seu àlbum La Nuca. La pianista i compositora de Palafrugell s'ha convertit en una de les autores més prolífiques i transgressores de l'escena contemporània. I en aquest disc també fuig dels tòpics. Parteix de la idea de la trobada, que ens ha d'apropar de nou, no per l'amenaça de la catàstrofe, diu, sinó pel desig de viure juntament el futur. Per això, La Nuca presenta 16 temes amb 15 col·laboracions de procedències i edats diverses, com ara Judith Nederman, Rita Payés, el palestí Ahmed Eid o l'argentí Juan Quintero. Al final, el tema La Nuca, que ara sentim, el canta la mateixa Peya. El concert a l'Auditori de Girona començarà a les 8. I esports, Xavi Soler.
1: Aquesta hora ja tenim la grella de MotoGP del Gran Premi de Catalunya. Anem al circuit de Montmeló. Oriol Rodríguez, bon dia.
2: Bon dia, el català Àlex Márquez sortirà tercer al Gran Premi de Catalunya. El de Cervera ha acabat a gairebé 3 dècimes de Pedro Acosta, que ha aconseguit la segona pole position de la seva carrera, i sortirà primer al davant de Franco Morbidelli i del mateix Márquez, convertint la primera fila de la graella. El líder de Mundial, Bezzecchi, ha caigut, haurà de sortir des de la 12a posició, per davant de Bagnaia, Maverick Viñales, que surt 17è en el seu retorn a la competició, i Alex Rins des de la 19a posició. La cursa sprint a partir de les 3 de la tarda en directe a Catalunya Ràdio i TV3. Oriol Rodríguez, Catalunya Ràdio, circuit de Barcelona-Catalunya.
1: En futbol, el tècnic del Madrid, Arbeloa, reconeix que Mbappé no estava content després de la seva suplència contra l'Oviedo, però assegura que és un bon símptoma perquè demostra que és competitiu. També diu que si arriba Mourinho com a tècnic del Madrid, ell estarà molt content. A les 9, el Barça juga la final de Copa contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Les de Pere Romeu opten el tercer títol de la temporada. Tres equips catalans opten a ser a la Final Four de la Champions femenina de waterpolo, juguen les tornades dels quarts de final. A les 2, el Sant Andreu juga a la piscina del Buliac Meni, van empatar l'anada. A les 6, el Sabadell ha de remuntar 5 gols a la piscina de l'Olympiacos, i a les 8, el Mataró defensa 4 gols a la piscina de la Roma. I en hoquei patins, semifinals de la Copa Femenina, 4:45, el Vilassana juga contra el Fraga a les 7, la segona semi enfronta el Gijón i el Benvibre.
3: Fins aquí les notícies.

0: crèdit original.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: 12 i 5. Moment al suplement per les pantalles i el cor amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora a tots dos.
3: Hola,
4: bon
3: què tal?
4: Dia.
2: Com esteu?
3: Pues molt bé. Encantats de veure't, com
2: sempre. Anant bé la setmana?
3: Una mica sempre... llarga, eh? A mi esta setmana se m'està fent eterna.
2: Per què? Per què, Callarissa? Per què?
3: Bueno...
2: Has començat no, amb bon peu, vas anar a la Pipa Vidal,
3: no, no, no, no, no, molt bé, molt bé. Res a dir, però vull dir que... Perquè moltes coses acumulades de feina, de compromisos, etc. Tinc ganes que s'hagi a la una.
4: Jo tinc una mica de torticolis tota la setmana i no m'acaba de marxar.
2: Perquè
4: no tinc temps ni per anar al fisio.
2: Bé, sí, vaig ben estressada. Heu arrencat amb molt bon peu. La Rebeca Rodríguez, que és la sotsdirectora, encara és?
4: Sí.
2: És que amb els títols ja em
4: perdo. Cara al Show.
2: Del Cara al Show, que és el programa del Marc Giró, que heu arrencat doncs, meravellosament bé. A l'entrevista del Rufián, molt comentada també aquests dies.
4: Sí, a més...
2: És un convidat que ara està en un moment en que garanteix audiència.
4: I bàsicament que és un convidat que, a diferència d'altres polítics, respon a tot. I no et respon de la manera d'un polític, sinó que la gent l'entén, no? Que jo crec que parla clar. Ens va parlar de tot, ens va parlar molt, a nivell polític i també a nivell personal. Seria un gran col·laborador, si algun dia deixa la política, mira...
2: Li vau fer l'oferta ja, directament.
4: A nosaltres ens agradaria, però és veritat que de moment és impossible que
3: jo
4: això
3: crec que
4: passi.
3: Va tindre massa química en el presentador i quan hi ha tanta química no pots treballar junt.
2: Em va cridar l'atenció que ell va explicar que els vagons de l'AVE no s'adorm,
4: sí.
2: Per por...
4: A que li facin una fotografia.
2: Que li facin la fotografia.
3: Pobre,
2: terrible.
3: Mare de Déu.
2: Bueno, això vol dir que has d'estar molt atent també a la teva imatge. I perquè, és a dir, quan tu ets Gabriel Rufián, a banda d'explicar també doncs, que havia patit alguna agressió... No?
4: Tres a Madrid i una davant de la policia, a més.
2: Això també ho va dir Wyoming l'altre dia, també.
4: És heavy.
2: Amb l'Aimar...
4: l'Aimar Bretos, no?
2: La
4: Noche de Mar.
2: I vull dir que entenc que és una derivada també de com està el clima polític a Madrid. I explicava, doncs això, que no volia dormir-se en un vagó de l'AVE perquè no li fessin una fotografia robada que després s'acaba convertint en un mem. Vull dir que has d'estar pendent
4: No, només això.
2: Vull dir que, tal i com duren ara... Els trens, que també s'han endarrerit una mica, doncs aquests...
3: Que a mi és el que m'estava fent més pena, és que és com que en el món d'hores que estàs dins de Renfe no pugui fer ni una capcinadeta, eh?
4: També va explicar que això està fora de l'edició, que ell és molt d'anar a la platja, però que ara no està tan en forma com estava perquè abans anava molt a córrer, i que intenta no anar tant perquè no vol que tampoc el fotografin amb la panxa d'haver-se pres unes birres, no?
3: Estem parlant de platja tèxtil o platja no tèxtil?
4: No, tèxtil, jo crec. Despullat vale, no va dir que hi anava. Va dir que dormia despullat, això sí que ho va explicar. Que va dir, clar, el Marc llavors ja es va revolucionar.
2: Va hiperventilar. Però el Marc, tu creus que li agrada?
4: Que li agrada?
2: És el prototip del Marc Giró?
4: El Marc és eclèctic, diria, perquè a vegades diu un i després diu un altre, mai sabries. Jo tinc una amiga, molt amiga que tu coneixes, que aquesta sí que li agrada força, eh?
2: Aquí, a la...
3: Ai.
2: Laura Fa.
4: Sí. Ah. Bueno, no sé si ho podia dir, això, ara em trucaràs.
2: No, ja queda dit, és a dir...
4: Ja està, ja ho he dit. Potser no ho podia dir, eh?
2: Doncs però... a Laura Fa, va, dedicada a aquesta cançó d'una de les candidates a guanyar el Festival d'Eurovisió de... que és Finlàndia i que sona així. Oh.

70a edició del Festival d'Eurovisió, edició atípica, no hi participa Espanya i tants altres països també. Boicot espanyol a la participació. N'hem parlat a la tertúlia de la crònica més política, també pel que fa a la crònica més musical. Doncs bé, Finlàndia, que és una de les favorites per guanyar. També a moltes apostes, Austràlia.

0: i Grècia. Aquesta és horrorosa, realment, eh?
1: Doncs mira, jo crec que té números per guanyar aquesta.
0: Segur. O sigui, la pitjor sempre és la que acostuma...
2: Jo no la batejaria com horrorosa, eh? Jo, des del meu punt de vista, és com una mica més extravagant, una mica menys previsible dins del context eurovisiu, però jo no la veig tampoc com la típica aposta friki, eh? O sigui, jo veig una cosa més extravagant, una mica... No sé... Jo crec que hi ha més complexitat de la que sembla. A mi m'ha enganxat.
1: Jo m'he repassat aquest matí abans de venir algunes de les cançons i de dir que el meu fill, que els nens això tenen molta vista, aquesta és la que li ha fet més gràcia,
0: no.
1: Eh?
0: I et diré una altra cosa. La guanyadora de l'any passat, la no guanyadora de l'any passat, però la guanyadora honorífica... O sigui, saps allò al final d'any que et fan allò de l'Spotify Rap?
1: Sí. La més escoltada.
0: Doncs a la meva llista, malauradament, segur que hi haurà aquesta cançó, que és la no guanyadora de l'any passat, però és la cançó que queda recordada del festival. Per culpa del meu fill, que se sap la coreografia de l'Espresso Macchiato.
2: Que mono!
0: És molt difícil allò que fa amb les cames, eh?
1: Sí, és veritat. És complicat. És veritat que tots ho feien, eh?
0: Però és que és tan enganxosa. Puja. Espresso Macchiato.
2: És que com resistir-se, eh?
0: Que dius, mira, els italians no, perquè era Estònia que cantava això.
2: No, clar, bueno, però és que Itàlia ja és patrimoni de la humanitat, vull dir que...
1: El grec també fa frases així en espanyol i en altres idiomes, eh, la cançó, que a vegades això també és una cosa que...
2: Castellà, francès, anglès, crec que barreja.
0: Callarissa, tu faràs boicot avui?
2: Jo faré boicot, absolutament, estic absolutament orgullós de no mirar Eurovisió enguany, perquè és una organització que s'ha venut vilment als interessos econòmics de tota índole, i ha cedit a totes les pressions polítiques que podia cedir i manté a Israel dins de la seva llista de participants quan va treure'n a Rússia, quan Rússia va declarar la guerra a Ucraïna. Per tant, una doble vara de medir que no es pot consentir perquè s'estan vulnerant els drets humans a Gaza i això no ha tingut cap impacte en la decisió de la UER, que és la Unió de Televisions Públiques Europea, que ha mantingut a Israel allà dins, com
1: però
2: si no passés res.
1: Perquè el patrocinador és israelià.
2: Exacte, aquí és el gran tema.
0: Però aleshores, qui vulgui seguir avui la gala des d'aquí, ho ha de fer a través de YouTube per streaming, eh?
1: Exacte, sí, a través de YouTube, perquè evidentment Televisió Espanyola no emetrà, no emet les semifinals, no emetrà la final, no se'n parlarà, no hi ha hagut cap tipus de cobertura.
2: Green flag.
1: I llavors la gent que ho vulgui veure sí que ho haurà de mirar per YouTube, sí, en anglès. Les

0: Clar, això va fer sospitar d'entrada a la gent que havia hagut una campanya soterrada per a que la gent votés massivament a Israel des de fora d'Israel i guanyés el televot. Per exemple, Espanya va emportar-se un 33% dels vots i el segon més votat, que era Ucraïna, va emportar-se un 6% dels vots de les persones espanyoles que volien que guanyés una cançó que no fos Espanya, perquè des de dins del teu país no pots votar al teu propi país. Què vol dir això? Que si Espanya està plena d'ucraïnesos que estan refugiats aquí i ells van votar, diríem que s'entén, massivament al seu país per a que guanyés, i de cop Israel, que no té aquí una gran massa de població vivent aquí, de cop guanya tant, s'olora que potser hi ha hagut alguna campanya, perquè cada persona pot votar fins a 20 vegades.
1: Abans, podia abans. 20. Ara només 10 vegades.
2: Seran 10 aquest any.
1: Sí, a més, sí que el The New York Times ha revelat que el govern d'Israel va gastar més $1 milió en una campanya justament de màrqueting digital. A més, el que han fet ara per vigilar una mica el patró de comportament de vot és que, com tu saps que cada vot són 0,99 cèntims que has de pagar, ho fas amb targeta. Llavors, ara el que vigilaran, verificaran que aquests vots provenen de ciutadans i no d'aquests vots internacionals que al final
2: robots.
1: Són... Exacte, robots internacionals, que són programes informàtics que automatitzen i acaben votant a qui vol el país en concret.
0: Una petita cosa de com funcionen dins de la Unió Europea de radiodifusió, no? que és bastant sintomàtica. És a dir, l'any passat, quan va haver-hi aquesta espècie de xoc emocional per a tots els fans d'Eurovisió que van descobrir que Israel estava guanyant el televot de forma massiva, clar... Alguns van demanar una auditoria externa de com s'havia produït el televot. Això no ha passat. Vaja, com pot ser, no? És a dir...
1: Home,
0: una
1: no,
0: cosa...
1: no els hi ha interessat.
0: Clar. Clar. Però a l'any següent, tot i que no hi ha hagut auditoria, perquè en principi no hi ha problema, va i resulta que canvien les normes per a que no es pugui repetir el de l'any passat. Però si el de l'any passat no era cap problema, perquè ho hem de canviar, no? Llavors aquí està com quedant bastant de manifest que alguna cosa estranya va deure passar l'any passat perquè enguany canvien les normes.
2: Escolta'm, Rebeca, jo recordo que tu també feies aquests sopars amb amics, amb sí. temàtics. Aquest any què feu?
1: No res. No res, perquè
2: Bravo.
1: Evidentment fem boicot també com el Joan. D'altra banda, tampoc hi ha hagut cap seguiment. El que dèiem, no s'han anat les semifinals, no hi ha hagut... no veurem la final, no hi ha hagut aquest xup-xup, aquesta cobertura, no? És més, ja et dic, jo fins fa un parell de dies no he començat a veure qui cantava, i més que res, perquè sabia que ho parlaríem aquí.
0: Total.
1: Així que, d'alguna manera, ha quedat tot com molt descafeinat, i això també... ho notarà a la Unió Europea de Radiodifusió, perquè hi ha un públic que abans tenia una audiència com és l'espanyola, per exemple, i la de Països Baixos, que mirava molt Eurovisió, que ho comentava, que a més era un tema que es comentava durant tot l'any, que això ho ha perdut, que ha perdut a més que Espanya és un dels Big Five que era qui ficava més calés perquè això es fes, per tant, aquests diners també els ha perdut. Hem de dir que Televisió Espanyola s'ha estalviat amb això gairebé $1 milió, per tant, mira, benvingut sigui, una cosa menys que es gasta la televisió pública espanyola. I jo crec que s'hauran de fer mirar, perquè a la llarga, si comencen a sortir altres països, com ha passat ara, es quedaran sense països que fiquin calés.
2: De cara a l'edició de l'any que ve, està confirmat també que Espanya no hi participarà, perquè amb totes les prèvies, és a dir, això ho deus haver de dir aviat,
0: no? Aquí això és el gran tema, clar. Perquè és que què passa enguany? A veure, enguany podria passar, que jo crec que seria el millor que podria passar, que seria que guanyés Israel, i llavors tinguéssim ja un problema tan gros que no hi hagués altra forma d'arreglar-ho que ser honestos en la situació, perquè, clar, si és a Israel, no és el mateix que Israel participe i tu anar a Àustria, com està passant enguany, que anar a Israel, un país en guerra que està cometent un genocidi palestina. Clar, això seria un dels grans temes. L'altre gran tema és que podria guanyar Austràlia enguany, que és una de les grans preferides. Si guanya Austràlia, no se celebra Austràlia, s'ha de celebrar Islàndia, perquè és un acord que hi ha des del 2020. Islàndia enguany no participa per boicot a Israel. Per tant, si fos l'organitzador de l'any que ve Islàndia...
2: Hi ha morbo també amb la guanyadora i amb el certamen de l'any que ve.
0: Per mi és el que pot desllorigar i convertir de cop la UER en una organització una mica més a favor dels drets humans, que tampoc estem demanant res de l'altre món.
2: Passen 3 minuts d'un quart d'una. Florentino Pérez ha estat notícia a l'apartat esportiu, a l'apartat polític aquesta setmana, a l'apartat també econòmic, però també el farem notícia a l'apartat del cor, perquè una de les fortunes més importants d'Espanya, després del que ha dit i pronunciat, doncs també val la pena. Ha estat bastant discret per

0: el que fa a la seva vida privada, no? Sabem que es va quedar vidu ja fa uns quants anys.
1: Sí. Sí, sí, sí, es va quedar vidu.
2: Se va quedar vidu fa 14 anys de la seva esposa de tota la vida, perquè havien estat 41 anys casats, Pitina, recordem que els pijos sempre tenen noms que no surten al santoral. En este cas, la seva esposa, Pitina, va morir arran d'un atac de cor, desgraciadament, abans d'hora.
1: Sí, perquè havia patit un càncer prèviament, el va superar, i en canvi, amb 62 anys, van morir al final,
2: sobtadament. Sabem que té 3 fills, que la petita és una noia que es diu Cuchi.
1: Aquests noms són boníssims.
0: Cuchi és el nom que surt al DNI? O?
1: No, m'has diu Maria Ángeles.
2: No, no, tot això no surt al santoral ni al DNI. Tot això és...
1: Aquests noms, Cuca, Cuchi...
2: Sí, és com quan vius per sobre d'algun carrer, no? De la meitat cap amunt, quan estàs a la franja alta de l'IRPF, de cop tens un nom
1: a
2: que...
1: A l'Upperside, no?
2: Exacte.
0: Maria Ángeles, veig que es diu.
2: Sí, Maria Ángeles Pérez Sandoval. Sí, és la filla que tenia un restaurant que, per cert, l'ha tancat molt recentment, un restaurant a un lloc caríssim de Madrid, que és Jorge Juan, que l'ha tancat recentment i es deia El Babero.
0: És cuinera?
2: No, és gastrònoma.
0: que és més divertit que ser cuiner, no?
2: Home, absolutament, jo l'entenc, també, vull dir, soc pobre. Vull dir, si jo, sent pobre, soc així com ella, doncs com no ha de ser ella, Vull dir, jo entenc perfectament. I té dos fills, o sigui, dels quals no hi ha quasi fotos, dels fills barons.
0: Sí, Maria Ángeles Cuchi, la filla. Els dos fills com es diuen? Doncs
2: pues un se diu Eduardo, que li diuen Over.
0: Over.
2: I, sí.
0: El de sobrenom Over.
2: Over.
0: Over de què? De...
2: No ho sé.
0: Overbooking o de...
2: De què és lo final, és Over.
0: I on treballa?
2: Lo fill se dedica... Tot se
1: a la construcció, a finances...
2: Al sector, sí.
1: Home,
2: exacte. Un més pare. Enfocat a la part finances, l'altre més enfocat a la part construcció.
0: I l'altre fill?
2: Chivo, que és el primogènit, se diu Florentino.
0: Home, clar.
2: El DNI, no podia ser d'altra manera. I li diuen Chivo. I és el fill gran i es dedica més a la part de finances. Té una neta...
1: Que es diu Florentina, també.
0: Té una neta que es diu Florentina.
1: Sí, de la Cuchi. De la Cuchi,
2: saps? Sí, exacte, que no sabem ara tampoc quin nom li han creat específic per ella, no?
1: Tina, deu ser, no?
2: No, això és molt habitual.
1: Sí, no queda per ser.
2: Ha de ser alguna altra cosa. Jo crec que al final arribarà un punt que els hauran de crear en el ChatGPT perquè se t'acaba la imaginació de, no? Creem nom, repipi, per fa.
0: I la seva dona, en Pau Descansa, és la parella de tota la vida, de la mare dels seus fills?
2: La parella de tota la vida va tindre com un... Segons alguna biografia publicada...
0: Com es van conèixer?
2: Se van conèixer a una cafeteria d'Argüelles. Ella treballava al Corte Inglés, se van conèixer allí, es van enamorar, crec que al cap de 6 mesos de conèixer s'estaven casant, i després ella va tindre, que això és molt curiós també, l'esposa va tindre una botiga de labores, o sigui, de labores manuales. O sigui, una dona molt plana i les ressenyes que hi ha sobre ella, una persona molt accessible, molt clara...
1: Que era li agradava molt el futbol, també, mira, compartien aquesta passió, així que van durar, bueno, ja, fins que ella va morir. Després és cert que ell l'han relacionat amb una noia que, a més, era de la tripulació d'un dels seus iots, una noia que es deia Françoise, una noia francesa de 38 anys, que se l'havia vist de viatge amb ella, crec que era a Milà i a París, i després també se'l va relacionar amb la Chrysler.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Vaja.
1: Vaja.
2: Surprise, surprise.
1: Però sembla ser que eren només bons amics i res més.
0: Per capacitat adquisitiva encaixa.
2: Vull dir que... Sí, no, que, quan,
1: que fos
2: quan,
1: un fitxatge de la Chrysler, vols
2: quan
1: dir?
2: Quan analitzes el perfil, dius zero dubtes. Vull dir, si no ha passat és perquè ell no ha volgut. Vull dir que per a ella és lo motllo habitual, no res a dir. El que passa és que...
1: Jo massa
2: que...
1: exposició pública, no?
2: Efectivament. Ja. És aquí el tema, ja, ja. Com molt bé ha assenyalat la Rebeca, jo crec que no acaba sense parella, si és que ho van intentar, que no ho sabem, és bastant més perquè ell vol preservar la seva imatge pública de discreció absoluta que ha tingut sempre, perquè això que estem explicant és l'únic que se sap. És a dir, no és que hi ha teories conspiranoiques en relació a la seva vida. Només se sap el que estem explicant, perquè este senyor manté la discreció d'una forma...
1: Fins l'altre dia.
0: Fins dimarts, exacte.
1: Fins l'altre dia. Exacte.
0: Quan va decidir tirar per la borda, i que també li deuen agradar els iots i els vaixells, no?
2: No, ne tenia un que es deia Pitina. Tenia un iot que...
0: Tampoc podem dir que ens sorprengui que Florentino Pérez tingui un iot i segurament un jet privat, i un jet privat també deu tenir.
1: Totalment.
2: Un Falcon, com Pedro Sánchez, que costa entre 25 i 30 milions d'euros.
0: No, el de Pedro Sánchez no és seu.
2: No. Bueno, però perquè la gent s'imagine...
0: El de Florentino sí que és seu.
2: Sí, tant i tant, però vull dir que perquè la gent s'imagine el nivell, no?, que vull dir que porta el mateix avió que un president del govern.
1: Però és discret, o sigui, ho té, però és cert que no el veiem normalment ni a les revistes ni enlloc. menys l'altre dia, que jo crec que algú li hauria de dir que potser ha de deixar de sortir per fer les declaracions que fa tan masclistes.
0: I sabem com es diverteix, quins hobbies, més enllà del futbol i dels negocis...
2: Jo crec que es divertís treballant, no?
1: Sí que és cert que el que diu l'entorn més proper de Florentino és que és un senyor que li agrada molt estar en família, amb els seus 3 fills i ara amb els seus, crec que en té 7 de nets, i no se li coneix tampoc. A veure, també té una edat...
0: Estiuejava a Mallorca.
2: Clar, és que jo crec que el seu hobby és estar en la família, perquè a la casa que viuen a El Viso, que és un barri que està per sobre de Salamanca, al costat mateix del Bernabéu, perquè, clar, ell podia viure... S'hagués pogut fer un àtic al Bernabéu i ja no sortir d'allí, però, bueno, se va comprar una casa al Viso, que va anar comprant cases del costat, segons està publicat, perquè els fills i ell poguessin viure tots com dins de la mateixa parcel·la. I a Mallorca, a Villa Yasmín, que és una casa...
0: Villa Yasmín.
2: Sí, Villa Yasmín, que és una casa de luxe...
1: Aquests noms m'encanten, de les villes.
2: Totalment. A Les Brises, que és una urbanització super pija a Port d'Andratx.
0: També... 27 milions d'euros, veig.
2: Sí. Tot ve de preu, tot Villa accessible. Yasmín, Villa Yasmín, que se la va vendre.
0: A qui?
2: A l'esposa de Schumacher.
0: Ah, veus, tot queda
2: a casa, no? Sempre
1: si
2: hi ha...
1: no ets ric, no la pots comprar, clar.
2: Exacte. I també era una mica com per a tota la família. I allí tenia amarrat l'Oiot, que es deia Pitina Liot, també,
1: com la dona.
2: I quan ella va morir, al cap d'uns anys, ja ho va vendre tot i es va comprar una segona residència a Cádiz, cosa que a vegades és bastant comprensible perquè si et porta records de tants d'anys, és normal que s'ho vengués.
0: La vida discreta personal de Florentino Pérez a través d'aquests 3 fills i també d'algunes operacions immobiliàries. Si parlem de gestió immobiliària i de futbol, hem de parlar també de Leo Messi, atenció, perquè una mica més hi compra aquesta casa. Ha comprat unes galeries de Barcelona, Leo Messi, que estan al costat d'aquí la ràdio,
1: sí.
0: També pel mòdic preu de 11 milions i mig d'euros.
2: Sí.
1: Són unes galeries que estaven abandonades des de l'any 93. Eren unes galeries que es deien Via Wagner, que van obrir el 64, i eren unes galeries comercials de luxe. Hi havia botigues de luxe, hi havia moda, joieria, galeria d'art, despatxos... Ara ell les ha comprat. És un espai de 4.000 metres quadrats distribuïts en 2 plantes i una gran terrassa. Es faran oficines. És més, ja tenen un despatx, a més d'arquitectes, que serà qui faci les reformes. És aquí, just al Turó Parc. I també va comprar Ferrer al Cornellà.
0: Sí, no sé si és que està preparant el retorn, que tampoc pot trigar gaire, per una qüestió d'edat, no? Però bé, potser... algunes temporades més.
2: De fet, la seva casa, Castelldefels, continua sent seva, no? Que això sempre ha sigut com el gran argument per a dir és que ell vol tornar, no?
0: Bueno, és que ho ha dit també, Walter. Vull dir, ell tornarà aquí quan acabi l'etapa a Miami.
2: Que no s'ha repensat, vull dir que a vegades de cop te pots repensar, no? De cop te'n vas a Miami i veus que hi ha una fiscalitat meravellosa i dius, vaja, que he canviat d'idea, però ell ha mantingut la casa aquí i continua fent inversions aquí. De fet, té la seva Socimi, no? Que és l'empresa en la qual els milionaris gestionen el seu patrimoni, té al carrer Urbà Urgell, prop del Clínic, un edifici molt gran.
1: Sí, l'edifici Ross Tower, no?
2: Exacte.
0: 3 minuts per 2 quarts d'1.
3: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
0: Serà una setmana molt musical. D'aquí a dissabte que ve estarem parlant de Bad Bunny, que aterra aquesta setmana a Barcelona i portarà cua, també. Es veu que els jugadors del Barça també s'estan discutint per qui té la plaça més VIP d'entre tots els VIPs que hi haurà al concert de Bad Bunny de Barcelona, que seran tots. Per tant, això ens enganxarà fresc dissabte que ve i, evidentment, ens en farem ressò. Però la notícia musical de la setmana també ha estat el retorn de l'Oreja de Van Gogh enmig de tot aquest run-run de fanàtics i no tan fanàtics que critiquen, doncs, la capacitat vocal d'Amaya, la cantant original, respecte a Leire, que era com l'eterna substituta, que es va acabar fent seves les cançons de l'altra i el debat està servit.
2: És que és tan complicat fer una anàlisi de l'Oreja de Van Gogh a hores d'ara, perquè ja no saps en què pensar, però no, perquè han passat tants anys. Jo ja he de dir, en favor d'Amaya, que evidentment no ha donat la talla tal com estàvem acostumats, he de dir només una cosa, que és que feia molts anys que no l'escoltàvem. És a dir, les veus de les persones també canvien en el pas dels anys.
1: I és potser veritat... tampoc està en el seu millor moment, potser han apretat massa perquè torni, potser hauria d'haver fet un parell de concerts i treballar-se'ls una mica més.
2: Potser que s'han hagut d'assajar abans de fer un concert.
1: Potser l'estilista l'haurien d'haver eliminat.
0: És que les imatges que havíem vist prèviament dels assajos realment feien patir molt,
2: Sí.
0: Sí, les expectatives eren baixetes.
1: Si tu te l'estimes, jo crec que d'alguna manera algú li ha de poder dir, doncs això, mira, fes anar dos concerts, tranquil·la...
0: Però és que en aquest cas potser la tornada sí que va de una operació econòmica, no? És a dir, així com hem dit tantes vegades que l'última de la fila, i ens ho creiem, no han tornat per calés, tu que hi eres, no falla aquesta sensació, potser no, en el cas de l'Oreja de Van Gogh, aquest retorn sí que és econòmic, i també és lícit que sigui econòmic, no? Tu decideixes després si vas o no com a fanàtic.
2: Sí, la veritat, però fa llàstima perquè jo crec que si tu has sigut fan en la seva època esplendorosa i has sentit a Maya cantant la seva veu tan particular i tan potent i tal, de cop veure-la damunt de l'escenari...
1: I trobar falta l'aire, no?
2: I trobar falta l'aire, que pobra, sempre va ser només la substituta, lamentablement.
1: I va estar molts més anys l'aire que a Maya,
2: exacte,
1: a més 17 a més.
2: Anys,
1: sorprenentment.
2: Sí, això és molt fort. De cop fa com llàstima, no? És com quan alguna vegada, jo que he sigut molt fan de Madonna, van hi haure un temps que feia concerts que dies, ostres, no és la Madonna que jo he vist abans, no? I a lo millor està aquí intentant fer directes com si fos el primer dia quan hauria de fer una cosa més assequible per a les seves... Pues a lo millor és que haguessin hagut de fer el mateix, perquè és que recordem que Amaya estarà fent concerts hasta l'octubre que ve Barcelona. És que, o sigui, com arribarà...
0: Teniu entrades vosaltres?
2: No.
1: No.
0: No, perquè sou època, sou target,
1: de Van Gogh 100%. Sí, jo me les sé totes, però he de dir que no, fan de Maya no ho he sigut mai.
2: Fan comparant, jo m'alegro de no haver-ne comprat perquè me sentiria una mica estafat ara mateix.
0: Has de veure Error Ramazzotti, Laura Pausini, l'última de la fila, aquest últim mes, ja el llistó està tan alt per tu, que Llarissa...
2: Bueno, i has de sumar a Amaral, que Amaral va cantar...
1: Home, però és que Amaral...
2: Amaral va cantar el dilluns a la gala People in Red de Barcelona, felicitats al doctor Bonaventura Clotet, una nova edició d'èxit, i me vaig quedar fascinat en la veu que encara té Eva Amaral, intacta, meravellosa. Després vaig poder parlar un moment en ella, meravellosa persona, i venen al desembre al Palau.
0: Com va anar amb l'Àlex Corretja i la Martina Klein? Perquè ha estat una de les entrevistes que ha tingut recorregut aquesta setmana, dels continguts més escoltats al web de Catalunya Ràdio. Ahir veia que una setmana després encara estava entre els més escoltats, vull dir que veig que hi havia... que ha generat interès aquesta relació.
2: Ara hauríem de ficar de fons una cançó de la Pantoja, que és El fuego está encendido, la leña arde.
0: Oi que sí? Home... Oi que sí, perquè allà la química funciona.
2: Hi ha molta química.
0: Es nota que és una segona núpcia, això?
2: Totalment, exacte.
0: És a dir, que encara...
2: I guapos, benvinguts...
0: Home, si una cosa són, entre altres, són guapos.
2: Guapos,
1: sí.
2: Benvinguts, i funcionen molt bé mediàticament com a padrins, perquè van fer allí speech...
0: Sí,
2: i van
0: els ambaixadors de la People in Red.
2: Totalment. Funcionen molt bé mediàticament. T'hauria de dir que podria... que de cop vaig pensar, pot ser el reality català, després de la gansita, hauria de ser Keeping Up with Corretja, saps? Una mica rotllo ficar-vos allí a la seva vida. Vores el seu dia a dia. Jo crec que seria molt graciós. Però, a més, tenen bastanta vis còmica. O sigui, els trobo molt graciosos, també, eh?
0: I Joan Dausà també cantant, eh?
2: Efectivament. Ell va inaugurar la gala i molt bé. No, la veritat que molt bé. Un èxit.
0: El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, un cap de setmana més aquí al Suplement. Gràcies a tots dos. Una abraçada.
2: Adéu, bé.
0: Fem una pausa i saludem el Pep Noguer.
4: El Suplement, amb Roger Escapa.
5: Pals i la cuina de l'arròs.
6: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
7: Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
6: Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
7: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
8: Tota comunitat necessita un cor.
9: Un cor? Per què?
8: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
9: I reforçar la identitat?
8: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
9: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
12: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
13: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
14: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
13: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
14: Salut.
15: Trescents grams de paraules.
16: Mig litre d'actitud.
15: Una cullerada de silenci.
16: Dos reflexos de llum.
15: 5 quilos de cadira.
16: I si convé, 150 grams d'ulleres.
15: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
13: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
17: Contes, novel·les, poemes, cançons...
13: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
18: Com és la nit de Sant Joan?
19: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
20: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
21: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
22: Què li has fet a la meva filla?
23: ¿Pasó algo con Manuela?
24: No passo nada.
20: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no, m'ho jures.
24: El meu fill no pot pagar això.
21: Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
25: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
4: L'Arca de Noguer.
0: Pep Noguer, bon dia i bona hora.
26: Molt bon dia.
0: On pares, Pep?
26: Mira, estic a la Vall de Bianya, però avui no estic a casa, eh? Avui estic aquí en una casa de pagès, a Mas Casa Nova, que fot un sol espectacular, amb dos grans amics, en Ferran Pont i en Julito Valverde, que avui fem una festassa. És que el que passa que ahir vam fer el ronqueig d'una tonyina i avui ens la menjarem.
0: O sigui, la festa de la tonyina, Pep.
26: Sí. Avui fem una festa de la tonyina. Pensa que una tonyina és un animal que pot ser molt gran. De fet, aquesta d'aquí fa al voltant de 250 quilos. Bé, feia, perquè, clar, ja la vam espassejar i avui ens la menjarem no només tres, eh? Som una bona colla, més de 300 persones, que avui ens menjarem la tonyina com si sigués una vedella, saps allò, per peces? Un tallet d'aquí, un tallet d'allà, per fer cultura de la tonyina.
0: Avui la cosa va de tonyines. Avui amb el Pep Noguer, el ronqueig de la tonyina, també. Què és això del ronqueig?
26: Sí, doncs mira, doncs és això. És precisament és agafar la tonyina i anar-la separant per peces, com si sigués una vedella o com si sigués un porc. I clar, tu penses una cosa, que al ser tan gran, tu agafes un seitó, eh, i te'l menges pim-pam amb una mossegada. I clar, allà tu menges tot, eh? Et menges la part del llom de dalt, el de baix, la part de la cua, i ja està. Però clar, una tonyina és molt gran. Llavors, clar, les peces que té una tonyina, és a dir, no té res a veure la galta amb la part de la panxa, que és allò del toro, que es diu, el toro de tonyina, que és més gras, que la part del llom de dalt, que la part de la cua, i clar, cada peça té una textura diferent, un gust diferent. I avui venim aquí a aprendre. Avui venim a fer escola tonyinaire.
0: El maig és el mes de la tonyina, Pep?
26: Home, pensem de que estem en un mes bo en el qual, diguem-ne, els peixos blaus, de forma genèrica, és quan comencen a estar bé. Per què? Doncs perquè comencen a estar plens de greix, comencen a ser allò gustosos i ufanosos. Clar, hem de dir aquí que la tonyina és un peix que avui en dia al Mediterrani es pesca, diguem-ne, allò molt pocs dies l'any, perquè és el que deixa, diguem-ne, Europa, però després també és veritat de que per una banda tenim la tonyina salvatge i per l'altra tenim, com també ens passa amb la vedella i amb els porcs, no?, que tenim aquestes granges del mar, no?, que llavors podem tenir tonyina tot l'any. És a dir, s'agafen les tonyines del mar, es porten aquestes granges que són tridimensionals, són molt grans, i allà se'ls hi va donant peix, per anar-los engreixant, per anar-los alimentant i per anar-los atraient a mida que el mercat ho demana.
0: Mm. Deixa'm saludar la Gemma Ros, ella és directora general de Peixos Ros i també ens aclarirà alguns conceptes al voltant de la tonyina. Gemma, què tal? Bon dia, com anem?
1: Molt bon dia, molt bé, molt bé.
0: D'on ve aquesta tonyina que mengem a Catalunya? D'on ve?
1: Bé, com diu en Pep, m'ho ha explicat molt bé, les costes catalanes, la costa catalana nostra, i tenim molts vaixells palangrers que van a pescar tonyines. I nosaltres, a Peixos Ros, en comprem a tots els ports de la costa catalana.
26: Home, ara, per exemple, de Blanes, no?
1: I tant. A Blanes en surten gairebé cada dia. Mm. I quan, clar, és clar que amb la quota de pesca que tenen de la Comunitat Europea, que els hi marquen, màxim, doncs, clar, no podem disposar-ne tot l'any. I llavors també a Peixos Ros tenim el nostre partner Fuentes, que tenen granges a Cartagena, i, bueno, allà ells, com bé ha dit en Pep, engreixen les tonyines salvatges amb peixos, amb verats, sardines, i així podem tenir tonyina fresca tot l'any.
0: I, escolta'm, aquesta tonyina que mengem a Catalunya, es queda a Catalunya o també se n'exporta molta?
1: També se n'exporta molta.
0: Cap on
1: molta,
0: va?
1: Sobretot al Japó, sobretot a l'Àsia.
0: Sí. És on deuen consumir més? O...
1: Correcte. Sí, perquè és on més en consumeixen, i aquí... Bueno, aquí també, ara també, amb la globalització de tants anys...
26: Home, i ara hi ha molts restaurants japonesos, i no només japonesos, que també volen tonyina, no?
1: Sí, i tant. Això s'ha extès molt, perquè, clar, la cultura gastronòmica ara s'ha globalitzat molt, i llavors ha vingut cap aquí, fa anys, doncs el menjar el sushi, tonyina, clar, se'n consumeix més.
0: Escolta'm, Pep, quan pot arribar a pesar i a costar de preu un exemplar de tonyina? Quan pot arribar a pesar?
26: Home, doncs tu pensa que, clar, aquí depèn molt de quin tipus de tonyina, és a dir, com les vaques que tens a moltes races diferents, amb la tonyina també, no tantes com la vaca segurament, però bé, aquí la tonyina més coneguda o la més apreciada és la tonyina vermella, després hi ha la yellow, etc. Però bé, una tonyina d'aquestes, jo t'haig de dir que jo crec que el mercat està entre els 200 i els 350 quilos, no, Gemma?
1: Sí, i també és molt diferent el preu si tu la compres sencera, amb el cap, les espines i tot, o només vols el llom. Clar, si només vols el llom, val el doble, el triple.
0: Explica'ns la diferència entre tonyina i bonítol, Pep.
26: Home, a veure, hi ha molta diferència. Podríem dir que són la mateixa família, no? La família dels túnits, però clar, no té res a veure una cosa amb l'altra. Aquí no estem parlant de qualitat de gust, és a dir, el bonítol té un gust, la tonyina en té un altre. Evidentment, el bonítol és un peix molt més petit que la tonyina. Un bonítol, diguem-ne, que pesquem aquí, doncs allò, 4, 5, 6 quilets, 2 quilets, és una carn una miqueta més blanca, una miqueta més tova, però també té la seva cuina. Aquí després, a vegades, també parlem d'això, no? Evidentment, el preu no té res a veure. Una tonyina d'aquestes mides que avui tenim aquí i que, mira, ja estic veient aquí, que ja n'estan començant a posar a la brasa que es vagi coent allò de mica en mica, amb un bonítol de 4 o 5 quilos. Però tot té la seva part bona, no, Gemma?
1: I tant. Tot és bo. Mentre sigui ben fresc, tot és bo. Clar, evidentment, el bonítol d'aquí del Mediterrà és boníssim, però té un preu més econòmic que la tonyina. Perquè la tonyina vermella és més greixosa, més suau, té un gust més intens, però el bonítol d'aquí també és boníssim.
26: Podríem dir que la tonyina vermella seria com la guaiú, no? Aquesta vedella de Kobe, i després doncs, tenim altres tonyines que són la tonyina més blanca, no? Aquesta, diguem-ne que aquesta tonyina que avui ens menjarem no és la que normalment trobem en una llauna de tonyina.
1: Probablement no, No la llauna en aquest tipus de tonyina. Normalment el llauna en altres tonyines que li diuen yellowfin, la de l'aleta groga, Que és, té un preu més econòmic, I normalment enllaunen aquesta. O les albacores. Les bacores també les enllaunen.
0: Com d'educat hem de tenir el paladar, Pep, per distingir totes aquestes parts de la tonyina, que tu n'ets tan capaç i potser els que no som tan gastrònoms com tu ens costa una mica més.
26: Això, mira, jo sempre dic una cosa que és molt senzilla, i és que tothom té paladar. El que passa que moltes vegades aquest paladar, a vegades el tenim, diguem-ne, una mica allò desballestat, Perquè, clar, mengem, a vegades mengem sense posar els 4 o els 5 o els 6 sentits amb el que mengem. Però jo t'asseguro, Roger Escapa, que si tu menges bé, menges amb tranquil·litat i estàs conscient d'allò que menges, jo et porto que en un lloc que fan bona tonyina, te'n donaràs compte, sobretot, de la gran diferència que hi ha quan tractem una bona tonyina o quan tractem una tonyina normaleta, eh? Perquè el gust que té, la textura que té, l'olor que arriba a tenir una tonyina com aquesta és d'allò acabada de fer i acabada de tallar. Pensa que avui aquí no és només un cuiner. En Ferran i en Julito tenen una bona colla de cuiners, de cuineres i d'especialistes que cada un només fa una feina, Gemma. Aquí hi haurà feina avui, eh?
1: Oh, i tant que hi haurà feina. Mare meva.
26: Perquè, clar, no és el mateix, per exemple, allò, dius ara, el toro, no? És a dir, la part de la panxa. Clar, tu pensa que aquesta part és una part, diguem-ne, molt grassa de la tonyina, que entre el greix i el magre hi ha aquesta fibra, diguem-ne, intramuscular, greixosa, i allò. Clar, això, per exemple, és molt bona, però, clar, també n'has de menjar molt poquet, perquè, si no, també t'enfita una mica, no? En canvi, vos, la part del llomal, no? Aquesta part que és més magra. D'aquest te'n pots menjar més, eh? I també és més gustosa, segurament, eh? Clar, la part de la galta, aquesta s'ha de coure una mica, eh? Aquesta crueta no.
1: Clar, clar, aquesta és una miqueta més dureta, eh? La carn, i llavors s'ha de poder guisar, eh? Millor guisadeta.
26: I Pep... Però, Gemma, aquí s'aprofita tot de la tonyina com el porc, perquè, clar, l'espina també va molt bé a rascar-la per fer un tàrter, no?
1: Sí, l'espina i tant. A l'espina la rasquen amb una cullera i li van traient tot i poden fer un bon tàrter i tant. Però... Hi ha una cosa, el porc s'aprofita tot, però la tonyina, la tripa no, eh?
26: La tripa no s'aprofita.
1: Mm. No, la tripa no. Tot el cap sí, eh? El cap, tot l'altre sí, però la tripa no.
0: Pep, la que mengem sempre està congelada prèviament?
26: Clar, aquí hi ha una cosa important i és que cadascú, diguem-ne, suposo que ha d'aprofitar, diguem-ne, què és allò que em vol fer quan la comprem. Clar, hi ha una cosa que jo em sembla que la tonyina... Pot ser que sigui l'únic peix, diguem-ne, que no s'ha de congelar per poder-lo menjar cru, Gemma? Ho saps tu, això?
1: No, s'ha de congelar. Qualsevol peix que es mengi cru, prèviament s'ha de congelar. Això és segur, seguríssim. És millor.
0: I també el consum, al tractar-se d'un peix també tan gros, amb moderació, entenc.
26: Home, sí.
1: Sí, perquè, és clar, el ser gros ha acumulat... mercuri, una mica.
26: Metalls, no?
1: Metalls. I llavors s'ha de menjar menys quantitat.
26: Clar, Roger Escapa, això passa una mica com tot, és a dir, la carn vermella també se n'ha de menjar menys. Jo sempre dic que és allò que n'hem de menjar menys, però quan la mengem que sigui bona, que sigui bona i que sigui de qualitat, perquè així també valorarem tot això. I després, escolta'm, les sardines també són molt bones, eh? Però avui és el dia de la tonyina, no?
0: Tu com la prepares, la tonyina, Pep? Més enllà del sushi, perquè és bastant versàtil pel que dius, eh?
26: Sí, la tonyina és molt versàtil i la veritat és que tot depèn de quina peça, diguem-ne, estiguis utilitzant en aquell moment. Eh? Per exemple, a mi m'agrada molt feta a la brasa. La tonyina sempre és d'aquells animals que la gran majoria de peces crueta sempre és molt millor que no pas molt cuita. Ara, evidentment, doncs, hi ha parts que sí que s'han de menjar allò cuites, com, per exemple, doncs, la galta. O, per exemple, a mi m'agrada molt això, dius, el sashimi, el nigiri, el tàrtar, el carpaccio, això ja ho sabem. Però, per exemple, també per fer en conserva és una manera de comprar, com deia ara la Gemma, de comprar una peça més grossa que et surti més bé de preu, i després dius, fem un escabeig, fem un confitat, eh? O, per exemple, la part de la pell que tu compres tot un llom i queda la pell, no la llencis, aquella pell. Fes-la cruixent, és a dir, fregeix aquella pell que queda molt bona, o inclús ara, quan la fem a la brasa, doncs saps allò com si sigués la conya del porc? És una delícia. La mèdula també es menja de la tonyina, Gemma. És com molt bona, no, la mèdula? I la mèdula, doncs, la podem fer allò arrostida, estreta, doncs, amb una cullera, com si la volguessis posar al damunt d'un tall de pa. O, per exemple, el fetge. A mi el fetge m'agrada molt, de la tonyina, que és molt gran. Si t'agrada el fetge de bacallà o t'agrada el fetge de rap, el fetge de la tonyina és boníssim.
1: Boníssim, boníssim. I té moltes propietats. Tots els fetges tenen moltes propietats. Amb l'omega, no?
26: L'omega 3, no? Això que va molt bé pel colesterol, diuen.
1: Sí, i tant, redueix.
26: O, per exemple, una part que també a mi m'agrada molt és el cor de la tonyina, que sí que és veritat que té aquest gust tan potent, diguem-ne més potent, i allò una miqueta ferrós, però marcadeta a la planxa així, com si sigués un roast beef. Ostres, tu, què vols que et digui, eh? I la part del sangatxo, que és aquesta part molt propera a l'espina, aquesta també és bona.
1: Sí, també, és molt suau, també.
0: I marinada, Pep?
26: Per fer rossos?
1: Bueno, aquesta és molt gustosa, eh? És el greix. Els engatxos, el greix. Llavors, això, poquet, eh?
26: Poquet. Tu què triaries, a Roger Escapa?
0: Jo deia marinada, però no sé si...
26: Sí, home, sí. Marinada, que a més, clar, és una d'aquelles coses que dius, podem fer-la més tipus cap a la part de oriental, no? Allò que posar-hi una mica de salsa de soja o així, però avui en dia jo crec que també la podem fer marinats mediterranis, inclús marinats catalans. Per exemple, avui en dia és fàcil trobar-te aquest suc de cocció, diguem-ne, del marinat de l'anxova, aquest garum o aquesta colatura. Doncs, ostres, una tonyina marinada amb una miqueta de colatura, amb oli d'oliva verge extra, aquest que tenim aquí a casa, una miqueta de vinagre, Gemma, eh?
1: I tant, estupendo, una combinació molt bona.
26: A més, Ruiz Escapa, el marinat, és per dir-li marinat, és gairebé una manita, perquè no fa falta gaire estona marinar la tonyina, és bona per si sola. Mm.
0: Va haver-hi una època que estava molt de moda posar pizza, posar tonyina a la pizza, però és una combinació una mica estranya després quan passa pel forn, i és evident que no és la tonyina que vosaltres avui us menjareu aquí a la Vall de Bianya, eh?
1: No, perquè la
0: tonyina una bona idea,
1: seria fer-la malbé, posar-la...
26: Home, la podríem posar al final, no? És a dir, fer la pizza i quan surti del forn posar-hi aquestes làmines, no?
1: Llavors sí, si es posa al final, sí. Sí.
0: Com la prepararéu avui, Pep, a l'hora de dinar?
26: Uf! Avui tenim, em sembla que tenim més de 24 maneres de menjar la tonyina. Mira, per exemple, farem, evidentment, els nigiris. També hi haurà gildes, que també allò amb un deuet de tonyina. Tenim també la part, per exemple, del llomal, que el farem amb un ou ferrat i una salsa d'anguila. El carpaccios, evidentment, també. Llavors farem a la part de la brasa, eh? Saps això del yakitori? Aquestes broquetes tan petitones? Doncs també, allò, mira, amb mar i muntanya, una miqueta de fetge gras o amb rossinyols, amb una emulsió d'herbes fresques, la parpatana, que és aquesta part, diguem-ne, que també és la papada, podríem dir, doncs feta a la brasa, amb una miqueta de... Saps el pico de gallo, que és aquest, aquest picat de verduretes que hi ha? És que és una delícia. O, per exemple, també unes patates fregides amb un tàrtar. Això també fot molt bona pinta, Gemma.
1: I tant. És que la tonyina es desfà, a la boca... poc cuita i és boníssima.
26: I clar, i si vols, doncs, una miqueta de verdureta, doncs un sams. Saps allò d'agafar l'enciam i d'agafar la fulla d'enciam i de a dintre posar-hi allò els deuets de tonyina i posar-li, doncs, una miqueta, doncs, d'alguna vinagreta o quatre herbes aromàtiques, o si fas allò una miqueta de... com un pesto, doncs va de meravella. O, per exemple, també, que a mi m'hi agrada molt, doncs, és el raspat de l'espina de la tonyina, que, escolta'm, aquest raspat, que no li falta gaire res més, una mica de sal i una mica de raig d'oli, alguna salseta i ja està.
1: Sí, és molt gustós, eh? Aquella carn enganxada a l'espina té un gust.
0: Realment, és que no sé, aquestes hores hauria d'estar prohibit parlar del que estem parlant, perquè clar, us heu d'imaginar que hem arribat aquí a les 6, hem esmorzat com hem pogut i ara, clar, doncs arribar a casa i preparar el dinar costarà, es farà molt llarg. Quina enveja.
26: Pensa només en una cosa, que hem enterrat un tall de tonyina a terra.
0: És
26: a
0: dir, dius ara?
26: Hem fet un forat de més de mig
0: marranada?
26: Metre, i hem fotut llenya, i hem posat pedres, i hem posat sorra, i hem posat el tall de tonyina ben embolicat, i al damunt més llenya. Ja fa 3 o 4 hores que hi és aquí, eh?
0: I a veure què passa, quan el treguis.
26: Bé, ja et ventarem fotos.
0: Intenta que no se l'hagin menjat els cucs, eh?
26: No, home, no.
0: No sé,
26: ja t'asseguro jo que no n'hi haurà ni un allà.
0: Molt bé. Una abraçada, Pep, cuideu-vos.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: 3:15 d'una del migdia. Una pausa i també el David Clopés amb tota la crònica esportiva d'aquesta hora i farcida, pendents del circuit de Catalunya i pendents també de la prèvia d'aquesta final de la Copa de la Reina avui a Catalunya Ràdio, aquest vespre a partir de les 9. La TDG amb la Gelmà i companyia també, a veure si el Barça aconsegueix el seu tercer títol de la temporada. Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
6: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
8: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
7: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: A punt semàfor! Comença la cursa de MotoGP!
10: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
22: Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
24: Això pot ser frenètic!
22: El dissabte, la cursa sprint, i el diumenge, la cursa de Gran Premi.
10: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
22: Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
10: Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge, a 2:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
22: Perquè el Mundial és nostre.
27: 300 grams de paraules.
28: Mig litre d'actitud.
27: Una cullerada de silenci.
28: Dos reflexos de llum.
27: 5 quilos de cadira.
28: I si convé, 150 grams d'ulleres.
27: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
29: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
30: Contes, novel·les, poemes, cançons...
29: Ciutat Maragda, cada dissabte a 1:00 PM. Amb David Guzmán.
31: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts per la 1:00 PM. Aquesta tarda enganxats al Tot Gira. Tenim motos, tenim futbol, tenim finals, tenim descens, tenim de tot. David Clopés, bona
32: tarda.
0: Què tal,
32: com esteu? Sí, tenim de tot. És un cap de setmana farcit, perquè avui començarem d'aquí no res, eh? 2:15 comença el Tot Gira. Avancem l'inici de programa perquè avui serem al circuit Barcelona-Catalunya per viure en directe la cursa sprint que comença a les 3 de la tarda i que explicarem en directe amb una transmissió conjunta de TV3 i Catalunya Ràdio, 3CAT.
0: I amb alguns problemes de trànsit que està provocant des de primera hora a l'entorn del circuit de Montmeló, pendents del trànsit. Carmina Malagarriga, bon dia de nou. Situació a aquesta hora?
33: Bon dia, Roger. Doncs situació ara ja bastant tranquil·la, prou tranquil·la. Encara ens queden retencions, però, de Montmeló a la Roca del Vallès en sentit nord, però les carreteres d'accés directe a Montmeló estan bastant alleugerides. Estem parlant de la C35 en tots dos sentits. Hi ha una mica d'intensitat. I també la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord.
0: Gràcies, Carmina. Això pel que fa al trànsit, pel que fa a la plana esportiva, Marc Márquez, que no competeix perquè està lesionat, però té el seu germà Àlex disputant les primeres posicions.
32: Els oficials li han anat força bé a l'Àlex. Serà la primera fila, sortirà des de la tercera posició. La pol l'ha fet Pedro Acosta, que és un dels candidats a guanyar o bé la cursa sprint avui o bé la cursa llarga demà diumenge. Ho explicarem tot plegat, insisteixo, ens hi posem a 2:15. A les 3, la transmissió de 3CAT en directe a TV3 i Catalunya Ràdio, i seguirem després el Tot Gira, amb una tarda on ja començarem a fer la prèvia d'aquesta gran final de la Copa de la Reina. Avui el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada i seguir amb aquesta temporada perfecta, una setmana justa de la final de la Champions de la setmana que ve, i ja ho saps que demà tenim aquest drama del descens. Avui en farem la prèvia, sentirem a Mitchell, sentirem també a Manolo González demà. Aquesta penúltima jornada unificada, 7 de la tarda, amb un Atlètic de Madrid-Girona, Metropolitano, i amb un Osasuna espanyol, el Sadar, i, òbviament, també, amb un ull posat, el que expliqui Flick. Comença ara la seva roda de premsa a la prèvia de l'intrascendent Barça-Betis, però ja saps que aquests dies és interessant sentir Flick perquè ja comença a planificar la temporada al Barça i Flick sempre deixa algun titular.
0: Quina setmana que hem tingut esportivament, sí. I molt més enllà dels esports. I aquesta tarda també amb ganes que el Barça pugui aixecar aquest títol, que arriba una setmana abans de A veure, el Barça avui és claríssim favorit.
32: Si no hi és Graham Hansen, que li ha donat descans a Pere Romeu perquè està sortint de lesió, perquè arribi en plenes condicions i ha d'arribar a la final de la Champions, però vaja, a la resta el Barça anirà amb tot. El rival és l'Atlètic de Madrid. És veritat que hi ha molta distància entre el Barça i la resta de rivals, però no per això s'ha de refiar el Barça. L'Atlètic de Madrid no fa pas tant, era un equip que li guanyava títols al Barça. Per tant, favorit al Barça, sí, però s'ha de guanyar aquesta final avui a l'estadi de Gran Canària.
0: El que potser no està tan clar és la Champions de dissabte que ve. Oslo és l'escenari, Noruega, també tota la prèvia aquí al suplement dissabte que ve, contra l'Olympique de Lió, que té un equipàs.
32: Sobretot que té un gran entrenador, Jonathan Giraldez, que és un gran partit, sobretot una gran final, perquè és entrenador format al Barça i que ha fet gran al Barça contra un entrenador que era el seu ajudant i que també segueix fent gran al Barça. Per tant, serà un duel tàctic, una batalla d'escacs espectacular, amb dues grandíssimes plantilles, i el Barça jo crec que té l'oportunitat, ja ho va fer guanyant aquella final contra el Lió a Sant Mamés, però té l'oportunitat de refermar que és el dominador d'Europa, ara sí, davant del gran club hegemònic d'Europa, que té 8 Champions, el Lió, amb aquest Barça que en té 3 i que vol fer-se gran i arribar a l'alçada de l'equip francès.
0: Tindrem temps de parlar-ne al llarg d'aquesta setmana i dissabte també el suplement. Una abraçada, David.
32: Que vagi bé.

0: Acabem amb una última hora, ja t'havia acomiadat, però, a veure, notícia. Robert Lewandowski.
1: Acaba de fer oficial que marxa, que deixa el Barça. Ara mateix, a través del seu Instagram personal, acaba de dir que, després de 4 anys ple de reptes i de treball molt dur, anuncia doncs, que deixa el Barça i, per tant, no renovarà. Lewandowski se'n va del Barça.
0: Demà, últim partit, per tant, de Lewandowski amb la samarreta blaugrana al Camp Nou.
1: Al Camp Nou. Demà tindrà el seu comiat. Segurament per això ho ha pogut anunciar, perquè la gent sàpiga que se'n va.
0: Doncs seria just que tingués un comiat a l'alçada, perquè han estat 4 temporades meravelloses, ha fet un munt de gols ja amb el tram final de la seva carrera esportiva, i segur que el Barça i els aficionats també li reconeixeran. Demà tots els detalls. Que vagi bé. Salut i ràdio per tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. Salvador Illa es mostra optimista per tirar endavant els pressupostos amb l'aval d'Esquerra Republicana, però evita donar-ho per fet abans d'hora. Està previst que dilluns el PSC i els republicans rubriquin l'acord que ha permès desencallar la línia de tren orbital que han pactat amb socialistes i republicans i que dimecres aquest acord el validi la Moncloa. Aquesta matinada, des dels Estats Units, on és de viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat confiat que aquest cop sí que podrà tirar endavant els comptes.
2: Anem pas a pas. Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
1: Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Les milícies de Hamas confirmen la mort d'un dels seus líders militars, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre.
3: El primer ministre israelià i el ministre de Defensa també ho han confirmat en una nova jornada d'atacs a la Franja de Gaza que hi van deixar 7 víctimes mortals i una cinquantena de ferits en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva. Aquest matí una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel comandament de Hamas, mort en un atac israelià.
1: En marxa a aquesta hora a Montserrat una jornada tècnica sobre l'escalada a la muntanya, un mes després de la mort de dos escaladors per un despreniment de pedres.
3: Segons ha sabut Catalunya Ràdio, Mossos, bombers, agents rurals i escaladors es reuneixen per debatre sobre el canvi climàtic i el seu impacte a Montserrat, entre d'altres qüestions. Segons el gerent del patronat de la muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, ni l'accident mortal ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan de Montserrat un espai insegur per l'escalada. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Canvi climàtic, per la orografia, doncs hi ha determinats llocs que la caiguda de pedres és més possible. I per això es depèn de la mesura de tancar definitivament aquestes 5 vies. Llavors estem informant els escaladors, tot i que ja som conscients que ells ja ho saben, no?
1: La militància de Junts per Sabadell ha avalat a concórrer a les municipals de l'any que ve amb una candidatura conjunta amb Gent de Sabadell, MESCAT i Identitat Sabadellenca, en una llista encapçalada per Gabriel Fernández, exportaveu d'Esquerra.
3: L'assemblea dels juntaires es va fer ahir i no hi van poder assistir els dos regidors de la formació suspesos temporalment de militància, Lluís Matas i Càtia Bota, que van portar als jutjats l'enfrontament amb la direcció del partit. Els dos regidors havien demanat mesures cautelars per poder participar en les reunions i defensar la seva candidatura a les municipals.

0: Amb les entrades exaurides, el grup Pastora presenta el nou disc que es titula 25 años buscando fallón a la barcelonina Sala Apolo a les 8 del vespre. Pastora, referent del pop electrònic de principis dels 2000, torna per celebrar els seus 25 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari i un nou disc de versions d'algunes de les seves cançons més emblemàtiques. Des d'aquell inoblidable Lola, que sentim de fons i que va irrompre totes les pistes de ball, Pastora es va convertir en una de les propostes més singulars i influents, pionera del que ells mateixos van definir com a pop electrodomèstic. Després del concert d'avui al Festival Guitar BSN, Pastora continuarà la ruta de celebració al Festival Abadal, Avinyó, i al Festival NEC de Calella, com a concerts més immediats. I als esports, Sergi Camps.
1: Bon dia. Notícia d'última hora. Robert Lewandowski deixa el Barça a final de temporada. Ho ha comunicat ara fa pocs minuts amb un missatge a les seves xarxes socials. Diu que és el moment de fer un canvi. Diu que agraeix la seva estada al Barça, especialment al president Laporta, per haver-li permès viure aquests anys de carrera al conjunt blaugrana. Diu que està content d'haver estat 4 temporades al Barça i d'haver guanyat 3 títols de Lliga, i acaba aquest comunicat al seu Instagram amb un visca al Barça i visca a Catalunya. Per tant, Robert Lewandowski deixa el Barça a final de temporada. Àlex Márquez sortirà tercer al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, Pedro Acosta ha fet la pole i Franco Morbidelli ha quedat segon a partir de 2:45. La prèvia i la cursa sprint en una programació especial a l'antena de Catalunya Ràdio. Tornem al futbol. El tècnic del Madrid, Arbeloa, reconeix que Mbappé no estava content després de la seva suplència contra l'Oviedo, però assegura que és un bon símptoma perquè demostra que és competitiu. També diu que si arriba Mourinho com a tècnic del Madrid, ell estarà molt content. A les 9, el Barça juga la final de la Copa Femenina contra l'Atlètic de Madrid. A Gran Canària, les de Pere Romeu opten el tercer títol de la temporada. El partit a partir de 9:15 a la TDG de Catalunya Ràdio. I 3 equips catalans opten a ser la Final Four de la Champions Femenina de Waterpolo. Juguen a les tornades dels quarts de final. A les 2, el Sant Andreu juga a la piscina del Bulac Meni. Van empatar a l'anada. A les 6, el Sabadell ha de remuntar 5 gols a la pista a la piscina de l'Olympiacos. I a les 8, el Mataró defensa 4 gols a la piscina del Roma.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
3: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
5: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
3: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
5: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
4: El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
3: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Si avui hi ha la final de la Copa, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
6: Abans de la gran final d'Oslo, el Barça busca completar un any més el triplet domèstic amb la Copa de la Reina.
3: Segueix la final de la Copa amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
6: Avui, a partir de 9:15 del vespre, final de la Copa, Barça-Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
3: La transmissió de la Gelmà.
7: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
8: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
7: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
8: Més informació a firamanresa.cat.

0: Sovint estem tan codificats com a lectors que tendim a llegir des de l'adscripció a un gènere. Una novel·la costumista, un conte fantàstic o un poema romàntic ens situen en unes coordenades conegudes, amb unes expectatives concretes. Potser per això, una de les virtuts a la bona literatura consisteix a subvertir aquestes convencions, i en aquest art hi té la mà trencada l'escriptor Jordi Masó. Ara ha tornat el conte amb el recull Jo això ja no ho veuré, publicat per Males Herbes. Nou relats feliçment experimentals que dialoguen amb la distopia i la ficció especulativa, però, com d'habitud, des de la ironia, el distanciament i la sàtira. Avui, doncs, és un plaer rebre Jordi Masó per parlar d'aquests contes i de com desarticula la noció de distopia, però sobretot de la forma, de com és capaç de buscar, de jugar i d'anar més enllà dels límits del que entenem per relat. En parlem, per tant, amb Jordi Masó i en companyia d'en Borja Bagunyà. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Som, i obrim saludant en Jordi Masó, què tal? Ben tornat.
1: Hola.
0: Com anem?
1: Què tal?
0: Borja Bagunyà.
2: Hola, hola.
0: Avui, ja ho sabeu, per parlar dels contes de l'últim llibre d'en Jordi Masó, jo això ja no ho veuré, amb les herbes, com d'habitud, el retorn del conte, no? Després de Xacona, Premi Llibreter l'any 24,
1: sí.
0: ho dic bé, i en aquest cas en tenim nou de contes d'històries. A mi la paraula història ja em grinyola una mica, i avui mirarem d'explicar per què, perquè tot plegat és un univers i un tipus de narracions ben singulars. No és el primer cop, vull dir que en Jordi Masó, si l'heu llegit i el coneixeu, ja sabeu que aquesta cosa d'experimentar no és pas nova.
1: Fa coses rares.
0: Sí. Fa coses rares, i es pot dir de moltes maneres.
1: Rares però divertides, que de vegades la cosa rara fa una mica de por, no?
0: Això sempre, és imprescindible. I en aquest cas, lligades per un fil, per una visió del futur, jo diria no especialment optimista, almenys segons els estàndards d'optimisme al present, no? Que són els que són, diguem-ne, i per tant ens movem en aquest territori genèric i molt convencional, és a dir, ple de convencions i de llocs comuns, que una mica desmunta també aquest llibre, de la distopia. Si és un gènere que m'imagino que tu has transitat com a lector moltes vegades, sí. Que t'interessa.
1: No especialment.
0: No t'interessa gens, doncs.
1: Però em donava material per fer coses.
0: Exacte, sí. No, sobretot per això que diem, no? Perquè està ple d'estilemes i de coses que de seguida t'hi pots trobar i reconèixer. Hi ha una de les estampes, hi ha un conte que són, no sé si són 18, quantes estampes a Nadal?
1: 14
0: estampes, sí, a Nadal. Bé, doncs una de les estampes, crec que Canelons, hi ha un moment que es diu: a falta de present i de futur, el passat és un refugi confortable. I no em va semblar una frase irònica, Jordi?
1: Home, sí, ja que el passat sempre és una cosa... A més, el passat és... no és com tu te'l recordes. Recordes les coses bones, segurament, i per tant el passat ha passat un filtre i et quedes amb un record que, bueno, és confortable, perquè segurament és un record bo del que era el passat, no?
0: Sobretot el tipus de futur que aquí planteges, en alguns casos fan que sigui encara més, no, confortable aquest futur, aquest present i aquest passat, sobretot. A veure, parlarem de les variacions formals, però temàticament, diguem-ne, perquè us en feu una idea, què trobareu en aquest llibre? Trobareu un sistema, per exemple, de donació d'òrgans força extrem, no? Un món on l'adopció d'avis té incentius fiscals. Ara que estem en campanya de la renda, val la pena tenir un compte, no? Adoptar un avi desgrava. Trobem relacions humanes i sexuals totalment deshumanitzades, és a dir, i per descomptat, i això forma part dels estilemes, com deia, del món de la distopia, un pes important de la tecnologia, que no és protagonista, però sí que condiciona molt, no? Tots aquests xips que comencen per brain condiciona molt a la manera com els humans pensem i, per descomptat, sentim.
1: Sí, ho has explicat molt bé. Home, clar, jo de tècnica en sé poc, soc molt de lletres, per tant, entrar en qüestions científiques sempre em resulta molt feixuc. Per tant, intento evitar-ho i centrar-me en altres qüestions, probablement, doncs, que té a veure amb la relació de les persones i tot això, i fer-ne broma o fer-ne ironia.
0: Bueno, és que aquí has tocat, jo crec que podem ja parlar gran elefant a la sala. És un dels problemes que jo tinc actual amb les distopies, que és un gènere molt antic, no sé si fins i tot més antic. Ara hi ha un precedent que és l'any 21, per tant té més d'un segle, ben conegut i ben publicat per Males Herbes, que és Amiatin, no? Nosaltres, que aquest és conegut. Per tant, és un gènere que té molta història i que l'ha tocat des de molts punts de vista, i el cyberpunk, i entrarem, si convé, en alguns títols i en alguns exemples. Però, en tot cas, fa uns anys, estem d'acord que té amb multitud de formats, videojocs, la ficció seriada en televisió se n'ha fins i tot abusat molt, és a dir, té més encarnacions que mai, està més difós que mai, i sobretot passa una mica que potser si fa 20 o 30 anys, no, algú en alguna novel·la hagués dibuixat, per exemple, un personatge com el psicòpata que governa el món a l'altra banda de l'Atlàntic, hauríem pensat, hòstia, que exagerats, no, que bèsties. I avui això fa molta por. És a dir, què passa amb les distopies? Que estem en un món que està dissenyat tal com el tenim, que una distopia gairebé ha esdevingut una cosa hiperrealista. I això fa encara més por que quan les distopies eren una cosa llunyana. Quan Orwell escriu l'any 48, és veritat que es basa en règims totalitaris coneguts i sistemes de control, però hi ha un munt de coses que dius, home, no pot ser, no? Que la tecnologia ens domini d'aquella manera, allò semblava un futurisme inversemblant.

0: em posen els pèls de punta en el sentit que no, que no m'agraden, no? Que no, que intento treure el ferro a tot el que explico, tot i que sigui terrible, com, no sé, un home que li van seccionant membres del cos, no? Per exemple.
1: Sí, sí, és que de fet jo crec que si no ho expliques traient una mica de solemnitat, bueno, és això, és truculència o és body horror, no? Per dir-ho també. Amb...
2: Sí, body horror, totalment. Bueno, sí, és un conte molt cronenbergià, no m'hi feia pensar en aquest...
0: Sí, sí.
2: En aquesta mena de, diguem-ne, de relació, que és... que crec que a mi em feies pensar molt en tota una tradició. Ara et preguntaré per la tradició, però en la tradició de Ballard, en la tradició de Cronenberg-Ballard, però sobretot en el sentit d'aquests encontres més o menys traumàtics entre cos, carn i tecnologia, per una banda, i després per una qüestió que jo, llegint-te, i a més rellegint alguns dels contes, perquè crec que en algun havíem coincidit en l'antologia postpornogràfica, però sí que llegint-te pensava molt en aquest, en un problema molt contemporani, que és ara parlaves de distopia, crec que la contracoberta parla de ficció especulativa, és a dir, de tota aquesta ficció que en realitat obre un dels problemes que semblen que ens estem instal·lats, no? Que és aquest problema d'imaginar el futur. I com imaginem el futur, i què fem amb aquesta imaginació del futur, i què ens permet imaginar-lo. I per una banda, pensava, ostres, clar, la part política, la part econòmica, els trams de torn, etc., i les inflacions que venen, aturen molt, no?, aquesta possibilitat imaginativa. I en canvi pensava que justament aquesta trobada amb la tecnologia, no sé si tu, això que deies que et permet fer coses, però no sé si tu t'ha permès justament des de la tecnologia obrir i seguir imaginant futur, encara que aquest futur sigui més o menys pessimista.
0: No ho sé. La tecnologia realment no m'interessa massa.
2: És
0: un recurs per poder escriure una història. Sí, era una mica forçar la cosa, però sí, no sé, no sé què dir-te, la veritat. És que, tu imagines una història sense ficció i sempre hi haurà ginys i invencions encara que pots imaginar-te. Intenta no explicar el funcionament perquè seria incapaç. I qüestió de que primi la imaginació sobre tota la resta de coses, no?
2: Sí, perquè en fes també, en aquest sentit, hi ha un problema que a mi em sembla molt interessant de la qüestió de l'especulació, o de la ficció especulativa, que és no, com ho deia la Margaret Atwood, no? de sense ficció, sense marcianos. No?
0: Sí.
2: És a dir, intentar acostar-ho molt a la realitat i cap a on pot anar aquesta realitat.
0: Clar, es tractava també d'imaginar històries que no fossin molt llunyanes, que es poguessin imaginar que podria passar d'aquí uns pocs anys. Potser no ho veurem, però potser els nostres fills sí, no? Per dir-ho d'una manera. No una història que passava al segle, jo què sé, 27, no? Sinó que per una mica apropar al lector a la problemàtica, que no fos una cosa molt impossible. No? Aleshores, sí, en aquest sentit... sí, evitar futurs... no parlem ja de la ciència-ficció dura, de planetes llunyans, etc.
1: Sí, no, i em passa amb això, que és un mirall, segons quina ciència-ficció llegida 25 anys més tard, però jo crec que en aquest cas no cal que en passin tant, és a dir, quan Negroponte escriu Being Digital, que em semblava una cosa absolutament irreal i llunyana, i avui ja hi som, i ja està fins i tot superat, no? Ja parlant d'això dels gèneres i de la ciència-ficció, un conte concretament filigrana, i cito textualment, conte convencional sense ambicions transgressores. És a dir, també la gràcia entre qui bascula entre la policia, aquí la ciència-ficció, en el fons, no? I la metaficció, per posar-hi també un altre adjectiu. És a dir, és un conte que es va qüestionant constantment a ell mateix, que va, també a través de les notes, però no només a peu de pàgina, doncs, en fi, interrogant-se sobre les convencions del gènere, prenent-se poc seriosament a ell mateix, no? És un conte que convida això, a llegir amb aquesta distància, a dir, ei, no, tranquil, que si és que ara no em puc allargar, perquè si hagués d'escriure, no?, tota la cadira de l'inspector, tindríem un problema.
0: Sí, aquest era un dels últims que vaig fer, una mica, era plantejar això, un conte convencional. De fet, el títol original era un conte convencional. I, evidentment, la idea era que no fos convencional. És a dir, sí, la història és convencional, hi ha un conflicte i al final el resol, però tot el que va passant amb notes a peu de pàgina, etc., doncs trenca una mica el que és habitual en un conte, no?, convencional. I, finalment, la filigrana se'm va colar allà, aquelles coses que passen, no?, que t'imagines, recordes una cosa que va dir un editor i tal, sobre un conte que era una filigrana, i vas dir, mira, faràs això de la filigrana, i quedarà com rodonet el conte.
1: Hi ha un moment que diu, un conte no pot desaprofitar una història que toca les emocions del lector. Això és el que ven, ens va dir una vegada un reconegut editor, i no tanta filigrana postmoderna.
0: Això?
1: I tu t'has atrevit, en canvi, a filigranar postmodernament algunes d'aquestes històries.
0: Bé, és una història que, bueno, que pot moure la consciència del lector, no?, perquè és un pare que ha perdut el fill, no? Vull dir que
1: sí.
0: La història no és poca cosa.
1: No, exacte.
0: Sí. Que m'emburli,
1: No, i tant. I per una mica de negligència del pare, també s'ha de dir.
0: Sí,
1: que,
0: sí.
1: No, en aquest cas. Sí. Però està bé poder comptar

0: No? Amb la complicitat d'uns editors que també els hi va a les filigranes postmodernes.
1: Bueno, ara que dieu la paraula postmodern, m'agradava molt, i et volia preguntar abans, en deia la tradició, que hagis llegit, bueno, que citis a William Gass o a Gilbert Sorrentino, que són dos autors justament no d'aquesta postmodernitat, diguem-ne, més clàssica o més coneguda, de Pynchons i Covers, etc., sinó justament d'una postmodernitat molt potent, molt seriosa, però molt, molt desconeguda.
2: Sorrentino és un escriptor que m'encanta, el que passa que s'ha traduït res.
1: Molt poc,
2: dos,
1: molt poc.
2: Dos llibres, crec recordar.
1: El català, no sé ni...
2: Català cap, parlo castellà. Sí, sí. I és un tio que és molt potent, i el llibre d'assajos Something Set és una, sí, és una passada. Vull dir, el tio sabia molt i va ser molt influent a l'època, tot i que aquí no ha arribat, no? I sí, em va agradar, perquè a més un dels articles parlava d'això, no? Crear, això que vaig citar al principi del llibre, que em sembla que és una frase fantàstica, que diu que el desig d'inventar problemes que només la invenció de noves formes puguin resoldre, no? Aquesta cosa innovadora. A més, és un escriptor que és experimental, podríem dir, però és agradable, és divertit, no és d'aquests pedants, sinó al contrari, no? I sí, Gas sí, sí. També és... Bueno, tinc més problemes amb ell, però
1: bueno, amb ell, amb la novel·la o amb els assajos?
2: No, a veure, amb els seus contes, sobretot, que són molt extensos, això, i alguns m'agraden més que altres, però no he llegit El túnel, que és la gran obra de Gas, que tinc entès que està a punt de publicar La navaja suïssa, em sembla.
1: Sí, ells estan fent-ho tot, no? Em sembla, van començar amb els contes.
2: Sí, sí, sí. Molt interès. Sí que ha sortit en anglès, però és que en anglès em fa molta mandra, perquè el nivell d'anglès de Gas demana un diccionari constantment, no? Però bueno, sí, no m'he llegit El túnel, la resta de coses em sembla interessant, però no m'apassiona com sí que m'apassiona Sorrentino.
1: No, ho pensava perquè hi ha una idea, una de les idees famoses de Gas, que em sembla que va ser el primer que va introduir justament la idea de metaficció, que clar, ell reivindicava una i altra vegada que les novel·les i els contes i els textos són paraules, i estan fets de paraules, els personatges no són personatges, no són paraules. I crec que hi havia alguna cosa d'això justament en el conte convencional, molt present, no? De dir, això és un conte, el conte respon a aquestes necessitats, jo l'estic fracassant, l'estic portant... És a dir, que tu, i és una experiència molt afí, no?, tots aquests escriptors, el que fas mentre llegeixes en Masó és anar, no?, el jo ja no ho veuré, això ja no ho veuré, és anar entrant i sortint del text, no? És a dir, entres en la ficció, i en el moment en què tu controles perfectament aquest temps, el lector està ficat amb l'escena, amb el clímax, poses aquella nota que et diu, bueno, això ho he fet perquè he intentat evitar les notes, per no distreure, ja estàs fora, no? I aquest dins fora trobava que és molt interessant i que és una de les molt bones maneres de llegir justament aquesta tradició, no?, de Gas, de Sorrentino, de Barth, tots aquests.
2: Sí, sempre que no sigui solemne i que no sigui pedant, em sembla un recurs molt sa i molt divertit des del punt de vista de l'escriptor.
0: I molt enjugassat no? I conscient de la tradició i d'altres lectures que estan aquí. Ara pensava, citava Sorrentino, que potser també la gent de Mai Més, que fan coses molt xules i que, per exemple, van traduir, que tampoc s'havia traduït fins que ho van fent ells, el català Ted Chiang, que és un altre dels referents xulos, no? També més sense ficció filosòfica, és que també parlar de gèneres en aquests casos, no sé com... L'has llegit?
2: Sí, a més em va donar el conte del documental, és una idea d'ell, sí. De fet, és el conte que tinc entès que ell menys li agrada dels que va fer. El que més m'agrada a mi és el que ell li agrada menys. Bueno, això demostra que ell i jo no tenim gaires... Sembla, Ted Chiang em sembla que és molt interessant filosòficament i com escriu, però com a escriptor de ficció no té pols narratiu, tinc la sensació. No m'interessa, em va perdent a mesura que va avançant els contes. No em sembla no és dels meus escriptors que preferits, realment. Inclús aquell, el famós de la Lligada.
0: Sí.
2: Un conte feixuguíssim. I sé que té molts fans, però feixuguíssim. I com van fer una pel·lícula...
0: Aquí, Jordi, no estem d'acord.
2: Com van fer una pel·lícula d'allò?
0: Arrival, sí senyor.
2: I déu-n'hi-do, la pel·lícula també va ser feixuga.
1: Es va sumar també un director que feixugueja, no?
0: Sí.
1: Amb la pel·lícula.
2: Sí, sí. Però vaja, sé que té molts admiradors aquesta pel·lícula i també Ted Chiang, naturalment.
0: Hem de recordar que el conte que ara citava en Jordi Masó del documental és present aquest dels ancians, de les denúncies dels avis desapareguts, que formalment també m'imagino que és un repte per editar, perquè hi ha com
2: columnes
0: i estructures així.
2: Sí, hi ha una sèrie de columnes que correspon a la descripció de la imatge, direm, i simultàniament la veu en off que se sent, no? Aleshores, estan dues columnes, fa, això fa que, sí, va haver-hi problemes, van haver de posar la lletra una mica més petita perquè s'encabissin les, totes les dues columnes, i bé, però vaja, em sembla que va valdre la pena, perquè era una mica la gràcia de...
0: Clar,
2: la trencadora del conte. A més, és un conte que comença com els documentals, amb el títol, quan ja ha començat el documental, per tant, hi ha una mena d'introducció, una gent que parla, i després surt el títol, que això passa molt a molts documentals, no? Mira, és intentar traslladar al llibre el que és això, un clàssic documental i un informatiu, no?
0: Si això fos un programa magazín o una tertúlia d'aquestes on fan preguntes d'aquesta mena, ara t'hauria de preguntar. Aquest conte, Jordi Masó, és una manera de reivindicar el paper i la importància de les persones de la tercera edat en un món que no els té en compte?
2: No, en absolut. Era una idea que me va donar una amiga, que la seva mare li va dir, a mi per què no m'adopta ningú? No, pobra dona, no?
0: Quina edat tenia?
2: Tenia gairebé 90 anys.
0: Caram.
2: Encara viu, vull dir que... Sí, sí. I va dir aquesta idea i dic, hòstia, aquí hi ha un conte, no? Que en aquesta frase hi ha un conte. I vaig imaginar tota aquesta història de que es pogués adoptar gent gran. No? Però que, evidentment, les coses no van com... Per això en un magazín no ho podríem explicar, no. perquè les coses no van com s'esperava, perquè la gent gran hi ha de tota mena i sí, els sí. que adopten també hi ha gent de tota mena.
0: Sí, no? Sí, tenim problemes. Sí, sí, sí. No.
1: Veig que la qüestió meta s'està enganxant, eh?
0: S'està enganxant.
1: Si això fos un programa, no? Qual...
0: Sí, sí. La segona pregunta ja ens estrellarem si això fos i directament direm... No, però una cosa que respectarem sempre, ho fem en aquest programa, és mirar de no aixafar la guitarra, perquè ja, efectivament, vull dir que hi ha girs de guió, que és una expressió ja que a vegades, segons per qui, és una mica incòmoda, però que millor no
1: sí, he de dir que és revelar. difícil encarar la discussió o la conversa sobre aquest llibre, justament perquè evitant el fet de dir, sí. Perquè al final, perquè en aquí, clar. Perquè quan fas...
2: No, però aquí són diverses històries simultànies, no?, a partir de la mateixa situació, sí, i cada una cas, sí, es va degenerant sí. d'una manera o altra i al final troben un final.
1: El que passa és que quan fem la off-conversa, llavors podrem discutir on portes totes aquestes situacions. Avui parlarem una mica de les partides, però jo et volia preguntar, ara que el David parlava o que comentava aquesta qüestió formal, crec que la crítica del Pots Puigdevall, no sé si ha sortit avui un dia d'aquests, no sé si l'has llegida.
2: No.
1: Esplèndida, vull dir, molt celebratòria. Però ell observa la qüestió de l'humor que estava comentant, però també la capacitat que demostres en aquests nou contes d'anar a trobar formes i estructuracions de contes allà on no les trobaries, on no les aniries a buscar. Començant pel primer conte, que a mi em sembla esplèndid, que és un dramatis personae, no? Davant de tots els personatges que formen part d'una història, els vas llistant per nom i una mica qui són i quin paper juguen, i amb aquest simple dispositiu acabes muntant tot un conte, no? O amb el qüestió del documental...
0: Tot un conte, diguem-ne, de la donació d'òrgans...
1: Exacte, el cronenbergià.
0: Sí, no? Sí, això mateix, que és...
1: Dels regeneratius...
0: D'una truculència notable.
1: I els regeneratius viscerals, i que, sí, bueno, un senyor, bàsicament, que se li regenera tot el que li tallen, i jo diuen, perfecte, tu, perquè, escolta, aquest ha perdut un dit, aquest ha perdut un ull, doncs anem tallant, no? New Flesh, molt cronenbergià, i també un final molt angoixant que no desvetllarem. Però sí que et volia preguntar justament per aquesta recerca de formes en les que tu pots encabir un conte. Tu això com...
2: Bé, era el repte... Era el repte de fer el llibre, aquest llibre. O sigui, jo tenia aquest conte, precisament, de la mateixa persona que ja l'havia fet, i tenia també el de les postíbuls, que també l'havia publicat, en el llibre de porno, de Males Herbes, amb el Borja també com a escriptor, sí. col·laborador, i vaig pensar, bé, per què no... I els dos contes, diguem que juguen amb formats una mica inusuals. Aleshores pensava, no, per què no fer un llibre amb tots, amb dues condicions, totes dues, tot, que veiés distopia, tot fos distopies, i que tots els contes juguessin amb aquests aspectes formals, diguem-ne, inhabituals per la relació d'un conte, no? I encabir, doncs, aquesta narració dintre d'aquestes novetats formals, que a vegades no són novetats, perquè històries escrites a partir d'un arxiu doncs ja s'han fet moltes vegades, però vaja, aquest era el doble repte que vaig proposar-me quan vaig fer el llibre.

0: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda amb en Jordi Masó. Jo això ja no ho veuré. Males herbes, els contes, els nous contes i els nou contes del seu últim llibre, amb aquesta frase que podria precisament pronunciar algun avi, no?, segons el lloc comú habitual.
1: Sí, és una frase
0: com
1: típica,
0: és, exacte,
1: no?
0: És com el tot sí, això sí. En camps, jo això ja no ho veuré, fill meu, bla, bla, bla. Sí. En Borja Guanyara feia referència, efectivament, a una de les virtuts i una de les característiques que fan diferent aquest llibre, i especial i singular, i també, per descomptat, molt interessant de llegir, que és la qüestió formal, no? Parlant d'aquesta presentació de personatges, que és el primer conte en aquest format, hi ha també una fe especial que es declina en forma d'agraïments en l'últim dels contes, que efectivament són, no?, la convenció de dels agraïments, el guió documental Els avis ja l'hem comentat abans, aquest, els post d'una xarxa, no?, amb tots els tics a les xarxes, que realment estàs llegint aquest llibre, els lifers, no? Hola, sí, lifers! Sí, sí. I dius, és que totes les cretinades, que és veritat...
1: Però aquest conte clarament és un conte d'anúncia. O sigui, jo sempre mai explico, vull dir, no m'agrada... Si faig denúncia, me'n vaig a la policia a denunciar alguna cosa, no? Utilitzo la literatura per fer-ho. Però en aquest cas sí que vull denunciar la gent que explica totes les seves minimitats, exacte, de la seva vida a les xarxes, no? Vull dir que està ple de gent que conec, inclús amics meus, que fan un oferrat i li fan la foto, perquè m'importa l'oferrat que acabes de fer, no?
0: Sí, sí.
2: Però és important en la vida d'un lifer. No, però m'agrada molt que ho converteixi. Això també és una cosa, entrada paral·lela, que els conceptes que inventes, també és un gest molt característic de la ficció especulativa, els regeneratius, no?, els lifers, trobo que estan molt ben trobats en aquest sentit, de ja som els que bolquem una vida, els consumidors de vides, no? Jo crec que també una de les troballes del llibre té molt a veure amb aquests conceptes que, sense entrar, com deies, no?, en el tecnicisme, ni tan sols en la bravata filosòfica, aconsegueixes condensar molt bé tot un espai de la realitat en la qual ja estem i que només pot fer que tornar-se més extrema, no?
1: No, en aquest conte m'agradava això, inventar-me paraules que potser d'aquí uns anys es faran servir, no? Perquè és típic, no?, aquests préstecs lingüístics o aquestes còpies de la llengua dominant, que seria l'anglès, no? Aleshores, transformar... O sigui, que ja com si s'haguessin acceptat pel diccionari nostre, doncs...
0: Home, hi ha un giny, que és la Squeeze and Go, per fer sucs, no? Perfectes. És la perfecció del suc, que jo el veig com una... Vaja, jo si fos tu el registraria com a marca, sí, perquè li veig un futur comercial claríssim. Squeeze and Go, no? Vull dir...
2: Que també és una altra cosa que molt característica d'aquesta mena de bolcat de la vida, no?, en xarxes, no? Que és que la vida es transforma, llavors es retalla, llavors té aquesta mena d'addicció molt ben trobada de l'anunci constant, de l'entusiasme constant, no? Perquè tu estàs venent alguna mena de promesa o estan venent alguna mena de promesa contingut de la vida. Vull dir que no és només l'oferrat, sinó el benestar associat a l'oferrat, l'estètica de l'oferrat.
1: Sí, sí, sí.
2: No?
1: És la imatge que dones als altres a tu, no? Que sempre és... de triomf, inclús en el cas del conte, doncs, quan les coses van malament tampoc també es resigna, no?, al fracàs, sinó que treu, busca la part positiva, no?
0: I aquí un moment d'un personatge, hòstia, aquest el vaig marcar perquè és que és una compilació de moltes coses aquestes, no? Diu, al lavabo, mentre m'inoculo fanmate, estic temptat de canviar el brain chip a un mode més amable, el d'emprenedor dinàmic, posem per cas. No siguis covard, em dic, vull arribar fins al final, el lamb vindaloo em garanteix una tarda d'eructes deliciosament especiats, all, gin, gebre, comí, coriandre, cardamom, el record d'un tiberi memorable, no? Tornem-hi.
1: Sóc un aficionat a menjar indi,
0: eh? Ah, sí, ja es nota. Sí. No cal inocular-se fan-made en aquest cas. Però és veritat, tornem-hi, de com la caricatura hi ha moments, o al revés, de com la realitat a vegades hi ha moments que supera la caricatura, no? Perquè qualsevol persona que hagi perdut, i la paraula és perdre, més de 5 o 10 minuts en segons quines xarxes, veu que tot el metallenguatge de la cretino aquesta hi és en proporcions preocupants i apocalíptiques, no?
1: Sí, segurament no és gens exagerat aquest conte.
0: Has estat allà una estona navegant abans d'escriure'l, o simplement... O era també el divertiment lingüístic...
1: I soc poc a les xarxes, la veritat és que no hi manego gaire. No em vaig haver d'inspirar, el conec els procediments i totes les paraules que es fan servir i que es coneix. Bé, que entre els que practiquen l'esport, doncs parlen entre ells. No vull dir que sí, era un conte fàcil d'escriure en aquest sentit. Després la gràcia de buscar paraules que quedessin bé, tot i que eren angleses, passades al català, no?
0: I a tota la qüestió formal que ara parlem, em pregunta, clar, has fet una cosa que no és la més fàcil, però des del punt de vista creatiu, tu ho deies, també és la més divertida, de posar-te, no, imposicions olipianes, de dir, no, no, he de fer que cada conte tingui una forma i una estructura no convencional, no? Uh-huh. Des d'aquest punt de vista, quin després el repte de dir, ostres, faré un, no sé, un conte a partir de l'estructura dels agraïments, o faré un... Uh-huh. I un cop t'hi poses, dius... maleït els ossos,
1: perquè m'hi he posat amb això,
0: no?
1: El d'agraïments concretament em va costar, perquè volia fer un conte en final. Volia fer, bueno, cosa encara pitjor, o sigui, més difícil, que era un conte en forma d'índex. O sigui, hi hagués un índex amb tots els títols i que hi hagués una història. Home, això es podia fer, però que hi hagués una història no em vaig sortir. Ho deixo aquí perquè algun altre postmodern s'animi.
2: Recullo el...
1: Sí. No? Aleshores, el d'agraïments vaig dir, bueno, no acabarem l'índex, però bueno, posarem els agraïments. I vaig començar, i clar, el difícil va ser trobar un argument que em manés bé. I vaig començar amunt, no em vaig sortir, vaig tirar enrere i finalment vaig trobar aquest camí que era, doncs, això, una mena de secta, no?
0: Sí, sí, sí. Molt, també, no? Una cosa molt finissecular i molt lligada a l'atmosfera del conte o d'aquest futur, ja dic, jo crec que més apocalíptic o preapocalíptic, perquè hi ha un altre conte, que són 99, aquest, les dic bé, visions d'un apocalipsi, que juga amb un altre lloc comú d'una convenció del gènere, que és l'asteroide que està a punt d'impactar contra la Terra, no? I doncs, segons molts personatges i moltes visions i moltes veus. Vull dir que l'apocalipsi encara no ha arribat, no?, en aquest punt.
1: Clar, a mi m'avorreixen molt els llibres post-apocalíptics. Aquests no m'interessen, a la supervivència, tot allò que els hi costa tant de...
0: Last of Us...
1: Sí, sí, exacte. M'avorreixen les sèries, sí. Això... Sí. Però, en canvi, l'apocalipsi en sí que em sembla interessant. I el moment, no?, que es produeix el moment fatal, m'interessava per explicar que cada persona al món estarà fent una cosa diferent, no? I aquí sí que vaig patir, també, perquè vaig posar primer el títol abans que pensar molt bé, i vaig dir 99, és perfecte, 99 visions d'apocalipsi, no? I clar, després, quan portava ja 57, vaig dir, hòstia, ara què vaig fer?
0: No? Tenia quin esclavatge,
1: un mapa mundi, ja anava mirant països, a veure, on anem ara? Combinant, perquè a més vaig escriure bastant per ordre tal com estan, no? Me'n vaig una mica a Àsia, una mica als Estats Units, ara una mica a Àfrica, i era complicat, sí, buscar... Però vaja, em sembla que també va ser molt divertit, d'altra banda, perquè no deixen de ser microrelats, no, en el fons?
0: Clar, clar, exacte. No, no, vaja, una imposició que té la seva dificultat, i però que a la vegada, com que és un moment tan crític, no?, i tan climàtic, és com aquella pel·li que també està llegida des de la ironia, des de l'humor, i per això té interès, que va estrenar fa 4 o 5 anys, hi ha Leo DiCaprio per allà, on també hi ha un... l'anunci d'un asteroide que està a punt d'impactar contra la Terra i com reaccionen. Ell és un científic, no? Sí, no. I l'heu vist o no l'heu vist?
1: No.
0: Allà dalt o alguna cosa...
1: Sí,
0: no recordo.
1: Mira arriba.
0: Sí, look up, alguna cosa d'aquesta. Sí. Bé, és això, és un moment de... Sí. No? Que, per descomptat, allà hi ha una tensió narrativa perquè hi ha uns personatges on els passen moltes coses per dins.
1: No? El repte també era que no fos dramàtic. És a dir, que tot i que és la fi del món, saps? Vull dir, la gent... hi ha alguns que ho sabien, diríem, però no volia allò drames i tragèdies i corredisses, sinó que, bueno, que hi hagués una pàtina d'humor molt, molt, molt fina, però que hi fos, no? I evitar la truculència, no? Tot i que estem parlant de la fi del món, o sigui que no és poca cosa.
2: Mira, amb això que ara comentava del joc, hi ha un parell de coses que també volia comentar. Una d'elles és la frase. Jo això ja no ho veuré, és una frase que apareix en cada conte, dita d'una manera o una altra, un context o un altre, i jo et volia preguntar, una mica seguint el fil del que deia el David, fins a quin punt diguem-ne, que ja ho has explicat, però fins a quin punt és tota aquesta mena de regles del joc el que són el punt de partida de moltes de les històries, o si tu parteixes de certes històries, llavors vas a buscar el joc que et ve de gust de jugar, o si vas fent una mica de tot, però pensava que aquí hi ha una qüestió molt interessant, més de fons d'això, que és, al final, una de les reivindicacions més importants d'ara, que és la dimensió formal i la dimensió d'artifici de l'escriptura. Perquè, clar, jo llegint-te deia, hòstia, que refrescant que aquí jo no estigui llegint, això li va passar a en Jordi, no? I aquí hi ha en Jordi, encara que t'agradi el menjar, diu que la vida i la personalitat...
1: Acabes posant coses
2: és inevitable.
1: Sí, clar.
2: Però sí que em semblava que una de les coses que m'agrada molt de llegir-te tot el que fas és que és un lloc en el qual la literatura segueix sent un artifici, no? més que no, diguem-ne, aquesta mena de, que és un altre artifici, que és el fet de fer desaparèixer l'escriptura com si fos, no, el llibre fos una emanació d'una consciència, d'una experiència, d'un cos, no? I per això et preguntava justament amb aquesta mena de reptes i aquests que són els que hem vist. No sé si en algun més...
1: Bueno, la regla que sortís el nom... Realment el títol original del llibre no era aquest. S'ha de dir, era un altre. No em convencia a mi i els editors... Està posat a la contraportada. Vaig permetre'm incloure'l. Fixa't si és dolent el títol, que ni me'n recordo.
2: Que no el veiem, no?
1: És artefactes distòpics, això. Artefactes distòpics.
0: Bueno, aviam, artefactes ho són i distòpics també. No és dolent, és descriptiu, Jordi.
1: Però
2: està bé que no sigui Prostíbuls del futur.
0: Exacte.
1: Aleshores, el títol era aquest. I de fet, jo anava escrivint pensant... Vaig a escriure un artefacte distòpic. Vinga, m'hi poso. Però, és cert, els editors m'han dit... El títol no ens acaba de convèncer. Vaig pensar, mira, a mi tampoc. Sí, exacte. I era massa del nicho de la ciència-ficció, no? I aleshores em va ocórrer aquesta altra... cosa, aquesta frase que es diu sovint, no? I va ser quan vaig incloure la frase dintre de cada un dels contes.
0: Clar,
1: o sigui que va ser a posteriori que vaig afegir la frase que vaig pensar, bueno, no costarà de col·locar. I, de fet, més o menys, no em va costar gaire.
0: Però una altra no? Jugada olimpiana. Ara m'ho faré més complicat encara. Hauré de colar una frase... Que la ironia també del títol és que moltes d'aquestes coses sí que les veurem, diguem-ne, perquè són...
2: O que ja les estem veient.
0: O que les estem veient, transformades, no?
1: Pot ser.
0: Emmascarades. El que sigui. Ara m'he fixat a la contracoberta, efectivament, també hi ha un títol, una referència a una altra sèrie que ha jugat molt això, que és Charlie Brooker, no? És a dir, Black Mirror. És veritat que algunes històries Black Mirroregen. El que passa és que Black Mirror, pel meu gust, juga en una lliga de la solemnitat o d'un plantejament molt més seriós de dir, ei, això és terrible que ens està passant i mira el que ens pot passar.
2: I li falta aquest humor que costava, no?
1: És molt seriós. Sí, m'agraden alguns capítols més que altres, però sí, faltava sempre una mica... I alguns sí que recordo que tenia una mica d'humor i era refrescant i s'agraïa. Però sí, en aquest... Vaja, això va ser una idea dels editors, per vendre una mica el llibre. Black Mirror sembla que pot ser que
0: és una bona referència. Home, està molt bé, sí.
2: Home, és una molt bona referència. Crec que Brooker és un gran imaginador, no?, d'aquests llocs. I a més aconseguia una cosa que tu també aconsegueixes, és a dir, que aquí el to més humorístic pot variar, però en realitat la lectura, no sé si t'ha passat, David, eh? No sé si esteu d'acord, però és una lectura angoixant, és a dir, tu rius, crec que en Puigdevall deia això de no deixes de somriure durant tota la lectura, cert, però és aquell somriure una mica dolorós i una mica angoniós, de dir, sí, estic rient, però una mica com el Calvin i Hobbes tenia una vinyeta d'això, no?, de estic rient, però per què estic rient? I si em poso a pensar de per què estic rient, m'adono que és molt sinistre tot plegat, no?
0: Sí.
2: I crec que aquesta basculació és molt interessant i aquí sí que connecta amb aquesta sensibilitat Black Mirroresca, de que, malgrat allà van més per la part horror i solemnitat i profunditat, diguem-ne, conscient. Crec que aquí, que sigui, ho dic pels que no heu llegit el llibre i que el llegireu, aquest humor no ho fa més, per dir-ho així, superficial o lleuger. No va per aquí. És una manera, justament, jo crec, d'intensificar el malestar que generen moltes d'aquestes històries. Abans rèiem dels avis i l'adopció dels avis, però jo, com a mesura que vas llegint, no desvetllarem res. Però sí que a mi em resulta gairebé tots els contes, una sensació bastant... d'aquesta angoixa fenomenal de dir estem tocant alguna cosa que és veritat. És a dir, que no és un pur... Abans parlem d'artifici, no?, de joc. Sí, però és la manera de tocar alguna cosa del cor de la veritat.
1: És que a vegades l'humor no agrada, no? És bastant... Ens agrada riure, però sembla que humor sempre ha de ser una cosa superficial, no? I no ho és. Clar, potser a mi el conte que menys em convencia quan vaig fer el recull va ser el de les Nadales, el de les tampes nadalenques, precisament perquè faltava humor, no? Perquè era molt sòrdid i la història mateixa inclús em tocava una mica, no? I dic, ostres, no sé si... saps? Però, bueno, em sembla que ho vaig escriure de manera molt freda, que això també és no entrar en el drama, sinó mirar-lo des de fora, i em sembla que gràcies a això i un gir final que no acaba de ser un gir... vaig quedar satisfet del conte. Però vaig tenir moments de dir que això, potser aquest conte no... És un estímul, de fet. És un estímul tenir aquestes normes, no? Un conte Nadal té aquests elements i l'ha de tenir, no?
0: Clar.
1: Sembla que Stravinsky era el que deia que quan més normes s'autoimposava, més lliure se sentia, no? Si podia escriure música sobre sense cap rellei, aleshores estava molt aturat, però quan s'autoimposava unes normes, aleshores ell li sortia la música, no? I aquí és el mateix, no? Hi ha una sèrie d'elements que han de sortir en un conte de Nadal i aleshores has de veure la manera de que sortir-te, no? És un repte.
0: Sí, sí. O llegir la tradició, en recordo aquells... No sé si em va fer... Em va publicar tres, però no sé si em va fer més en Quim Unzó, sobre el Nadal en té un, sobre la noia dels llumins, no? Que una mica, com tu fas de filigrana, no? Llegeix des de la convenció del conte conegut per tothom i diu, oh, la noia als llumins està cansada de repetir, de morir-se cada any, de fred i de pelar-se fred al carrer i tal. És a dir, és, soc molt conscient de que això ha passat moltes vegades i com fa un gir perquè això canvi des de la mateixa ficció, no? Vull dir que realment, com tu dius, és llaminera fins i tot com a idea d'entrar en el ritual de Nadal. Hem citat abans un conte que en aquest cas està, deies, publicat abans en un altre, en un recull de Males Herbes, també una guia fictícia de prostíbuls, ambientat en llocs plausibles. Suposo que també per prevenció vas canviar els tits, no ho sé, no? Sant Fos de Viladevall, que m'ho invento, però, sí, però en tot cas geografies conegudes i músiques habituals, però que ningú s'ho prengui malament, perquè estem parlant d'aquest gènere tan interessant que és el postporno, no? Whatever it means.
1: Sí, jo encara tampoc ho sé ben bé, eh? Vull dir que a mi em van demanar un conte postporno i vaig buscar a Wikipedia i veure què m'explicava la IA, a veure què era ben bé això. Em van donar una sèrie d'escriptors que ho feien i vaig llegir una mica i vaig agafar una mica la idea. Però no m'ho facis explicar què és postporno. En tot cas, va ser un conte... A mi, dels que... Clar, quan tu fas un llibre... Les he llegit tantes vegades quan es publica perquè correccions, etc. I vaig odiar cada un dels contes, excepte aquest. Aquest encara el llegia i em fotia un fart de riure jo sol, no? Aleshores, alguna cosa tindrà. O sí. Jo que soc molt malalt.
0: Molt perquè, clar, una de les coses òbvies, i si, no? si heu llegit i veieu el to dels altres contes, tampoc és imprevisible. En aquest conte, una de les coses òbvies és que és la cosa més antilibido que existeixi. Vull dir que aquí no, ningú entri en aquest conte buscant cap tipus d'estímul en fi, sensorial, no? O en tot cas sí, però que tenen més a veure això amb l'humor, amb la d'allò que no pas amb l'etiqueta postporno, no?
2: Jo crec que inicies un gènere que és un subgènere, que és el d'invenció o imaginació de noms de prostíbuls,
0: sí,
2: que és absolutament meravellós. Jo el Melindro el trobo meravellós. I després que situïs un al passatge alcaldessa Colau Índio, baixos, és tremendo.
1: El dia de demà.
2: És molt divertit, justament. Jo crec que diguem-ne, a banda de tot l'imaginari prostibular i de tot el joc i el bé que t'ho has passat, que es nota, amb tots els contes, no només amb aquest, crec que hi ha una cosa molt interessant de, diguem-ne, de com representar, que és el que trobo que és el més interessant en la literatura, diguem-ne, que tracta el tema del sexe, que és com representar el sexe sense, o desprenent-lo d'aquest objectiu d'erotitzar el lector, no? O d'excitar-lo. Trobo que això és un tipus de literatura i que la literatura més interessant és justament la que va a buscar en el sexe una cosa molt diferent, no? I crec que aquí te'n surts meravellosament i que precisament per això és crec, postpornogràfic, no? No sé si és per això, però sí que hi havia una qüestió de dir, una mica amb el que deies, l'advertència als lectors i als navegants, no trobareu aquí un conte de que ben m'ho passarem això, no? T'ho passaràs bé d'una altra manera i justament per portar un terreny molt masoc, no sé si... Bueno, això podem parlar ara, però... No sé si tu, al llarg de tots aquests llibres que has anat fent, ja identifiques aquest territori, ja te'l coneixes, i pots dir, sí, hi ha un territori Jordi Masó.
1: Clar, és que ja... Clar, és inevitable repetir-se, si refereixes a això, perquè sí, no.
2: No per repetir-te, sinó per dir que hi ha un món de sensibilitat
0: de
2: i de joc.
1: No
2: de repetir-se.
1: Ja sé que intento fer coses sempre diferents, però al final acabo sent jo, com qualsevol escriptor acaba sent ell mateix, és inevitable, no? Ja un ADN de l'escriptor, no? I potser per això intento experimentar amb altres formes formals, en buscar... però clar, els tipus d'explicar, la manera d'explicar les coses, les frases... Tot i que en aquest llibre penso que he fet coses diferents, com per exemple escriure malament les frases del documental intocurat, imitar la parla... Però no és el més típic...
0: Les repeticions, aquell tipus de coses.
1: Sí, exacte, repeticions, dubtes, vacil·lacions... Però el meu estil sí és depurar la frase molt, treballar-la i al final hi arriba un moment que ja m'encanso de mi mateix, hòstia, aquesta frase de tants adjectius fora, no? I bé, que no... Per això que deia, sí, em sembla que és inevitable que un acabi sent el que és, per molt que busqui maneres de fer coses una mica, diversificar-se una mica, no?
2: Em fas pensar una mica, que crec que una vegada que coincidim parlàvem dels contes de Barthelmy, de Donald Barthelmy, que una mica m'hi fas pensar justament en aquesta... unitat en la diferència. És a dir, allò de dir, ostres, una de les coses que el caracteritza i que caracteritza no només els 60 contes, sinó tots els seus contes, és justament aquest esforç per sí. anar buscant possibilitats del conte, en què molt poques vegades a Barthelmint trobes dos contes semblants.
1: A mi, no? A mi això m'estimula molt. Mm. No sé però si és un escriptor... No? És un escriptor que m'interessa més que agradar-me. O sigui que no... Mm. Alguns contes m'agraden molt, eh? Però altres no, però m'interessen. Mm-hmm. I també passa mateix amb la Lydia Davis, que és una altra d'aquestes escriptores que busca maneres d'explicar diferents i que pot fer un conte de qualsevol tonteria, no? I amb un to molt sec, i molt, però alhora molt divertit i molt graciós, no? Mm-hmm. Aquests escriptors m'obren portes. També Sorrentino, és d'aquests escriptors, que dic, ostres, això es pot fer, no? Mm-hmm.
0: Avui crec que Sorrentino, eh? Alguna editorial que ens estigui escoltant.
1: A veure.
0: Bueno, me les herbes també, escolta'm, aquí ja. Endavant, endavant. Jo estava també fascinat amb aquesta idea dels noms dels prostíbuls, perquè al marge de l'Eros Palace n'he vist un abans sobre Nymphas Lounge, que serà també... Nymphas Lounge pot ser un lloc per anar, no?, a prendre avui a una rooftop, un... Bueno, estem en aquest llenguatge.
2: I tant, i tant.
1: No sé si en aquest era especialista en menors d'edat, crec.
0: Sí, bueno, és que clar, no...
2: La
0: correcció política, Jordi, no t'interessa gaire quan fas literatura, cosa que està bé.
1: Ostres,
0: eh?
1: Perquè... no, i sense literatura tampoc m'interessa, no?
0: Sí, no, està bé. Estem en l'hora protegit, però no passa res. No, ja sé què volia dir. També em recorda, i alguns d'aquests contes... Hi ha una, tornant una mica al que dèiem a l'inici, les idees de les distopies més solemnes o més les clàssiques, no? El llaç amiàtic, les que coneixem d'Orwell, de Huxley, de Bradbury, no? Distopies totalitàries, on l'humor difícilment hi és present, al contrari, hi ha una angoixa permanent, el que descriu és un món opressiu, uns règims de control enormes, on, per descomptat, la resistència i l'excepció són perseguides i castigades. I dins de tot això, una ciutació de Will Ferguson va publicar, jo crec que fa més de 20 anys, una novel·la que no es volia distòpica, però que llegida amb els anys m'ho ha semblat, que es diu Happiness, no sé si us sona.
1: No.
0: És una història... En realitat, diguem-ne, estava plantejada com una mena de paròdia de totes aquestes teràpies de superació personal. Mm-hmm. Des del punt de vista d'un editor que de cop i volta descobreix un llibre d'autoajuda, no?, un manuscrit, que es diu el que vaig aprendre a la muntanya o alguna cosa d'aquestes, que realment funciona. No? Vull dir que els llibres d'autoajuda ja sabem que són el que són, però aquest funciona. Tant és així que quan es publica és un èxit tan bèstia que converteix el món en una pandèmia de felicitat. No? I el que aquí descobrim és que quan la gent comença a fer esport, a menjar manera saludable, a abandonar el tabac i tot això, de cop i volta el futur es torna gris i les persones també, malgrat aquesta pàtina de felicitat aparent, que això és profundament distòpic. Mm-hmm. No? Crec que hi ha un capítol de Black Mirror que també juga amb això, però des de la tecnologia, mm-hmm. que les persones es puntuen les unes sí, a les altres, no? Bo, i tothom sí, sí. ha de ser amb un somriure i estar content mm-hmm. i així, perquè si no... Vull dir que dins d'aquest panorama, l'aparença de felicitat és el que ve. Passa també amb Huxley, que caram, un món feliç, si recordeu, la droga és el soma, i és un món... La ironia del títol de Huxley és de les més meravelloses, no? Que ve de Shakespeare, l'original, però en tot cas és aquesta cosa de dir, doncs, no, si alguna cosa no està gairebé ni permesa ni autoritzada, és la felicitat lligada a la idea de llibertat, no? Des d'aquest punt de vista. Vull dir que suposo que són distopies on, per dir-ho així, la happiness no està etiquetada com a tal, no? Et sentiries més còmodes que no pas amb l'opressió clàssica, per dir-ho així, del gènere.
1: Sí, però l'opressió clàssica, però això m'ha inspirat
0: és fascinant com a lectors, sí, sí. El que passa és que, torno a dir-ho, a mi em sembla que cada cop som més realistes, a dir, o ja són... Hem arribat a un esglaó, hem fet la volta al cercle i ja està, s'ha trencat ja no corda la cremallera, ja no sé quantes metàfores podem gastar sobre això, el tap de l'ampolla, el que sigui, però ja està. Hi ha un moment que és el trumpisme és això, o està superant totes les expectatives distòpiques. Llavors, què es pot escriure després d'això, no? Mm. Es podria reprendre el dictum famós, no, d'aquell de, es pot fer poesia després d'Auschwitz, no? Yeah. Es pot fer, després de Trump, es pot escriure distopies? Dir...
1: Pots fer broma i fer burla i sàtira i això, sí.
2: Fes pensar massa que hi ha una sensació molt estranya, que pensava molt en la literatura especulativa. I recordo un moment, no sé, devia ser que va a principis dels 2000, en què va entrar com tota aquesta idea de que ja som en el futur, però el futur no ha arribat, no?
0: Mm. Quin any, dius? Més o menys?
2: Vora, principis dels 2000. Jo recordo aquella sensació de dir, hosti, segle XXI, els cotxes havien de volar, hi havia tot un imaginari del futur dels 70s i 80s, que parlaven de nosaltres, ja estem al 2026, imagina't, que ja és la segona part de 2001, o sigui, és una cosa irritant, no? I llavors la sensació és que ja som en el futur que imaginava tota aquesta colla, però el futur no ha arribat. I aquesta és una manera de mirar-ho, no? Hosti, no tenim les coses més cridaneres del futur, això, les tecnologies fàcils, els colors, no? Etc. Però, per altra banda, la sensació és que el futur ja ens ha de passar, però no el sabem veure. És a dir, el que dius de tu de Trump, en realitat estem, hi ha molt terreny distòpic i coses que ens havien anunciat com a distopies les tenim com a normalitats. Mm-hmm. Certes coses que li estan passant als sistemes democràtics o el control dels monopolis, de les comunicacions, etc, etc, ja és aquí i no ho sabem veure. O sigui, la idea de que un Elon Musk es pogués comprar, a banda de totes les parafernàlies tecnològiques que fa, però es pugui comprar una xarxa com Twitter, manipular unes eleccions o influir en unes eleccions per posar un paio com Trump al govern... Això t'ho explicaven als anys 80, amb una mica ben vestit, i deies, ui, ui, ui, pobres els del segle XXI. Sí, no, és que ja hi som. Llavors, tinc una sensació de que, en realitat, ens movem entre dos dislocacions del futur. La sensació de que un cert futur no ha arribat i la incapacitat de veure el que sí que ha arribat. Mm-hmm. I crec que aquí al mig la ficció especulativa té un paper fonamental. Sigui com a entreteniment, com a diversió, com a crítica, el que vulgueu, però és una mica un de les poques, dels pocs llocs que està intentant fer la funció de dir-nos, ei, que això ja està aquí. Ja està. No ho sabem veure, però en realitat ja ens està passant. I crec que jo això ja no ho veuré. Em semblava molt irònic des d'aquest punt de vista. De, no, és que jo ja ho estic veient. Llavors, sembla que ho col·loquem en un futur quan en realitat ja està aquí. No? Uh-huh. I trobo que part de la ficció especulativa pot contenir aquest error de pensar que té a veure amb el futur. No té a veure amb el futur. Té a veure amb un tomb que ens permet veure alguna cosa de nosaltres i del nostre temps que no estem veient, no? Mm-hmm. Perdoneu la...
0: No,
2: l'explicació, però sí que em semblava que justament per mi em guia molt entre la bona ficció especulativa i la dolenta, o la menys interessant. Mm-hmm. I crec que en aquest sentit el teu llibre és de la bona, perquè t'ajuda a fer aquest tomb per tornar al teu present, no per fugar-te cap a un futur i dir, bueno, encara no som allà, o no ha arribat, no? Mm-hmm. Sinó que sí que hi som, encara que vulguem dir que no ho veurem. Mm-hmm.
0: Bé, des de la faula també distòpica, ja un dia en parlarem més calma perquè val la pena, ja no sé si heu llegit a Glyph d'Ali Smith,
2: no, però
0: la gran pregonera d'aquest Sant Jordi, sí. Doncs és un món de persones no verificables, no? Són dues criatures separades de la seva mare, mm-hmm. I després la troballa etimològica i equina de la idea, la noció de Glyph i tot això, ho juga, potser recorda més a les clàssiques, en el sentit del to aquest d'orwellià o el que sigui, mm-hmm. però està molt ben parit, és a dir, quan hi ha persones intel·ligents que estan fent, no?, aproximant-se a aquest gènere, novament, és perquè també necessitem explicar coses del món que ens envolta i que ens amenaça, segurament, no? I que vaja, no sé si després d'això, Jordi, tornaràs a no sé quins mons, perquè n'has explorat molts, i que clar, que no...
1: No, intentaré fer alguna cosa diferent completament. De fet, ja estic fent una cosa diferent, per tant, no allunyar-me de la ciència-ficció. De fet, la ciència-ficció, aquest llibre també era una mica homenatge a les lectures de l'adolescència. Jo vaig ser un fan de la ciència-ficció amb 15-16 anys.
0: Especulativa de tota mena?
1: Bradbury, Asimov, Clark, Dick, sobretot, sí, clar. Que és evident, no?, perquè el segon conte és una mena de còpia de Blade Runner.
0: Homenatge. Aquí no diem còpia en aquest programa.
1: Plagi. No, que sí. Aleshores, era una mica aquesta literatura que em va apassionar tant, que després vaig abandonar una mica per altres gustos, no?, i que de tant en tant torno, però molt, molt poquet, doncs m'agradava, a part, estant a Males Herbes, que és una editorial que promou les literatures especulatives, ciència-ficció, etc., doncs era el lloc ideal per fer el meu petit homenatge a aquestes literatures tan apassionants, no? Thank you.

0: també la noció de paradís està agafada amb tota la ironia en aquesta sèrie de Hulu, que recomano molt, també apocalíptica, postapocalíptica o distòpica, es diu Paradise, no sé si la coneixeu.
1: No la conec.
0: Ben interessant. Dues temporades i ja estan en preproducció d'una tercera. I ben xula. Disney. Jo això ja no ho veuré, nosaltres sí. I a més, els podem llegir aquests nou contes d'en Jordi Masó amb les herbes, on tenim un... no sé quin present tenim, i però si el futur s'assembla això una mica, tant de bo, perquè com a mínim ens fa somriure amb intel·ligència literària i amb moltes picades d'ullet, amb moltes lectures, no únicament teves, adolescència, sinó que hem compartit tots, no?, d'un gènere molt estimat, jo deia, també potser massa avui en dia present, malgrat que ens pesi, i però que en tot cas, quan estan, i sobretot formalment amb aquesta ganes de jugar, que ningú no s'assalti la presentació de personatges perquè és un conte en ell mateix, que ningú no s'assalti els agraïments perquè és un altre conte, és a dir, aquí no ens saltem res sinó que en gaudim. Gràcies, Jordi, per tot plegat i fins la propera. Llegirem per Nadal, també.
1: Moltes gràcies. Sí,
0: no? Que això és el primer anunci. L'altre, el Nadal ja hem estat, agraïm també l'anunci. Que vagi molt bé, fins aviat.
1: Moltes gràcies.
0: Borja Bagunyà, fins la propera. Núria Ventura, Rosa Silluer i Paradise. Adéu-siau.
2: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Els matins del cap de setmana, el suplement...
1: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
2: Crec que no vindran aquest cop, eh?
1: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
2: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
0: Si avui hi ha la final de la Copa, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
3: Abans de la gran final d'Oslo, el Barça busca completar un any més el triplet domèstic amb la Copa de la Reina.
0: Segueix la final de la Copa amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
3: Avui, a partir de 2:15 del vespre, final de la Copa, Barça-Atlètic de Madrid, a Catalunya Ràdio.
0: La transmissió de la Gelmà.

0: El president Illa és optimista i confia que, ara sí, podrà tirar endavant els pressupostos mentre els docents pressionen perquè els comptes recullin les seves demandes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: Fa 3 mesos, Salvador Illa es va veure obligat a retirar els comptes per evitar que el Parlament els tombés i ara es mostra prudent, però creu que podrà tirar-los endavant amb l'aval d'Esquerra, amb qui ha pactat la línia de tren orbital per desencallar les negociacions.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: Dilluns el PSC i els republicans rubricaran l'acord que dimecres ha de validar la Moncloa en una bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol, i els sindicats convocants de les vagues d'educació reclamen a Esquerra i els comuns que condicionin el seu suport als pressupostos al fet que incloguin un increment de la partida per a l'ensenyament. Barcelona, Marta Sánchez.
3: Recorden que la Llei d'Educació de Catalunya parla d'un 6% d'inversió del PIB en educació i que ara mateix la xifra no arriba ni al 3%. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que no s'entendrien uns comptes que passessin per a les demandes del professorat.
4: L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: Del món, destacarem que l'exèrcit nord-americà ha batut el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria i que Hamas confirma la mort del seu líder militar, considerat un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre en un bombardeig israelià a Gaza. També us explicarem en la pròxima mitja hora que avui s'està fent a Montserrat una jornada tècnica sobre l'escalada a la muntanya, un mes després de la mort de 2 escaladors per un despreniment de pedres. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, hi participen Mossos, bombers, agents rurals i escaladors. Entre les qüestions a debat hi ha l'impacte del canvi climàtic a Montserrat.
5: Montserrat és segura per la pràctica de l'escalada. Els escaladors, doncs, prenen les seves mesures i saben per on han de pujar i saben per on no poden pujar.
0: És Xavier Aparicio, gerent del patronat de Montserrat. I precisament a Montserrat i també als hotels de Barcelona ja no hi queden habitacions per a la setmana de la visita del Papa i les poques que hi han triplicat els preus. I de la cultura, avui desvelarem el cartell del pròxim Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que tindrà, atenció, Carrie com a protagonista. En esports, què destaquem avui, Biel Carilla?
6: Doncs mira que Lewandowski confirma el seu adéu al Barça. El davanter polonès ho ha anunciat en una publicació a les xarxes socials en què diu que després de 4 anys és moment de buscar nous reptes i que no renovarà el seu contracte amb el club blaugrana. Demà s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça-Betis. D'altra banda, el Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre a les 9 la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Es podrà veure per TV3 i la seguirem amb la TDG de Catalunya Ràdio. I amb motor, Pedro Acosta sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Àlex Márquez, tercer, per darrere de Franco Morbidelli aquest migdia. A les 3, la cursa sprint en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
0: Tot això en un matí complicat, precisament per accedir també al circuit de Montmeló. Incidències a aquesta hora, equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
7: Bon dia, Eva. Doncs no, fluïdesa aquesta hora a la P7, després d'un matí, com deies, atapeït, no només per la celebració dels premis de MotoGP a Montmeló, sinó també per un parell d'accidents importants que hi ha hagut en aquesta via. Ara mateix està tallada totalment la C1414 entre Olesa de Montserrat i Esparreguera per un accident. I també trobem retencions importants a la ronda litoral entre el Poblenou i la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc a la Barceloneta en sentit Besòs. Afegim que la conductora d'un turisme va morir ahir a la nit en un accident de trànsit de la C-17 a l'altura de Vic, a Osona. Per causes que s'investiguen, el turisme va sortir de la via i va volcar, i a conseqüència del sinistre, la conductora, una jove de 25 anys i única ocupant del vehicle, va morir. Recordem que ja són 41 les persones que han perdut la vida a les carreteres des que va començar l'any. Això és tot des de l'equip viari.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I la previsió és de l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi. Eloi, no sé si em pots sentir. No, sembla que no tenim a punt. Bé, de seguida que tinguem a punt aquesta connexió, ens detallarà l'Eloi les novetats que ens esperen aquestes pròximes hores pel que fa al temps.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:05. I arrenquem informatiu. Salvador Illa confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé.
0: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat optimista per tancar un acord amb Esquerra que li permeti aprovar els primers pressupostos del seu govern, Laia Framis.
9: Salvador Illa vol ser prudent, diu que encara no pot cantar victòria, però tot apunta que ho té tot de cara per poder aprovar els seus primers comptes. Els que hi ha vigents, recordem que són del 2023, del govern de Pere Aragonès. La setmana que ve podria ser clau per saber si els podrà tirar endavant. La negociació amb Esquerra sembla que està ben encarrilada i prova d'això és que dimecres es reuniran a Madrid els governs català i espanyol per subscriure els acords en infraestructures que estan negociant Salvador Illa i Oriol Junqueras. Les claus d'aquest acord són impulsar una línia de tren que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona i també els mecanismes per assegurar que es compleixen aquesta i altres inversions de l'Estat a Catalunya. L'acord per aquesta nova línia orbital està previst que es rubriqui dilluns i aquell mateix vespre els republicans reuniran el seu Consell Nacional per decidir si validen definitivament els comptes. Alhora, el govern també està negociant aquests dies amb els comuns per actualitzar l'acord que havien tancat a principis d'any. La idea de Salvador Illa és poder aprovar els pressupostos abans de l'agost.
0: I enmig d'aquest context de negociacions, els mestres pressionen perquè els nous pressupostos recullin les seves demandes i demanen a Esquerra i als comuns que collin el govern perquè segui a la taula de negociacions. Ho han dit avui, aquest matí, a Barcelona, Marta Sánchez.
3: El sindicat principal de l'ensenyament demana al president de la Generalitat que en un moment clau en què s'estan negociant els pressupostos agafi, si cal, les regnes de la negociació amb ells. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que l'educació ha de ser una línia vermella en aquesta negociació dels comptes i per això fa aquesta crida als partits que els estan tancant.
4: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
3: L'USTEC, que celebra aquest matí el seu Consell Nacional, manté intactes les demandes de recuperació del poder adquisitiu del professorat, baixada de ràtios i impuls de l'educació inclusiva. Insisteix que si en la reunió de la mesa sectorial, que finalment es farà dimecres, no hi ha propostes del govern per negociar aquests punts, s'aixecaran de la taula negociadora i mantenen les jornades de vaga territorialitzades i la propera jornada de vaga general el dia 27 de maig.
0: A tot això, Junts per Catalunya es posa al costat dels docents i demana un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i també anar més enllà de la proposta del govern de Salvador Illa en la millora salarial. El secretari general de la Formació, Jordi Turull, ha proposat un pla plurianual de millora dels sous i assegura que tots els partits polítics tenen a veure amb la situació actual.
10: L'actual proposta que corre, que es fa, comenta des del govern, és irrisòria. Ara mateix els docents catalans són els pitjors pagats per l'Estat. La millora salarial que es demana està relacionada amb el complement específic que en més de 20 anys s'ha ignorat. I aquí tots hi tenim part de responsabilitat.
0: I obrim ara Crònica Internacional explicant-vos que, com us dèiem, només començar una operació conjunta dels Estats Units i Nigèria ha provocat la mort en aquest país africà del número 2 d'Estat Islàmic, Abu Bilal al-Munki. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump a la seva xarxa social, on s'ha felicitat per l'èxit de la missió i ha agraït la tasca de Nigèria en l'operació antiterrorista. Aquest no és el primer atac mortal que el president nord-americà ordena contra presumptes membres de l'organització islamista en aquest país, Núria Har.
11: Un dels mantres de Donald Trump és, en paraules seves, l'amenaça existencial que afronten els cristians a Nigèria, una comunitat que representa la meitat dels habitants del país més poblat de l'Àfrica. Segons el president nord-americà, estan perseguits per organitzacions terroristes com Estat Islàmic. Recordem que Nigèria també és el primer productor de petroli de l'Àfrica.
0: Precisament Nigèria també és el primer receptor d'ajuda nord-americana al continent, però les dràstiques retallades de la Casa Blanca en l'ajuda a la cooperació i al desenvolupament han fet augmentar els conflictes en moltes regions africanes, que s'han quedat sense fons.
11: És la principal conclusió d'un estudi publicat aquesta setmana a la revista Science, que ha vist com el desmantellament de l'Agència de Cooperació dels Estats Units, el USAID, que és el gran finançador mundial de l'ajuda exterior, ha contribuït a l'increment de combats, protestes i aldarulls també contra la població civil. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio, el primer autor d'aquest treball, l'economista suís de la Universitat de Lausana, Dominic Rochner.
12: Els llocs que depenen molt de l'ajuda de mitjana tenen al voltant d'un 6,5% més de probabilitats de patir qualsevol tipus de conflicte en comparació amb el grup control, que ja no rebia cap ajuda.
11: Tot i això, l'ajuda a la cooperació no sempre és sinònim de pau social, perquè de vegades implica que els grups competeixin pels mateixos recursos.
0: Mentrestant, el conflicte al Pròxim Orient continua ben viu, malgrat el teòric alto el foc a Gaza. Aquest matí, Hamas ha confirmat la mort d'un dels seus líders militars, considerat per Israel com un dels cervells dels atacs del 7 d'octubre, en una nova jornada de bombardejos.
11: L'ofensiva israeliana en ple dia de la Nakba, que cada any commemora l'expulsió de centenars de milers de palestins de casa seva, va acabar amb almenys 7 morts i una cinquantena de ferits. Aquest matí, una mesquita de Ciutat de Gaza ha oficiat el funeral pel líder militar de Hamas, que va perdre la vida en un d'aquests atacs israelians.
0: I arreu del món se succeeixen les mostres de solidaritat amb el poble palestí. A aquesta hora, Londres acull una nova mobilització pro-palestina, el mateix dia que la capital britànica hi ha convocada també una altra manifestació de signe totalment contrari per part de l'extrema dreta. Pendent de l'última hora des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
13: Hola, bon dia. Milers de persones aquí a Londres, vingudes de molts punts d'Anglaterra, es manifesten en suport de Palestina i en contra de l'ocupació israeliana. És una manifestació que es fa anualment, però que avui coincideix amb una altra convocada per l'agitador d'extrema dreta, Tony Robinson, sota l'eslògan Unir el Regne. Hem parlat amb Lindsay German, coordinadora de Stop the War Coalition, coordinadora de la manifestació pro-Palestina.
14: Però avui també tenim una situació amb l'extrema dreta i els feixistes que es mobilitzen a Londres, organitzats per Tony Robinson. Una manifestació en contra dels musulmans, els palestins i tot el que defensem.
13: Els organitzadors pro-palestins critiquen el posicionament del govern de Keir Starmer en el conflicte Palestina.
14: Per la seva actitud en Palestina, ha donat suport al genocidi d'Israel, ha rebutjat trencar de cap manera amb Israel, encara estem armant Israel.
13: La coincidència de la manifestació pro-palestina i de la de l'extrema dreta ha portat un ampli dispositiu policial amb 4.000 agents, càmeres de reconeixement facial, drons i vehicles armats en stand-by i també cordons policials per evitar que les dues concentracions coincideixin al centre de la ciutat.
0: Gràcies, Quim. I on també hi ha convocades avui més protestes pro-Palestina és a Viena. A la capital austríaca se celebra aquest vespre la final del Festival d'Eurovisió, que està notant el desgast per la presència d'Israel. Manifestacions a banda, 5 països, entre els quals Espanya, han boicotejat el certamen, David Casablancas.
15: La xifra de participants en aquesta edició, la 70, és la més baixa en més de dues dècades. També han caigut les audiències televisives i les reproduccions a les plataformes. Els organitzadors insisteixen que són apolítics, però el principal patrocinador és una marca de cosmètica israeliana. Per Benjamin Netanyahu, Eurovisió és una eina de projecció pública. Aquesta setmana, una investigació del diari nord-americà The New York Times ha destapat una campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el vot popular a favor dels seus representants.
0: Un minut i arribarem a un quart de tres. Tornant a casa nostra, Montserrat acull una jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, professionals de l'escalada, Mossos, agents rurals i bombers participen en una trobada en què, entre altres qüestions, es parla de l'impacte que té el canvi climàtic a la muntanya, Maria Guixà.
16: Sí, per exemple, en forma d'esllavissades, quan hi ha episodis de pluja intensos, o de despreniments de pedra, com el que fa un mes va atrapar una parella d'escaladors que van acabar morint com a conseqüència de les ferides mentre eren en un sector d'escalada.

0: que ells ja ho saben, no?
1: L'any passat els bombers només van fer 9 rescats d'escalada, la segona xifra més baixa de l'última dècada. Eduard Sánchez, sergent del GRAE, també en declaracions a aquesta emissora.
2: Partint de la base que l'escalada és un esport de risc, Montserrat és un lloc no és més insegur que altres llocs. El terreny del voltant, després d'un episodi de pluja com hem tingut, doncs el terreny és més inestable, hi ha animals salvatges, hi ha moltes cabres que passen per dalt, hi ha zones que són més segures que altres per la fauna que pugui córrer per dalt. Però no és especialment insegur.
1: A Montserrat ara mateix hi ha més de 6.500 vies d'escalada catalogades.
3: I Montserrat és precisament un dels llocs que visitarà el Papa en el seu viatge apostòlic a l'Estat. Els allotjaments que hi ha, l'alberg i les cel·les, ja estan tots plens a un mes de l'arribada del pontífex. També és gairebé missió impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona i les que queden lliures, Maite Curto, han triplicat el preu.
4: Sí, per posar alguns exemples de preus, el Gran Hyatt és un 80% més car aquells dies respecte a una setmana normal i a l'Hotel Vela, la nit del 9 al 10 de juny, costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu és de 400 euros la nit. A més, el 97% dels prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona ja estan reservats, coincidint amb la visita del Papa. Marianne Muró, la directora general de l'associació que els agrupa, Apertur, exposa quin és el perfil de client.
5: És una visita que té, que arrastra una demanda que es fa moltes famílies o casals de catòlics de gent jove, que venen per veure el Papa i és clarament el target del nostre allotjament.
4: Segons dades del portal de reserves Booking, la demanda d'allotjament a la ciutat de Barcelona ha crescut prop d'un 30% respecte al juny passat.
3: I ara 2 minuts de publicitat i tornem.
6: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
7: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
8: Torna a l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
9: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
8: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
9: Més informació a firamanresa.cat.
10: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
11: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
15: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
16: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
17: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
18: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
15: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
18: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
6: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: Ara passen 4 minuts d'un quart de 3. Un parell de notícies de successos al municipi Alacantí de Dolores, al País Valencià, han trobat morts a casa seva un home, una dona i el fill de tots dos, Gemma Bonet.
21: Encara hi ha molt poca informació del cas, només n'ha transcendit que els cadàvers els han trobat aquest matí, que l'home, que treballava de Guàrdia Civil, tenia 55 anys i el seu fill 20. Ara per ara, però, no se'n saben més detalls.

0: L'Ajuntament de la localitat ha decretat 3 dies de dol i ha suspès totes les activitats festives programades.
1: I detenen 3 homes per agredir sexualment i pegar a una prostituta en un taxi a Barcelona. Els detinguts són 3 policies canadencs que estaven de vacances a la capital catalana.
0: Els fets van passar dimecres d'aquesta setmana, quan els 3 homes anaven en un taxi amb la dona. En un moment donat, un dels homes va voler fer tocaments a la dona i, davant la negativa d'ella, un altre la va colpejar. La dona va presentar una denúncia per agressió sexual i lesions. Els Mossos van detenir el mateix dimecres l'autor d'aquestes agressions, que ahir va passar a disposició del jutge, i un altre home que va quedar en llibertat, tot i que està acusat d'atemptat contra agents de l'autoritat. El tercer home, que havia aconseguit fugir, el van detenir ahir la Guàrdia Civil a Palma, a Mallorca.
1: I avui la DGT examina a Lleida de manera extraordinària un total de 315 persones que fan l'examen pràctic del permís B, el que permet conduir turismes. Es tracta d'una convocatòria insòlita per reduir la llista d'espera, que segons la Federació d'Autoescoles de Catalunya se situa entre els 3 i els 4 mesos. Anem cap a Lleida, Alba Mor.
2: La DGT ha doblat el nombre d'examinadors per fer en un dia un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. La professora d'autoescoles Martí, Ariadna Martí, diu que la mesura la beneficia per fer neteja a la llista d'alumnes.
3: A veure, ens afavoreix. Hi ha bastant cupo d'alumnes amb llista d'espera. Clar, el fet de que no només tinguem cotxes, sinó que també hi ha vehicles pesats, això fa que encara es ralenteixi molt més el fet de que pugin els alumnes a exàmens de circulació. Nosaltres hem aprofitat i hem dit, doncs vinga, hi ha aquella llista il·limitada, 20 alumnes. I a partir d'aquí, doncs, els següents exàmens que farem, que sí que entren amb dins de cupo entre setmana, doncs intentarem posar pesats per baixar bastant la llista.
2: En tot cas, des de l'Associació d'Autoescoles de Lleida consideren que es tracta d'una mesura pedaç que no posarà solució a una problemàtica que atribueixen a la inestabilitat en la plantilla d'examinadors.
1: I ara un parell de notícies de salut. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments de ronyó, una intervenció que ha canviat la vida de molts pacients com l'Àngel.
4: És el millor. El fet que sigui un ronyó d'un donant viu és el principal. Primera, per rapidesa i tot, i després per garantia de que el ronyó està bé.
1: En les últimes dècades, l'evolució de la cirurgia i dels tractaments ha permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat.
0: Sí, els especialistes destaquen l'augment de donants vius, cosa que ha ampliat el perfil de persones que poden accedir a un trasplantament. La doctora Carme Facundo és la responsable de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigverd.
5: Volem trasplantar molta gent i no tenim suficients òrgans i encara menys òrgans amb qualitat alta. Això ha fet que en aquests moments, i mentre no disposem d'òrgans d'una altra font, doncs haguem de tirar del donant viu.
0: Precisament la manca d'òrgans continua sent el principal repte de futur.
1: I 3 de cada 4 persones amb celiaquia s'han vist obligades a renunciar alguna vegada a fer activitats socials, com anar de viatge o fer dinars de feina, per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya.
0: Avui, que és el Dia Internacional de la Celiaquia, l'associació també alerta que més d'un 90% dels seus associats reben comentaris que minimitzen o no comprenen la malaltia. Ho ha explicat en una entrevista a 3CAT Info la seva portaveu, Irene Puig.
6: És una de les coses que més ens diuen els nostres socis, que els hi costen, doncs, quan van a menjar fora de casa, amb amistats, temes de feina, viatjar. A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir, doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor i hi hagi més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
0: Per tot plegat, l'associació impulsa una campanya per combatre el fet que la malaltia es banalitzi i es consideri una moda. La celiaquia és un trastorn autoimmune crònic que afecta entre un 1 i un 2% de la població mundial i que provoca inflamació intestinal i altres símptomes.
1: I ara cultura. Carrie protagonitza el cartell de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que s'ha presentat aquest matí en el marc del Festival de Canes. El seu director, Àngel Sala, ha avançat a Catalunya Ràdio que la temporada de cinema de terror i ciència-ficció augura una edició molt prometedora. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
7: Es compleixen 50 anys de Carrie i Àngel Sala ha destacat a Catalunya Ràdio la importància entre els fans del gènere d'aquest film de Brian De Palma.
8: És una de les primeres pel·lícules que van posar a los adolescents amb protagonisme del gènere de terror, i en un moment que era un gènere molt adult va sortir Carrie, i a partir d'aquest moment la gent més jove se va convertir en els protagonistes. Hi ha el slasher, Halloween, Viernes 13, i a part parla del bullying, parla de la situació de la dona, de la religió entesa de manera fundamentalista.
7: El cartell mostra una noia amb unes serpentines vermelles que la cobreixen des del cap com si fossin regarons de sang, emulant l'escena més famosa de la pel·lícula. Sala ha confirmat que tenen avançada la preparació d'aquesta edició, que es farà del 8 al 18 d'octubre, i que el bon moment que viu el cinema de terror, el de ciència-ficció i el renaixement del cinema asiàtic el fa ser optimista de cara a la programació. Del que hem vist de moment a Canes, destaca la cinta de zombis coreana Colony i l'extraordinària Adolescència, sexo i muerte en Campo Miasma.
1: I del cinema cap a la música. Tornem a casa nostra perquè avui el Parc del Fòrum es transforma en un macroescenari musical a l'aire lliure que reivindica música, cultura i identitat.
9: Sí, sobretot identitat cervesera, perquè Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un macroconcert que té un cartell de luxe. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt. D'entrada, aquests que sonen, Ginestà, donaran tret de sortida a una marató musical en directe amb l'actuació també de Maria Jaume, Els Catarres, Muixca, The Tyets, 31 Fam, Love of Lesbian i també aquests. I t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por. Oques Grasses, la banda osonenca s'acomiada, recordeu, ja ho sabeu, a l'octubre, amb quatre concerts a l'Estadi Olímpic, i avui és una de les últimes oportunitats per veure'ls actuar en directe. S'obriran portes ara a les 3, els concerts s'allarguen durant més de 8 hores fins a les 11 de la nit, repartits en un parell d'escenaris.
1: I abans de la proposta encara tenim temps per parlar-vos del cas conegut com el Titanic de la Mediterrània, el naufragi del transatlàntic El Sirio, amb prop de 1.500 persones a bord davant la costa de Múrcia. Ara es vol rescatar de l'oblit aquell episodi negre de la navegació mundial, Maria.
9: A bord d'aquell transatlàntic hi viatjaven moltes famílies catalanes que anaven a fer les Amèriques. El viatge però va acabar tràgicament el 4 d'agost del 1906, quan el vaixell va tocar amb els esculls de les Illes Formigues davant el Cap de Palos i va acabar enfonsant-se. La sobrecàrrega de passatge i també la mala gestió de la tripulació van agreujar una situació que va acabar amb aquesta desgràcia i el naufragi va acabar deixant centenars de morts. Ara, 120 anys després, un grup de persones volen recuperar de l'oblit un incident que va marcar una època i han organitzat actes a Barcelona, Vilassar de Mar, Múrcia, Alacant i Madrid. La Marta Hernández és una de les impulsores d'aquest homenatge.
10: Fer justícia històrica de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
1: Ens quedem amb aquest nom, El Sirio. Coneixíem, tothom òbviament coneix el Titanic, però El Sirio no és tan conegut, ara li faran memòria. Gràcies, Maria.
9: Adéu.
1: 2 minuts i mig, arribarem a 2:15. 2 minuts, com sempre, per la proposta. La proposta. Avui amb la nostra companya, la Montse García. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Què ens portes avui, Montse?
11: Doncs viure de la forma més realista possible els últims dies de Pompeia.
1: A veure, Montse, explica'ns-ho millor, això. Com podem anar 2.000 anys enrere?
11: Doncs es tracta de la nova exposició immersiva del Centre d'Arts Digital Ideal, considerada la millor exposició històrica del 2024. Barreja espais d'exposició tradicionals amb objectes rescatats de les excavacions amb sales de realitat virtual.
1: I concreta'ns una mica més què és el que hi podem veure en aquesta exposició.
11: Doncs mira, com eren les cases, què menjaven, hàbits de vida, però també ens expliquen la tècnica de recuperació dels cadàvers de la ciutat i així poder reproduir els cossos, els trets i els gestos abans que el sepultés l'erupció del volcà. I en podem veure alguns exemples.
1: Suposo que els més espectaculars són les sales immersives.
11: Sí, clar, podem veure una pel·lícula sobre què va passar durant l'erupció, els frescos que decoraven les cases dels habitants de la ciutat i també la fúria del volcà en erupció projectada a les quatre parets de la sala. I, sobretot, l'experiència de realitat virtual amb unes ulleres que et permeten recórrer una casa, tenir la sensació qui ets i que pots tocar les parets i tot. I això és el que valora aquesta noia, la Neus, que venia des de Sabadell.
12: Sí, m'agraden molt. Et posa molt en el context, com era tot, i és molt explícit. I llavors les activitats immersives són molt divertides.
1: Això sí, hem de recordar que l'Ideal ara ha canviat de lloc, Montse, i ara és a Montjuïc.
11: Sí, s'ha traslladat per obres al local del Poble Nou i està al Palau Reina Victòria de Montjuïc, al costat de la Font Màgica.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Montse.
11: A vosaltres.

0: CaixaBank patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Lewandowski deixa el Barça. Ho ha anunciat aquest migdia a través del seu compte personal d'Instagram. Un vídeo emotiu amb imatges seves al Barça on Lewandowski explica que després de 4 anys plens de reptes és l'hora de seguir endavant. Diu que té la sensació d'haver complert la missió amb 3 lligues en 4 anys. Dóna les gràcies a l'afició i diu que Catalunya és el seu lloc al món. I sí, Lewandowski ha complert la missió. Va arribar en un moment fosc, difícil pel club, i va ajudar i molt a aixecar-lo de nou, a posar-lo de nou al mapa a Europa, a estirar una plantilla jove. Un professional impecable que demà al Camp Nou mereix el millor dels comiats.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda, 2:45 de la tarda i obrim les portes del Tot Gira. Obrim una marató de ràdio esportiva que comencem ara i acabarem a la mitjanit. Gairebé 10 hores de ràdio esportiva, ara de seguida, amb la transmissió de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya, les motos a casa. I al vespre, a les 9, una final pel Barça, la de la Copa de la Reina de Futbol. Barça-Atlètic de Madrid, a una setmana de la final de la Champions a Oslo. Un títol en joc per seguir amb la temporada perfecta pel Barça d'Alexia, Aitana i companyia. Però també una tarda en què farem una àmplia prèvia del que ens espera demà, la penúltima jornada de Lliga, amb una lluita per la permanència dramàtica mai vista fins ara. Demà se la juguen l'Espanyol i, sobretot, el Girona. Tot això i també tot l'esport en directe amb l'Ourense Reus avui, la penúltima jornada de la primera rep amb Nàstic Europa i Sabadell, la Copa de la Reina d'Hockey Patins i moltes coses més. Comencem!
2: Tot gira 2295.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
3: Molt bé, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest dissabte 16 de maig del 2026, Lewandowski deixa el Barça.
3: Ho ha comunicat a les seves xarxes socials, els seus números 119 gols en 191 partits. Hansi Flick ha lloat el polonès en la roda de premsa prèvia al partit contra el Betis.
0: Àlex Márquez sortirà tercer a l'esprint de MotoGP de Catalunya.
3: Per davant de Pedro Acosta i Franco Morbidelli, la cursa a les 3 a l'antena principal de Catalunya Ràdio.
0: Michel i Manolo diuen que Girona i Espanyol han de fixar-se en ells mateixos per salvar-se.
3: I Arbeloa enterra la destral de guerra contra Mbappé, diu que està bé que el francès s'enfadés per ser suplent, perquè això vol dir que és competitiu.
0: A les 9, final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid.
3: A Gran Canària, les de Pere Romeu busquen el tercer títol de la temporada.
0: També a les 9, penúltima jornada unificada, la primera ref.
3: Destaquen el Nàstic a Europa, els tarragonins lluiten per no baixar i els graciencs ho fan pel play-off, i el Sabadell Antequera, els del Vallès, són segons a un punt del líder.
0: A la segona ref, un grau per sota, el Reus juga la tornada del play-off descens contra l'Ourense.
3: A les 6, amb empat a 0 de l'anada.
0: Del futbol internacional, mirem dos escenaris.
3: El City Chelsea, final de la Cup a les 4, i ara en joc al descans el Hearts 1, Celtic 1, per decidir la Lliga escocesa des del 1985, que no passa que guanyi la Lliga un equip que no sigui ni el Celtic ni el Rangers, ara ho faria el Hearts perquè li val l'empat.
0: Tres equips catalans opten a ser a la Final Four de la Champions femenina de waterpolo. Es juguen les tornades dels quarts de final.
3: Sí, en joc al tercer període, el partit del Sant Andreu perd 7-4 contra el Bulacmeni, van empatar a l'anada, ara mateix estaria fora l'equip de Barcelona. A les 6, el Sabadell ha de remuntar 5 gols a la piscina de l'Olímpia i a les 8 el Mataró defensa 4 gols a la piscina del Roma.
0: En hoquei patins es juguen avui les dues semifinals de la Copa de la Reina.
3: Vilassana Fraga 4:45 i Benvibre Gijón a les 7.
0: Última jornada de la Lliga masculina de futbol sala.
3: L'Indústria es busca un lloc al play-off contra el Jaén, ara mateix seria equip de play-off perquè està guanyant l'equip andalús per 3-2, el Barça ja té la primera plaça garantida. A la Lliga femenina, Penyes Plugues al Cantarilla a les 4 i les Corts Ourense a 4:45. A les Corts se salvarà si empata o guanya, o si el Penyes Plugues no guanya, i la penya doncs baixa si empata i el Gualcacín puntua i el Torcal guanya, o si perd i el Torcal puntua.
0: Bé, moltes combinacions que anirem desgranant a poc a poc. En bàsquet, a l'ACB, dos partits en presència catalana.
3: Breogán-Girona a les 6 i Manresa-Saragossa a les 9.
0: En ciclisme, avui es disputa la 8a etapa del Giro.
3: 157 quilòmetres de muntanya entre Chieti i Fermo, Alfonso Eulàlio és líder per davant de Jonas Vingegaard.
0: I el titular a xarxes, Sergi?
3: Doncs Real Madrid Televisió ha fet un vídeo on critica la Lliga perquè va manipular, segons diu la televisió del Madrid, la imatge de Florentino Pérez l'altre dia parlant amb aficionats a la llotja del Bernabéu. La televisió del Madrid diu que la realització de la Lliga de Tebas, és textual això de la Lliga de Tebas, va voler perjudicar el president del Madrid. Un cop més, la televisió del club en operació salva el sud del Florentino.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Són 2:45. Avui és dia de motos.
4: El bro de Cervera ho ha fet. Ens ha sorprès a tots.
2: El Mundial a terra a casa.
4: Posicions de sortida, colzes fora.
2: Tot gira especial des del circuit Barcelona-Catalunya.
4: Àlex Márquez, que creua la línia de meta i guanya. Guanya el bro.
2: Les motos a

0: gira amb el Marçal Turó i el Joan Arroy al control tècnic i musical, el Xavi Vall i el Lautaro Quinteros al control central, i a la producció l'estimadíssima Nàdia Roig. Ben tornada, Nàdia, saps que t'estimem i que ens omple d'alegria tornar-te a tenir aquí amb nosaltres al Tot Gira. De seguida busquem les primeres reaccions a aquesta notícia que coneixíem avui poc abans de la una del migdia. Robert Lewandowski no renovarà pel Barça i posa punt i final a 4 anys amb la samarreta del Barça. 119 gols en 191 partits jugats amb el Barça. Serà per sempre recordat com un dels grans golejadors de la història del club. Demà, a 9:15, Barça-Betis, últim partit de la temporada al Camp Nou i, per tant, un partit que ara s'ha convertit en el del comiat de Lewandowski. Nosaltres ja hem obert una enquesta al nostre compte d'X, x.com/totgira, sí, perquè els oients, Sergi, puguin acomiadar-se i valorar la figura del davanter polonès.
1: Sí, us preguntem al perfil d'X del Tot Gira, @totgira, amb quina paraula s'ha de recordar Lewandowski al Barça. Ja van arribant les primeres respostes. L'Emma Riba diu legendari, l'Àlex diu matador, el Rubén diu gol, i em quedo amb la imatge gràfica que ha fet servir el Barça per anunciar aquesta marxa. La imatge promocional d'aquest adeu diu: va arribar com una estrella, marxa com una llegenda.
0: I avui dia de motos al Tot Gira, cap de setmana de motos al circuit, a les 3 d'aquí a menys de mitja hora, primera cursa del cap de setmana, la cursa sprint de MotoGP amb Àlex Márquez sortint des de la primera fila, la pole per a Pedro Acosta, el tercer lloc per a Àlex Márquez, el millor dels catalans de la graella, en un cap de setmana en què, ja ho sabeu, la gran baixa és la de Marc Márquez, que ha passat fa pocs dies pel quiròfan. De seguida entro al circuit i obrim la prèvia, però abans Sergi Camps, obrim també enquesta de motos al nostre compte d'X. Atenció, avui amb regal per algun dels oients, sí, que hi participi.
1: Avui tenim 5 codis del joc oficial de MotoGP per a PlayStation 5. 5 codis, 5 guanyadors, per tant, que donarem demà. Heu de respondre la pregunta al nostre perfil de X. Un gran premi de Catalunya sense Marc Márquez és com, punts suspensius, completeu aquesta frase i demà donem als guanyadors. Per cert, us recomano que entreu a l'Instagram del Tot Gira, que hi veureu les peripècies del Damià Aguilar i també l'Oriol Rodríguez, potser, pel circuit de Barcelona-Catalunya.
0: Abans d'entrar al circuit, per cert, que ja m'esperen el Damià, l'Oriol Rodríguez i la Sara Sánchez, deixeu-me que passi un moment pel futbol sala. Des de la una del migdia s'està disputant l'última jornada de la fase regular de la Lliga de Futbol Sala. El Barça ja té el primer lloc assegurat. Però l'Indústries, Francesc Ripoll, Santa Coloma, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Es juga l'última plaça del play-off pel títol. Ara mateix l'Indústries seria equip de play-off?
3: Ara mateix seria equip de play-off i, de fet, seria setè perquè esteu contra el Jaén per 3-2. La llista de resultats de la jornada fan que hi hagi un quàdruple empat amb 43 punts, fet que faria que l'Indústries fos setè i que tornés a jugar un play-off, fet que no passa des de la temporada 16-17, però queda un munt, queda 5 minuts 45 per arribar al final del partit i els colomencs només guanyen d'un gol.
0: Guanyen d'un gol, però ara mateix, amb els marcadors que tenim, l'Indústria seria equip de play-off. Això haurà de suar fins al final. El Barça, per cert, que ja és primer, que està fent a la pista de l'Oparrulo.
1: Doncs està, en aquest cas, guanyant per 5-6 el partit a les acaballes.
0: I recordeu que tenim també en joc escenari important el Sant Andreu, Champions femenina de waterpolo, juga la tornada als quarts de final des de les 2 de la tarda. Són les vigents campiones d'Europa. Van empatar a 11 davant del Vullakmeni al partit d'anada, l'equip grec. Partit a Grècia. Com li van les coses al Sant Andreu?
1: Doncs no li van del tot bé, per no dir que no li van massa bé, perquè està perdent de 2 gols, 8-6, al partit al tercer període.
0: Vinga, cap al circuit.
4: Som terra de campions.
5: Passa per Nieto Peluqui, Àlex Márquez, i saluda la gent.
4: Som país de benzina.
5: Últim revolt de dretes per Àlex Márquez, que creua la línia de meta i guanya. Guanya el bro, avui imbatible. Avui el bro de Cervera salva l'honor de Ducati.
4: Les motos a casa.
5: La primera d'un català en una cursa de gran premi.
4: Tot Gira amb David López.
0: A les 3 de la tarda, transmissió en directe de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya. Transmissió a 3CAT, transmissió conjunta de TV3 i Catalunya Ràdio, amb la narració del Damià Aguilar. Entrem al circuit. Hola, Damià, què tal? Com estàs?
6: Com esteu? Molt
0: també
6: bé.
0: També al circuit l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol.
7: Hola, bona tarda.
0: Molta calor, Damià?
6: No, acceptable. Venim d'un dia rúfol ahir i avui la veritat és que jo crec que la temperatura és fantàstica. A mi m'agrada aquest sol, fins i tot que m'hagi de posar algun jersei i el porto posat.
0: I cel radiant, per tant, aquí ni rastre de pluja, almenys avui, eh?
6: Crec que no plourà, avui no.
0: Avui no, demà és una altra cosa.
6: No ho sé, no he vist gaire les previsions. Ahir vaig veure el TN de TV3 i deien que potser sí, però no ho sé.
0: Meteoman Oriol Rodríguez, demà també cel radiant?
7: Demà, a priori, no ha de ploure, no farà el cel radiant d'avui, però els núvols, a priori, no amenacen tempesta.
0: Molt bé, Damià, quantes vegades has narrat una cursa per 3CAT, televisió i ràdio?
6: Tercera, aquesta és la tercera. Serà la tercera.
0: Et fa il·lusió?
6: I tant, home, moltíssim, moltíssim. És una experiència brutal.
0: El Damià no para, és, molt maco. És com una baldufa que va amunt i avall i no sap ni on és. Ara és aquí la ràdio, però d'aquí no res. El sentirem a 3CAT, a Teleràdio, per fer la transmissió d'aquesta cursa Sprint. Molta gent, per cert, tenim assistència oficial. No sé si es nota o no la baixa de Marc Márquez en aquest Gran Premi, Damià.
6: Aviam, es notarà. El que passa és que jo estic veient gent. És un dissabte, no és un dissabte del Gran Premi de França, que hi ha 94.000 persones, no. Aviam si avui arribem a les 60-65.000, seria una molt bona xifra, jo crec, perquè és el que tocaria. Amb Marc Márquez n'hi hauria hagut alguns milers més, però vaja, fa patxoca.
0: Mm. Sabem si ell és al circuit, si el Marc és al circuit?
6: No ho sabem, però jo crec que no vindrà. No està previst que vingui. Jo crec que està molt tendre aquestes dues operacions encara, o aquesta doble operació, i jo crec que ho mirarà millor des de casa.
0: Per aquella gent que es connecti
6: pensa,
0: ara...
6: Perdona, pensa digues. Que tenia un acte aquí...
0: Sí.
6: Tenia un acte aquí promocional, es diu, amb Ducati, que havia vingut molta gent... Gent que es gasta molta pasta comprant Ducatis que valen molta pasta i han hagut de cancel·lar l'acte perquè no hi havia Marc Márquez.
0: Molt bé. Per aquella gent que es connecti ara, expliquem-los, Damià, com ha anat la jornada d'oficials i com ha quedat aquesta graella de sortida que veurem ja ara a les 3 de la tarda a la cursa Sprint.
6: Aviam, hem de dir que tot està molt obert, perquè la veritat és que sembla que ningú vulgui ser el favorit pel que hem vist. No hi ha ningú que sigui capaç de dir-te o s'atreveixi a dir-te que té la feina feta. Però Pedro Acosta ha fet la pole position, la segona de la seva carrera a MotoGP. Primer ho va fer amb una GasGas i ara ho ha fet amb una KTM. Franco Morbidelli ens ha donat la sorpresa venint des de la repesca, se situa segon, i Àlex Márquez tercer. L'objectiu de l'Àlex era fer la primera fila de la graella i l'ha aconseguit. A partir d'aquí, què hem de destacar? Doncs la mala actuació en classificació del primer i el segon del Mundial, les dues Aprilia oficials de Jorge Martín i de Marco Bezzecchi. Martín sortirà tercer i Marco Bezzecchi sortirà a quart, i atenció, Bezzecchi ha fet 12è per una caiguda en la classificació. Sabeu que és un home poc de dissabtes i molt de diumenges, però amb aquesta caiguda a la quali, avui pot ser poc de dissabtes i demà poc de diumenges. Val. Tot és veure-ho.
0: Molt bé. Sara Sánchez, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: La Sara, analista de 3CAT, també com el Damià. Avui la veurem per la tele, l'estem veient per la tele ja des d'ahir, en els lliures, en aquest Gran Premi de Catalunya i habitual a les nostres transmissions d'Univers MotoGP. Sara, que sé que heu de marxar amb el Damià, quines opcions li veus a l'Àlex Márquez avui a la cursa Sprint?
2: Doncs jo crec que és el que més opcions té, tenint en compte que és l'únic que va fer el temps sol, no? Perquè tenim a Costa i a tots els que tenim a davant, però que gairebé tots ho van fer amb tren, no fent el tren. I l'Àlex era qui encapçalava aquesta quali, en realitat, no? Qui va fer que tota la resta tingués que fessin el bon temps. Aleshores, jo crec que Àlex és el que millor ritme té, però jo crec que serà entre l'Àlex i la Costa, segurament, perquè ja dic, els d'Aprilia, aquesta cursa, no els tenim segurament a lloc.
0: I t'ha sorprès això de Bezzecchi, de Jorge Martín, el líder del Mundial 12è, el segon a la general, Martín, 9è, t'ha sorprès?
2: Està clar que no estan tenint el millor cap de setmana, no? Sobretot Martín, que ha tingut 3 caigudes durant el cap de setmana, que no sol ser peculiar, no? És peculiar que li passi això, encara sort que no s'ha fet res, i problemes estan tenint, perquè Bezzecchi tampoc ha estat espectacular, diguéssim. Aleshores, aquest circuit no se'ls està donant de tot bé, si comparem els anys anteriors, no? Quan l'Aleix la duia, no és la mateixa Aprilia, o no estan acabant de trobar la mateixa posada a punt.
0: Molt bé. Sara i Damià, us deixo marxar, que teniu ara la transmissió a 3CAT. Que vagi molt bé, feu-ho molt bé,
2: Vinga, va.
0: Adéu-siau.
6: Fins ara.
0: Oriol, per cert, per aquells que ara es connectin, també refresquem-los com està la classificació del Mundial de MotoGP després de 5 grans premis, o el que és el mateix, 10 curses.
7: Mira, tenim a Marco Bezzecchi a la primera posició amb aquests 128 punts, només un puntet més que Jorge Martín, que és segon a la classificació. Un Martín que després de treure els 37 punts a França s'ha acostat molt a la primera posició de lideratge. Fabio Di Giannantonio, aquí ja el tenim una miqueta més lluny, a 44 punts de Bezzecchi, tercer. Acosta, avui surt des de la pole position, a 45 punts. Ayogura en té 67, i si busquem els catalans, Marc Márquez té 57 punts, això són 71 punts de desavantatge respecte a Bezzecchi. Veurem l'italià que pesca aquest cap de setmana, un Márquez que és a 70 punts de Jorge Martín, i el seu germà l'Àlex, que avui surt des de la tercera posició, doncs és amb 55 punts a 73 de Bezzecchi. I aquí avui també trobem una altra vegada a Maverick Viñales després de la seva lesió a la graella de sortida, sortirà 17è, un Viñales que a la classificació encara no ha puntuat aquest any, i l'Àlex Rins, que sortirà des de la 19a posició, té tot just 7 punts a la general. A veure com els va avui.
4: Especial Tot Gira amb el Gran Premi de Catalunya de motos.
5: Tro, el tro de Cervera, que arriba al hole shot en la primera posició.
4: Les motos a casa.
5: I Àlex Márquez, que el passa. Àlex Márquez, que passa a la segona posició, entrant, sortint de Nieto Peluqui.
4: Amb David Clopés.
0: Recordeu que tenim en joc 5 claus, sí. 5 claus per poder jugar al joc oficial de MotoGP de PlayStation.
1: Sí, sí,
0: tenim
1: 5
0: claus, per poder desbloquejar i, diguem-ne, poder accedir a aquest joc.
1: Ara els jocs ja no es compren físicament, sinó que són codis en àmplia majoria. Heu d'entrar al nostre perfil de X, arroba Tot Gira, i completar la frase. Un Gran Premi de Catalunya sense Pal Márquez és punts suspensius, i arriben respostes. I, home, et diré, David, que la gent doncs troba falta el tro de Cervera, però tothom diu que és un Gran Premi que es pot gaudir igualment.
0: Xus Sánchez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Doncs fes-ho tu, completa la frase. Un Gran Premi sense Marc Márquez és...
1: mig buit.
0: Mig buit, m'agrada. M'agrada la resposta.
1: Mig buit.
0: Tot i que els que hi seran disfrutaran del que veuran, no?
1: Sí, segurament. És a dir, ens agradi o no, és molt competitiu el Campionat del Món en aquest moment. Hi ha moltes marques i molts pilots que un dia l'altre, però són tots i molt a prop en temps. O sigui que disfrutar de la cursa segur que ho farem.
0: L'Àlex és una opció fiable per avui i per demà?
1: Jo crec que sí. És més, per mi, personalment, per el que jo veig amb ell i el que he vist en les imatges, és l'home que està més preparat tant per la cursa curta d'avui com la llarga de demà, perquè és el que millor fa servir el pneumàtic. I això serà molt important en aquest circuit.
0: Se li dona bé Catalunya. Recordem-ho, l'any passat va guanyar la cursa llarga, l'Àlex Márquez, just per davant del seu germà, el Marc, que va ser segon. L'esprint de Catalunya la va guanyar el Marc, i l'Àlex va haver d'abandonar per una caiguda. És a dir, que tenim bons precedents. A Catalunya se li dona bé a l'Àlex, que això és important, però també és important que aquesta Ducati Gresini sembla que està fent passos endavant.
1: Sí, estan treballant molt. De fet, a veure, les Ducati, sigui la de Gresini o sigui l'oficial, van molt bé. De fet, quan fan uns temps, estan molt a prop sempre dels rècords. Però cada moto i el pilot es tenen que encaixar perfectament. I en aquest cas, l'Àlex està fent un pas endavant molt bo.
0: Bé, doncs això és a punt de començar. De seguida, aquesta cursa sprint, aquesta transmissió a 3CAT. Ja sabeu que, a banda de les motos, la gran notícia esportiva del dia és aquest adeu de Lewandowski del Barça. Ho ha anunciat ell mateix a través del seu compte d'Instagram amb aquest vídeo on ell mateix explica el seu punt final al Barça.
8: After 4 years full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships. I will never forget the love I received from the fans from my very first days. Catalonia is my place on earth. Thank you to everyone I met along the way during these beautiful 4 years. A special thank you to President Laporta for giving me the chance to live the most incredible chapter of my career. Barça is back where it belongs. Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Visca el Barça i visca Catalunya, acaba així, parlant en català, Robert Lewandowski, 4 anys al Barça, demà el seu últim partit al Camp Nou. Roger Busà, què tal? Bona tarda.
9: Què tal, David? Bona tarda.
0: Un final a 4 anys de Lewandowski al Barça amb uns números espectaculars,
9: Són 119 gols, 191 partits, 119 gols, 24 assistències, 7 títols, 3 lligues, una copa i 3 supercopes, i podem parlar de Lewandowski com una llegenda del Barça que va venir en un moment molt complicat, post-Covid, post-Messi, i que ha superat totes les expectatives. I avui Flick n'ha parlat d'ell, perquè és que hem vist aquest vídeo just abans que arribés Hansi Flick a la roda de premsa, i el que ha fet Flick avui és desfer-se en elogis cap a Robert Lewandowski. Diu que és un gran professional i que per ell ha estat un honor haver pogut treballar amb ell.
8: The conversation was good, so we spoke about that and also...
10: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
8: Great, great player, a world-class player, and still on this level.
9: Bé, doncs, bé, i ara, David, a trobar substitut, ara el Barça en marxa ja a la recerca del substitut, eh? Ja saps que a la llista hi ha Julián, hi ha João Pedro també del Chelsea, diu Flick que hi ha temps, que encara hi ha temps, que no ho han de decidir ara, que estan mirant el mercat, però que ja estan en marxa a l'hora de buscar un substitut.
0: Bé, doncs 37 anys, punt i final de Lewandowski amb la samarreta del Barça, demà últim partit al Camp Nou, dia, per tant, que serà motiu en aquest Barça-Betis, que és un partit ja intranscendent. En recordeu que nosaltres hem obert una enquesta a xarxes, us demanem que ens definiu amb una paraula, amb quina paraula serà recordat Lewandowski al Barça.
1: Sí, mira, el millor jugador dels últims anys, el millor fitxatge de l'era Laporta, golejador, gol, matador, una bèstia, tots són lloances pel jugador polonès.
0: Avui a partir de les 7, hora Barça, el tot gira al nostre bar, avui centrats en la figura de Robert Lewandowski. Gràcies, Arbusà, fins ara.
9: Adeu.
0: Ara torno amb les motos perquè de seguida comença aquesta cursa sprint, però torno a passar per Santa Coloma. Ara mateix, Francesc Ripoll, l'indústria seria aquest de play-off?
11: Seria aquest play-off i ho serà perquè acaba el partit ara mateix al municipal de Santa Coloma, al pavelló nou de Santa Coloma, en Pugès l'Indústries, que ha guanyat per 4-3. I espera't, perquè ho hem dit massa aviat, el Jaén ha demanat una revisió amb el partit ja acabat. Sembla que demanen potser unes mans dins de l'àrea, per tant, ara l'alegria, que és una mica més continguda. Si no hi ha res i l'Indústries guanya
0: el partit...
11: Clar,
0: perquè, Francesc, a l'Indústries guanyant, ni que sigui d'un gol, en fa prou?
11: Sí, sí, sí, guanyant.
0: Perquè els rivals que li interessen, cap d'ells està guanyant el seu partit, ni el Manzanares ni el Valdepeñas.
11: El Valdepeñas ha perdut per 7-2 i el Manzanares està empatant a 3.
0: Però només que perdi un ja ens val.
11: Exacte, hi hauria triple empat entre Indústries, Jaén i Valdepeñas, i això faria que l'Indústries fos vuitè classificat i, per tant, entraria al play-off.
0: Per tant, ara ha guanyat l'Indústries, però el partit està en suspens amb aquest 4-3. Què passa?
11: Sí, ja et dic, el crono està a 0, és a dir, s'ha acabat, però el Jaén ha demanat una revisió d'un possible penal en l'última jugada del partit.
0: I ho estan revisant. Mira, em demana pas l'Oriol Rodríguez des del circuit. Crec que té protagonista, Oriol.
12: Doncs mira, David, m'acabo de trobar la pilot de moda del motociclisme català, la Paula Ramos. Paula, bona tarda.
13: Bona tarda.
12: Una mica d'enveja sana de veure els pilots avui competint en pista i que tu no ho fàcils.
13: Sí, bueno, sempre és un plaer, no?, estar en el parc de MotoGP i estar passejant amb els millors pilots del món.
12: Escolta'm, tu ets la pilot de referència, estàs fent de moment un 2026, un mundial en què les coses de moment estan sortint bastant bé. Com valores el teu primer mundial en aquesta categoria?
13: Bueno, de moment he començat la temporada bastant bé, menys la cursa d'Assen, que em vaig caure i a la segona cursa no em van donar el fit per poder sortir, però en general bastant bé. Al final és el meu primer any aquí, jo sempre he dit que estic sense pressió perquè pràcticament no em conec els circuits, és tot nou per mi. Llavors, aprenent els circuits de mi mateixa i sobretot millorant per cara a l'any vinent, seguir lluitant.
12: Potser els pares i mares no els farà massa gràcia, però ets conscient que hi ha potser criatures, nenes, que quan et veuen ara competint diuen: jo vull fer això, jo vull pujar una moto i ser com la Paola.
13: Això és algo que ara m'està començant a passar i és algo que em reconforta molt, no? El saber que algunes nenes o nens volen ser com jo o que els ajudo en qualsevol cosa, és algo que reconforta molt.
12: De reull també et deus mirar el Mundial de MotoGP. Com el veus ara amb la baixada de Marc Márquez? Aquesta temporada no li estan massa bé anant les coses. Qui veus el favorit? Com l'estàs veient ara mateix?
13: Bueno, jo crec que les favorites són les Aprilia. Sí que Marc està tenint mala sort aquest any, però bueno, crec que Betsec està molt fort, Martín també, a més de tot el que ha passat, de totes les lesions que ha tingut i això, així que Betsec i Martín crec que són els favorits.
12: Gràcies, Paula, i bona sort aquesta temporada.
13: Gràcies.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda, 4 minuts i comença la transmissió de 3CAT de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya. Havíem deixat el Francesc Ripoll pendent d'una revisió amb el partit amb el temps acabat, l'Indústria es guanya en 4-3 i classificat pel play-off, però compte que hi ha hagut revisió, hi haurà penal favorable al Jaén?
3: Sí, sí, mira, no és penal perquè l'àrbitre ha xiulat unes mans fora de l'àrea, però és la sisena falta per el Jaén. I això vol dir que pot xutar des d'on s'ha fet la falta, que és, no és el punt de penal, però són 4 centímetres enrere.
0: I és
3: enrere,
0: l'última, per tant, acció del partit.
3: Faltaran 3 segons, però vaja, serà l'última. Per tant, aquí està la classificació de l'Indústries pel play-off. En aquesta acció, amb el partit ja resolt, l'entrenador visitant, Daniel Rodríguez, ha demanat revisió. I, per tant, Fredzato, que és el porter de l'Indústria Santa Coloma, qui està sota pals ara...
0: Clar, que l'empat la responsabilitat... no li val, eh? L'empat no li val a l'Indústries.
3: Amb un empat estan fora.
0: Mare meva, quin guió.
3: Picarà Nando aquest penal, doble penal. Com si... Vaja. El pavelló està ple, a vessar, xiulant. Ara, targeta groga per Xavi Closas, per protestar. És que Déu-n'hi-do, el partit està durant moltíssim, hi ha molta tensió.
0: Perquè el Jaén li va al play-off també en aquesta acció, eh?
3: Sí, sí, exacte. És a dir, si el Jaén marca, va a play-off i deixa fora l'Indústries. Si el Jaén falla, l'Indústries és de play-off i el Jaén en queda fora. És una temporada, pràcticament...
1: A les mans de Fredzato.
3: En un penal.
0: 3 minuts i de seguida la cursa sprint, de seguida connectem amb 3CAT. Vinga, Ripoll.
3: Ara picarà el penal Nando. Fredzato sota pals. Vinga, Fredzato, que l'has d'aturar. Aquí va un play-off, aquí va una plaça històrica. 9 anys després, l'Indústria es vol tornar al play-off. Picarà Nando amb la cama dreta. I atura Fredzato! Atura Fredzato! Atura Fredzato! Ara... Patir? Mare de Déu.
0: El fa repetir?
3: Sí, sí, el fa repetir. És surrealista.
0: Bé, doncs,
3: suposo que és perquè s'haurà avançat Fredzato, però noi, no hi ha manera. Sí, sí, es queixa tothom, l'àrbitre claríssim, de fet està tothom celebrant per segona vegada.
1: Ripo, s'ha avançat.
0: S'ha avançat, sí, s'ha avançat, s'ha avançat.
3: És el penal més llarg del món.
0: Déu-n'hi-do quina manera d'acabar la fase regular, la temporada, i per tant jugar-se una plaça de play-off.
1: I quedaran 3.2, eh, Ripo?
3: Una altra vegada, sí.
1: Sí, sí, lògicament.
0: Aviam. Vinga, 30 segons sí. I anem a 3CAT.
3: Que la tercera vagi a l'avançuda. 30 segons per explicar la classificació de l'Indústries pel play-off. Ara l'àrbitre... Ara parlen els àrbitres, un altre àrbitre davant de la pilota. Ara sí, es picarà el penal, va. Nando, fanya't que hi ha les motos. Fredzato sota pals, xiula l'àrbitre. Nando, que fa passes cap enrere. Fredzato a un costat de la porteria. I anirà Nando, i el gol.
0: Bé, doncs l'Indústria es queda fora del play-off i va al Jaén. Ha estat cruel el futbol sala amb l'Indústria Santa Coloma. És moment de connectar amb 3CAT, és moment de la cursa sprint.
14: Minut perquè comenci la volta de formació. Cursa a 12 voltes. I Pedro Acosta vol la segona cursa sprint de l'any després de l'aconseguida a Tailàndia. Seria també per ell la segona victòria a la carrera esportiva. Encara no l'ha aconseguit en cursa llarga, això ho intentarà demà. Damià Sito, ha arribat el moment estel·lar d'aquest dissabte.
15: Són 12 voltes, 12 voltes d'aquesta cursa sprint, 12 voltes de focs artificials, el primer moment important d'aquest Gran Premi de Catalunya, amb els pilots ja concentrats per fer aquesta volta d'escalfament. Repassarem ràpidament la graella de sortida amb Pedro Acosta, que ha fet la pole position, la seva segona pole position a MotoGP. En Franco Morbidelli i Àlex Márquez sortiran des de la primera fila, des de la segona Raúl Fernández, Joan Zarco i Fabio Di Gian Antonio. Des de la tercera, Fabio Quartararo, Brad Binder i Jorge Martín. Una quarta fila amb Joan Mir, Jack Miller i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha tingut una caiguda a la quali. Anem més enrere a la classificació. Cinquena fila de la graella amb Pecco Bagnaia, Enea Bastianini i Fermín Aldeguer. Des de la sisena, Luca Marini, Maverick Viñales i Ayo Gura. Des de la setena, Àlex Rins, Diogo Moreira i Augusto Fernández. Tancaran solitari Toprak Razgatioglu, doble campió del món de Superbikes, però debutant a MotoGP amb Yamaha 22è des de la vuitena fila de la graella. Cito, la clau de la sortida, quina ha de ser?
16: La sortida és la clau, un 60% de la cursa. Vol dir que estar ben posicionat a la grilla de sortida és fonamental, i és fonamental fer la primera frenada que arriba a final de recta abans d'entrar a la primera curva i col·locar-te en el teu bon lloc per poder sortir i passar la primera volta entre els 3 o 4 primers. A MotoGP és molt important la sortida, és molt important col·locar-te bé perquè marcarà molt el ritme de la cursa final.
15: Són 12 punts. Marco Bezzecchi és líder amb 128, Jorge Martín en té 127, Fabio Di Sant'Antonio 84, Pedro Acosta 83, Ayo Gura 67, Raúl Fernández 62, Marc Márquez, que no hi és, 57, i Àlex Márquez és 8è amb 55. Avui l'Àlex té l'opció de començar a sumar. Un Àlex Márquez que sap que és el guanyar aquí diumenge de l'any passat, però no en cursa sprint, en aquest circuit de Barcelona-Catalunya, que gira d'esquerres, que té una llargària de 4.657 metres, que té 14 revolts, 8 de dretes i 6 d'esquerres, i aquesta recta d'un quilòmetre.
16: Ara el moment molt important, estan tots absolutament concentrats. Pensem que és una recta molt llarga abans de la primera curva, es fa un embut, agafa molta velocitat per arribar a la frenada, i és molt important col·locar-se cada un al seu lloc perquè arriben amb molta velocitat i és difícil col·locar-se. Amb la qual cosa, màxima concentració amb els pilots ara. Quan marxa el noi aquest, tot està per fer.
15: Atenció amb el semàfor, atenció, colzes fora, posició d'univers, marxa el semàfor, comença la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya. Pedro Acosta, com una fletxa amb Àlex Márquez, que va per dintre i ara ho intenta per fora. Pedro Acosta, que té l'entrada neta, Àlex Márquez segona posició. Atenció a Zarco, que ha fet una molt bona sortida. Hi ha una caiguda per darrere, ja ho veurem. Hi ha algú que s'ha sortit fins i tot per la zona del long lap penalty, i el que estem veient és que Zarco ha fet una sortida impressionant, el francès. Acosta, Àlex Márquez, Zarco, Morbidelli, Raúl Fernández, Jorge Martín, Di Gianantonio, Quartararo, Marco Bezzecchi. La caiguda és de Miri de Binder. Mirko havia fet molt bé en entrenaments, certament. Ara comencem, arribem al perillós revolt número 5. Zarco és segon, al darrere de Pedro Acosta. Déu-n'hi-do, aquest incident inicial, com ens indiquen, està sota investigació ja mateix. Mir i Binder, els dos primers, que van fora, el 33 i el 36. Mentrestant, a mitja volta, entrant ja en aquest tercer sector amb Acosta, Zarco, Àlex Márquez, Raúl Fernández, Jorge Martín, Di Sant'Antonio i Franco Morbidelli. Morbidelli, l'home segurament estrella d'aquesta qualificació, de la classificació, però que ha perdut moltes posicions. Ara mateix, entrant en el revolt número 10, a la zona de l'estadi. Ui, una KTM a punt de tocar-se amb una Honda.
16: Moreira. Pensava que havia caigut, però
15: no. I encara
16: la
15: bandera groga del primer sector, zona de l'estadi, revolt 12, passant tots netament, com una serp, un tren, llarguíssim aquest tren, amb Acosta, Zarco, Àlex Márquez. Àlex Márquez hauria de superar Zarco, si és possible, a final de recta. Tenim l'últim revolt de dretes, agafem carrera per passar per línia de meta. Primera volta, Pedro Acosta, Zarco, Àlex Márquez, Raúl Fernández, Jorge Martín, Di Gianantonio, Morbidelli, Quartararo, Bezzecchi, Bagnaia. Són els 10 primers, però només en puntuen 9, i el líder ja és 9è. En el moment que Àlex Márquez ja és segon.
16: Més velocitat de la Ducati respecte a la Honda, ha pogut adelantar amb l'aspiració a Zarco, i ara l'ha atrapat molt a Acosta.
14: Mala sortida de Franco Morbidelli, que arrencava segon, ara és setè, i atenció a la Giovinazzi oficial, guanya 4 posicions Jorge Martín, ara és cinquè, i el líder, com deies, Damià, Bezzecchi, vuitè.
15: Ha guanyat 4 posicions Marco Bezzecchi. Jorge Martín ara és quart. Entrant en el perillo revolt número 5, vol la quarta posició, però s'està barallant amb Raúl Fernández i també amb una de les BR46 amb Di Gianantonio. 3 pilots buscant un lloc i només n'hi ha un lloc per un. Al darrere, Franco Morbidelli s'ho mira amb tranquil·litat, o amb una tranquil·litat relativa. Raúl Fernández, qui agafa la primera posició, al davant de Digia i de Martín, que passa a ser sisè. Ha estat un ensurt, sí, tot.
16: No, amb això sols fer perdre temps i fan que els tres de davant s'escapin, no? Però és evident que ningú cedeix la posició. Raúl Fernández i Digia no deixen... Semblava que Jorge Martín anava a adelantar, i el que ha passat al final és que ha perdut 2 posicions en vez de guanyar una.
15: Primera volta de 43.5, Cito, ara veurem, començarem a veure temps de veritat. Tots amb pneumàtic tou al darrere, tots amb pneumàtic mig al davant. El que realment havíem d'esperar d'aquesta cursa sprint a 12 voltes, a punt de passar per línia de meta i en faltaran 10, i és Pedro Acosta amb la KTM i Àlex Márquez, els dos sembla que es volen escapar.
17: Aquí per velocitat el passarà.
15: La volta ràpida del Bro de Cervera, per fora el vol passar, el vol passar, el vol passar, el vol passar. Aguanta Pedro, Pedro, aguanta Pedro, aguanta frenada, Pedro a la frenada. La volta ràpida és per Àlex Márquez, 39-2-0-9, però ha aguantat Pedro Acosta. Aquí sembla que està frenant una mica Àlex Márquez i Acosta té la, segurament la feina. L'Àlex intentant en la pujada cap al revolt número 4 buscar un forat.
17: Sembla que no té prou velocitat per adelantar-lo netament i arriba en paral·lel a la frenada. Acosta molt bé a frenar per l'interior de la curva i no li ha deixat espai a l'Àlex per adelantar-lo.
15: La veritat és que Acosta està frenant claríssimament Àlex Márquez. Si Àlex pogués passar al davant i consolidar, segurament podria escapar-se. Al darrere arriba Zarco, que ha hagut d'obrir-se una miqueta perquè si no impacta. Zarco, Raúl, Dija, Jorge Martínez, sisè, Betzecchi és vuitè. Tanca la zona de punts, Peco Bagnaia en novena posició.
14: Està fent una mica de tap, sembla, Pedro Acosta. Cito perquè Márquez està enganxadíssim, però és que després tampoc es despenja ni de Zarco ni de Raúl Fernández.
17: No, no, no, i Zarco amb una onda està aguantant perfectament el ritme, vol dir que és un ritme que no és extremadament ràpid. Estan girant a 1.39.4, amb entrenos han fet...
15: Ara buscarem.
17: Crec que un segon més ràpid que això.
15: Bé, la pole és un 38-0, Cito, però això estem...
14: Ai, per terra una de la prima és Jorge Martín.
15: Jorge Martín.
14: Quarta caiguda del cap de setmana per Jorge Martín, al sector número 4. És a dir, això és la zona de... Era la revolt número 10, podria ser?
17: Sector 4.
15: Veurem la repetició de la caiguda de Jorge Martín. Recordeu, és el segon classificat del Mundial. Perd l'opció de guanyar 12 punts. Per tant, els del darrere li poden recuperar punts. Mentrestant, el grupet del davant, que continua així, hi ha un nou pas per línia de meta i marxen.
17: Torna a intentar.
15: Marxen, és que marxen
17: Àlex,
15: aquests dos. És que aquests dos marxen, és que arriba Márquez i el passa. Àlex Márquez i el passa i la consolida. Pedro, deixa el passar, si va més ràpid que tu, home.
17: Ha agafat el lloc bo. Bueno, el Pedro, la seva feina és no deixar-lo passar, lògicament.
14: Raúl Fernández també supera Zarco.
15: Amb una Aprilia, recordeu, l'Aprilia de Raúl Fernández, la més competitiva. Al davant té la KTM de Pedro Acosta i al davant Àlex Márquez, que ara mateix està en disposició de sumar els 12 punts, però no està tranquil. La repetició de caiguda de Jorge Martín, entrada a l'estadi, ho deies bé, Cito, revolt número 10. Revolt número 10, ha intentat aguantar la moto. Recordeu, si escala la moto no pots tornar a pista, i això és molt important. Àlex Márquez, que ha rebut un warning, de límits de pista, i això és important.
14: I pel seu company d'aquí, ve per Fermín Aldeguer, atenció, quatre marques en les quatre primeres posicions, Ducati, KTM, Aprilia i Honda.
17: Normalment ara l'Àlex pujarà el ritme de la cursa, anem a veure qui és capaç de seguir el ritme. Per ara sembla que hi ha un grup de quatre, de cinc que s'han escapat respecte al sisè classificat, que és Betzecchi.
15: A més, Betzecchi ha recuperat fins a la sisena, però és a 1.4 d'aquest grupet de cinc. Jo crec que si toca Àlex Márquez, té aquesta avís de límits de pista, perquè primer ha hagut d'avançar a Pedro Acosta i després ha intentat consolidar l'avançament, per la qual cosa és possible que hagi anat en algun moment
17: una mica fora
15: de pista, no? Sí. I ara mateix crec que ha esgotat massa aviat els seus advertiments. Però Àlex Márquez ha guanyat tres cossos. Àlex Márquez passa per línia de meta, liderant dues dècimes sobre Pedro Acosta. Al darrere Raúl, al darrere Zarco, al darrere Dija, sisena posició per Betzecchi. Atenció, Betzecchi a 1.6, Betzecchi no arriba. Dijan Antonio, que s'està barallant amb Zarco ara
17: cuidado
15: mateix.
17: Dijan Antonio i Zarco.
15: Dijan Antonio i Zarco, queda perjudicat. Dijan Antonio ha estat més agressiu i deixa enrere el pilot francès d'Honda.
17: Estava en el lloc bo i, lògicament, el Zarco tenia que deixar-li el lloc i ho ha tingut que fer, però perdent. Jo ho he tingut que deixar abans.
15: Ofereixen una repetició de la sortida i ens marquen l'incident amb Binder, Mir i Dijan Antonio. Atenció, perquè Dijan Antonio és qui tira a Binder i Binder qui tira a Mir.
17: Sí.
15: Per tant, Dijan Antonio podria ser sancionat i és un dels pilots importants d'aquesta classificació de MotoGP.
17: Ho veurem des de la càmera d'ell. Jo crec que és un incident de cursa, vull dir, en cap moment...
15: Doncs aleshores, res a dir, segurament els marshals ho miraran bé. Atenció, Àlex Márquez i Raúl Fernández, que ja es posa segon. Raúl Fernández, que ens dona la sorpresa amb l'Aprilia, acaba de superar Pedro Acosta. Raúl Fernández, que ve de fer la volta ràpida personal, 1.39.334. I ara mateix acaba de superar Pedro Acosta. Deu estar desesperat, el pobre Pedro. Àlex Márquez.
17: A veure, Dijan Antonio, si els atrapa, perquè semblava que s'havia quedat una mica desenganxat. Mira aquí a les curves 5.
15: El replay de l'avançament de Raúl Fernández netament en el rebot número 5 d'esquerra sobre Pedro Acosta, molt segur Raúl de fer aquest avançament.
17: No, de fet té més velocitat que Pedro en aquests moments.
15: Veurem si és capaç d'arribar a contactar amb Àlex Márquez, el subcampió del món. Creua la meta l'hidrant, falten 7 voltes. Diferència de 367 mil·lèsimes sobre Raúl. Al darrere, 7 dècimes sobre Acosta, un segon sobre Dija, un segon punt 8 sobre Zarco i més de 2 segons, gairebé 3 sobre Marco Bezzecchi. També puntuarien Banyaya, Morbidelli i Marini. Els altres catalans, Rins és el 16, Viñales és el 17. Jorge Martín està fora de cursa, s'ha retirat, ha caigut.
14: S'escapen els quatre primers classificats. Márquez, Fernández, Acosta i Dijan Antonio. Sembla que es despenja Joan Zarco i això podria aprofitar el líder, més líder del Mundial després de la caiguda de Jorge Martín, Marco Bezzecchi.
15: Un altre advertiment de límits de pista per Peco Banyaya. Són els tres pilots juntament amb Fermín Aldeguer que tenen aquest advertiment. Peco Banyaya, que està intentant remuntar, ara és setè.
17: Anem a veure com acaba a Pedro Acosta darrere Raúl Fernández. Estic segur que intentarà adelantar-lo.
15: Aviam quin ritme és capaç de fer Raúl Fernández, sobretot també al darrere d'un Àlex Márquez que pren...
17: Està marcant el ritme.
15: Responsabilitat, efectivament. Amb un ritme de 39 mitjos, Pedro Acosta ha baixat als 40, Zarco està en 40, ara mateix dels de dalt, els 39 només per Àlex Márquez, per Raúl, per Dija i per Bezzecchi, que ve des del darrere. Està rodant ràpid Bezzecchi, podria intentar acostar-se a Joan Zarco, però del líder està molt lluny. Ara mateix, Marco Bezzecchi. Al darrere hi ha Peco Banyaya just amb ell. Un Peco Banyaya que no es despenja de Bezzecchi, per tant, alguna opció podria tenir fins i tot de restar-li punts al líder del Mundial.
17: Pensem que és una cursa molt curta, 12 voltes, ja portem més de la meitat, estan passant a la sèptima volta. Vull dir que queden poques voltes perquè canviïn les coses, no?
15: 6 voltes pel final. Àlex Márquez creua amb 397, 4 dècimes sobre Raúl, 7 dècimes sobre Acosta, 9 dècimes sobre Dija, més de 2 segons sobre Zarco, més de 3 segons sobre Bezzecchi, més de 3 segons i mig sobre Peco Banyaya. Van ràpids, aquesta gent, van ràpids. Va ràpid Àlex Márquez, ho està fent molt bé, ritme de 39, ara mateix els 5 primers amb ritmes de 39, l'última volta Bezzecchi l'ha fet amb 40.
14: Advertits els dos pilots de Gresini, entre ells Àlex Márquez i el seu company d'equip Fermín Aldeguer, se n'afegeixen dos més, atenció, l'Aprilia, el Trackhouse, Ayogura i Peco Banyaya.
15: Viñales entra pits. No l'hem vist, però Viñales entra pits. És la informació que tenim. Viñales abandona. Esperem que no sigui una qüestió física. Abandona Bàmeric Viñales. Està ensenyant la moto, parlant amb Manu Casó, el seu tècnic. Ensenya alguna cosa de la moto i alguna cosa no va bé en aquesta KTM Trek Trois. Bàmeric Viñales abandona. Bàmeric Viñales estava rodant amb un ritme lentíssim, més de 2 minuts. Molt lent. Molt i molt lent. Àlex Márquez manté la potència. No manté la potència. Àlex Márquez l'està incrementant. Àlex Márquez, mig segon sobre Raúl Fernández. Raúl no pot atrapar-lo. Això vol dir que segurament Pedro Acosta i Dija, que ve ràpid des del darrere, podrien intentar fer tap i donar-li a Àlex Márquez una miqueta de respir.
14: Ja hem superat l'equador d'aquesta cursa sprint. Lidera Àlex Márquez, un català, camí d'una altra victòria per als pilots catalans. 4 revolts i tornem a ser aquí.
18: Quan penses en el casc, trobar una assegurança que pensa com tu és tot un espectacle. Entra a amv-.es i descobreix l'assegurança dels especialistes en dues rodes amb les garanties específiques que necessites ja incloses. AMB.
15: Els prototips més ràpids del món, 5 voltes pel final. Àlex Márquez, mig segon sobre Raúl Fernández, 8 dècimes sobre Pedro Acosta, gairebé un segon sobre Dija. Dija ve ràpid, pel darrere, Cito?
17: Sí, però sembla que l'Àlex està consolidat a aquesta posició. No veig jo que el Raúl la pugui atrapar. I el que està fent en aquest moment Raúl és defendre's del Pedro Acosta, no? I Pedro...

0: el pilot madrileny per Martinelli.
1: I en aquest circuit?
0: En aquest circuit,
1: clar.
0: Sí, sí, sí. Perdó, quarta caiguda del cap de setmana, volia dir. Efectivament, Àlex Márquez, 4 dècimes, els té al darrere, i estan bufant el clatell, però els té al darrere, els manté al darrere, Peco Bagnaia, que aconsegueix consolidar aquesta posició per davant de Bezzec, i nou pas per línia de meta, en falten 4. Àlex Márquez, 4 dècimes sobre Raúl, 6 dècimes sobre Acosta, 1 segon sobre Dija, 2 segons i mig sobre Zarco, 4 segons sobre Bagnaia, 4 segons i mig sobre Bezzec, i puntuen Morbidelli i Bastianini també. Fora dels punts, Àlex Rins en la 7a posició, Viñales ha abandonat, Martín ha caigut. A la classificació del Mundial, ara Martín seria a 4 punts, Acosta a 41, empatat amb Dija a 41 de Bezzec. Diu que no hi haurà cap mena d'acció entre el que ha passat amb Joan Mir i amb Brad Binder, no, que ja passava per culpa de, segurament, de Dijan Antonio.
2: Sí, sí, sí, però és evident, a la sortida, és el que m'ha explicat a la sortida, no, es fa un embut en allà i és, cada un té que buscar el seu lloc, i a vegades no pots preveure els moviments de tots els altres pilots. No?
0: Important, els advertiments de pista, sobretot per l'última volta. Per l'última volta és important.
2: Aquestes imatges, com la moto, des de la moto del Pedro Acosta, es veu l'Aprilia del Raúl Fernández, com inclina, com entra les curves, intentant fer les curves el més grans possibles i aixecar el pneumàtic perquè no perdi adherència. No?
0: Molt ràpid, Raúl Fernández, però ara Pedro Acosta ho intenta i el passa en la zona de l'estadi. El que dèiem, necessitàvem això perquè es barallin per darrere i Àlex Márquez pugui respirar. Pedro Acosta, que recupera la segona posició. No sabem si és l'última alè de la seva cursa sprint, però de moment sembla que ha buscat el moment, ha avançat. Mentrestant, Àlex Márquez és al davant. Aviam què passa en aquest sector, perquè en el tercer sector en 6 dècimes.
2: Anem a veure la velocitat de l'Aprilia ara quan arribin a la recta, no? Perquè Pedro està realment fent un esforç molt important amb la moto, amb la KTM, tot i que aquí sembla que va una mica millor, però no es pot comparar i s'escapa. Has vist que en aquest sector s'ha escapat i el Raúl no té suficient, no està prop suficient per intentar utilitzar l'aspiració.
0: Doncs veiem si Pedro Acosta pot arribar. Àlex Márquez, la diferència és de 7 dècimes en el pas per línia de meta. Àlex Márquez, Pedro Acosta, Raúl Fernández és el podi provisional, però Dijan Antonio també el té a tocar. En la quarta posició, Zarco no, és molt lluny, a més de 2 segons. Bagnaia 6è, 7è, el líder del Mundial, Bezzecchi.
2: Morbidelli, que estava fet molt bons entrenaments, està
0: 8è.
2: 8è.
0: Ha fet una mala sortida, això l'ha penalitzat. I es nota moltíssim al capdavall.
2: Però Ogura també ha millorat, perquè està molt enrere l'engraiat de sortida.
0: Però 11a posició per Ogura, que està fora dels punts. I Àlex Márquez, que continua Àlex Márquez, amb una actitud que ja ens ha demostrat quan va ser, per exemple, subcampió del món la passada temporada, o quan va guanyar el Gran Premi d'Espanya a Jerez, amb una autoritat absolutament envejable. 3 voltes, bueno, pel final, Joan Mitjà.
2: A veure, perquè està... A veure,
0: són 5 dècimes
2: de distància entre el Pedro
0: i... Està mantenint, però Pedro sí. Sembla que hagi fet com, sí. com un contraatac. El contraatac de Pedro Acosta s'està acostant.
2: 2 dècimes li ha agafat.
0: S'està acostant, li ha rematat 2 dècimes en l'últim sector, arribant a l'estadi.
2: En el sector 3. Anem a veure,
0: doncs,
2: aquí.
0: Atenció, perquè Àlex Márquez ho tindrà complicat. Sembla que Pedro Acosta s'acosta, sí. Sembla que Raúl Fernández no pot mantenir el ritme, i sembla que Dija sí podria... Si Raúl Fernández comet alguna errada, situar-se en posició de podi provisional, perquè ara Dijan Antonio, amb la Ducati oficial, la Ducati 26, està assetjant.
2: Sembla que el Pedro no es conforma amb aquesta posició.
0: No, ho està fent fantàsticament Pedro Acosta. Pas per línia de meta, en falten 2. Atenció a la KTM, com corre la KTM. Intenta l'avançament.
3: Dija
0: sobre Raúl. Quan Àlex Márquez ocupa la primera, la segona, però atenció, perquè Acosta ha rebaixat moltíssim. Menys de 2 dècimes, la baralla per aquests dos, per aquesta tercera posició entre Dija ara mateix i Raúl Fernández. Àlex Márquez aguantant, ja sap que té al darrere la moto taronja, ho sap. 2 voltes pel final, 1 volta i 3/4, aguantant
2: el sector
0: Àlex
2: 3.
0: Márquez,
2: 3. Sector 3 i sector 4 és on el Pedro atrapa a l'Àlex.
0: 3 dècimes en el primer sector. Aviam què passarà en el segon, rebot número 5. Sortim del 5. 6 dècimes. Gas a fons fins a Muraneta, 4 dècimes en el segon sector. Són 4 dècimes en el segon sector. Al darrere, Dijan Antonio s'ha posat tercer.
3: Avançant Bezzec i Morbidelli.
0: Dija és tercer. Àlex Márquez, Pedro Acosta, Dija és el podi provisional. Àlex Márquez està aguantant, no pot cometre ni una errada, perquè Pedro Acosta ho pot aprofitar. I de quina manera, 362 mil·lèsimes arribant al rebot número 10. Ui, a quina última volta que tindrem, Sito.
3: Aquí no s'enganxa, Sito, aquesta zona de l'estadi.
2: Sí. Sí, sí, el que passa és que l'Àlex ho sap i té que apretar perquè està veient que se l'està...

0: que ha canviat el que anava darrere i que és Pedro i que s'està acostant, amb el qual té que augmentar el ritme si pot.
1: Bé, aviam si Àlex Márquez s'ha guardat alguna cosa pel final. Àlex Márquez per sobre del piano.
0: Aquí és on li atrapa tot, aquests dos últims sectors.
1: Va, som-hi, Àlex. Recte, recte, recte, un quilòmetre. Penúltim quilòmetre, som-hi. Gas a fons. Passa per línia de meta amb 241 mil·lèsimes. Arriba la frenada, la cama dreta que penja. Aguanta Àlex Márquez, s'acosta Dija pel darrere. Dija és molt perillós, 4 dècimes.
0: Aquí
1: hi ha una baralla, eh? Aquí hi ha una baralla Bezzecchi brutal, perquè Bezzecchi és novè. Bezzecchi és novè, podria quedar fora dels punts. Julià Márquez, dits creuats, com sempre, des del garatge del Gresini. Pot ser la primera victòria sprint d'Àlex Márquez a Catalunya. L'aconseguida Aleix Espargaró, l'aconseguida Marc Márquez.
0: Podria intentar-ho a la frenada de l'entrada a l'estadi.
1: Rebot número 5, rebot aquí, número 5, aquí. Rebot número 5, rebot número 5, no.
2: S'enganxa moltíssim, eh?
1: No, no, no, no, no s'ha atrevit, no s'ha atrevit. Jo crec que serà el rebot número 10.
2: La contrarrecta, sí.
1: Ui, un petit ensurt amb Àlex Márquez amb aquesta moto. Sí, serà el 10, serà el 10, serà el 10. Serà el 10, serà el 10, serà el 10, rebot número 9, gas a fons. Va, som-hi, som-hi, que el tens, enganxat enrere, Àlex, el tens enganxat enrere, l'has de defensar amb tot el que tens, treu els colzes, tot, tot, tot, qualsevol apèndix de la moto. Arriba, arriba, arriba, arriba, l'aguanta, l'aguanta, l'aguanta, l'aguanta, Àlex, Àlex, Àlex, Àlex! Aguantant l'escomesa de costa, tapant-li els forats, tacant-li la porta. Pedro, esta es mía, li diu. També li pots dir en català i t'entendrà. Aquesta és meva! Gas a fons.
2: Últims dos revolts.
0: Allà amb l'entrada de meta.
1: Àlex Márquez amb la Ducati oficial. Està aguantant, està tapant el forat. Dona gas a fons, serà per poc, però guanyaràs. Guanyaràs, Àlex, Àlex, Àlex, Àlex Márquez. Guanya Àlex Márquez, 41 mil·lèsimes sobre Pedro Acosta. Quina lluita més bonica. Márquez, Acosta, Tijan Antonio.
2: Sisena victòria en cursa sprint per Àlex Márquez en la seva trajectòria esportiva. La primera va ser a Silverstone l'any 2023, l'última en el darrer gran premi de la temporada passada al circuit Ricardo Tormo. I sí, ja els hi havíem dit, unes que creiem que hi haurà un jugador del Barça que ensenyarà la bandera a quadres, no era altre que Fermín.
1: És la primera victòria d'Àlex Márquez sprint aquesta temporada. El seu germà Marc n'ha guanyat dues, Jorge Martín dues i Pedro Acosta una. I el Marc assumirà segurament des de casa i haurà hagut de fer esforços per no saltar.
2: Doncs s'allarga la ratxa, en aquestes curses sprint. Insistim, en Gran Premi de Catalunya, eh? Dues de l'Àlex Espargaró, una de Marc Márquez, una d'Àlex Márquez, la d'avui. Sí que és cert que fa dos anys hi va haver, també aquí al circuit, el Gran Premi de la Solidaritat. Aleshores, la victòria va ser per Peco Bagnaia, però un Gran Premi de Catalunya, quatre curses sprints, quatre victòries catalanes.
1: Ho ha fet Àlex Márquez. Ha pogut mantenir el forat sobre Pedro Acosta. Ha tapat molt bé els forats, Cito.
0: Sí. No, no, ho sabia, que el tenia a darrere, tenia que tapar aquests forats, perquè en el sector 3 i el 4 era on Pedro anava més ràpid. I ell ho sabia, i ho ha tapat molt bé, i el Pedro ho ha intentat, però no li ha deixat lloc. No li ha deixat lloc i no, no podia arriscar-se tampoc amb una caiguda, el Pedro.
1: No, no, ni una caiguda, ni tampoc tirar Àlex Márquez no, per la clau que fos. És a dir, al final el forat era tan petit...
0: No, no, que... no havia forat. Si ho hagués hagut petit, s'ho hagués ficat. No havia ni petit.
1: Complicat. Fabio Di Gian Antonio, que ocupa la tercera posició. Bon resultat per ell. Se'n va Àlex Márquez de fora pista, segurament cap a la graderia del seu club de fans. Pararà aquesta Ducati.
0: L'Aprilia, Raúl Fernández, la primera Aprilia, perquè la següent Aprilia és el Bezzecchi, el novè.
2: No, Ogura, Ogura, vuitè.
0: Ah, sí, Ogura, vuitè. O sigui, l'equip Track House per davant de l'equip oficial.
2: Totalment.
0: I la primera Yamaha, Quartararo, 13. El que ha fet molt bé és Zarco amb la Honda 5è. Realment
1: és un molt bon meritori. És un bon resultat. Ha fet una bona sortida.
0: No, ja ha aguantat bé.
1: I ara Àlex Márquez, mira, de fons veiem Pep Vila, que està preparant, segur que ha preparat tot aquest podi sprint. En el revolt número 9 baixen tots dos de la moto amb Dijan Antonio saludant Àlex Márquez a la zona d'espectadors que pugui tenir més a prop. Àlex Márquez, Pedro Acosta i Fabio Dijan Antonio, que són els homes que pugen al podi sprint d'aquest Gran Premi de Catalunya. Puntuen també Raúl Fernández, Joan Zarco, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Ayogura i Marco Pezzecchi, el líder del Mundial.
0: Com acaba la classificació? Bueno, doncs, en realitat, Pezzecchi i Martín pràcticament no ha canviat, o sigui, estan a dos punts igual que estaven. Bueno, ha fet un punt.
1: Sí, estan vivint de rendes, efectivament, 129 punts per Pezzecchi, 127 per Martín, 92 per Acosta, 91 per Dijan Antonio, 69 per Ogura, 68 per Raúl. Àlex Márquez ja supera el seu germà i suma 67 punts, i el Marc queda amb 57 en la vuitena posició. Àlex Márquez...
0: Bagnaia està novè amb 47
1: amb
0: punts.
1: Amb 47 punts.
0: I el Marc té 57. O sigui que el Marc, la distància que té és com 62 punts.
1: Penseu que la referència que podríem tenir Sito seria aquella remuntada de 90 punts que li va fer Pecco Bagnaia a Fabio Quartararo. En el cas del Marc, quan torni, segurament seran més d'aquells 90 punts.
0: No, per això. Quan torni a tindre la mobilitat i la força amb els dos braços, segurament podrà conduir com va conduir la temporada passada, no? Anem a veure si es recupera ràpid i pot vindre pel Gran Premi de Mugello.
1: Estàs molt convençut que pot venir per Mugello? Aviam, tant de bo.
0: Bueno, això és el que tots esperem, no? Té que donar-se el seu temps i recuperar-se, això és el més important, no? Però si ell, com és ell, es veu que està bé, no crec que hi hagi un problema creu amb el que li passava, no? Un problema de falta de tacte, de nervis. Jo crec que això, si li han pogut aconseguir la recuperació a nivell de força, doncs potser no sigui tan llarg, no?
1: Àlex Rins ha acabat la cursa, però en quinzena posició, per tant, fora dels punts. Han acabat 18 pilots, entre els que no han acabat, doncs Maverick Viñales per abandonament, Jorge Martín també per caiguda, Brad Binder i Joan Mir perquè han impactat en la primera volta.
0: Una pena, perquè el Mir havia fet uns entrenos molt bons i podia haver fet un bon resultat en aquesta cursa, no?
1: La diferència d'un punt entre Pezzecchi i Martín abans d'aquesta cursa ara és de dos.
0: De dos.
1: Ara és de dos. Marco ha sumat un puntet, Martín no ha sumat, dos punts al davant no és absolutament res. I en aquesta lluita, fixa't, entre aquesta lluita entre la tercera i la quarta posició, mantenim també aquest frec a frec, 92 per Acosta, 91 per Dijan Antonio.
3: Yeah, for sure. I'm super happy about my race, about my comeback. I think we've done the job that we had to do. But yeah, I'm a bit pissed because I did a mistake in qualifying and I was starting from second row. So it makes everything a little more difficult. And then I had the pace. At the end, I was really fast. I was trying to catch the front group without making mistakes. But we missed some more laps. So I'm happy, but tomorrow we have another chance.
4: Great job. Well done.
3: Ciao a tutti.
2: Les paraules de Fabio Di Gian Antonio, content per la remuntada, lamentava un error que havia comès en el qualifying, però veia que tenia ritme i que li han faltat algunes voltes. Mentre escoltem més protagonistes, crec que tenim a Xavi Guillén amb Carles Checa. Xavi.
5: Doncs sí, un guanyador aquí al circuit de Barcelona-Catalunya, un campió del món de Superbikes amb Ducati. Què t'ha semblat la cursa, la part final? Molt emocionant.
6: Bueno, hi havia quatre pilots amb un ritme molt semblant, ha estat molt, molt interessant. Crec que l'Àlex és el que d'entrada tenia un ritme una mica més, almenys ahir, i ho ha sabut gestionar molt bé. El Pedro s'ha acostat molt bé al final, però crec que l'última oportunitat que tenia el Pedro, que era entrar a l'estadi, ha sortit una mica malament de la curva, perdut d'aquell metro, i aquella distància justa que ja no s'ha vist possibles possibilitats d'intentar l'adelantament, i l'Àlex ho ha fet molt bé tancant la línia, amb la qual ja no tenia més opcions. Però ha estat interessant fins a l'últim moment. M'ha sorprès molt l'Aprilia del Raúl, també negativament les altres Aprilia que havien dominat, i bueno, crec que és una cursa que ha donat joc i hem vist actors diferents d'altres curses. Això sempre fa un campionat molt maco i molt obert.
5: Moltes gràcies, Carles.
7: Just how proud of you are of your efforts.
8: Thank you. I mean, we have to be happy at the end. We know that at the moment we are not in the level of Ducati, and we were at the end of the races finally battling with them for this We have to be happy. More information for tomorrow, for this was quite important to finish this sprint race.
7: Brilliant ride, well done.
1: Era important acabar aquesta cursa, necessitem informació, estic content perquè haig d'estar content, no tenim la potència, no tenim el ritme de les Ducati. I això diu Pedro Acosta, novament resignat, abraçant-se amb la gent del seu equip.
0: I que ha tingut molta informació per la cursa de demà. Vull dir que al final... Però de totes maneres, que quan tu acabes una cursa enganxat al pilot del davant, vol dir que tens possibilitats de guanyar la cursa. Perquè has fet la cursa al mateix temps que l'ha fet el primer.
1: Un altre jugador del Barça, Gerard Martín, ahir era Casador, avui és Martín qui trepitja el box de Ducati. Bé, Fermín amb la bandera de quadres, també.
2: Ara sí, tenim l'oportunitat d'escoltar Àlex Márquez, aquesta primera victòria de la temporada, tan llarga com a sprint.
4: Well, just I was trying to be concentrated on myself, you know, trying to be really on the pace. And I mean, yeah, I started a little bit with the front tire in the end, maybe pushed a little bit too much in the beginning. So just, you know, how to manage the thing. So I need to improve for tomorrow, for sure, in that management of front tire. But in the end, you know, a victory today is so important. I was able to fly and catch again, you know, the flow here in Barcelona. So really, really happy.
7: Congratulations.
1: El flow. Ell vol el flow de Barcelona. Doncs avui l'ha tingut, però amb problemes amb el pneumàtic davanter, de gestió de pneumàtic davanter, que això ha de millorar-ho per la cursa llarga de demà.
9: Bé, doncs aquest punt horari, quan passen 2 minuts de 3:45 de la tarda, els de Catalunya Ràdio, els del Tot Gira, reprenem l'antena. Fem una petita pausa i de seguida, des del circuit, continua el Tot Gira per buscar ja l'anàlisi i les reaccions. Des del circuit, amb l'Oriol Rodríguez, amb el Damià Aguilar, amb el Xus Sánchez, amb la Sara Sánchez, del que ha passat de moment en aquest primer capítol del Gran Premi de Catalunya. Un català, Àlex Márquez, de Cervera, ha guanyat la cursa sprint. Pausa, ara venim.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
13: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
12: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
10: Cada dissabte a les 11 de la nit...
13: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
10: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
14: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
10: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
14: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
10: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
14: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
15: L'Elna, el Genís i l'Aran juguen a futbol a la caserna.
16: La fem amb pilota, votant. No passa res si perdem.
17: Que no és gens competitiva.
15: Una escola que s'allunya dels paràmetres del futbol actual, com explica l'Enric.
16: A la caserna no són tan brutos, perquè al futbol professional cada 2x3 hi ha persones a terra i aquí no fem tants cops.
15: Al darrere d'aquest projecte hi ha l'exjugador del Barça, Oleguer Presas.
18: Intentem crear aquests espais molt més acollidors, molt més amables, sense pressions, i el futbol també és un espai que pot ser molt inclusiu, que pot ajudar...
15: Com el Hierro, de Guinea Conakry, que fa d'entrenador.
19: Som més que una família, som més que un club.
15: Solidaris.
10: Amb Mercè Folch.
15: Canviant les regles del joc.
10: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Això és Catalunya Ràdio. Estàs escoltant el Tot Gira. És cap de setmana de motos.
1: Està tapant el forat, dona gas a fons, serà per poc, però guanyaràs. Guanyaràs, Àlex, Àlex, Àlex, Àlex Márquez. Guanya Àlex Márquez, 41 mil·lèsima sobre Pedro Acosta. Quina lluita més bonica. Márquez, Acosta, Tijan Antonio.
10: Les motos a casa. Tot gira amb David Flopet.
9: Passen 4 minuts de 3:45. Som els del Tot Gira en directe des de 3:45 de la tarda. Àlex Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya. El cap de setmana de motos a Catalunya comença parlant català. Sense Marc Márquez, absent per lesió, el seu germà Àlex, el bro de Cervera, com li diu el Damià, ha assumit la responsabilitat i ha guanyat avui a Montmeló. Mateix escenari on fa un any l'Àlex Márquez va guanyar la cursa llarga, la cursa de diumenge. Cursa sprint guanyada per l'Àlex en una lluita freca-freca amb Pedro Acosta, que ha estat segon, i amb caiguda del segon a la general Jorge Martín i també discret novè lloc del líder del Mundial, l'italià Marco Bezzecchi. De seguida cap al circuit, de seguida les primeres reaccions d'aquesta victòria d'Àlex Márquez, un dissabte on estan passant més coses. Ens actualitzem. I comencem amb una notícia que hem sabut fa ben poca estona, perquè Sergi Camps, al Sant Andreu, les vigents campiones de la Champions de waterpolo, acaben de classificar-se de manera patida, ajustada, als penals, a la pista, a la piscina del Vole Armeni, s'acaben de classificar per la final a 4.
11: Empat a l'anada, empat avui a la tornada, el Sant Andreu ha guanyat per 4-3 als penals i l'equip català serà la Final Four de la Champions femenina de waterpolo.
9: Doncs bones notícies, perquè el Sant Andreu tenia un empat a 11 de l'anada, no era fàcil resoldre aquesta classificació per la final a 4 a la piscina del Vole Armeni grec, però malgrat també empatar 11-11 als dos partits, mateix marcat tant a l'anada com a la tornada als penals, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4. Veurem si també ho aconsegueix el Mataró, que avui a la piscina del Roma ho té tot de cara. Tenen un resultat favorable de l'anada de 5 gols. I si és capaç el Sabadell, les alquimistes del waterpolo, de superar el marcador que tenen en contra de 4 gols del partit d'anada. Per cert, ja que parlem de waterpolo, s'ha jugat també el segon partit de la sèrie de semifinals de la Lliga masculina de waterpolo.
11: Sí, en joc el partit entre el Barcelona i el Sabadell. Ha guanyat el Sabadell per 4-8. La sèrie està empatada a una victòria.
9: Més tard al vespre tindrem la resolució de l'altra semifinal. Futbol, segona divisió, tenim un partit en joc.
11: Sí, a la recta final, en aquest cas, sí, a la recta final del partit, el Mirandés està guanyant el camp de la Reial Societat B per 1-2.
9: Futbol internacional, acaba de pensar també fa molt poca estona.
11: Sí.
9: Tenim nou campió a Escòcia, és un habitual, és el Celtic de Glasgow, el que passa que ho ha aconseguit d'una manera realment agònica.
11: Sí, ja ho sabeu, el Hearts arribava com a líder en aquesta última jornada, li valia la victòria i l'empat, la derrota no, el partit jugava al camp del Celtic, i alerta perquè el Celtic ha marcat el 2-1, ha acabat el partit en 3-1, però el gol que ha desequilibrat l'empat ha arribat al minut 88, per tant el Celtic de Glasgow que guanya una lliga, que se li escapa al Hearts, el Hearts no guanya una lliga des de l'any 60, i des de l'any 85, David, que no hi ha cap equip que guanyi un títol a Escòcia que no sigui ni Celtic ni Rangers.
9: Molt bé, més coses... Estem pendents ja de l'etapa del Giro d'Itàlia. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
17: Molt bé, bona tarda.
9: Avui una etapa de mitja muntanya.
17: Sí, falten 56 quilòmetres. Just ara començaran amb el primer dels quatre ports que hauran de fer. El primer tram era molt pla. El segon tram d'etapa és molt revirat, de moment, amb intents d'escapada per davant Jonathan Narváez, el corredor del Emirates, que ja va guanyar una etapa, amb l'Egnes Sunivierk. A 40 segons, un grup de 20 corredors i a un minut i mig un gran grup amb tots els favorits que, de moment, no descarta lluitar per l'etapa.
9: I recordeu aquesta notícia que us explicàvem tot just abans de començar aquesta transmissió a 3CAT de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya. Ha anat d'un pèl, l'indústria s'ha quedat a les portes de poder disputar el play-off de la Lliga de Futbol Sala.
11: Sí, acompanyaven els resultats, tant el del Manzanares com el del Valdepeñas. L'indústria ho tenia tot fet, amb un 4-3 a l'últim segon de partit, però ja ho sabeu, ho hem explicat abans a les motos, hi ha hagut una falta, una penal, per tant, una oportunitat pel Jaén per empatar el partit. El xut de Nando no l'ha pogut aturar el porter del Santa Coloma, per tant, empat a 4, i qui va als play-offs no és el Santa Coloma, que li valia només la victòria, sinó que és el Jaén.
9: Molt bé, en recordeu que tenim dues enquestes actives. Enquesta sobre el Barça, notícia també d'aquest migdia. Robert Lewandowski ha anunciat que posa punt i final a la seva carrera al Barça després de 4 anys. Lewandowski, dama, s'acomiada de l'afició en l'últim partit del Camp Nou de la temporada, Barça-Betis. Avui a través del seu Instagram personal ha dit que ho deixa, i avui demanem que els nostres oients ens ajudin a recordar què ha suposat Lewandowski pel Barça.
11: Amb quina paraula serà recordat Lewandowski al conjunt blaugrana? Enquesta oberta al nostre perfil de X, @totgira. El comandant Bon diu que és un professional, el Carles Pasqual diu una fera, el Barça Team una llegenda, el Beltran diu agraïts, i el Dani que diu que és sinònim de gol.
9: I per aquells que vulguin motos, avui també enquesta oberta al compte d'X tècnics del Tot Gira. Compte, perquè tenim cinc claus en joc per poder aconseguir el joc de PlayStation de MotoGP d'aquesta temporada.
11: El joc oficial, 5 codis, els guanyadors els donarem demà al nostre perfil de X, pregunta oberta al nostre compte, i heu de completar la frase: un gran premi de Catalunya sense Marc Márquez és punts suspensius.
9: Cap al circuit.
20: Especial Tot Gira amb el gran premi de Catalunya de motos. Són terra de campions.
0: Arriba, l'aguanta, Àlex.
20: Les motos a casa.
0: Del tro i el bro.
20: Som país de benzina.
0: I gas a fons des del primer moment amb les Ducatis.
20: Tot Gira amb David Clopet.
9: 20 minuts i les 4 de la tarda, Àlex Márquez ha guanyat la cursa sprint. Oriol Rodríguez, circuit Barcelona-Catalunya. On pares ara mateix?
21: Què tal? Doncs som aquí encara païnt aquesta victòria de l'Àlex Márquez, aquí mentre ell ha acabat de ruixar amb cava els assistents en aquest podi, amb aquesta gran victòria de l'Àlex Márquez, que em passava una dada al company del diari Marc, el Jaime Martín, dient que és la cursa sprint més igualada de tota la història, aquestes 41 mil·lèsimes d'avantatge de l'Àlex Márquez sobre el Pedro Acosta. I ja saps que tenim una analista a Catalunya Ràdio, a banda del Xus, que és la Sara Sánchez, David.
9: Que la tenim per aquí, eh? Hola, Sara.
21: Sí, la tinc aquí al costat. Mira, ara li passo els cascos i la pot saludar per veure com ha vist aquesta cursa sprint tan igualada avui aquí al circuit de Catalunya.
9: Déu-n'hi-do, només 40 mil·lèsimes. Hola, Sara, com estàs?
22: Què tal?
9: Has vibrat amb la cursa?
22: Ha estat xula, ha estat divertida. L'última volta, sobretot, no?, que estàvem pendents de si la Costa ho intentava o no ho intentava, però ha estat molt a prop, ha tingut ritme, que això és bona senyal, no?, per de cara a demà, que pugui intentar aconseguir la seva primera victòria a MotoGP. Però ha estat entretinguda, la veritat.
9: Escolta'm, quina bona notícia que la Ducati funcioni, que aquesta Ducati de l'Àlex sigui competitiva i avui hagi pogut aguantar, per exemple, l'empenta de Pedro Acosta als metres finals.
22: No, sí, totalment, no? Semblava que aquest cap de setmana li costava una mica a Ducati en general i que potser no hi acabaria de ser, només hi havia l'Àlex, entre cometes. Però, de fet, jo ho havia dit, no?, que era el que millor ritme tenia des de principi, no?, el que ho havia fet sol als qualis. Per tant, ho podia fer i ho ha demostrat, no? S'ha posat primer, bueno, en algunes ocasions ha estat allà a Costa, intentant donar-li una mica pel sac, però té ritme i funciona la Ducati, no?, que és el més important, i per de cara demà també.
9: Tinc també aquí el Xus Sánchez, dels nostres dos analistes de l'Univers MotoGP. Hola, Xus.
23: Hola, bona tarda.
9: 40 mil·lèsimes, fixa't, ha anat del canto d'un duro.
23: 40 mil·lèsimes, que segons i com ho miris, què és això?
9: Res.
23: No
9: res. Res,
23: però sí. Ara et diré
9: també... M'ha sorprès perquè està convençut que l'últim revolt a l'entrada a meta, Pedro Acosta tenia alguna cosa encara per intentar l'avançament a Àlex Márquez, però és que no ho ha pogut ni intentar.
23: És que
9: la Ducati era més ràpida.
23: Jo et diré, bé, la Ducati, el pack Àlex Ducati.
9: D'acord, és
23: perquè
9: important.
23: Perquè jo tinc la sensació, veient la cursa i veient sobretot també l'última volta, que l'Àlex està controlant tot això molt, molt bé. I que ell controlava que aquesta última volta era seva.
9: Uh-huh. De fet, Sara, l'última volta ha estat impecable, perquè han estat diversos els intents de Pedro Acosta de superar-lo.
22: Sí, han estat diversos, però no han estat suficients, no? Més que res que l'Àlex ha tingut ritme tota la cursa per intentar escapar-se, tot i que no ho ha aconseguit, no? I Acosta tenia a darrere a dos pilots que intentaven frenar-lo i passar-lo, i això ha fet que l'Àlex tingués una miqueta avantatge, entre cometes, gairebé tota la cursa. Tot i així, la Costa se n'han sortit, no?, de treure-se'ls de sobre i voler-ho intentar l'última volta. No ha tingut temps no ha pogut intentar-ho, com aquell que diu, però ha demostrat que té un ritme espectacular, al igual que l'Àlex, i això vol dir que demà tindrem una cursa molt intensa, em sembla a mi.
9: Molt bé. Sara, et deixo marxar. Saps que hem parlat amb la teva rival, el Mundial? Fa una estona l'Oriol ha parlat
22: alguna
9: amb la Paula
22: cosa,
9: Ramos.
22: Alguna cosa m'han dit. L'Oriol m'ha dit alguna cosa.
9: Sí, però nosaltres tenim
22: ja
9: clar
22: bé.
9: Tenim clar amb qui anem, perquè, home,
22: tu
9: estàs amb nosaltres, anem amb la Sara Sánchez, però, home, volem un Mundial obert i està molt bé que hi hagin dues pilots catalanes que ho estan fent tenir tan bé com tu i com la Paula Ramos. Gràcies, Sara, una abraçada, que vagi
22: Vinga,
9: molt bé.
22: Moltes gràcies.
9: Em quedo amb el Xus i amb l'Oriol. Xus, Digues. Capítol a part pel líder del Mundial, novè avui, Marco Bezzecchi, i Jorge Martín ha abandonat, ha anat per terra, ja de fet sortia des d'una posició molt endarrerida. Què els ha passat?
23: A veure, veig que les Aprilia en aquest circuit i en les condicions actuals de moto tècnica que tenen, han tingut i tenen molts problemes amb Montmeló. Potser el Jorge s'ha excedit una mica buscant els límits i ha caigut moltes vegades, sempre als revolts d'esquerra, que és un problema en aquest circuit per al tema de la temperatura del pneumàtic davanter, i deu ser que les Aprilia tenen problemes amb aquesta aplicació de pneumàtica en aquest circuit en concret. Possiblement Bezzecchi no cau, però tampoc va als límits absoluts. I és això que els resultats aquí de l'Aprilia no han estat els habituals.
9: Per cert, tenim imatges de TV3, el Damià se'l veu extenuat, eh? Després de fer la transmissió a 3CAT, de seguida el podrem saludar també en directe. Àlex Márquez, crec que el podem escoltar a Dazón.
3: Al final tienes que hacer lo mejor que pueda. He cerrado algunos huecos en los puntos clave que sabía, y por lo demás he intentado hacer una buena vuelta. He sufrido un poquito al final de neumático delantero. Es verdad que al principio a lo mejor he tirado un pelín demasiado y con el neumático nuevo pues lo he marcado demasiado. Entonces es ahí donde hay que mejorar de cara a mañana, pero por lo demás me he sentido bien. Creo que estábamos en el mood bien. Es verdad que no tengo, y sigo diciéndolo, no tengo ese flow que tenía el año pasado y me cuesta un poco, pero en general me estoy sintiendo bien. Hemos dado un pasito adelante hoy, a ver si damos otro mañana.
5: Por favor, ponte los auriculares.
3: Sí, voy.
5: Sí que parecía, se te veía bastante fluido, ¿eh? Esto que...
6: Hola, Alex.
5: Paul.
6: El flow no sé si lo tenías pilotando, pero llegando con la Alex Neta, el flow sobraba, ¿eh? Por ahí, o sea,
3: sí,
6: que
3: sí.
6: Habrías flow de sobras. La pregunta es, ¿han habido distintos compases en la carrera? Al principio parecía que tenías más velocidad, a mitad de carrera se ha estabilizado todo y final de carrera Pedro ha podido recortar algunos metros de cara a la carrera de mañana con mucha degradación. ¿Crees que estos tempos se van a repetir o van a ser un poquito distintos?
3: No, mañana creo que cambia un poco todo. Luego ya te voy a preguntar a ver qué hacéis para llegar a final de carrera bien.
6: Creo que el duro de atrás, creo.
3: El duro de atrás, ¿no? No, pero es verdad que al principio a lo mejor he tirado un poquito demasiado. No he esperado que entrara en temperatura el neumático delantero y eso hace que lo marques más, pero al final era mi estrategia de carrera, tirar al principio y luego sobrevivir. Mañana cambia bastante sobre el papel, porque yo creo que de atrás será la media, la goma más dura, porque con la blanda costará llegar al final de carrera y ahí creo que cambia todo, así que hay que tener algo de paciencia y mañana pues a ver si encontramos algo, porque con el tren delantero aún no consigo hacer girar la moto con el flow que tengo que girarla, y ahí es donde lo uso demasiado.
9: Àlex Márquez, les primeres reaccions, ara en aquest cas a DAZN, mirarem d'escoltar-lo, al llarg de la tarda d'avui. Tenim programa fins tard, fins a quarts de nou, en què passarem el relleu a la TDG per aquesta final de la Copa de la Reina, que juguen avui Barça i Atlètic de Madrid. Xus, algun comentari del que estaves escoltant, d'aquesta anàlisi tècnica que estava explicant l'Àlex Márquez, i sobretot amb vistes a la cursa llarga de demà?
23: No, estic totalment d'acord en com ha plantejat tant la cursa d'avui com el que diu que possiblement passarà demà. Està molt centrat i té un coneixement molt bo de tot el que té que controlar. Sí, sí.
9: Per cert, no hem actualitzat encara la classificació del Mundial. L'home de les matemàtiques, la calculadora humana, és l'Oriol Rodríguez. Oriol, com queda la classificació després de 11 curses, les 10 dels 5 primers grans premis i la cursa sprint d'avui a Catalunya?
21: Doncs mira, el botí no està gens malament, perquè s'han minimitzat evidentment tots els danys amb aquesta victòria de l'Àlex Márquez, que vol dir que suma 12 punts, però que els del davant només ha sumat un punt Bezzecchi. Això vol dir que Bezzecchi continua com a líder amb 129 punts, un dos més que Jorge Martín, que avui s'ha quedat sense puntuar, per tant 129 de Bezzecchi, 127 Jorge Martín. A partir d'aquí acosta amb 92 a 37 de Bezzecchi, Dijan Antonio en té 91 a 38, i la part positiva és que l'Àlex Márquez amb la seva victòria amb aquests 67 punts es situa a 62 de Bezzecchi. I si també voleu veure què treu Marc Márquez de la seva no participació, doncs és continuar amb aquests 57 punts, però vol dir que continua no tan lluny de la part del davant, amb 72 punts de Bezzecchi la classificació.
9: La gran pregunta que es fan molts aficionats, Xus, és si arribarà a temps Marc Márquez quan torni a competir, si arribarà a temps per competir pel títol mundial.
23: Jo crec que sí, que arribarà. També dependrà de moltes coses, que és els competidors, quins punts van aconseguint. Ara mateix hem vist avui el Marco Bezzecchi un punt. O sigui, jo crec que el Marc podrà lluitar per la resta del campionat. Sobretot espero que físicament estigui perfecte, que és el més important.
2: Clar, aquest és el problema, no? Si es precipita Marc Márquez, que aquí pot haver-hi el problema, no? Acostuma a passar que un pilot té tantes ganes de tornar a competir per la por a deixar escapar punts que al final això acaba sent un problema. I, de fet, al Marc li va passar. Quan va patir aquella primera gran lesió al circuit de Jerez fa tants i tants anys, va tornar quan no estava recuperat i ja sabeu el via crucis que va haver de travessar.
23: De totes maneres, en aquest cas, el que li han fet ara és treure una part que era un problema, per tant, la recuperació serà molt més ràpida i, afortunadament, un trencament del dit petit d'un peu no serà un gran problema per pujar a la moto i treballar amb ella. Mm. Espero.
2: Bé. Oriol Rodríguez, des de la teva posició, què ens pots explicar?
21: Mira, ara farem allò un atracament a periodistes que han d'acabar d'entregar la seva crònica ràpidament, però que també ens interessa de vegades saber una mica el seu punt de vista sobre què ha passat. Tinc al meu costat el company de La Vanguardia, és el Toni López Jordà. Toni, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
21: Com has vist aquesta victòria in extremis de l'Àlex Márquez, aquestes 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Costa, tancant totes les portes al final?
4: Ha sigut molt intensa. Ens ha recordat una mica aquella cursa el 2009, no?, del Jorge Lorenzo amb el Valentino Rossi, que no sabíem si a l'últim revolt li podria passar, però com tu dius, l'Àlex ha tancat molt bé la porta i bé, ja ha reeditat el seu èxit a Montmeló.
21: Demà amb condicions diferents de pista, perquè avui aquí no ha fet massa calor, tenint en compte que som a mitjan del mes de maig, però demà poden pujar les temperatures, per tant la pista pot canviar una mica les condicions. Torna a ser favorit l'Àlex demà en aquesta cursa més llarga?
4: Doncs sí, suposo que sí. A veure, l'Àlex ha demostrat molt bon ritme en els entrenaments, la quali no se li ha donat gaire bé, ha quedat tercer, però per ritme de cursa que estava mostrant en tant els entrenaments del divendres com avui, jo crec que podria estar al davant. A més, avui ha demostrat en aquestes 12 curses, vale, que són la meitat, però bé, mancant com estan mancant avui els Aprilia i amb un Pedro Acosta que no acaba de rematar la jugada, jo crec que l'Àlex és favorit demà.
21: I ja per acabar, perquè no ens tirin pedres des de l'altra banda de la Diagonal, la Grup Godó, dient que els estem boicotejant la teva crònica, però escolta'm, aquí, evidentment, la notícia del cap de setmana també és que no hi ha el Marc Márquez, però en teoria ha de tornar bé en condicions per poder lluitar pel títol, tenint en compte que Bezzecchi tampoc és tan lluny, sobretot si segueix només sumant un puntet els dissabtes.
4: Mira, jo el divendres feia una crònica de com podria quedar el Mundial tornant al Márquez del proper Gran Premi a Mugello. No sabem si serà Mugello, si serà Hongria, però, a veure, no, jo crec que no es fora assenyat pensar que el Marc podria lluitar pel títol. Ara està... Com està?
21: 62.
4: No, 73. 73 punts del Bezzecchi. A veure, no és una barbaritat. Només cal recordar el 2022, el Pecco Bagnaia li va retallar 91 punts al Fabio Quartararo només en curses de diumenge, perquè encara no hi havia sprint. Només cal recordar també que el Marc l'any passat va ser campió a Motegi amb 201 punts d'avantatge sobre el seu germà. Dic, a veure, si no ho pot fer aquest nano, no sé qui ho ha de fer.
21: Vinga, doncs Antoni López Jordà de La Vanguardia, vinga, la crònica, gràcies.
4: Siau.
21: Vinga, doncs jo vaig pol·lulant per aquí per la sala de premsa i també baixaré cap al paddock, perquè d'aquí uns minuts a veure si podem parlar amb un personatge que les ha passades canutes a les últimes setmanes, però que ens faria il·lusió a veure si podem saludar.
2: Ah, ja sé per on vas, i si és possible que l'escoltem. Serà molt interessant.
21: Que les ha passat canutes. Les ha passat canutes.
2: Sí, un pilot català. Fa una cara així al xus, no sé de qui parleu. Deixem-ho així i després serà sorpresa. Xus, estava mirant calendari. Pròxims grans premis. Bé, demà tenim aquesta cursa llarga del Gran Premi de Catalunya. Tindrem ja l'últim cap de setmana de maig a Mugello. Veurem si en Marc Márquez o no. Jo no m'atreveria a dir que sí. Però, tractant-se del Marc, no ho donem per descartat. I després ja passem a Hongria, a la República Txeca, Brno, i ja Assen a finals del mes de juny, abans d'anar a Sachsenring, que és sempre una mica la, el gran premi que marca el final de la primera part de temporada, perquè aleshores sí que ja saltem un mes de vacances fins a Silverstone. Són curses que començaran a definir aquest títol, aquesta lluita pel títol?
23: Sí. Sí, sense dubte. Són curses de circuits molt coneguts per tots, on van a per totes sense sorpreses. Per tant, possiblement, com tu dius, no sabem perquè no hi ha un comunicat oficial, però el Marc farà tot el possible per tornar el
2: si
23: més aviat possible.
2: Si haguessis d'apostar, tu diries que Mugello el veurem?
23: Si tingués que apostar, sí.
2: Si tu creus que sí, sí. Que hi serà. Sí. A veure què diu el Damià. Hola, Damià!
7: Hola, bona tarda.
2: Com t'ha anat?
7: Suposo que sí. Com ha sonat això?
2: A mi m'ha sonat molt bé. T'he vist cara de cansat per al final de la cursa sprint.
7: Ah, sí?
2: Sí.
7: No, és que no estic acostumat a
2: sortir
7: a la
2: tele. Home, és que gastes tanta energia quan vas a un gran premi i, a més, si en un gran premi fas doblet tele i ràdio, deus acabar fos.
7: Bé, estic aguantant-me, sí.
2: Les bateries encara aguanten, eh? Encara
7: sí,
2: pots
7: sí,
2: allò
7: sí, sí.
2: fer allò... reaccions si no,
7: menjaré...
2: i...
7: Sí, va. Menjaré un parell de piles i tiraré endavant.
2: Molt bé, perfecte. Escolta, ara estàvem aquí debatent amb el Xus si...
7: Sí, us he escoltat.
2: Sí, exacte, si apostava si seria el Marc per Mugello o no. Tu com ho veus?
7: Jo no.
2: Tu no, eh? Tu dius que no.
7: Jo no. Jo és aposto dir... per Balaton.
2: Balaton, eh? Hongria. Aquí sí. Dos. Per què? Què és el que et fa pensar això?
7: Què em fa pensar això? Doncs que Maverick Viñales ha estat per una cirurgia correctora 6 setmanes de baixa. Jo faig la suma i em surt Balaton. I crec que en l'entorn de Marc Márquez pensen en Balaton. En Balaton. Crec. Mm-hmm.
2: Que recordem que això serà el cap de setmana del 6-7 de juny, eh?
7: Sí. Sortint d'aquesta lesió, si físicament no està superbé... Ostres, Mugello és un circuit fotut, perquè és un circuit en el qual és molt físic, és un circuit molt físic. I jo crec que, el Marc no està pensant en tornar-se boig per recuperar punts de cara a la lluita pel Mundial. Ara mateix és un altre Marc Márquez, pensa en la seva salut per sobre de tot, i està clar que si té qualsevol opció de remuntada ho farà, però sense... retallar els terminis mèdics que toquin.
2: D'acord. Molt bé, demà us vull demanar tots dos. Àlex Márquez, bé, el Xus ja m'ha dit que sí, que ell el veu favorit. Per tu també serà el favorit per guanyar la cursa llarga?
7: Jo crec que sí. Sí, perquè aquest és el seu circuit. Avui hem vist aquesta lluita amb el Pedro, en la qual, baixant de la moto després, en el podi, ell ens deia que... És a dir, ell ens deia que ha trobat el flow, no? Això, el fluir en aquest circuit, que és el que a ell li agrada. Ara, això sí, ha hagut de gestionar aquest pneumàtic davanter, que ho haurà de millorar per demà, però, vaja, parlant amb els enginyers, han de poder afinar aquesta moto perfectament. És un cap de setmana en què Àlex Márquez pot sumar 37 punts perfectament.
2: 37 punts. Home, això el fa, Xus, entrar de ple també en la lluita pel títol, l'Àlex Márquez. És que no l'hem de descartar, parlem molt del Marc, però és que l'Àlex també ha de ser candidat a la lluita pel títol, no? Per moto, sí. Ho hauria de ser.
23: Efectivament, ho hauria de ser, i també dependrà molt dels resultats dels altres. Si tornen a fallar demà les Aprilies, com ho han fet avui, i ell guanya cursa, que crec que pot fer... sí, se'n fica clarament en la lluita pel campionat.
2: Tu creus, Damià, que lluitarà pel títol mundial Àlex Márquez aquesta temporada?
7: Podria ser, és a dir, al final l'Àlex és un pilot molt particular que necessita que la moto estigui molt de la seva banda per rendir al 100%. Per què no? És a dir, ara mateix la diferència no és important, estem parlant de 60 punts, no?, respecte a Bezzecchi. També és veritat que hem de veure, el que deia el Xus, hem de veure quin és el ritme de les Aprilia, si les Aprilia doncs, tenen una pedra a la sabata o van a Mugello i tornen a posar-se al capdavant. Jo és que estic veient que aquesta Ducati va bé, que l'Aprilia, baixen els pilots dels pilots de Ducati, baixen a la moto i diuen, no, és que l'Aprilia va una miqueta millor. Jo estic veient que aquesta moto va bé i que quan arriba un cap de setmana com aquest, el que han de fer els pilots com Àlex, com Digia, és aprofitar la circumstància. Clar, si tinguéssim Marc Márquez, ja pensaríem, escolta, amb el Marc li dones una moto al 95 i te la farà rodar al 105, però no és el cas. Jo crec que tenen capacitat per remuntar. Si Aprilia manté el ritme d'inici de temporada, serà difícil. però no poden tirar mai la tovallola. Han de fer un Pedro Acosta, que, ostres, ha apretat fins al final, 41 mil·lèsimes de diferència.
2: Ha estat molt ajustat i ha estat una grandíssima cursa sprint, però per fortuna l'ha guanyat un dels nostres, l'Àlex Márquez. Damià, et deixo que vagis a treballar amb l'Oriol Rodríguez, a apropar-nos reaccions d'aquesta cursa sprint, d'aquest primer dia del Gran Premi de Catalunya, aquest primer dia en cursa, amb aquesta victòria del pilot de Cervera. Fins ara, Damià.
7: Fins ara, gràcies.
2: I gràcies, Xus, també. Abraçada forta, demà torno a citar, per viure en directe la cursa llarga de diumenge aquí a Catalunya.
23: Hi serem.
2: Que vagi molt
23: gràcies.
2: Bé. Adéu, Xus. De seguida arriba la Berta Torrades i farem un condull a les notícies. Però abans, Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Ja tenim imatges de l'estadi de Wembley, on és a punt de començar la final de l'FA Cup. Juguen el City de Guardiola contra el Chelsea. Un duel espectacular, tot i que ara comentàvem a redacció, Gorina, que el Chelsea fa un munt de temps que no li guanya un partit oficial al City.
8: Però déu-n'hi-do quin últim partit. Fa 5 anys des del 2021 quan van guanyar la final de la Champions. Des de llavors, 11 victòries i 3 empats pel City. Els últims 3 partits que ha guanyat el Chelsea són els 3 partits que l'han classificat fins a aquesta final, perquè és un equip amb caiguda lliure absolutament, ara mateix novens amb 49 punts a la Premier. Per tant, això és la seva única possible salvació d'una temporada desastrosa en la que porten 3 entrenadors ja.
2: Tenim 11, per cert, d'aquesta final d'aquest City-Chelsea.
8: Sí, i pel Chelsea juguen els habituals, excepte Estevao, segurament és la seva baixa més destacada, i l'equip de Guardiola no ha jugat Donnarumma, aposta pel porter de la Copa per Trafford, i sorprèn la suplència de Cherki, el francès, que venia sent un dels jugadors més en forma del City als darrers partits. La resta, doncs, els titulars esperats.
2: Molt bé, doncs City-Chelsea, que veig amb una mica de retard, a punt de començar aquesta final de l'FA Cup. Són les 4, cop d'ull a les notícies. La Berta Torrades,
12: hola
2: Berta.
12: Hola, bona tarda.
2: Titulars a aquesta hora.
12: Doncs Viena, que es prepara ja per acollir els fans del Festival d'Eurovisió i també els que aquesta mateixa tarda es manifestaran en contra de la participació d'Israel a l'esdeveniment. Free Palestine! Durant aquesta setmana ja hi ha hagut manifestacions de centenars de persones, tant a favor com en contra, però aquesta tarda s'espera la més multitudinària per condemnar la presència d'Israel a Eurovisió. Manifestacions a banda, recordem que 5 països, entre els quals hi ha Espanya, han boicotejat el certamen i no hi participaran. A casa nostra continua l'estira i arronsa entre les biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona, això després que el consistori hagi demanat als centres cívics que habilitin sales d'estudi urgents per a aquells estudiants que estan a punt de fer la selectivitat. És la resposta de l'Ajuntament a l'anunci de vaga indefinida a partir del 26 de maig dels treballadors de les biblioteques de Barcelona. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que això vulnera el dret de vaga.
13: Les sales d'estudi les porta un personal externalitzat de biblioteques. Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs, tingui efecte i, a més, que a la gent que porta... Ens sembla que les volen obrir sense personal afegit. No ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
12: En successos troben morts per ferides d'arma de foc un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el seu fill d'uns 20 anys a la localitat de Dolores, a la comarca del Baix Segura, al País Valencià. Els cossos s'han localitzat aquest dissabte al matí al seu habitatge del quarter i ja s'investiga com un cas de violència masclista. L'Ajuntament de Dolores ha decretat 3 dies de dol oficial i ha suspès tots els actes festius previstos precisament per aquest cap de setmana. I acabem explicant que avui el Parc del Fòrum de Barcelona es transforma en un macroescenari musical a l'aire lliure que reivindica música, cultura i identitat. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un macroconcert que té un cartell de luxe. Que l'amor em rebenti a les mans. Aquests que sonen, Ginestà, que donaran el tret de sortida a una marató musical en directe amb actuació també de Maria Jaume. Els Catarres, Muixca, The Tires, 31 Fam, Love of Lesbian i també Oques Grasses. I t'estimo molt. A la banda osonenca, que s'acomiadarà a l'octubre, recordem, amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic i que avui és una de les últimes oportunitats per veure'ls actuar en directe. Els concerts s'allargaran més de 8 hores fins les 11 de la nit, repartits en 2 escenaris.
2: Gràcies, Berta.
12: Vagi bé, fins ara.
14: Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
24: Porque las otras me las han robado.
14: Amb David Clopés.

0: Som els del Tot Gira en directe des de 2:45 de la tarda i avui esports a Catalunya Ràdio fins la mitjanit, perquè recordeu, avui tenim final de la Copa de la Reina, avui TDG per viure en directe des de l'estadi Gran Canària al Barça Atlètic de Madrid. Repàs de marcadors i comencem amb una final, la final de l'FA Cup a Wembley, ja està en marxa el Fons Gorina, ambient en directe des de Londres d'aquest Chelsea City.
1: Minut 3 de partit, empat a 0. Com era d'esperar, el City tenim més la pilota i el Chelsea més tancadet i esperant les contres. De moment encara sense ocasions, empat a 0, minut 3 de partit.
0: Futbol internacional, què més tenim?
2: Doncs mira, poca cosa, la majoria de lligues estan resoltes, però ens fixem en el partit del Bayern de Múnich, perquè hi juga el que segurament serà bota d'or de la temporada, Harry Kane. Bayern de Múnich 3, Colònia 1, minut 32 de la primera, i Harry Kane ja n'ha fet 2, per tant, el seu competidor és Mbappé, que no sé si tornarà jugar o en quines condicions amb el Madrid. Per tant, Harry Kane apunta cap a la bota d'or.
0: Recordeu que us hem explicat també que el Celtic és ja campió de la Lliga Escocesa. Ho tenia a les seves mans el Hearts. Al minut 89 empatava el camp del Celtic. El resultat li era suficient per ser campió de Lliga. Feia 40 anys que un equip que no fos el Celtic o el Glasgow Rangers no aconseguia el títol. Doncs bé, s'han quedat amb la mel als llavis perquè al minut 89 el Celtic ha marcat el gol de la victòria que els dona el títol i, per tant, segueix el binomi Escòcia entre Celtic i Rangers. El Celtic és campió de la Lliga Escocesa. Segona divisió, s'ha acabat ja el partit que ha començat a les dues.
2: Sí, s'ha acabat amb empat. Real Societat B 2, Mirandés 2.
0: Giro d'Itàlia, Xevi Soler, com tenim l'etapa?
3: A 38 quilòmetres pel final, pujant al port de Monterrubiano, que potser és el més dur de la jornada d'avui. Ja tenim clar que avui els favorits no sembla que estiguin disposats a guanyar l'etapa. Són ja a 3 minuts dels escapats. A davant, un grup de 3 corredors amb Narváez, Bjerk i Leknes, un a 1 minut 30 més escapats. Per tant, la victòria d'etapa sortirà d'aquí.
0: A la Lliga de Futbol Sala us hem explicat avui que l'Indústries ha empatat in extremis el seu partit davant del Jaén. A l'últim segon ha marcat el Jaén de penal, 4-4, i això fa que sigui el Jaén qui ocupi l'última plaça de play-off i l'Indústries es quedi sense aquesta opció. De seguida buscarem reaccions des de Santa Coloma, però també a aquesta hora pendents de la Lliga Femenina de Futbol Sala. Antepenúltima jornada, dos equips catalans a la màxima categoria. El Penya Esplugues comença el seu partit, busca la vida a les últimes jornades, busca no perdre avui ja la categoria. Les Corts començarà el seu partit de 2/4, intentant ja avui aconseguir la salvació.
2: Sí, el Penya Esplugues està jugant contra l'Alcantarilla des de les 4 de la tarda, acaba de començar el partit, empat a 0. Fem els comptes ràpids, el Penya Esplugues baixa matemàticament si empata i el Gualacacín puntua i el Torcal guanya, o baixa matemàticament si perd i el Torcal puntua. Estarem pendents d'aquests escenaris per confirmar quan s'acabi el partit, doncs, si la Penya Esplugues manté o no la categoria.
0: Dia Lewandowski, ja ho sabeu, enquesta oberta a x.com/totgira, x.com/totgira. Us demanem que definiu, que recordeu, el davanter del Barça que avui ha anunciat a través del seu compte d'Instagram que al final de temporada deixa el Barça i, per tant, no renovarà el seu contracte.
2: Pregunta oberta al nostre perfil de x@totgira i les respostes que es repeteixen, golejador, gol, llegenda, matador, moltes gràcies, Robert, i un jugador que serà recordat, diu el Jaume, per venir en un moment complicat i fer un fotimer de gols.
0: I també aquesta enquesta oberta avui amb 5 codis pel joc de MotoGP de PlayStation. Si ens ajudeu a comentar aquest gran premi d'aquest cap de setmana, bé, de fet us demanem que completeu una frase.
2: Sí, també el nostre perfil de x@totgira, un gran premi de Catalunya sense Marc Márquez és, punts suspensius, entre qui completi la frase, 5 guanyadors, 5 codis per PlayStation 5 del joc oficial de MotoGP. Els guanyadors demà al Tot Gira.
0: Passen 8 minuts de les 4 de la tarda. Al fons, cap ocasió a Wembley?
1: Un primer apropament molt, molt discret de Marmoush per part del City, del jugador egipci, però de moment poca cosa a Wembley.
0: Molt bé. Ja ho sabeu que també ha passat fa una estona i ho hem viscut amb molta, molta intensitat mentre es disputava la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya que ha guanyat Àlex Márquez a uns quants quilòmetres d'aquí, a Grècia, a la piscina del Bully Akmeni. El Sant Andreu, les vigents campiones de la Champions femenina de waterpolo, han aconseguit als penals classificar-se per la final a 4. Havien empatat a 11 a la piscina del Sant Andreu, a casa, ja fa unes setmanes, i avui havien de guanyar el partit. Doncs bé, han calcat el marcador. El partit de tornada, empat a 11, eliminatòria de quarts decidida a la tanda de penals, i ha aconseguit la victòria al Sant Andreu, que ja és a la final a 4. I sempre a la tanda de penals qui ha de destacar quan es guanya és la portera. Martina Tarré, què tal? Com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda. Molt contenta, molt contenta.
0: Moltes felicitats.
4: Moltes gràcies.
0: Deus estar eufòrica. Deveu estar eufòriques ara mateix.
4: Sí, sí, sí, hem estat celebrant-ho. La veritat que el partit, bueno, ha tingut un calibre molt alt, no? I bueno, és el que tu dius, no? Calcàvem el resultat i vèiem tot el rato, anàvem per darrere, no? I fins al final de tot, no ens fiquem allà a l'11-11. I, bueno, a penaltis, la veritat que ha sigut... Bueno, jo m'ho he passat molt bé, la veritat. I... que a mi m'encanten aquests moments i molt contenta per l'equip. Crec que ens fa molt fortes lluitar aquests tipus de partits.
0: M'encanta que diguis que t'ho has passat bé. Això diu molt de tu com a esportista.
4: Sí, sí, sí. A mi m'encanta anar per darrere, m'encanta anar-los fent la vida impossible a elles, no? I aconseguir empatar el partit a falta de 10 segons... I a sobre te l'endús a penals, això m'encanta.
0: 3 a 4 els penals n'has parat un, oi?
4: N'he parat dos.
0: Dos, val.
4: He parat dos i elles n'ens han parat un.
0: Elles n'ens han parat un, d'acord. Per tu, com a portera, quan arriba una tanda de penals és la pressió màxima, però veig que tu et va el mambo, eh?
4: M'agrada molt el mambo. Sí. La veritat que sí, a sobre avui començàvem nosaltres xutant, que així veia també, doncs, si nosaltres anàvem bé, no tenia tanta pressió, no?, d'igual parar, no sé què, però bueno, he parat el primer i ja elles tenen la pressió de alguna de parar o alguna, saps?, l'hauria de fallar nosaltres, així que avui he pogut disfrutar millor perquè prefereixo començar amb l'altre xutant que rebre primer.
0: Per cert, no sé si t'ha passat pel cap, Martina, en el moment que aneu a la tanda de penals i comença aquesta tanda, t'ha passat pel cap que us estàveu jugant anar a la final a 4, que sou les vigents campiones d'Europa, que us toca defensar el títol? Tot això t'ha passat pel cap o no?
4: A la tanda de penaltis, no. O sigui, a mi m'ha passat més durant el partit, no?, que al final, doncs, vas pel darrere durant molta estona i dius, ostres, tio, o sigui, ara hem de donar més, no? I sí que és veritat que avui ha sigut bastant complicat, els àrbitres, no, des del meu parer, no ens han ficat les coses gens fàcils, però durant la tanda de penaltis ja, jo crec que nosaltres, ja et dic, com anàvem per darrere, ja vens amb l'eufòria d'empatar i ja te lo lleves, saps?
0: Això et volia dir, jugar a Grècia sempre és complicat, avui ho ha estat?
4: Sí, sí, sí, no, avui ha estat, crec que teníem 3 jugadores fora del partit, diria que ha sigut com 9 a 16 en expulsions, en contra, moltes expulsions i inclús alguna brutalitat que elles ens han fet que no ens han pitat a favor, i a la mínima elles rebien coses molt fàcils, però bueno, també pues, és el que volem jugar, és el joc que volem estar, i en aquests partits també es demostra, no, qui és el que es mereix estar en una Final Four i qui no. I res, molt contenta, la veritat, perquè tot i el partit, pues, tinc un equip molt gran i que treballen molt bé i que ens veiem a Malta.
0: Tu m'ho diràs, Martina, perquè jo ho desconec. Està marcat el camí a la Final 4 o hi ha sorteig?
4: Està marcat. Nosaltres ens trobem a semifinals contra el guanyador del Ferencváros UPSE, que el Ferencváros va guanyant per 7 o així, o sigui que avui, teòricament, si no perda més de 8, serien ells. I aleshores, a la final, ens trobaríem per l'altra banda Olympiacos, Mataró, Sabadell o Roma.
0: No jugar contra un equip de la Lliga Espanyola a les semis, això per tu és millor?
4: Oh, està bé, sí, sí. A veure, arribat allà a Final Four, no? Són els 4 millors equips d'Europa. Crec que ens ha anat molt bé jugar contra el Buriakmeni perquè ens ha ficat les coses molt difícils, a la veritat. I arribarem i ens trobarem al Ferencváros i... Ale, el Mambo, no? Un semi, pues el ganador juga a la final.
0: Molt bé. Escolta, Martina, ara feia dies que no parlàvem tu i jo, sempre et passava i m'ho explicaves que perdies la veu en tots els partits, i recordo que m'havies explicat que havies anat al logopeda i que ho estaves treballant perquè això no et passés. T'estic notant la veu molt bé i després de tot aquest mambo que m'expliques trobo que la cosa ha millorat, eh? La veu la tens molt sencera.
4: Sí, ha millorat molt, la veritat. Sí que és veritat que la veu la vaig perdre molt a l'any dels jocs, que vam jugar molts partits, i ara, tot i que juguem moltíssims partits, jo noto que no juguem igual tants, o també, no, pues, igual la veu també va notar que estava una mica més nerviosa o que ja venien coses molt grans i es ficava nerviosa la veu i per això la perdia. Aleshores, òbviament, cada cop controlo més, sobretot del diafragma, no? I del core. Però sí, sí, la veritat que la logopeda ha fet fruit.
0: Tots hi hem passat per aquí, eh? Els que treballem a la ràdio també això ho hem de treballar
4: clar,
0: molt, perquè fas una... Clar, fas una transmissió, fas una narració, ostres, et quedes sense veu, no? I és això, tirar molt de diafragma, tenir el core activat i saber projectar la veu. Doncs me n'alegro que et vagin bé les coses, tant a la piscina, avui us heu classificat per la final a 4, com també amb el tema de la veu, perquè per tu que ets líder i des de la porteria, això és vital. Martina Tarré, celebrar-ho avui a Grècia. Us quedeu a Grècia o marxeu mateix?
4: A Barcelona a descansar, que tenim play-off de Lliga
0: sí.
4: I toca descansar ja.
0: Clar que sí. Gràcies, Martina. L'enhorabona.
4: Moltes gràcies.
0: Avui és, ja ho sabeu, tornada de quarts de final de la Champions femenina de waterpolo. Ja tenim el Sant Andreu a la final a 4, esperant rival.
2: Sí, encara no està en joc el partit, A jugar a les 6 de la tarda el partit entre l'UPSE i el Ferencváros.
0: I ja sabeu que avui, més tard, al vespre, estarem pendents del Mataró i del Sabadell, qui ho té més bé és el Mataró del Dani Ballart, jugant a la piscina de...

0: femenina de waterpolo, la segona competició europea femenina, on hi tindrem dos catalans. El Catalunya jugarà avui a partir de les 6 de la tarda a la piscina del Manna hongarès, a l'anada empat a 13 a la piscina Sant Jordi, i més tard jugarà l'Atlètic Barceloneta, que a les 8 del vespre juga a la piscina del Trieste italià. A l'anada van empatar 12, per tant, tant Catalunya com Barceloneta, que hauran de guanyar els seus partits per ser a la final d'aquesta Europa Cup de waterpolo i poder tenir una final catalana. Passa un minut d'un quart de cinc. De seguida entrem al circuit de Catalunya de nou per buscar més reaccions després d'aquesta victòria a la cursa sprint de l'Àlex Márquez. Però torno a Wembley amb aquesta final de l'FA Cup Chelsea-City, al fons.
1: Doncs minut. Primer quart d'hora de la primera part. Empat a zero encara. Sense apropaments perillosos, realment. Més que una passada de gol de Semenyo, que no ha trobat rematador, tot i que era boníssima. Costa trobar els forats avui al Chelsea, tancadíssim al darrere.
0: Recordem que al Chelsea, a la Lliga, li han anat molt malament les coses. Novens a la Premier, és veritat que encara queda un parell de jornades, novens a la Premier amb 49 punts, i per tant podríem dir que es juguen la temporada en aquesta final, al fons.
1: Sí, totalment. En el cas del City no és així, perquè van guanyar la Carabao i encara tenen alguna opció una mica remota ja de guanyar la Lliga, però vaja, pel City tancar la temporada amb dos títols doncs estaria bé. Pel Chelsea seria una salvació absoluta, amb un club on han passat Enzo Maresca, Liam Rossignol, ara tenen a Callum McFarlane d'entrenador interí. Per tant, un club que no se sap molt bé què està fent darrerament.
0: Sentim en directe l'ambient de l'estadi de Wembley, que és ple a vessar. No sé si t'has pogut fixar si hi ha majoria d'afició del City o del Chelsea.
1: Doncs això no ho he pogut copsar amb l'angle de càmera que tenim, però vaja, ja m'hi fixaré. També els ulls sobre Joao Pedro, que és un dels que sona per fixar
0: sona
1: pel Barça.
0: Barça, sí.
1: Segons Oriol Corral, un dels pocs que se salva la temporada del Chelsea, dic Oriol Corral perquè és un fanàtic absolut del Chelsea, m'està enviant fotos, està amb la samarreta...
0: És a Wembley, l'Oriol Corral?
1: No, a casa seva, amb la pantalla, però amb la samarreta posada, gaudint d'aquest partit. I, vaja, diu que seria un gran fitxatge Joao Pedro pel Barça, per arribar del Brighton al Chelsea per 60 milions aquesta temporada.
0: Molt bé, doncs de moment sense grans ocasions de gol en aquesta final de l'FA Cup a Wembley, Chelsea 0, City 0. Per cert, que avui també serà una tarda de molt hoquei patins. A dos quarts de cinc comença la primera semifinal de la Copa de la Reina, on tindrem l'únic representant català que queda en peu en aquesta competició. És el Vilassana, que jugarà la primera semifinal contra el Fraga. És la repetició de les semifinals de la Champions d'ara fa uns dies. Avui aquest Fraga-Vilassana, que seguirem amb l'Ernest Macià, semifinals a Gijón. A la segona semifinal no hi ha equips catalans, jugaran Benvibre, l'equip de Lleó, amb cinc jugadores catalanes, que jugarà aquesta segona semifinal contra les anfitriones del Gijón. Però també és una tarda d'hoquei patins a l'hoquei lliga masculina, perquè avui comencen els play-offs pel títol. Primers partits de quarts de final en sèries que juguen al millor de 3 i ja tenim en joc el primer dels partits.
2: Sí, tenim el duel català, un dels dues catalans d'aquests encreuaments, el Barça-Noia, el Barça ja ho sabeu, campió de la Lliga regular. El primer partit està en dansa al Palau des de fa 5 minuts, empat a 0 entre el Barça i el Noia.
0: I més tard tindrem més partit. Recordeu que tindrem eliminatòria del Liceu i el Lleida.
2: A les 6.
0: I també del Calafell.
2: Amb el Reus, a dos quarts de 8. I demà l'Igualada Voltregà a les 6.
3: L'especial Tot Gira amb el Gran Premi de Catalunya de Motos. Són terra de campions.
4: Arriba, l'aguanta, Àlex.
3: Les motos a casa.
4: Del tro i el bro.
3: Som país de benzina.
4: I gas a fons des del primer moment amb les Ducatis.
3: Tot Gira amb David Clopet.
0: Passen 19 minuts de les 4 de la tarda i em diu el Damià que comença la roda de premsa d'Àlex Márquez del circuit Barcelona-Catalunya després de guanyar aquesta cursa sprint.
5: Esta noche tarde y mañana podemos ser, sobre todo, cuidarlo un poquito más, pero también que gire un poquito más la moto.
6: Àlex Márquez fent declaracions després de la victòria de la cursa sprint.
7: La última vuelta y está visto ibas cerrando las puertas.
5: No, realmente la última vuelta no he mirado ni a cuánto estaba. Sentía una moto cerca, entonces he dicho, depende de mí. Voy a tirar al máximo, voy a hacer una buena vuelta, los puntos de adelantamiento, entonces en esos puntos hay que cerrar, pero poco más. Entonces ha sido más que llevar sufriendo ya 4 o 5 vueltas con el tren delantero y es ahí donde se me ha hecho un poquito larga.
7: Gracias.
8: ¿Has visto en peligro la victoria en algún momento o no?
5: Sinceramente, no, como he dicho, no he mirado ni quién llevaba detrás ni a cuánta distancia estaba, entonces iba concentrado a lo mío. Al final creo que solo mirar la distancia de atrás puedo hacerte poner nervioso, entonces he tirado a lo que podía yo y ya está. Entonces, peligrar o no, no lo sé, o sea, tampoco...

0: voy a querer tirarme un tanto. He intentado yo lo mejor, el principio, fin y ya está.
1: Alex, has recortado 11 puntos hoy en el campeonato. Es un buen mordisco de cara a mañana. Estás en tu jardín, es el rey de la península ibérica. ¿Ves posible el hecho de luchar por el Mundial estando lejos, pero que hoy es un recorte importante?
0: Yo nunca pierdo la esperanza. Al final, sé que, y lo dije antes de venir aquí, creo que las 4 o 5 carreras siguientes serán bastante clave. Hoy recuperar esos 11 puntos es importante. Al final son los que perdimos en Le Mans, entonces esos errores de Le Mans no hay que cometerlos si queremos al final llegar a un punto del campeonato, mitad de campeonato, tres cuartos, con alguna opción real al título.
2: ¿Estás contento con la evolución que estás teniendo ahora, después de la victoria de Jerez, ahora aquí? ¿Vais para adelante?
0: Sí, pues vamos bastante bien y creo que vamos por la buena línea, pero es verdad que hoy no estoy del todo satisfecho porque creo que nos falta un pasito y no me estoy encontrando como encontraba el año pasado, por ejemplo, aquí, que tenía mucho más flow, iba mucho más cómodo y salía todo mucho más fácil.
3: ¿Y a diferencias, Alex?
4: O sea, ¿se te ve serio? O sea, ¿puede más eso, la preocupación que tienes técnicamente, que el hecho de ganar en casa?
0: Sí, porque mañana hay una carrera de 24 vueltas. Si mañana fuera lunes y fuera tercera, estaría contento, ni que hubiera sufrido. Pero mañana tenemos una carrera y tenemos que solucionar eso si queremos optar a la victoria.
3: ¿Quina diferència diries que tens avui respecte al cap de setmana de Jerez?
0: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà sortir tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
2: Una victòria emocionant, Àlex. Fins l'últim revolt no estava tancat, això.
0: Bé, jo anava el que donava jo, no he mirat enrere en cap moment, he intentat tancar les portes i ja està. Així que, bé, ha sigut, per la gent ha sigut emocionant, per mi la veritat és que he intentat fer el màxim fins al final i no... Ni he vist ni he en algun moment vist en perill la victòria.
3: Gràcies. Les declaracions d'Àlex Márquez, el pilot que ha sumat avui el màxim nombre de punts de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya.
5: Molt bé, gràcies, Damià. Seguim amb antena oberta al circuit Barcelona-Catalunya, tant amb el Damià Aguilar com també amb l'Oriol Rodríguez. Recordeu aquest sorteig que tenim obert amb 5 claus pel joc de MotoGP, l'oficial, que podeu aconseguir si participeu a la nostra enquesta a x.com/totgira.
6: Heu de comentar la cursa amb nosaltres, la d'avui, la de demà, i sobretot contestar una pregunta. Un Gran Premi de Catalunya sense Marc Márquez és, punts suspensius, els 5 guanyadors demà en directe al Totgira.
5: Molt bé. Per cert, futbol, ja sabeu, en marxa aquesta final de l'FA Cup, Chelsea City, primers 22 minuts de partit, de moment, al fons, sense gols, sense ocasions.
7: Sí, pràcticament.
5: Molt de respecte, oi?
7: Sí, sobretot del Chelsea cap al City, diria, el City ho intenta, però és que el Chelsea està molt tancat. Per cert, una dada curiosa, i és que el porter del Chelsea, Robert Sánchez, reapareix amb un casc després d'un cop que es va donar el 4 de maig contra el Nottingham Forest, i clar, sembla un homenatge a Peter Cech, que es va passar mitja vida jugant amb un casc a la porteria del Chelsea.
5: És veritat, ara veiem a Pep Guardiola, que ahir, per cert, va anunciar que es queda, que seguirà el City.
7: Sí, porta 10 anys i, mira, doncs encara el que els pugui quedar. De moment, una temporada més, segur.
5: Ja que parlem de futbol, comencen també dos partits a la segona divisió, ara un quart de 5.
6: Sí, han començat fa 10 minuts mal comptats, el Ceuta 0, Màlaga 1, el Màlaga, un equip de la zona alta, aspira a play-off, i també al minut 10 mal comptat, el Cultural Lleonesa 0, Eibar 0, l'Eibar encara podria ser rapar plaça de play-off, la Cultural Lleonesa, un equip que ja està a la primera ref. I, per cert, us actualitzo que abans ho comentava, les dades de la Bota d'Or, ja ho sabeu que ho deia en referència al partit Bayern de Múnich 3, Colònia 1, partit al descans amb dos gols de Harry Kane. Harry Kane ara mateix ha marcat 35 gols, per tant sumaria 70 punts en la Bota d'Or. El seu perseguidor més immediat i a una distància prudencial és Haaland amb 26 gols, 52 punts, i el tercer en discòrdia és Mbappé amb 24 gols, 48 punts. Per tant, o passa una cosa que està fora de tota
5: Kane
6: la lògica,
5: guanyarà.
6: O Kane guanyarà la Bota d'Or aquest any.
5: Molt bé, doncs Kane, que jo crec que merescudament s'endurà aquesta Bota d'Or, no només pels gols que ha fet, sinó perquè ha fet una temporada boníssima. Fem una pausa molt ràpida i de seguida us expliquem, amb calma i amb protagonista, el que ha passat avui a Santa Coloma. Sembla realment que ho hagi escrit el pitjor dels guionistes, bé, o el guionista més malèvol, perquè l'Indústries tenia ja la plaça del play-off assegurada, quedaven, 3 segons, guanyava el partit i, per tant, anava al play-off, però l'àrbitre, revisant una acció molt i molt discutible, ha assenyalat una falta, un penal, i això ha suposat el gol de l'empat del Jaén, que li ha suposat perdre la plaça de play-off a l'Indústries i que se l'endugui al Jaén. Realment surrealista el que ha passat avui a Santa Coloma. Ara ho expliquem.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
10: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
8: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
10: Més informació a firamanresa.cat.
11: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
10: Ostres.
11: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
13: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
14: Con la venia, senyoria.
13: 6 mesos de judici a tota una família.
15: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola. Sí, señor.
13: I més de 250 testimonis.
16: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
17: Una animadversió personal, eso es cierto.
13: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Lliga alçada.
18: El Barça és campió de Lliga.
8: El nou objectiu, els 100 punts. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest diumenge a partir de les 9, la TDT del Barça Betis a Catalunya Ràdio.
19: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
20: Ei, com va? Com et dius?
21: Tenim un nom que el sap tothom.
20: Però d'on surts tu?
21: Tant se val d'on venim, si del sud...
20: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
21: Ara estem d'acord. Estem d'acord.
20: Sí, i una estrella ens agermana.
22: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
23: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
24: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
25: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank. Tot
26: gira.
5: Un minut i dos quarts de cinc. De seguida, amb l'Ernest Macià, seguim la primera semifinal de la Copa de la Reina d'Hockey Patins entre el Fraga i el Vilassana. Repetició de la final, de la semifinal de la Champions d'ara fa uns dies a Coimbra, a Portugal. Giro d'Itàlia. Tenim aquesta etapa en marxa, ja menys de 30 quilòmetres, Xevi, pel final. Etapa, ja ho sabem, de mitja muntanya, amb ports que no són molt durs, però suficients com perquè pugui haver-hi moviment, creus, entre els favorits?
6: Jo crec que entre els favorits no, perquè estan molt tranquils, a 3 minuts i mig de l'escapada, no està tirant el bisme de Jonas Vingegaard, però sense veritable intenció de caça. El que sí que hi ha és la lluita per l'etapa, amb els tres escapats al davant, dos corredors de l'Emirates, Bjerg i Narváez, un Emirates que s'ha reconvertit després de perdre els seus líders per caçar etapes, i ara han guanyat dos i ara tenen en ment aquesta tercera. També el noruec del 1X, Andreas Leknessund, a uns 45 segons, Javi Romo, el ciclista de Movistar, a un minut i a poc, un estol de corredors escapats, i com diem, a 3 i mig, el gran grup. Encara queden dos ports per coronar, el de Capodaco, bonic nom, i el port de Fermo, que és on s'acaba l'etapa, un port de quarta categoria.
5: Alfons Gorina, com tenim la final de la Cup entre Chelsea i City a Wembley?
7: Doncs s'ha activat una mica Haaland. Primer ha robat una pilota a la defensa del Chelsea, però la seva assistència no ha trobat rematador, i després li han anul·lat un gol per fora de joc, clar, això sí, però el City rondant una mica més les primeres ocasions contra el Chelsea.
5: I ja sabeu que tenim dos partits en joc a la segona divisió.
6: Sí, a la segona divisió de futbol tenim El Ceuta 0, Màlaga 2, minut 14, i el minut 16, el Cultural Llaonesa 0, Ibar 0.
5: Bé, doncs, de moment, així tenim la tarda. De seguida, amb el Macià, seguim aquesta semifinal de la Copa de la Reina d'Hockey Patins entre el Vilassana i el Fraga. Com estàs, Macià?
0: Hola, com estem?
5: I va ser-hi a Coimbra ara fa uns dies. No vam tenir cap èxit català. Ens queda el Vilassana per lluitar per aquesta Copa, perquè és l'únic representant que queda en aquesta Copa de la Reina.
0: Bé, és una mica la revenja, no?, de la competició europea. Recordem que el Fraga, doncs, és campió. Bé, el partit acaba de començar, són 20 segons. El Vilassana ha sortit amb l'Anna Salvat, Aina Florenza, Maria Porta, Victòria Porta i Lucia Agudo. De moment, empat a 0.
5: Molt bé. Francesc Ripoll, ets per aquí, eh?
1: Sí, què tal? Bona tarda.
5: A veure, explica'ns-ho bé. Avui s'acabava la fase regular de la Lliga de Futbol Sala. Pràcticament estava tot decidit, però quedava una plaça del play-off per acabar-se de signar. I lluitava i aspirava a l'Indústria Santa Coloma. I així hem viscut el tot gira el que ha passat en l'última jugada del partit.
2: Que la tercera vagi a l'avançuda. 30 segons per explicar la classificació de l'Indústries pel play-off. Nando, fanya't que hi ha les motos. Frezzato sota pals, xiula l'àrbitre. Nando, que fa passes cap enrere. Frezzato a un costat de la porteria. I anirà Nando, i el gol.
5: Bé, doncs l'Indústries queda fora del play-off. L'Indústries ha quedat eliminat, perquè l'Indústries guanyava el seu partit 4-3, però en aquesta última acció, un penal xiulat en contra, que s'ha revisat pel VAR, Francesc, el Jaén ha tingut l'oportunitat d'empatar, i l'ha xutat, de fet, dues vegades, l'ha fet repetir l'àrbitre.
1: És que ha estat un final molt cruel. Sí que és cert que l'Indústries estan enfadats, i amb raó, amb l'àrbitre, perquè hi ha hagut moltes decisions, amb l'Indústries tenint 5 faltes, amb una barbella que s'ha hagut de revisar, i de fet l'Indústries ha celebrat fins a dos cops la classificació pel play-off. Primer, quan s'ha acabat el partit, amb el temps, diguéssim, quan el cron ha arribat a 0, llavors el Jaén ha demanat una possible falta o una possible vermella. Clar, és que això s'explica bé, perquè tu en el VAR del futbol sala tu pots demanar si és un penal, si és una expulsió, si és alguna cosa. El Jaén ha demanat una expulsió, però el VAR han vist que era una falta fora de l'àrea, però igualment l'han xiulat perquè han començat a revisar la jugada. I això és el que en gran part enfada a la gent de l'Indústria Santa Coloma. Llavors, hi ha hagut el penal, Frezzato l'ha aturat, però l'àrbitre ha vist que s'havia avançat quan han xutat el penal, i a la segona vegada que ha xutat el penal, i a falta de 3 segons, el Jaén ha marcat, ha empatat a 4, i l'empat no li valia a l'Indústria Santa Coloma, que ho ha tingut molt a prop, ho ha tingut durant molta estona. Feia molts anys, des de la 16-17, que l'Indústria no jugava al play-off, i un any més es queda a les portes i queda finalment novè.
5: Ja dic, ni el guionista més maquiavèlic que hi pugui haver hauria dissenyat un final de partit com aquest i un final tan cruel per l'Indústria. Estic connectat en línia el Xavi Closes, que és l'entrenador de l'Indústria. Hola, Xavi.
3: Hola, bona tarda.
5: Com estàs d'entrada?
3: Bueno, estic orgullós. Jo crec que la paraula és orgullós de la temporada que hem fet i d'haver arribat fins a dos segons competint contra un Jaén i al mateix temps pues, una mica emprenyat perquè al final crec que ens han robat, no? Ens han robat l'opció de jugar un play-off. Crec que Jaén té més caché que nosaltres i ja està. I no hem de buscar més històries.
5: Ara el Francesc Ripoll ens ha explicat com ha anat aquesta acció final. Explica'ns-ho tu, com ho has viscut des de la banqueta.
3: Bueno, jo no, la primera que ja no he vist ni falta. O sigui, jo des de la banqueta ja estàvem celebrant que havíem guanyat i la pena és que cinc segons abans hem tingut una oportunitat molt clara, inclús si haguéssim aguantat la pilota després d'acabat el partit i haguéssim classificat pel play-off. Però crec que és una acció que, evidentment, Jaén ha de demanar el VAR, vull dir, tal, però els àrbits en la vida he vist la imatge i no poden... Perquè ells el que demanen és penal, penal no és i la treuen fora l'àrea, no? Al final rearbitren. Quan nosaltres hem demanat el VAR, no ens han deixat demanar el VAR. Bueno, són petites accions que sempre han caigut de cara al Jaén i bueno, és una pena. És una pena perquè crec que ens ho hem merescut. La primera part ha sigut molt bona nostra, hem jugat molt bé, crec que hem sigut superiors al Jaén. La segona sí que, a part, se'ns ha lesionat l'EA, anàvem molt justos de gent i hem tret molta aigua, però hem arribat vius. I és una pena que per decisions arbitrals no puguis jugar en play-off, no?
5: A tu el que més et molesta és que rearbitin. És a dir, demana el Jaén que es revisi una última acció, però revisant l'acció acaben trobant una altra cosa.
3: correcte, no? I no només que rearbitrin, sinó que quan jo demano VAR no em deixen que el demani VAR perquè rearbitrin una situació, no? Llavors, o tots cap a un costat o tots cap a l'altre. I al final el que no pot ser és que uns tinguin aquest dret i els altres no tinguin aquest dret. Llavors, si demanen penal, doncs que valorin si és penal o no penal. I ja està. No s'havia de revisar res més.
5: Has parlat amb els àrbitres? No has pogut parlar al final del partit?
3: Bueno, amb els àrbitres que han pitat no, amb el tercer àrbit també m'ha dit algunes coses que evidentment eren mentida. Al final és que és la seva paraula contra la teva, no? I és una pena, és una pena. I era millor no parlar perquè en aquell moment jo crec que molts estàvem encesos i segur que haguéssim sortit perjudicats.
5: Com estan els jugadors?
3: Bueno, jo crec que quan ha acabat el partit la gent tocada, però jo crec que tothom està orgullós, no?, del que hem fet. Vull dir, que a dos segons tinguis el play-off i l'acabis perdent, bueno, amb la temporada i amb l'equip que tenia, amb la situació, les baixes que hem tingut, crec que té un valor bestial i hem d'estar molt, molt, molt orgullosos del treball que hem fet aquests 4 anys i del treball que hem fet aquesta temporada, no? Mm, al final, aquesta segona volta hem fet 27 punts, no?
5: No, és una segona volta de números de play-off claríssima.
3: Correcte.
5: Ha estat, per cert, el d'avui, l'últim partit de molta gent. Clar, esperàvem que això tingués continuïtat, però ara s'acaba la temporada. Amb tot el que ha passat, ja s'acaba la temporada per la indústria. Últim partit pel president, pel Vicenç García, per alguns jugadors i també per tu, que tu ja has dit que, bé, ja saps que has de marxar. Ja tens destí?
3: No, encara no tinc destí, ho estem treballant amb el representant i, bueno, suposo que espero que les últimes properes setmanes, pues, a veure si aconseguim trobar un equip i ja està. I, evidentment, sobretot em sap greu, no?, perquè jo crec que el Vicenç es mereixia, pues, un final millor i haver-li pogut regalar un play-off després de 50 anys, pues, ha sigut un èxit per ell i una satisfacció increïble, no?
5: El Xavi Closas, el tècnic de l'Indústria Santa Coloma, no ha pogut ser, de manera cruel, ha quedat eliminat a l'Indústria contra l'equip que precisament li ha pres en aquesta última jugada polèmica, rearbitrada pels àrbitres a través del VAR. El Jaén és qui s'endú la plaça de play-off i l'Indústria es queda sense aquesta plaça i ja acaba la temporada. Xavi, que tinguis molta sort i que vagi molt bé, vagis on vagis.
3: Moltes gràcies i gràcies pel seguiment.
5: Adéu-siau. Rip, em quedo amb tu. Ara que dèiem que és l'últim partit del Xavi Closas, també del, sí, Vicenç García, president, també d'alguns jugadors, oi?
1: Sí, vaja, no és oficial, però sí que podem explicar que hi ha 3 jugadors que no seguiran i són jugadors importants. Un és Leandrinho, un dels màxims golejadors, que marxa al Pozo i el cediran al Córdoba. Marxa també Bernat Pubill, el Manzanares, i Puigverd, el Peníscola. Són 3 jugadors molt destacats de l'Indústries. El Xavi Closas, vaja, els fa jugar pràcticament tot el partit. Són 3 jugadors que l'any que ve no jugaran a Santa Coloma. Veurem, l'estiu és llarg, pot passar de tot, però aquests 3 segur que marxen.
5: Gràcies, Ripo.
1: Adeu.
5: Minuts i seran les 5 de la tarda. Alfons Gorina, com tenim la final de la CAP?
7: Doncs Igualada, minut 37 de la primera part, empat a 0, Igualada també en avorriment, t'hauria de dir. El Chelsea està fent bé una cosa, està limitant molt a Doku, el jugador més desequilibrat del City, deixant que carreguin molt més per la banda de Semenyo. El problema és que Semenyo li ha tret una groga a Cucurella i això ja és més perillós pel Chelsea, però de moment gairebé sense ocasions ni apropaments a cap de les dues porteries.
5: Semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. Ernest Macià, com va aquest Fraga Vilassana?
0: Empatat a 0 al minut 7 de la primera part.
5: Recordeu que també tenim en marxa el primer partit dels quarts de final del play-off entre el Barça i el Noia, de moment també sense gols, a Palau Blaugrana, partit que per cert podeu seguir a Esport 3. Barça 0, Noia 0, i també pendents de l'etapa del Giro, ens acostem al tram final, Xavi.
4: Cada cop sembla més clar que o Berg, o Narváez, o Leknes, un dels 3 escapats, serà el vencedor de l'etapa d'avui, perquè ja són 1 minut i 26 segons sobre Javi Romo, que la seva aventura en solitari intentant caçar no sembla que tindrà èxit. A 2 minuts la resta dels escapats i a 3 minuts i mig rodant tranquil·lament al grup dels favorits.
5: I em torna a demanar pas el Damià Aguilar des del circuit Barcelona-Catalunya. Crec que amb un altre pilot català protagonista avui en aquesta cursa sprint que ha guanyat Àlex Márquez. Damià?
9: Maverick, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Has hagut d'abandonar per què?
10: Problema tècnic. Problema amb el fre de darrere. I he intentat continuar, la veritat, perquè volia acumular voltes, però sense fer-ho a darrere la moto no funciona. M'anava a llarg a tot arreu. Llavors ja quan he vist que realment també tenia... Anava mirant avall i aviam si hi havia oli o no, i quan he notat que hi havia oli ja m'he parat. No té sentit.
9: És una llàstima perquè venies a provar-te físicament, sí. I ara et falten voltes.
10: No, és que el més important ara és acumular voltes per veure com reacciona l'espatlla. Però està reaccionant molt bé. Llavors és qüestió d'hores a sobre de la moto i gimnàs. No té gaire història, més enllà d'això.
9: Tech Trois ha fet oficial que continua amb KTM a la pròxima temporada. Com pot afectar-te a tu això?
10: Afecta, en part, que quasi tot depèn de KTM. O sigui, al final dependrà de KTM, de les decisions que prenguin, i a mi el que respecta, al final aquest any canvia poc. A continuar treballant i recuperant-me. Per mi el més important aquest any és tornar al meu millor estat físic i la resta no hi penso gaire, la veritat.
9: Quin és l'objectiu per aquest diumenge?
10: Completar la cursa, veure les sensacions i sobretot veure com em desperto dilluns. Això és molt important, perquè al final l'espatlla pot funcionar bé avui, però demà s'inflama, tens inflamació i vas enrere. Però el cap de setmana s'ha mantingut molt estable i això és algo que ens deixa amb bon sabor de boca, perquè vol dir que està bastant curada aquesta lesió.
9: Bona sort.
10: Gràcies.
5: El Damià Aguilar amb el Maverick Viñales al circuit Barcelona-Catalunya. Alguna ocasió a l'estadi de Wembley en aquest Chelsea City? Em sembla que t'estàs avorrint una mica la primera part, al fons.
7: Doncs sí, mirant dades, alguna de curiosa, perquè m'has preguntat si hi havia més espectadors del Chelsea o del City. Avui està igualat, però hi ha moltes queixes dels seguidors del City. Perquè què passa? Que els partits a camp neutral es juguen a Wembley, han jugat allà a la final de la Carabao, juguen ara a la final de l'FA Cup, les semifinals també juguen allà, i la BBC ha publicat un estudi en què cada aficionat del City es gasta més o menys 500 euros de mitjana per cada partit, perquè tenen desplaçament, tenen hotel, tenen menjar, i s'estan queixant de, és que ens toca jugar més a Londres últimament, no? Que els aficionats de l'Arsenal o al Chelsea doncs van amb metro i s'ha acabat el problema.
5: Ho tenen més a prop perquè tenen més partits a Londres. Bé, de moment empat a 0, s'ho mira seriós Pep Guardiola, un partit que per cert el podeu seguir a Movistar Plus, aquesta final de la Cup entre Chelsea i City. Quan li queda l'etapa del Giro? Ja li queda ben poquet, oi?
4: 10.9, a punt de començar l'ascensió a Capodarco, després baixada ràpida i l'última ascensió a Fermo. De moment, un minut i mig dels tres escapats de Berg, de Narváez i de l'Egneson. Ara intenta l'escapada Mikkel Berg. Un dels tres serà el vencedor d'etapa.
5: Què fa el Vilassana, final, semifinal de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins?
0: Doncs el minut 8 i mig domina, però no materialitza. 0 a 0, partit entre Vilassana i Fraga, encara la primera part.
5: De seguida, el Mèlic amb el futbol català. Però abans li pregunto també al Sergi Camps si hi ha hagut moviment al marcador per la Blaugrana en aquest primer partit dels quarts de final. Comença el playoff pel títol de l'Hoquei Lliga entre Barça i Noia.
6: No, primera part del partit, empat a 0 al Palau entre el Barça i el Noia.
11: El Melic del futbol, amb Jordi Mèlic.

0: novedad, ¿eh? Dos semanas sin Sabaní.
1: Què passa, Meli? Com estàs? Què et queixes? Què et queixes?
0: Hola, bona tarda. No, és que no sé bé ni com s'anava a Catalunya Ràdio. Ja em tens oblidat.
1: Home, a veure, a vegades és perquè fas campanes i d'altres vegades és perquè l'actualitat esportiva mana,
0: mana
1: i no és possible encaixar el melic del futbol. Però avui tornes a ser aquí
0: i
1: ens n'alegrem perquè podrem tornar a parlar del futbol català avui amb una història deliciosa, deliciosa, que ens exportaràs i que ens farà parlar de famílies vinculades a equips de futbol.
0: Abans, però, et vull presentar l'himne d'avui, que és un himne que em fa molta il·lusió, el de la Unió Esportiva Castellfollit de la Roca. Ens fa il·lusió perquè la idiosincràsia d'aquest club santandri de la Garrotxa, doncs així ens ho fa saber, perquè malauradament encara juga en camp de terra, tot i les eternes peticions que sempre s'han fet des de la Junta Directiva.
1: Vam explicar la seva història aquí al Melic del
0: Correcte.
1: Futbol.
0: Correcte. El 10 d'octubre de 2021 vam visitar, fent un Melic on Tours, doncs el seu president, el senyor Quel, el Miquel Andújar, però bé, això no s'ha resolt. Vam fer el centenari, ens van dir, escolta, que us enviarem l'himne. Doncs ja el tenim.
1: Recordo que el problema que tenien és que tenen un camp que és de terra perquè és privat.
0: Correcte.
1: I això feia molt difícil doncs, fer el canvi a gespa artificial.
0: La situació està igual, però ells segueixen lluitant. L'any passat, com et deia, van celebrar el centenari, ens van prometre que ens passarien l'himne, ja l'han estrenat. És un himne modern, amb elements de pertinença i molt guapo. I té títol. Et porto al cor. Mira, un tastet. Som orgull. Som

0: el cor.
1: Molt bé, tastet, eh? Després, quan acabem aquesta secció, aquest espai, l'himne sencer de la Unió Esportiva Castellfollit de la Roca.
2: Jo crec que el músic el coneixes, és l'Àlex Pérez, productor, compositor i músic de Vidreres, però fill de Castellfollit de la Roca, ha treballat amb Miqui Núñez, amb Ginestà i amb l'Indami, ha treballat a Eufòria i també a Operació Triunfo, i va fer la música del documental Revolució 304 sobre la Minya Mal.
1: Bueno, doncs aquí hi ha talent al darrere d'aquest himne del Castellfollit. Després l'escoltem, abans tema del dia.
0: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual.
1: I com us dèiem, avui volem presentar-vos una família. La, podríem dir-ho així, els Dalton del futbol català. Per dir-ho d'una manera més planera, perquè la gent ens entengui, molts germans que juguen a un mateix club.
2: Sí, perquè els Dalton portaven pistoles i aquests són
1: Però bé, aquests es porten bé.
2: Pel concepte, no? Tenim exemples, no?, de germans famosos, els De Boer, els García, els Gonzalo, que eren tres, els Alcántara, els Milito, evidentment n'hi ha molts que són molt coneguts, i en el futbol català hem trobat dos casos molt curiosos.
1: Els Dalton del futbol català, a veure.
2: En el Cambrils Unió Club de Futbol tenim dos fills, un pare i un tiet.
1: Caram.
2: Quatre. Però escolta'm, en el Can Clos de futbol sala multipliquen per dos aquesta xifra. Són vuit. Cinc germans, un avi, un net i un cosí.
1: Anem a pams. Entenc que tots fent funcions diverses, eh?
2: Sí, home, l'avi no juga.
1: L'avi no juga al mateix equip que els nets.
2: L'avi és l'entrenador, eh? Perquè si
1: no,
2: comença
1: no
2: a jugar...
1: No ens avancem. Comencem més el cas del Cambrils.
2: El Cambrils Unió Club de Futbol, que, per cert, demà juga a l'ascens per poder pujar a la primera catalana de forma directa, però té la promoció ja assegurada, tenen els germans Pol i Marc Benito, de 19 i 30 anys. El seu pare és en Jesús Benito, que té 52 anys i és l'entrenador de l'equip. I l'Uri, de 32 anys, és germà del míster i, per tant, tiet del Pol i del Marc. Tots ells amb una llarguíssima trajectòria en el futbol i que aquest any coincideixen, diríem que per primera vegada, en el Cambrils, dirigit per en Jesús Benito.
1: Perdona, el tiet quina feina fa?
2: Jugador també.
1: Jugador. Sí, el tiet juga amb els nebots, amb els dos nebots...
2: I el germà i pare
1: dels dos jugadors és l'entrenador.
2: És l'entrenador que diu... Que...
1: O sigui, el pare dirigeix el seu germà i els seus dos fills.
2: I diu que, per fi, ha complert un somni.
3: La meva il·lusió era, abans de poder retirar-me del entrenador amateur, poder juntar dos fills i un germà al mateix equip. I crec que aquest any ho he aconseguit. Tracte amb ells, quan estem a l'equip, és com si fossin un jugador més de la plantilla. No hi ha tracte diferencial. Tinc que fer el millor per l'equip. Una vegada que acaba el partit i arribem a casa, doncs ja comentem alguna cosa, perquè portem tota la vida jugant a futbol i sempre es comenta coses del partit o del partit del cap de setmana.
1: Això és el que diu el pare, que és l'entrenador. Però jo m'interessa saber què diuen els jugadors.
2: S'ha complert un somni,
1: la resta de la família.
2: D'entrada s'ha complert el somni d'en Jesús, el fet de reunir per fi els quatre de la família en un mateix vestidor, que provoca, evidentment, comentaris molt divertits. L'Uri, que és el germà del míster...
1: El tiet.
2: I tiet d'en Pol i en Marc, diu el següent.
4: Sí, alguna broma sempre cau. Frases com, joder, us fareu els amos del club, o no s'acaba mai la saga Benito, o què?
2: En aquest sentit, hem recuperat una transmissió d'un gol històric al camp del Tortosa. Així narraven el gol de la sentència, era un 1-3 en el canal Terres de l'Ebre, en referència el que suposa la família Benito. Escolta.
5: Pot sentenciar Pol Benito. Això pot acostar primera catalana al conjunt del Cambrils. La passada de Pol Benito, Marc Benito! Gol! Marc Benito, Pol Benito, Jesús Benito, la Santíssima Trinitat del Cambrils Unió, la família
1: de Reus. La Santíssima Trinitat, m'agrada molt. Això que unarra dius, Canal Terres de l'Ebre?
2: Canal Terres de l'Ebre va ser... Aquí el germà encara no jugava, però ja es feia la sac al germà del míster, eh?
1: M'agrada molt també que donem veu als mitjans locals, home, que segueixen el futbol català.
2: I a més això de la Santíssima Trinitat, no? És a dir, que els Benito fan por a Cambrils. I el fill gran del Jesús, en Marc, assegura que allò més gran de reunir la família en un mateix equip és el desconcert que crea a tothom.
6: Bueno, més que anècdota o broma, al final, doncs, quan coincidim tots en un equip, és molt fàcil que els rivals ens acabin confonent. Sobretot em passa amb ma germà, que, bueno, que ens portem un any de diferència i al final som molt semblants, tant a l'hora de jugar com físicament. I llavors sí que és veritat que a vegades quan vas pels camps i de més, doncs, et confonen de nom i I, bueno, més que divertit, és una simple anècdota.
1: Molt bé, per tant, la Santíssima Trinitat, o podríem dir els quatre Benito, els tenim a Cambrils, dos germans, un tiet i un pare fent d'entrenador. Però m'has dit que a Can Clos en som vuit de familiars. Vuit,
2: eh? Els Rodríguez Molina, els podríem dir, eh?
1: A veure.
2: De futbol sala, club, per cert, situat i molt novell al cor del barri de la Marina de Barcelona, en el districte de Sants Montjuïc. Aquest any, per cert, el Can Clos ha assolit l'ascens a la primera catalana com a campió del seu grup. Per tant, han fet festa també en la família amb aquest ascens. Cinc germans, a saber, Jonàs, 42 anys, Aníbal, 41, Omar, 35, Joel, 29 i Kilian, 28. Tots ells són jugadors. També tenim l'Iker.
1: Home, cinc germans jugant al mateix equip, això...
2: Poden fer un equip titular?
1: No ho havia sentit mai enlloc.
2: Difícil. Enlloc. Després també tenen l'Iker, fill del Jonàs, el germà gran, que també és jugador. I després tenim en Lluís Ángeles, 64 anys, que és l'entrenador, pare del Jonàs i avi de l'Iker. Eh? Ho has agafat o no? I després
1: sí,
2: encara queda...
1: M'hauria de fer un croquis.
2: Sí, i després encara queda l'Ivor, que és cosí dels cinc germans. Això sembla la sèrie Conocho Basta, te'n recordes? Que eren molts. I a més t'haig de dir una cosa molt important. Són de Ponga, petit i bucòlic poble asturià situat molt a prop de Can Gosdonís. T'ho dic perquè veuràs que té un català molt perfecte i que per motius de feina resideixen des de fa uns anys a Barcelona. Saps què és el més anecdòtic de reunir vuit familiars en un mateix equip? Escoltem el germà gran, en Jonàs Rodríguez Molina.
7: Una de les coses que passa és que l'àrbitre es torna boig, perquè, clar, passo jo la revisió i dic, soc Jonàs Rodríguez Molina, passa el meu germà, Kilian Rodríguez Molina, un altre germà, Joel Rodríguez Molina, i després, Iker Rodríguez Guàrdia, i l'àrbitre flipa. Tanta gent, sou família? I sí, sí, som família, som set.
1: És a dir, amb set, Rodríguez Molina... Bé, Rodríguez Molina, n'hi ha un que no és Molina,
2: clar,
1: perquè
2: clar,
1: és fill del Rodríguez, germà gran,
2: clar,
1: però set poden coincidir al camp.
2: Sí, què passa que a futbol sala només poden jugar 5.
1: Ah, no, perdó, estem parlant de futbol sala,
2: clar,
1: no pas de futbol 11.
2: No, 7 estan a la plantilla i després de l'avi...
1: Però vaja, poden fer l'equip complet.
2: Correcte.
1: N'hi ha algun que sigui porter?
2: Sí, el Jonàs, el Jonàs és el porter.
1: Poden fer un
2: sempre
1: equip complet.
2: Sempre juga. I a banda d'aquestes anècdotes amb els àrbitres, que els pobres deuen anar de corcoll, perquè tots són Rodríguez allà, després hi ha les petites picabaralles amb els rivals, perquè, esclar, en el futbol sala hi ha molt, hi ha molt contacte, que converteixen el joc amb un autèntic despropòsit, ja veuràs.
7: Una altra cosa és quan fiquen una patada a un germà, pues, oye, no passis, que és el meu germà. Oye, que és el meu cosí, que és el meu pare. O sea, això és és de risas. O sea, ens divertim així perquè, o sea, ho tornen a guassa tot.
2: Hem de dir, David, que aquest és un club molt especial, fundat l'any 2000... No saps què passa? Que amb tants germans m'he perdut. De l'any 2024, per honorar la memòria...
1: Dos
2: ara
1: anys.
2: Aquí ve una part sèrie,
1: sí.
2: Per honorar la memòria de l'Adrià Palomo, un bon amic de la família que ens va deixar prematurament i els familiars i els amics de l'Adrià van dir, escolta'm, per honorar aquesta família,
1: construïm
2: un
1: equip,
2: un club de futbol sala. Va començar l'any 2024 i de moment van com un coet perquè han pujat de categoria i ara el que volen fer és fer una mica de base, que no en tenen, i també fer part femenina. No sé si tenen família prou per poder
1: Déu
2: fer tots aquests equips.
1: Vuit familiars en un equip de futbol sala i, per tant, doncs, podem fer el ple a pista quan estan jugant un partit amb tots els familiars tots junts.
2: Si s'engustipen, no poden jugar perquè s'engustipen tots.
1: Déu-n'hi-do. Doncs història de famílies avui al futbol català. Anem als himnes.

0: concurs d'himnes del futbol català. 11a edició.
1: A veure, obrim mes de maig i, per tant, avui us presentem el primer himne candidat del mes de maig. La setmana passada no vam fer mal del futbol, per tant, avui primer himne candidat.
2: Unió Esportiva Castellfollit de la Roca, himne número 332, a la comarca de la Garrotxa, fundat l'any 1925 i presidit per en Miguel Andújar, més conegut per Quel. Una salutació, Quel, que ets una persona meravellosa i sempre ens tracta molt bé. Una matera a la quarta catalana, l'himne és del 13 de desembre de 2025, com dèiem, per celebrar el centenari. L'autor és l'Àlex Pérez, ja l'hem presentat abans, que interpreta l'himne juntament amb la Sara Garcia. L'himne dura 1 minut 56 segons, té dues estrofes i una doble tornada. L'himne comença, evidentment, Castellfollit de la Roca, la Roca, el poble penjat, no?, de la Roca, doncs la Cinglera,

unes estrofes de situació, som el crit del nostre poble, els colors del cel i el sol, en la victòria i en la derrota, unió, unió, et porto al cor. I després ve una tornada que l'hem dividit en dos perquè així queda més clara. Cada partit...

0: Molt bé, doncs l'himne de la Unió Esportiva Castellfollit de la Roca, que és el primer candidat a millor himne del mes de maig. Compte que aquest és l'últim mes on presentem himnes candidats. Quan tanquem mes de maig, ja tindrem tots els guanyadors, en són 10?
1: Des del setembre.
0: Setembre, octubre, novembre, desembre, gener, març, abril, maig, sí. En tindrem... No, nou en tindrem.
1: Club Esportiu Mont-ras, Club de Futbol Les Planes d'Hostoles, Club de Futbol Sala Linyola, Club de Futbol Sant Feliuenc, Club Atlètic Ballonesta, Club Esportiu Riu de Bitlles, Futbol Club Vilablareig i l'agrupació esportiva Sauleda de Palau-Frugell.
0: Són els guanyadors de cada mes. Veurem qui guanya el mes de maig. Gràcies, Meli. Fins la setmana que ve.
1: Això esperem.
2: Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol
3: catradio.cat/himnesfutbol
0: 3 minuts i les 5 de la tarda. A veure, tenim el descans al partit de Wembley, final de l'FA Cup.
4: I que ha acabat amb la única, gairebé diríem, ocasió real, sense comptar gols anul·lats i aproximacions, ocasió de Haaland, passada en profunditat, que el davanter noruec ha estavellat contra Robert Sánchez, el porter del Chelsea. Pràcticament l'única ocasió que hem vist en tota la primera part.
0: Copa de la Reina d'hoquei patins, semifinals, s'enfronten el Fraga i el Vila-sana tal com van fer a les semis de la Champions ara fa uns dies a Coimbra. I bones notícies, s'avança el Vila-sana, Ernest.
5: Gràcies a un gol de Lucia Godó a 11 minuts pel descans, en podrien ser més, perquè està dominant totalment l'equip català, però per ara Vila-sana 1, Fraga 0, ara mateix queden 7 minuts pel descans.
0: Playoff de l'hoquei Lliga masculina, comencen les sèries de quarts, primer partit entre Barça i Noia, el descans.
6: El descans amb empat a 0, Barça 0, Noia 0.
0: Giro d'Itàlia. Rampa és dura, ara, Xevi, a 3 quilòmetres pel final.
6: Fins al 15% tenia aquest port de Fermo i Jonathan Narváez és camí de la seva segona victòria d'etapa en aquest Giro d'Itàlia a l'equatorià, que és una caça-etapes espectacular del Team Emirates, que encara que no tingui gent per la general, continua dominant totes les proves que participa. 21 segons respecte a l'Egnesund. Sembla que, a més, està engrandint aquesta diferència. La resta ja són molt lluny, a 3 minuts. El gran grup de favorits, just ara passant el cartell de 3 quilòmetres pel final.
0: De seguida el desenllaç i també per veure si hi ha moviment entre els candidats a la victòria amb Jonas Vingegaard, que de moment encara no té la malla rosa. I abans de les notícies, us explicàvem abans que avui també és un dia important en futbol sala a la Lliga Femenina, perquè avui es disputa l'antepenúltima jornada i tenim dos equips catalans, un que lluita per salvar-se, és el Penya Esplugues, i l'altre, les Corts, que ja podria salvar-se avui matemàticament. A 4:45 ha de començar el partit de les Corts contra l'Ourense. Ho ha fet, per tant, fa aproximadament mitja hora. I Pau Masmartí, què tal, com estem? Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Com
7: li van
0: les coses a les Corts?
7: Oh, doncs de moment bé, diríem que bé, perquè acaba de marcar les Corts just ara. Bon gol en acció d'aturada de córner. De moment, empat a 1, a falta de 3 minuts perquè acabi la primera meitat.
0: Amb aquest marcador, amb aquest empat, les Corts se salvaria?
7: Sí, amb aquest empat certifica matemàticament la permanència, amb un empat o una victòria, esclar.
0: És a dir, que les Corts, si empata o guanya, està salvat. Òbviament, la derrota l'obligaria a mirar altres marcadors, com, per exemple, que el Penya Esplugues no guanyés el seu partit. El Penya Esplugues també està jugant des de les 4 de la tarda contra el Cantarilla. Aquí sí que el Penya Esplugues, Sergi, si juga avui, seguir en vida
6: no
0: baixar, o ja perdre.
6: Sí. De moment, l'equip català, que guanya una vida perquè està guanyant el descans per 1-0. Haurem de tenir també un ull posat al partit del Guadalcacín, que comença a les 8, i també al partit del Torcal, que juga demà. Però, de moment, el Penya Esplugues el que ha de fer és fer la seva feina i guanyar. De moment, ho està fent el descans per 1-0 contra la Cantarilla.
0: Per tant, amb aquests marcadors, ara mateix les Corts ja estaria salvat, amb aquest empat ara mateix a 1 amb l'Ourense, i el Penya Esplugues encara seguiria en vida i a les dues últimes jornades podria intentar la salvació. Hem sentit senyals horaris de la 5, cop d'ull a les notícies. Amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
8: Hola, bona tarda.
0: Titulars a aquesta hora.
8: L'USTEC, que pressiona Esquerra i els comuns perquè condicionin el seu suport als pressupostos a les demandes dels docents. Pel sindicat majoritari a l'ensenyament no s'entendria que tiressin endavant uns comptes que no atenguin, diuen, els compromisos amb l'educació pública. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que la consellera Esther Niubó no s'estigui arremangant prou, diu, per resoldre el conflicte i demana que el president Salvador Illa participi en les reunions de la mesa mesa sectorial.
3: Que és un tema de país. L'educació és una responsabilitat de país i ha de ser una prioritat de país. Per tant, evidentment, si és possible, nosaltres estem oberts a reunir-nos amb el president de la Generalitat. De fet, pensem que seria absolutament necessària aquesta reunió.
8: També la CUP retreu a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos enmig del conflicte amb els mestres i amb els metges. N'ha parlat aquesta tarda la seva diputada Pilar Castillejo.
9: En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se i per dir que n'hi ha prou d'aquestes polítiques que està tirant endavant el PSC, on està oblidant el país, la llengua i tota la classe treballadora.
8: Recordem que aquest dilluns hi ha convocada una nova jornada de vaga territorial de mestres que, en aquest cas, afecta les escoles del barcelonès. I més coses, en aquest cas, en plana internacional, destaquem que l'Iran ha anunciat que està negociant amb països europeus que els vaixells puguin passar per l'estret d'Hormuz, per on passa al voltant d'un 20% de tot el petroli mundial. Ho ha assegurat a la televisió del país, tot i que la notícia no està confirmada per cap dels possibles governs afectats.
10: Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
8: Tornant a casa nostra, connectem ara amb el nostre equip viari perquè sembla que hi ha les primeres retencions de Montmeló, en aquest cas a la C-17. Carmina Malagarriga, bona tarda.
11: Bona tarda. Comença a espessir-se la circulació a l'entorn del circuit de Montmeló, on se celebra el Gran Premi de MotoGP. La C-17 és la via que presenta més densitat a Parets del Vallès en sentit sud, com també a l'altura de Mollet del Vallès per enllaçar amb l'AP-7 en sentit sud. També hi ha retencions a l'AP-7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, la C-14-15C a la Roca del Vallès per enllaçar amb l'AP-7 en sentit nord, la C-35 en tots dos sentits, entre Parets del Vallès i Granollers, i també la B-5003 a Granollers en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
8: Gràcies, Carmina, i acabem amb la música del grup Pastora. No me llames Dolores, llámame Lola. Pastora, que presenta el seu nou disc, es titula 25 años buscando follón, a la Sala Apolo, avui a les 8 del vespre. El grup barceloní continuarà la seva ruta al Festival Abadà, a Avinyó, i també al Festival NEC de Calella, com als concerts més immediats que tenen.
0: Gràcies, Berta.
8: Que vagi bé, fins ara. Busca, busca, busca, que busca, y no me llame Dolores, llámame Lola. Busca, busca, que busca, busca, busca follón. The All-American
12: Half-Pound, Pure Beef Patty, Lettuce, Tomato... Estàs escoltant el Tot Gira. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Amb David Clopés.

0: passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Moment important, el Giro d'Itàlia, Xevi.
1: Perquè està a punt d'arribar el que guanyarà l'etapa, Jonathan Narváez, el ciclista de l'Equador del Team Emirates, que guanyarà la seva segona etapa. Ha atacat en el moment crucial per deixar els seus dos companys de fuga, l'Egnes Sund, que acabarà segon, i Mikel Berg, el seu company d'equip, que presumiblement acabarà tercer. La lluita també està entre els de la General, i fa molta gràcia perquè avui sí que ataca, estava atacant Alfonso Eulàlio, el líder de la General.
2: Oh, conscient. Aquesta rampa és dura, eh?
1: Sí, sí, el tram final és dur, però clar, Eulàlio és conscient que no pot amb Vingegaard en l'altíssima muntanya, i en aquesta mitja muntanya ho ha intentat.
2: Es deixa veure, eh?
1: Es deixa veure, tot i això, el que ja tenia just a la roda és Jonas Vingegaard, que no vol ni tan sols cedir-li un segon més. Recordem, Eulàlio és líder amb 3 minuts i 17 segons respecte a Vingegaard. Ara arribarà el segon classificat. Al final li ha tret més de mig minut. Andreas Legnesund. Per darrere arribaran membres de l'escapada. Per tant, ni tan sols haurà pogut arribar Mikel Berg. Ara és l'altre corredor, Hulset, del 1X, de l'equip noruec. Arriba l'escapada i d'aquí uns 30 segons aproximadament veurem qui encapçala el grup dels favorits, on recordem ho ha intentat Alfonso Eulàlio, però ràpidament Jonas Vingegaard s'ha posat a roda.
2: Alfonso Eulàlio, recordem que és el líder de la General, té la malla rosa, encara amb força marge respecte a Vingegaard, tot i que és evident que quan arribi la muntanya important, com ja va pensar aquesta setmana el Blockhaus, Vingegaard a poc a poc li anirà tallant les distàncies i li prendrà o li hauria de prendre aquesta malla rosa.
1: Aquí el tenim a Eulàlio, enganxat a la seva roda Vingegaard, també Jay Hindley, també hi és Tim Arensman, ara és Hindley qui intenta llançar l'esprint per treure algun segon, se li enganxa a la roda Jonas Vingegaard, que no vol que l'australià li pugui arribar a retallar algun segon, un Hindley que és tercer, el ciclista danès Vingegaard, que li tancarà el forat i per tant no guanyarà cap segon. Per darrere ja tots hi van. Mira, avui també Enric Mas ha aguantat amb el grup dels grans favorits, també Egan Bernal, que ahir va patir molt en l'etapa, però avui sí que està una mica enganxat. Doncs Hindley i Vingegaard, que arribaran junts, jo crec que li picaran un parell de segons Alfonso Eulàlio, i encara més a la resta de favorits, un dels quals no estava gaire bé, era Félix Gol, el tercer, mira, que arriba ara mateix. Per tant, diferències mínimes entre els grans favorits.
2: Per tant, es manté tot igual a la General. Després d'aquesta etapa d'avui, Eulàlio, portuguès, que és líder, manté la malla rosa. Vingegaard, segon, a 3:17. Félix Gall, l'austríac, a 3:34. Quart és Hindley, l'australià, a 4:25. Gràcies, Xevi.
1: Fins ara.
2: Repassem marcadors i comencem amb futbol. Final de l'FA Cup a Wembley. S'enfronten Chelsea i City. Comença la segona part, al fons.
3: Minut i mig, encara amb empat a 0. Això sí, Guardiola ja introduït a Cherki al terreny de joc, ha substituït a Marmoush, per tant, ara sí, a l'11 de luxe i a punt de marcar Semenyo amb el cap. La primera pel City, gairebé diria que la més clara de tot el partit. No havíem arribat ni als 2 minuts de la segona part i el City surt amb ganes de marcar el primer gol.
2: Què tenim al futbol internacional, Sergi?
4: Doncs el Bayern de Múnich de Harry Kane, que marca el quart. Bayern de Múnich 4, Colònia 1, i jo continuo sumant els gols de Harry Kane perquè el quart gol l'ha fet el jugador anglès. Avui hat-trick del nou titular de la selecció anglesa. Per tant, 36 gols a la Bundesliga, 72 punts. La bota d'or ja té guanyador.
2: Recordeu que avui el Celtic de Glasgow ha guanyat la Lliga Escocesa, ha guanyat el seu partit amb un gol al minut 89 davant del Hearts, a casa, a Celtic Park. El Hearts, amb un empat, era campió. Ha guanyat el Celtic és campió, i per cert, es fa l'empat històric a títols. Estaven empatats a 55 títols el Celtic i el Rangers, ara en té 56 el Celtic, en té 55 el Rangers. Segona divisió, dos partits en joc.
4: Estan al descans, Ceuta 0, Màlaga 3, i Cultural Lleonesa 0, Eibar 0.
2: S'ha jugat abans el Reial Societat B 2, Mirandés 2, a 2:15. Tres partits, Almeria Las Palmas, important per l'ascens, Granada Burgos i Racing de Santander, Valladolid, el Racing, recordeu, el líder d'aquesta segona divisió. Semifinals de la Copa de la Reina d'Hockey Patins s'enfronten a la primera semifinal Fraga i Vilassana a Gijón, Ernest.
5: I ara mateix està guanyant l'equip català. El Vilassana guanya per 1-0 i a més tindrà penal que picarà Aina Florenza. Un minut i mig per arribar al descans, ha resistit el Vilassana als embats del conjunt de la Franja, que ha tingut fins a tres ocasions molt clares per buscar l'empat, però doncs no s'han acabat sortint. Veurem el xut d'Aina Florenza, que pica amb el parquet, buscarà el xut directe, la falta directa. Veure Aina Florenza, que dribla la portera, intenta rematar per baix, però ha aturat en Ferrer Santacana i, per tant, a 1-23 per arribar-se al descans, preval aquest 0-1 per l'equip català.
2: Més hoquei, comencen els play-offs de quarts de final, primer partit de la sèrie al millor de 3 entre Barça i Noia.
4: I acaba de començar la segona meitat del Palau, empat a 0 entre el Barça i el Noia.
2: També avui sabrem quins dos equips, ja de manera directa, pugen de l'hoquei plata a l'hoquei lliga.
4: Sí, estan fent-se les promocions. Ja sabeu que l'hoquei plata té dues divisions, la nord i la sud. Estem pendents dels partits entre el Polaceta i el Manlleu. Polaceta, un partit d'un equip del País Basc, està guanyant per 1-0 el Manlleu, el partit acaba de començar. També pendents del Lloret Mataró, empat a 0, també acaba de començar. De fet, els partits han començat a les 5 de la tarda. Tot això a la divisió plata nord. A la divisió plata sud estem pendents de l'Alcorcón 1, Vic 0, i també de l'Espanyol 0, Igualada 1, partits també que acaben de començar.
2: Ara mateix, a la Lliga Plata Nord, són Lloret i Manlleu qui es disputen aquesta primera plaça, amb avantatge pel Lloret, que té un punt més que el Manlleu. El Manlleu, per tant, hauria de millorar el marcador del Lloret. I a la Lliga Plata Sud, l'Espanyol, un històric de l'hoquei patins, que té l'oportunitat d'aconseguir l'ascens via ascens directe o bé via promoció. Això sí, ha de millorar el marcador avui del Vilafranca, qui és en millor posició que no pas l'Espanyol, que ara mateix es veuria abocat a jugar la promoció. Més coses, Lliga Femenina de Futbol Sala. Avui, en tapenúltima jornada, les Corts Ourense, Pau Masmartí, ara mateix en les Corts, estaria ja salvat matemàticament?
6: Sí, estaria salvat matemàticament. Li val aquest resultat per mantenir la categoria. Ara mateix el partit al descans. Continua l'1-1.
4: I el Penyes Plugues, de la seva banda, que està guanyant per 1-0 el seu partit a l'Alcantarilla, que va de començar la segona meitat. Amb aquest marcador, el Penyes Plugues doncs no baixaria avui i guanyaria una vida.
2: I una de tenis, comença, o ha de començar ja, la final del torneig de Roma, 8-1000, entre Coco Gauff i Svitolina.
4: Doncs no comença perquè plou a Roma, partit endarrerit, havia de començar a les 5, de moment doncs està aturat perquè plou a la capital d'Itàlia.
2: Molt bé, passen 11 minuts de les 5 de la tarda, ja ho sabeu, demà serà un dia de moltes, moltes emocions, perquè demà es disputa la penúltima jornada de Lliga Primera. El Barça jugarà contra el Betis a partir d'un quart de 10, partit intranscendent, però això sí, amb l'al·licient de poder acomiadar a Robert Lewandowski, que avui ha anunciat a través del seu compte personal d'Instagram que quan acabi la temporada, d'aquí a dues jornades, ja posarà punt i final a la seva etapa amb el Barça. 4 anys amb el Barça i no renovarà, per tant, marxarà Lewandowski, que demà serà acomiadat per l'afició del Barça. Però abans, a les 7 de la tarda, hi haurà jornada unificada en la lluita per la permanència. Hi ha dos equips catalans que se la juguen. L'Espanyol, que ho té encarat, i el Girona, que jugarà una situació al límit.
7: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal. Del Girona, que no pot guanyar a l'avantpenúltima jornada. El Girona, això sí, surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
8: És un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx.
9: El Bar amb P final.
2: El Girona torna a tenir al davant una final. Ja no és el partit més important de la història, sinó que és una finalíssima. Demà, al Metropolitano, 7 de la tarda, l'Atlètic de Madrid, Girona amb mil i una combinacions possibles. De fet, demà el Girona, matemàticament, es podria salvar. I també demà el Girona podria, no dic condemnar-se, demà no pot baixar, és veritat, no pot perdre la categoria, però sí complicar-se molt i molt la vida. Obrim un Bart avui on farem matemàtiques, on sobretot sentirem a Mitchell i buscarem l'anàlisi d'aquesta jornada en clau gironina. Ho farem a partir de les 6 també en clau perica, a la prèvia del partit que jugarà l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
10: Hola, què tal? Bona
2: tarda. I ens acompanya avui també en Jordi Grau Ramió. Hola, Jordi.
11: Hola, bona tarda.
2: La Susi Sala, què tal, Susi?
12: Molt bé, bona tarda.
2: A veure, Solà, ens ho has de fer fàcil, perquè sé que de combinacions n'hi han moltíssimes. Què hem de tenir clar ara mateix per saber les opcions de permanència del Girona, Solà?
10: Mira, com tu dius, hi pot haver múltiples combinacions, empats múltiples entre diversos equips, això ho deixem ja per l'última jornada. Hem de tenir clar que el Girona se salva segur, segur, si fa 4 punts, és a dir, si arriba als 44, ja sigui guanyant diumenge al camp de l'Atlètic Madrid o bé l'última jornada a casa contra l'Elx, i empatant el partit que no guanyi. Si fa 4 punts, com dèiem, en tindrà 44. L'Elx, com a màxim, en podrà fer 4, perquè voldria dir que empataria o perdria Montilivi, arribaria només a 43, i com que hi ha un enfrontament llevant Mallorca, el que perdi d'aquest equip només podria arribar a 42, i s'empaten també com a màxim 43. Per tant, 44 punts, segur, salvació.
2: Val, amb 4 tenim la salvació. Sí. Què passa si en aquests dos partits el Girona només en fa 3 de punts? Un partit doncs... el guanya i l'altre el perd.
10: Doncs que en tindria 43. Si els fa l'última jornada contra l'Elx, necessita que Llevant i Mallorca no empatin demà, que guanyi un o l'altre.
2: Recordem que hi ha enfrontament directe entre Llevant i Mallorca, ah, demà a Ciutat de València. Això és important.
10: Si demà no hi ha empat al Llevant-Mallorca i el Girona guanya a l'Elx a l'última jornada, salvat, passi el que passi demà a Madrid o la resta de partits de les últimes jornades. En canvi, si el Girona fa els 3 punts demà, diumenge, guanyant el camp de l'Atlètic Madrid, vol dir que perdria la setmana que ve contra l'Elx, no? Per tant, necessita que l'Elx perdi demà contra el Getafe. I encara que guanyi l'Elx a Montilivi, només podria arribar als 42. També necessita que Llevant i Mallorca no empatin, que perdi un o l'altre. El que perdi, encara que guanyés l'última jornada, només podria arribar als 42. Per tant, amb 44 punts salvat segur, amb 43 necessita altres combinacions.
2: Molt bé. I guanyant demà a Madrid, el que podem dir és que podria estar salvat matemàticament si, atenció, perd l'Elx i no hi ha empat al Llevant Mallorca. Ho he dit bé, això, oi?
10: Ah, exacte.
2: Això guanyant seria demà... la circumstància que ens permetria dir demà que el Girona està salvat, eh? Que guanyi que el Metropolitano, que l'Elx perdi el seu partit amb el Getafe i que no hi hagi un empat entre Llevant Mallorca.
10: Ja seria, si passa això, el partit contra l'Elx de la setmana que ve seria intrescendent pel Girona. No seria intrescendent per l'Elx, que vindria a jugar-se a Montilivi la vida.
2: I ara et faré una pregunta una mica rocambolesca. Si el Girona fa 0 punts en aquestes dues jornades, es pot salvar?
10: Sí. Sí, sí, ja és curiós això, eh? Que amb 43 no es pugui salvar, però en canvi amb 40 sí. El Girona es podria salvar amb 2, amb 1 o fins i tot, com dius tu, Clopés, amb cap. Això voldria dir que s'acabaria salvant amb els 40 punts actuals. Si l'Alavés perd els dos partits que té, cosa que em sembla difícil, i si el Llevant o el Mallorca, un dels dos, també perden. Això es fa a la circumstància que el Llevant o Mallorca es quedarien amb 39, l'Alavés

0: Diguem, des de l'11è classificat el València en 43 fins al Llevant, que en té 39, que és el penúltim. O sigui, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equips que encara no tenen la salvació garantida. Això, Susi, és una bogeria.
1: És per parar boig, eh? Sí, sí, és una bogeria. Pel bé de la competició, jo hi estic molt a favor, però reconec que quan ets un dels equips implicats o dels que tu t'estimes estar allà al mig, doncs es fa difícil, no? I és una situació tensa. Jo, de tot el que heu dit, em quedo amb una cosa. Demà, com a mínim, s'ha de puntuar. Si demà es puntua, tenim moltes opcions, no?, de que l'última jornada, malgrat sigui una final, ens ho puguem jugar tot. És emocionant, però alhora és estressant, eh? Perquè ja portem dos partits seguits aquí al Girona empatant al darrer minut o a finals del partit, i home, crec que la càrrega mental per tothom, inclòs el cos tècnic i els jugadors, és important, i algun dia potser no s'hi arribarà. Per tant, demà s'ha d'intentar, sí o com sigui, ja no dic guanyar, sinó puntuar al camp de l'Atleti de Madrid.
0: Jordi, tu has apuntat totes les combinacions, o ets d'aquells que penses carpe diem, que passi el que hagi de passar?
2: No, ho tinc tot apuntat.
0: Ah, sí, t'agrada fer números, i matemàtiques.
2: M'agrada, perquè m'havia tocat durant molts anys, i el que passa que els meus números són els de l'Eduard Solà i no val la pena tornar-hi, perquè són exactament els mateixos. Però és que realment, perdoneu-me l'expressió, és que això és una putada. Per l'aficionat del Girona és un patiment que, a més, és un patiment que emprenya, perquè crec que podríem dir, sense que els aficionats s'enfadessin, que és un patiment innecessari, perquè si el Girona hagués fet una petita part de la seva feina, no estaria en aquestes circumstàncies. Jo, que ja ho sabeu, al llarg d'aquí, d'aquest bar que hem anat fent sempre, he estat l'optimista del grup, per dir-ho d'alguna manera, em vaig posar nerviós quan es va guanyar el Villarreal, es va empatar al camp del Madrid i tothom va començar a parlar d'Europa. Jo deia que falten partits, però ni jo mateix pensava que en aquests sis últims partits, comptant l'empat en el camp del Madrid, el Girona sigui el pitjor equip de la categoria. És que ha fet estem parlant de que en els cinc últims partits ha fet només dos punts, en els sis últims partits ha fet només tres punts, i així és molt difícil mantenir la categoria. L'empat en l'últim moment aquest dia contra la Real Societat ha fet que, si mirem la classificació, veiem que hi ha cinc equips pel darrere del Girona. Però això no vol dir res. És a dir, aquest any tenir 42 punts no garanteix la salvació. Jo diria que ni tan sols tenir-ne de 43, i com deia molt bé l'Eduard, amb 44 és l'única manera que podries donar per fet. Però per fer 44 punts vol dir guanyar les dues properes jornades o empatar-ne un. Com deia un amic meu, que deia, quan sentia que deia, quina sort, el Girona depèn d'ell mateix, deia, no, aquest és el problema. Aquest any aquest és el problema, que el Girona depèn d'ell mateix, perquè ha donat mostres d'una fragilitat mental impròpia d'un equip que juga tan bé futbol i que en algunes jornades, perquè si descartem aquelles 6 o 7 primeres, recordem, el Girona amb les 7 primeres jornades només va fer 3 punts, i és que porta el camí d'acabar la Lliga fent-te'n molt més. Porta 3 punts de 18 en els últims 6 partits, i en els dos que queda n'ha de fer 4 per ser tranquil. Jo sóc dels que penso que amb 3 en farà prou, però escolta, no entrem en combinacions, perquè ja hem vist que totes les combinacions a 43, amb Llevant i Mallorca, són dolentes pel Girona.
0: Recordem classificació: València 11è 43, Sevilla 12è 43, Osasuna 13è 42, Espanyol 14è 42, 15è el Girona amb 40, a un del descens, Alavés 16è amb 40, l'Elx marca permanència 17è amb 39, descens Mallorca 39, Llevant 39 i ja ha baixat l'Oviedo, que en té 29. Vull sentir Mitchell. Solà, com te l'has trobat avui?
3: Doncs, en principi, tranquil, però si la setmana passada va dir que el partit contra la Real Societat era un dels més importants de la història del Girona, avui ha estat molt clar. El de demà, contra l'Atlètic Madrid, és una final.
4: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i l'Atleti es juga les seves, però un sol 3 molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final, hem de fer les coses de la millor manera.
3: Clar, anar al camp de l'Atlètic Madrid, encara que no s'hi jugui res, no és un bon...

0: en desplaçament, i el que ha dit avui Mitchell és que a la cara dels jugadors de l'Atlètic Madrid, els jugadors del Girona li han de demostrar que ells hi juguen molt més i que aquesta necessitat sigui suficient com per poder puntuar.
1: Sabem que de la nostra necessitat i de, que també és veritat que està en nostra mà. Estem preparats anímicament, tothom sap de la nostra responsabilitat, tenint energia per competir, i ho farem.
2: L'Atlètic de Madrid, recordem-ho... Perdona, Solà, digues.
0: Només anava a dir que és el... Mitchell ha dit que, evidentment, que s'havia de mirar com estaven els jugadors, perquè serà el tercer partit en una setmana, dilluns, dijous i diumenge. Ja hi ha la convocatòria, l'equip marxa a aquesta hora cap a Madrid, amb la novetat de Van de Beek, que es va lesionar el 23 de setembre a Sant Mamés. 8 mesos després torna a la convocatòria, en canvi no hi és Abel, que ja vam explicar dijous que tenia unes molèsties musculars, i sí que hi ha Estuani, que continua sense entrenar-se.
2: Ara anem amb el tema Estuani i el nou, el debat del nou, qui ha de fer de davanter. Però abans et volia preguntar, Solà, l'Atlètic de Madrid, que recordem-ho, és quart, amb 66 punts, amb la classificació per la Champions ja de fa molt de temps assegurada, i que li podria quedar el repte d'intentar superar el Villarreal, el separen 3 punts i ser tercer. El Villarreal té 69 punts, l'Atlètic de Madrid és quart amb 66. Sabem si el Cholo Simeone demà farà jugar jugadors del planter, si jugarà amb un equip de gala, tenim algun indici?
0: Aviam, jugadors del planter segurament no en podrà utilitzar gaires, perquè l'Atlético Madrileño juga al pujar de categoria.
2: Avui juguen contra l'Aldenc. Recordem que l'Aldenc arriba al directe del Sabell, com ho és el mateix filial de l'Atlético de Madrid.
0: Sí, sí. També, per tant, juga les seves opcions de pujar a la segona divisió A i té moltes baixes. Encara no hi ha la convocatòria, però, per exemple, no podrà jugar ni Julián Álvarez, no podrà jugar Mendoza, segurament no podrà jugar Simeone, és a dir, que té moltes baixes a l'equip i, per tant, sí que demà hi ha el comiat de Griezmann, que a partir de les 9, un cop acabi el partit, hi haurà un acte per acomiadar un dels millors jugadors de la història de l'Atlètic Madrid, però, en principi, el partit segurament no serà primordial per l'equip local.
2: Clar, tampoc s'hi jugava res la Reial Societat aquest dijous i va fer un partit molt i molt competit, Susi. Per tant, jo no sé què pensar. Quin Atlètic de Madrid esperes demà?
3: Més que quin Atleti de Madrid espero, per mi, continuo dient, el principal problema és el Girona, és a dir, l'enemic número 1 és el Girona. A mi m'agradaria veure el Girona com el que vaig veure amb la Real. La veritat és que segurament el resultat no va estar l'esperat, no? S'esperava a Montilivi una victòria per tranquil·litzar-nos tots una mica. Que el Girona surti com ha de sortir. Això que ha dit Mitchell de que l'equip està preparat, doncs jo m'ho crec, però vull que es demostri. Vol dir que realment els jugadors de l'Atlètic han de notar que qui juga la permanència és el Girona i que ells han de tenir aquesta sensació de que si perden no passa res. No? Quin Atlètic m'espero? Bueno, un Atlètic competidor, com sempre, de l'estil del Cholo, que tampoc els deixarà estar destensats. És a dir, jo no he vist mai l'Atlètic de Madrid destensat amb Cholo a la banqueta. Llavors, és difícil, per mi més difícil pensar que trobarem un Atleti de Madrid adormit i que li posarà les coses fàcils. Independentment de com surti, el que està clar és que el Girona ha de saber el que es juga i ha de saber que no pot donar cap pilota per perduda, que jugui qui jugui, perquè Mitchell també ho ha dit, no? Haurà d'administrar aquests minuts per als jugadors que porten més càrrega. Jugui qui jugui, ha de ser ben conscient de que el club, no l'equip ja, el club es juga moltes coses. I entre elles això que heu explicat, que és el creixement, no? I això ha de passar per davant de tot, davant d'individualitats, davant de tot, i s'ha d'anar pels 3 punts.
2: Anem al debat del nou. A veure, Solà, Estuani quants minuts va jugar a Vallecas?
0: A Vallecas...
2: poca estona.
0: 10, no? Potser.
2: Sí, 10. 10 a tot estirar. I va fer el gol de l'empat vital. Va jugar més minuts, en aquest cas, dijous, contra la Reial.
0: Tota la segona part.
2: Tota la segona part sencera. I aquí va arriscar una mica Mitchell, eh? Després ho va explicar a la roda de premsa. Va reconèixer que estava infiltrat i que aquests problemes al genoll, doncs, l'obliguen a infiltrar-se, a anestesiar-li el dolor, i per això va poder jugar i que, després de parlar amb ell, doncs, van optar perquè jugués a la segona part. Què creieu que farà Mitchell demà? Entenc que per ser titular no està, i que si hem de repetir alguna cosa, repetirem la fórmula de dijous, no, Solà?
0: A més a més, hem de tenir en compte que està percebut de sanció.
2: Clar, què interessa més, que jugui demà o que jugui a l'últim partit contra l'Elx? Hi ha el risc de la cinquena groga.
0: Jo diria contra l'Elx. Demà quieta la banqueta i si realment es necessita, perquè la situació és límit, doncs fer-lo jugar com ha passat, per exemple, a Vallecas. Ja. Però vaja, si s'ho poden estalviar, segur que s'estalviaran, perquè la seva edat tampoc és bo que es vagi infiltrant el genoll cada dos o tres
2: 39
0: dies.
2: 39 anys, no oblidem. A veure, Jordi, tu què faries amb el tema?
0: A mi m'agradaria tenir-los, però...
4: Sí, a veure, jo... El cor diu, escolta, Estuany a titular, el cap diu no pot ser de cap de les maneres, per tant... Que jugui una mica amb el tempo i a veure que, si es necessita o no. A veure, no tenim un gran record d'un últim partit de la temporada entre el Girona i l'Elx pel que fa referència a Estuani, suposo que us en recordeu. Sí. En aquell partit per pujar primer, Estuani va ser expulsat i el Girona va acabar perdent d'una manera lamentable en els últims segons del partit, però jo també el cap em diu que seria molt més sensat que estigués de la manera que estigui, però que hi estigués davant de l'Elche de totes i que només se l'utilitzés davant de l'Atlètic de Madrid. Ara bé, vull dir, si fos necessari, perdó que no he acabat la frase, ara bé, jo crec que demà és un partit també que és molt important, és a dir, i demà s'ha d'anar pels 3 punts, i per això, com deia la Susi, el gran problema no el veig mirant a l'Atlètic de Madrid, el veig al Girona. El Girona que va jugar contra la Real és el Girona que jo vull veure. No va anar bé, però com a mínim va jugar amb intensitat i amb ganes, cosa que no es pot dir de la primera part del dia del Mallorca, d'alguns moments del partit contra el València i el Betis, i fins i tot jo diria que en segons 15 minuts del Rayo, és a dir, contra la Real va voler i no va poder, però es va jugar amb molta intensitat. Una vegada més, és clar, costa el gol a l'Estuani, no pot fer molts gols, no els pot fer tots, però és que ningú més fa gols si no els fa l'Estuani, i el problema és que en defensa el que cedeixes una miqueta i es va cedir, altra vegada hi va haver-hi una jugada que ha tornat a marcar una miqueta Gazzaniga, perquè va cedir un córner que segurament no tocava i va fer l'estàtua, perquè ell no és de sortir en el moment de tirar aquest córner. Per tant, el gran problema per mi està quin Girona veurem demà. Jo crec que els jugadors que surtin sortiran a per totes, però escolta, estan jugant contra l'Atlètic de Madrid, que és un gran equip, tot i que, posats a fer, el Girona, quan ha jugat millor aquest any, ha jugat contra equips que en teoria són superiors amb ell, perquè si mirem, i ara amb el gol a Baraj, quan fem sumes i restes, veiem que el Girona, contra qui no ha donat la talla, ha estat contra els equips que estan a baix.
2: Sí, de fet, ja ho hem explicat, ja ho hem explicat dijous, en qüestió de triples, quàdruples, quíntuples empats, gairebé sempre el Girona en surt perjudicat. Per tant, és important puntuar, i si pot ser, començar ja demà diumenge i no deixar-ho tot per l'última jornada. Susi, la teva opinió, Estuani, demà, què hem de fer amb ell? El guardem? Arrisquem?
3: Un jugador que no ha pogut entrenar la darrera setmana no ha de jugar, però degut a la importància del jugador ha d'estar a la banqueta, i per tant, si la situació és límit, és a dir, si tots els resultats van en contra, potser te l'has de jugar i l'has de fer sortir. Jo, si me'l pogués estalviar, me l'estalviaria, en el benentès que tu jugues tota l'última jornada, però prefereixo que estigui allà i que, sobretot, que no surti d'inici, perquè que hi hagi algun jugador més jove amb més recursos físics que cansi els centrals de l'equip contrari, i així tu, quan surti Estuani, ja li puguis donar certes facilitats. Per tant, que estigui, però si no cal, no cal utilitzar-lo.
2: No hem d'oblidar que...
0: Perdona, amb això que estem dient, perdona, si, David, Estuani ha funcionat quan ha jugat 10-15 minuts al final. Per tant, sí que és veritat que tothom...
2: Sí, però mira, dijous juga la segona part sencera, sí, i marca,
0: sí,
2: eh?
0: Sí.
3: Però
0: sí,
3: perquè però anaves perdent, era límit ja, eh?
0: Clar, vull dir que no, és que l'has de posar quan toca, perquè quan ha jugat de titular...
2: Clar, és que no hem d'oblidar que són 3 partits en una setmana. 3 sí. partits en una setmana, que aquí també
0: I
2: el Michel calendari...
0: I Michel ha reconegut que hi hauria, evidentment, rotacions i que estava calculat pel cansanci.
2: Sí, però rotacions quines? Quines rotacions pot fer demà, Michel? Perquè al final t'hi jugues tant que...
0: Va fer descansar Sigankov la setmana passada, sí. El dijous...
2: Blin jugarà, no, per exemple?
0: Bé,
3: Fran
0: és que...
3: Beltran.
0: Sí, a darrere
3: part,
0: no ho tinc
3: també.
0: Tan clar, perquè on hi ha més desgast segurament és al mig del camp, a la davantera, a les bandes que corren més.
2: Sí, per exemple, Fran Beltran, que va ser suplent al partit contra la Reial, aquest el veiem tot titular, no?
0: Podria ser, sí.
3: Podria ser.
2: I quin canvi us imagineu que pot haver-hi dels que van jugar dijous? Per exemple, Unahi, que no l'hem acabat de veure brillar en aquests moments importants de la temporada, eh? Creieu que demà li toca banqueta?
0: No.
4: No.
2: Demà hi serà,
4: no,
2: eh?
4: per una raó, i deixem dir aquest no que hem dit tots tres i que hem coincidit. A veure, Unahi, que algú li ha retret que en algun partit no ha estat a l'altura...
2: Home,
4: que no
2: aquesta setmana no podríem dir que ha brillat.
4: I això és veritat.
0: Dijous,
4: no,
0: dijous sí que
4: però fixa't
0: bé.
4: Una cosa, dijous és l'únic jugador que fa coses intel·ligents, interessants al camp, i és el jugador que dona aquella pilota que Arnau centra perquè després es torni la clavi. Això el problema és que el Girona no té en aquests moments ningú més que ho pugui fer-ho, perquè Lemar que ho podria fer-ho tampoc està a l'altura. Unahi, havent fet alguns minuts, diguem-ne, permeteu-me una expressió que és una mica burda, que ha estat una mica perro, per dir-ho d'alguna manera, que no ha fet el que havia de fer i se li ha notat, i això ha fet que la gent s'hagi emprenyat, ha d'estar al camp perquè és l'únic jugador diferencial que té en aquests moments el Girona.
2: Bé, ara continuo i us demanaré alguna coseta més d'aquest partit de demà al Metropolitano. Però abans, Wembley es mou ara sí, finalment, al marcador en aquesta final de la CAP entre el City i el Chelsea, al fons.
5: S'avança el City, minut 25 de la segona part, gol de Semenyo, al món al revés, jugada d'extrem de Haaland, que és el que fa la passada de la mort, i acaba rematant l'extrem del City al fons de la porteria. Diríem que és un resultat just pel que s'ha vist en el partit, tot i que a la segona part el Chelsea havia millorat bastant. Rematada d'Esperó de molta qualitat a la centrada de Haaland, i el Chelsea que ara haurà de buscar l'empat quan queden 20 minuts pel final del partit.
2: Molt bona rematada, per cert, perquè està d'esquena a la porteria i remata amb l'Esperó i l'ajusta al pal.
5: Sí, sí.
2: Gran rematada, gran gol del City, que s'avança en aquesta final de la FA Cup. Ho celebra Pep Guardiola. Queda que, però, encara molt partit. Ha començat a les 4, per tant, som a l'equador de la segona part.
5: Sí, que es portem 20 minuts, que és 25 minuts. Sí, queden uns 20.
2: Bé, 1-0 guanya el City davant del Chelsea. A veure, jo no sé per què crec molt en les casualitats del destí. I això que el Girona jugui l'última jornada contra l'Elge a Montilivi, evidentment en remet a allò que va passar en aquell play-off d'ascens per pujar a primera divisió en plena pandèmia, amb el camp buit, i el Girona a la pròrroga, Solà, recordem-ho, a la pròrroga, quan aleshores s'enfrontava a l'Elge, que havia acabat millor la classificació a la Lliga, i per tant, en cas d'empat, pujava, era així, oi?
0: No
2: era
0: el
2: Girona que pujava.
0: Sí, no era
2: en cas d'empat
0: pròrroga,
2: pujava...
0: En cas d'empat a zero anàvem a la pròrroga i si no hi havia gols pujava el Girona. Però...
2: Pujava el Girona, correcte, però el gol va ser abans de la pròrroga, perdó.
0: Sí,
2: va ser abans de la pròrroga, el va fer Pere Milla.
0: 90 i pico.
2: 90 i pico. No sé, penso que el destí ens ha guardat un bon final i és poder jugar aquesta final contra l'Elx, guanyar-la i de passada, més enllà de quedar-nos a primera, poder treure'ns l'espineta d'allò que va passar ara fa unes quantes temporades. Susi, no sé si ho veus també.
3: Home, sempre si pots treure d'aquesta espineta per l'afició que no podia ser al camp en aquell primer partit, sempre és bona cosa. A mi em dona esperances que si s'arriba en aquest moment es pugui jugar a Montilivi, perquè si no fos així ostres, ho veuria difícil. L'Elx és un equip que juga molt bé futbol, no ho oblidem, ha anat bona part de la temporada de la meitat en amunt, és veritat que s'ha enfonsat aquesta segona part, però és un equip que a mi em fa cert, més que respecte, em fa certa por. Tot i així, bé, és una final que el Girona no juga habitualment finals, ha jugat, crec, la final de la Copa de Catalunya i l'ha guanyat, que és l'únic títol així com a equip professional, i per tant serà una final a Montilivi. No sempre es pot viure un partit així, per tant, tant de bo hi arribem i tant de bo en sortim guanyadors.
2: Molt bé. Ara us demanaré a tots tres quins creieu, ho faré també després a la tertúlia amb els nostres col·laboradors de l'Espanyol, amb el Sergi Mas, amb l'Àngel Morales i amb el Sergi Andreu, quins creieu que són els dos equips que baixaran a segona divisió? Jordi.
4: És que és complicat dir-ho, però jo crec que Llevant i Elx tenen molts números.
2: Llevant i Elx, molt bé. Susi?
3: Elx, segur, i possibilment
0: sí,
3: també diria
0: si no,
3: Llevant.
0: Malament. Si no,
3: sí,
0: vaig
3: exacte.
0: Malament,
3: Exacte. Possiblement també diria Llevant.
2: Vale. I tu, Solà?
0: Elx, i ara no recordo quin dels dos, si Llevant o Mallorca, juga l'última jornada al camp del Betis.
2: Al camp del Betis i juga al Llevant, sí.
4: El Llevant.
0: El Llevant, exacte, perquè el Mallorca té...
2: Rep l'Oviedo.
0: Sí. Per tant, baixaran l'Elx i el que perdi del partit de diumenge, Mallorca o Llevant.
2: Molt bé, doncs coincidiu tots. M'agrada que no digueu el Girona. Em sorprendria, que ho diguéssiu. Però escolta, si ho penseu, ho podeu dir.
0: La Susi potser ho creu, però no s'atreveix a dir-ho.
3: No. És que no, no, no, no, no.
4: no reflectim una miqueta el que està passant. És a dir, a mi una de les grans sorpreses que m'hem portat, diguem-ne, en aquestes últimes setmanes, és que malgrat els números, malgrat el que veiem, hi ha una gran part de l'afició del Girona que té coll avall que el Girona baixarà des de fa dos o tres jornades.
0: Perquè som uns negatius de... Som uns negatius de collons.
4: Ho som, però és així o no és així, Eduard?
0: Sí. Hi ha molta gent que sí, però és que hi ha molta gent que pensa... Hi ha molta gent que pensa que el Girona està a segona divisió fins i tot després d'empatar el Camp del Madrid, eh?
6: No, però jugant com dijous és difícil. Serà difícil baixar.
2: Tant de bo que repetim el joc.
4: Hi ha dues coses, si m'ho permets. Una, jugant contra un gran equip, que és l'Atlètic de Madrid, i el Girona ha jugat bé contra els equips. I l'altra és que l'Elx juga molt bé, i jo, algú ha dit, i ho reafirmo, i en el partit d'anada, que es va perdre d'una manera clara, el Girona no va competir. Competint el Girona contra l'Elx, el Girona ha de guanyar.
2: Elx-Getafe, recordem-ho demà, que el Getafe, sí, en aquest partit del Martínez Valero, s'hi juga plaça d'Europa League, que ara mateix tenen. L'equip de Bordalàs és en plaça d'Europa League, per tant, no ho tindrà fàcil tampoc l'equip de Saràbia, l'Elx. Controlarem aquest partit de Maltotgira, com també el Llevant-Mallorca, que és un partit troncal. L'Oviedo a la vez, a veure si l'Oviedo, que ja ha perdut la categoria, dona un cop de mà i és capaç almenys de puntuar davant de l'Alavés. I, òbviament, el partit del Girona, el Metropolitano i el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Tot demà ho seguirem en directe en una penúltima jornada apassionant que començarem en directe aquí al Tot Gira a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, Solà. Bon viatge cap a Madrid. Demà amb en Xevi.
0: Molt bé. Sí, demà a primera hora jo, ell podrà dormir una mica més.
2: Jordi, que no pateixis gaire i no facis anar molt les matemàtiques, que si no ens explotarà el cap.
4: Patirem i que tinguem sort.
2: Això mateix. I Susi, t'espero aquí a l'estudi demà, eh?
6: Ens veiem demà.
2: Adéu-siau.
6: Adéu.
4: Adéu-siau.
2: Vinga. 22 minuts i seran les 6 de la tarda. Ara de seguida tindrem protagonista d'excepció per parlar del que ha passat avui al Gran Premi de Catalunya, al circuit Barcelona-Catalunya, victòria a la cursa sprint d'Àlex Márquez. Però abans, vull fer un cop d'ull als marcadors. Recordeu que la final de l'FA Cup de futbol a Wembley està guanyant el City 0-1, respon al Chelsea, reacciona l'equip de Londres.
5: Doncs Déu-n'hi-do, l'ha tingut Enzo Fernández primer amb una rematada que ha sortit lleugerament desviada i ara el Chelsea ha reclamat un penal que l'àrbitre no dona, però està al límit, El podria haver xiulat i no hagués passat res, per tant, el Chelsea intentant igualar el City en aquesta final de la CAP.
2: Per cert, d'aquí una estoneta, 6 de la tarda, tindrem una altra final. Bé, no és l'última ronda, és la tornada de les semifinals, però és un partit de caixa o faixa pel Reus, que el play-off descens a la primera ref, avui juga en el camp de l'Ourense, té l'oportunitat de passar la final i, per tant, jugar-se a doble partit l'accés, l'ascens a la tercera categoria del futbol espanyol. Ourense-Reus, 6 de la tarda i en directe per Esport 3 i tenim ja l'11 de l'equip català.
7: Parla la porteria, defensa de 5 per Benito, Andy, Requesens, Morales i Casals, mig del camp per Ramon Folk, Sandro Toscano i Xavi Jaime i doble punta amb Ricardo Bas i Fran Carbia.
2: Recordeu, a l'anada, empat a 0. Per tant, si el Reus guanya, el Reus serà equip de final i podrà jugar, doncs, a doble partit l'ascens a la tercera categoria del futbol espanyol a la primera ref. Hoquei patins, Copa de la Reina, semifinals. Com tenim el Fraga Vilassana, Macià?
8: Guanya l'equip català, guanya el Vilassana d'Ibars. Ara mateix 0-1, ha tingut dues ocasions pel 0-2, però fins ara, en aquesta segona part, qui domina són les de la franja. De moment, però, guanya el Vilassana 1-0 a 13 minuts i mig pel final.
2: El play-off, quarts de final, primer partit entre Barça i Noia de l'Hockey Lliga. El Barça pren la davantera.
7: Sí, sembla que s'endurà el partit a l'equip de Ricard Ares, 2-0. Barça 2, Noia 0, el partit a la recta finalíssima.
2: I a la Lliga Femenina de Futbol Sala, ara mateix, Pau Masmartí, les Corts estaria salvat?
9: No, perquè està perdent per 1-2 contra l'Ourense. Falta de poc més de 5 minuts perquè acabi el partit.
2: Hauria d'aconseguir-ho a les dues últimes jornades. Tenen marge. Però, òbviament, si avui empaten o guanyen, ja estarien matemàticament salvades. Ara, però, perden 1-2 davant de l'Ourense. El Penyes-Plugues estaria ara mateix encara en vida per aconseguir la permanència?
7: Sí, senyora, estaria encara en vida. Guanyaria una vida perquè està guanyant per 2-1 a l'Alcantarilla.
2: Una pausa i de seguida tornem.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Que veus la nit de Sant Joan.
13: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
14: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
15: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
16: Què li has fet a la meva filla?
17: Passó algo con Manuela?
18: No passó nada.
14: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
19: Clar que no.
14: M'ho jures.
19: El meu fill no pot pagar això.
15: Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat. Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3Cat. Disponible a les principals plataformes digitals.
10: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
16: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
18: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
19: Us esperem! Serà brutal!
15: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
20: Els matins del cap de setmana, el suplement...
21: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
22: Crec que no vindran aquest cop, eh?
21: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
22: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de Sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de Lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de Lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del Sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del Sol ells l'expliquen, sí, sí.
20: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
22: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
20: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
23: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
20: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
24: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
20: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
24: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
23: El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
20: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Si avui hi ha la final de la Copa, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
25: Abans de la gran final d'Oslo, el Barça busca completar un any més el triplet domèstic amb la Copa de la Reina.
20: Segueix la final de la Copa amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
25: Avui, a partir de 8:45 del vespre, final de la Copa, Barça-Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
20: La transmissió de la Gelmà. Arriba l'hora de la veritat.
26: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de parada.
20: La penúltima parada.
27: La torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut i el gol!
20: Les emocions al límit.
28: Escuari fa un patata! Que torna a posar el Girona. No sé si a prop de la permanència o no.
20: El tot o res.
29: Fa marcant Villa! El gol que tant desitjava!
20: El drama del descens.
30: El Girona surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
20: Aquest diumenge el tot gira Osasuna Espanyol.
31: L'obrera el gol, el picapedrer de l'àrea.
20: I Atlètic de Madrid Girona.
32: Uruguaio de la meva vida.
20: I tots els partits dels rivals directes. Estàs preparat? Tot gira.
33: Tot gira.
20: Amb David Clopés.
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do que ens espera demà, 7 de la tarda, d'aquelles jornades en què treballar fent ràdio està molt bé, però també posant-nos a la pell dels aficionats, demà no ho passaran bé, perquè, òbviament, tant els aficionats de l'Espanyol com especialment els del Girona patiran moltíssim per veure si els seus equips aconsegueixen la salvació. Ho explicarem tot demà en directe a partir de les 7 de la tarda. A veure, me'n torno cap al circuit de Catalunya. Damià Aguilar, encara ets per aquí, oi que sí?
34: Bona tarda, sí, encara, encara.
2: Molt bé. Hi ha moviment encara per aquí, en el circuit?
34: Home, sempre hi ha moviment. Pensa que aquí hi ha gent que es tira moltíssim, entre altres coses perquè sortir del circuit, havent acabat la cursa d'esprint, doncs fa que t'estiguis una estona a la carretera que no voldries. Per tant, si tens allà on anar, que t'obrin una porta i puguis prendre alguna cosa, doncs no està malament.
2: Molt bé. Escolta'm, no has vist el Marc Márquez, que recordem el van operar fa ben poc i que ja era de preveure que no es deixaria veure per aquí pel circuit?
34: No, avui no hi era i no crec que vingui, no.
2: L'Àlex Espargaró, l'has vist?
34: L'he vist, sí, l'he vist.
2: I com te l'has trobat? Com estava?
34: Home, camina, no? Està bé. Vull dir, la veritat és que tenint en compte l'últim accident que ha tingut i que la recuperació serà complicada, doncs fa patxoca veure que tira endavant i que s'està recuperant. Insisteixo que serà segurament una recuperació lenta, però perquè trencar-se quatre vèrtebres no és qualsevol cosa, però afortunadament esperem que pugui tornar el més aviat possible perquè li espera molta feina desenvolupant la onda de 850 centímetres cúbics.
2: Recordem que és pilot provador d'onda des del 2025, des de l'any passat.
34: I pilot reserva, és a dir, que hauria pogut fer alguna cursa com a convidat aquesta temporada i no ha pogut ser precisament també per la lesió.
2: El tinc connectat. Hola, Aleix.
0: Què tal? Bona tarda.
2: Ja ets a casa?
0: Ja sóc a casa, sí.
2: Ho tens al costat, això, eh?
0: Sí, està a prop i realment... Mira, avui ha sigut el primer cop en molts anys que estic a una grella de MotoGP al circuit de Catalunya vestit de carrer sense córrer. Se m'ha fet una mica estrany, però sí, segueix sent el Gran Premi de casa.
2: I et fa il·lusió igualment ser-hi? És a dir, perquè clar, a vegades els que heu competit i que heu estat allà, a vegades veure-ho allò vestit de carrer, ostres, hi ha qui no ho pot suportar i prefereix no veure-ho.
0: No, és un lloc màgic. Jo quan entro per la porta del circuit i veig el túnel amb circuit de Catalunya, benvinguts, se'm posa la pell de gallina, encara que sigui per anar amb la bici, per venir a veure una cursa o pel que sigui, sempre és un lloc que et porta molt bons records.
2: Ara deia el Damià, com l'has vist? Li preguntava a l'Aleix i diu, camina. Clar, impacta, quan dius això, camina. És que et vas trencar coll i barres, et vas trencar quatre vèrtebres en un test a Malàisia, a l'abril. Les imatges que veiem de tu a l'hospital, que no et podies ni moure, home, ens van encongir el cor. I veure't avui caminant pel circuit ens ha fet molta il·lusió, per això també et volíem saludar, per saber com estàs tu.
0: Sí, no, us ho agraeixo. Realment ha sigut la caiguda més dura de la meva carrera esportiva. Una de les vèrtebres estava tocant la mèdula per mil·límetres camino. Ha faltat molt poc, em van tenir que operar a la de Xeus, però clar, em vaig fer mal a Malàsia, a Kuala Lumpur, llavors el viatge per tornar va ser un calvari. Ha sigut realment complicat, però un cop més a la de Xeus van fer una feina excepcional fixant la vèrtebra i ja et dic, ara fa just un mes de l'operació i ja aquesta setmana començo a moure'm. Hauria de portar segurament el corset encara un parell de setmanes més, però em feia molta il·lusió venir al circuit i poder fer mig veure que estic bé, que vaig recuperant i també tornar a veure tot l'equip d'Onda. Com deia el Damià, tinc moltes ganes de tornar, no? Perquè és un projecte molt ambiciós, molt, molt bonic. Em fa molta il·lusió doncs, desenvolupar la 850. És un reglament totalment nou, una moto de zero i espero estar bé en un parell de mesos per tornar a pilotar.
2: Camines amb certa normalitat?
0: Sí, camino amb normalitat. Sí, eh? És cert, sí, que segueixo amb dolor, que realment caminava bé perquè ajuda a la calcificació dels ossos, però quan estic molta estona de peu, doncs tinc molt mal i em tinc que tornar a estirar, encara tinc dolor, però, clar, realment el primer mes hauria d'haver estat estirat a un llit i no moure'm, i ara tot just fa un mes i ja camino i em noto bé, però també he fet tot el que he pogut a nivell de recuperació, moltes hores a la càmera hiperbàrica, fent indiva, amb fisios, per intentar accelerar una mica la recuperació.
2: Bé, tots els pilots sou cul de mal seient, no podeu estar quiets.
0: Exacte. És realment per nosaltres molt complicat, tot i que aquest cop tinc que dir que estic fent bastant de bondat, bastant cas al metge, al neurocirurgià, perquè realment ha sigut una lesió, ja et dic, complicada i s'ha de saber quan es pot apretar i quan no.
2: Escolta'm una cosa. L'any passat recordo que com a provador vas tenir 5 wildcards amb Honda. Ah. De 2026 encara en queda bastant. És molt bèstia si et dic si et veus algun dia del 2026 amb una wildcard competint?
0: No, a mi de fet no em desagradaria, és a dir, no està previst per part de l'equip de proves d'Onda perquè estem centrats ja en el projecte 850, que és una moto totalment diferent, amb pneumàtics Pirelli més de Michelin, llavors diguem que el prototip 1000, que és amb el que hauria de córrer aquest any, en principi no l'agafaré més ja, llavors seria difícil, només seria l'opció si algú es fes mal, que no ho desitjo, per substituir-lo.
2: Per això ho dic, Aleix, perquè a vegades saps que les oportunitats sorgeixen quan menys t'ho penses.
0: Sí, no, jo estaré preparat, ja et dic, jo penso que a finals d'agost, setembre, espero estar preparat i Déu no ho vulgui, però si passés alguna cosa, doncs estaré disponible.
2: Escolta, com has vist la cursa sprint? Què t'ha semblat l'Àlex? El veus també favorit per demà la cursa llarga?
0: Sí, s'han fet bons els pronòstics. Jo crec que tot el cap de setmana estan demostrant a l'Àlex i al Pedro que són els pilots amb més ritme. M'esperava que l'Àlex fos més superior l'última part de la cursa i el Pedro menys, i ha sigut una mica al revés. L'Àlex ha començat molt bé i al final de cursa s'ha vist el Pedro més fort. No sé si és un indicatiu de cara a demà, que la carrera a Barcelona sempre és molt llarga pel desgast dels pneumàtics, però segueixen sent els dos favorits. Me n'alegro per l'Àlex, que hagi tornat després d'un inici complicat, després de l'any passat tan bo que va fer, que hagi pogut tornar a brillar al Gran Premi de casa, i demà la cursa serà divertida entre els dos.
2: Demà, si dius entre els dos, tu veus que això serà una lluita entre Costa i Àlex Márquez?
0: Sí, jo no veig a ningú més que estigui a prop. Dijen Antonio normalment fa bons finals de cursa, però jo penso que l'Àlex i el Pedro són els dos pilots amb més ritme, però ja et dic, demà no serà qüestió el que guanyi, no serà el pilot més ràpid, sinó el que mantingui millor els pneumàtics. I avui, al final de cursa, el Pedro m'ha sorprès gratament.
2: Molt bé. Escolta, com a bon culer que ets, t'ho he de preguntar. Saps que avui Lewandowski ha anunciat que ho deixa, que marxa del Barça quan acabi la temporada i que demà al Camp Nou, per tant, es podrà acomiadar de l'afició. Com definiries Lewandowski i el seu pas pel Barça aquests 4 anys?
0: Buah, com un treballador nat. És un exemple, quan encara veus fotos d'ell físicament, és una passada l'edat que té, el que s'ha cuidat, el que ha treballat. Sobretot va arribar al Barça amb molta il·lusió, perfil baix i realment molt il·lusionat de venir a Can Barça. S'ha adaptat molt bé aquí amb la seva família i realment ens ha donat molt. Jo crec, per un jugador que estava al final de la seva carrera esportiva, l'hem disfrutat molt i no serà fàcil trobar-li un recanvi i trobar un nou com ell ara.
2: Els metges et deixen anar al Camp Nou demà? O farem bondat?
0: No, ojalà, però demà, de fet, aniré menys rato al circuit, però aniré a la parrilla a veure la sortida, la cursa, i després tornaré a marxar, perquè ja et dic, avui he posat una mica, però bueno, la il·lusió a vegades et fa tenir estar una mica millor.
2: M'ha fet molta il·lusió, ens ha fet molta il·lusió amb el Damià, tornar-te a veure pel paddock, veure't ja a prop de l'asfalt, i tant de bo t'hi veiem ben a prop ja sobre d'una moto, senyal que aquestes vèrtebres estaran ben soldades i tot ben curat. Cuida't molt, Aleix.
0: Moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres, com sempre.
2: Que vagi molt bé. L'Aleix Espargaró, en directe, com falten 8 minuts per les 6 de la tarda. Damià, escolta, per ja tancar amb el circuit, m'has dit que volies parlar també de l'inici del Mundial de Trial a l'aire lliure, perquè avui ha començat aquesta matinada passada, amb la primera prova al Japó, ha guanyat Toni Bou, això no és notícia, però el que sí és notícia és que els pilots estan enrabiats amb l'organització. Explica-m'ho bé.
34: Aviam, la notícia pel que fa al resultat és primera victòria de Toni Bou, primer líder d'aquest Mundial, primera victòria de... ara m'ha marxat del cap. La nostra campiona del món de trial,
2: la Berta,
34: també ha guanyat aquesta cursa. Què està passant amb la nova reglamentació? Doncs ara escoltarem Toni Bou, a Catalunya Ràdio. Però ja sabeu que aquest home guanya any rere any. I el que vol la Federació Internacional és posar-li complicat, perquè vol competitivitat i no vol que aquest paio s'ho acabi menjant absolutament tot. Què han fet? S'han inventat, entre cometes, una nova manera de competir. Molt bé. Què passava l'any passat? L'any passat teníem 4 curses cada cap de setmana, 2 del dissabte i 2 el diumenge. Això es manté en la categoria femenina i en la categoria trial 2, que és la segona divisió dels homes. Què passa amb la primera divisió? Doncs que la primera cursa del dissabte o del diumenge és una cursa normal, però la segona l'han canviat i s'han inventat una superpol, una final i una superfinal. I avui hi ha hagut un conat a Motegi, a Japó, hi ha hagut un conat de boicot per part dels pilots. S'han posat bastant durs amb la Federació Internacional. Fons de la Federació Internacional em confirmen que efectivament han parlat amb els pilots, ells ho diuen així, i que estan sempre oberts a qualsevol idea que tinguin els pilots de cara, doncs, a millorar la situació i a avançar. Els pilots pensen que aquesta nova reglamentació, que la Federació Internacional pensa que anirà molt bé per l'espectacle, doncs no està ajudant a l'espectacle. Penseu que Toni Bou ha guanyat avui la cursa amb Jaime Busto per segons. És a dir, han empatat a punts i han decidit la victòria per segons. Quan han acabat, la gent del trial sempre sap qui ha guanyat, i avui no ho sabien. I això ha enrarit una miqueta, doncs, tota la situació. Aquesta és la situació ara mateix. Segurament hi haurà algun canvi organitzatiu, i aquestes són les declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Ha sigut un dia amb molta pressió, molts nervis. Hem aconseguit l'objectiu d'aconseguir els 40 punts, però la veritat que ha anat molt just. Serà molt difícil aquesta temporada amb el nou reglament. És un risc increïble, evidentment, doncs, que guanyant tants anys consecutius els reglaments mai t'afavoriran. Sempre intentem trobar la part positiva. Serà complicat. El millor és que hem començat molt bé aquí a la primera carrera a casa d'Honda, i hem de seguir amb aquesta motivació. Sabem que serà un any d'altibaixos, també amb la meva espatlla doncs, a la segona volta he patit una mica més, així que és un any molt difícil, però lluitarem a tope.
2: Bé, guanya sempre Toni Bou, però ja veurem si aquest any, amb tot plegat, l'espatlla, la normativa, si té més dificultats o no per tornar a guanyar el títol mundial a l'aire lliure. Ja va guanyar l'Indoor aquest mateix 2026. Pròxima cursa serà, o pròxim gran premi, serà Andorra.
34: No, i de fet encara han de competir, aquesta matinada
2: sí, demà torna a haver-hi. Bé, aquesta nit sí. Hi ha de nou
34: cursa
2: puntuable, exacte.
34: Correcte, tindrem els resultats a primera hora del matí. A més, en aquest any, com comentaves, l'any que podria aconseguir el títol 40, que compleix 40 anys.
2: Això mateix. Gràcies, Damià, que vagi bé.
34: Adéu.
3: I un últim apunt de motor, perquè Pepe Martí ha fet el primer podi de la seva carrera a la Fórmula E, en una cursa que s'ha disputat ara fa una estona. Ha estat a Mònaco, el mític circuit de Monte Carlo. Ha acabat tercer, remuntant des de la 16a posició. De fet, havia acabat quart, però gràcies a una sanció a Dan Tectum, que havia acabat tercer, doncs l'han penalitzat i Pepe Martí ha acabat pujant al podi.
4: Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
2: 4 minuts i les 6 de la tarda i ara mateix la imatge és la de Pep Guardiola celebrant el títol de l'FA Cup amb els seus jugadors del City. Alfons.
5: Efectivament, el City s'ha acabat imposant per 1-0 al Chelsea. N'hi ha hagut prou amb aquest gol de Semenyo, del ganès, al minut 25 de la segona part, amb assistència de Haaland. Quan el partit ja estava trencat al final, el City n'ha tingut moltes per sentenciar, no ho ha fet. S'ha vist un partit bastant desorganitzat avui, bastant dolent, ho hauríem de dir així. Però vaja, Noel Gallagher celebrant-ho també a la llotja de Wembley. És el títol número 41 per Guardiola, 20è amb el City, tercera FA Cup, 8a pel City en total. Guardiola segueix fent història, no queda tan lluny de Ferguson ja, em sembla, com deu ser el segon entrenador amb més títols després de Ferguson, que en tenia, crec, 49.
2: Ara ho mirem. Tant, sí, va escurçant distàncies.
5: Segon títol per Guardiola i confirmar, això sí, la temporada catastròfica d'un Chelsea que no anirà a Europa perquè no ha guanyat aquest títol que li donava accés i que segueix en novena posició a la Premier.
3: Ferguson, 49 títols, Guardiola amb aquest, 41.
2: No, es va apropant, en queden 8, i com que diu que continua, doncs veurem si el supera o no, almenys amb el City. Altra cosa és que marxés, que canviés d'equip i guanyés més títols Guardiola ja amb un altre club. Per cert, el City, que pot guanyar encara la Premier. Té 79 punts l'Arsenal, en té 77 el City. Queden dues jornades. Veurem si l'Arsenal ensopega i el City ho aprofita per guanyar també la Premier League. Gràcies, Alfons.
5: A vosaltres.
2: Bones notícies també que ens arriben des de Gijón. Ja sabeu, en joc des de quarts de cinc, la primera semifinal de la Copa de la Reina d'Hockey Patins entre Fraga i Vilassana. El Vilassana ha fet el segon, Macià.
6: Doncs sí, ha marcat el segon gol també una jugadora argentina de San Juan, la Jimena Gómez. El primer l'havia fet Luchi Agudo i, per tant, 0-2 a 4 minuts pel final, vol dir que el partit està molt ben encarat.
2: El que s'ha acabat ja, Sergi, sí, és el partit del Palau Blaugrana, primer partit de la sèrie de quarts entre Barça i Noia.
3: Se l'han dut el Barça per 2-1, acaba de finalitzar aquest partit al Palau Blaugrana, i ara a les 6 acaba de començar, o està a punt de fer-ho, el Liceo Lleida, també partit del play-off del quart de final de la Hockey Lliga.
2: Més tard, a 7:45, el Calafell Reus, demà Igualada-Voltregà a les 6 de la tarda. I passo també per la Lliga Femenina de Futbol Sala, perquè s'ha acabat, Pau Masmartí, el partit de les Corts. El Les Corts salvat?
7: No, ha perdut les Corts per 1-3, per tant, aquest resultat no els hi permet certificar matemàticament la salvació. Queden dues jornades perquè acabi la Lliga. Les barcelonines s'hauran d'esperar a la que ve per segellar definitivament aquesta salvació que tant està costant. I serà un partit complicat perquè juguen contra el Pollo, que són les segones classificades.
2: Recordem que a les Corts, com li passava avui, empatant ja en fa prou a la següent jornada per estar ja matemàticament salvades. Gràcies, Pau.
7: Merci.
2: El Penyes Plugues, per cert, s'hi juga arribant vida aquestes dues últimes jornades. Ha guanyat el seu partit?
3: I arribarà almenys a la penúltima jornada perquè ha guanyat avui per 2-1, partit que acaba de finalitzar a l'Alcantarilla.
2: Molt bé, i de seguida també 6 de la tarda, el podreu seguir aquí al Tot Gira i també a Esport 3. Comença el partit del Reus a Okouto, al camp de l'Ourense. A l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la primera ref, van empatar a 0 Reus i Ourense, per tant, si el Reus guanya, el Reus passarà a la final per poder pujar a la primera federació. Senyals horaris de les 6 de la tarda, de seguida parlarem de l'Espanyol i com ho veuen des de Cornellà al Prat aquesta penúltima jornada, demà jugant al camp de l'Osasuna. molts pensen que l'empat és el resultat més clar, perquè tots dos, tant Osasuna com Espanyol, quedarien ja virtualment salvats, però ara ho analitzarem tot plegat amb el Sergi Andreu, amb el Sergi Mas i també amb l'Àngel Morales. Ara, abans, notícies. Hola, Berta, què tal, com estàs?
8: Molt bé, bona tarda.
2: Què ens expliques?
8: Doncs que aquesta hora comença al centre de Barcelona una manifestació de suport a Palestina. Els convocants demanen al govern espanyol i també a la Unió Europea que prengui represàlies, diuen, contra el govern de Benjamin Netanyahu. Connectem a aquesta hora fins allà, a Barcelona, Laia Framis.
9: Qui convoca aquesta manifestació és la coalició Pro-Complicitat amb Israel. Ho fa per denunciar una vegada més el genocidi a Palestina i també per recordar el Nakba, el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva arran de la creació de l'Estat d'Israel i la seva política d'assentaments. Els manifestants reclamen al govern espanyol i també a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que li apliquin un embargament d'armes. La manifestació ha de començar a plaça Catalunya. Encara no ha començat a caminar. La intenció dels organitzadors és pujar per Passeig de Gràcia fins a arribar a davant de la seu de la Comissió Europea. Laia Framis, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Gràcies, Laia. Més coses. Les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi per als estudiants de selectivitat gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga, que estan en vaga, recordem, des de fa setmanes. El comitè assegura que aquesta iniciativa tampoc ha estat ben rebuda pel personal de la Fundació Pere Tarrés. Escoltem a Montse Serra, portaveu.
10: Una mica sí que estan provocant com aquest enfrontament i nosaltres ja sabem que algunes d'aquestes persones que treballen amb la gestió de les sales d'estudi, doncs això els hi ha molestat.
8: Els treballadors de les biblioteques asseguren que les negociacions estan encallades i a l'assemblea d'avui han decidit estendre la vaga indefinida a totes les biblioteques del país, no només les de Barcelona, cada divendres i dissabte a partir del 29 de maig. I alerta amb això, un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials, com ara anar de viatge, dinars de feina, per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Així ho revela una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya, coincidint amb el Dia Internacional de la Malaltia. Irene Puig és la portaveu de l'associació en declaracions a aquesta emissora.
11: A nivell emocional és una cosa que afecta i encara limita, i s'ha d'aconseguir doncs, que cada cop hi hagi més comprensió, s'entengui millor, hi hagin més opcions a l'hora de menjar fora de casa.
8: I acabem explicant que avui s'han vist llargues cues a Barcelona per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. Centenars de persones que s'han concentrat a les portes de la botiga Suoig del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge que es diu Pop Royal, que ha estat realitzat en col·laboració amb una marca de luxe que es diu Audemars Piguet i que costa uns 400 euros. Hi ha hagut d'intervenir fins i tot la policia i davant la situació els responsables de la botiga han decidit no obrir.
12: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
13: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
14: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
8: Com escoltàvem ara, l'objectiu de la majoria dels que feien cua no era tant convertir-se en els primers propietaris d'aquest rellotge exclusiu, sinó adquirir-ne per revendre'ls. De fet, els preus de revenda a Wallapop, per exemple, s'enfilen al doble del preu original, uns 800 euros, i en alguns casos arriba fins als 1.800 euros, aquesta febre per aquesta nova presentació del rellotge.
2: Gràcies, Berta.
8: Que vagi molt bé. Fins ara.
4: Estàs escoltant el Tot Gira.
15: I amb tanta polla d'Europa, tanta puta merda d'Europa.
16: Bueno, vale.
4: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
17: Tapi, aquí a Brava Calau.
4: Amb David Clopés.

0: De seguida obrim Sarrià 82 i parlem d'aquesta penúltima jornada en Òptica Perica, Osasuna Espanyol, de seguida amb el Sergi Andreu, amb el Sergi Mas i també amb l'Àngel Morales. Abans, actualitzem marcadors i comencem amb futbol. Playoff d'ascens a la Primera Federació. Comença el partit del Reus al camp de l'Ourense, o Couto.
1: Sí, el partit acaba de començar, primer minut de joc, Ourense 0, Reus 0.
0: Recordeu, el partit d'anada, empat a 0. Qui passi aquesta eliminatòria jugarà la final per passar, per pujar a la Primera Federació. Més coses, segona divisió, que tenim en joc ara mateix.
1: A punt d'acabar el Ceuta 1, Màlaga 4, i a punt d'acabar també el Cultural Llaonesa 2, Eibar 1. Alerta, perquè dos quarts de set comencen dos partits importants, el Racing Valladolid i, en aquest cas, l'Almeria Las Palmas. El Racing pot ser avui equip de primera divisió. Li cal guanyar el Valladolid i que el Maria de Rubi no guanya les Palmes.
0: Lliga CB de bàsquet. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Comença el partit del Girona, del bàsquet Girona, a la pista del Breogán.
3: I comença força bé, amb el Girona guanyant per 0-2, quan gairebé portem 3 minuts de joc. Un Girona i un Breogán que estan diferenciats només per una victòria a la classificació, avantatge pels gallecs, en posicions, per cert, que podrien donar accés a competició europea.
0: Copa de la Reina d'Hockey Patins. Re, pocs segons i podrem explicar que el Vilassana és a la final de la Copa de la Reina de demà a Gijón.
4: Perquè està guanyant 0-2 a 14 segons a crono aturat pel final d'aquest partit. Gols de Luchi Agudo i de Jimena Gómez. El Vilassana esperarà rival del partit que comenci després entre Benvibre i Gijón.
0: Aguantem així aquests últims 14 segons i confirmem aquesta classificació del Vilassana per la final.
4: Doncs vinga, el Vilassana s'ha pres en certa manera la revenja de les semifinals a la Copa d'Europa de la Champions League, en què als penals, no va ser una derrota, sinó que va ser als penals, el conjunt de la franja, el Fraga, va derrotar les catalanes i els hi va impedir lluitar pel títol. Però a la Copa, tot i que sigui un torneig menor, el conjunt català ha sigut en global superior. Hi ha hagut moments de tot, moments en què el Fraga buscava el gol de l'empat, però des del 2-0, el Fraga, que ara mateix capitula, veu com el Vilassana passa en aquesta final de manera totalment merescuda, sense encaixar cap gol avui davant del campió d'Europa, eh? Anna Salvat ha mantingut la porteria 0, 2-0, Vilassana a la final.
0: Doncs podrà el Vilassana defensar el títol de Copa aconseguit precisament la temporada passada. Jugarà el Vilassana contra el guanyador de la segona semi, que comença a les 7 de la tarda, entre el Gijón, les anfitriones, i el Benvibre de Lleó. Gràcies, Macià, fins ara.
4: Bé.
0: Més hoquei patins. Tenim en joc el primer partit de la sèrie de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina entre Liceu i Lleida.
1: Acaba de començar el partit a Galícia, primers minuts, empat a 0.
0: Recordeu que abans el Barça ha superat el Noia 2-1 i, per tant, s'anota el primer punt d'aquesta eliminatòria. També molt pendents avui de l'última jornada a l'hoquei Lliga Plata. Avui sabrem quins dos equips pugen de manera directa. Ara mateix, amb els marcadors que tenim, seria el Manlleu qui superaria el Lloret a la classificació a la Lliga Nord, perquè el Lloret està perdent 2-3 amb el Mataró i el Manlleu, en canvi, fa la feina, guanya 3-4 a la pista del Holaceta. I a la Lliga Sud, ara mateix seria el Vilafranca qui pujaria directe, està guanyant 2-5 a la pista de l'Alcorcón, i l'Espanyol, que és el segon en discòrdia, perd el seu partit davant de l'Igualada, el filial de l'Igualada, Espanyol 1, Igualada 4. Més coses, waterpolo, ja m'ha explicat que avui el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4, ha pogut passar la tanda de penals a la piscina del Buliagmeni, empat a 11 a l'anada, empat a 11 a la tornada, i a la tanda de penals les andreuenques han aconseguit el bitllet per a la final a 4. Però també ara ja pendents del Sabadell, tantes i tantes vegades campiones d'Europa, avui tenen una situació complicada perquè han de remuntar 5 gols en contra a la piscina de l'Olympiacos.
1: I no comença bé el partit perquè al primer quart, Olympiacos 2, Sabadell 1. També ha començat un altre partit d'aquesta ronda entre l'UPSE i el Ferencváros. L'UPSE guanya per 4-2, també el minut 5 del primer quart.
0: També en marxa, ara a les 6 de la tarda, Eurocup femenina de waterpolo. Comença el partit del Catalunya a la piscina del Manna hongarès. Empat a l'anada. Avui el Catalunya busca un bitllet per la gran final.
1: Partit al primer període, el guanya de moment el Catalunya per 1-2.
0: I tenim també Lliga de Waterpolo, busca la final l'Atleti Barceloneta davant del Terrassa.
1: Sí, ara mateix el partit al primer quart, empat a 2 entre Terrassa i Barceloneta.
0: I una de tenis, ha començat ja la final, sí, femenina de Roma.
1: Amb 1:10 d'endarreriment per la pluja a Roma, de fet no s'ha posat la pilota en joc, però ho farà d'aquí pocs segons. Servirà Svitolina, que juga contra Goff, per endur-se aquest trofeu de Roma.
0: Passen 9 minuts de les 6 de la tarda, tornem a parlar d'aquesta Lliga i aquest final emocionant. Ara parlem de l'Espanyol.
5: Sarrià 82.
6: Del bar no sé si han ido, igual han ido al bar del gol norte o el gol sur. A ese puede que hayan ido.
2: La torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut i el gol! Ha marcat Milla! El gol que tant desitjava! Compte, Quique, entra sol a l'àrea, Quique! Quique, per desfer del tot aquest embolic en què es troba immers l'Espanyol.
6: Ara el que hay que hacer es ir a Pamplona a ganar, no especular, ni a verlas venir, ni nada por el estilo.
0: L'Espanyol té la permanència tocada després de la victòria balsàmica de dimecres contra l'Atlètic Club a Cornellà del Prat. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts i és probable que amb un punt puguin seguir a primera la temporada que ve. És a dir, empatar demà a Pamplona seria la salvació, no matemàtica, però sí virtual. El podrien aconseguir demà mateix el camp de l'Osasuna, que tampoc té la salvació garantida, però com l'Espanyol la té ben encarada. De fet, l'Osasuna i l'Espanyol tenen tots dos 42 punts. D'aquí l'interès que puguin tenir amb que això demà acabi amb empat. De seguida agafem calculadora, fem els nostres números i en parlem. Avui, aquest Sarrià 82 amb en Sergi Mas. Hola, Sergi.
7: Què tal? Bona tarda.
0: L'Àngel Morales. Hola, Àngel.
8: Molt bona tarda.
0: I el Sergi Andreu. Què tal, Sergi?
9: Hola, David, què tal? Com
0: el
9: esteu?
0: El Sergi Andreu és molt de números. No sé si Sergi Mas i Àngel Morales també hi heu fet mil i una càbales.
9: Sí, sí, i tant. Compte que potser amb un no potser ens en caldran dos, David? No,
0: ara parlarem, de biscotos i aquestes coses. Però sí, us he de dir una cosa. L'altre dia em va petar el cap quan el Tot Costa vaig sentir Sergi Andreu i va dir que podria haver-hi un empat a 43 punts de 9 equips.
9: Sí, senyor.
0: És brutal, això. Quan vas dir això, en aquest cas baixaria l'Espanyol. En aquest cas baixaria l'Espanyol, oi?
9: Sí, sí. Doncs, sí, en un empat de 9 equips baixaria l'Espanyol, en efecte, però vaja, és una opció molt remota.
0: És molt recombolesca. Ara farem números i buscarem l'última hora de l'Espanyol, però abans, compte perquè comença malament el partit del play-off pel Reus a Okouto, el camp de l'Ourense.
1: Sí, primers minuts de joc, de fet, minut 7 a Okouto, que ha de marcar l'Ourense, gol de Rufo, jugada per banda esquerra de l'equip gallec, centrada al segon pal i gairebé a porteria buida Rufo, doncs que marca el primer gol del partit i li tocarà remuntar al conjunt del Reus Redis.
0: Recordem, el Reus passa el play-off com a quart classificat i el Lourense és un tercer, oi?
1: Sí.
0: És a dir, que en cas d'empat, al final de la pròrroga, pujaria Lourense.
1: Crec que sí, t'ho confirmo, però crec que sí.
0: A veure si ho podem confirmar, perquè diria que aquest funcionament de play-off, tant a la segona com a la primera ref, crec que és el mateix també per la segona federació. A veure, busquem primer l'última hora de l'Espanyol. Sergi, ja és a Pamplona l'equip?
9: Sí, viatjat aquesta tarda. Amb una convocatòria on només hi ha baixes les d'Engongue lesionat i la de llarga durada de Puado. Continuen a la convocatòria un parell de joves del filial, Timera, central francès i el davanter català Lluc Castell. A partir d'aquí, doncs, ja veurem a partir de demà, doncs, esperem que em pugui treure alguna cosa positiva a l'equip.
0: Molt bé. Aquest migdia parla Manolo González, de la sala de premsa. L'has vist més relaxat que en dies anteriors?
9: Sí, una mica més alliberat. Sí, una mica més deixat anar, mica més tranquil.
0: L'altre dia, eh?
10: Més prim.
0: També.
9: Exacte.
10: Tots.
0: És una de les imatges de l'anterior jornada, les llàgrimes de Manolo.
9: Sí. I tant. Home, l'equip ho ha confessat ell avui, eh? L'equip em va sortir molt reforçat anímicament, alliberat. Compte que ha volgut ressenyar que en cap cas hi ha un excés de confiança, però vaja, ell s'ha refermat avui que l'equip, aquesta victòria li serveix per refermar que és capaç de competir i de guanyar davant de qualsevol rival i que l'estat d'ànim de cara al partit de demà i a l'últim partit contra la Reial és un altre.
11: Important perquè et reforça a nivell de confiança, que he dit abans, a nivell d'alegria, no de confiar-te, sinó de confiança, d'anar més, que creus més en tu com a jugador, que creus que has tornat a guanyar, que veus que has tornat a guanyar un molt bon equip i que veus que competint al màxim nivell pots guanyar qualsevol. A partir d'aquí jo no trec la calculadora ni molt menys. El que hem de fer és guanyar. Si guanyem, s'ha acabat i això és el que val. L'altre, podem fer les comptes que vulguem, però mira els resultats que es venen donant últimament.
0: Amb això que ha respost Manolo, suposo que ja estava avançant que ell de biscotos no en vol sentir parlar, no?
9: Mira, exactament. Mira, l'Espanyol i l'Osasuna, ara ho deies, David, tenen els mateixos punts, 42, i un empat al Sadar podrien haver els dos equips una mica a l'espera del que passi a l'última jornada. Ara bé, Manolo, quan li ha entret el tema, ell ha estat bastant contundent, no creu en biscotos, no vol especular, demà ha estat prou clar, sortiran a guanyar.
11: Bueno, que el fútbol tiene estas cosas siempre, que al final en fútbol las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias. Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia. Igual que el partido de la semana pasada o del miércoles es historia, ahora lo que importa es este, no hay futuro. El partido de futuro es el de mañana, que es el de Osasuna. No hay más, si, sabemos que si ganamos mañana, la faena está hecha. Así que nosotros es lo único que contemplamos.
9: El tècnic Navarrés també li han demanat el mateix a la sala de premsa, Alessio Lisi, i també ha anat una mica en la línia de Manolo.
8: Pensando en nosotros y en ganar. No, es que no podemos estar ahí haciendo cuentas con 40 equipos, somos 40, no, son 9 que pueden jugar Europa, bajar, quedarse en el medio, la última jornada no sabes si se juegan mucho, se juegan poco, es una locura. Pues ya está, a intentar ganar, no hay más historia.
9: Això sí, a l'equip navarrès no les tenen totes, eh? Perquè només han guanyat un dels últims 6 partits que han jugat. L'Espanyol, en canvi, com que va guanyar dimecres i va trencar aquesta ratxa de 18 partits sense guanyar, arriba amb l'estat d'ànim renovat. Això, jo, Manolo, creu que es pot notar en el terreny de joc, i també ha dit més específicament en clau futbolística que una de les claus per l'equip blanquiblau serà defensar bé una de les armes de l'Osasuna, que són les centrades laterals.
11: Los centros laterales son muy simples, son la situación de defender con mucha intensidad al poseedor de balón para que no centre cómodo y después defender el área. Al final son situaciones más actitudinales muchas veces que otra cosa, pero la clave es esta. En Vallecas lo defendimos bien, de hecho el partido no lo perdemos por un centro lateral, al contrario, y mañana va a tener importancia por el tipo de equipo, igual que lo tuvo con el Athletic Club, que es un equipo de los que más centra.

0: Dilluns bueno. Rua.
1: Va, sí. I amb l'empat, sí. Amb l'empat es pot salvar. Mira, matemàticament?
0: Sí, senyor. Si empata l'Espanyol i el Llevant i el Mallorca no empaten i l'Elx perd a casa contra el Getafe...
1: Factible.
0: L'Espanyol serà salvat matemàticament demà a les 9 del vespre.
1: Val.
0: I bueno, encara hi hauria un tercer escenari. Si demà l'Espanyol empata, el Llevant i el Mallorca no empaten i el Girona no guanya el Metropolitano, l'Espanyol també estarà salvat matemàticament.
1: Bé, doncs tenim tres supòsits en què l'Espanyol es pot salvar demà matemàticament. Primera pregunta.
2: Sense guanyar. No està malament.
1: Sí, sí.
3: La tercera opció és la més viable, no?
1: Sí?
2: Sí, sí, la més fàcil.
1: Que empati, que el Llevant i Mallorca no empatin i que el Girona no guanyi el Metropolitano. Això ho veieu factible, sí. Morales?
3: Sí, jo primer, jo crec que per molt que tant el Manolo com el míster Osasuna, evidentment, en rodes de premsa diguin que han de sortir a guanyar, això és una cosa, i una altra cosa és quan tu comences el partit i tu com estàs jugant, mires els ulls del contrari i dius vamos a no hacernos daño, perquè evidentment un punt no t'assegura res, però arriscar una mica i perdre sí que et pot ficar en problemes.
1: Però això, Àngel, tu que has estat jugador, això es parla abans o no es parla abans?
3: A vegades es parla, però també et dic que és millor no parlar-ho, perquè jo he viscut amb la meva experiència com a jugador, a veure, d'alguna manera parlar amb jugadors o cos tècnics a meitat de temporada, t'has d'enfrontar al final de temporada, escolta, quan arribem a aquell partit, la jornada 36, 37, 38, qui més necessiti, aquest guanya. Després, esclar, tu arribes a aquelles darreres jornades i les circumstàncies són diferents a les que tu has parlat doncs a meitat de temporada. I també jo tinc, avui ho estava pensant, nosaltres a la temporada 2002-2003 amb a Javi Clemente, vam anar al camp del Santander, jornada 36, per darrere nostra venien el Recre i l'Alavés, i nosaltres, amb l'empat, tant Santander com l'Espanyol se salvaven. I el debat durant tota la setmana és què fem? Anem, arrisquem, anem amb el fre de mà posat i empatem. Afortunadament, no era una jornada unificada, i abans de jugar nosaltres, el Recre va perdre, i ja van començar el partit al Racing com a nosaltres salvats i no calia l'empat. Però a vegades aquestes coses no cal ni parlar-la, perquè és el que t'he dit. Tu comences el partit, comences a mirar-te, sempre tens algun amic a l'altre equip, algun excompany, i amb la mirada no cal ni parlar-ho. O sigui, si als dos equips els hi convé un empat, aquell partit acaba empatat. El que passa que en aquest cas, com que és una jornada unificada, un punt tant per l'Osasuna com per nosaltres és necessari, però no és suficient, amb la qual has d'entrar a la fórmula les altres variables, que jo crec que el Mallorca li guanyarà el Llevant i que, desafortunadament, ojalà sigui així, però jo crec que tampoc el Girona guanyarà el Metropolitano, més que res per la motivació de l'Atlético de Madrid com el darrer partit com a local, que voldrà acabar la temporada amb victòria amb la seva afició.
1: A mi això dels biscotos em fa molta por, Sergi Mas.
2: Sí, els biscotos sempre són dignes.
1: Siguin parlats o no parlats, eh?
2: Sí, però sempre són dignes quan els fa el teu equip. I ho vesteixes de... Escolta, són les normes del futbol. El futbol, amb frases històriques que no serveixen per res, però acabes dient... Xato, és el futbol, eh? El futbol és així.
1: Mira, el Girona va pujar a primera divisió... Sí. Amb aquell empat, que jo no sé si t'ha parlat o no, però un empat que va ser clamorós davant del Saragossa, que amb aquell punt se salvava.
2: Sí.
1: De casos del món del futbol en tenim milers.
2: Mira, i ara mira, agafo el calendari i me'n vaig al 22 de maig, gairebé fa 38 anys, de l'any 88, final de Lliga, última jornada, Espanyol-Logroñés, segur que molts teniu aquest partit al cap, perquè l'Espanyol venia, això era diumenge, venia de perdre la final a Leverkusen. Mm-hmm. Passadís d'honor dels jugadors del Logroñés, que entrenava Chuchi Aranguren, a la banqueta perica, lògicament Javi Clemente, i a la grada també seguia John Lauritsen, que també va estar a la grada a Leverkusen. Bé, aquella temporada hi havia 20 equips a primera, baixaven els dos últims i promocionaven el tercer i quart per la cua. L'empat donava la permanència als dos. Evidentment, Espanyol 0, Logroñés 0, amb un partit que és molt, molt, molt recordat.
3: Sense això s'aportaria ni res.
2: Sí. Evidentment, normal. Crits de que se besen a una tarda soleada i bastante calorosa en Sarrià. Estic llegint aquí el periòdico Encono, Gallart, Iñaki, Solé, Zúñiga, Orejuela, Golobart, Pichi, Pineda i Losada. Bé, és el futbol. Clemente va dir després del partit, Era important no encaixar un gol.

0: Bueno, al final va baixar el Betis. No, perdó, va baixar les Palmes, que va perdre a casa davant del Betis.
1: Sí, sí.
0: És veritat que qualsevol errada, a qualsevol jornada de la temporada, dius, ostres, això passa a l'última jornada i sospites i olores malament. Però la mateixa errada, especialment d'un porter, un defensa, quan passa a l'última o penúltima jornada ja dius, ui, ui, aquí passa alguna cosa. Clar. I, evidentment, no es van mirar, però el van pactar, no sé si amb la mirada, com diu l'Àngel, sinó alguna cosa va passar allà, perquè l'equip va ser molt avorrit i molt previsible.
2: Jo crec que demà, amb un quart d'hora, ja tindrem clar cap on va el partit.
3: I tant. I que, per cert,
2: coses es veuen.
3: Que, per cert, hem vist, i no vull culpar ningú, hem vist en aquestes jornades gols molt estranys. Eh? I,
0: sí, senyor.
3: I dinàmiques de partit molt estranyes,
0: senyor.
3: Que dius, si vull ser mal pensat, però bueno, intentarem no ser-ho, però
0: de la zona
3: a veure les ailes.
0: Parles de la zona de Llevant, més o menys?
3: Sí. Bueno,
0: home, favor,
3: tot això ho hem vist, però bueno, hem de confiar en
2: tots els equips. Però digueu, a veure, aquí què és la cosa estranya que heu vist?
3: No, ja t'ho dic jo. Per exemple, el gol del Sevilla contra la Real Societat és estrany. Els dos dels gols del Llevant contra el Celta són estranys, poden passar al futbol, eh?
0: Sí,
2: però mira, la Reial Societat de Montilivi aquest dijous va anar a totes.
3: No, a més, això, com deia el Sergi Mas, és molt subjectiu. O sigui, quan juga contra tu la Reial o l'Atlètic Club, equips que en teoria no estàs jugant més, tu dius, ostres, que són molt competitius, van a totes, i quan fan el mateix partit contra un altre rival, dius, és que no, això és molt subjectiu, o sigui, és relatiu. Hem de confiar en l'esperit competitiu de tothom.
2: Vaja, que tots tres, demà, quan comença el partit, allò direu, àrbitro la hora, signem l'empat, 0-0 i que s'acabi ja el partit. No sou d'aquells que penseu, vinga, guanyem i així d'aquesta manera, sense dependre de ningú, ja estem salvats matemàticament.
0: Home, jo reconec que a mi m'agradaria guanyar i fins aquí la truita de patates d'aquesta temporada, que ha estat molt estranya. M'encantaria guanyar. També et diré que no estaré nerviós com estava el passat dimecres a Cornellà al Prat, però sí, jo sí que vull guanyar. És a dir, no et signo l'empat.
2: Veu patir gaire dimecres el partit que finalment va acabar guanyant l'Espanyol amb l'Atlètic?
3: Jo vaig patir nivell les Palmes l'any passat.
2: Sí? Tant? Ostres!
3: Sí, perquè al final tu veus un bon inici de partit, però a mesura que avancen els minuts i tu no obres el marcador, veus que l'equip contrari, doncs, bueno, sense pressió, va arribant, de manera fortuita, aquí remata el pal d'aquell córner, la darrera jugada de la primera part també un remat al pal, i dius, ostres, em va recordar molt el partit de les Palmes. De fet, jo la primera part la vaig veure, la segona us vaig escoltar per la ràdio perquè no tenia ànims de veure el partit, de doble patiment, no? Tant audiovisual com escoltat, i em va recordar molt el patiment de... Com si fos un... Tot i que teníem, o tenim encara, dos partits pendents, però em va recordar molt el partit de les Palmes de la temporada passada.
0: Sí, jo vaig patir una mena de cagalera, perquè jo em fixo molt, tot i que sigui a la distància i a través de la televisió i la ràdio, clar, a la banda sonora del públic. I el públic estava, jo crec que, emetent una banda sonora molt semblant a la del dia de l'Espanyol Real Societat i amb el gol de Coro. És a dir, hi havia un silenci, un ronron estrany que la gent no animava, perquè és que la gent no animava. Vaig fartar de veure jugadors alçant els braços, dient-li al públic, va, crideu, perquè és que el públic estava no silenciós, però a veure-les venir, saps? I això em posa molt nerviós. I a més, com l'Atlètic anava xino-xano, aviam què passa, jo no vaig estar gens tranquil fins que no vaig sortir, no el gol, no. Quan va sortir Pere Milla, dic, aquí marcarem. Perquè són jugadors que... veus que quan surten passa alguna cosa. Bona o dolenta, i acostuma a passar a ser bona, no? Però vaig aplaudir molt sol aquí a casa quan va sortir el Pere Milla. A partir d'aquí sí que va canviar una mica el partit, no només pel marcador, sinó pel so ambient. Sí, sí. I això dic... Clar, tu vas a Sevilla i dius, ostres, quina passada, 50.000 bèsties. Nosaltres vam omplir, malauradament, aquí ja haurem de fer un dia una lectura complicada, 29.000 persones el passat dimecres. Això són 3/4 d'entrada. En un partit on ens estem jugant la categoria... Sí, que era dimecres, sí, eren les 7 de la tarda, però... Després, quan guanyem coses, surten pericos de tot arreu, saps? Però jo vaig veure, ho sento, ho és a dir, amb poques, és a dir, molt, una mica decebedora per ser el partit que era.
2: Sí, l'ambient era fred, ho vam comentar a la transmissió, i la conclusió a la qual vam arribar és que la gent tenia tanta por, tanta por, que no et surt a vegades ni l'esma per anar a totes a animar. Jo puc entendre allò, psicològicament a vegades no és fàcil, t'envaeix tant la por que quedes garratibat.
0: Sí, és la banda sonora del públic que diu, ostres...
2: No era d'una gran final, Fins que marca Pere Milla no és d'una gran final l'ambient que hi havia a Cornellà.
0: Però és que era una final, perquè si l'Atlètic ens guanya, i ara podíem estar... En fi.
3: Aquest ambient va ser similar al de les Palmes la temporada passada, que tampoc...
0: Sí, igual.
3: Més gent, però evidentment la por et va menjant, va menjant a l'ànim de la graderia, i això evidentment es nota tant el jugador com el que està o veient per la tele o escoltant per la ràdio.
0: És curiós com passen els temps, però últimament es parla molt de biscotos, de salvació virtual, i ja no es parla pràcticament de primes a tercers.
2: Bueno, clar, però és que no ho demostraràs mai, Sergi.
0: Bueno, mai s'ha demostrat, però moltes vegades s'ha olorat.
2: Sí.
3: Però jo crec que ara està tot més controlat, és molt més difícil que antanyo, per dir-ho d'alguna manera.
2: Molt bé. Bueno. Per cert, deixeu-me que us expliqui una imatge que m'arriba ara del Sardinero. Espectacular l'ambient que hi ha al camp d'esports del Sardinero, perquè és a punt de començar el partit del Racing de Santander, que recordeu, avui ja pot pujar. És veritat que han de guanyar el seu partit i que, a més, han de guanyar el Valladolid, i que, a més, o bé Deportivo o bé Almeria no guanyin.
1: L'Almeria juga avui, el Depor ho faria demà.
2: L'Almeria juga contra les Palmes, si que és un altre equip de play-off, i per tant, partit complicat.
1: Si l'Almeria avui no guanya i el Racing guanya, el Racing és ja avui equip de primera i demà rua per Santander.
2: I aquest Almeria a les Palmes també comença a la mateixa hora, dos quarts de set, és a dir que avui a Santander poden celebrar l'ascens, l'ambient és espectacular, ple el Sardinero i un històric com el Racing de Santander, que veurem si d'aquí 90 minuts ja pot dir que és nou equip de la primera divisió. A mi m'agrada que els històrics tornin a primera.
0: A mi també.
2: I m'agradaria que el Castelló també pugés, perquè el Castelló és un altre històric.
3: Que tenim aquí, no?
2: A veure, el Sergi Andreu ha trobat un precedent entre un espanyol i un Osasuna molt curiós de fa 12 anys, molt semblant al que tindrem demà.
4: Sí, perquè a Pamplona, de fet el tenen i em consta, molt present aquest precedent, perquè la temporada 2013-2014, penúltima jornada de Lliga com ara, Espanyol Osasuna Cornellà al Prat, no era el Sadar, era Cornellà al Prat. Un empat els anava bé a tots dos per mantenir-se primera, i el partit es va convertir en un biscotto, vaja, amb tota regla, un pacte de no agressió bastant descarat. Tant és així que el partit va acabar amb empat a un, i compte, perquè la setmana següent,
2: encara que van fer dos gols.
4: Sí. La setmana següent es va demostrar que amb aquell empat l'Osasuna no en tenia prou i l'equip navarrès se'n va anar a segona. Va baixar a segona divisió, malgrat que va guanyar el seu partit al Sadar en l'última jornada, però per combinatòria d'altres resultats va acabar baixant, i encara ho tenen molt present a Pamplona, que aquell empat amb l'Espanyol no va acabar de sortir bé.
2: El que passa que demà empatant l'Osasuna i l'Espanyol no baixaran. No serà matemàtic, però sí... Bé, podria ser matemàtic en el cas de l'Espanyol, i crec que en el cas de l'Osasuna també tenen diferents combinacions, però vaja, si demà empaten tots dos, cap dels dos baixarà. Això és gairebé segur, 99,9% segur.
0: Però molt bé. Em crida molt l'atenció que pocs dies després d'haver empatat el partit a Cornellà al Prat, algú de l'Osasuna digui, ai, calla, que no tenim prou. És el que va passar i em sembla surrealista.
2: Sí, això seria molt gros.
3: En tot cas, no va ser culpa de l'Espanyol que baixés l'Osasuna.
0: No. Són els culpables del món, però...
3: D'això no.
2: Molt bé. Jo feia dies que pensava que el destí ens havia guardat aquest últim revolt, que l'última jornada es jugués un Espanyol Reial Societat. I que, curiosament, aquestes setmanes hagin complert 20 anys d'això.
5: Atenció, la pilota al frontal de l'àrea, pot marcar! Ha marcat Corominas! Gol! Ha marcat Corominas! i quin fart de patir! 46 de la segona, marca Coromines, l'Espanyol a un pas de salvar-se. Quina manera de patir, mare de Déu senyor.
2: Això no tornarà a passar, perquè l'Espanyol demà ja estarà salvat, però ho torno a escoltar i encara se'm posa la pell de gallina la narració que em va fer l'Eudald Serra. Un servidor era a peu de camp posant el micròfon amb Coromines, se li saltaven les llàgrimes, Sabaleta després dient tot tipus de renecs. Quins records teniu d'aquell dia?
3: Sergi?
2: Vinga, Sergi, comença.
0: Jo estava a un casament.
2: I vas parar per veure el partit o no?
3: Dos drames.
0: No recordo...
2: Segueixen casats o no?
0: Sí, segueixen casats. És el subdirector del Polònia, Albert Martorell, un grandiós amic i un grandiós guionista, també. Segueixen casats. L'Espanyol segueix, com sempre, ¿vale? I no recordo haver seguit el partit. Bueno, sí, per la ràdio vaig posar, perquè per l'hora era el moment de postres i pastís i coses semblants, no? Sí que estava molt nerviós, però per respecte a les persones que estaven a la taula vaig decidir no fer ús de la ràdio enganxada al mòbil, perquè em semblava de mala educació. Dic, mira, ja m'ho trobaré a casa. És a dir, no tinc la constància de veure el partit en directe.
2: Jo sempre dic que és el més bèstia que he viscut en primera persona treballant a la ràdio. Sí? I que difícilment volen una cosa igual. I, clar, ara, com que el final de la història va ser bo per l'Espanyol, tots ho recordem amb certa alegria, no? Però millor estalviar-nos-ho, Àngel.
3: Sí, jo, per mi va ser... Mira que no hi era, perquè jo havia marxat al desembre al Nàstic de Tarragona. Jo, de fet, estava en una concentració que el dia segon era un Nàstic Almeria, aquest partit de les 12 del Canal Plus, i jo aquella nit no vaig dormir. Afortunadament, el dia següent no vaig jugar, perquè jo no vaig dormir entre l'adrenalina del partit, parlant amb el Quique de Lucas, que estava a l'Alavés, era l'Alavés Depor, o sigui, jo no vaig dormir, i jo per mi, amb el temps, o sigui, el record és passar-ho pitjor que sent protagonista del dia de l'Espanyol Múrcia, o sigui que tu imagina't, per mi va ser encara pitjor, i espero no haver de passar per aquest tràngol un altre cop, perquè va ser molt fotut.
2: Mm-hmm. Sergi Andreu, hauràs d'esperar, per viure un partit d'aquesta intensitat.
6: Sí, sí, sí.
2: I tant de bo no l'hagis d'explicar.
6: Millor no viure-la, t'ho dic ara.
2: Molt bé. Per cert, novetats a Okouto, on està jugant el Reus al camp de l'Ourense.
1: Minut 30 de la primera meitat, acaba d'empatar el Reus, gol de Frank Carbi, un dels històrics dels últims anys del Reus, empata el partit 1-1 a mitja hora de joc, i confirmo que el Reus només li val la victòria, perquè l'Ourense va acabar millor classificat. És allò que si s'arriba a la pròrroga, doncs passa qui sigui, doncs no hi ha penals, i passa qui va quedar millor classificat, que seria l'Ourense, que va quedar tercer.
2: L'Ourense va ser tercer a la fase regular, el Reus va ser quart, per tant, si vol passar, el Reus haurà de guanyar el partit. De moment ha fet el més important, que és igualar de nou l'eliminatòria, empat a 0 l'anada, empat a 1, per cert, déu-n'hi-do l'errada, de la defensa de l'Ourense,
1: sí.
2: I ho aprofita Frank Carbia, que és gat vell, per aprofitar el refús, fer la rematada i empatar el partit. Ourense 1, Reus 1. M'encanten quan arriben als play-offs. I sé que tu també, Sergi Mas.
0: Són meravellosos perquè es veu l'essència del futbol.
2: I tant.
0: I on, inexplicablement, a camps que el més de gent estan, tenen mitja entrada de presència, d'assistència, al mateix estadi, l'equip que sigui, estan plens i seguidors que s'apunten a la victòria èpica del seu equip.
2: Sí, sí. Bé, abans de tancar aquest Sarrià 82, us vull demanar per Monchi, que va debutar dimecres i va portar sort. I que, de fet, a mi em va sorprendre perquè el vaig veure molt implicat, per exemple, baixant el vestidor, oi, Sergi Andreu, abans de començar el partit,
6: sí.
2: Dirigint una mena d'arenga, xerrant amb els jugadors abans de començar el partit, baixant també al final del partit, donant moltes indicacions a Alan Pace i a la gent que l'envoltava a la llotja privada, és a dir, un Monchi que des del primer dia té un paper molt actiu,
6: Més perigua que Marañón, O sigui, sí. ha entrat amb tot, amb Monchi en el club, ja el primer dia l'entrenament que vam poder veure el dia que va parlar Manolo, abraçant-se amb Tommy Encono, després abraçant-se amb Alan Pace el dia del partit. Increïble el compromís i la implicació de Monchi amb el projecte. Ara esperem que amb l'estiu per davant i amb el mercat per davant pugui, i amb els recursos que li donin, pugui configurar una bona plantilla de cara a l'any que ve.
2: Què us sembla l'arribada de Monchi, Sergi?
0: A mi em sembla fantàstica, tot i que en termes de comunicació Monchi no té un discurs, una arenga semblant a la de Camacho, a la de Paco Gémez, és a dir, el seu to és baixet, però jo crec que la figura, el respecte dels jugadors que li tenen a Monchi, perquè entenc, suposo, dono per fet, que han conegut o els hi han passat el seu currículum pels qui no el coneguin, home, està bé tot el que acabi bé. I aquesta mena de comunió entre Manolo, entre els membres de la plantilla, que Manolo, per dir l'entrenador, que hagi permès que Monchi estigui al vestidor, cosa que és un santuari habitual pel qualsevol entrenador, evidentment no posarà pals a les rodes, però jo trobo molt necessària la seva figura, perquè abans del partit em vaig pujar aquí a veure l'Andorra a Les Palmes i vaig trobar amb un exjugador de l'Espanyol que estava veient el partit a l'estadi de la Federació Andorrana i em deia, escolta'm, no estic massa feliç del que pugui passar demà i ens necessitem un canvi. No perquè Manolo hagi fet malament la feina, sinó perquè és que les cares, aquesta frase que està de moda, les cares, Juan, les cares, jo crec que els jugadors necessitaven alguna cosa, algun canvi, algun retoc, un crac allà al vestidor, i potser aquest va ser Monchi, aquí. L'he vist fa poc a una entrevista a YouTube que diu que té un equip d'assessors de 14-15 persones. Bueno, no està malament. No sé si els recursos, com deia ara el Sergi, li permetran a Monchi tenir aquest recurs de 14-15 persones que són espies, que són persones que treballen per ell i amb un Excel que ja m'agradaria tenir a mi.
2: Àngel, tu també content?
3: Sí, content, perquè al final és l'arribada del club de professionals que porten una trajectòria molt important. El que diu el Sergi de la seva essència de treballadors, al final és canviar cromos, els que estan ara, canviar-los, si el club ho permet, pels que pugui demanar o aportar Monchi. I a mi sí que el que em va sorprendre és la seva aparició al vestidor, perquè jo li vaig valorar molt el seu discurs, la seva incorporació, no? Perquè ho hem parlat a vegades, hem trobat a faltar un portaveu del club des de la part corporativa, això no ho ha fet ni Mau, ni Duran. I ho ha
0: hagut de fer Manolo.
3: Ho ha hagut de fer Manolo González amb l'ocasió crema, ¿vale? I que això segurament, doncs, quan les coses van bé és molt positiu, però quan les coses van malament, com ara, doncs li van molt en contra. I bueno, espero que un cop assolit l'objectiu, doncs es pugui, no sé com, de quina manera, doncs, encabir el Manolo en el projecte de l'Espanyol del futur, perquè ha fet més del que un entrenador ha de fer, i espero que el club i el futbol pugui ser just amb ell.
2: Molt bé, ara per ser el Sergi Cans m'ha apuntat aquí, ostres, tens raó. Sergi Mas, a l'època del Força Barça, imitava Monchi.
0: Ai,
2: sí o no?
0: El tema, sí, sí.
2: Sí, no?
7: Sí, sí, tant, Monchi.
2: Ho podem dir, no?
7: Molt fan.
0: No negaré mai del meu passat professional ni personal, ni molt menys. Però sí, sí, va ser una icona...
2: La tinc al cap, la invitació. La tinc al cap.
0: Sí, sí, va ser una icona d'una imitació que ens vam inventar, que jo no sabia ni la veu que tenia, però que un dia, a l'hora d'acabar la gravació d'un programa, ens faltava un minut per enviar la cinta al Betacamp a Sant Cugat. Doncs sortien des de la producció.
3: Jo t'ho dic com a fan d'aquella època, que era molt, molt jove, has d'estar molt orgullós, perquè vas fer riure molta gent i ser meravellós. Va ser meravellós.
0: Ho vaig fer per diners, estimat.
3: Bueno, pel que sigui.
2: Algun dia, Àngel, li hem de demanar al Sergi que torni imitant i que sigui allò una estoneta al gran Lara Bosch, aquella imitació que feia José Manuel Lara.
0: Tinc peticions de Lara, de Monchi, unes quantes, però jo crec que les coses estan bé al moment que es van fer, saps?
2: Això mateix.
0: Perquè ara em sentiria una mica ridícul.
3: Cada cosa al seu temps.
0: Sí.
2: Ens fem gran, Sergi. Sergi Mas i Àngel Morales, que no patiu molt demà i que disfruteu de l'empat.
0: Gràcies.
2: Que vagi molt bé. Sergi Andreu, demà ens hi posem a les 7 de la tarda, transmissió de l'Osasuna Espanyol en aquesta penúltima jornada de Lliga. Que vagi bé.
6: Fantàstic, adéu, que vagi bé.
8: Arriba l'hora de la veritat.
9: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal.
8: La penúltima parada.
10: La torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut i el gol!
8: Emocions al límit.
9: Esquari Pau, patata! Que torna a posar el Girona. No sé si a prop de la permanència o no.
8: El tot o res.
10: Ha marcat Villa! El gol que tant desitjava!
8: El drama del descens.
9: El Girona surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
8: Aquest diumenge el tot gira Osasuna Espanyol.
10: L'obrera el gol! El pica pedrer de l'àrea!
8: i Atlètic de Madrid Girona.
7: Uruguaio de la meva vida!
8: I tots els partits dels rivals directes. Estàs preparat? Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
12: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
13: Com la venia, senyoria.
12: 6 mesos de judici a tota una família.
14: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
15: Sí, señor.
12: I més de 250 testimonis.
16: Pues me cuenta en Andorra, aquí era casi una tradición familiar hace 40 años.
17: Una animadversión personal, eso es cierto.
12: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
12: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
19: Final.
8: Amb la Lliga al sac.
19: El Barça és campió de Lliga.
8: El nou objectiu, els 100 punts. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest diumenge a partir de les 9, la TDT del Barça-Betis a Catalunya Ràdio.
20: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
21: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
22: Ei, perdona, una estrella.
23: Ei, una estrella.
22: Perdona, una estrella.
23: Una estrella.
22: Què? Un crit valent?
23: Vinga, tots units fent força.
22: Una estrella!
23: De seguida.
24: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
25: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
26: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
27: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
27: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
27: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
8: Tot gira amb David Clopés.
2: 7:15, pendents del Reus i del seu partit a Couto, al camp de l'Ourense, busca una plaça per la final en el play-off d'ascens a la Primera Federació.
1: Minut 42 gairebé de la primera meitat, Ourense 1, Reus 1, s'ha avançat l'equip gallec, ha empatat ara fa pocs minuts a Frank Càrbia pel Reus. Recordem que al Reus només li val la victòria, o ara o durant la pròrroga, però si el partit acaba amb empat al final de la pròrroga, no hi ha penals i passa l'Ourense.
2: Partit que podeu seguir a Sport 3, té la possessió al Reus, està atacant, però de moment li falta punteria, a veure si aconsegueix el segon, es posa per davant el marcador, amb la victòria el Reus passaria a la final. També tenim en joc segona divisió aquesta jornada que pot ser decisiva a Santander. El Racing de Santander, si guanya el seu partit davant del Valladolid i l'Almeria, que juga també ara mateix contra el Las Palmas, o el Deportivo, que ho ha de fer més endavant, no guanyen, un dels dos, Almeria o Deportivo, avui el Santander ja aconseguiria l'ascens.
1: Minut 14 al Sardinero, Racing 0, Valladolid 0, i l'altre partit implicat, Almeria 0, Las Palmas 0, minut 16, amb aquests marcadors, el Racing avui encara no seria equip de la primera divisió, 14 anys després.
2: El Deportivo juga demà a les 2 de la tarda contra l'Andorra, òbviament, si no guanya avui l'Almeria, avui guanyant el Racing, ja seria de nou equip de la primera divisió. Lliga CB de bàsquet, compta tenim Marc Andrés al partit del bàsquet Girona a la pista del Breogán.
0: No estan en gaire bé, queden 50 segons per acabar la primera meitat. Perd el Girona per 39 a 31 contra aquest Breogán, amb una dada que fa mal de llegir, i és que el Girona només en aquesta primera meitat ha perdut 12 pilotes.
2: No està en un bon moment el Girona, oi? Que només ha guanyat un partit en les últimes 5 jornades?
0: Un partit en les últimes 5 jornades, i a més destaquem l'última derrota, que va ser contra el Manresa, amb un parcial de 4 a 18 a favor dels manresans en els últims 3 minuts i mig de partit. Era un partit que en principi estava fet pel Girona, però es va acabar perdent, i la veritat és que no està acabant bé la temporada l'equip de Moncho Fernández.
2: Doncs és un partit important, per les aspiracions europees del Girona, perquè aquest any l'onzè de la CB en principi va a la FIBA Cup.
0: Aquest any, és a dir, 11 equips han anat aquest any, aquesta temporada passada. Per exemple, la FIBA Cup la va guanyar el Bilbao, entrenat per Jaume Ponsarnau. I és veritat que això, el Girona ara mateix estaria en aquestes opcions, ara mateix està fora d'aquestes places, està dotzè, el Breogán està desè, però, per exemple, el Girona va guanyar el Breogán a Fontdejau, per tant, una victòria li donaria ja, l'empataria la classificació amb els gallecs, i a més, li donaria el bàsquet a fer, el bàsquet a Braix.
2: A 36 segons d'arribar al descans, perd el Girona 11, Breogán 42, Girona 31. Playoffs de l'Hockey Lliga, comença la sèrie de quarts de final, el Barça ha guanyat el Noia, 2-1, i s'anota el primer punt de l'eliminatòria, que juguen el millor de 3. Està jugant el Lleida a la pista del Liceu.
1: Sí, a partir del descans està guanyant el Liceu per 2-1.
2: I tenim ja final del partit del Sabadell a la piscina de l'Olympiacos. Recordeu, tornada dels quarts de final, bitllet en joc per la final a 4, i el Sabadell havia de remuntar 4 gols en contra.
1: Sí, el partit no sé com acabarà, però ho té molt pelut el Sabadell, perquè està perdent d'un 9-8-7, en aquest cas, 8-7 a les acaballes del tercer període. Per tant, ho té molt coll avall, coll amunt al Sabadell.
2: Dic que havia de guanyar de 4, no, va perdre de 5 a l'anada, va perdre de 5, 12-17, per tant ha de remuntar 5 gols. Fa pinta que el Sabadell ho té molt magre per poder ser la final a 4, on sí que hi és ja el Sant Andreu, que a la tanda de penals ha eliminat el Buliagmen, i més tard a les 8 començarà el partit del Mataró a la piscina del Roma, amb 4 gols de renda al seu favor l'equip de Dani Ballar. I també pendents de la Lliga de Waterpolo masculina, playoffs, segon partit de les semifinals, tenim empat a 1 a l'eliminatòria entre Club Natació Barcelona i...
1: el Sabadell.
2: Sabadell, correcte, no em sortia el rival. Tenim en marxa el partit entre el
1: Terrassa i
2: el Barceloneta i el Terrassa. Són tres partits que al final perden el nord.
1: Mira, aquesta sèrie la domina el Barceloneta per 1-0 i sembla que ho deixarà encarrilat, perquè Terrassa 7, Barceloneta 10, estem a l'equador del tercer període, sembla que l'equip mariner deixarà avui sentenciada aquesta eliminatòria.
2: Molt bé, a veure, me'n vaig cap a Gran Canària, on ja ho sabeu, a partir de les 9 tenim final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid. Avui el Barça, l'equip entrenat per Pere Romeu, pot guanyar el seu tercer títol de la temporada just una setmana abans de la final de la Champions a Oslo. Rúpila, què tal? Bona tarda, com estàs?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
2: Ja ets al camp?
3: No, estem anant cap al camp, però ja sabeu que la Federació Espanyola normalment obre amb molt poca diferència horària al camp respecte a l'hora de partit, i vaja, ara estem anant cap a l'estadi, però encara ens faran cua i esperar per entrar.
2: Molt bé, quina és l'última hora del Barça?
3: Doncs el Barça, que aquest matí ha fet viatjar a la resta d'expedició, que havia quedat a Barcelona, per exemple, les dues lesionades, Graham Hansen i Laia Alexandri, han viatjat aquest matí cap aquí, cap a Gran Canària, amb també part de l'estaf que no havia viatjat ahir amb l'equip, per tant, tothom aquí preparat per si calgués celebrar títol. També hem vist algunes samarretes blaugranes ja rondant per aquí, no seran moltes des de Barcelona, el Barça gairebé no ha venut entrades, però sí de penyistes i d'un munt d'aficionats que té el Barça aquí a Gran Canària. De fet, el que esperen aquí és batre el rècord d'assistència en una final de Copa Femenina, que està en una mica més de 25.500 entrades. Esperen que avui hi hagi més gent a l'estadi de Gran Canària per veure aquesta final. I el Barça amb moltes ganes de guanyar aquest títol, repetint que és veritat que la setmana que ve hi ha la gran final d'Oslo, però que es volen centrar amb el títol d'avui, i pensant també molt en que aquesta final pot condicionar l'altra, que és important fer avui un bon partit de cara a arribar ben preparades també a la final de Champions.
2: Ruth, per cert, ha viatjat el president Rafa Juste, oi?
3: Sí, també ha viatjat aquest matí Rafa Juste, i que a la seva arribada aquí a Gran Canària explicava que li han preguntat, evidentment, per l'actualitat del dia i també per temes relacionats amb l'equip femení, amb què passarà amb jugadores determinades com Alexia, si aquesta avui podria ser la seva última final de Copa, i just deia això.
4: El missatge és que en aquests moments tots, en Pere Romeu, les capitanes, l'equip està concentrat amb el partit d'avui i que llavors ja es veurà, no? Vull dir que el club sempre està treballant per tindre el millor equip femení possible.
2: Molt bé, doncs aquesta final a partir de les 9 amb transmissió de la TDG. Us hi posareu a 9:15 amb la Sònia Gelmà, amb el Ramon Samurri, la Ruth Vilà i tota la colla. Ruth, qualsevol cosa, 11, antena oberta a partir d'ara ja aquí al Tot Gira, d'acord?
3: Perfecte.
2: Fins ara. Per cert, arriba el descans, partit del Reus al camp de l'Ourense.
1: 1-1 a Okouto, amb aquest marcador aniríem a la pròrroga.
2: I també descans, Lliga CB de bàsquet, a la pista del Breogán, on juga el bàsquet Girona.
0: Males notícies perquè al Girona no li estan anant bé les coses. Breogán 45, Girona 31.
8: Tot Giro, amb Joan Antoni Fletcher.
5: Eccolo Van Aert, che stava aspettando il suo capitano.
6: And this is the potential headline-grabbing moment of the Giro right now.
2: Tot Giro, el Tot Gira, parlem del Giro d'Itàlia. Joan Antoni Fletxa, què tal, com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda, David.
2: Etapa 8 avui del Giro, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez, la segona victòria d'etapa en aquest Giro. A la general, poc moviment entre els homes forts a la general. Al final, Vingegaard i Jake Hindley han picat 2 segons a la resta de favorits. Alfonso Eulàlio continua de líder en 3 minuts i 15 segons sobre Vingegaard. A 3:34, Félix Gall, l'austríac, i dels corredors de la general destaquen Jake Hindley a 4:23, 1:08 de desavantatge sobre Vingegaard, i Pellizzari a 4:28, a 1:13 sobre Vingegaard. Vaig donar la referència respecte a Vingegaard perquè dono per fet que Eulàlio tard o d'hora caurà, tot i que avui hem de dir que a la recta final de l'etapa s'ha deixat veure, eh? Ha volgut allò mostrar-se, conscient que segurament quan arribi la muntanya més dura aquí no tindrà res a pelar.
7: Bueno, s'ha deixat veure, més que deixar-se veure, ha anticipat l'atac.
2: Sí,
7: o sigui,
2: sí.
7: Ha tingut una actitud molt, bueno, ofensiva, amb ganes, amb molt de valor, no? I fixa't que abans, avui era una etapa molt... Bueno, ha estat una etapa molt ràpida, perquè han rodat a 47 de velocitat mitjana, no?, al final, i hi havia un tram inicial pla, i en un moment s'arribava a la costa, que l'escapada encara no s'havia formant, de fet, s'estava formant, i s'ha format un grup, s'ha tallat el grup, o sigui, el pilot s'ha tallat pel vent, no, pels ventalls, i al davant s'ha quedat l'Eulàlio. El Bisma ha hagut de tirar pel darrere amb el Vingegaard. Llavors, clar, a mi m'ha agradat molt aquest corredor portuguès, perquè, bueno, són d'aquestes sorpreses que et dona el Giro i que la Malla Rosa li està donant, jo crec que moltes ganes i molt, bueno, l'està posicionant d'una manera aquest corredor que és cert que l'hauria de perdre aquest lideratge, perquè demà mateix ja tenim un final anal i queda molt de Giro. Però és que jo no el puc descartar. O sigui, no com a guanyador, però sí de posar les coses una miqueta difícils al Vingegaard, per què no? No?
2: És a dir, tu creus que pot aguantar, eh? Que no caurà tan aviat.
7: Mira, poder acabarà caient, però no caurà d'aquella manera que dius, ostres, de cop i volta, mira, s'ha desinflat, no? Perquè el veig amb una actitud de córrer com a líder. Vale? Avui, amb el tall que... Amb els ventalls, amb ell no l'he agafat. Per estar on estava. I a un favorit com el Vingegaard li ha enganxat el tall. Llavors, això són coses que dius, ostres, ojo que aquest nano està corrent molt bé, vale? L'actitud que té, i no, en teoria no haurien d'existir errors per tal del Vingegaard, però és que jo em qüestiono si en cas d'haver-hi un error, és probable que en surti beneficiat l'Eulàlio. És un nano que també baixa molt bé, ho vam veure l'altre dia que va guanyar l'Igor Arreta. En fi, m'agrada. Jo et repeteixo, poder és un corredor que costarà treure'l d'allà. No vull dir que no acabi caient, però no serà gens fàcil.
2: Recordem que en una escapada va aconseguir 6 de marge a la general, ara en té 3, li van anar esgarrapant poc a poc, i Vingegaard sembla doncs, que s'hi està posant i que està decidit a guanyar aquest Giro. Tu el que has vist de Vingegaard fins ara, què t'ha semblat, Joan Antoni?
7: Favorit sòlid.
2: Sí, oi?
7: O sigui, és clar, a veure, tothom diu, l'acabarà guanyant. Vale? O sigui, és una cosa que ningú es qüestiona, és molt sòlid, o sigui, és que costa veure un altre corredor. El que passa que, com dèiem a l'inici de Giro, jo personalment confio molt en la cursa, amb el Giro, i en situacions que poden canviar, no? I si més no, poden fer-hi les coses una miqueta més difícils, no?, al Vingegaard per guanyar aquesta cursa. I a partir d'aquí ja veurem, perquè potser les coses queden obertes per altres corredors, no?
2: I com a alternativa, qui estàs veient més fort? Gall, Hindley, Pellizzari, l'italià?
7: Mira, el gol va fer una pujada molt bona al Blockhouse, però avui, amb una pujada curta i amb repatxó, va passar malament. Llavors, és aquell outsider que no el veig sòlid. El Hindley sí, perquè el Hindley és un corredor... Mira, és ràpid, avui ha atacat allà la part final, el Rapachó, el Blockhouse també... és un corredor que, en teoria, l'última setmana hauria d'anar més fort, perquè és un corredor de molta resistència. Per tant, jo, des del meu punt de vista, tot i que el Félix Gol va fer una pujada molt bona ahir, al Blockhouse, jo crec que el Hindley és el corredor, ara per ara, amb l'experiència i, sobretot, el motor per fer front a un final de setmana, o sigui, l'última setmana del Giro, final de Giro, en aquest cas.
2: Demà tenim una etapa monoport, amb aquest final a Cornol Escale, que és un port de primera categoria, són gairebé 11 quilòmetres al 6%. El que passa que no sé si és prou dura l'etapa com perquè puguem veure Vingegaard traient prou temps a Eulàlio com per vestir-se amb la malla rosa. Difícil, no?
7: Difícil, perquè això poder hauríem d'esperar la contrarrellotge, que és una crono llarga, més el dimarts.
2: Dimarts, això
7: sí,
2: mateix.
7: Dimarts,
2: 42
7: sí.
2: quilòmetres de crono.
7: Sí, plana, però per allà massa, i ja estem a la Toscana, ja arribarà el Giro a la Toscana, però vaja, jo la pujada demà, no, jo la veig més que... No sé fins a quin punt la faran dura. També he de pensar una cosa, que el Blockhouse, el Vingegaard va dominar, però també era un port molt exposat, on entrava molt el vent, on era fàcil, en certa manera, si tenies companys d'equip, que és el que va fer el Jonas Vingegaard. Si es va aprofitar els seus companys per endurir respecte als rivals aquesta pujada. Llavors, clar, fins a quin punt, no, el que va perdre l'Eulàlio l'hem d'aplicar a la resta de finals en alt. I no l'han de demà, perquè el demà no és del tot dur. O sigui que, bueno, jo crec que encara les coses quedaran més o menys com estan i el Vingegaard a la crono sí que poder fa... retalla una mica més, no? Però, bueno, és una gran volta. Tres setmanes hem d'anar una mica dia a dia, la veritat.
2: Veurem, perquè la setmana que ve, a banda d'aquesta crono, tenim etapes de muntanya maquíssimes, com a, sí, sobretot aquesta que tindrem dissabte entre Osta i Pila, que és una bogeria d'etapa.
7: Sí, hi ha terreny, hi ha molt de terreny, eh? Sí, és un giro... Mira, l'altre dia... a l'etapa de Potenza, o sigui, ja ho vam dir, la setmana passada aquí al Tot Gira, vam dir al tanto, perquè el terreny d'Abruzzo del sud, no hem de comptar només l'etapa del Blockhouse, i mira, aquell dia va arribar una escapada amb l'Igor Arrieta i Afonso Eulàlio amb 6 minuts, bueno, van arribar en 8 minuts, o sigui, clar, hi ha terreny de vegades al Giro, per allà al mig, que dius, ostres, poder no veig on pot anar la cursa, però després hi ha etapes molt, molt complicades de controlar. I aquí poden marxar els corredors que després tindràs molta feina per fer-los desaparèixer, no?
2: Joan Antoni, abraçada. A seguir disfrutant d'aquest Giro. Que vagi bé.
7: Igualment, gràcies.
2: Molt bé, 30 segons i arribarem a les 7 de la tarda. A seguir de les notícies amb la Berta Torrades. Deixem-ho que us expliqui. Estàvem pendents d'aquesta última jornada de la Lliga Plata, de l'hoquei Lliga Plata, tant a la categoria nord com a la categoria sur, per saber quins dos equips pugen ja matemàticament, ascens directe a l'hoquei Lliga. Doncs bé, seran el Manlleu i el Vilafranca. A la Lliga Nord, Lloret 4, Mataró 7 i Holaceta 3, Manlleu 5. El Lloret guanyant avui tornava a pujar a l'hoquei Lliga. Molts anys després recuperava la categoria, però ha perdut el seu partit, ha aprofitat aquesta ensopegada del Manlleu guanyant. El Manlleu és qui puja, el Lloret farà promoció i la promoció el Lloret la farà contra l'Espanyol, un històric que ha tornat a l'hoquei patins. L'Espanyol ho tenia difícil avui per arrabassar-li la primera plaça a l'ascens directe al Vilafranca. El Vilafranca guanyant en feia prou i així ha estat. El Corcón 5, Vilafranca 8 i Espanyol 4, Igualada 6. Per tant, pugen a l'Hockey Lliga, Manlleu i Vilafranca faran la promoció d'ascens Lloret i Espanyol. Ara sí, són les 7, cop d'ull a les notícies. Hola, Berta, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
2: Què expliquem?
9: Que centenars de persones participen a aquesta hora a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. Els manifestants demanen accions de represàlia contra el govern israelià. Connectem aquesta hora fins allà, fins al centre de la capital catalana. Laia Framis, bona tarda.
10: Sí, bona tarda. La capçalera d'aquesta manifestació està ara a Gran Via, en Passeig de Gràcia, camí de la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Hi ha força gent, com dieu, al Passeig de Gràcia, perquè ens entenguem, està ple fins a Plaça Catalunya. els manifestants denuncien una vegada més el genocidi a Palestina i també volen recordar el Nakba, que és el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva. N'ha parlat Natàlia Abuixarar, de la comunitat palestina a Catalunya.
11: L'estat sionista d'Israel continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. I no només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot.
10: Per tant, diu que el Nakba continua ara a Gaza. Els manifestants també reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que li apliquin un embargament d'armes. Laia Framis, Catalunya Ràdio Barcelona.
9: Gràcies, Laia. En successos, s'investiga com a crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. L'Ajuntament ha convocat ja un minut de silenci davant del consistori i ha decretat també 3 dies de dol oficial. Més coses. Ha acomiadat un treballador del servei de psiquiatria de l'Hospital de Santa Caterina de Salt per un presumpte assetjament sexual. Segons avança el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i se'n va acordar l'acomiadament. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació, i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. I ha acabat fa tot just uns minuts a la Catifa Vermella al Festival de Canes de la pel·lícula El Ser Querido, la primera de les 3 produccions espanyoles amb participació catalana que competeixen a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, connectem fins allà amb el Marc Garriga.
12: Hi ha molta expectació per aquesta pel·lícula. Veurem d'aquí unes 2 hores com s'ha rebut. El seu director, Rodrigo Sorogoyen, ha retratat com un pare absent, cineasta de prestigi. Vol recuperar la seva filla contractant-la com a actriu per al seu pròxim projecte. És un film impactant amb unes interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo, que ens ha dit que no està vivint l'experiència a Canes com un punt d'inflexió a la seva carrera.
13: Potser és una protecció, eh? No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
12: Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Canes.
9: Gràcies, Marc. I acabem explicant que avui se celebra la nit dels museus, en què es poden fer visites fins la 1 de la matinada i de franc. Enguany la programació ha volgut posar el focus en el públic jove, com ens explica la Montse Torres, coordinadora de museus municipals.
14: Per exemple, les visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Greco-Tecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
9: Recordem que a Barcelona s'hi sumen un centenar d'espais i que hi haurà 200 activitats a la resta del país durant tot el cap de setmana.
2: Gràcies, Berta.
9: Que vagi molt bé, fins ara.
8: Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
15: Veig més gent de Catalunya Ràdio que ve aquí.
8: Amb David Clopés.
16: Conocido, pero no amigo.

0: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda. De seguida parlem del Barça. Obrirem el nostre bar avui amb l'Anaïs Martí, amb el Carles Fiter i l'Alberto Jogo, també amb el Roger Busà, i avui centrats en la figura de Robert Lewandowski, que ja ho sabeu, avui a través del seu compte personal d'Instagram ha anunciat que deixa el Barça. Després de 4 anys amb la samarreta del Barça, va ser la samarreta del Barça, no renovarà i, per tant, diu adéu al club. Demà, al Camp Nou, en aquest Barça-Betis, podrà acomiadar-se davant l'afició. Abans, repassem marcadors i comencem amb futbol. Recordeu que tenim el descans, el partit, play-off d'ascens a la Primera Federació, del Reus a Ourense.
1: Ourense 1, Reus 1. Recordem que al Reus només li val la victòria en els 90 o amb els 120 minuts en cas que hi hagi una pròrroga. No hi ha penals i en cas d'empat a finals de la pròrroga passaria a l'Ourense.
0: Segona divisió, aquesta hora pendents del Sardinero a Santander.
1: Racing 0, Valladolid 0, minut 33 de la primera, i al mateix minut Almeria 0, Les Palmes 0. Recordeu que si el Racing guanya i l'Almeria no ho fa, el Racing, 14 anys després, seria equip de la primera divisió.
0: Lliga CB de bàsquet. Ha començat ja el tercer quart del partit del bàsquet Girona a la pista del Breogán?
2: Ha començat, i ha començat malament, perquè ha notat el Breogán en una primera cistella en els 30 segons de joc que portem. Per tant, ara mateix perd el Girona de 16, 47 a 31.
0: Playoff d'hoquei Lliga. Quarts de final. Primer de la sèrie, el millor de 3 partits. Juga el Lleida a la pista del Liceu, a Riazor.
1: Sí, de moment no li van bé les coses a l'equip de la Terra Ferma, perquè perd per 3 a 1. Estem ja al segon període.
0: I ja sabeu que s'ha classificat ja per la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins el Vila-sana, que ha guanyat 0-2 el seu partit davant del Fraga. Ja comença ara, ho hauria de fer ara, sí, a la segona semifinal entre el Benvibre i el Gijón, les anfitriones.
1: Sí, el Telecable Gijón, les favorites en aquest partit, que ja guanyen 1-0 a les primers minuts de partit.
0: Novetats, per cert, el Sardinero.
1: Sí, marca el Racing de Santander. Per tant, aquest gol de Villalibre, l'home de la barba, aquell que tocava la trompeta quan jugava a l'Atlètic Club o a l'Alavés, marca Asier Villalibre, i ara mateix el Racing de Santander seria equip de la primera divisió.
0: Perquè l'Almeria continua empatant.
1: A 0.
0: L'Almeria no guanya, i guanya el Racing, ja avui matemàticament pujaria el Racing ara mateix. Queda molt partit encara, tant a Almeria com també a Santander, però ara mateix el Racing seria equip de la primera divisió. Més coses, waterpolo, Champions. Tenim ja classificat el Sant Andreu per la final a 4. Estàvem pendents del final del partit del Sabadell a la piscina d'Olympiacos.
1: I no es classificarà l'equip del Vallès perquè està perdent per 10 a 8. Estem ja a les acaballes, per tant, les alquimistes del waterpolo que no es classificaran per la final.
0: A les 8 comença el Roma-Mataró. El Mataró del Dani Ballar té un 13-9 favorable a Balanada. Han de defensar aquests 4 gols d'avantatge per ser el final a 4, com també ho ha aconseguit el Sant Andreu. Baixem un graó, segona competició europea femenina de waterpolo. El Catalunya juga el seu partit a la piscina del Magna d'Hongria, sí, buscant plaça a la final.
1: Mira, acaba de finalitzar aquest partit i ha guanyat el Catalunya per 4-11, per tant, passa de ronda l'equip català.
0: Doncs ja tenim el Catalunya a la gran final de l'Eurocopa de waterpolo femení. Ara també pendents de l'Atlètic Barceloneta, que ha de jugar el seu partit a partir de les 8 a la piscina del Trieste. Tenen un 12-12 de l'anada, per tant, si guanya l'equip mariner, tindríem final catalana a Catalunya, Atlètic Barceloneta, d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo. I més waterpolo, estan pendents també del segon partit, semifinals de la Lliga Masculina.
1: Sí, i l'Atlètic Barceloneta fent el de gairebé sempre, guanyant, està guanyant per 15-9 al Terrassa, bé, 9-15, jugar a la piscina del Terrassa, a les acaballes del partit, i en aquests moments et confirmo, David, que s'acaba el partit del Sabadell, de la Champions femenina de waterpolo, queda fora el Sabadell, acaba de perdre per 10-8 contra l'Olympiacos.
0: I una de tennis, final femenina del torneig de Roma, del 8 a 1000 de Roma.
1: Recordeu que havia de començar a les 5 de la tarda, ha començat quan passaven 10 minuts a les 6, la juguen aquesta final Goff i Svitolina, està guanyant aquesta final de Roma Svitolina per un 7-0, l'ha guanyat per 6-4, en marxa al principi de tot el segon set.
0: Molt bé, de seguida obrim el bar, de seguida parlem del Barça, però deixeu-me que vagi un moment a Gijón, on ara us explicàvem el Vila-sana, el vigent campió de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins, s'ha classificat per la final i ho ha fet en un partit molt especial, perquè avui jugaven contra el Fraga, que és l'equip que fa pocs dies, a Coimbra, Portugal, els va deixar fora de la final de la Champions. Per tant, avui a la Copa hi ha hagut revenja del Vila-sana. Tinc l'Anna Salvat al telèfon. Hola, Anna.
3: Hola, molt bones.
0: És una revenja, no?
3: Sí, sí, oi tant. Sempre, sí, sí.
0: I això fa il·lusió.
3: Sí, sempre. Sempre fa il·lusió, i més passant una final d'un campionat com és la Copa de la Reina.
0: Mm. Ho teníeu present, el que va passar a Coimbra, amb elles, amb el Fraga, les semis de la Champions?
3: Bueno, jo crec que teníem present tot el que havia passat, òbviament, a Coimbra amb la Champions, però també doncs, tot el que havíem fet durant tota la temporada, que al final sí, perds un partit de la Champions, però també tens tota una temporada que no ens podem oblidar, que hem sigut primeres, i que ens ho hem fet molt bé i per tant no ens en podíem oblidar, tot i que òbviament doncs, la Champions tenia el seu pes.
0: Això us ho anava a dir, esteu fent una temporada brillant i el que va passar a Portugal molts van pensar, ostres, a veure ara això com ho digereix l'equip.
3: Bueno, sí, al final va ser un cop dur i més anant a penals, perquè al final contra el Fraga ja hem perdut de penals la semifinal de la Supercopa, llavors, doncs, òbviament, doncs, fa més mal i més a penals, perquè al final podria haver caigut per qualsevol dels dos, però, bueno, òbviament, doncs, no et pots oblidar tota la temporada que has fet i que un partit no desmereix tota la temporada que has estat fent fins ara.
0: Ah, esteu, no sé si sou a l'hotel, si esteu seguint a la segona semi entre Telecable i Benvibre...
3: Ara encara estem al pavelló, res, aquí suposo que mirarem mig partit i ja marxarem cap a l'hotel a recuperar i doncs, a preparar el partit per demà.
0: Qui prefereixes? Suposo que Benvibre, perquè ho dic perquè el Telecable són anfitriones i tindria un ambient allò calent.
3: Bueno, jo crec que al final amb qualsevol dels dos hi ha un partit, és un partit molt, molt, molt complicat. Sí que és veritat doncs, que amb el Benvibre, mirant doncs, com ha anat la temporada, potser ho tindríem més de cara, però també sí que és veritat que quan podem tratar el vestidor, que jugar contra els anfitrions també seria molt guai, perquè al final un pavelló ple sempre doncs, fa il·lusió, i més en un esport femení, i crec que també serà guai si en aquest cas doncs, passa a Gijón, doncs, tenir tota la gent cridant i una molt bona ambient al pavelló.
0: De moment passen, estan guanyant 1-0, tot i que això acaba de començar, ho ha fet ara a les 7 de la tarda, per tant encara queda molt partit entre Telecable i Benvibre. Escolta'm, no perdeu de vista, suposo, que el primer títol de la història del Vila-sana, que va costar molt d'aconseguir, va ser la temporada passada, i va ser la Copa, precisament. És el títol que ha obert les portes a guanyar títols. Després arribaria el Mundial, la Supercopa, però tot va començar amb una final de Copa.
3: Bueno, jo crec que al final la primera sempre és molt especial, però bueno, crec que al final tots són títols, totes fan il·lusió i amb moltes ganes doncs, el que vingui demà.
0: Molt bé, fantàstic. Demà seguirem a partir de la 1, aquesta final de la Copa de la Reina, a veure si el Vila-sana aconsegueix el que seria el quart títol de la seva història i aquest títol que permetria encarar també amb optimisme la Lliga, que també quedarà la Lliga per davant i el Vila-sana encara també podria ser campió de Lliga. Molta, molta sort demà, Anna.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Per cert, aclarim... Sí. L'embolic de l'hoquei Lliga Plata, perquè jo m'he avançat molt ràpidament dient que pujaven el Manlleu i el Vilafranca i que feien la promoció per pujar l'Espanyol i el Lloret. No és així, perquè hi ha molts ets i uts en aquesta classificació en l'última jornada de la Plata.
1: Bé, hi ha un ets i ut, que és doncs, una sanció que li han imposat a l'Espanyol per una qüestió de llicències federatives, una sanció que s'ha conegut en les darreres hores, cosa que fa que no pugui accedir ni a l'ascens directe ni, en aquest cas, doncs, al play-off. Llavors, com queda la classificació? Doncs el Manlleu puja de categoria, això sí, el Lloret i el Vilafranca fan promoció, fan el play-off, això també, però queda el segon ascens directe, diguem-ne. La plaça la té l'Igualada, però és l'Igualada B.
0: És el filial, no podria pujar.
1: I dins del món de l'hoquei doncs, hem fet unes consultes i hi ha el rumor que potser aquesta plaça a l'Igualada li podria vendre el Caldes, que és un equip de l'hoquei Lliga, de la màxima divisió, que ha baixat i, per tant, podria doncs, comprar aquesta plaça i seguint-se doncs, mantenint a la màxima categoria.
0: Agraïm l'assistència que ens ha fet també la Montse Mir, que ens ha ajudat a desxifrar tot aquest embolic de l'hoquei Lliga Plata. Molt bé, ara sí, passen 13 minuts de les 7 de la tarda, amb un ull posat al que fa el Reus, que segueix empatant a una Ocouto, Ourense 1, Reus 1, obrim el bar.
4: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la secció al bar.
5: El bar amb B baixa.
6: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons,
0: així Robert Lewandowski s'ha acomiadat de l'afició i ha anunciat que deixa el Barça. Ha estat la setmana de la celebració del títol de Lliga del Barça amb la rua pels carrers de Barcelona, la setmana d'un sarau al Madrid ben bé per sucar i pa, després també en parlarem, i la setmana que s'acabarà amb un comiat. Demà serà l'últim partit al Camp Nou, no només de l'equip, sinó també de Robert Lewandowski, però aquest ja definitiu, que avui ha anunciat amb aquest vídeo a Instagram que no renovarà i que marxarà al final de temporada. Obrim el bar avui amb l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
7: Què tal? Bona tarda.
0: El Carles Fiter. Què tal, Fiter?
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Que ja ets a Sabadell, a la nova Creu Alta.
1: Soc un ocupa i estic al lloc de l'Ernest Macià, que suposo que arribarà d'aquí una estona.
0: Ah, però sí, li has pres el lloc. A la cabina de transmissions, eh?
1: Li he enviat una foto a la Nàdia, on es veia ja aquí el lloc, que està ben guardadet. Estic molt nerviós. A les 9,
0: per última jornada, recordem-ho, de la primera ref, Sabadell en Tequera, molt pendent també del que faci l'Aldenc amb l'Atlètic de Madrid B. Si punxés l'Atlètic de Madrid B, guanyés el Sabadell...
1: Si punxés l'Aldenc.
0: Perdó, si punxés l'Aldenc, correcte, que és el líder, i guanyés el Sabadell arribaria a l'última jornada, depenent d'ell mateix, per ser equip de segona divisió, aconseguir l'ascens directe. Per tant, avui és dia de màxim nerviosisme per Carles Fiter, que jo et vaig dir, què vols fer? Vols fer el bar o no? I vas dir, sí, home, sí, que és abans del partit, cap problema, no?
1: No, i a més, perquè se m'està fent la setmana més llarga de la història, de veritat. És que, i el dia d'avui, jo crec que el dissabte aquest té 72 hores i no 24. És brutal, és molt llarg.
0: I tenim un Nàstic a Europa, també avui, que el Nàstic es juga a salvar-se la permanència i l'Europa a jugar-se el play-off. Avui tindrem una penúltima jornada unificada, brutal. Mira, per cert, novetats del Sardinero. Racing guanyava i amb aquest marcador, empatant l'Almeria, era equip de primera divisió, però empat el partit del Valladolid.
1: Sí, l'equip de Castella, que marca l'empat a 1, al minut 43 gairebé de la primera meitat, Racing 1, Valladolid 1, i és que el Valladolid, home, està salvat, però que no faci el tonto, perquè no es podria complicar la vida, encara tindria opcions, jo crec. No, ja està salvat. No s'hi juga per res, però vaja, està jugant doncs, un partit competitiu, 1-1 al llindar del descans.
0: Bé, si no puja
1: no t'estranyi. Que alguna cosa s'hi juguen, normalment. Avui l'Antequera també ve aquí sense jugar-s'hi res, però
0: Sé de què va això,
1: Ho heu parlat abans, que dic, ja no se'n parla d'això,
0: Existeix. Molt bé, el Racing, que si no ho fa avui, tard o d'hora pujarà a primera divisió. Molt bé, l'Alberto Jou de seguida es connecta. Em sembla que m'han dit que avui ha estat al circuit de Catalunya veient les motos i el tenim a punt d'arribar a casa. Qui sí que ja el tenim a l'estudi és el Roger Gusà. Hola, Gusà.
7: Com esteu? Bona tarda.
0: Déu-n'hi-do, com vas de perfumat. O sigui, ha estat entrar a l'estudi i m'ha entrat una flaire de perfum bo,
1: Sí, home, és car.
0: Però molt,
7: Se les gastes.
0: Vas carregat
8: avui. No veus
0: avui,
8: que va de boda en boda?
7: Ja.
1: Menys la seva, Anaïs,
0: Però és que no t'ho pots arribar a imaginar, Anaïs, l'aroma de perfum que ha arribat quan us ha obert la porta de l'estudi.
7: Avui m'ha vist, Anaïs.
0: Una cosa espectacular.
8: Avui l'he vist.
0: Ja anava perfumat al matí o què?
8: Sí, sempre.
0: Molt bé. A veure, ara en parlem, però era d'esperar. El comiat de Lewandowski, no sé si esperàveu que ell ho anunciés abans del partit al Camp Nou i, per tant, així tenir l'oportunitat d'acomiadar-se del públic. Ho esperàveu que fos avui, Anaïs?
8: Sí, perquè al final quan les coses et porten per un camí i tu ja saps des de fa setmanes o hi ha informacions i t'expliquen des de dins

0: Lewandowski al Camp Nou. Crec que és així com s'han de fer les coses i crec que en aquest sentit el club i el jugador ho han fet molt bé. Al final Lewandowski ha estat un jugador importantíssim per a aquest Barça, va ser el primer jugador en il·lusionar el barcelonisme en l'era post-Messi, un referent, un davanter centre com pocs queden a Europa, i mereix un comiat a l'alçada, i el comiat doncs ha començat avui amb aquest comiat a la Ciutat Esportiva amb els seus companys, amb les paraules de Flick, amb aquest vídeo, i estic segura que demà doncs serà una festa al Camp Nou acomiadant-lo com cal, que és per la porta gran.
1: I es mereix també tenir aquest comiat, oi, Fite?
2: Sí, ho ha explicat molt bé l'Anaïs. Ja sé que les comparacions són odioses, però fa uns dies hem vist com l'estrella d'un equip estava parlant, a la vegada sortia l'entrenador, que ningú li havia comunicat res. Vull dir que moltes vegades no només és futbol, és important cuidar els detalls, cuidar que els departaments de comunicació treballin bé, i aquest és un exemple de que la feina s'ha fet ben feta, perquè és molt important els timings en aquest cas. Si la decisió ja està presa, tota és de forma natural, Lewandowski ha de marxar per la porta gran. I a més jo crec que també és important saber quan has de marxar. I Lewandowski ha sabut que l'any que ve començàvem a patir una miqueta per anar cap al xiulet si no rendia bé, perquè ja se l'ha vist aquesta temporada que hi havia algun partit que li costava a l'hora de pressionar, a l'hora de córrer, etc, etc. Per tant, jo crec que és impecable tot i que el balanç és molt positiu de... va arribar en un moment molt complicat, li va donar un punt més al Barça i vaja, els números parlen per si sols.
1: Mira, s'incorpora l'Edjogo, que ja ha arribat a casa. Hola, Edjogo, com estàs?
3: Què tal, David? Anaïs, Carles, com esteu?
1: Has disfrutat?
0: Hola.
2: Vens Alberto o no?
3: Clar que vinc, sí.
1: Estàs a casa i ara tornes a marxar per arribar a la nova Creu Alta, eh?
3: Jo acabo d'arribar ara del circuit de
1: les motos, sí.
3: De les motos i tal, que han estat molt, molt interessant i molt xulo. I clar, ara és fer la feina, sopar de la nena gran i ràpidament cap a la Creu Alta, que ens hi juguem aquí les garrofes.
1: Escolta, quan hagis de donar el sopar, tu mateix m'avises i tallo la tertúlia, eh?
3: Ah, pensava que deies que et portés una mica, que quan hi hagués sopar...
1: No. Jo soparé tranquil·lament quan acabem el tot gira, que tindré temps.
3: Molt bé.
1: Vinga, ja que t'incorpores, Edjogo, t'ho pregunto tu el primer, que vull fer la pregunta a tots tres. Qui guanya més amb aquesta marxa de Lewandowski? Ell o el club, Alberto?
3: Bueno, crec que el club s'alleugera molt de massa salarial important, perquè és cert que és un jugador que venia en una època molt, molt complicada. Crec que va fer una aposta molt forta perquè va deixar un projecte guanyador, no? com era el Bayern, per incorporar-se al Barça, que era un projecte que, bueno, doncs que era una incògnita, no ens enganyem. Havia estat encara prou recent aquell 8-2 on ell va participar de manera directa, no? amb aquell quart de final de la Champions l'any 2020, i dos anys més tard s'incorpora al Barça. Crec que el Barça d'alguna manera ja no podia mantenir una fitxa tan elevada per un jugador que no t'està aportant tant, no? Crec que els seus números són espectaculars, crec que el Camp Nou l'ha de despedir, i el despedirà, evidentment, demà amb una ovació tancada, perquè crec que així s'ho mereix, però crec que ja arribava un punt que aquest salari creixent ja es menjava molta part del pressupost, i que crec que el Barça, el futur nou del Barça, diguéssim que s'espera unes prestacions diferents de les que ha tingut, almenys en l'últim tram de la seva trajectòria com a culer.
2: Però acabava contracte, Alberto, o sigui, acabava contracte,
3: sí,
2: que igualment no hagués pujat el salari, és a dir, la gràcia d'aquesta situació és que el Barça li havia de fer una oferta nova, i jo crec que el Barça evidentment li hagués fet una oferta a la baixa, però era innecessari, és a dir, tu imagina't, que es quedés per molt menys preu del que tocava, vale? Igualment, jo crec que el paper de davanter suplent l'ha de fer Ferran, i Lewandowski ja no serveix, el Barça ha de fitxar un davanter, crec que estem tots d'acord, i el suplent ha de ser Ferran, que li lluiti, sí, que sigui, però Lewandowski és aquesta tercera figura, clar, que encara que hagués cobrat poc, no hagués sigut bona la seva renovació.
3: Sí, totalment, sí, sí. Hagués quedat com a tercer, no? Com a tercer nou, no? I un tercer nou, doncs, tampoc té massa sentit que sigui un jugador que no ve de baix a dalt, no? Que no ve amb trajectòria ascendent, sinó de creixent, no? Per tant, té molt de sentit, i crec que això ho va dir una vegada Luis Enrique quan va deixar la selecció, no? Diu, deixo la selecció abans que la selecció em deixi a mi, no? I crec que és una mica això, no? Pues de deixar, diguéssim, el projecte, són tres lligues en quatre anys, ojo amb això, perquè es diu ràpid, però és molt, molt potent aquest cicle de Lewandowski, per tant, deixar-ho a temps em sembla que és un gran encert.
1: Anaïs?
0: Sí, jo crec que aquí s'han unit diverses coses. En primer lloc, que clarament Robert Lewandowski, doncs, hem vist que el seu nivell aquesta temporada ja començava a baixar. L'any passat va fer uns números brutals, sensacionals, però aquest any ja el veies que patia. Al final, el Barça sempre sap, en la mesura que pot, reconèixer els líders dels seus equips, i òbviament han existit ofertes informals, deixem-ho clar, informals, mai hi ha hagut una oferta formal per renovar Robert Lewandowski, sí contactes informals per veure com respirava ell, sempre

0: sempre i quan ell volgués assumir una figura de davanter suplent. Lewandowski creu que encara que aquest mes d'agost faci 38 anys, creu que encara li queda en futbol a les cames, creu que encara s'ho pot passar bé, però no vol acabar arrossegant-se. I, evidentment, veus cap a on va la deriva de l'equip i que s'està buscant un davanter centre i ell doncs prefereix fer un pas al marge i seguir amb la seva carrera futbolística, ja sigui a Aràbia, ja sigui a la MLS, però agraït sempre pel que li ha donat el Barça. Fixeu-vos que ell parla en el seu comunicat de que el Barça és l'etapa que l'ha fet més feliç en la seva carrera futbolística. Un tio que ho ha guanyat absolutament tot amb el Bayern de Múnich. I al final un fins aquí a temps és millor que veure't arrossegant-te pels terrenys de joc. I pel que fa al salari, sí que és veritat que al final tenia una fitxa alta aquest últim curs, però la més alta va ser l'any passat, perquè recordeu allò que va signar un contracte amb un salari que anava pujant i baixant en funció de les temporades que renovés, i l'any passat va ser l'any que més va ingressar, però tot i així, com diu l'Etjogo, era una de les fitxes més elevades i al Barça doncs, ja li ha anat bé que Lewandowski decidís fer aquest pas al costat.
1: Mira, el vídeo que l'hem pogut sentir ara tot just quan obríem aquest bar, diu coses interessants. A mi el que m'ha arribat més és quan diu: Catalunya és el meu lloc al món.
2: Sí, ho ha dit.
1: Catalunya és el meu lloc al món.
2: Sí, és un vídeo emotiu, Ha dit això que diu l'Anaïs, també això: Catalunya és el meu lloc al món. Marxo amb la sensació, diu, que la missió està completa. Agraeix també l'afecte i l'estima dels aficionats. I també acaba el vídeo dient: el Barça ha tornat al lloc que li correspon. Visca el Barça i visca Catalunya.
1: Ho diu en català,
2: Sí, sí.
1: Al final. Repassem els números de Lewandowski al Barça aquests 4 anys.
2: És bèstia perquè són 191 partits, de moment, 119 gols.
1: 119 gols en 191 partits.
2: Que això són, de mitjana, uns 30 per temporada. 119 gols amb els partits que ha jugat, les temporades que ha jugat, que en són 4, 30 per temporada, a més 24 assistències, 7 títols, que són 3 lligues, una copa i 3 supercopes, i per cert, demà el sentirem a Lewandowski. En principi està previst que després del partit
1: li donen el micro,
2: agafi el micròfon i faci un parlament i s'acomiadi de l'afició del Barça.
1: Li ha faltat la Champions, això segurament és una de les coses que a ell potser li ha sabut greu, no poder marxar del Barça amb una Champions, però és clar, 7 títols i aquests 119 gols en 191 partits amb 24 assistències. I hi ha una dada que a mi em crida molt l'atenció, que a vegades perdem el món de vista, però és que va arribar amb 34 anys. Va arribar amb 34 anys, i jo recordo el Jogo, quan el va fitxar al Barça, que molts pensaven: sí, ostres, és que potser ja arriba en el final de la seva carrera i potser es donarà un any bo, però més enllà d'un any, veurem, 34 anys són molts. Ostres, és que el rendiment s'ha mantingut. Potser aquesta última temporada és la que li ha costat més.
3: Sí, i a més, sempre ser un far, no?, pels seus companys, no? És a dir, quan tu tens un jugador d'aquesta experiència, amb aquesta trajectòria, amb aquest currículum, i veus com treballa, com empeny, com d'alguna manera ha tingut també alguns rifirrafes, no?, alguns moments de tensió amb algun company, perquè ell entenia que aquest jugador jove, doncs recordo amb en Lamine al principi, no?, que d'alguna manera com intentava doncs guiar-lo per fer-lo millor, perquè hi veia potencial i sabia que podien ser molt, molt complementaris. Evidentment, quan fitxes un davanter de 34 anys sempre pot generar dubtes, òbviament, però tu saps que aquesta sang del golejador crec que és una posició del camp on aquest gol no el perds mai, no? Per tant, entre gols i assistències podem estar parlant de, no sé, 0,8 incidències de gol per partit. Em sembla una autèntica bogeria, i a més un jugador que sempre fa clínics jugant d'esquena, descarregant, habilitant a gent a segona línia, fixant els centrals perquè altres jugadors s'incorporin a atac i tinguin més llibertat a l'hora d'atacar. Per tant, que aquests dubtes existissin, doncs crec que entra dintre de certa lògica, però també és cert que un jugador d'aquesta trajectòria, i també el físic que ell té, no?, com s'ha cuidat. Els 34 anys d'avui en dia no són els 34 anys de fa 20 anys, no? Són jugadors que es cuiden molt, que tenen el descans molt, molt present. A més, ell ve d'una família i d'una nissaga d'esportistes que ho tenen això molt, molt integrat. Per tant, crec que ha estat un èxit rotund la trajectòria de Lewandowski a Can Barça. 4 anys que crec que se'l recordaran amb molt de carinyo.
1: I és un jugador que ha aconseguit una cosa que té mèrit, que és que el fiter no el critiqui.
4: No,
3: Penari, això sí que és meritori, eh?
1: Molt meritori.
0: Ho posarem com un dels títols de Robert Lewandowski.
3: I tant.
4: No, perquè,
0: palmarès.
4: L'honestedat és difícil criticar-la i és un jugador honest. Quan, mira, els veterans, això l'Alberto ho sap, quan van a un club, ja sigui el Barça, el Mollerussa, el Nàstic, el Manlleu, el que sigui, poden anar de dues maneres. Poden anar a trincar la recta final de la seva carrera i a la que hi ha una mica de maldades ja s'amaguen, o poden anar a liderar i a viure i a gaudir d'aquesta última experiència. I el Sabadell, per exemple, hem tingut la sort que Rubén, Martínez, etc., són jugadors que han vingut aquí a donar-ho tot i a ser liderar, i Robert Lewandowski ha vingut al Barça, i dèieu aquestes paraules, perquè era com el somni de la seva vida. Barcelona, la ciutat, amb la seva dona, que també tenia molta il·lusió, de fet, no m'estranyaria que s'hi quedessin a viure. És a dir, tot això ha fet que hagi coincidit perfectament. El projecte dels nanos joves, ell, tot i que és veritat que a vegades pot haver-hi normal, hi ha molta diferència d'edat, però la seva actitud de lideratge, intentar sumar, d'equilibri, perquè tan jove necessita també aquest equilibri dels veterans. Chesney, ho estem dient, que és un líder del vestidor, perquè al camp doncs ja sabem que el rendiment no és el mateix, però en canvi, aquests veterans que els vam veure l'altre dia a la rua, els dos a davant, no, amb aquest show, és a dir, això et demostra que pots venir a sumar amb una certa edat, i jo crec que el Barça ha d'estar molt agraït del rendiment de Lewandowski. És un jugador que passarà la història per venir en un moment difícil, per apostar per aquest Barça i per donar la cara durant 4 anys.
1: Vull sentir Flick, a veure, què ha explicat, perquè recordem timings, crec que eren 2 minuts, jo era amb el Roger Escapa al suplement i m'ha passat el Roger Busà el link amb la publicació de Lewandowski al seu Instagram, i crec que faltaven 2 minuts per la 1 del migdia, i la roda de premsa de Flick començava a la 1 del migdia. Evidentment, sí. Això jo crec que s'ha fet amb tota la intenció del món, estava tot molt estudiat perquè així Flick li poguessin preguntar per Lewandowski.
2: Sí, Flick que té una molt bona relació amb Lewandowski ja de la seva etapa al Bayern, i avui Flick s'ha rendit al polonès, només paraules bones de Flick cap a Lewandowski, el considera un gran professional, un enorme professional, i Flick avui ha reconegut que se sent un privilegiat per haver-lo pogut entrenar.
5: La conversa amb ell va ser bona, vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
2: I ara en marxa la cerca del substitut, la cerca del nou. Ja sabeu que la llista de favorits ja Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid i també João Pedro del Chelsea, tot i que Flick diu que encara hi ha temps, tot i que ja estan treballant.
5: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps. Still not
2: done and we have time. I encara una altra veu, la del president en funcions, Rafa Juste, des de Gran Canària, la prèvia d'aquest Barça-Atlètic de Madrid, final de la Copa de la Reina. Juste sobre l'adeu del polonès.
6: Doncs home, vull dir que va arribar sent una estrella, avui ho publicàvem en les redes socials, i semblava com una llegenda, no? Jo ho vaig conèixer als Estats Units fa 4 anys, ara que va arribar aquí. Ha ajudat moltíssim, sobretot els joves. És un jugador enorme perquè ha demostrat que cuidant-se, donant tot el que ha donat i per mi siguin un dels millors nous de la història del futbol, ha pogut ensenyar molt aquesta plantilla tan jove que tenim. Mostres d'un mes d'agraïment, desitjar-li el millor i de tot cor agrair-li el que ha fet pel club.
1: Avui, per cert, hem obert enquesta a x.com/totgira, el nostre compte d'X, i us demanem precisament per Lewandowski.
7: Sí, amb quina paraula serà recordat el polonès al Barça, i totes en la mateixa línia, professional, llegendari, valent, llegenda, golejador, molt agraïts, gol, o en aquest cas hi ha un que fa una mica de broma, diu Hai culos. Us en recordeu aquell vídeo quan es va presentar com a nou jugador al Barça que volia dir culés, va dir culos, una cosa així
1: Hai culos. Sí, hola, hola culés, i va dir
7: Hai culos. Doncs també un ull gent, el Jack ens ho diu, com la mostra doncs, humorística de les respostes.
1: Ostres, com passa el temps, eh? 4 anys ja fa d'això. Molt bé, demà 15:45, Barça-Betis, sense De Jong, i veurem si amb Rashford, oi?
2: Sí, avui no s'han entrenat, De Jong ja no va viatjar a Vitoria, recordeu que no va jugar, diu Flick que li ha dit que no es troba bé, i per tant que està descartat demà, i veurem Rashford, Flick no el descarta, tot i que és veritat que difícil que pugui jugar, almenys titular segur que no.
1: Lewandowski titular, no?
2: Segur. Sí. Ho ha explicat si no. Flick, claríssim. Així després doncs, el poden aplaudir i acomiadar bé.
1: Substituts. Ara comença el serial. Tindrem allò setmanes, mesos, segurament, intensos de Mercato de nou, perquè ara és evident. No hi ha un altre. Encara que s'hagués quedat Lewandowski, també hauria estat així. Quin és el vostre nou preferit? Julián, João Pedro... No sé si creieu que n'hi ha algun altre. Tampoc el mercat està allò... Hi ha anys que a vegades el nou abunda més. Jo crec, tinc la sensació que ara és més difícil de trobar i el poc que hi ha, com que n'hi ha poc, és car. Alberto, tu que mires moltes lligues.
3: Sí, a veure, aquí ja... Primer de tot és que quants calés hi ha a la caixa, no? Això és el primer que s'ha de mirar, perquè aquí podem fer la llista dels Reis Mags, però hem de veure quants calés hi ha a la caixa, no? Jo entenc que el Barça el que intentarà d'alguna forma és fer calaix amb certs jugadors, no? Doncs m'estic pensant en Jules Koundé, no? Que és una peça doncs, que ja està pel darrere de l'Eric al lateral dret, per tant no té massa sentit. Hi ha Mundial per davant i serà titular en França segurament, per tant és un bon escaparat, no? per fer-hi calaix, no? Aviam què passa amb Valde a l'altra banda, etc. Aviam, jo, a mi, com a preferència personal, crec que Julián Álvarez és un jugador que, si el seu ecosistema fos diferent, si ell entrés més en contacte amb la pilota, si estés més a prop de la frontal de l'àrea, si tingués aquesta associació amb altres companys, no només pels gols que pugui fer, sinó pel que generaria pels demés, per mi és un perfil que encaixaria com un guant. A més, un tio molt i molt currant, tot i la qualitat que té, és un jugador que treballa moltíssim, i jo estic seguríssim que Flick és un jugador que l'enamora. Ara bé, va costar, no sé si són 70, 75 o 80 milions a l'Atlético de Madrid, està Mateu Alemany, capitanejant la nau matalassera, per tant, seria una operació que, a no ser que inclogui algun jugador, no sé si això es pot fer o no es pot fer. Llavors tenen jugadors com João Pedro, que són jugadors diferents, un jugador més espigat, més gran, amb bona gambada, amb bona qualitat també, però és un jugador diferent. Però a mi, si em preguntes, la figura de Julián a mi és el que m'encaixa millor i el que crec que el Barça ha de tenir com a prioritat màxima.
1: Anaïs, ja diners a caixa o no?
0: Doncs és una gran pregunta que s'haurà de resoldre en els suficients...
1: Sí. Des del club diuen que sí, el problema és el fair play.
2: Primer que l'arriba
0: a
2: l'UAU,
0: és important. Tu tens diners per fitxar. És a dir, aquest mai ha estat el problema del Barça, perquè sempre pots buscar maneres. El problema és el marge que tu tens d'inscripció. És evident que ara amb la sortida de Robert Lewandowski doncs aquí se t'obre un forat, però encara no és suficient. A mi m'explicaven que el Barça necessita... Està a 12 milions d'euros aproximadament d'aconseguir aquesta norma UAU, però clar... Un cop aconsegueixes això, després a la que fitxes aquest marge torna a ampliar-se, és a dir, que estarien jugant una mica al límit. Per tant, necessites seguir fent esforços per alliberar més fair play.
1: Bé, i el cas d'Ansu Fati, que si finalment el Mónaco exerceix l'opció de compra, crec que són 11 milions d'euros, que són nets, perquè és un jugador de planter, i aquí això seria, diguem-ne, repercutiria molt positivament en el fair play.
0: Aquí ja tindries una mica i crec que cal bastant més per inscriure salaris de l'alçada dels jugadors que estem parlant, tipus Julián Álvarez, de qui sigui. Necessites encabir-los i necessites que surtin més jugadors. També és veritat que et diuen des de la Lliga que aquest any el Barça va molt bé i que està en vies d'aconseguir una certa normalitat financera. No és el mateix tom el que t'ho comentaven en els anteriors mercats de fitxatges. Jo crec que sí arribarà, però no sé fins a quin marge tindran per inscriure salaris importants. També és veritat que aquest estiu no tens una feina de renovacions importants a dur a terme, no? Perquè tota aquesta feina ja es va fer l'estiu passat amb les renovacions importants que havies de fer. Tens la de Ferran Torres, sí, que se li acaba contracte l'any que ve i que l'ideal seria començar la temporada amb Ferran Torres renovat si és que consideres que ha de ser el teu segon davanter centre. Tot això és molt llarg, que caldrà molta paciència, tant pels que han d'arribar com pels que surtin. És any de Mundial, que crec que també és un escenari que s'ha de valorar, on molts dels jugadors intentaran doncs, guanyar valor esportiu, i en aquest sentit crec que pot ser important. Ho deia ara l'Edjogo, parlava de Koundé. Jo afegiria també, per exemple, Rooney, no?, que és un jugador doncs, que ha tingut poc protagonisme i que també tindrà minuts en aquest Mundial. Bé, s'ha de veure. Serà un estiu llarg i interessant, però un estiu clau per mi, perquè després del comiat de Robert Lewandowski tu t'has d'assegurar que arribi un davanter centre que acompanyi a Lamine, que acompanyi a Rafinha i que impulsi el Barça a ser encara més competitiu si és que es vol parlar de Champions.
1: Fite?
4: Mira, seré molt breu. Un. Jo et firmo ara mateix un. Un davanter centre. Un Julián Álvarez. Ara mateix. I prou, dius, que només vindrà aquest, que només vingui aquest. Tu tens un porter que ja has millorat moltíssim. I tens, és a dir, ho dic perquè els títols es guanyen amb una bona solidesa defensiva, amb detalls que et pot aturar un porter i amb gols que t'ha de fotre el davanter. Llavors tu em dius ara, és que no, el Barça només podrà fitxar un tio, que és Julián Álvarez, i on he de firmar. Perquè la resta ja tens a bons jugadors. I, a més, cada vegada són millors. És a dir, si tens la base de la selecció favorita per guanyar el Mundial, tens a Lamine, que és un dels millors jugadors del món. Llavors, no comencem a perdre el cap. Seguim apostant per la gent de la casa i fitxem gent diferencial, que no et pots equivocar, que saps que l'encertaràs segur. Perquè, si no, a no ser que sigui verdagi, no? Dius, hòstia, va costar 2 milions, bueno, és una aposta, un jugador jove, no va, vale, funciona. Però mitjanies no, sisplau. Mitjanies, gent de la casa. La resta, una sola aposta. Només pots fitxar-ne un, Julián Álvarez.
1: Mm-hmm. Molt bé. Ara que has citat a Bardaggi, crec que tenim llista definitiva de Suècia pel Mundial i Bardaggi no hi és. No hi és. Per tant, Bardaggi no serà al Mundial, el jugador del Barça, Roni Bardaggi, que és veritat que ha anat amb les últimes convocatòries amb Suècia, però no serà al Mundial.
0: Tenien moltes esperances al club amb que ell pogués jugar aquest Mundial i pogués exhibir-se una mica per decidir també què fer amb el seu futur. Així que això és una galleda d'aigua freda per tothom.
4: No, però no s'ha guanyat gaire, eh? O sigui, els últims partits ha estat...
1: Tampoc horrorós. Ha tingut molts minuts,
0: és veritat que aquests últims partits no en els que podria haver fet un pas endavant i és veritat que no és fàcil ser el substitut de Lamine Yamal i sentir aquesta pressió quan tens l'oportunitat després de que Lamine s'hagi lesionat. Però és veritat que no ha fet suficient.
1: Bé, doncs notícia que acabem de saber, queda fora de la convocatòria, per tant no serà al Mundial. Tanco amb vosaltres, perquè em sembla que algú vol sopar, oi, Alberto?
8: Sí, correcte.
1: Sí, oi? O sigui, claríssim, eh? Per tant, sí. Jo, Fidel, el que m'has demanat, vés cap a la cuina, donem el sopar, i després cap a la nova Creu Alta. Que no patiu gaire avui amb el Sabadell, Fiter i Alberto, eh?
8: Això de patir, l'únic que segur que hi ha en aquest
4: segura.
8: Món és que la Creu Alta vas a patir, això és seguríssim.
1: Bueno, correcte. La vida s'ha de patir per aconseguir el que més desitja. Gràcies a tots dos i gràcies a Anaïs, que vagi molt bé.
8: Una abraçada.
0: Adéu, una abraçada. Adéu, adéu.
1: No desconnecteu, que ara parlarem del Madrid, que tinc per aquí l'Orfeo Suárez ja connectat des de Madrid, però abans, males notícies a Okouto. Acaba de marcar l'Ourense.
7: Sí, com diu el tòpic, quan més ho mereixia el Reus, perquè estava colant l'Ourense a la seva àrea pròpia, jugada de contracop, Justino s'ha plantat sol davant de la porteria de Parra, ha xutat, Parra l'ha pogut tocar, però la pilota ha entrat a càmera lenta a la porteria del Reus. Queden 15 minuts mal comptats més l'afegit. Ourense 2, Reus 1. El Reus quedaria fora del playoff per ascendir a la primera ref.
1: I, per cert, a punt d'acabar-se també el partit Lliga CB de bàsquet del Girona a la pista del Breogán, Marc.
9: I segurament acabarà amb derrota perquè el Girona tampoc ha fet la sensació de poder remuntar el partit. Queden 6 minuts per acabar, 75-60. Perd de 15 el Girona a la pista del Breogán.
1: Pausa i parlem del Madrid. Bam, bam, bam.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
3: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
4: No, no, no, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
3: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
4: Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
3: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
4: A mi no em miris, eh?
3: Que ja, el dissabte que hi ha, què dius?
4: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
3: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
4: Em sap greu.
3: No, a mi no està bé.
5: Col·lapse amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: A punt semàfor, comença la cursa de MotoGP.
7: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
8: Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
9: Això pot ser frenètic.
8: El dissabte, la cursa sprint, i el diumenge, la cursa de Gran Premi.
7: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
8: Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
7: Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge, a 2:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
10: Perquè el Mundial és nostre.
7: Arriba l'hora de la veritat.
11: Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de parada.
7: La penúltima parada.
12: La torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut i el gol!
7: Les emocions al límit.
13: Estuari Pau Patata! Que torna a posar el Girona. No sé si a prop de la permanència o no.
7: El tot o res.
14: Ha marcat Villa! Desitjava!
7: El drama del descens.
15: El Girona surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
7: Aquest diumenge el tot gira Osasuna Espanyol.
16: L'obrer del gol, el picapedrer de l'àrea!
7: I Atlètic de Madrid, Girona.
17: Uruguaio de la meva vida!
7: I tots els partits dels rivals directes.
18: Gol!
7: Estàs preparat?
19: Un dia...
20: D'aquí a 2 minuts, 8:15. Ara parlem del Madrid, però vull saber quan li queda el partit del Reus a Couto, al camp de l'Ourense.
21: Li queden 10 minuts, més l'afegit. Recordem que el Reus, si forcés la pròrroga jugaria, en cas d'empat al final de la pròrroga, no hi hauria penals i passaria l'Ourense. El Reus, per tant, li cal un gol almenys per continuar en vida.
20: Madrid, Orfeo Suárez, què tal, com estem? Bona tarda.
22: Hola.
20: Demà a les 7 de la tarda, Sevilla-Madrid. Recordem, al Madrid se li està fent molt llarg aquest final de Lliga. Avui Arbeloa, ara el sentirem. A veure, Arbusà. Arbeloa ha intentat tancar la crisi amb Mbappé, oberta, després del partit contra l'Oviedo aquesta setmana al Santiago Bernabéu. Recordeu, quan va acabar el partit, Mbappé, que havia estat suplent, va dir que és el quart davanter que li havia dit Arbeloa, i Arbeloa després a la sala de premsa ho va desmentir.
23: Sí, avui Arbeloa fent malabars, el que diu és que ja és bo que Mbappé no estigui content, perquè a ell li sembla un bon símptoma.
24: Entiendo a los jugadores... ¿Cómo se sienten cuando no juegan? Lo entiendo perfectamente. Sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. O sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta. Y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
20: Molt bé. A veure, Orfeo, explica'ns-ho, perquè jo, de veritat, és que no ho entenc. Primer Arbeloa s'empipa i contradiu Mbappé, i jo no sé si és que el president el crida a l'alto, però avui canvia el discurs.
25: Bé, una mica d'això sí que hi ha, no? És a dir, el club li ha transmès que ell se'n va, que l'Mbappé es queda i que si vol tenir un futur dintre del club... doncs que faci les paus, no? Que no faci més foc, no? Has de tenir en compte que l'Arbeloa sempre ha dit que està a la banqueta del Madrid per fer un servei, però la seva voluntat després és continuar dintre del club, perquè a mi l'altre dia em posava un WhatsApp un jugador del Madrid recent que em deia este no volverà entrenar en ningún sitio. Bé, no sé si l'Arbeloa entrenarà o no entrenarà en un altre lloc, no? Però el que sí, la seva voluntat és quedar-se dintre del club i tenir un rol dintre del club, ja sigui a la cantera, ja sigui com a entrenador del juvenil, o, bueno, això ja es veurà, no pots fer una, diguéssim, una guerra, no pots acabar amb una guerra, no només amb el jugador més important i més car del Madrid, sinó el principal actiu del club, no? I un jugador sobre el que el nou cicle es vol construir, no? Sobre Mbappé i sobre Vinícius, perquè avui dia ells dos i el Courtois, diguéssim, som els jugadors, els grans jugadors del club, no? I jo crec que sí que ha rebut el missatge i el que vol és fer les paus perquè li queden dos partits, aquests i l'últim al Bernabéu, i potser s'havia equivocat, no? Sobretot quan havia estat tan beligerant. Jo em crec a l'Mbappé, és a dir, jo em crec a l'Mbappé. I si te'n recordes, quan vam parlar amb el Riqui Torquemada el dia abans que parlaven de la baixa de l'Mbappé d'última hora, el dia del Clàssic, quan fèiem la prèvia...
0: Sí, me'n recordo.
25: Que jo et vaig dir el que diuen, o el que m'havia arribat, és que a l'últim entrenament l'Arbeloa havia fet proves d'equip titular i amb l'equip titular ja estava el Gonzalo. I que l'Mbappé, bueno, es va una mica cabrejar i entre que té aquestes molèsties, que les té, que no les té, doncs va dir que les tenia de més i es va baixar de l'equip. Jo crec que aquí possiblement li va demanar explicacions a l'Arbeloa i l'Arbeloa li va dir, si no textualment, que era el quart davanter de l'equip, potser el francès ho va interpretar o no sabem les paraules exactes, no? Però no va per aquí la cosa. Jo sí que crec que l'Mbappé va rebre aquest missatge.
0: Ara bé, dijous al Bernabéu, compta perquè el públic va ser molt beligerant amb Mbappé, també amb Vinícius, que això ja havia passat d'altres vegades. A tu et va sorprendre que bona part de l'afició xiulés a Mbappé?
25: No em va sorprendre. No, perquè el que rep l'aficionat del Madrid i el soci, sobretot amb l'excursió que va fer a Sardenya, no? amb la seva parella, amb la seva nòvia d'ara, no? I jo crec que això va sentar molt malament al madridisme en general. A veure, va sentar malament a l'entrenador, als seus companys dintre del club, però el soci del Madrid era molt crític. Al carrer, als medis de comunicació, és a dir, això sí que va ser unànim, no? Diguéssim, aquest malestar. Jo sí que esperava una xulada de l'Mbappé per part del públic. Ara bé, el club preocupen dues coses dintre del club. Per una banda, preocupa que l'Mbappé se'n vagi de vacances. Hem de recordar que l'equip encara jugava a la Lliga, encara que ja estava decidida pel Barça, però era el dia que el Madrid jugava a Sarrià, que finalment va guanyar... Sarrià.
0: A Cornellà
25: del Prat, que va guanyar amb els dos gols de Vinícius, no? I va ser aquell dia que va arribar a l'aeroport de Barajas, jo crec que 10 minuts abans el van agafar els fotògrafs 10 minuts abans de que començava el partit a Cornellà, no? Això no es va interpretar bé i jo sí que esperava la xulada. Ara, el públic i el club preocupa molt que hi hagi un divorci entre el públic del Bernabéu i el jugador més important, no? És a dir, que això preocupa i el club vol que s'arregli, no? Suposo que serà tasca del Mourinho, també, quan arribi.
0: Salto al capítol, sí. Mourinho, capítol 102.
25: President.
0: No sé quants capítols portem. Sí, no, el capítol Mourinho.
25: Molts.
0: Sempre ho defensaré, sempre ho diré. L'Orfeo va ser dels primers i ho va fer aquí el Tot Gira, que va dir Mourinho és la primera opció de Florentino Pérez. I ara jo crec que ja tothom hi està d'acord i és un fet. El que passa que el Benfica ha d'acabar la Lliga aquest cap de setmana.
23: Sí, avui.
0: Avui. És l'última jornada, juguen contra l'Estela Amadora, si juguen la plaça Champions, sí. I el mateix Mourinho el vam sentir la setmana passada en una roda de premsa, Arbusà, dient que quan hagi passat aquest partit, aleshores ja podrà parlar del seu futur. Però bé, Arbeloa, avui, Arbusà, ha parlat també de Mourinho.
23: Home, pensa que Arbeloa és un soldat de Mourinho i diu que si el portuguès arriba al Madrid, doncs que estarà molt content, perquè és el millor, diu Arbeloa, i perquè és un dels seus.
24: Para mí, bueno, pues como jugador suyo, pero sobre todo como madridista, siento que es el número uno y pienso que es el número uno. Un compañero tuyo me preguntaba si hace pocos días, creo, si pensaba lo mismo que dije cuando nos enfrentamos a él en Champions y yo creo que lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando que José pues ha sido, es y será por siempre uno de Inoy y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
0: No hi ha cap dubte, Orfeo. No sé quan es farà oficial, perquè clar, al Madrid encara li queda la setmana que ve un partit, el de l'última jornada.
25: Sí, jo crec que en aquests moments ja no. És a dir, quan jo fa mesos, no?, o moltes setmanes et vaig dir la primera opció és Mourinho, sempre ha estat el portuguès la primera opció del president. Sempre. Quan dic sempre, dic abans que arribarà Xavi Alonso. Sempre és l'entrenador amb el que més ha connectat, donat que quasi bé no ha connectat amb ningú, però amb el portuguès s'hi va connectar, perquè el portuguès va assumir les seves pròpies guerres, no? És a dir, t'has de ficar amb el Barça, em fico amb el Barça. S'ha de pressionar els àrbitres, pressiono els àrbitres, no? És a dir, que, diguéssim, és amb el que més química va tenir, és el seu entrenador, i sempre ha pensat en una segona etapa del Mourinho al Madrid. Què passa? Que dintre del club hi ha altres veus i li deien, escolta, que això va quedar malament, que provem altres opcions. Què ha passat? Que jo crec que els fets que han passat al vestuari les darreres setmanes han reforçat el parer del president i l'opció de Mourinho. Perquè jo et faig tres preguntes, David. Un entrenador que tingui personalitat i caràcter per posar en ordre el vestuari del Madrid. Un entrenador, sobretot, i això és molt important, el que el president Florentino Pérez li doni tota la confiança i tot el poder. I, per últim, un entrenador que, més enllà de lo futbolístic, tingui capacitat per desestabilitzar emocionalment el teu gran rival, que és el Barça.
0: Mourinho.
25: Sí. Mourinho. Et surt Mourinho. Això està clar, no? Més enllà de que pensem que està bé, que està malament, però, diguéssim, aquestes són els tres grans objectius del Madrid en aquests moments, que coincideixen amb el moment en què el Mourinho va arribar a la seva primera era al Madrid, no? Un gran Barça de Guardiola, amb la meva opinió, millor que aquest, però el millor equip del món, probablement, un Madrid que estava en una situació crítica i un president que necessitava confiar en algun entrenador, en algun tècnic, no? I jo crec que es reprodueixen aquestes situacions. He de dir que amb un planter molt pitjor que abans, perquè el Barça tenia, per mi, el millor equip de la història. Dic, sort, equip de club, però el Madrid tenia Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Xavi Alonso, Modric, col·loquialment parlant, el tonto d'aquell equip era el Benzema, que era el jugador més criticat, perquè tenia el Cristiano, tenia el Di María, és a dir, que aquell Madrid no és aquest Madrid, tampoc.
0: Sí, sí.
25: I amb un president, acabo, que ja l'hem vist aquesta setmana, no? Que sí. Ha estat la setmana del president molt desgastat i fora de la realitat, clarament.
0: N'hem parlat molt, de Florentino Pérez, no volia allargar-me avui.
25: I hem escrit molt, massa.
0: Et vam sentir, més a més, al Tot Costa, explicant molt bé la teva opinió del que va passar en aquella roda de premsa esperpèntica. Molt bé, ara remato el tema Mourinho, que vull anar fins a Portugal, per veure també quina informació tenen allà i, sobretot, com és Mourinho ara, el 2026. Això m'interessa, perquè tenim un referent de fa molts anys quan era entrenador del Madrid. Però abans, quan li queda al Reus per poder remuntar aquest partit, almenys forçar la pròrroga a Okouto, el camp de l'Ourense?
21: 3 minuts, se n'afegeixen 4, estem a minut 91 de la segona meitat, Ourense 2, Reus 1, 3 minuts. El Reus, que té pilota, no ocasions, però sí està colant l'Ourense a la seva àrea, a veure si en pot tenir un a l'equip del Baix Camp.
0: Molt bé, amb un ull posat el que està passant a Okouto. Marxo fins a Portugal i saludo al Nuno Martins, periodista del diari Record, que segueix habitualment el Benfica i que coneix molt bé José Mourinho. Hola, Nuno.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Aquí en Portugal, sí. ¿Qué información tenéis? ¿Mourinho está hecho por el Madrid?
1: Sí, está. Si me permites, puedo hablar portugués. Es más fácil para mí do que...
0: Poco a poco, por eso, lentamente.
1: No, tenía algún error. Sí, a información que temos é que o Benfica, que o José Mourinho tem praticamente tudo acertado com o Real Madrid.
0: Uh-huh.
1: E nos próximos dias, no início desta semana, da semana que vem, deverá ficar tudo acertado entre o treinador português e o clube de Madrid.
0: Ajá. Hecho entonces con el Madrid para que sea el entrenador del Madrid. Hoy último partido de Liga. El Benfica juega en el campo del Estoril y tiene difícil clasificarse para la Champions, pero de todos modos Mourinho no va a decidir en función de si se clasifican o no. Es decir, si va a la Champions, aunque vayan a la Champions el Benfica, él ficha por el Madrid.
1: Sí, una cosa. El Benfica nunca irá directo a Champions. Terá de disputar la qualificación. Uhum. Em segundo lugar, só vai o Porto. O que acontece aqui é que o Mourinho já disse que o segundo ou terceiro lugar não iria definir a sua continuidade ou não no Benfica. Portanto, a classificação do Benfica não interfere neste processo.
0: De acordo. Que Mourinho se vai encontrar el Madrid? Se ha suavizado com os anos?
1: Perdón,
0: está más suave, está más suave. Mourinho tiene el carácter más suave.
1: O Mourinho não perdeu a sua essência, né? Ele continua a ser duro quando tem que ser duro nas palavras. E esta temporada foi muito duro, chegou a ser muito duro com os jogadores do Benfica. Portanto, não suavizou o discurso. Continua duro. Houve muitos jogos em que foi muito agressivo e muito duro mesmo com os jogadores. A palavra é essa, duro com os jogadores. Quando teve que ser duro, foi. E foi muitas vezes duro com os jogadores.
0: É dizer que em Portugal vem a Mourinho preparado para dominar o Madrid e o vestuário do Madrid e suas estrelas.
1: Sim, penso que sim. E já tivemos, quando ele esteve no Real Madrid na primeira vez, e já tivemos prova disso. Lembro, por exemplo, do caso de Casillas, que ele não teve problemas em colocar Casillas no banco.
0: E a nível futbolístico, sigue sendo o de sempre? Se considera em Portugal que sigue sendo um grande treinador Mourinho?
1: Sim, tem faltado alguns títulos nos últimos anos. Ganhou na Roma, mas depois disso não conseguiu nenhum, não é? E penso que para ele também é importante agora estar num clube como o Real, onde pode discutir grandes troféus, pode discutir títulos importantes, nomeadamente a Liga dos Campeões, né? E para ele não seria até um grande desafio poder ganhar a Liga dos Campeões por um terceiro clube, uma vez que não conseguiu no Real Madrid na primeira vez, né? Podemos lembrar que ele ganhou a Liga dos Campeões pelo Porto, pelo Inter e não o conseguiu pelo Real, né?
0: Molt bé, doncs és el Nuno Martins, periodista del diari Record, que ja veieu, també confirma el mateix que s'ha explicat des de Madrid, que això està fet entre Mourinho i el Madrid. Avui el seu últim partit al capdavant del Benfica, en aquest partit on es juguen la segona plaça i per tant poder jugar la prèvia de la Champions. Nuno, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Molt bé. Orfeo, doncs res, que continua sent dur, amb els jugadors, per tant,
2: sí,
0: l'essència,
2: sí, sí, sí.
0: L'essència diu no l'ha perduda.
2: No, jo no. Estic segur que farà el mateix. Ara bé, jo crec que connectarà bé amb l'Mbappé, però tinc les meves dubtes amb el Vinícius.
0: Ah, mira, jo t'anava a dir que potser pel tema lingüístic seria més proper a Vinícius, no, creus
2: no,
0: que serà al
2: no.
0: revés. D'acord.
2: Quan va sortir aquestes informacions que han anat sortint de que Mourinho està a prop del Madrid i tal, l'Mbappé va posar un m'agrada a les seves xarxes socials en algun moment, però recorda també que ell va estar molt crític amb el Vinícius, amb el cas Prestiani, quan va jugar al Madrid allà a Lisboa, per als crisregistes, perquè si li va dir al Prestiani això a l'episodi que vam tenir, i ell va estar molt crític amb el Vinícius. No dic que això ho tingui en compte quan vingui al Madrid, però jo vull veure aquesta relació, com acabarà aquesta relació. No tinc cap dubte que amb l'Mbappé connectarà.
0: Molt bé. Orfeo, una abraçada. Gràcies.
2: Parlarem
0: que vagi molt bé.
2: Parlarem molt.
0: Com sempre. Gràcies, Orfeo. Ara, de seguida, les notícies amb la Berta Torrades. Però, Sergi Camps, s'acaba el somni del Reus. El Reus seguirà a la segona federació perquè ha quedat eliminat al camp de l'Ourense.
21: El Reus Redis acaba de perdre per 2-1 el partit de tornada de la semifinal del playoff d'ascens a la primera federació. Empat a 0 a l'anada. Derrota avui per 2-1. El Reus Redis no pujarà de categoria.
0: I el Racing de Santander fa el segon. Ara mateix guanya. Ara mateix pujaria a primera?
21: No, perquè l'Almeria també està guanyant contra les Palmes. Compteu que el Racing de Santander guanya per 2-1 al Valladolid a l'equador de la segona meitat i amb un jugador més, per tant, ho té tot de cara. Ara, l'Almeria de Rubi hauria de no guanyar amb un empat de l'Almeria. El Racing puja, però l'Almeria de Rubi està guanyant per 1-0 a les Palmes.
0: Si guanya el Racing i també guanya l'Almeria, podria pujar de manera passiva demà al Racing de Santander si el Depor, a Riazor, demà a 2 de la tarda, no guanya el seu partit demà a l'Andorra.
21: Correcte.
0: Molt bé, i tenim final Lliga CB de bàsquet. S'acaba el partit. Avui no ha estat un bon dia pel bàsquet Girona, que no acaba d'aixecar cap.
3: Superats en tot moment a Breogán. Breogán 95, Girona 76. Queden 2 jornades. El Breogán ara es col·loca amb 2 victòries més que els gironins. Això sí, potser la notícia, entre cometes, positiva és que el Girona li té guanyat l'average al Breogán perquè el partit d'anada va guanyar de 23. Això sí, a 2 partits pel final, doncs s'haurien de donar caramboles per superar els gallecs. Derrota del Girona, com diem, 1 victòria en els darrers 6 partits.
0: Gràcies, Marc.
3: Fins ara.
0: Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona
0: no
4: tarda.
0: No sé si has notat molta olor a perfum quan has entrat a l'estudi.
4: Diré que una miqueta, però olora bé, eh?
0: Saps d'on ve o no?
4: D'aquí, el Roger o què?
0: Home, no, sí, no, posats, tu.
5: T'agrada, Berta, o no?
4: Sí, està bé, m'agrada.
0: No, no, és que ho he trobat molt, molt clar, i llavors quan entra una persona nova a l'estudi ho pregunto, perquè per mi és molt evident.
5: M'he posat massa, jo crec
0: que faci bona olor, no?
5: Crec que m'he passat.
0: A vegades passar-se és un problema, eh?
5: Sí, sí, sí, sí. He de trobar el punt.
0: Vinga, posar, ja pots marxar.
5: Vinga, va.
0: Gràcies. Notícies de les 8 amb la Berta Torrada.
4: Doncs comencem explicant que hi ha diversos ferits, alguns de gravetat, en un atropellament múltiple al centre de Mòdena, Itàlia. El conductor, en sortir del vehicle, hauria atacat els vianants també amb un ganivet. En total, hi ha hagut 8 ferits, 4 d'ells han estat greu, i ara s'investiga les circumstàncies del succés, que no sembla accidental, tot i que alguns testimonis diuen que el conductor d'una 30 anys semblava begut o sota els efectes d'alguna droga. L'home, que ha acabat detingut, ha encastat el vehicle contra un aparador i ha estat reduït per diversos vianants fins que ha acabat arribant la policia. Aquesta és l'última hora des d'Itàlia. A casa nostra, unes 6.000 persones, segons l'organització, han participat aquesta tarda en una manifestació de suport a Palestina. Ha estat pel centre de la capital catalana i l'ha seguit la Laia Framis.
9: Sí, bona tarda. Últims minuts d'aquesta manifestació que ara està fent els parlaments just davant de la seu de la Comissió Europea a Barcelona, davant de la Pedrera. L'organització assegura que han aplegat unes 6.000 persones, reclamen la llibertat del poble palestí, asseguren que el Nakba continua ara mateix a Gaza i exigeixen trencar totes les relacions amb Israel. Pablo Castilla és un dels seus portaveus.
19: Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps.
9: Laia Framis, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Gràcies, Laia. On també hi ha convocades avui més protestes pro-Palestina és a Viena, la capital d'Àustria. En aquest cas, contra la participació d'Israel en la final d'Eurovisió d'aquest vespre. Free Palestine! Manifestacions a banda, 5 països han boicotejat el certamen, entre ells Espanya, Irlanda i els Països Baixos. Com que Espanya no hi participa, Televisió Espanyola no emetrà la final d'aquesta nit i ha contraprogramat amb un especial sobre música. Segons els experts, Finlàndia té tots els números per guanyar aquesta 70a edició d'Eurovisió. Més coses. És gairebé impossible trobar una habitació d'hotel a Barcelona durant els dies de la visita del Papa, que seran el 9 i el 10 de juny, i les que queden també lliures han triplicat el preu. Per exemple, l'hotel Vela, a la nit del 9 al 10, costa 1.500 euros, quan la setmana anterior el preu era de 400 euros la nit. Pel que fa als prop de 10.000 apartaments turístics de Barcelona, el 97% ja estan reservats, com explica la Maria Moró, que és la directora general de Partur, l'associació que els agrupa.
22: És un perfil, precisament aquest, de famílies que la seva, el seu allotjament prioritari és un aparcament.
4: I acabem explicant que el Parc del Fòrum a Barcelona acull a aquesta hora un gran concert per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Alguns dels artistes que actuaran fins la matinada hi ha Ocas Grasses, The Tyets, Love of Lesbian, Els Catarres, que ara escoltem, o Muixca. Anem fins allà amb el Marc Ruiz.
26: La suba dels Catarres i festival és imbatible. Els d'Aigua Freda han arrencat molt potents, amb en peu de guerra, fent saltar tot l'escenari de les graderies. I amb la fortuna han aconseguit que tot el públic alcés els braços al cel. I han cantat hit rere hit amb clàssics com Rock and Roll, Invencibles, La Tropical, Vull estar amb tu, o Fins que arribi l'alba. També és un èxit assegurat Muixca, amb un espectacle que millora cada cop que puja a l'escenari. La festa d'aniversari d'Estrella Damm s'allargarà fins la nit amb Love of Lesbian, amb The Tyets, Ocas Grasses i 39 Fam.
4: Gràcies, Marc. Ja ho veus, hi ha festa fins la matinada amb aquesta festa dels 150 anys d'Estrella Damm.
0: Fantàstic. Gràcies, Berta.
4: Fins ara.

0: Tot gira.
1: Sí.
0: David Clopés.
2: La reina de Sitges.
3: Som els del Tot Gira a 9:15. D'aquí a 25 minuts passarem el relleu a la TDG. Avui, final de la Copa de la Reina. Barça-Atlètic de Madrid. De seguida entro a l'estadi de Gran Canària i ja us expliquem també l'11 de Pere Romeu per jugar avui aquesta final contra l'equip matalasser. Abans, situem marcadors i comencem amb futbol. Segona divisió, ara mateix el Racing de Santander prepara la festa, però ara mateix no serien equip de primera.
4: I l'afició del Sardinero amb auriculars a les orelles, escoltant el Tot Gira per saber què fa, sí, en aquest cas l'Almeria contra les Palmes. Racing 2, Racing 3, perquè acaba de marcar el tercer gol a l'equip de Santander. Racing 3, Valladolid 1, partit Santander. A més, el Valladolid amb un jugador menys. En queden poc més de 20 minuts pel final del partit. El Racing que fa la feina, però ha d'esperar que l'Almeria no guanyi a les Palmes. I de moment l'equip de Rubi ho està fent 1-0. També queden doncs, a poc més de 20 minuts pel final.
3: Molt bé. Si no ho aconsegueix avui, ho pot aconseguir demà. Si fallés, si punxés el Deportivo davant l'Andorra. Si no, la pròxima jornada o la següent. De maig vols encara en tindrà el Racing de Santander, que serà tard o d'hora equip de la primera divisió. Saltem a l'hoquei patins. Hoquei lliga. Ja sabeu, avui han començat els play-offs de quarts de final. El Barça ha guanyat 2-1 al Noia. Ha acabat ja el partit del Lleida a la pista del Liceu.
4: Amb derrota per 3-2 a la pista dels gallecs.
3: Això vol dir que hauran de remuntar al pavelló 11 de setembre. Recordeu, el millor de 3 aquesta sèrie de quarts de final. Ja tenim també en marxa el tercer partit del dia, el Calafell-Reus.
4: Sí, i el Reus que sembla que hi posa la directa perquè està guanyant per 0-3 i encara no hem arribat al descans.
3: Recordeu que demà es juga l'última eliminatòria, 6 de la tarda, primer partit també de quarts, entre Igualada i Voltregà. Més hoquei patins, ja tenim el Vilassana classificat per la final de la Copa de la Reina. Ha superat 0-2 el Fraga a la primera semifinal. Ara espera el rival, que surt del partit que ara hi ha en joc entre Telecable i Benvibre.
4: I ja t'avanço que serà el Telecable perquè està guanyant per 4-0 el Benvibre ben entrada a la segona meitat.
3: Champions femenina de waterpolo. Avui tornada dels quarts de final. Avui tindrem els 4 equips classificats per la final a 4. Ja hi és el Sant Andreu. N'ha quedat eliminat el Sabadell, que no ha pogut remuntar a la piscina del Olympiacos. Ara pendents del Mataró, del Dani Ballar, que juga la tornada a la piscina de la Roma, tenint, això sí, un marcador molt favorable de l'anada, van guanyar 13-9 a Mataró.
4: I continua amb la bona dinàmica el Mataró, del Dani Ballar, perquè està guanyant per 0-2 a la Roma. El partit el tenim a l'Equador del primer període.
3: I també pendents de la segona competició femenina europea, sí, l'Eurocup femenina de waterpolo. Tenim ja classificat per la final el Catalunya, que ha eliminat el Manna hongarès a Hongria, ara pendents de l'Atleti Barceloneta.
4: Sí, està empatant a 2 contra el Trieste, en aquest cas també a l'Equador del primer període.
3: I recordeu també que estem molt pendents també d'aquesta jornada a la segona divisió. De moment tot continua igual, Racing de Santander 3, Valladolid 1. Ara mateix, malgrat celebren a Santander, no pujaria a l'Almeria, tot i que, compte, veig que sí, hi ha novetats al
4: ara,
3: partit d'Almeria.
4: Ara, mira, acaba d'empatar les Palmes a l'estadi de l'Almeria, a l'estadi dels Jocs del Mediterrani, Almeria 1, les Palmes 1, amb aquest marcador combinat amb el Racing 3, Valladolid 1, el Racing de Santander pujaria a la primera divisió avui mateix, després de 14 temporades.
3: Veia moviment en aquella pantalla, dic, sí, que ha marcat a les Palmes. Doncs sí, efectivament, ara mateix ho celebren a Santander i amb propietat, perquè amb aquests marcadors, ara mateix el Santander, el Racing de Santander seria equip de la primera divisió. Molt bé, a veure...
4: Mira, acaba de fer el segon a les Palmes. Compte, que això li va bé el Racing de Santander. Acaba de fer el segon l'equip de Luis García, l'exjugador i entrenador de l'Espanyol. Almeria 1, les Palmes 2. Amb aquest marcador, encara més el Racing pujaria a la primera divisió.
3: Molt bé. A 9:15 comença la TDG i ja puc entrar a l'estadi de Gran Canària. Rub Vilà, Ramon Salmurri, què tal? Com esteu? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: I em sembla que també tinc per aquí la Mireia Vera, que avui farà la transmissió a TV3. Hola, Mireia.
5: Bona tarda, què tal?
3: Com estem? A veure, començo amb la Rut. Ja tenim 11, del Barça.
5: Sí, un 11 amb algunes sorpreses, perquè hi ha algunes jugadores que situaríem a l'11 de gala i que avui comencen a anar a la banqueta, per exemple, la defensa. El Barça juga amb Cata a la porteria, amb Bona, Aixa i Mapi, per tant, es queda Irene Paredes a la banqueta d'inici i Brooks a l'esquerra. Al mig camp, Patri, Vicky i Alexia. Aitana encara no serà titular i Serra Jordi avui no és a l'11. I al davant, Salma, Pina i Payor. Veurem Salma i Pina quin lloc ocupen a la davantera, però per tant Salma és titular amb Pina i Payor. Recordem que Graham està lesionada i que no pot jugar.
3: Home, hi ha cosetes interessants, Mireia? Sí.
0: Doncs sí, la veritat que la titularitat d'Aixa en detriment d'Irene Paredes, que deu tenir algun tipus de molèstia, l'entrada de Salma, no?, que ja ho preveiem després d'haver fet un bon partit al Camp Nou davant del Bayern, i crec que la resta un 11 molt reconeixible, però aquestes dues novetats crec que poden ser interessants.
3: Home, és que al final, Salmo, no hem de perdre de vista que dissabte que ve hi ha el gran partit. Avui és una final, hi ha un títol en joc, però és que la final de la setmana que ve és un tros de partit contra el Lió de Jonathan Giraldes.
1: Home, l'objectiu jo crec que és molt clar, el que passa és que no va la badar, i la millor manera de preparar la final de la Champions és fer un bon partit avui. D'això n'és plenament conscient Pere Romeu, que a la mateixa hora doncs, ha de dosificar els riscos i minimitzar-los a la mínima expressió, m'he millor dit.
3: Aquest estadi és molt gran, Ruig, ens ho has dit abans, però sí. Creus que tindrem una entrada, diguem-ne, que prou bona?
5: N'estan segurs segurs que hi haurà una bona entrada.
3: Tu m'has dit que creies que era, que preveien que seria la millor entrada d'una final de Copa de la Reina,
5: no?
3: És el que pretenen.
5: La millor entrada són 25.000 i escaig aficionats en una final a Saragossa, i avui aquí n'estan segurs que la superaran, i si la superen, ja et dic jo, que amb moltíssimes samarretes del Barça, perquè quan ens apropàvem, ara a dins l'estadi hi ha poca gent encara, però quan ens hi apropàvem, no sé, què, 7-3 o 8-2 de samarretes del Barça respecte a samarretes de l'Atlètic de Madrid.
3: 11 de l'Atlètic de Madrid, el tens, Ruth?
5: Sí, també el tenim, el de l'Atlètic de Madrid. Amb Lola Gallardo, finalment és a l'11. Lola tenia uns problemes físics, però entra convocatòria i avui, a més, és titular. Probablement amb tres centrals, que és com sol jugar l'Atlètic de Madrid, Xènia, Loren i Menayo, carrilera per la dreta Alexi, en principi per l'esquerra Medina. Al mig camp hi ha una petita sorpresa perquè entra Natàlia, que ja està jugant alguns partits d'inicial amb l'Atlètic de Madrid, però és una jugadora molt jove, de només 19 anys, una migcentre que ajudarà al mig camp a Fiamma i a Boerrissa, i al davant a Mayuri Jensen. És a dir, que va estar l'11 que s'esperava, potser amb aquesta novetat de Natàlia l'11.
3: A veure, Mireia, l'Atlètic de Madrid en el seu dia era rival del Barça i li havia pres títols. Jo recordo aquella lliga que li va prendre l'Atlètic de Madrid, que jo crec que és l'última lliga que no guanya el Barça, i la guanya l'Atlètic de Madrid. Però, és clar, és un Atlètic de Madrid molt descafeinat del que havia estat. No es pot refiar, però, el Barça.
0: Jo crec que no es pot refiar, que és una final, que és el partit al que l'Atlètic de Madrid s'agafa després d'una temporada molt irregular, està ja molt lluny de posicions de Champions, molt lluny de la Real Societat. Crec que una temporada on esperaven millors resultats del que han aconseguit, i crec que avui és l'oportunitat, no?, que tenen una mica d'agafar-se a la temporada, de donar una bona imatge i sobretot de competir-li al Barça. Segurament a la retina, no?, doncs aquella final, no?, que van guanyar el Barça el 2016, aquella final on tot pintava malament contra el Real Madrid el 2023, que es van acabar enduent. És a dir, que crec que tenen referents per posar ara la xerrada abans del partit per poder, doncs, avui acostar-se a competir al Barça. Però, si més no, la temporada passada també es van enfrontar i va guanyar el Barça 2-0.
3: Van ser dos de Pina, oi? Van ser dos gols de Pina,
0: exactament,
3: oi? Que sí, la final de l'any passat.
0: Sí. I llavors, el clar favorit, no cal que ho diem, és el Barça, però crec que sobretot la importància avui és tenir el cap aquí i no tenir el cap la setmana que ve.
3: Bé, i això ho acostuma a treballar molt bé l'estaf del Barça. Precedents de la temporada són claríssims pel Barça. A l'octubre, 12 d'octubre, a Lliga F, Atlètic de Madrid 0, Barça 6, i ara al gener, el precedent més recent, en aquest cas el Johan, Barça 5, Atlètic de Madrid 0. Això és una final, és a partit únic, no és el Johan, però vaja, els precedents conviden l'optimisme que avui el Barça pugui aixecar aquest títol. Curiositat, Salmurri, Ruth, el Barça entenc que tornarà demà, no?, d'aquest estadi de Gran Canària, tornarà demà cap a Barcelona, eh?
5: Doncs jo diria que tornen avui amb el xàrter.
3: Avui amb el xàrter.
5: Deixa-m'ho assegurar un moment.
3: D'acord. No, ho dic perquè, clar, jo no sé fins a quin punt la mentalitat per la final de la Champions ja comença, diguem-ne, quan s'acabi el partit i ja tornar ràpidament cap a casa i no donar temps ni marge a les celebracions. Bé, en qualsevol cas, quan ho confirmi la Ruth ja ens ho explica. Mireia Vera, et deixo marxar, que sé que tens a la transmissió també TV3, que vagi molt bé.
0: Igualment, una
3: abraçada. I cap de setmana que ve ja parlarem, Tu des d'Oslo i nosaltres des d'aquí, des de Barcelona.
0: Molt bé, que vagi molt bé.
3: Salmo, bona transmissió. De moment he de dir que portes molt bona sort aquesta temporada, la teva temporada del debut, a les narracions del Barça. Tot el que toques de moment acaba amb èxit.
1: Bé, que es mantingui. Per dos partits que ens queden ja no, no, ja no ho empastifarem, això.
2: Un moment vas bé, no? Eh? I et quedaràs més a la final de Colònia, eh? També.
1: Molt bé, exacte.
2: Aquí no em pots fallar, sí, sí, tampoc.
1: No ha acabat la temporada, ni molt menys.
2: Gràcies, Salmo. Bona transmi, que vagi molt bé. De seguida la TDG, amb la Jalma al capdavant, comença a 8:45 amb aquesta final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid. Continua la celebració, sí, eh? El Sardinero. Ho veuen, sí, molt, sí, a prop, eh?
4: Ho veuen, no diré fet, però gairebé, perquè recordem que el Racing ha de guanyar, ho està fent per 3-1 contra el Valladolid. El Valladolid amb un jugador menys, queden 8 minuts pel final més l'afegit. I miren també els aficionats del Racing cap al camp de l'Almeria. L'Almeria està perdent per 1-2 contra les Palmes. Recordem que si l'Almeria empata, el Racing també pujaria. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Almeria faria pujar el Racing. He mirat, David, fa 14 temporades que el Racing no juga a primera divisió. He mirat a veure quins jugadors jugaven al Racing en aquella temporada.
2: Munitis, no?
4: I hi ha noms il·lustres. Mira, Munitis, molt bé. Estuani jugava al Racing de Santander, que va baixar.
2: Jove Estuani.
4: Òscar Serrano, l'exjugador de l'Espanyol. També Gonzalo Colsa, Pape Diop, que també va jugar a l'Espanyol, o Bernardo Espinosa, que després va jugar a l'Espanyol i també al Girona. L'entrenador, en van tenir tres durant la temporada, Héctor Cooper, déu-n'hi-do, Juanjo González i Álvaro Cervera. Amb aquesta colla de protagonistes, el Racing va baixar fa 14 temporades i ara està, doncs, a 10 minuts mal comptats de tornar a la primera divisió.
2: Molt bé, a veure si ho podem explicar aquí en directe al Tot Gira, si no ja dins la TDG a partir de 8:45. Dins la TDG seguirem avui també el que passi a la penúltima jornada de la primera federació, unificada, 9 de la nit, amb tres equips catalans, Sabadell-Antequera i un duel dramàtic, fratricida, entre el Nàstic i l'Europa al nou estadi de Tarragona. El Nàstic jugant-se no baixar i l'Europa jugant-se plaça de playoff. El nou estadi i tindrem el Francesc Ripoll. Hola, Ripo, què tal? Bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
2: I a la nova Creu Alta, l'Ernest Macià. Què tal, Macià?
7: Doncs molt bé, aquí estem.
2: Quina jornada que ens espera. A veure, començo pel Ripo, perquè això d'avui serà una final anticipada. El Nàstic podria baixar avui, oi?
6: Podria baixar avui, i de fet és, ja veig, estic a la zona de l'afició del Nàstic, veig moltes cares de preocupació, de nervis,

0: primer equip en descens amb 43. El més fàcil seria que el Nàstic guanyés i que un d'aquests equips perdés. El que passa que, jo no sé, la baralla amb el Múrcia i el Torremolinos el té favorable, el Nàstic?
1: Mira, contra el Torremolinos el té perdut segur, contra el Tarassona també, i contra el Múrcia crec que el té igualat.
0: El que passa que aquí entra també en escena el tema dels triples empats.
1: Exacte,
0: i aquí que... algun d'aquests casos afavoreix el Nàstic.
1: És a dir, si avui el Nàstic guanya, sap que baixa, matemàticament no baixa, però compta que si empata, tot i empatat, depenent dels altres resultats, el Nàstic pot perdre avui la categoria.
0: I per acabar-ho d'embolicar, el seu rival, l'Europa, es juga a la plaça de play-off i ho té també al límit, perquè l'Europa és l'últim equip en play-off, és 5 amb 57 punts i en té un més que el Cartagena. Per tant, una relliscada li podria complicar la vida l'última jornada.
1: Exacte, el Cartagena juga al camp de l'Eivissa i l'Europa sí que és cert que ve menys pressió perquè tot el que li està arribant és un premi i, de fet, si avui guanya i el Cartagena i l'Algeciras no ho fan, l'Europa certificaria avui la plaça de play-off a falta d'una jornada. Per tant, emoció màxima fins al final, moltes coses en joc.
0: Hi ha afició de l'Europa aquí al nou estadi?
1: Sí, em sembla que han donat unes 900.000 entrades i prop de 500 aficionats han vingut des de Gràcia. S'espera una gran entrada avui al nou estadi de Tarragona.
0: I dius que la gent del Nàstic està preocupada, eh?
1: Sí, mira, de fet, han arribat aquí la gent d'Orgull Gran, que és el grup d'animació. Estic a les afores de l'estadi, hi ha molta gent, pràcticament com si fos un play-off. I mira, tinc al costat un aficionat. Hola, com et dius?
2: Bones, Adrià.
1: Adrià, tu ets aficionat al Nàstic, estàs nerviós?
2: Bé, ara encara no, però segurament ens hi posarem. És un dia molt important pel club.
1: Clar, perquè abans parlava amb altra gent i em deien portem dos anys seguits jugant play-offs i finals per jugar segon A, però és que avui t'hi jugues molt més que una simple categoria. Avui jugues la vida.
2: Sí, és un partit molt més important que les finals de play-offs que ha jugat el club les últimes dues temporades. Jo crec que l'afició, bona part de l'afició ho sap, jo crec que el club també ho sap, tot i que no ho ha demostrat gaire en aquesta recta final de temporada, i és el que dius, et jugues molt més que això perquè et jugues la vida, la continuïtat del club, tot i que és veritat que jo crec que molta gent del Nàstic, els socis més fidels, a la gent que porta molt temps venint, està preocupada més enllà fins i tot del possible descens, que és una cosa que preocupa i que ningú vol que passi, i avui tothom espera que l'equip guanyi i poder salvar la categoria, tot i que apunta complicat, però especialment de cara al que ve a partir d'ara, del futur, de les pròximes temporades, hi ha una preocupació gran perquè la gestió del club, tot i aquests últims anys de quasi ascensos, és molt dolenta i aquesta genera una preocupació important.
1: Gran part de l'afició està en contra de la directiva, no? Per què?
2: Bueno, crec que al final la gent que porta molt temps i que hem anat veient la gestió des de fa molts anys, comences a veure coses i al final el futbol són resultats i quan arriba una temporada com aquesta en què els resultats jo crec que concorden amb la realitat de la gestió del club, jo crec que concorda molt més això el que està passant aquesta temporada que les anteriors, doncs tothom posa al seu una mica més la veu i segurament tothom està notant ara que evidentment el club no pot continuar així i crec que hi ha una gestió que porta moltíssims anys, al final el club és una SAE, és propietat de la gent que té més accions, però la manera de gestionar-la des de fa moltíssim temps és la mateixa, crec que és una gestió que està absolutament obsoleta des de fa molt temps, que algun any ha tingut bones temporades, perquè el futbol és així, a vegades et trobes situacions que encertes i surten bé, però en general la realitat del club i del Nàstic és que si avui baixem o la setmana vinent baixem, el club s'ho haurà merescut.
1: Doncs no pateixis gaire, Adrià. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Bé. Doncs mira, aficionats del Nàstic preocupats i crítics, ja ho has sentit.
0: Molt bé, doncs el Nàstic ha de fer la feina, guanyar l'Europa i està pendent també del que passi en el Torremolinos Múrcia i en el Betis Deportivo Tarassona. L'Europa, que ha de guanyar el seu partit per mantenir aquesta plaça de play-off, o si no, està pendent del que faci el Cartagena, que juga al camp de l'Eivissa, o també fins i tot de l'Algeciras, que també és un dels equips que lluita per aquesta cinquena plaça de play-off i que avui rebrà tots els partits de les 9 l'Hèrcules. Això a Tarragona i a la nova Creu Alta el Sabadell, que es vol preparar per una última jornada on aspiren a dependre d'ells mateixos per poder aconseguir l'ascens directe al futbol professional. Ara mateix líder l'Aldenc amb 66 punts, Sabadell segon amb 65, però és clar, compte perquè aquí tenim l'Atlètic de Madrid B, el filial de l'Atlètic de Madrid, tercer amb 64 i també amb opcions d'aconseguir aquest ascens directe. I atenció, 9 de la nit, tenim aquest Sabadell Antequera, l'Antequera no s'hi juga res, i un Aldenc Atlètic de Madrid B. I els comptes, Macià, passen per relliscada de l'Aldenc, que puntui l'Atlètic de Madrid B, que s'hi juga l'ascens directe, i que el Sabadell faci la feina, guanyi i arribi l'última jornada com a líder i, per tant, depenent d'ell, per poder...

0: ja a la segona divisió.
1: Sí, sí, ho has dit bé. El Sabadell és segon, un punt per sota del primer, el que puja directe, i un punt per sobre del tercer, que és l'Atlètic de Madrid. Tema Veraix. Amb l'Aldenc el té perdut i amb l'Atlètic de Madrid el té guanyat. Amb la qual cosa interessa que perdi l'Aldenc, superar l'Aldenc per punts. I, evidentment, avui interessaria que el Sabadell guanyés, que l'Aldenc perdés, i l'última jornada ho tindries encarat.
0: S'omplirà la nova Creu Alta, és un camp gran, però entenc que avui hi haurà ambient de gala.
1: Afirmatiu. S'ha venut tot. Pot ser que dels 5.000 socis algun no hi vagi, però s'ha demanat que si no hi van deixin el carnet, i fins i tot s'han venut les entrades de l'afició visitant, que no vindran, i per tant doncs s'han venut entrades a la gent de Sabadell. Total, 11.000, una mica més, persones, espectadors, veuran aquest partit avui a la nova Creu Alta.
0: Fantàstic, doncs això ho podrem seguir en directe dins la TDG d'aquesta final de la Copa de la Reina. Sabadell Antequera i Nàstic Europa, el Nàstic jugant-se play-off, el Sabadell ascens directe i el Nàstic intentant no baixar. Gràcies Macià, gràcies Ripo, fins ara.
1: Vagi bé.
0: 6 minuts i seran 2 quarts, 6 minuts i comença la TDG d'aquesta final de la Copa de la Reina. Recordeu, el Barça surt avui en aquesta final amb Cata Coll a la porteria, Ona Batlle, Aixa Càmara, Mapi León i Brooks en defensa, Alexia, Patri i Vicky al mig del camp, Clàudia Pina, Salma i Peyor al davant. La novetat, Aixa entra a l'eix de la defensa per Paredes, Aitana encara no la veiem titular, veurem si ho és la setmana que ve a Oslo, dissabte, a la final de la Champions contra el Lió. I abans d'acabar, una de les notícies, tristes notícies que hem explicat avui, un equip català, el Sabadell, acostumat a guanyar Champions, Champions de waterpolo, acostumat a jugar finals a 4, s'ha quedat sense poder ser en aquesta final a 4 d'aquesta temporada perquè no ha pogut ser la remuntada. Havien de remuntar un marcador advers del partit de l'anada a la piscina de l'Olympiacos. Van perdre a Sabadell 12-17 davant l'Olympiacos i avui, a Grècia, Atenes, el Sabadell ha tornat a perdre, ho ha fet de 2 gols. Olympiacos 10, Sabadell 8. El Sabadell no serà a la final a 4, on sí serà, recordem-ho, el Sant Andreu, els penals han passat, i on, en principi, Sergi Camps també hi serà el Mataró del Dani Ballart, que sí, fa la feina davant la Roma.
2: Està guanyant 3-4 a l'equador del segon període.
0: Tinc al telèfon una de les jugadores del Sabadell, la Irene González. Hola, Irene, què tal, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com estan els ànims, Irene?
3: Bueno, estem una mica decebudes, però sabíem que era molt difícil venir aquí i remuntar 5 gols en un camp com aquest i amb un rival com aquest. Però, bueno, ho hem intentat i... I no ha pogut ser.
0: El problema va ser l'anada, oi?
3: Sí. Sí, la veritat, ens va perjudicar molt. No vam sortir al 100% des del principi. Ens va passar factura i aquí pues, hem patit les conseqüències també. Hem fet un millor partit, però no ha sigut suficient.
0: Creus que el Sabadell mereixia més en aquesta Champions o realment per la temporada com ha anat, aquesta temporada un punt irregular reflecteix una mica el que ha donat de si aquesta temporada?
3: Bueno, al final l'Olympiacos també ha estat a moltes finals, n'ha guanyat moltes contra nosaltres també i era un rival molt fort, no? També no vam saber jugar al nostre nivell a la fase de grups, que ens va perjudicar i vam ser segones, i al final també pues, et creues amb un rival que ha sigut primer i que ha estat en moltes Final Fours, no? I, bueno, crec que tenim aquest equip té nivell suficient com per poder estar a la Final Four, però sí que és veritat que no hem sapigut jugar al nostre estil, no hem sapigut bueno, doncs, afrontar aquests partits i bueno, doncs un any que no estarem allà dalt.
0: Aquesta mateixa setmana el club ha anunciat doncs, que hi haurà relleu a les banquetes, tant l'equip masculí com el femení. Quim Colet deixa de ser l'entrenador de l'equip masculí i el David Palma, que ha estat moltíssim temps sent el vostre entrenador, deixarà de ser l'equip del femení. Amb ell heu guanyat 26 títols en un cicle guanyador d'èxit de 9 temporades. Fins a quin punt, tot i que era una notícia ja sabuda, us ha afectat aquest relleu a la banqueta i com s'ha gestionat això al vestidor?
3: Bueno, al final ell ens ho va dir al punt quan li van dir a ell, ens ho va comentar a nosaltres, però el seu objectiu era el mateix, no? Durant tota la temporada que queda, era venir aquí a guanyar, venir aquí a... Bueno, a lluitar per la remuntada, lluitar pels play-offs, per la Lliga... I acabar la temporada amb el nostre màxim nivell, no? Al final, l'objectiu del Sabadell sempre és el mateix, que és guanyar o lluitar per guanyar, i i avui hem vingut aquí, realment ho hem fet, no? Hem lluitat fins al final i no ha pogut ser, però al final l'objectiu era el mateix i seguirà sent el mateix amb la Lliga.
0: Us quedarà la Lliga, que és l'últim títol de la temporada i on el Sabadell encara és viu. Molts ànims amunt i que vagi bé el viatge de tornada. Gràcies, Irene.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.
0: L'Irene González, que li agraïm que doni la cara en un moment delicat. El Sabadell acostumat a jugar a finals a 4, a jugar a finals i guanyar-les a la Champions, doncs avui ha vist la cara amarga. No serà en aquesta final a 4, sí que hi serà el Sant Andreu i en principi també hi serà el Mataró del Dani Ballar. Mentrestant, a Santander van fent gols, eh?
2: Sí, no, és que el Santander estan de festa perquè ja és equip de la primera divisió, perquè s'ha acabat el partit a l'estadi de l'Almeria. Almeria 1, Les Palmes 2. Aquesta derrota de l'Almeria combinada amb la victòria del Racing, de moment per 4-1 contra el Valladolid, partit al temps afegit. Aquesta combinació de marcadors fan que el Racing de Santander jugui la temporada que ve. El Sardinero és una festa a la primera divisió.
0: No ha acabat el partit del Sardinero, és a punt de fer-ho, però com que ha acabat... Mira, ara ho fa. Ara ho fa i ho confirmem. Ho celebren, invasió de camp, celebració Santander. Són nou equip de la primera divisió. Deixem aquí el Tot Gira, punt i seguit, perquè arriba la TDG. De seguida, amb la final de la Copa de la Reina, amb un Barça Atlètic de Madrid, que és l'aperitiu de la final de Champions de la setmana que ve.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: A Catalunya Ràdio comença la TDG. TDG. La TDG. Amb Sònia Germà.

Bona tarda de Copa, bona tarda de TDG. El Barça busca avui el triplet domèstic amb la Lliga i la Supercopa al sac. Falta la Copa de la Reina per tercera temporada consecutiva. Al davant, un Atlètic de Madrid irregular a la Lliga que fa 5 anys que no guanya el Barça.

0: Aperitiu de la final de Champions. Abans d'aquesta gran final, el Barça buscarà avui bones sensacions per endur-se un nou títol i per afrontar amb garanties el partit de dissabte vinent a l'estadi de Gran Canària. I tenim el Ramon Salmurri i la Ruth Vilà amb el so impecable del Josep Forns. Salmo, hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estava avui Gran Canària? Heu vist ambient de final de Copa?
1: Bé, hi ha força ambient als voltants d'aquest estadi insular. La veritat és que s'espera una gran entrada pel partit. De moment encara no està ple, però sí que és veritat que hi ha un domini clar i absolut d'aficionats del Barça.
0: Aquest partit s'havia de jugar a les 7, però Tebas ens va posar l'Almeria a Las Palmas a 6:45, tenint en compte que els socis i aficionats de Las Palmas havien de ser el gran gruix d'espectadors avui i que Las Palmas lluita per tornar a primera, per tant, que és un partit que voldran veure, doncs va haver de reaccionar a la Federació Espanyola i canviar l'horari a les 9 del vespre. Per cert, que Las Palmas ha guanyat i continuen lluitant fins i tot per pujar de manera directa a primera divisió. Si no m'equivoco, Salmo, es preveu una gran entrada avui.
1: Sí, sí. Parlàvem amb la Ruth venint cap aquí a l'estadi. Segurament la millor entrada en la història de la final d'una Copa de la Reina. S'espera una magnífica entrada a l'estadi, dominada, això sí, per les samarretes del Barça. Hi ha molt poca presència d'aficionats de l'Atlètic de Madrid, però en qualsevol cas, la imatge que presentarà l'estadi serà preciosa.
0: L'últim precedent de Copa, de final de Copes, la temporada passada el Barça va guanyar 2-0 l'Atlètic de Madrid. És cert que aquesta temporada les han golejat tant a Madrid com a Barcelona. T'imagines cantant molts gols avui?
1: Bé, home, jo crec que avui, si és evident que el Barça és el gran favorit de cara a aquest partit i de cara a aquesta final, de fet, com deies tu, el cos a cos amb l'Atlètic de Madrid, 11 gols en dos partits, així ho demostra, però crec que el Barça està jugant també una mica de reull el cap de setmana que ve, la final contra l'Olímpic de Lió. I no dic que jugui pensant en això, dic que avui s'examina també de cara a aquesta final. No és tan important guanyar, sinó mostrar una bona imatge, veure l'equip endollat i connectat, i que la millor manera de preparar el partit contra l'Olímpic de Lió és avui fer una gran final. No una final, no guanyar el títol, sinó fer una gran final.
0: Acabar amb bones sensacions, estem d'acord. Al costat del Ramon Salmurri, més a prop de les jugadores, la Ruth Vilà. Ruth, hola, bona tarda.
2: Bona tarda, i també més a prop dels altaveus, eh? Ho sé, em sap greu, eh?
0: No, ja estem acostumats a la megafonia prèvies als estadis, als partits. Veig que música de discoteca avui aquí a l'estadi de Gran Canària, que per cert, no ho hem comentat amb el Salmurri, té pista d'atletisme. Per tant, avui, sí. Ruth, no sé si has agafat els prismàtics, però tu que especialment et fixes en les jugadores hauràs d'estar ben atenta.
2: Així ho farem. Sí, m'he aproximat al màxim possible per la graderia i vaja, quedes una miqueta lluny.
0: Qui juga pel Barça? Perquè tenim ja els 11...
1: Lo d'una miqueta, Gelmà, és un eufemisme, que ho sàpigues.
0: Que està una miqueta lluny és eufemisme. No, sí. Vull dir, t'imagino patint avui molt. No pateixis, que des d'aquí t'ajudarem en el que podrem, perquè la distància és considerable. Vaja, el que té és un estadi olímpic. Res que no t'hagi passat en la teva vida en d'altres narracions.
1: Sí.
0: Vull dir, en condicions pitjors hem narrat, Salmo. Ruth, qui juga pel Barça?
2: Doncs un 11 amb alguna sorpresa. El Barça juga amb Cat a la porteria, amb Bona, Aixa i Mapi Brooks a la defensa, és a dir, que Irene Paredes comença el partit a la banqueta, però és perquè té uns petits problemes físics i, per tant, Pere Romeu ha decidit que comenci de moment el partit a la banqueta. Al mig camp amb Patri, Vicky i Alexia, és a dir, que Serra Jordi, a qui ja habitualment col·locàvem de titular, avui no serà a l'11 del Barça, tampoc Aitana. I al davant jugaran Salma i Pina a les bandes. Veurem com les col·loca finalment Pere Romeu i Payora en punta.
0: Recordem que el Barça té les baixes d'Alexandre i de Graham Hansen, que en principi ha d'arribar a la final de la Champions, per tant, la delantera titular d'avui la posarem amb un asterisc perquè podria ser que de cara a la final sí que hi entrés Graham Hansen. No?
2: Això mateix, això mateix. Graham Hansen, que ha viatjat aquest matí per ser avui aquí amb l'equip, que s'està ja entrenant amb el Barça, però que, com que és un tema muscular, prefereixen que descansi, que s'entreni i que no forci més del compte per poder ser a una final que, a més, ja té assenyalada en vermell perquè juga a Oslo, a la seva ciutat.
0: Deies que han arribat avui amb el president del Barça actualment, que és Rafa Juste. Joan Laporta no ha vingut?
2: No, Joan Laporta no ha vingut. Ahir va viatjar Xavi Puig, el directiu ara electe, però que encara no exerceix, però va viatjar ahir amb l'equip. I avui ha viatjat Rafa Juste i va gent de l'staff, que no van viatjar ahir, altres membres de la secretaria tècnica, és a dir, tothom per completar una expedició que pot celebrar un títol.
0: Doncs tant de bo sigui així, un nou títol de Copa pel Barça, per tant, que, com dèiem, aquest triplet domèstic per part de l'Atleti de Madrid. Qui juga?
2: Doncs a l'Atlètic de Madrid hi havia el dubte a la porteria, no se sabia si Lola Gallardo estaria a punt o no, perquè ha tingut problemes físics, però sí, Lola Gallardo és a l'11. En principi, l'Atlètic de Madrid juga normalment en tres centrals, que serien Xènia, Loren i Menayo, una carrera per la dreta Alexia, per l'esquerra Medina, al mig camp amb Natàlia Fiamma i Boerrissa, i al davant amb Yuri Jensen.
0: Doncs de seguida comentem aquests 11. A mi em crida especialment l'atenció aquesta suplència d'Aitana, perquè si a una setmana de la final encara no la veu per ser titular, jo crec que podem, ara ho parlarem amb l'Autet, però podem començar a pensar que no serà titular a Oslo.

0: Maria Jaume, que era una de les cantants avui de la festa dels 150 anys de la Dam, li vaig dir a la Sònia: Sònia, si vols anar a la festa de la Dam, no pateixis, que podrem fer-ho sense tu, però la Sònia volia ser tan sí com no avui aquí a la final de Copa. Sònia Leart, hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Optimista de cara a aquesta final?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Sí, home, és un dia per ser-ho.
1: Més aviat fàcil, no?
0: Ens tocarà patir força més la setmana vinent, no?
1: Sí, la setmana vinent crec que serà més complicadet. Una miqueta, només per això.
0: Una miqueta. Jo crec que avui tots som bastant optimistes. Sí. Recordem aquest partit. Barça-Atleti de Madrid comença a les 9 del vespre. De seguida comentarem les alineacions amb el Gerard Autet. Però abans, recordar que el partit el fa TV3.
1: Sí, això, bones notícies per tots nosaltres, perquè vol dir que podeu veure la imatge i seguir el partit a través del dual en perfecta sincronia amb la narració del Ramon Salmurri. Fàcil.
0: Avui molt fàcil, perquè a més, vaja, és que no heu de fer res, simplement posar el canal dual de TV3 si és que esteu a casa. Si no sou a casa, doncs nosaltres us explicarem com si fóssiu al mateix estadi de Gran Canària, és a dir, que veureu de lluny les jugadores, però el Salmurri farà el possible per encertar qui té la pilota. I obrim comunicacions, si et sembla.
1: Sí, com sempre, obrim comunicacions. Podeu enviar tots els vostres missatges, els comentaris del partit, què és el que en penseu del que pot passar avui, d'aquest tercer títol que pot aconseguir el Barça. Heu d'enviar els vostres pensaments a la TDG-oficial i jo, encantada de la vida, us llegiré.
0: Doncs ja tenim obertes les comunicacions, ja sabeu per on podeu seguir la TDG. Tenim els 11s. Anem a veure què hi diu l'analista.

0: Gerard Auset, hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ets d'Oques Grasses, tu?
1: Soc bastant d'Oques Grasses, m'ha agradat bastant aquesta entrada que m'has fet.
0: Doncs sí. Mira, ja els hem sentit, així eliminem una mica el FOMO, perquè també els tindrem avui a la festa de 50 anys de l'Adam.
1: Exacte.
0: I com que ens ho perdrem, doncs com a mínim...
1: Ho
0: mira,
1: refresquem.
0: Com si ens tinguéssim aquí mateix a l'estudi. Gerard, aquest 11 del Barça... que és veritat que té alguns asteriscos, explicava la Ruth, les molèsties de Paredes fan que Aixa sigui titular, també tenim Salma i Pina a les bandes, falta Graham, però significatiu a mi, el primer que m'ha creat l'atenció, Caetano no és a l'11.
1: Sí, a veure, hi ha una barreja de tot amb aquest 11, jo penso, eh? Una barreja, primer, poc risc davant d'una final de la Champions d'aquí una setmana, per tant, petites molèsties de Paredes, doncs actuarà Aixa de central, solvent durant tota la temporada lateral, però de central també ho pot fer perfectament, de fet ho ha fet en alguns partits. I el que dius d'Aitana, bé, jo penso que també és una... O sigui, aquest partit està jugat ja amb visió a l'11 de la Champions, també, jo penso, perquè bàsicament una de les incògnites és al mig del camp, almenys jo, crec que serà o Aitana, a la final de la Champions estic parlant, o Aitana, o Clara Serra Jordi. I avui no juga cap de les dues. Entenc que Aitana necessitava minuts, jo avui m'hauria agradat veure-la, però veure com està físicament, si està en ritme, que evidentment després de la lesió llarga li pot costar. Però jo vull que no jugui a Aitana, jo penso que a la final doncs ho té encara més complicat de poder jugar, almenys de títol.
0: Jo crec que no descarta Serra Jordi, perquè sí que ve en rodatge i per tant pot haver considerat que avui aquesta final li donava a Vicky d'interior i que la setmana vinent pot pensar una altra cosa de cara al mig del camp. Sí que li complica una mica les coses a Aitana, perquè Aitana sí que necessita rodatge.
1: Exacte. És que a més jo m'imaginava avui veure-la a l'11 per... Fins i tot per provar-se ella.
0: Per les mateixes sensacions d'ella.
1: Exacte, i per demostrar-li a l'entrenador, escolta'm, estic preparada per jugar aquesta final. El fet de que no la puguem veure durant uns quants minuts, de fet, aquest partit durant 90 minuts, veurem si la segona part en té els 45 o no. Bé, el tema del mig del camp queda obert. Jo, si hagués d'apostar-me diners... Jo crec que jugarà Clara Serra Jordi a la final de la Champions. Almenys és el que m'agradaria.
0: Perquè Ruth Aitana, des que va rebre l'alta mèdica, ha jugat de titular un cop? Ho tens controlat?
2: Sí, però espera que ara t'ho miro. Mira, contra el Tenerife, Aitana va ser titular, va jugar 63 minuts.
0: Mm. 63
2: tant,
0: minuts?
2: Ja va tenir un bon rodatge, que aquest és l'últim partit que han jugat. Mm. I l'anterior va tenir 45,
1: exacte,
2: que és el dia del Barça-Llevant, però va ser suplent, eh? O sigui, ve dels 45 contra els del Bayern, que ja no els gota, els que va tenir contra el Bayern, que van ser poquets, van ser 22 minuts, els 45 contra el Llevant, en aquests dos com a suplent, i ja com a titular contra el Tenerife, em va jugar aquests que comentava, eh? 63.
1: Per ser... Tenint un anàlisi fred de la situació, si Aitana estigués al 100% de les seves condicions físiques, jo crec que avui podria jugar una estona, per exemple, i de cara a la final hauria d'estar per davant de Clara Serra Jordi, sense cap dubte. Però clar, ve una lesió llarga, el ritme competitiu no és el mateix, aquestes aparicions que acaba d'explicar la Ruth de 60-40, a l'avui poden aparèixer algunes molèsties d'haver estat aturada tant temps, molèsties, no lesions, i fa que probablement avui no jugui a l'11. A mi m'estranya molt avui no veure-la a l'11, perquè m'hagués agradat avaluar-la una mica i equilibrar-la de cara a la final.
3: No estic d'acord amb l'Autet, eh? És a dir, per mi és una de les notícies de l'11 de titular de Pere Romeu, i amb vistes a la final de la Champions, crec que avui era un dia significatiu per provar realment si Aitana estava o no per ser titular, i crec que aquesta suplència és un primer missatge. No vol dir que no hagi de jugar, però sí que crec que és una fotografia bastant clara d'on som ara mateix.
1: No sé si vol despistar una mica Jonathan Giraldes, també, però no crec que sigui un tema tàctic, eh? Ai, un tema, diguéssim, de ser imprevisible, eh?
0: No, perquè
1: ja se m'entengui, eh?
0: Potser després el descans ja entre Aitana, eh? Seran 45 minuts, però vulguis que no, és que és una jugadora que clarament necessita rodatge. I després tenim aquesta competició a les bandes entre Salma i Pina, perquè és cert que Salma està acabant molt bé la temporada, ho va fer molt bé davant el Bayern, i jo no sé si ha passat per davant de Pina de cara a la final.
1: A mi davant del Bayern em va sorprendre el rendiment de Salma, sincerament, perquè a més a més molt tàcticament molt intel·ligent, perquè es va mantenir molt, molt obert en molts moments, amb desequilibri, fins i tot un treball defensiu que a vegades li costava una mica, i pot ser que li hagi guanyat la partida. El que ha fet per això és donar-li més arguments i més jugadores per triar de cara a la final. A Pina també ha intentat doncs, millorar una mica aquesta, almenys aquesta precisió de cara a gol, que ha perdut una mica aquesta grapa que tenia, aquest ullal que tenia Pina, que últimament no té aquestes xifres. Però Salma, la veritat és que va fer un pas endavant contra el Bayern. Avui és titular, per tant, veurem... Jo crec que això que estem fent ara, al final, el postpartit, que farem una estona també, traurem més lectures de cara a la final del dissabte.
0: Segurament. I, de fet...
1: Amb els canvis, Sònia, que hi haurà, a quin minut l'ha canviat, a quin minut no l'ha canviat, etcètera, etcètera.
0: Hi ha hagut altres finals que jo crec que l'11... Hem arribat totes amb l'11 molt més clar del que arribarem a aquesta final de la Champions, perquè, per exemple, aquesta lesió de Graham, que ha suposat un petit contratemps, però jo crec que el farà dubtar, Pere Romeda, si la poso d'inici fins que ja no pugui més,
1: la guardo per l'última mitja hora
0: per a, com a recurs, i puc situar, per exemple, en aquella dreta, Vicky, que potser d'interior no té espai. Clar, vull dir, hi ha moltes alternatives per Pere Romeu i, efectivament, avui, després del partit d'avui, en traurem més lectures. Clar, una setmana de la final de la Champions, si Paredes té molèsties, si Graham té molèsties, aquí no hi ha dubte, si va amb més precaució, però també creus que les jugadores avui dintre del terreny de joc pot ser que tinguin un puntet més de precaució de l'habitual, que no acabin de ficar la cama perquè saben que és que, vull dir, que si tens qualsevol cosa, són 7 dies, no hi ha marge.
1: A veure, és una final, evidentment no té la repercussió que tindran la que jugaran d'aquí una setmana. A veure, de manera conscient t'asseguro que no, perquè quan saltes al camp tu vols guanyar gairebé tots els partits, i el que passa que pot ser que de manera indirecta doncs no vagis allò a morir per algunes pilotes, algunes jugades, i que el partit vagi caient, perquè a més s'ha d'admetre i a més a més sense pudor, i es pot explicar perfectament que a la Lliga els hi han caigut 11 gols amb aquest, a l'Atlètic de Madrid, un 0-5 i
0: la superioritat un 0-6 i un 5-0. A priori és molt clara.
1: Per tant, és innegable que la jugadora pot arribar a pensar, bueno, el partit ja anirà caient, i això és normal i natural, i s'han d'evitar, evidentment, certs riscos, però amb una mentalitat adequada i un nivell d'activació adequat. Probablement al 100% algunes jugadores no, perquè hi haurà la final, però sí que has d'estar concentrada perquè això pots tirar un surt.
0: Què està passant ara a la gespa de l'estadi Gran Canària aquí a Les Palmes?
2: Doncs un grup que es diu Petazeta estan fent una actuació musical sobre la gespa, mentre s'han desplegat 3 llençols, una amb l'escut del Barça, l'altra amb l'escut de l'Atlètic de Madrid i l'altra amb el logotip de la Federació Espanyola de Futbol. Les jugadores encara no són sobre la gespa. Veig molts familiars de les futbolistes que sí que han vingut fins aquí, fins a Les Palmes, per veure el partit, i no trigarem gaire a veure sortir les jugadores al camp.
0: Doncs hi ha una petita cerimònia en aquesta final de la Copa de la Reina. Això li agrada bastant a la Federació Espanyola en les seves finals. Sempre busca alguna que altra actuació musical. Imagino que són, en aquest cas, locals de Les Palmes, no? El grup Petazeta, no?
2: Sí,
0: no la tenia controlat.
2: Sí, diria que sí. No el tinc molt controlat, però diria que sí.
3: Sí, doncs, sí. Zuleima del Pino, es diu.
0: La Zuleima,
3: és el nom artístic. Zuleima del Pino és l'artista Petazeta.
1: La coneixes, flow, Salma, la coneixes?
3: Bé, home, tu ja saps que ja estic molt ficat en el...
1: Sí, fa pinta.
0: Si alguna cosa està ficat, sí, els almorri fa tota la pinta. Va, quedant 12 minuts perquè comenci aquest Barça-Atlètic de Madrid, aquesta final de la Copa de la Reina amb el Barça, que vol sumar un nou títol aquesta temporada. En seria el tercer, seria el triplet domèstic a l'espera de la final de la setmana vinent. Fem una petita pausa i ens centrem ja de ple en el partit.
4: La TDG, amb Sònia Gelmà. Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
5: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
4: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
5: Més informació a firamanresa.cat.
6: Què us poso?
7: Per mi una estrella.
6: I per tu?
8: Jo també una estrella.
7: Ara estem d'acord.
8: Estem d'acord?
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: A punt semàfor, comença la cursa de MotoGP.
11: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
12: Aquest cap de setmana,
11: al Gran Premi de Catalunya. Això pot ser frenètic. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
4: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
11: Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
4: Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge a 2:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio. Univers MotoGP.
11: Perquè el Mundial és nostre.
4: Aquest és l'Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
2: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
4: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
12: És tan fort que cada vegada que hi penso...
4: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
12: Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
4: La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
13: Una nova finestra a l'Univers blanc i blau.
4: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
0: És un dia feliç...
4: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: La TDG.

0: 9 minuts ja de començar aquesta final de la Copa de la Reina. Ruth, recorda'ns els 11 de Barça i Atleti de Madrid per aquesta nit.
1: El Barça jugarà amb Cata a la porteria, amb Bona, Aixa, Mapi i Brooks a la defensa, Patri, Vicky i Alexi al mig del camp, Salma, Pina i Payor al davant. L'Atlètic de Madrid amb Lola Gallardo a la porteria, amb Xènia, Loren i Menayo als centrals, Alexia a un carril, Medina a l'altre, mig camp per Natàlia, Fiamma, Iboe, Rissa i al davant a Mayur i Jensen.
0: Doncs aquests són els dos onzes d'aquesta nit i cal veure qui xiula. Joan Fàbregas, hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Avui, Olatz Ribera, que és veritat que té una taca negríssima en la història amb el Barça. Sempre recordem aquell fora de joc que va permetre, fora de joc mal assenyalat, que va permetre que el Madrid guanyés per una vegada el Barça en aquella única derrota que el Barça té.
2: El de Jana, no? Però aquest més, el de Jana?
0: Sí, exacte, sí, és el gol de Jana. Però més enllà d'això, Olatz Ribera, Joan, és àrbitre en teoria de les millors considerades per part de la Federació Espanyola de Futbol.
2: És la primera àrbitre que arribarà a primera divisió masculina.
0: Sí?
2: Jo crec que sí.
3: Home, no, quines declaracions.
2: Perquè físicament és un portent, que això es valora molt, perquè al final és important que un àrbitre pugui seguir la jugada al nivell dels futbolistes. Ella és capaç d'aconseguir-ho perquè és un tro. I a més, jo crec que té moltíssima personalitat, molt caràcter, que està guanyant molta experiència tot i ser jove. I crec que té tots els números per ser la primera, ella o Eugenio Gil Soriano, per arribar a primera divisió masculina. A nivell del futbol femení està el grup elit de la UEFA, és a dir, la màxima categoria internacional, per tant, un moment molt dolç, i a més una final que per un àrbitre doncs, sempre fa il·lusió que et designin aquests partits que tenen una miqueta més de prestigi que els altres. Per tant, arriba en un gran moment i estic segur que veurem un gran arbitratge, no tan somrient com altres vegades, perquè li han dit que vas a baixar una miqueta aquesta imatge tan riallera, però jo crec que estarà a l'alçada.
0: La federació cuida molt les seves xarxes i va fer una cosa que és molt típica de la Federació Espanyola, que és que ens va... Diria que ens va ficcionar, però crec que no, que era real. El que sí. Passa que ens ensenyen el moment en què, de manera com molt formal, Fran Soto, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, anuncia a Olatz Ribera que podrà xiular aquesta final de la Copa de la Reina, que és la seva primera final, i ella fins i tot s'emociona.
2: Home, és que vosaltres no teniu aquesta empatia, però és que fa molta il·lusió que et designin per una final.
0: T'haig de dir que aquests vídeos ajuden molt a empatitzar amb els àrbitres, perquè la veus, ella i tot el seu equip arbitral, que llavors ella fa una videotrucada, que també, òbviament, estaven una mica avisades, imagino, les companyes, i els explica que totes elles xiularan aquesta final de Copa.
3: És un aspecte
0: Copa.
3: Millorar, això de l'empatia cap als àrbitres. Jo no l'he tingut gaire mai.
0: No, Gerard, va pitjor, perquè amb l'entrada del bar jo tinc la sensació que cada any estem més pendents que l'any anterior de totes les seves decisions. Tot em sembla que... O sigui, en funció de la bufanda que portis, sempre s'equivoca l'àrbitre en contra teu.
3: I si ha sigut exjugador, com és el meu cas, encara també més difícil encara
0: empatitzar
2: Bueno, s'ha de pensar que sempre darrere d'un àrbitre hi ha una persona, que a vegades sembla que no existeixi, però sí, existeix.
0: Joan, avui tenim bar low cost o bar nyap, segons li vulgueu dir, perquè és el de la Lliga F,
2: Sí, és el de la Lliga F, no hem volgut invertir en aquesta final. En altres ocasions, quan no hi havia aquest nyap-bar, doncs van invertir en final en bar professional. No serà així, seguiran el procediment que segueixen a la Lliga F, per tant, cada equip tindrà dues oportunitats per demanar la revisió d'una jugada, i en el cas de que l'àrbitre canvi la seva decisió, doncs mantindran les peticions.
0: Doncs ja tenim situats els dos onzes i també l'àrbitre que xiularà aquest partit, Olatz Ribera, i aquest bar a demanda, que sempre a vegades ens entreté una mica durant el partit, també ens els allarga, els partits. Afortunadament no patiu, perquè avui estarem fins la mitjanit acompanyant-vos aquí a la TDG, explicant-vos aquest Barça Atlètic de Madrid. Què passa ara mateix al camp, Ruth?
1: Doncs comença la cerimònia de sortida dels equips. El que passa és que en aquest camp, com deies, hi ha la pista d'atletisme tapada, això sí, amb gespa artificial, i els equips no surten de la zona central entre banquetes, sinó de darrere d'una porteria, i això fa el cerimonial una mica estrany. Ja ha sortit la copa, ja ha sortit la pilota amb què s'ha de jugar, i ara comencen a sortir les àrbitres i també les jugadores de darrere d'una de les porteries per anar cap a la zona del cercle central i fer la presentació oficial d'aquesta final de la Copa, i ho fan al costat d'uns canons d'aquests que envien fum cap a l'aire, I així és la sortida dels dos equips cap al cercle central.
0: Doncs mentre surten els equips, el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària, a punt de jugar ara a les 9, aquesta final de Copa, també ara a les 9, a primera federació, hem d'estar pendents de la penúltima jornada, que és unificada, i hem d'estar pendents per dalt i per baix, perquè tenim el Sabadell, que pot pujar directe, l'Europa, que pot entrar al playoff per pujar, i el Nàstic, que es pot, fins i tot, que es pot salvar amb un duel aquest entre el Nàstic i l'Europa, del que estarà ben pendent el Francesc Ripoll. El tenim a Tarragona. Francesc, hola, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Doncs ben pendent, perquè per un costat el Nàstic, una victòria la costaria la salvació, i per un altre costat l'Europa, és a dir, que tenim el cor dividit avui, eh?
4: Sí, sí, vull dir, els dos equips es juguen molt. Segurament té més pressió i més urgència al Nàstic, que de fet, si avui perd o empata i es dona una combinació de resultats a la jornada unificada, podria baixar de categoria a la segona federació, el que és la quarta, fet que no passa des de l'any 1991, i l'Europa, que també si guanya i es donen més resultats, podria certificar el play-off d'ascens a segona. L'Europa sense pressió, el Nàstic amb molta necessitat, jugadors ja a la gespa, i a punt de començar aquest partit dramàtic a Tarragona.
0: A partir de les 9, aquest Nàstic a Europa, i a Sabadell hi tenim l'Ernest Macià, la nova Creu Alta. Ernest, hola, bona tarda.
5: Bona tarda, Sònia.
0: En aquest cas és més senzill, partit de l'equip local, el Sabadell amb l'Antequera, i aquí volem que el Sabadell guanyi per, com a mínim, continuar aspirant a pujar directe.
5: Sí, aquí l'atrezzo és el de guanyarà el Sabadell, perquè juga amb l'Antequera, un equip que no s'hi juga res, està salvat i no té opcions de lluitar per play-off d'ascens, i el Sabadell, en canvi, és segon a un punt del líder. Per tant, aquí ens hi juguem a aspirar a pujar directes. És la penúltima jornada. Si el Sabadell guanya i el líder, l'Aldenc, que juga amb el tercer, perdés, el Sabadell seria provisionalment líder i quedaria només una jornada. Per tant, compte, perquè és una nit de transistors o d'aplicacions mòbils aquí a la nova Creu Alta, que per cert està plena, 10.000, 11.000, 11.000 espectadors, que podrien ser més perquè s'han venut també les entrades de l'afició visitant a gent de Sabadell.
0: Doncs a partir de les 9, també aquest Sabadell Antequera, estarem pendents de qualsevol novetat que hi hagi als marcadors d'aquests dos partits a primera federació, però tornem a centrar-nos ja en la final de Copa. Ja han sonat els himnes, vaja, ja ha sonat l'himne d'Espanya, i tenim el Barça i l'Atlètic de Madrid sobre la gespa a punt de començar aquest partit. Ruth, recorda'ns els 11.
1: El Barça jugarà amb Català a porteria, amb Bona, Aixa, Mapi, Brooks a la defensa, Patri, Vicky i Alexi al mig del camp, al davant Salma, Pina i Payor. L'Atlètic de Madrid amb Lola Gallardo a la porteria, amb Alexia, Xènia, Loren, Menayo i Medina a la defensa, Natàlia, Fiamma i Boerris al mig del camp, i al davant Amayur i Jensen.
0: Doncs aquests són els 11 de Barça i Atlètic de Madrid per jugar aquesta final de Copa. Sònia, aquesta final de Copa és la cinquena final entre Barça i Atlètic de Madrid.
6: Sí, ja es van veure les cares l'any passat a l'Alcoraz amb victòria pel Barça, recordem, 2-0, i de fet de les quatre finals anteriors, l'única que va ser per les matalasseres és la de fa 10 anys, que a més és la seva primera Copa.
0: Doncs aquest és el Barça-Atlètic de Madrid que hem viscut fins ara. L'Atlético, que en té dues de Copes del Rei, sí. Una guanyada contra el Barça.
6: Aquella del 2016, que va guanyar per 3-2 al Barça, l'altra és de l'any 2023 en una final davant el Madrid. Aquell any el Barça l'elimina en els despatxos, recordem, per l'alineació indeguda de Jacy Ferreira.
0: Són les 9 en punt, a punt de començar aquest partit. Salmu?
7: Doncs sí, a punt de començar el partit. Les futbolistes del Barça sobre la gespa, les de l'Atlètic de Madrid fent aquella clàssica rotllana prepartit, i Olat Rivera animant a tots dos equips que s'intercanvin al terreny de joc.
0: Veig que hi haurà una sacada d'honor, Ruth.
1: Anava a dir que aquesta concentració que feien les jugadores de l'Atlètic de Madrid semblava molt a la del Bayern. I ja aquesta sacada d'honor crec que és d'una exjugadora que ara s'abraça amb Lola Gallardo. De fet, avui hi ha convidades diverses exjugadores de diversos equips de la primera divisió, entre elles exjugadores del Barça, que les tinc molt a prop, l'agrupació de Barça Veterans ha decidit fer una expedició per venir a veure el partit d'avui, i ja jo crec que són entre una quinzena i una vintena de jugadores del Barça que són avui a la graderia per viure aquesta final de Copa.
0: El Barça que busca el seu 12è títol de Copa de la Reina, si el suma doblarà l'Espanyol i el Llevant, que en tenen 6 cadascun, a més de, òbviament, guanyar el triplet domèstic. Ara sí, tot a punt perquè comenci aquest partit, Salmo.
7: En primera possessió pel Futbol Club Barcelona, que a través d'Eva Payor serà l'encarregada d'engegar aquest partit. Xiula Olat Rivera, comença la final de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid, el Barça camí del tercer títol de la temporada. Juga a través de Clàudia Pina, a camp contrari. Pina va guanyant metres a l'esquerra, Brooks, per dins Payor, obre a l'esquerra cap a Brooks, ja és dins l'àrea Brooks, que no pot fer un bon control. Juga de nou enrere, cap a Pina, i Pina encara més enrere, l'extrem esquerre del Barça, que acabava perdent la pilota. La recuperació alta, en aquest cas, és de la capitana Alexia, fent d'extrem esquerra. Alexia és dins l'àrea, fa la centrada, queda curta, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid.
0: Havia trobat espai dins l'àrea Alexia Botellas, després la centrada no ha estat prou precisa.
7: Servei ràpid al Barça, jugant a través d'aixa càmera, una de les novetats a l'11. La pilota oberta a la dreta cap a Vicky, Vicky encara més a la dreta, cap a Salma, Salma retalla cap a dins, Salma juga amb Patri, Patri obre la dreta cap a Ona, Ona s'ajuda de nou amb Vicky. Monòleg del Barça en aquests primers instants. La passada dins l'àrea cap a Salma. Salma és d'esquena. Salma la deixa cap a Vicky. El xot a Vicky. Topa en una defensora i és corna favorable al Barça.
1: El primer.
3: Una altra vegada és Esme Brooks carregant l'àrea quan és la lateral esquerra. O sigui, ja és un fet aquesta jugadora que va per dins gairebé cada vegada. I confirmem, evidentment, ben oberta Salma per a Juleu i Vicky per dins.
7: Doncs Mapi per fer la centrada. Enroscada i tancada cap a dins. El Barça, que ha tret molt rendiment aquesta temporada de les jugades d'estratègia. Mapi, amb la centrada, la pilota vol al punt de penal, atrapa Lola, la portera de l'Atlètic de Madrid. Som al primer minut, arribant al segon de joc de la primera meitat, i de moment el Barça amb pressió alta i possessions llargues. Compte amb l'Atlètic de Madrid, que pot guanyar metres i sortir. Acaba recuperant el Barça, ho feia des del costat esquerre, i la pilota acabarà sent un out lateral favorable al conjunt blaugrana. Juga Brooks. Enrere, cap a Mapi. Mapi, amb paciència, s'ajuda de Vicky. Vicky acaba perdent la pilota, però continua en la pressió, l'acaba recuperant. Juga amb Brooks, Brooks amb Patri. Patri perd verticalitat, va endarrerint metres i acaba cedint la pilota a Aixa. Aixa obre a la dreta. Cap a Ona. Pràcticament a l'alçada del cercle central. Ara sí. Cap a Patri. Patri obre la pilota a l'esquerra. Cap a Brooks. Altra vegada la pilota pel conjunt blaugrana, amb Alexia.
1: I aquí a l'esquerra hi ha Pina, i avui Salma a la dreta.
7: Alexia per dins amb Patri. Patri encara més a la dreta. Cap a Ona, que s'incorpora. Ona obre la pilota a la dreta cap a Salma. Salma controla, pot encarar la seva defensora, continua Salma amb la pilota, el teu meu amb Vicky. Salma li tornava la pilota a Vicky, la passada no ha estat bona, però recupera el Barça amb la pressió altíssima. És Alexia a la frontal de l'àrea, buscava la passada per Brooks. Brooks l'ha deixat passar i l'Atlètic de Madrid, que se l'acaba traient de sobre.
0: Alexia, recordem que en aquests 3 partits que queden per tancar la temporada té el repte de superar César com a segona màxima golejadora de la història del Barça. Ara el té empatat amb 232 gols tots dos, i per tant si en fa un avui o a la final de la Champions o en el partit de Lliga que els quedarà pendent, doncs ja l'haurà superat.
7: Atac altra vegada al Barça, ho fa Mapi des del costat esquerre. Juga Alexia a la banda esquerra, Alexia s'ajuda per dins, troba Patri, Patri li torna la pilota a Alexia, Alexia continua conduint, buscant la passada per Brooks, la pressió alta d'Alexia per recuperar la pilota, la passada és dins l'àrea, cap a Clàudia Pina, fa la centrada, no l'ha pogut precisar, i la pilota acaba sortint per la línia a fons.
0: Centrada amb l'esquerra, amb la seva cama amb el destre, i aquí s'ha notat.
3: Aquí és on marca la diferència el Barça, quan rep Alexia, quan rep Patri de primera, fins i tot Pina trencant entre central i lateral, en aquest tram final és on el Barça és bo. Això ara no ha sigut efectiu a l'última passada, però aquí el Barça té molt talent.
0: Molt ben picada, per part d'Alexia, aquesta pilota.
7: Doncs a punt per servir Lola, la portera de l'Atlètic de Madrid. Lola, que serveix en llarg. i la pèrdua directament de l'Atlètic de Madrid, la pilota als peus de Mapi León, que controla i veu guanyant metres des del costat esquerre. Obre la pilota encara més a l'esquerra cap a Brooks. Brooks retalla cap a dins, s'instal·la el Barça camp contrari. Brooks juga amb Alexia. De nou Brooks acaba perdent la pilota, la recupera Mayor per l'Atlètic de Madrid, que mira d'encadenar una possessió llarga. El Barça salta rapidíssim a la pressió, es desplega l'Atlètic des del costat dret cap a Alexia. Alexia s'acaba traient l'Alexia de l'Atlètic de Madrid, la pilota de sobre, i l'acaba recuperant el Barça. En Patrick aixeca el cap, fa la passada en profunditat cap a Salma, queda curta Salma, però fa un bon control, encara la seva defensora. Salma continua amb la pilota. Salma mira a fer la rematada, la recull Salma, pot fer la centrada amb la cama dreta, la treu la defensa de l'Atlètic de Madrid, i de nou a treballar el Barça amb Vicky. Vicky des de la dreta trepitja la pilota, s'ajuda de Salma, encara més a la dreta, fent d'extrem Salma. Salma amb Ona, Ona és dins l'àrea, surt de l'àrea, obre la pilota a la dreta, cap a Vicky, de nou Ona, controla i trepitja, juga amb Vicky, vèrtex dret, de nou Ona, Ona amb la pilota, s'ajuda de Salma, per dins. Salma controla, aixeca el cap, juga la pilota cap a Mapi, basculant el Barça d'esquerra cap a dreta. Brooks al costat esquerre, dins l'àrea, cedeix la pilota cap a Clàudia Pina. Clàudia Pina carrega la cama, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, queda morta, és Patri, fa el control, no ha estat bo, i ha acabat traient-se-la de sobre l'Atlètic de Madrid. Torna a recuperar la pilota el Barça.
0: Ara acaba de refusar aquesta pilota a catacoll des del cercle central.
3: No, però està molt bé, estava molt
0: sí,
3: ben
0: sí,
3: situada,
0: Sònia, perquè com... sí, sí, sí, clar,
3: les dues centrals del Barça han dit que s'han de néixer i Mapi, que estaven amb la seva marca, i just res, 10 metres per darrere, catacoll.
1: I ara entra la llotja Cubalita, que és aquesta exjugadora que ha fet la sacada inicial, entre les pioneres en tria d'en Vella, portera mítica dels anys 70, que va jugar diversos partits amb la selecció espanyola i també amb el València.
7: Som al 6 i mig de joc. Servirà l'Atlètic de Madrid en un servei de banda. A punt Alexia. Juga la pilota l'Atlètic de Madrid, el Barça en la pressió altíssima, de nou fregant la recuperació, mirava de guanyar-la Eva Pallor, no ha pogut recuperar, ho fa Patri. Patri imprecís amb el peu, acaba cedint la pilota a l'Atlètic de Madrid, que es desplega la contra, compta amb Jensen, és un mama contra gata, arriba Mapi en l'ajuda per verticalitat Jensen, però continua l'acció ofensiva de l'Atlètic de Madrid des del costat esquerre, és dins l'àrea. Juga la passada enrere, continua atacant l'Atlètic de Madrid dins l'àrea al costat esquerre. Es desplega el conjunt, mata la C. Juga la pilota cap a Fiamma, Fiamma, Norma en la recuperació, el Barça que mira de desplegar-se a la contra, és Eva Pallor, condueix al carril central, obre la pilota a l'esquerra cap a Clàudia Pina, contra la Pina, continua Pina, continua Pina, el xut! Refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid en la primera aproximació, el Barça que continua atacant, ho fa a través de Patri, Patri aixeca la passada, pica la pilota per Brooks, Brooks fa la centrada, no ha estat bona, i és corna favorable al Barça.
1: El segon.
3: A veure, Salmo, perquè agafis aire, agafa una mica, que amb aquesta i tornada. El partit sí. Estava molt controlat, el Barça s'instal·lava molta facilitat a camp rival, però l'Atlètic de Madrid ha pogut sortir bé, molt bona transició, han aconseguit encadenar 3-4 passades i al final Jensen, l'ex de la Real Ciutat, no ha guanyat en velocitat, ben recuperat per Mapi.
0: Però havia agafat a la contra l'Atlètic de Madrid al Barça i després el Barça, que ja això s'ho trobarà en pocs moments del partit, ha pogut també aprofitar una contra.
7: Doncs ara Espina per fer la centrada. Amb la cama dreta, la centrada de Pina, la pilota al primer pal, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, la recull Ona a la frontal de l'àrea i Ona juga enrere cap a Cata, i Cata des del cercle central controla i obre la pilota a l'esquerra cap a Mapi.
1: Déu-n'hi-do, Cata, és que passarà al mig camp.
7: Mapi la passa en profunditat cap a Pina, té camp per córrer Pina, entra dins l'àrea Clàudia Pina, continua amb la conducció, Pina fa la centrada, la pilota al cap de Salma! Per sobre el travesser!
0: Ara sí,
1: havia
0: ha pogut centrar bé.
1: Fons, Pina, sí.
0: Sí, sí, ha pogut centrar bé amb l'esquerra Pina. És veritat que era difícil que Salma impactés amb força en aquesta pilota.
3: D'extrem a extrem. D'extrem a extrem, D'extrem esquerre a extrem dret. Ho prova bé Pina, ho fa bé, perquè no sempre vagi cap a dins. Ella és dretana, la sortida natural és cap a dins, i ara ha guanyat la línia de fons i la centrada ha sigut tova, però amb intenció, al cap de Salma i amb la cama esquerra.
6: Ha començat el partit de bàsquet de la Lliga CB entre el Manresa i el Saragossa. S'està disputant el minut 4 del primer quart i de moment guanya el Manresa 9-7.
0: Manresa ja ha salvat,
6: sí, salvat, sí.
0: Perfecte. Doncs som al minut 9 de partit d'aquesta final entre el Barça i l'Atleti de Madrid. De moment es manté l'empat a 0.
7: I és un monòleg absolut del Barça, que continua amb la pilota. Clàudia Pina. Pina cedeix cap a Aixa. La passada no és prou bona, però guanya la pilota Aixa. Manté la possessió el Barça. Aixa obre la dreta cap a una batlla, on creua la divisòria. I s'ajuda de Vicky. Vicky, de nou a Mona, espera l'Atlètic de Madrid. Vicky, altra vegada, la demana Alexia, precisament és qui rep, la capitana del Barça, retalla cap a dins, obre la pilota a la dreta cap a Salma, desdobla una, prefereix jugar per dins amb Alexia. Alexia busca el tema meu amb Patri, acaba recuperant l'Atlètic de Madrid, que mira de desplegar-se ràpidament a la contra, però el Barça en la pressió altíssima, Patri a punt de recuperar, acaba lluitant la pilota, la guanya Mapi, que la deixa passar amb Jensen, però ha xiulat falta l'àrbitre.
8: No, comprimeix molt bé el camp a les jugadores del Barça. De seguida hi havia 4 o 5 jugadores fent el camp petit, intentant que l'Atlètic de Madrid no pugui sortir i encadenar aquestes 2-3 passades que li permetin connectar amb Jensen, que és la jugadora que pot portar més perill.
0: S'havia parlat d'unes 23.000, 24.000 entrades venudes. Ruth, quin és l'aspecte de l'estadi Gran Canària?
1: Jo crec que hi ha molta gent, no sé si arribarem a aquesta xifra, i que van 32.000 persones aquí. La zona de tribuna és planíssima, la de lateral gairebé, i la segona graderia és on es veuen més cadires buides. Ells calculaven arribar ja a les 25.000, i veurem si se supera la xifra de 25.600 i escaig, que són el rècord de persones que han vist una final de Copa Femenina.
0: Sí, fa 2 anys, si no m'equivoco, a Saragossa.
1: A la Romareda.
0: Mm. Molt bé.
7: Doncs mentrestant, juga la pilota a l'Atlètic de Madrid. Ho fa a través de Lola, la portera, que se la treu de sobre. Recupera el Barça. És Clàudia Pina, controla, costat esquerre, Pina. Retalla cap a dins. La passa en profunditat, activa Alexia. Alexia és dins l'àrea. Fa la passada, mirava de recollir la Payor. Però l'Atlètic de Madrid s'ha tancat. I Lola ha acabat atrapant la pilota.
0: Bé, de moment es defensa prou bé aquest Atlètic de Madrid, que ha fet una temporada decebedora, Ruth.
1: Sí, molt irregular, fins i tot amb un canvi de tècnica al gener, perquè l'equip no acabava de funcionar, i a més sense classificació per la Champions. José Ángel Herrera va agafar l'equip a mitja temporada i ja sona que l'any que ve tornaran a canviar de tècnic i, per tant, tornaran a canviar de projecte.
7: Ara la contra del Barça a través de Salma. Salma amb la pilota, jugant cap a dins. Salma d'esquerra dreta, obre la pilota a l'esquerra cap a Pina. Pina és dins l'àrea. Pina pot carregar la cama al xut de Clàudia Pina. La treu Lola. L'ocasió del Barça. El xut de Clàudia Pina la treu Lola.
0: Buscava el seu racó, però li ha sortit una mica centrat aquest xut a Clàudia Pina. És bona, l'aturada de Lola, però vaja, que era centrat. No ha hagut d'estirar-se gaire.
8: Era la jugada típica de Pina, eh?
0: Sí,
8: cap
0: sí.
8: A dins, d'esquerra cap a dreta i...
0: Que normalment li surt el xut allà al racó, però...
8: El pal més allunyat, exactament.
0: Aquest cop no.
8: Ara no està.
2: I una jugada que ha sigut possible gràcies a que Olatz ha aplicat bé l'avantatge. Era una falta molt clara sobre una jugada del Barça. També està molt bé que l'àrbitre doni fluidesa per no beneficiar l'infractor.
0: El Joan avui, recordem, rema a favor de l'Atlètic.
8: Sí, no, ja ho hem vist des del principi.
2: Neutralitat sempre.
8: No, ha quedat clar.
7: I Fàbregas fa allò que quan li agrada un àrbitre, aquell àrbitre sempre ho fa bé.
0: Sempre.
2: Això és mentida i ho has comprovat durant tota la temporada.
7: Això és una tendència absoluta.
8: Nosaltres tenim poca empatia amb els àrbits, però ell, molta.
0: Molta.
2: És que si no la tinc jo, ja m'explicaràs.
0: Sí, exacte. També és veritat, és el seu paper. No sigui així.
7: Salma fa la centrada amb la cama dreta, sortia mossegada, sortia un pèl tova, i permet el refús de la defensa de l'Atlètic de Madrid. Jensen, per desplegar-se el conjunt, mata la C, la pilota en llarg, busca la cursa d'Alexia, apareix Aixa, que també és rapidíssima, i l'acaba guanyant i controlant. Aixa, que va per terra. Alexia fa la centrada, la pilota al segon pal, controla Mayur, pot generar perill l'Atlètic de Madrid, a Mayur amb la centrada. Refús de la defensa del Barça.
0: Ha relliscat aquí Aixa, i ha tingut fins i tot el dubte i compte de tocar la pilota
1: amb la mà, Sí, exacte.
2: Jo crec que sentia que havien fet una falta tan clara sobre ella, que ja anava a agafar la pilota, però ha deixat continuar. Tinc certs dubtes si era falta o no, però en tot cas el VAR no hagués entrat mai. És a dir, si hagués corregit la jugada, no hagués canviat la decisió, perquè era una d'aquestes grises interpretables que no era un error.
8: Jo també tinc certs dubtes que fos falta. M'atreviria a dir que s'ha confiat una miqueta en excés.
0: Ha relliscat.
8: I també diré que amb lo llarg que anava la passada la jugadora de l'Atlètic de Madrid, jo crec que Catagoll podia haver sortit perfectament. Tenia molt temps.
7: Doncs juga la pilota al Barça. Ho fa precisament a través d'Aixa, que a mi també m'ha fet la sensació que s'ha confiat un punt.
8: Un palet,
7: perquè
8: sí.
7: Perquè fins i tot en la cursa no m'ha fet la sensació que anés...
0: Anava com sobrada la cursa,
7: sí,
0: això és veritat.
7: Sí.
0: Bé, perquè el que volia era protegir però vaja.
7: Ona fa la centrada, la pilota al segon pal, l'acaba guanyant Patria, el xut amb l'esquerra, queda mossegat, mirava, fer la rematada, Payor, atrapant l'Ola.
8: La volia fer d'esperó, Payor, la rematada.
0: Ara que hem vist Payor, m'ha cridat l'atenció que les últimes hores he vist una jugadora de l'Atlètic de Madrid, crec que era Xènia, que precisament és central, que deia que quina jugadora, li preguntaven quina jugadora fitxaria del Barça i deia Payor. I m'ha sorprès perquè normalment Payor és una jugadora boníssima que valorem molt, però tothom s'acaba quedant amb Aitana, Alexia, Patri...
8: Payor fa molta feina.
0: Perquè és que Payor... I llavors ara pensava, veient-la, que clar, ella la veu de prop i veu el que li significa.
8: Exacte. Quina jugadora has dit de l'Atlètic de Madrid, Sònia?
0: Xènia, que crec que és central.
8: Clar, la central. Sí. Jo també hauria dit Payor, clar.
0: Quina fitxeria. Bé, si la fitxem, no jugarà contra
8: mi. Exacte.
7: Juga la pilota al Barça. Ho fa a través de Brooks. Brooks connecta amb Patri. Patri va guanyant metres a poc. Tres quarts de camp. Juga de nou enrere cap a Brooks. Brooks dona la continuïtat cap a Vicky. Vicky obre la pilota a la dreta cap a Ona, que deixa córrer l'esfèrica. Controla Ona. Ona, vèrtex dret de l'àrea. El Barça fa la passada curta cap a Salma. Refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid. Controla de nou el Barça. Ho fa a través de Vicky. I Vicky juga una mica més enrere cap a això.
1: De fet, Payor cau molta estona cap a la zona de Xènia. I ara, per exemple, hem vist una pica baralla, una estira arrons entre totes dues.
7: Ara juga altra vegada la pilota Salma. Des del costat dret atacant el Barça. Salma juga enrere cap a Patri. Patri aixeca el cap. Obre de nou cap a Salma, a la dreta. Salma busca la línia a fons. Continua Salma en l'acció individual. S'ajuda enrere d'Ona. Ona amb la pilota. Ona espera l'ajuda d'Aixa, que és precisament qui rep. Aixa juga amb Alexia. Alexia buscava connectar en primera instància. Ha acabat perdent la pilota. Recupera l'Atlètic de Madrid. I la pressió altíssima del Barça, que li permet recuperar la pilota a tres quarts de camp fins a quatre futbolistes del Barça mossegant l'Atlètic de Madrid.
8: Vicky, Alexia, hi havia ara Ona i Pina. Ja han aconseguit recuperar la pilota fins a dues vegades. Bon canvi de xip, d'atac-defensa. De tenir la pilota a no tenir-la.
1: I sabien a qui pressionaven, Pressionaven a la jove de l'Atlètic, a Natàlia, una jove de només 19 anys amb poca experiència.
7: Juga la pilota Ona. Ona mirava de filtrar la passada cap a Vicky. L'acaba guanyant Patri. Patri obre la dreta.

0: té tendència a anar cap a dins des de la banda dreta.
1: Doncs serà corna favorable al Barça. Corna des de la dreta, per tant, Mapi. Amb la cama esquerra.
0: Jugada d'estratègia, braços creuats.
1: Sí, ja l'han fet el corna anterior amb Pina. I era una pilota que anava al primer pal. Doncs Mapi, per fer la centrada. Mapi enrosca la pilota, surt de punts Lola, refusa, la recull Vicky. Vicky cedeix cap a una, carrega la cama, el xut dona, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, corna altra vegada favorable al Barça.
2: Veurem quin senyal fa ara Mapi, però estava pensant, Gerard, que això els equips ho deuen canviar cada dues setmanes, no? Perquè si no... Ja...
0: Sí.
2: Si ha fet la lectura al Salmurri...
0: Exacte.
3: Pina fa el mateix, eh?
2: M'imagino a Jonathan... esperant a casa seva, mirant el sofà a casa seva i dient...
3: En fan dos, eh? Pina fa creua, que no sé si vol dir que en llarg, i després obre el braç cap a la dreta.
0: I el braç aixecat, no?
1: Pina fa la centrada, la pilota al punt de penal, mirava a guanyar-la, protesta amb unes mans les futbolistes del Barça. A mi no m'ho ha semblat.
4: A mi tampoc m'ho ha semblat, la veritat.
2: Jo no gastaria... Jo no faria demanda per aquesta acció, perquè...
4: Ja estalviadora, no?
2: Sí, bé, quedan... Que són dues per partit?
4: Sí, ara mateix tindrà temps el cos tècnic, o és el que hauria d'estar fent, és revisar l'acció.
2: Tenen temps fins que surti la pilota, no?
4: Exacte. I l'hem d'entregar una targeta al quart àrbitre, que és Marta Huerta de Aza, i per tant, veurem què passa. De fet, Oland Rivera ja s'estava posant la mà a l'orella per si rebia aquesta comunicació.
1: Mentrestant, el que passa és que ataca el Barça i ho fa a través d'Alexi, a vèrtex dret, juga amb Patri. Patri buscava la connexió. Atacant per dins amb Brooks, que apareixia des del costat contrari, ha refusat l'Atlètic, torna a atacar el Barça.
3: Romeu ha anat cap a la banqueta, ha escoltat que li deien a la banqueta i ha fet un gest com de deixar-ho estar i ja ha sortit a l'àrea tècnica a donar instruccions. No el veig content, Romeu, avui.
2: No li està agradant el que està veient?
3: No, em fa la sensació que no.
1: Doncs som al 19 i mig de joc, empat a 0 el marcador. Juga el conjunt blaugrana, ho fa a través de Patri. Patri obre a la dreta, cap a una, controla i juga en llarg. Encara més a la dreta cap a Salma. Salma canvia el ritme, juga per dins amb Vicky. Vèrtex dret del Barça, obre de nou la pilota a la dreta cap a una. Ona controla, busca l'acció individual, entra dins l'àrea. Ona va a terra amb ella Medina i acaba refugiant la pilota a corna.
3: El cinquè.
2: Bé, el ritme de córner, si més no, sí que és alt.
3: Sí, molt.
2: És cert que el Barça en moltes ocasions, fins al moment, o molt perill, no li ha creat a Lola Gallardo. Ara veiem la jugada repetida. Fàbregas, què?
4: No hi havia res. Jo crec que li toca el pit i, a més, tenia la mà completament enganxada, per tant, impossible que sigui penal.
1: Doncs ara serà un córner des de la dreta per part del Barça. Per tant, els de la dreta són cosa de Mapi. A prop seu Pina, per si Mapi vol jugar-lo en curt. Mapi, per fer la centrada, juga la pilota, bola fins al segon pal, mirava de guanyar-la al Barça. Patri és qui controla, no té pressió, buscava la passada cap a Alexia, no ha estat bona, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, la pressió altíssima dona batlla i és un out lateral favorable al conjunt matalasser.
3: Ha fet una passada sense mirar i com que no ha mirat ni Alexia l'ha entesa.
1: Recupera la pilota Eva Pajor, juga al Barça i ho fa a través de Vicky, vèrtex esquerra, obre la pilota encara més a l'esquerra cap a Alexia. Alexia fa la centrada, la busca Salma amb el cap, no hi arriba, però l'acaba guanyant altra vegada l'extrem blaugrana. Salma al costat dret. Salma conduint, la pilota enganxada a l'esquerra, continua Salma amb la pilota, queda enrere, compta la centrada, Alexis al segon pal, la deixa morta i l'acaba guanyant l'Atlètic de Madrid, que es desplega la contra a través de Jensen, la passada en profunditat al costat esquerre, es desplega Mayor, continua atacant l'Atlètic de Madrid, a Mayor en l'acció individual, continua Mayor, arriben les ajudes defensives del Barça per acabar recuperant la pilota.
2: Havia baixat fins aquí Espina, no?, la jugadora que estava sobre Mayor.
3: Havien quedat desendreçades les jugadores pel servei de corna. Pina havia quedat a la dreta i una mica cap enrere i, per tant, qui ha replegat ràpidament ha estat Pina.
1: Doncs ara ataca de nou el Barça i ho fa a través d'Alexia. Alexia juga amb Patri i de nou Alexia més enrere cap a Mapi León.
4: Ara que estem al minut 22, anem 0-0, no sé si l'Arlequín podria fer una predicció del partit.
5: A veure.
4: Una predicció.
6: Ja l'he dit, la meva predicció.
0: Quina és?
6: Que guanyaven bé.
0: Guanyaven bé.
6: Sí, home, i tant. Cap problema, no patiu.
2: Val. Ara som a l'equador de la primera part i és cert que el Barça domina i domina molt, però que, de moment, el marcador diu empat a 0.
1: Ataca el

0: Barça ho fa a través de Clàudia Pina. Obre la pilota cap a Patri. Patri té temps per aixecar el cap. Prefereix obrir la pilota a l'esquerra cap a Mapi, que es desplaga a poc i guanyar metres.
1: D'un punt de velocitat, Salmo, per la pilota. O sigui, es crea com un embut perquè hi ha moltes jugadores per dins i o intentes moure ràpid per dins i acabar per fora o més mobilitat.
0: Alexia entre... la frontal fa la passada cap a Payor. Payor la deixa de nou. Alexia va per terra. El xut de Clàudia Pina. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, Pina, per fer el primer del Barça. Atlètic de Madrid 0, Barça 1, el gol de Clàudia Pina.
2: Clàudia Pina que celebra el gol amb les seves companyes, les jugadores del Barça que fan una pina. Ara ve el ritual de Pina, que es fa un petó a l'escut de la samarreta i que torna amb les seves companyes. Pina feia uns dies que no recuperava l'instint golejador, però en els últims partits Pina torna a marcar i avui gol de Pina, gol del Barça.
3: Ja ho dèiem, que semblava molt difícil anar per dins. Hi havia una munió de jugadores, però ha agafat una pilota Alexia, que ha combinat amb Payor. Payor tornava per Alexia, que reclamava per ser penal. Ha pogut tocar amb la punteta, allargar una mica la pilota perquè li arribés directament a Pina, que sense controlar directament ha buscat aquella rosca, aquell raconet que té ella a la porteria, a la dreta de la seva porteria, a l'esquerra de Lola Gallardo, per marcar l'1-0 del Barça, per desfer aquest empat al marcador i convertir aquest domini en un Barça 1, Atlètic de Madrid 0.
1: El gol de Pina, no? El gol clàssic de Pina, el xut al pal més allunyat, amb rosca, de primera, sense pensar-ho, per tant, això és que tenia la porteria ja fixada, i la veritat és que jugadora proactiva completament, i dèiem que hi havia un embut per dintre, però tot solucionen jugadores amb la qualitat de Pina, que no ha necessitat ni controlar.
0: Doncs el gol del Barça, el gol de Clàudia Pina, per situar en avantatge l'equip de Pere Romeu, després de l'acció combinativa del conjunt blaugrana i començar a encarrilar aquest tercer títol de la temporada.
3: I això que sentim, Salmo, que és el públic, em fa pensar que evidentment hi ha una gran majoria d'aficionats al Barça.
4: Sí, que a més ara fa l'onada i per això el sentiu crida molt també, Sònia, però...
3: Ah, d'acord.
4: Sí,
3: és però que celebrant el gol, intueixo també... que, per tant, aficionats del Barça.
4: Sí, quan ens apropàvem aquí a l'estadi comptàvem samarretes i...
0: Golejada.
4: Sí, sí. Jo els he dit 8-2, 9-1, segurament. Molt poques de l'Atlètic i moltíssimes del Barça.
0: Sí, la veritat és que la imatge de l'estadi, tot i que no està ple, és molt bona, eh? Fa patxoca.
3: Doncs seguim aquesta final de Copa.
0: I ho fa a través de Navall, on a la dreta... cap a Salma, Salma continua en la conducció, Salma juga enrere cap a Vicky, Vicky obre més a la dreta, tot sola una balla, una fa la centrada, la pilota al segon pal, no arriba Brooks a la rematada.
3: Que el gol arriba, Gerard, segurament, però no hauríem intuït que arribés, és a dir, hi ha tantes jugadores que el consell potser era més, intenteu anar per
1: exacte,
3: fora.
1: Exacte, sí, li demanaven més velocitat en la circulació perquè estava encallat, Patri necessitava un parell de tocs, Alexia també, i al final Pina per naturalesa va cap a dins perquè és un extrem, per tant s'acumula molta gent i la que ha de donar més amplitud també és Salma, pot tenir aquest desequilibri, aquesta acceleració que ha de treure més profit. Al final anar per dins és quan tens molt talent, això el Barça ho pot fer, però també hi ha menys espais i amb menys espais has d'executar i pensar molt ràpid.
0: Doncs mirava altra vegada en l'acció combinativa d'atacar el Barça, ha acabat perdent la pilota i es desplegava Mayur a la contra, tot i que ho feien fora de joc, i per tant serà pilota pel Barça. Sí que és cert que amb tot el Barça li falta un puntet de velocitat, un puntet de precisió, de dominar el canvi de ritme. És veritat que hi ha molta densitat de futbolistes, que l'Atlètic de Madrid tanca amb 5 jugadores, però el Barça no arriba, no sé com dir-ho, no arriba net.
1: Sí, jo crec que no té el ritme competitiu d'altres dies, sincerament. Sí que en l'aspecte defensiu estan atentes i estan a sobre, però amb la pilota, per exemple, els hi falta aquest punt de verticalitat o d'agressivitat ofensiva, no? De buscar el gol, de donar moviments, donar solucions a la companya, per tant...
0: També pot ser...
3: Per molt que sigui una final, és molt difícil oblidar que d'aquí 7 dies tens una final de Champions.
0: I pot ser fins i tot que hi hagi un microcicle de càrrega i que les futbolistes, no? Ara mateix, diguem-ne que vinguin d'una setmana de molt volum i que siguin un puntet més pesades, no?
1: Pot ser, també hi ha algunes jugadores que no, diguéssim, algunes no són titulars sempre, per tant, van menys carregades de minuts. Jo sempre dic també que... I això no és massa científic, però bueno, a les Canàries sempre hi ha un punt d'empanada canària, no sé si és aquesta hora, però jo quan jugava allà sempre sortia mig adormit, però bueno, no és gaire científic, sí, això que dic.
0: El tio sortia despistat i li fotia la culpa a les Canàries, no? Vaya figura.
1: Jo crec que era l'horari, però recordo partits a les Canàries, sí, complicats.
0: Míster.
3: Recordeu que estem pendents també dels partits de Primera Federació. Deixeu-me fer un pas, perquè hi ha hagut moviment, per exemple, al marcador a Tarragona. Francesc Ripoll, com va la cosa?
5: Doncs mira, està guanyant el Nàstic. Som a la mitja hora de joc i el Nàstic que guanya per la mínima amb un gol de Baselga. Amb aquest resultat, combinat amb la derrota de moment del Tarragona, faria que el Nàstic surti de la zona de descens. L'Europa, que està perdent, però també ho fan el Cartagena i l'Algeciras, rivals directes, i malgrat la derrota, l'Europa continuaria en zona de play-off. Queda molt partit igualadíssim. Nàstic 1, Europa 0.
3: Doncs si tots dos compleixen el seu objectiu, tal com estan ara, ja ens agradaria que acabés la nit. Gràcies, Francesc. Fins ara.
5: Fins ara.
6: Doncs hi ha novetats en un partit que estan molt pendents la gent del Sabadell. L'Aldenc Atlètic de Madrid B ha marcat l'Atlètic de Madrid. Per tant, perd l'Aldenc per 0-1.
3: Aquest resultat també ens interessa perquè el Sabadell, de moment, no hi ha moviment en aquest partit.
6: No.
3: El Macià, després hi anem, però de moment Sabadell 0, Antequera 0, i això fa que de moment el Sabadell continuï tercer, però si marca es posaria primer. Tornem a Gran Canària perquè aquí a la final de la Copa el Barça que continua guanyant l'Atlètic de Madrid, minut 29 de partit, som a la TDG, Barça 1, Atlètic de Madrid 0.
0: Picava ara l'Atlètic de Madrid a l'espai a través de Jensen, que fins i tot tenia una situació d'un cert 2-1 favorable. Ha estat imprecisa Jensen en la passada, però la veritat és que també l'Atlètic de Madrid, com que espera tan a baix el Barça, quan recupera la pilota li queda tan camp per córrer.
4: Està molt trencat, sí, per sortir, tot i que Romeu s'ha enfadat amb la pèrdua de pilota que ha provocat aquesta contra de l'Atlètic de Madrid.
0: Ataca el Barça. I ho fa des de la dreta, a través de Vicky. Vicky jugant per dins, a la mateixa alçada de Patri. Obre la pilota a la dreta cap a Salma. Salma controla, va enfonsant a poc a poc la defensa de l'Atlètic de Madrid. Continua Salma amb la pilota, la deixa enrere cap a Vicky. Trepitja Vicky amb la dreta, obre amb la cama esquerra cap a Salma. Salma controla, retalla cap a dins Salma, continua en la conducció Salma. Salma hi posa un punt de pausa, juga enrere amb Patri. Patri obre de nou a la dreta, Albert extret. Vicky fa la centrada cap a Brooks, el cop de cap, i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El segon del Barça, obre de Brooks. La jugada combinativa entre Salma, Patri i Vicky. Vicky fa la centrada i apareix Brooks al segon pal. De cap, remata i fa el segon. Atlètic de Madrid 0, Barça 2.
4: Com si no l'hagués fet, perquè Brooks ni ha celebrat aquest gol. Ara sí s'abraça amb la resta de companyes després de rebre aquesta centrada. Ha marcat Brooks el segon del Barça.
3: Doncs el Barça que amplia les diferències en aquesta final de Copa. El més difícil era obrir la llauna. Ja ho ha fet, ara s'haurà de revisar aquest gol perquè les entrades de Vicky...
4: Jo crec que Brooks no celebra perquè no està segura, no?
3: És possible, perquè la veritat és que les entrades de Vicky i Brooks estan lleugerament avançades segons la perspectiva que aquí tenim. I la perspectiva que nosaltres tenim és possible que sigui la similar a la que tingui Brooks.
7: Sí, aquí el tema és que ara Marta Huertaiaza, la quarta àrbitra, revisarà l'acció i si creu que hi ha algun tipus de dubte, enviarà a Olat Rivera al monitor perquè la revisi ella. Però si no té la certesa absoluta en les imatges d'aquesta en posició fora de joc, no podrà canviar la decisió. No és tan exacte com el VAR professional, que va al mil·límetre. Aquí, si tu ves la repetició i no tens una evidència total d'aquesta en posició fora de joc, i crec que està en posició legal, perquè crec que el peu de la defensora habilita a Brooks, doncs no podrà canviar la decisió. Jo crec que el gol pujarà al marcador.
3: Doncs haurem de veure...
1: És molt just, això sí, és molt just i podríem parlar d'una bota.
4: A més, encara estan mirant el monitor,
3: Estan mirant si Payor pot haver tocat la pilota, però jo crec que no, que aquí no hi ha...
7: I aquí també revisen que la rematada sigui totalment neta, que sigui amb el cap, que no toqui amb el braç o amb la mà en cap moment, perquè encara que sigui una mà involuntària, com que és la de la golejadora, doncs s'hauria d'invalidar el gol. Per tant, se li acumula la feina a Marta Huertaiaza.
3: Dirien que tenen més imatges de les habituals a la Lliga F, afortunadament, però clar, ara mateix la imatge no és especialment bona. La veritat,
7: ara Marta Huertaiaza el que està fent és parlar amb un tècnic perquè li vagi enviant totes les imatges disponibles. I jo crec que el que se li passa pel cap a Marta Huerta és que, clar, no hi ha cap imatge que sigui concloent i, per tant, si la decisió de camp és donar gol, doncs s'haurà de mantenir la decisió que toca.
4: I si ara, ara Alexia s'apropa a l'àrbitre i li pregunta què és el que passa, i l'àrbitre li indica Payor, assenyala Payor, i Payor fa no, jo no he intervingut.
6: Estan mirant que això explicant... que comentava, que si Payor havia tocat la pilota, perquè si Payor ha tocat la pilota, clarament Brooks està fora de joc.
7: Sí.
6: Doncs no sembla que l'hagi tocada, no ho sembla, però efectivament, com que les imatges no són del tot bones, de tota manera...
7: Si veiéssiu la cara de la quarta àrbitre, de Marta Orteaza, pobra, diu, mare meva, les imatges que tinc no sé què fer amb elles, i fixeu-vos que precisament és un àrbitre d'aquest perfil internacional, que no, avui clar. Fa de quart àrbitre.
6: Ara li ensenyes una imatge frontal, però és impossible aquí veure si Payor toca o no toca la pilota. Que jo crec que la primera imatge que ens han ensenyat, la del fora de joc, és la més clara, i allà es veu que no la toca.
4: No s'ha girat per cridar-la, però igualment, com que fa tanta estona que s'ho mira, ara s'hi apropa Olats a la zona del monitor per poder veure també la imatge.
7: En aquesta imatge lateral, jo crec que és, jo diria, me la jugaria, que es veu clarament que no la toca Payor.
1: Si l'arriba a tocar Payor, no pot colpejar-la Brooks.
6: Ah,
1: perquè la línia de la...
6: No, la
1: línia
6: com a molt la pot haver fregat.
4: Ja està.
6: Gol?
0: Doncs dona el gol Olat Rivera, val el gol de Brooks, el segon del Barça, Atlètic de Madrid 0, Barça 2.
4: Precisament no, l'Olats de les jugadores de l'Atlètic de Madrid a donar-los explicacions.
7: Sí, li està dient precisament que no toca la pilota i que, per tant, està habilitada.
6: Sí, sí. Doncs Brooks no estava fora de joc, o com a mínim no es podia demostrar. Payor no havia tocat la pilota, o com a mínim no es podia demostrar. I, per tant, el gol ha pujat al marcador. Si en aquests 3 minuts heu flipat de com es resolen les coses en una final de Copa Femenina, doncs benvinguts a la Lliga F i a les copes de la Federació Espanyola de Futbol, perquè aquest és el bar a demanda, el bar low cost, el bar que ens ha estat donat.
0: És anacrònic, eh?
1: Si hi ha moltes més aturades, sortirem a la 1 de la nit.
4: Sí. Aquí, perquè... Nosaltres una hora abans, tu.
0: Això no, exacte. Nosaltres pluguem abans.
6: No patiu, que per això a la TDG sempre som prudents i agafem postpartits llargs.
1: Ho fas per això,
6: per,
1: no?
6: Clar, per poder...
7: Perquè tu t'agrada, Gerard, per comentar el partit.
6: Per tenir-ho tot clar i per donar temps també a les 3 hores de partit que a vegades ens pot facilitar aquest bar low cost. Bé, minut 35 de la primera part, aquest gol de Brooks que ha pujat al marcador després d'una molt bona centrada de Vicky López. Minut 35, Barça 2, Atlètic de Madrid 0.
0: Ataca el Barça en la profunditat de Brooks. Brooks pot arribar a la línia de fons i fer la centrada. Fa la centrada Brooks al primer pal. Refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid i serà corna favorable al Barça.
4: El sisè.
1: I Brooks, indetectable. Tant quan va per dins gairebé en zones de situació de nou, de punta, a prop de Payor, com atacant a l'extrem esquerre com era Brooks.
6: Massa pistes li estem donant a Jonathan Giraldez. Bueno, jo la canviava. Ja la podem fer descansar.
1: Bueno, exacte, depèn de com vagi el resultat, jo sí que faria canvis importants a la segona part, sí, sens dubte.
0: Doncs serà corna pel Barça. Corna des del costat esquerre, Pina per fer la centrada. Braços creuats i ara braç dret amunt. Clàudia Pina, la pilota, el primer pal, queda morta. Brooks, la rematada, queda altra vegada morta la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Salma. Tot i que hi ha una futbolista a l'Atlètic de Madrid estès a terra, protesten les jugadores matalasseres, però de moment el tercer del Barça, el gol de Salma.
4: Aquest també gairebé sense celebració de Salma, que ha posat el pauet perquè la pilota en tres, gol de Salma, que en els últims partits recupera minuts i recupera també instint golejador, el tercer del Barça, ara Salma gira i ho celebra amb el públic.
7: I Lola Gallardo demanava una possible falta abans prèvia al gol. Com que és un gol, s'haurà de revisar primer Marta Huerta, i si considera alguna cosa, doncs enviarà
6: a Olatz al monitor. Quan Pina centra, la jugadora de l'Atlètic de Madrid ja és a terra, i s'ha de dir que hi ha una jugadora, que ara no us encerto a dir quina és, que no està gaire encertada,
1: no sé si
6: perquè
1: Menayo,
6: ara...
1: No sé si és Menayo.
6: Podria ser Menayo. El cert és que intenta controlar...
0: És Fiamma.
1: És Fiamma, de Borsal 21, exactament.
6: Intenta controlar la pilota a la ratlla de la porteria, a la línia de gol, que aquí el que has de fer és enviar-la a Campistraus.
1: I evidentment és... una acció defensiva molt, molt tendra de la defensa de l'Atlètic de Madrid.
0: En qualsevol cas, hi ha un cos a cos d'aixa amb una futbolista de l'Atlètic de Madrid, i acaben en parterre, i això és pràcticament en el moment o just abans
7: confirmat el gol.
0: Faci la centrada, dona el gol vàlid. Hola, Rivera, per tant, el tercer del Barça. Atlètic de Madrid, 0, Barça 3.
1: Bueno, que estan anant ràpid, la revisió.
4: Sí, ha anat molt ràpid, perquè de fet ara el que estan fent és que les jugadores de l'Atlètic de Madrid, que s'havien apropat per beure aigua, les envien a tornar al camp perquè s'ha de reanudar el joc, i des de la banqueta de l'Atlètic de Madrid enfadats, reclamar una falta, una empenta, enfadats amb aquest gol.
7: La veritat que no hem vist res a les repeticions encara, però la jugadora de l'Atlètic de Madrid, quan la pilota ja va, la pilota cap a l'àrea, doncs ja està estesa al terra, i tota la jugada que es produeix amb la jugadora totalment estesa a dins de l'àrea petita de Lola Gallardo.
6: Sí, que això no és indicatiu de si ha estat falta o no. El cas és que l'àrbitre no l'ha considerat, insistim, o no l'han vist prou com per canviar la decisió inicial, que és que donen com a vàlid el gol de Salma, i el Barça ja agafa una distància com per començar a pensar la final de la Champions, en no fer-se mal les jugadores. I l'Atleti de Madrid faria bé de mantenir-se amb un to competitiu, perquè si no es pot endur una altra vegada un carro en una final de Copa. Dic una altra vegada, no va ser el cas de l'any passat, però aquesta temporada ja s'han dut dues golejades del Barça, i com no espavili va caminar la tercera.
0: Ara serà corna favorable al Barça des de l'esquerra, jugant curt. Clàudia Pina, Mapi. Mapi encara més enrere cap a Vicky. Vicky controla la pilota, però la pilota a l'esquerra cap a Clàudia Pina. Pina fa la centrada enroscada, apareix Lola i atrapa.
4: També és important recuperar sensacions, la de Salma, que l'altre dia contra el Bayern ja va fer un bon partit i va sortir molt contenta i animada del duel, i la de Pina, que havia estat 7 partits sense marcar i estava un palet obsessionada, va marcar 2 gols, l'última jornada va marcar un altre i avui ha tornat a marcar, per tant també Pina recuperant les seves sensacions amb el gol.
0: I a més s'ha produït una qüestió, que és que el segon i el tercer gol del Barça han anat pràcticament encadenats, i després del segon gol del Barça, l'Atlètic de Madrid en la segona acció ha estat la primera vegada que ha saltat a pressionar amunt. El Barça l'ha anat a buscar molt amunt, i aquesta acció és el que ha acabat provocant la jugada, la continuïtat de la jugada, que ha acabat amb el corna i on el Barça ha fet el tercer. Per tant, veurem si l'Atlètic de Madrid continua pressionant amunt a risc de sortir mal parat, o si prefereix...
6: Clar, però és que sense pressionar amunt tampoc li està sortint gaire millor, Samu?
0: Sí, perquè... està clar. Sí, però,
6: vull dir que corners el Barça li havia provocat uns quants ja.
0: Sí, però posar-te a pressionar amunt...
6: No, clar, ja és un suïcidi, segons com, clar. Sí. Però
4: ara ho fa i el Barça surt sense problema.
6: També entenc que alguna cosa han de fer.
0: Juga la pilota al Barça, la passada en llarg cap a Salma, que mirava de controlar, era prop seu Menayo, que li ha acabat enviant la pilota a un servei de banda. Ataca el Barça des de la dreta amb una batlla. Ona controla, trepitja la pilota, ningú la pressiona. A prop seu Vicky, que és qui rep. Vicky a la dreta amb Salma. Salma li torna a Vicky. Vicky per dins amb Pina. Pina activa Ona. Ona és dins l'àrea. Fa la centrada, la pilota al segon pal. Apareix Lola amb el puny. Queda la pilota dins l'àrea. Controla Alexia. Cam esquerra al xut. De nou Clàudia Pina. Enrosca la pilota. Refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid.
1: Buscava el seu pal una altra vegada, El pal més, sí. Més allunyat.
0: Continua atacant el Barça, Clàudia Pina, juga amb Brooks. Brooks dins l'àrea, Brooks per verticalitat, obre la pilota, buscava la centrada cap a Ona, no ha pogut fer el control, refusa l'Atlètic, continua atacant el Barça.
4: Acumula un munt de jugadores dins l'àrea en moltes ocasions.
0: Vicky amb la pilota, obrint a la dreta cap a Salma. Salma controla, aguanta la primera embestida, obre encara més a la dreta cap a Ona. Ona activa la profunditat de Salma. Salma pot fer la centrada amb la cama dreta, la pilota al segon pal. No arriba la rematada Clàudia Pina, que la deixa córrer i acaba controlant Pina amb la dreta. La demana Mapi, precisament és qui rep. S'ajuda de Patri. Patri controla amb Vicky. Vicky, Patri de nou, altra vegada Ona. Ona fa la passada cap a Pina. Pina buscava la connexió de cap. Refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid. La baixa Brooks. Continua atacant el Barça a través de Patri. Patri posa pausa, juga enrere cap a Mapi León. I Mapi obre la pilota encara més a l'esquerra cap a Brooks. Brooks controla, retalla cap a dins. Continua Brooks, ajuda de Vicky. Vicky controlant, aixecant el cap. Juga una mica més enrere cap a Patri. Patri amb Alexia. Alexia amb Vicky. Vicky li torna la pilota a Alexia de nou, que acaba controlant la capitana del Barça a l'alçada del córner esquerra. Juga Brooks. Brooks per dins. Buscava Pina. Pina volia connectar amb Patri amb un gest tècnic que no ha estat precís i ha acabat recuperant la portera de l'Atlètic de Madrid, Lola.
6: A la Lliga, el Barça ha golejat, com deia la Sònia, per 0-6 i 5-0 a l'Atlètic de Madrid.
0: 11 gols en dos partits.
8: I avui en duen 3.
6: Bé, a veure si superem el 0-6.
0: Ep.
8: Ja estàs de...
0: Si n'han fet 3 a la primera, en poden fer 3 a la segona.
8: Per tant, superaran 6, dius.
6: És probable.
8: És probable, eh?
1: Compte, ui.
8: Ja està. Sap greu, nois, ja no hi haurà cap més gol.
1: Exactament.
0: Fins aquí.
1: Això acaba 3-0.
0: Fins aquí el partit, aixeca el peu al Barça. Juga Salma. Salma mirava de controlar la pilota, la que va guanyant una batlla. Ona s'ajuda de nou amb Salma, el Barça té superioritat i Campar corre, controla Alexia, que va guanyant metres, la demana a l'espai Clàudia Pina, precisament rep Pina, Pina té metres per córrer, continua Pina, la conducció s'ajuda de Salma, Salma és dins l'àrea, per verticalitat Salma, juga enrere cap a Alexia, Alexia trepitja la pilota, juga encara més enrere cap a Patri, Patri connecta amb Clàudia Pina, de nou Patri, Patri dins l'àrea, retalla, per verticalitat, juga encara més a la dreta cap a una, on pot carregar la cama, fa la centrada Payor, la pilota al segon pal, la rematada de Payor, el travesser queda mort Alexia, el xut, la treu l'Atlètic de Madrid, pràcticament des de l'àrea petita, després de la rematada d'Alexia.
8: Xenia ha quedat plegadíssima,
1: sí.
8: Eh,
1: Ruth? Sí, perquè s'ha emportat una bona pilotada.
4: Sí, a més, Alexia era a prop i, per tant, aquest xut encara fa més mal, sembla que es recupera, que s'aixeca a poc a poc.
8: És a la panxa que li...
4: I vaja, sí, l'atacada, la trompada del xut d'Alexia. Aplaudiments. Ara, quan es recupera la jugadora de l'Atlètic de Madrid, sí.
8: S'havia enverinat la centrada de Payor, que jo crec que buscaves clarament la centrada, no era... però ha acabat sent un centreixut i ha acabat tocant el travesser després d'aquest bon xut d'Alexia, però que ha impactat sobre el cos de Xènia, i al darrere hi ha Payor, no sé si també... Ai, Payor, Lola Gallardo, sí. No sé si també la podia aturar la portera de l'Atlètic de Madrid.
0: Som al 44 i mig de joc, ataca altra vegada el Barça a través de Vicky. Vicky retalla cap a dins, el teva meva amb Alexia, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid a corna.
4: El vuitè... El Barça s'està agradant, eh?
1: Ara ho provava Vicky, accelerant una mica l'acció, probablement juntament amb Salma i amb Pina, les més actives, diguem-ho així, no? I curiosament, jo crec que són les tres que es juguen un lloc per la final d'aquí una setmana.
0: Vicky, Salma i Pina, eh?
1: Sí, Vicky, Salma i Pina. D'aquestes tres, veurem quantes juguen la final de la setmana que ve. De titular parlo, eh? El partit durarà 90 minuts. A vegades ens centrem en titular, però... El posto parlarem, segur, ja veuràs.
4: 4 minuts d'afegit.
0: Doncs el corna del Barça des del costat dret, fa la centrada Mapi, la pilota al segon pel Brooks, podia fer la rematada, no hi ha anat amb fe, i la pilota s'ha acabat perdent per la línia a fons.
8: Fàbregas, 4 minuts de temps d'afegit, és perquè el marcador és 3-0?
7: No.
8: Tu creus que han estat 4, sí?
7: Home, amb les revisions de VAR no hi ha hagut massa cosa més.
1: Què vols dir,
7: no
1: hi ha més?
4: Hi ha hagut una molt llarga.
8: La revisió aquella m'ha semblat molt llarga. Jo no he posat el cronòmetre en marxa, però només aquella revisió ja hem estat 4 minuts.
7: Sí, tampoc ha passat massa cosa més. Hi ha hagut canvis, gairebé cap atenció mèdica. Suposo que la segona part, si el resultat és molt ampli, sí que no hi haurà temps afegit, però jo crec que aquesta està bé.
1: Olats, tot bé, Sònia.
8: Olats bé.
0: Impecable.
8: Impecable.
7: La veritat que sí.
0: Sí. Juga la pilota al Barça.
8: Arribem al minut 45, 4 d'afegit, i el Barça que domina 3-0 el marcador.
0: Pina, la passada en profunditat cap a Salma. La cursa de Salma és més ràpida. Salma guanya la pilota. Continua Salma. El control ha estat massa llarg i ha acabat atrapant Lola.
1: Aquí. Aquest és l'escenari que millor domina Salma. Atacar l'espai amb velocitat i l'activa crec que és Pina, no? Crec que és Pina que li fa aquesta passada llarga. Molt bé el Barça en aquesta acció. Salma, quan rep d'esquena, problemes. Tot el que va de cara, Salma...
8: Sí. Li ha guanyat la cursa, clarament, Alexia. Alexia, la jugadora de l'Atlètic de Madrid.
0: Juga la pilota al Barça. I ho fa des de camp propi. A través de l'Alexia, la nostra, la blaugrana, la capitana. Obre a la dreta cap a Vicky. Vicky, encara més a la dreta cap a Salma. Salma controla la pilota, s'ajuda a Dona. Ona per dins, Alexia. Alexia aixeca el cap, fa la passada cap a Brooks. Pot fer la rematada a Brooks. Refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid. Controla Payor. Payor dins l'àrea. Carrega la cama. Altra vegada la treu la defensa de l'Atlètic de Madrid. Fins al cercle central, on apareix Aixa. I Aixa juga més enrere cap a Catacoll, a la frontal de l'àrea de la portera del Barça. Cat aixeca el cap, juga la pilota a la dreta cap a Alexia. Alexia mirava de deixar-la cap a on amb el pit. Anticipat. Medina i ha acabat traient la pilota. Servei de banda favorable al Barça, que juga a través de Vicky. Vicky amb Ona, on acaba perdent la pilota, recupera l'Atlètic de Madrid. A camp del Barça, la pressió altíssima de les futbolistes del Barça. Medina des del costat esquerre mira de guanyar profunditat l'Atlètic de Madrid, però el Barça concentradíssim des del darrere li ho impedeix. Juga Brooks des de l'esquerra, va guanyant metres a poc a poc perquè tampoc la pressiona ningú, i s'ajuda de Patri. Patri controla, obre cap a Aixa, tot això camp propi. Aixa a la dreta, cap a Ona, que aquesta sí, s'instal·la camp contrari. Apareix a prop seu Vicky, prefereix jugar cap a Patri. Patri amb l'esquerra connecta amb Aixa. Aixa controla i obre Mapi al costat esquerre. Tot això al cercle central del Barça. Aixa. Aixa, continua amb la pilota. S'ajuda Dona. Activa Vicky. Demana la pilota en profunditat a Alexia, precisament és qui rep, vèrtex dret. Alexia actuant d'extrem dret amb la conducció individual, acaba perdent la pilota, la recupera l'Atlètic de Madrid, la pressió altíssima de Salma per recuperar la possessió i l'esfèrica per part del Barça. Continua Salma. Salma amb la pilota enganxada, s'ajuda a Dona. Ona juga amb Alexia, Alexia de nou amb Salma. Salma controla amb la cama esquerra, busca Ona. Ona la deixa cap a Vicky. Vicky a la frontal, cap a Pina. El xut de Pina amb l'esquerra. Marxa desviat, fregant el pal. L'ocasió del Barça.
4: Pina no s'ho pensa mai, eh? A la que veu un forat, pum, l'engalta.
1: Ui, amb la cama menys hàbil ara, amb l'esquerra.
4: Sí, sí, li és igual, li és igual.
0: Xiula el descans. Olat Rivera, el Barça. Camí del tercer títol de la temporada. Barça 3, Atlètic de Madrid 0.
4: I a les jugadores dels dos equips que marxen cap al túnel de vestidors, com comentàvem, un túnel que és darrere la porteria que ara defensava Lola Gallardo. I veiem també la Cat, que ha vingut fins a les Canàries per acompanyar també l'equip en aquesta final de la Copa. Les jugadores de banqueta han de fer un trajecte llarg fins a la zona de les escales del túnel, però ja tothom se'n va cap als vestidors.
6: El Barça que ha enllestit la feina ràpid, el descans. Barça 3, Atlètic de Madrid 0. Amb la final de la Champions a l'horitzó, en aquesta segona part ja el que hem de començar a veure són els descansos i algunes jugadores que tenim ganes de veure també de cara a aquesta final. Recordeu que també a la primera federació som a la penúltima jornada i estem pendents dels equips catalans. Han arribat al descans els partits del Nàstic i del Sabadell. Anem a Tarragona. Francesc Ripoll, com va la cosa?
5: Doncs mira, empatat el partit l'Europa, ara mateix igualtat al marcador, els jugadors ja han abandonat el terreny de joc. Descans, Nàstic 1, Europa 1, el Nàstic amb aquest resultat cauria un altre cop en zona de descens.
6: Encara queda tota una segona part. Gràcies, Francesc, fins ara. A Sabadell, a la nova Creu Alta, com va la cosa?
9: A veure, el partit està empatat a 0 i això vol dir que queda tota la segona part perquè si el Sabadell marca, en l'altre partit que mira la carambola, està passant el que li interessa al Sabadell. Per tant, si el Sabadell marca un gol, a falta de l'última jornada de la Lliga, situa en posició d'ascens directe. Però, clar, falta aquest gol que no arriba.
6: De moment, empat a 0 entre el Sabadell i l'Antequera. I aquest altre partit que diu l'Ernest, Sònia, és l'Eldenc, Atlètic de Madrid B.
10: Exacte. 1-1 al marcador, però l'Eldenc s'ha quedat amb 10.
6: Doncs l'Eldenc amb 10, veurem què és el que passa, perquè, Ernest, una victòria de l'Atlètic de Madrid també aniria bé, no?, al Sabadell?
9: Sí,
6: l'empat està bé, però victòria està bé. Victòria
9: sí, el que interessa és que l'Aldenc no guanyi i a partir d'aquí, si el Sabadell guanya, ho tenim.
6: Perfecte, doncs situats ja els marcadors en joc d'aquesta primera federació. Fem una petita pausa. En aquesta final de la Copa de la Reina, amb el Barça guanyant 3-0 al descans l'Atlètic de Madrid, i de seguida en parlem.
11: La TDG, amb Sònia Gelmà.
12: Ei, com va? Com et dius?
13: Tenim un nom que el sap tothom.
12: Però d'on surts tu?
13: Tant se val d'on venim, si del sud.
12: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
13: Ara estem d'acord, estem d'acord.
12: Sí, i una estrella ens agermana.
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
15: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
14: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
15: Més informació a firamanresa.cat.
16: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
17: Muixca.
18: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
19: Miqui Esparvé.
20: Series capaç de perdonar unes banyes?
21: Natàlia Becío.
22: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
23: Dani de la Orden.
24: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
16: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
25: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
26: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
27: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
11: La TDG. A Catalunya Ràdio.
28: Les notícies.
6: Sis minuts i seran les 10 de la nit. És l'hora d'actualitzar-nos amb la Berta Terrades. Berta, hola, bona nit.
29: Hola, bona nit.
6: Què ens expliques?
29: Doncs que hi ha hagut un nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort a plena llum del dia al barri de Sants. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere la víctima i els Mossos estarien buscant a l'agressor. Més coses. A Mòdena, Itàlia, almenys 8 persones han resultat ferides a causa d'un atropellament massiu. Hi ha almenys 4 ferits greus i la policia busca el presumpte autor, un individu que tindria una trentena d'anys i que hauria baixat del cotxe amb un ganivet i hauria atacat a un grup de vianants.
30: Il mio ringraziamento va a quei cittadini, 4 o 5, se ho ben capito, che lo hanno inseguito e lo hanno catturato.
29: És l'alcalde de la ciutat agraint la participació ciutadana. Un testimoni ha relatat que el conductor semblava estar sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Més coses. Protesta a Viena contra la participació d'Israel al Festival d'Eurovisió. Manifestacions davant de 5 països han boicotejat el certamen, entre ells Espanya, Irlanda i també els Països Baixos. Avui també milers d'activistes pro-palestins s'han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar precisament a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. I acabem explicant que el documental Amazomania ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona d'enguany. El festival ha tancat portes avui amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales.
6: Gràcies, Berta.
29: Que vagi molt bé. Fins ara.

0: 3 minuts i seran les 10 de la nit. Som a Catalunya Ràdio, som a la TDG, som a la final de la Copa de la Reina amb victòria del Barça davant l'Atleti de Madrid per 3-0 amb gols de Pina, amb el seu xut, el xut que fa cada partit, no sempre li surt, però avui li ha sortit un cop i ha marcat un gol. Brooks, que avançava el segon del Barça amb un cop de cap després de la centrada de Vicky, i el tercer arribava al minut 36 per part de Salma, la sortida d'un córner i després d'algun rebuig poc afortunat, un gol potser lletjot, però serveix perquè el Barça vagi guanyant per 3-0 l'Atleti de Madrid en aquesta final de Copa, que no podem deixar de pensar que és una prèvia de la final, de la gran final que viurem dissabte vinent, la final 2 o la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. Però més enllà d'aquesta final, Sònia, hi ha més esport en joc i més esport durant el dia d'avui.
1: Robert Lewandowski, confirmat avui que deixarà el club a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials. 37 anys, creu que ha arribat l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una copa i 3 supercopes d'Espanya. El Barça s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge. El Barça-Betis, al Camp Nou, De Jong i Rashford, per cert, han estat les principals absències a l'entrenament d'avui del Barça.
0: Teníem 3 polonesos al Barça, de futbol com a mínim, els 2 del primer equip masculí i Payor el femení. Ens en quedarem amb 2 la pròxima temporada.
1: L'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de 2 jornades. Demà els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna i el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera Van de Beek. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense en perdre per 2-1 després de l'empat a 0 a l'anada. En motor, victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya del MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio De Gianni Antonio. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 2:15 del matí a Catalunya Ràdio, recordeu, i també a TV3. Encara en motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, primer guanyant la primera cursa i després a la superfinal, en un frec a frec amb Jaime Busto. Demà es disputa la segona jornada. En bàsquet a la Lliga CB, Breogán 95, Girona 76. Des de les 9 està jugant el Manresa davant el Saragossa, la mitja part, ara al descans, 46-41 guanyen els manresans. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia, la seva segona victòria a la ronda italiana. La portada de la Malla Rosa continua sent el portuguès Alfonso Eulàlio, amb 3 minuts i 15 segons de marge respecte al danès Jonas Vingegaard. En waterpolo, ja tenim 2 catalans classificats per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta, el Sant Andreu i el Mataró. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat. Pel que fa a l'Eurocup femenina, el Catalunya s'ha classificat per a la final i s'enfrontarà l'Atlètic Barceloneta, que també ha guanyat. En futbol sala, final cruel de Lliga per l'Indústria Santa Coloma, que ha empatat a 4 contra el Gen i ha quedat fora del play-off. D'altra banda, el Barça, que ja tenia assegurada la primera plaça, ha empatat a la pista del Oparrulo i se les veurà amb el Valdepeñas als quarts de final del play-off pel títol a partir de divendres 29 de maig. A la Lliga Femenina de Futbol Sala, les Corts Ubaé 1, Orense 3 i Penyes Plugues 2, Alcantarilla 1. Els dos equips encara estan pendents de certificar la permanència. I acabo, el Manlleu ha aconseguit l'ascens a l'Hockey Lliga. La promoció d'ascens la jugaran el Vilafranca i el Lloret. L'altra plaça d'ascens directa és per l'Igualada B, que com que és un filial no pot pujar. Ara haurem de veure què fa el club amb aquesta plaça.
0: Doncs tot això és el que ha passat, déu-n'hi-do, de coses que sí passen en un dissabte qualsevol del mes de maig, és quan es comencen a resoldre les competicions, i tot això ens ho explicava la Sònia. Passa un minut de les 10 de la nit a Gran Canària. Ruth, intueixes algun canvi de cara a aquesta segona part?
2: Doncs això, que ha escalfat Luani, que és un canvi habitual en aquests partits del Barça quan l'Atlètic de Madrid perd, una jugadora que és molt ràpida i que va molt ràpid a la contra, però ja marxa cap al túnel. No sé si sortirà directament ja en aquesta segona part. Del Barça no s'ha escalfat ningú al descans.
0: Gerard, què vols veure en aquesta segona part? Amb aquest 3-0, què t'interessaria veure? Minuts d'aquí.
3: Valorarem els canvis en visió a la final d'aquí una setmana, lògicament. Si són descansos, si són Depèn dels jugadors que entrin, si se les pot imaginar en un 11 previsiblement titular la setmana que ve, doncs gestionar les càrregues, depèn de quines jugadores surtin. Bueno, però de moment he vist que almenys la primera part Pina ha fet un pas endavant, un tema, jo crec que ha sigut de les més destacades.
0: La competició Pina-Salma és molt interessant. És que jo no ho sabria ara mateix.
3: Bueno, però és que això és el millor.
0: No m'atreveixo a dir qui sortirà a l'inici.
3: Estan totes bé, és una putada per l'entrenador haver de decidir, però això va sempre en benefici de l'equip, sens dubte, per tant.
0: Potser ho són les dues, titulars a Oslo, perquè hem de veure com està Graham.
3: Exacte, independentment del que passi amb Graham Hansen també, veure què passa a la dreta, però hi ha bastants interrogants. I depèn dels canvis que hi hagin, a la segona part podrem deduir-ho.
2: Després, a mi em sembla molt important que jugui Graham contra l'Olímpic.
3: Per mi també.
0: Sí, per mi també.
2: Tens molt poc desequilibri per la dreta, si no.
0: No, està claríssim que si Graham està bé, és la que ha de ser titular. La qüestió és com arriba Graham a aquesta final i si Pere prefereix guardar-se-la per l'última mitja hora, quan pugui ell pensar. El que passa és que amb una jugadora que surt de lesió també és complicat treure-la l'última mitja hora, perquè si hi ha pròrroga i només està per 30 minuts, què fas?
3: Sí,
0: ja
3: clar.
0: Estàs aquí un canvi. Per tant, bé, haurà de gestionar molt bé.
2: Jo confio en que estarà, perquè s'està entrenant ja.
3: Sí,
2: vull dir que
3: crec...
2: no l'han fet jugar per precaució, no? S'està entrenant amb el grup.
3: Igual que Paredes, Ruth, segurament, bueno, no sabem què té exactament, però són les molèsties.
2: Paredes aquí ha sigut... Paredes, ella estava fotuda, em deien que avui, que ella estava fotuda per no poder jugar aquesta final, però és que estan tots molt pensant en Oslo.
3: Bueno,
2: ha estat una cosa molt d'última hora, perquè, per exemple, jo aquí no gaire lluny tinc familiars d'Irene Paredes que l'han vingut a veure i que finalment no l'han pogut veure per a aquestes petites molèsties que arrossegava la central. Per tant, tothom està molt pendent de la final d'Oslo i de que no hi hagi cap contratemps que faci perillar qualsevol jugadora que Pere, si pogués, faria jugada titular.
0: Ara veiem l'interior del túnel de vestidors, ara començaré a veure les jugadores de l'Atleti de Madrid i del Barça aparèixer, però m'ha cridat l'atenció la conversa entre Cata Coll i Aixa, i em feia la sensació que Cata estàvem parlant d'aquella jugada on Aixa ha caigut, i li venia a dir, tu allà el cos, l'has de posar al cos.
3: M'estàs dient que li deia Cata?
0: Li deia Cata,
3: Aixa. Jo també a Cata li diria que podia haver anat ella a ajudar-la, perquè la pilota tenia... No,
2: però clar,
0: Aixa és la rookie.
3: Exacte, la rookie, per això que la rookie ha d'aguantar... Ha d'encaixar.
4: Però tampoc és fàcil per ella, tenint en compte que a la mateixa hora està jugant al Sabadell, llavors està pendent de masses coses.
3: Està pendent, Aixa, no?
0: Aixa, jugadora...
3: Segurament està pensant
0: del Barça, però sobretot aficionada al Sabadell, com ens explica el Fàbregas, perquè és de Sabadell, i segur que també està pendent d'aquest partit, que el Sabadell està empatant a la primera federació i no li acaba de servir. Necessitaria guanyar el Sabadell. Bé, ja tenim les jugadores al camp.
2: Sí, també surt xerrant amb Pere Romeu, Patri. Recordo que ens deia l'altre dia el Tot Cosa, Pere Romeu, que totes les migcampistes que té són molt jugadores que veuen molt bé el joc, i ara sortint també comentant alguna clau del joc, Pere Romeu i Patri, i encara ho continua fent amb l'entrenador. Jo crec que és l'última titular del Barça que entra al camp, i de moment no veig canvis a cap dels dos equips.
0: Passen 5 minuts de les 10 de la nit, és a punt de començar aquesta segona part de la final de la Copa de la Reina. Recordem, després dels primers 45 minuts, Barça 3, Atleti de Madrid 0, apaguen la discoteca i és a punt de començar el partit, Salmo.
5: Hola,
0: la segona
5: primera
0: part, vaja.
5: Sí, esperant les indicacions per aquest inici de la segona meitat amb aquest Barça 3. Xiula, Olat Rivera, Atlètic de Madrid 0. Comença la segona meitat, 45 minuts separen el Barça del tercer títol de la temporada. Juga l'Atlètic de Madrid, ho fa a través de Jensen. Dona la continuïtat al xut. S'estirava Cata, però la pilota ha marxat desviada i és la primera aproximació de l'Atlètic de Madrid.
4: I no havia comentat, però la primera part ha sigut tan neta que només ha necessitat Olat Rivera xiular una falta en 45 minuts, un fet que no és gens habitual.
0: Ha estat una primera part amb un claríssim domini del Barça.
1: Sí, en quant a la possessió del Barça ha estat, ara t'ho dic, 80% pel Barça, només 81%.
0: 80% de possessions demostra que l'equip de Madrid no ha tingut pràcticament la pelota.
3: No, ha sortit en una transició, si recordeu, els primers minuts, però poca cosa més. No, de seguida perdia la pilota, no ajuntava tres passades seguides, la pressió del Barça ha sigut molt bona. i s'instal·lava ràpidament a camp rival.
1: El Barça ha fet 5 xuts a porta, l'Atlètic de Madrid 1.
5: Juga la pilota del Barça i ho fa des de la dreta amb Salma. Salma s'ajuda de Vicky. Vicky enrere, cap a Ona, més enrere, cap a Aixa, controla la pilota amb l'esquerra, la juga amb la dreta, cap a Patri. Patri de nou amb Aixa. I Aixa esperant. Obre l'esquerra cap a Mapi. Cercle central. Aixeca el cap Mapi. Fa la passada en llarg, buscant a Salma. Salma la baixa amb el pit. Continua Salma en la conducció. Retalla cap a dins. Salma pot carregar la cama, fa el xut. Refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid. Queda mort a la frontal de l'àrea. Mirava de guanyar-la Salma. Però ha acabat recuperant la pilota al conjunt matalasser. Xiula falta. Olat Rivera, la segona falta d'aquesta segona meitat.
2: I s'escalfen Quica i Serra Jordi.
3: Més faltes en 2 minuts que en tota la primera.
0: Clar, jo pensava, hi ha una competició molt important per aquesta vacant al mig del camp entre Aitana, Vicky i Serra Jordi. Aitana per les condicions que està, eh? Vull dir, no hi hauria discussió possible si Aitana hagués estat al 100%.
3: Exacte. Sí, sí.
0: Però les condicions en les que estan, jo crec que aquí hi ha partit i no pensaven en Quica, que és estrany que Pere Romeu aposti en un partit important per ella d'inici.
3: Com a titular parles?
0: Com a titular, però Quica quan està sortint té minuts de qualitat. El que passa que no acaba de convèncer. No, Quica, per això, que Pere Romeu... No, que, vull dir que aquesta la deixo fora de l'equació i estem
3: també
0: parlant de Quica, eh?
3: Sí, jo també.
0: Vull dir que és una jugadora que podria tenir més minuts,
3: el
0: però
3: post,
0: no.
3: Sònia, et faré l'11 de final de la Champions.
0: Ah, sí?
3: Sembla bé?
0: Compte, sí. Perfecte.
2: De fet, en diversos partits, parlant del mig del camp, Romeu, quan donava entrada a Serra Jordi, demanava més físic al mig camp i, per tant, Quica no seria qui li aportaria més treball físic al mig camp.
3: Mm. És un recurs, Quica, per mi molt, molt sòlid i fiable, a més té qualitat, té última passada, però sí, la veig més com a recurs ara en aquest actual escenari del Barça que com a d'inici.
0: Doncs ja sabeu, en aquests 45 minuts que queden, la Sònia ja ens ha avançat que veurem 3 gols més mínim i al postpartit tindrem l'11 de la Champions. Això de la TDG, vull dir que està ple de visionaris.
3: Exactament.
5: Sí, hi ha moltes coses.
3: Llavors passarem facturetes, no?
5: Ja puc avançar.
0: Home, i tant que les passarem les facturetes.
5: Aquesta hora de la nit ja podem avançar. Vàries coses. La primera, que el Barça guanyarà com a mínim 6-0. La segona, que Olat Rivera ha fet un gran partit. La tercera, que Serra Jordi serà titular.
3: No ho he dit, això, encara.
5: Sí,
3: Salmo.
5: Sí,
0: però
5: ja,
0: et veiem,
5: ja,
0: et veiem. Ja,
3: això
0: home,
3: no ho he dit, encara.
5: Autet.
3: Hi ha un excedent d'Arlequins, aquí, sí.
0: Deixa'm dir que hem interpretat que la titularitat, la no titularitat, la suplència d'Aitana Bonmatí li restava opcions de cara a ser titular,
3: exacte,
0: a Oslo.
3: Potser la reserva.
0: Hi ha altres lectures, exacte. Hi ha lectures que diuen que l'11 que veurem a Oslo s'assemblarà més al de la setmana passada amb el Tenerife. Mm. Vull dir que aquella va ser l'última prova de Pere Romeu, que avui doncs amaga una mica l'11 de la Champions. Això sí, ho veurem dissabte, sí, que ve, sortirem de dubtes.
3: Sí, sí. Però amb 15 dies de diferència no comences un palet fred, o no?
0: Bé, moltes de les jugadores que van jugar contra el Tenerife són avui a la gespa, eh?
3: Sí.
0: Vols dir per Aitana? Sí. No, però Aitana avui tindrà mitja horeta mínim.
3: Aviam, el tema d'Aitana jo penso que menja una mica a part, perquè és un jugador que se l'ha tractat també d'una manera diferent. Jo desconec si físicament està al 100%, però si ella es nota, el dia de Tenerife va estar bé, va acumular aquests 60 minuts, si no m'equivoco, crec que la ruta ha dit,
0: 60 minuts.
3: És un jugador que s'ha de tenir en compte i s'ha de tractar una mica diferent, i evidentment, amb una conversa amb l'entrenador, si la jugadora està al 100%, hauria de ser titular, si les coses amb normalitat. Però bé,
0: després
3: no
0: veurem
3: sabrem
0: també si aguanta els 90 minuts. I aquí també, Pere Romeu, el mateix que amb Graia, m'ha de decidir si la prefereix moment decisió del partit, per dir-ho així, cap al final, o prefereix sortir amb ella.
3: I això que estem fent ara també ho està fent Jonathan Giraldez, que és la part més interessant que jo crec.
0: Compte que hi ha falta favorable al Barça.
5: Mapi a prop de la pilota, també Clàudia Pina, el xut de Pina, toca la tanca Sant Marina i acaba sortint a corna.
0: Ha provat i era molt llunyana, aquesta falta.
5: Sí, sí, sí, sí.
2: Serà el 9è corna, 8-1.
5: 25-30 metres, ben bé.
0: Pina i Mapi, dues grans xutadores de falta. El Barça perdrà Mapi León aquest estiu en aquest aspecte, en els corners, per exemple, també, però té a Pina, que és una bona alumna.
5: Doncs Pina, precisament per fer la centrada del corna, 5, gairebé 6 de joc d'aquesta segona meitat, 3-0 al marcador. Clàudia Pina fa la centrada, la pilota enroscada, el segon pal apareix Brooks, el cop de cap, a punt de fer el quart al Barça, Patri al xut, queda morta dins l'àrea, la treu la defensa de l'Atlètic de Madrid. L'ocasió claríssima del Barça, despenjava Brooks, I a punt el Barça de fer el quart del partit. Continua atacant el conjunt blaugrana a través d'Aixa. Des del costat dret. Juga per dins amb Patri. Patri controla, obre de nou la pilota a la dreta. Cap a Alexia, Alexia controla, fa la centrada cap a Payet, la rematada! L'ha tret Lola, la pilota corna.
0: La centrada era perfecta i Payet ha marcat tots els temps que s'han de marcar en un cop de cap. Però aquí també està molt bé Lola Gallardo, que també juga, la portera de l'Atlètic de Madrid, i és veritat que el cop de cap era un punt, era alt, però era un punt centrat i ha pogut arribar a Lola Gallardo.
2: És el desè, 8 més 2.
5: Doncs serà corna de nou pel Barça, en aquesta ocasió des del costat dret. Després de la centrada delicada d'Alexia, el cop de cap de Payor.
0: Payor que busca també el seu golet en aquesta final.
5: Mapi per fer la centrada. Mapi fa la centrada, la pilota al primer pal, la remata el travesser. Altra vegada ocasió al Barça. Patri. Compte que encara controla el conjunt blaugrana. Acaba perdent verticalitat Vicky. Vicky obre la pilota a la dreta cap a Mapi i Mapi juga encara més enrere cap a Catacoll. L'ha tingut altra vegada el Barça.
0: Ha estat una, en aquest cas, una rematada de Patri també en el joc aeri. És boníssim el Barça, eh? Té molt bones rematadores. I és cert que a l'Atlètic de Madrid li està costant frenar especialment aquest joc del Barça.
5: Se la treu de sobre com pot l'Atlètic de Madrid, que acaba cedint un alt lateral favorable al Barça. Set, gairebé 8 de joc de la segona. Ataca el conjunt blaugrana, camp propi, Patri. Patri obre la pilota a l'esquerra, cap a Brooks, cercle central. Brooks controla, retalla cap a dins, aixeca el cap i s'ajuda de nou amb Patri. Patri amb Vicky. I Vicky li torna la pilota. Patri, no ha estat bona la passada cap a Alexia, a punt de recuperar l'Atlètic de Madrid, però acaba controlant els tempos. Mapi, que fa una passada preciosa cap a Clàudia Pina, que deixa córrer la pilota, enganxada a la banda esquerra, Clàudia Pina, que retalla cap a dins, continua amb la pilota Pina. Pina juga per dins a la frontal amb Vicky. Vicky cedeix la pilota cap a Ona. Ona carrega la cama al xut, el travesser! Altra vegada Clàudia Pina, que guanya la pilota, continua atacant el Barça, l'ocasió de perill. Segon pal del Barça en aquesta segona meitat. Juga Brooks. Brooks cap a Aixa. Aixa una mica més enrere a la frontal de l'àrea. Continua una batlla. Cedeix de nou cap a Aixa. Obre més a la dreta cap a Salma. Salma fa el control. No pot superar a Medina. Li pren la pilota, però recupera de nou una batlla.
2: Que l'envia de la creueta gairebé, no?
5: Sí.
4: Sí, sí.
0: Dos pals en aquesta segona meitat. Jo recordo com a mínim un mes a la primera. Són 3-0, però realment podrien ser més.
5: Alexia, Alexia amb la pilota dins l'àrea, la treu Lola. De nou el Barça, atacant des de la dreta amb Salma, recupera baixa, juga amb Salma. Salma continua conduint la pilota. Salma mira de jugar dins l'àrea cap a Alexia. Alexia buscava tornar-li la pilota d'Esperó, però esperava l'Atlètic de Madrid, que mira de sortir la contra a través de Jensen. El Barça baixant i replegant. Mossega, Brooks, que acaba recuperant la pilota. Juga per dins amb Patri. Patri controla, deixa córrer i juga amb Vicky. Vicky més enrere. I la pilota cap a Patri.
2: Bona
5: Patri
2: intensitat.
5: Torna a començar el Barça.
2: Bona intensitat ara del Barça.
4: Molt bé, Brooks, eh? Brooks, des de que va arribar, la recordo quan va arribar, que, ostres, li va costar una mica el ritme competitiu, no tenir clara la seva posició, aquesta posició d'ara, de fals extrem que va per dins, ara està oberta, però trenca l'espai en molts moments, ocupa aquestes posicions indetectables. Per mi és una de les claus d'aquesta temporada i a veure el rendiment a la final.
0: Va arribar com a jugadora ofensiva, com una anterior ofensiva, sí. I la van readaptar aquesta posició al lateral, una mica com a Rolfo, i és una cosa que funciona molt al Barça perquè, òbviament, defenses poc.
4: Sí, sí.
0: I, per tant, si tens ànima ofensiva, doncs et funciona. Deixa'm un moment que passi per la nova Creu Alta, perquè no arriben bones notícies des d'allà. Ernest!
6: Ha marcat l'Antequera. Només començar la segona part, el segon número 30, l'Antequera amb una centrada al punt de penal, remat d'Osama, que ha sortit a la segona part, i ara mateix el Sabadell hauria de marcar dos gols per ser líder de primera ref i pujar provisionalment directe a segona divisió. Veurem què passa de moment. Gerra d'aigua glaçada aquí a la nova Creu Alta.
0: Gràcies, Ernest. Fins ara. El Sabadell, que és segon, l'altre partit que l'implica l'Aldens Atlètic de Madrid B va com hauria d'anar, és a dir, empatant, però el Sabadell hauria de fer la feina. Tornem, deies, Salmo.
5: Quants pals porta el Barça en aquesta final?
1: Dos.
5: Dos?
0: No hi ha una a la primera part,
5: sí?
0: Sònia? Jo
5: el
0: crec que com a mínim Jo, com a mínim, n'hi ha tres, eh?
5: Sí, sí, el de Paio, aquella centrada enverinada.
1: Sí, les estadístiques, diríem, de moment, les que jo veig, les que computen, posa dos...
0: A veure, hi ha la centrada enverinada aquesta de Pallor, és d'aquesta segona part. Ai, sí, exacte, d'aquesta segona part, no, Salvo? Sí.
5: No, no, és de la primera part. És una centrada des de la dreta de Pallor.
0: Allò és primera part i ara, sí, i ara sí. La segona part en portem dos.
5: Doncs, sí, el cop de cap de Patri i aquesta darrera acció.
0: Sí, sí, sí, sí, doncs com a mínim en portem...
5: Tres pals.
0: Tres
5: pals.
0: Veurem. Si pots dir un tercer... Potser pots cantar fins i tot un tercer part en aquesta segona part, Salmo. Perquè sí, si en portes dos...
5: Sí, sí, sí. En qualsevol cas, som al 12 de joc de la segona meitat. El Barça golejant l'Atlètic de Madrid. I a més, continua en la pressió, continua recuperant i continua exhibint fam l'equip de Pere Romeu, tot i aquest marcador. Barça 3, Atlètic de Madrid 0. Es desplega l'Atlètic de Madrid des del costat esquerre. Guanyant metres... A poc a poc, la pilota cap a Jensen. Jensen controla, pràcticament fent d'extrema esquerra. Jensen, davant seu, on fa la centrada. Jensen, refusa, el xut, i el gol de l'Atlètic de Madrid. El gol de Boe Risa, el golaç de l'Atlètic de Madrid. Després d'un mal refús d'Aixa, la pilota ha quedat morta a la frontal de l'àrea i Boe Risa, tal com ve, ha engaltat al fons de la porteria de Catacoll.
0: Doncs, efectivament...
2: Celebra el gol l'Atlètic de Madrid, ara gira Risa i el celebra cap a la zona on hi ha el públic en una intervenció també d'una de les jugadores que acabava d'entrar perquè l'Atlètic de Madrid acabava de fer un canvi, acabava d'entrar Luani, que és qui ja havia participat també en aquesta jugada.
0: L'Atlètic de Madrid, que com a mínim vol plantar una mica de cara en aquesta segona part, que vol intentar inquietar el Barça, i aquest xut de Boe Risa realment Catacoll...

0: però el xut és espectacular, amb empenya total de Boerriza, eh? Amb molt poc, com diu Sònia, l'Atlètic de Madrid intenta posar-se dins del partit.
1: Doncs Barça 3, Atlètic de Madrid 1, arribant al quart d'hora de joc de la segona meitat. Corre Payor amb la pilota, entra dins l'àrea, costat esquerre, retalla cap a dins, el xut de Payor, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid, apareix Alexi a la cama esquerra, fa la centrada enrere, altra vegada la treu la defensa de l'Atlètic de Madrid, la recull Brooks, que la guanya, s'ajuda en Patri, obre la pilota a l'esquerra cap a Alexia, reclama un possible fora joc, el cop de cap de Payor! La treu Lola rapidíssima baix.
0: Bona aturada de Lola, eh? Però la rematada de Payor era molt bona.
2: Havia rematat molt bé, efectivament, Payor, havia picat a baix i Lola Gallardo ha estat ràpida de reflexes aquí, però Payor, que ja van portar unes quantes de rematades a porteria a buscar el seu golet en una final.
3: I jo escolto els canvis que havia fet l'Atlètic, eh? Havia marxat a Mayur, havia entrat Gio, que era el camp, i també ha marxat Menayo i ha entrat Luani. Aquestes són les dues jugadores que han entrat ara fa pocs minuts. Gio i Luani.
2: Gio Rut és aquesta jugadora en passat blaugrana, que abans era coneguda com a Gio Queiroz quan estava al Barça, i que ara es coneix com a Gio Garbellini, si no m'equivoco.
3: Sí, això mateix.
2: I és una jugadora que no va tenir una sortida plàcida al Barça, per dir-ho així, va acabar... discutida o amb males relacions, per dir-ho així, amb l'aleshores director esportiu del Barça, Márquez Zubizarreta.
4: Encertadíssima groga ara de Olat Rivera, perquè deixen el braç de manera molt temerària la jugadora d'Atlètic de Madrid, i a vegades el resultat acompanya una mica a dir, va, senyor, la falta i prou, i jo crec que fa molt bé Olat de mostrar la primera groga per marcar una miqueta la línia de dir fins aquí podem arribar.
3: I ara els canvis del Barça, marxa Salma, entra en el seu lloc Quica i també marxarà Alexia, que li passa el braçal de capitana a Patri, i entrarà en el seu lloc Serra Jordi. I ara que comencen a caure quatre gotes aquí a les Palmes, el públic es posa dret, la gent es posa dreta per acomiadar Alexia Putellas, una de les jugadores més icòniques ara mateix del futbol mundial i sense cap dubte més icònica del Barça. I el tema de Gio, Sònia, Gio va marxar del Barça i al cap de poc temps va fer una denúncia a la UEFA i va explicar que el Barça l'havien perjudicada, que no els havia agradat que triés, podia triar entre diverses seleccions per temes familiars, que triés jugar amb la del Brasil, i el Barça el que va explicar és que Gio va ser convocada en època de pandèmia pel Brasil, que les jugadores no podien marxar amb les seves seleccions en aquell moment, que altres jugadores del Barça no havien marxat amb les seves seleccions pel tema de la pandèmia i que Gio va desobeir les ordres del club i se'n van anar en aquesta convocatòria amb el Brasil, i quan va tornar el Barça la va baixar directament al B, no va tornar ja amb el primer equip, i d'aquí la discussió de Gio, i vaja, el que diuen uns i el que diuen els altres.
1: I el canvi en el cognom?
3: El canvi en el cognom, doncs ara te'l diré.
1: No, és...
2: És curiositat,
1: és curiositat,
2: sí. Jo m'he imaginat que va portar durant un temps el cognom del pare i que ara ha decidit portar el de la mare, però ha estat... Farà bé la ruta en explicar-nos exactament el motiu, perquè certament... perquè li coneixem la cara i sabem que és l'Atlètic de Madrid, però quan t'expliquen que l'Atlètic de Madrid juga una jugadora que es diu Arbelini, no t'imagines que és aquella que va passar pel Barça, perquè no ho coneixíem.
1: Cau força aigua ara, eh?
2: Sí?
1: A l'estadi, al terreny de joc, sí, sí. Sí, sí. Juga la pilota al Barça, atacant, 17 i mig de joc, des de l'esquerra, Payor. Payor retalla cap a dins, s'ajuda de Serra Jordi a arribar des de la segona línia, fa la passa en profunditat cap a Vicky. No ha estat prou bona i ha aconseguit treure-la la defensa de l'Atlètic de Madrid.
3: Ara busca entre els meus papers, i el que explicava Gio és que volia fer un canvi d'etapa, que necessitava fer aquest canvi d'etapa, i que triant aquest cognom també feia un homenatge a la seva àvia, i que per això va fer aquest canvi de passar de ser coneguda com a Gio Queiroz a Garbellini.
2: Una jugadora curiosa pel que explicaven quan era al Barça, efectivament,
3: sí,
2: que prometia molt, bé, ha quedat en... una mica per sota del que prometia, però en tot cas que és futbolista d'elit a primera divisió, a la Lliga F amb l'Atlètic de Madrid.
3: I ara la gent, el públic, que comencen a moure's, perquè les primeres fileres de les graderies són descobertes, i com deia el Salmo, comença a ploure més fort, i les que hi ha una mica més amunt queden cobertes, i per tant la gent el que fa és pujar una mica per veure el partit a cobert.
2: I és mala sort fer una final a les Palmes, que t'imagines que farà bon temps, i que acabi

0: Luen a la final, eh?
1: Sí, sí.
2: Doncs ara hi haurà un corna favorable a l'Atlètic de Madrid.
1: El primer del partit, eh?
2: Després de l'acció de Jensen des de l'esquerra. I el corna favorable al conjunt matalasser. Amb Boerriza per fer la centrada. A prop seu també Luani. Pràcticament l'Atlètic de Madrid dins l'àrea, tanca amb dues futbolistes del conjunt matalasser. I Boerriza per fer la centrada des del costat esquerre. Som al 19, pràcticament 20 de la segona meitat. 3-1 al marcador, la central, la pilota al primer pal. Refusa la defensa del Barça. Refusa aquí, que serà corna altra vegada.
1: El segon, 0-2.
2: Doncs la pilota que buscava el primer pal i ha aconseguit refusar la defensa del Barça. Boerriza, altra vegada per fer la centrada. Cata donant indicacions a les seves companyes. Riza fa la centrada, la pilota vola fins al segon pal, al cop de cap apareix Cata, empeny a Payor i empeny a... crec que també a Kika o... no sé quin altre futbolista del Barça, que han acabat plegades a terra després de l'empenta.
0: Sí, se les han dut per la mà les dues. Sí, sí, ara Cata s'interessa per Payor, sí, però realment l'empenta ha estat molt Patrick, clara. No? Fàbregas, penal?
3: Seria penal, si fos una jugada rival, sí. Però és ben estrany, no, perquè, clar...
0: Ha estat semblant allò que va fer Joan García respecte a Gerard Martín, el que passa que en aquest cas Cata bàsicament apartava la seva companya per poder agafar ella la pilota.
3: Bé, jo crec que és una empenta bastant estranya, perquè al final fa caure dos jugadors del seu propi equip. I clar, aquí Olatz interpreta que les jugadores poden tenir una commoció perquè topen amb els dos caps i fa bé d'aturar, però és una jugada bastant estranya, la veritat.
0: Hi haurà més canvis a l'Atlètic de Madrid. Ara aquests carrusel de canvis, tant del Barça com de l'Atlético, el que fa és perdre una mica el ritme del partit, però en el Barça no es pot despistar tampoc. Jo crec que l'Atlètic de Madrid és que no ha fet res en tot el partit com per pensar que pugui marcar un segon.
4: No,
0: però,
4: molt poquet,
0: però aquests minuts que queden jo crec que seria interessant que agafés una altra vegada el fil del joc per acabar amb bones sensacions de cara a la final de la Champions.
5: Sí, però aquí com a entrenador què fas? Dones minuts a les jugadores que tens previst que juguin o... tens una mirada més llarga de cara a la final de la Champions o amb aquest 3-1 et fa patir una mica? Jo crec que el Barça està en un partit relativament controlat, però és una final de la Copa de la Reina, no és el Champions, però és una final. El Barça ha guanyat aquest títol.
1: Ha entrat Júlia Bartel, sí, un dels canvis que ha fet l'Atlètic de Madrid per Natàlia, i també ha entrat Rosa per...
2: Alèxia.
5: Júlia Bartel, un altre ex del Barça.
0: Un altre ex del Barça que no va anar del Barça directament a l'Atlètic,
5: oi? No, a Anglaterra, oi? Que sí, a Anglaterra.
0: El Chelsea, que sí, crec que no va tenir gaire minuts. No, no. Perdona, el Chelsea la va cedir al Liverpool.
1: Sí, sí, sí.
0: Mitja temporada, diria, que ja sí que va tenir més minuts, però finalment ha acabat a l'Atlètic de Madrid i deu estar cedida, no? O és traspassada ja?
1: Del Chelsea, vols dir? Sí. Ara t'ho confirmo. Ara t'ho confirmo. Pot ser que estigui cedida encara pel Chelsea, però ara t'ho confirmo.
2: Doncs, mentrestant, juga la pilota el Barça, 22 de joc de la segona meitat, 3-1 al marcador. I juga el conjunt blaugrana. La pressió alta a l'Atlètic de Madrid. Patri amb la pilota, no la perd. Juga amb Vicky. Juga amb Kika. Kika obre més a l'esquerra. Es desplega el Barça a poc a poc. Apareix Clàudia Pina. Pina de nou amb Kika. Kika en la conducció individual és dins l'àrea. Continua Kika. Carrega la cama Kika. El xut la treu l'Atlètic de Madrid. I altra vegada el Barça desplegant-se. La pressió alta. Recupera la pilota el conjunt blaugrana. Aixa. Cercle central. I posa un punt de pausa, juga amb Patri. Patri controla i gira, obre la dreta cap a Ona, a punt de perdre, juga enrere cap a Aixa i Aixa encara més enrere cap a Catacoll, torna a començar el Barça.
1: Et confirmo que Júlia Bartel encara està cedida pel Chelsea a l'Atlètic de Madrid. És que ara plou i hem de tancar llibretes.
0: Sí.
1: Tancar i obrir llibretes, perquè jo sóc un lloc on plou.
0: Ah, d'acord, és el que anava dint. La zona de premsa deu estar coberta, però...
1: No,
0: és
1: jo
0: el
1: que té... jo
2: que
1: darrere la banqueta.
2: La ruta és ànima lliure.
1: Sí, sí. Jo soc darrere la banqueta del Barça per no perdre pistonada i aquí plou.
0: Un dia la ruta es ficarà dins la banqueta del Barça, passarà desapercebuda.
1: Però plou a tot arreu. Aquí plou, no plou a tot arreu, però aquí ens mullem.
0: D'acord.
2: I ara Olat Rivera va a veure el VAR.
0: Sí, hi ha hagut una demanda per part d'algun de la banqueta. No sé si hem vist quina jugada. La veritat és que aquí a l'estudi no ens ha semblat que hi hagués cap irregularitat en cap jugada. Però, ara, mira, estan mirant la jugada dins l'àrea del Barça, imagino. Perquè mirant l'inici de la jugada, aquella jugada última que has cantat, Salmo, sí, on Kika ha desplaçat cap a l'esquerra, però tiren enrere. Ah, potser estan buscant alguna jugada concreta, alguna estirada de cabell, alguna cosa d'aquest estil.
1: Mentre hi ha aplaudiments perquè criden Aitana, que ja es prepara la samarreta per sortir a jugar.
3: Pel que està mostrant, només podria ser una targeta vermella. Jo la veritat és que no l'he percebut.
2: Ah, un possible penal sobre Kika. Quan Kika fa la conducció individual, rep l'empenta per darrere.
0: Ah, sí, una empenta, la veritat, sí, d'aquelles molt ostensibles, però sí, vaja, poca cosa, no?
3: És gairebé impossible que xiuli penal en aquesta acció.
2: L'empenta, o sigui, l'empenta és molt clara.
0: L'empenta és molt clara i desplaça clarament Kika.
3: Sí, el que passa és que és d'aquelles que, com que no, tampoc es pot avaluar la força, bé...
2: Vista repetida, què vols que et digui?
3: Mira, ara, en aquest primer pla, sí que és veritat que existeix l'empenta i, a més, sí que té certa incidència a l'hora de... Sí,
0: perquè,
3: sí,
0: clar, Kika no pot carregar bé la cama,
5: la molesta molt
2: això,
5: per xutar.
2: Això és penal,
0: sí,
2: eh?
0: Però,
2: això és penal.
0: Sí, però,
3: jo et diré dues coses. Per mi és penal i jo crec que no el xiularà.
5: És que...
0: Doncs ara ho veurem. Ara ho veurem. Jo, si el xiula, també us dic que aquest penal en l'altre bar...
3: No és intervingut.
0: Res.
2: Jo, no, jo... l'assenyalat de la Rivera.
5: A mi m'agrada que aquests penals no es xiulin,
0: sí, ja t'he dit que en el VAR sota demanda ha de ser la cosa molt clara, clara, perquè canviï la decisió que han pres sobre el camp.
3: Sí, sí que és veritat que em sembla una bona petició del Barça, tot i que no l'hagi aconseguit. És d'aquestes jugades que, depèn de l'àrbitre, doncs potser pot dir, escolta, sí que crec que aquesta empenta incideix en com resol la jugada, i no m'acaba de semblar malament que ho demanin, tenint en compte també que falten només 20 minuts per acabar el partit.
0: Bé, i el Barça, exacte, no li han concedit, per tant perd una possible petició, però li en queda una altra, no?
3: Sí.
0: D'aquí al 90 li en quedaria una. Som al minut 70, en queden 20 de partit. Aitana s'està escalfant?
1: Aitana està a punt de sortir.
0: Ah, està a punt de sortir, mm-hmm. Sí, d'acord.
1: Sí, sí.
0: Perquè em sobta que sigui dels últims canvis, que només tindrà 20 minutets. Clarament, els entrenaments la deuen veure molt bé i no consideren que necessita rodatge. Això...
5: Hi haurà pregunta, no, Ruth?
1: O al contrari, perdona?
5: Hi haurà pregunta, no, Ruth, a la sala de premsa, no? Amb Pere
1: sobre
5: Romeu,
1: Aitana.
5: Sobre Aitana, sí. O què? Que sí, preveiem alguna, no?
1: Esperem. Saps què passa? Que a vegades quan et donen el primer torn,
5: ja.
1: És el que ens passa a nosaltres, sí. Clar.
0: No, has de fer una mica més genèric i jo vull celebrar la final, clar.
1: Partit, i aleshores, exacte. Si no hi ha un altre... sovint a vegades vols fer el segon i perquè no, és perquè no, i no te'l deixen fer una segona pregunta, però podem intentar fer una... Podem fer dos en una i així segur que podem fer aquesta també.
2: Sí, el que passa és que... Va, és igual, això seria periodisme per periodistes, però a vegades els entrenadors, quan li fas...
0: Dues, la segona no la responen.
2: Sempre responen la que els interessa a ells, que fan ben fet, eh? Que fan ben fet, però...
5: És que els periodistes, a vegades, són pesats.
2: Sí.
1: Mira, doncs, el dia del Bayern, la roda de premsa de Barcala, els periodistes d'Alemanya, una, dues i tres, n'arribaven a fer.
5: Ah, doncs mira.
1: Sí.
2: Poc més d'un quart d'hora pel final. Falta favorable a l'Atlètic de Madrid. Encara lluny de porteria, però és una jugada d'estratègia per part del conjunt matalassé. La centrada top en la defensa del Barça en la tanca defensiva. A més, refosa el conjunt blaugrana. Recupera la pilota de l'Atlètic de Madrid als peus de Lola.
1: I molt bon ambient aquí a Les Palmes, però recordem que a Les Palmes no té equip femení. Que en va tenir durant uns anys, però que... va desaparèixer i finalment no n'han tornat a fer.
2: Juga el conjunt matalassé. I ho fa a través de Boerriza. Obre la pilota a la dreta. A poc es va desplegant. L'equip madrileny compta amb la passant profunditat. I va Mapi al cos a cos. Mapi rep el contacte de Gio. Va a terra Mapi. Ha xiulat falta Olat Rivera i a més... veu la targeta groga, Gio.
1: Home, és que ha protestat molt ostensiblement davant de l'àrbitre, fent un cop fins i tot de pilota, i l'àrbitre això no li ha consentit. Ara es farà el canvi al Barça, marxarà Clàudia Pina, entrarà en el seu lloc Aitana.
0: Doncs un quart d'hora, més un quart d'hora mal comptat, més l'afegit, si és que afegeix.
5: 20 minutets,
0: L'àrbitre tindrà per, exacte, uns 20 minutets per agafar rodatge de cara a la final de la Champions, per tenir sensacions, que també són importants dintre d'un partit, dintre d'una final, i perquè tots comprovem quin és el seu estat físic, tot i que, vaja, ja va jugar contra el Tenerife, ja la vam veure a minuts també la Champions, per tant, Aitana Bonmatí, que rep aquesta ovació. A Gran Canària, que també, òbviament, tenien ganes de veure les millors del món, amb Bisalexia, la veu en Aitana, i la resta de jugadores del Barça, que tenen poques oportunitats de veure-les a Gran Canària, bàsicament perquè avui llegia que Les Palmes no té equip femení.
1: Això acabo de dir, Sònia.
0: Ai, perdona, és que just estava... Perdona. Just estava... I feies la mateixa reflexió, no?
1: Sí.
2: Perfecte. T'ha faltat dir, avui escoltava
0: No. No, és que, disculpeu, perquè estava per línia interna solucionant una altra cosa.
1: No, que a vegades passa, però m'ha semblat que ho havia de dir.
0: Sí.
1: Ho acabava de comentar feia dos segons.
0: Val, d'acord.
1: Que és curiós que hagin... És veritat que era un aniversari de la Federació Canària i, per tant, així justificaven que aquesta final es jugui aquí, perquè era una justificació difícil d'entendre. També justificaven que s'havien venut moltíssimes entrades i que hi hauria molta gent, però clar, en un lloc on no tenen Les Palmes no té equip femení.
0: A Tenerife sí, que hi ha equip a la Lliga F, però és veritat que
1: ho estan fent molt bé.
0: A Les Palmes no encara. Bé,
2: ara es
0: desplega
2: el Barça des de l'esquerra, ho fa a través de Serra Jordi, cedeix cap a Quica. Quica continua en la conducció individual, obre la pilota a la dreta cap a Vicky. Vicky és dins l'àrea, espera el desdoblament, el xut de Vicky amb l'esquerra! S'enverina i acaba atrapant Lola.
1: I ha quedat una jugada de l'Atlètic estès a terra.
4: L'Atlètic de Madrid no marcava un gol al Barça des de fa 4 anys, des del novembre del 2022.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: L'Atlètic de Madrid fa una dècada estava lluitant pels títols amb el Barça, que vol dir que, evidentment, el Barça ha fet les coses molt millor, però que l'Atlètic de Madrid no les ha fet bé.
4: Ja donen les gràcies, ho donen per finiquitat, sí. Això. Això no es fa al final del partit,
2: no donat,
4: normalment.
2: No han donat xifra d'assistència, no?
1: Encara no.
2: Compte la pilota per Aitana dins l'àrea, la rematada, mossegada, atrapa Lola.
1: Ara no sé quants han dit.
4: 26.000 i alguna cosa, ha dit. 26.000
1: del Salmo en aquesta ocasió. El rècord estava en 25.600 i escaig.
4: Jo crec que ha dit 26.000 i alguna cosa que no he pogut sentir perquè el Salmo...
1: Si són 26 superats, i bueno, ja ho deien, superar, però són 26 perquè 25.657 són els que hi va haver en aquesta final de la Romareda.
4: Ara ho busco.
2: Mentrestant, juga la pilota al Barça a través de Vicky, la sotana de Vicky, preciosa, recupera Patri. Patri fa la passada en profunditat cap a Payor, fent d'extrem dret. Controla Payor. Payor aguanta la pilota, supera la seva defensora. Continua Payor, cedeix enrere cap a Vicky. Vicky controla i s'ajuda d'Aitana. De nou Vicky. Vicky aguantant, juga amb Aitana. Aitana fent d'extrem dret. Aitana amb la pilota. Aitana filtra la passada al teva meva. Aitana és a la frontal. Fa la central amb l'esquerra. La pilota al segon pal. La treu l'Atlètic de Madrid. La recull Quica des de l'esquerra. Quica aguantant l'embestida. Va a terra Quica. Mira de mantenir la possessió. L'acaba perdent davant Luani. Recupera l'Atlètic de Madrid. Que es desplega a través del costat dret cap a Luan i fa la passada en profunditat cap a Gio. Gio continua en la conducció davant seu Mapi. Aguanta Mapi. Se'n va Gio. Guanya la línia de fons. Pot fer la centrada. No ha estat gens bona. S'ha perdut per la línia de fons. Serà servei de porteria pel Barça.
0: L'entrenador de l'Atlètic de Madrid està molt inquiet a la banqueta, Ruth?
1: Sí,
0: molt
1: no
0: actiu.
1: Para. No para. Ell i el seu segon, i ara farà un altre canvi que el fa ràpid, marxar ràpidament Jensen. I ara us dic qui entra.
2: És que l'Atlètic de Madrid...
1: Entra Pri.
2: Tampoc ha estat tan lluny del partit, eh?
0: Futbolísticament està molt lluny, però entenc que és que un gol es posa allà amb oportunitats. El que passa que has de tenir les oportunitats i, vaja, més enllà d'aquell gol que ha estat en una jugada totalment aïllada, em recordaràs algun xut. Algun xut entre pals, eh?
2: No et recordaré cap xut, però... Però, vaja...
0: Però sí, ja t'entenc, sí que elles han de pensar que encara hi són.
2: Jo més còmode la primera meitat que la segona.
0: Sí, jo crec que els canvis han fet perdre una mica el fil del partit al Barça.
2: Ara juga la pilota Aitana, creu a la divisòria, és un 3 contra 3. Carril central Aitana, activa la dreta cap a Vicky. Vicky fa el control, és dins l'àrea, Vicky! Arriba a terra, refusa la pilota. L'Atlètic de Madrid i és corna favorable al Barça.
5: Ho ha fet bé Aitana, eh? Ha fet bé Aitana, accelerant per dins, conduint, fixant una mica, i la passada just en avantatge per Vicky, que no ha pogut davant la bona acció, el tackle de la central de l'Atlètic de Madrid.
0: I ara el que hem vist és que, malgrat que el Barça potser no té el domini total que tenia la primera part, en una jugada d'aquestes et pot matar el partit tranquil·lament, perquè, òbviament, l'Atlètic de Madrid està deixant més espais ara que intenta acostar-se a la porteria blaugrana.
2: Doncs ara el Barça per servir el corna.
1: L'11.
2: 10 minuts pel final del partit. Més el que afegeixi. Hola, Rivera. Mapi per fer la centrada. A prop seu, Vicky. Mapi, la centrada. La pilota al segon pal. Mirava de guanyar-la Patri. Però la defensa, l'Atlètic de Madrid, l'ha tret altra vegada a corna.
1: El 12.
2: En aquest cas, des de l'esquerra.
1: 8 més 4.
2: I és Vicky qui s'apropa a la pilota. També Mapi. S'ho mira Pere Romeu. 10 més l'afegit per arribar al final del partit. El Barça guanyant 3-1. En aquesta final de la Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid. Des del costat esquerre, Vicky. Per fer la centrada i ara... Una discussió dins l'àrea i crec que...
0: Una altra jugadora estesa de l'Atlètic de Madrid.
3: Una mica més lletja, eh? Aquesta segona part una mica més lletja, més jugades polèmiques d'aquestes on les jugadores de l'Atlètic de Madrid reclamen que han sigut objecte de falta. Que una pica baralla amb Brooks, que sí que és veritat que li dona un cop amb el braç, però tampoc era per tant.
2: Hi ha hagut una groga. Ara la centrada de Vicky. La pilota al primer pal, la rematada! La treu Lola!
0: Doncs és una aturada de mèrit aquesta, eh? Perquè havia rematat de manera acrobàtica el primer pal. No he encertat a veure la jugadora, ara de seguida us dic qui era.
5: És Payor.
0: Payor, doncs sí, era bastant acrobàtica. Sí. I ha hagut de volar una mica aquí Lola Gallardo per evitar el gol de Payor, que el busca insistentment.
2: Quina rematada de Payor, eh?
5: Sí. És un recurs,
2: tota la intenció del món.
5: Exacte,
2: eh?
5: És un recurs de nou, intuïtiu, i tercera intervenció de mèrit, de Lola Gallardo.
1: I 13è corna del Barça.
2: Des de la dreta, Mapi per fer la centrada. Mapi, pilota penjada al punt de penal, mirava de rematar Patri, acaba atrapant la pilota Lola que serveix en llarg buscant la profunditat. Però ha xiulat falta Olat Rivera, crec que sobre el servei de Lola Gallardo.
5: Sí, molt bé Olat aquí, perquè l'ha molestat en el servei, tot i no fer-li falta perquè no han xocat, diguéssim.
3: Sí, preventiva.
5: Exacte, Brooks l'aplaudeix irònicament a l'àrbitre, però crec que ha estat
0: d'aquí.
5: Això és
0: targeta groga, Fabregas?
3: Mira, teòricament hauria de ser targeta groga, el que passa és que ha tingut una miqueta aquí de mà esquerra i va dir, va, xiu la falta i prou, però teòricament quan tu molestes a la portera per intentar que...
2: Però l'ha tret, no?
5: Sí, però vull dir que no l'has molestat. No l'has ni tocat.
2: Que la groga.
0: Ha ensenyat la groga, Ruth? No sé, aquí no ho hem vist.
3: Per això sí.
1: Jo diria que sí.
2: D'acord. Groga Serra Jordi.
3: Clar, és que normalment quan tu fas que la portera no pugui secar, sempre es groga. Jo pensava que, mira, potser pel partit havia dit falta i ja està, però fa bé Olats de mostrar-la.
2: I ara hi ha una altra petita picabaralla amb Aitana, que mirava d'interrompre el servei de l'Atlètic de Madrid. 7 pel final, més l'afegit, 3-1 al marcador.
1: Xènia s'empipa amb Aitana.
2: I Boa Risa per fer la centrada. Juga en curt, ataca el conjunt matalasser, que és a punt de perdre la pilota de nou Boa Risa.
1: Pels canvis, Sidney i Marta.
2: I la pilota enrere fins als peus de Lola.
1: No veurem avui 8 gols com han vist els de l'Olímpic de Lió, que s'han classificat per a la final de la Lliga Francesa, que recordem que juga en un playoff i han guanyat 8-0 el Nantes.
4: Déu-n'hi-do.
2: La pilota Quica rep la trompada, va a terra Quica i es falta favorable al Barça.
0: Però bé, si guanyes 8-0 és que aquell partit no t'ha servit de gaire.
6: D'entrenament, no?
0: Hem de pensar que no...
3: No ha estat fi per això avui el nostre arlequí, no? Que deia pronosticar un 6-0.
4: Perdona, si hi ha 3 pals, si haguéssim anat dins estaríem ja 6-1.
0: Ja, mira, ho hem comentat...
4: Si elles fallen, jo no vols que faci, no em puc posar a jugar.
0: Ho hem comentat en aquell moment que ens quedaríem amb aquests 3 gols i de moment... Ens hem quedat amb això.
4: No riguis.
6: No, m'agradaria veure't jugar.
4: Em faràs de coach.
2: Ara recupera el Barça en la pressió alta. És Aitana. Aitana Bonmatí des de la dreta fa la centrada. La pilota enrosca dalt. La recull Payor. Pot carregar la cama Payor. Refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid.
0: Sònia, vols corregir el teu pronòstic?
4: Bé, 4-1 va.
0: Bé.
3: Ja sabem que 4-1 no quedaran.
0: Queden 6 minuts més el temps afegit al Barça, que de moment guanya l'Atleti de Madrid per 3-1 i s'endurà aquesta la seva 12a Copa de la Reina.
2: Recupera la pilota al Barça, Serra Jordi, creua la divisòria, obre la dreta cap a Vicky, amb camp per córrer Vicky. Vicky controla la pilota i posa un punt de pausa, juga enrere i prefereix atacar llarg al Barça. On avatlla?
1: I bona actitud de l'Atlètic, que igualment hi van. Ara volien treure o donar aquesta pilota ràpida al Barça per no perdre temps i intentar la remuntada.
2: Juga on avatlla, des de la dreta. On en Patri. Patri combina amb Serra Jordi, acaba perdent la pilota. Patri, notícia. I es desplega l'Atlètic de Madrid a la contra. Compte que hi ha perill. Guanya la pilota l'Atlètic de Madrid. Gio continua en la conducció individual per verticalitat, aguanta bé la defensa del Barça, la fa retrocedir, acaba recuperant la pilota el conjunt blaugrana. Des de la dreta Vicky, que supera, i compta que hi ha hagut aquí una picabaralla entre Vicky i Otermin,
3: i Groga
2: ha rebut la falta Vicky.
1: I ara els canvis de Romeu, que seran els últims. Marxa Vicky, precisament, entra en el seu lloc Sydney. Aplaudiments per Vicky. I també marxa Patri, que ara busca qui passar-li el braçalet de capità, que serà, evidentment, a Marta Torrejón. No, no marxa, no marxa Patri. Patri se'n va a donar-li el braçalet a Marta i qui marxa és Ona.
0: Doncs Marta Torrejón, que tindrà uns minuts en aquesta final. Un bon detall per fer per a Romeu, perquè probablement sigui l'última final que pugui jugar Marta Torrejón. Difícilment tindrà minuts a la Champions. I veurem què passa amb ella a l'estiu. Acaba contracte, oi?
1: Acaba contracte, sí.
2: Doncs som al 41 i mig. Juga la pilota al Barça. I ho fa a través de Patri. Patri, en la conducció, continua amb la pilota, l'acaba perdent Patri, recupera l'Atlètic de Madrid, però allarga la cama Patri per recuperar l'esfèrica, fa la passa en profunditat cap a Sydney, és dins l'àrea, aguanta el cos a cos Sydney, continua la pilota Sydney, juga enrere cap a Marta Torrejón, i Marta encara més enrere cap a Patri, controla amb l'esquerra, juga amb la dreta, cap a Aitana. De nou Aitana, la 14 blaugrana. S'ajuda de Sydney, Sydney amb Marta Torrejón.
6: Les condicions físiques de Sydney són espectaculars, eh? O sigui, sí, sí. No, en aquesta carrera, aguantant el duel ara, el cos a cos...
1: Però és que té molt de cos.
6: És un jugador que li falta, probablement,
1: o
6: mentalitat,
1: sí,
6: o...
1: Sí.
6: Creix una mica a nivell col·lectiu, entendre...
0: Encara
6: també
0: és molt jove, eh? Però, sí. Però és veritat que del que esperàvem d'ella quan la vam veure al principi, la progressió no ha estat
2: a la nostra expectativa. Li fa mal, eh? Perquè, diguem, sí, que Barça sí, sí. Ha tingut absències al mig del camp i mai ha aparegut.
6: I ella no ha sigut mai una peça important,
0: no,
6: exacte.
0: No, no.
6: Exacte.
0: Va arribar a ser titular en un clàssic, precisament, i malauradament per ella, aquell que perd el Barça, i ella juga els primers 45 minuts i la canvien al descans, i crec que no era... ni de bon tros la pitjor futbolista en aquells primers 45 minuts.
1: És que probablement... va convertir en suplent Vicky. O sigui, sí, va haver un moment en què ella era la titular
0: davant.
1: O el primer canvi al mig camp.
0: Sí,
6: no sé si és un tema de caràcter competitiu o d'interpretació del joc, perquè l'altre ho té.
0: Sí.
2: Juga la pilota al Barça. Ho fa a través de Marta Torrejón, des del costat dret. Continua amb la conducció, cedeix cap a Sydney dins l'àrea. Sydney espera l'ajuda de Payor, de nou Aitana. Aitana amb Marta Torrejón, controla Serra Jordi, vèrtex tret de l'àrea, pot fer la centrada Serra Jordi, refusa la defensa de l'Atlètic de Madrid. Que mira a través de sortir a la contra i Mapi ràpid al tall per recuperar el treball de l'esfèrica. Juga amb Aitana. Aitana mirava de connectar amb Payor, Payor aguantava i acaba xiulant falta Eva Payor.
1: 19 anys, eh? Recordem que només té Sydney.
4: Ruta punta, 26.093 espectadors.
1: Perfecte. Ara, a més, no plou, o sigui que ja puc obrir la llibreta i la tinta no marxa.
6: És important la dada que dones, Ruth, perquè a vegades ens acostumem a que jugadors i jugadores han de créixer, o sigui, han de tenir un procés moderatiu, a vegades, molt més ràpid del que és. Jo sempre parlo, a vegades, dels temps de cocció. Hi ha jugadors que amb 16 anys, 17 anys, tiren la porta a terra, i n'hi ha que comencen a madurar, doncs, això, amb 19, 20, 21, 22. Per tant, també li hem de donar aquest punt de temps.
2: Juga la pilota del conjunt blaugrana a través de Quica. Quica troba Serra Jordi, camp per córrer. Obre la pilota a l'esquerra cap a Payor. L'esperava per dins Sydney, però està en fora de joc i va Payor. I per tant, pilota per l'Atlètic de Madrid. Mig minut i arribarem al final. Barça 3, Atlètic de Madrid.
3: I aquí sí que afegirà, perquè el resultat és curt, no està res decidit, i afegirà el que consideri convenient.
0: Què diries que s'ha perdut en aquesta segona part?
3: Entre canvis i tal, jo crec que 5 minuts... Pot ser que siguin.
6: El que diu l'Ats estarà bé, Sònia.
2: Sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí.
2: Ataca l'Atlètic de Madrid des del costat esquerre. Mirava de fer la centrada o Termín. Ha tocat la pilota.
1: 5.
2: A l'una futbolista del Barça i l'ha acabat atrapant. Catacoll. 5 d'afegit.
6: L'has clavat. Teniu bona connexió.
3: Bona connexió, sí senyor.
0: Doncs per moments, quan el Barça s'ha situat 3-0, semblava que l'Atlètic de Madrid es podia endur una tova en aquesta final, però jo crec que al final el resultat és prou digne per les matalasseres. 3-1. L'any passat el Barça també va guanyar la final de Copa, en aquest cas per 2-0, davant el mateix rival.
2: Doncs ara demanava Eva Payor una possible falta. Diguem-ne que Eva Payor no estaria al costat de Joan Fàbregas ara mateix, respecte a l'actuació d'Olat Rivera.
3: No sempre plou a gust de tots.
2: No.
3: Que li diguin a la Ruth.
2: Ara la centrada des del costat esquerre a l'Atlètic de Madrid. La treu la defensa del Barça. La recull de nou el conjunt matalasser. És Medina des del costat esquerre. Guanya metres a poc a poc l'Atlètic de Madrid. Juga amb Boer Risa. I encara més enrere. De nou Boer Risa. El Barça tancat esperant. La pilota a l'esquerra cap a Medina. A prop seu Aitana. Més enrere Sydney. Es despenja l'Atlètic de Madrid. Des de l'esquerra cap a Termín. Acaba recuperant Sydney, que va a terra, rep la falta Sydney. I és pilota pel Barça. Quan som ja en temps afegit, 3,5 pel final, 3-1 al marcador.
0: Doncs en aquest temps afegit, el Barça que intentarà arrodonir el marcador, perquè en qualsevol cas ja el que es tracta és de controlar que l'Atlètic de Madrid no faci cap gol més i endur-se aquesta dotzena Copa de la Reina el dia en què fa 5 anys de la primera Champions del Barça. Aquell famós dia de Göteborg, Barça 4, Chelsea 0, el dia en què vam sumar la primera Champions i iniciàvem aquest procés, aquest cicle guanyador del Barça femení. L'entrenador d'aleshores era Lluís Cortés i acaba de fer un tuit recordant aquella final i aquella victòria.
2: Doncs mentrestant el Barça, camí d'un nou títol, en aquest cas la Copa de la Reina, ja que està guanyant a l'Atlètic de Madrid 3-1 a la final. A l'Estadi Insular juga el conjunt blaugrana. El servei lateral sobre Eva Payor, que rebia altra vegada la pressió de l'Atlètic de Madrid. Acaba recuperant la pilota el conjunt matalasser, que juga llarg, la guanya Mapi. Mapi s'ajuda d'Aitana, Aitana al cercle central. Aitana amb Patri. Patri tira una sotana i manté el govern de la pilota, el govern del partit, el govern del marcador i també del futbol a l'estat espanyol. Juga la passada en profunditat cap a Payor, no pot guanyar la pilota. Refusa l'Atlètic de Madrid. Un d'afegit per arribar al final i servirà el Barça. a través de Marta Torrejón.
6: Que freda és Patrick Guijarro amb espais curts, eh? Que bé que ho fa, com utilitza les dues cames, com protegeix.
2: Juga la pilota. Patri, precisament, aixeca el cap, fa la centrada, la pilota, el segon pal cap aquí, que la rematada, fora! La rematada amb l'esquerra de Quica, li ha sortit mossegada, però ha marxat fregant el pal, l'acaba de tenir el Barça.
6: Fa un bon control, ara ho havíem repetit. Jo crec que dubta entre retallar i al final executa amb cama esquerra.
0: Està una mica desequilibrada. Quan acaba rematant, però realment ha fregat.
6: Exacte.
0: El pal,
6: sí,
0: esquerre,
6: sí,
0: de la porteria de Lola Gallardo.
6: Però no és una rematada neta, surt una mica mossegada.
2: Doncs la treu baixa, es mira el cronòmetre. Olat Rivera, a punt per servir l'Atlètic de Madrid. Som a la recta final d'aquesta final de Copa. La treu al Barça, la lluitava Eva Pallor. Serra Jordi li diu a Olats que fins aquí, que xiuli ja, que som campiones. Juga la pilota a l'esquerra cap a Medina. L'Atlètic de Madrid intentant l'últim termín, també des de l'esquerra, juga per dins. Recupera Patri, Patri s'ajuda amb Serra Jordi, es desplega el Barça, pendent del final del partit. Juga Quica, i posa un punt de pausa, juga enrere. I Mapi amb la pilota. Mapi jugant amb Quica. Quica fa el control orientat, rep la falta, va a terra i serà al final del partit, perquè queden 10 segons.
1: Que xiuli el final perquè s'està el tema una mica intens, eh? Ara els jugadors de l'Atlètic amb les faltes.
3: Sí.
2: Part del públic de l'Insular comença a celebrar-ho. Mapi amb la pilota. Protesten les futbolistes de l'Atlètic de Madrid. Olat Rivera, que es mira el cronòmetre. Mapi espera. Mapi fa la centrada. Xiula Olat Rivera. El Barça és campió de Copa. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Continua el domini a les portes de la final d'Oslo.
1: I les jugadores que s'abracen, la majoria al cercle central, que saluden també les seves rivals, les jugadores de l'Atlètic de Madrid. Ara, per exemple, hi ha Quica, que se'n va cap a la zona on hi ha Lola Gallardo, per saludar la portera de l'Atlètic de Madrid. Abraçades també a la banqueta. Alguns al tironet de Graham Hansen, que s'apropa també a les seves companyes. Semblava que no hi havia gaire celebració, però ja surt Vicky saltant. Surten les jugadores de la banqueta abraçant-se i celebrant aquest títol. També Salma, que canta i balla al costat d'Ona Batlle. Les jugadores que fan una pinya prop de la banqueta, les que eren encara jugant, saludant les rivals, però la resta celebrant aquest títol de Copa, se'n van cap a la zona del cercle central.
0: Tercer triplet domèstic consecutiu pel Barça. És el 12è títol de la Copa de la Reina al palmarès blaugrana. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Ràpidament hem vist en aquesta final que el Barça posava la directa, no volia complicacions de cara al que li espera la setmana vinent. Ha estat l'aperitiu de la final d'Oslo per mirar de completar amb la cirereta del pastís, amb la tan ansiada Champions, aquesta temporada un altre cop brillant del l'equip de Pere Romeu. Han guanyat la Supercopa, han guanyat la Lliga, han guanyat la Copa de la Reina. No oblidem el mèrit del que està fent el Barça, que no deixa marge als rivals, a la Lliga Espanyola, a l'Estat Espanyol, només un equip guanya títols. I aquest és l'equip blaugrana ja des de fa 3 temporades. I ara en fa 4, el Barça no va guanyar la Copa de la Reina, és cert, però perquè els despatxos es va equivocar amb aquella alineació indeguda de Yeisse Ferreira. Però al camp fa molt temps que les jugadores del Barça no perden res a l'Estat Espanyol. Ara falta que la Champions ho completin amb la final de la setmana vinent contra l'Olympique de Lió. Viurem aquí, a la TDG, tota la celebració per part de les jugadores blaugranes. Ara, òbviament, s'ha de muntar l'escenari, s'ha de rebre el trofeu amb la presència avui del president provisional, de Rafael Juste, a l'espera de l'1 de juliol que prengui el relleu Joan Laporta. El Barça, que s'endú un nou títol, no es cansen de guanyar aquestes jugadores, que avui, no ens hem d'enganyar, tenien un puntet la mirada posada a Oslo. Quedava molt poc, o queda molt poc per aquesta final, i és normal. Fem una petita pausa, viurem aquí la celebració i també viurem el tram final dels partits de Primera Federació que estan en joc. Ara mateix el Nàstic guanya l'Europa per 2-1 i el Sabadell continua perdent amb l'Antequera. De seguida en parlem.
7: La TDG, amb Sònia Gelmà. El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: Com és la nit de Sant Joan?
9: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
10: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
11: Una sèrie de Letizia Dolera. Premi Ondas 2025.
12: Què li has fet a la meva filla?
13: Passó algo con Manuela.
14: No passo nada.
10: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
15: Clar que no.
10: M'ho jures.
15: El meu fill no pot pagar això.
11: Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
17: La TDG.

0: Nit, som a la TDG, som a la final de la Copa de la Reina. El Barça ha guanyat aquesta Copa de la Reina per 3-1 davant l'Atlètic del Madrid, mentre es munta l'escenari i ara mateix les jugadores del Barça fan la volta d'honor a l'estadi Gran Canària. Deixeu-me passar pels partits que s'estan jugant de Primera Federació, perquè els tenim tots dos al temps afegit i amb polèmica, o vaja, amb temps afegits molt llargs i amb polèmica, com a mínim, en el camp del Sabadell. Primer passarem per Tarragona perquè el Nàstic guanya, Francesc Ripoll.
1: Sí, per 2-1 ha marcat al minut 89 de penal Àlex Jiménez, un penal també molt protestat per l'Europa. L'ha transformat el jugador Grana amb aquesta victòria momentània. Falten 3 minuts del temps afegit. El Nàstic sortiria provisionalment de la zona de descens i l'Europa, malgrat perdre, gràcies a les derrotes de moment també del Cartagena i de l'Algeciras, es mantindria en zona de play-off.
0: 4 minuts de temps afegit, li queden 3 minuts a aquest partit que ens explica el Ripoll. I a Sabadell, Ernest Macià, el Sabadell que continua perdent per 0-1, i què passa? Ara som al minut 93.
2: Doncs penal en contra del Sabadell a instàncies de la revisió instantània. L'Antequera ha demanat revisió, l'àrbitre ha anat a mirar mans dins l'àrea i penal, que seria la sentència d'un partit en què el Sabadell ha estat inoperant. Ha tingut 3 ocasions molt clares, però no ha merescut la victòria i, per tant, malgrat les decisions arbitrals que puguin aduir des d'aquí, des de la nova Creu Alta, el cert és que el Sabadell no ha marcat. I ara més, penal contra l'equip català, que seria ja doncs segellar aquest partit de definitivament un Antequera que no s'hi jugava res.
0: Però li han xiulat el penal o està
3: sí,
0: revisant?
3: Sí, això ha xiulat el penal. El que passa és que el Sabadell després ha demanat
0: una revisió del penal.
3: Una revisió prèvia.
0: Ah,
3: sí.
0: D'acord.
2: Una revisió prèvia. I estem prèvia. Estem ja amb un temps afegit de 12 minuts, és a dir, encara no s'han complert, però això suposo que encara allargarà més el partit.
0: Clar,
2: atenció,
0: clar,
2: perquè hi ha el penal de l'Antequera, que podria ser el 0-2, el xut amb la cama dreta, atura el porter del Sabadell, el refús, el xut de l'Antequera, que pica el travesser, bogeria, i per tant, ara mateix, el partit segueix amb 0-1, el Sabadell i l'afició esperonats, perquè amb aquest penal fallat un empat seria encara positiu. Surt en tromba el Sabadell, els 12 minuts s'augmentaran i ara evidentment potes a l'aire, la nova Creu Alta, els jugadors esperonant la grada, pot passar de tot.
0: Clar, en queden 7 de temps afegit, però més el que hagi d'afegir després de tota aquesta revisió
2: sí,
0: hi ha hagut. Després tornem amb tu, Ernest, mentrestant a Tarragona. Francesc, què passa ara? Perquè també veig que hi ha una revisió
1: sí,
0: en marxa.
1: Sí, sí, sí. Bogeria perquè han expulsat en vermella directa a un jugador de el Nàstic per una entrada llatgíssima. De fet, el VAR l'estava revisant. Som al minut 96 i mig. En teoria, en falta mig. Evidentment, s'afegirà molt més i, per tant, l'Europa que anirà amb tot a buscar el gol de l'empat, i el Nàstic vol resistir i vol aguantar aquesta victòria momentània.
0: Doncs el temps afegit d'aquests dos partits de Primera Ref, recordem, penúltima jornada i, per tant, decisiva de cara a intentar pujar a segona divisió. De seguida hi tornem amb l'Ernest i amb el Francesc, però mentrestant a Gran Canària encara estem en aquest temps de pausa, a l'espera de recollir el trofeu.
4: Sí, ara mateix han baixat unes medalles i unes copes petitones que donaran a les jugadores. Les del Barça ja formen el passadís de banda i banda per fer passar les de l'Atlètic de Madrid, i Clàudia Pina, que ha guanyat el trofeu a millor jugadora d'aquesta final.
0: Doncs Clàudia Pina, que obria el marcador pel Barça. Mira, la podem sentir amb la Lara Brunés.
5: Contentes pel resultat, pel moment de la temporada en el que estem. Era un moment important també per la setmana que ve, i bueno, avui a celebrar una mica i demà ja picades en el partit de la setmana que ve.
6: Com veus aquesta final contra l'Olímpic de Lió de Champions a Oslo?
5: Bueno, segur que serà un partit molt bonic de veure, molt competit, i bueno, esperem fer gaudir a tots els culers.
6: Fantàstic, Clàudia, deixem anar a celebrar les jugadores.
0: Les paraules de Clàudia Pina, molt contenta després d'aquest partit i pensant que tant de bo puguin celebrar totes plegades una altra Champions, la quarta Champions d'aquest equip que està fent història. Ara comencen a recollir medalles. Bé, l'Alachi Rivera, que es mereix evidentment la seva medalla després de l'actuació a la seva final, que la va emocionar realment poder-la xiular.
7: I a mi també m'ha emocionat el seu arbitratge,
0: sí,
7: perquè ha sigut
3: impecable, excel·lent, i demostra que és un àrbitre que pot fer història, no només al futbol femení, sinó també al masculí.
0: Vols donar-li ja la nota?
3: Ja la sabeu, oi?
0: Un 10, no?
3: Matrícula d'honor.
0: Matrícula d'honor. Mare meva. Quin escàndol. Bé, també és veritat que s'ha de dir el Ted que
7: no
0: tampoc...
7: Mai tan barata una matrícula d'honor.
3: Exacte.
0: Sí, però tampoc recordem cap
3: quantes
0: acció...
3: Quantes en tens tu, Salmo, de matrícules d'honor? Quantes en tens?
7: No, perquè a mi hi havia exigència, cosa que he agraït sempre a la meva vida.
3: Jo aquí m'he fartat a posar uns, dosos, tresos i zeros.
7: Ah, sí?
3: Sí. Sobretot, amb el Pere Escobar n'hi havia més, però ara estic més benèvol.
0: Ara, quan acabi l'equip arbitral de recollir la seva medalla, pujaran les jugadores de l'Atleti de Madrid.
4: Ho fan ara.
0: Ho fan ara mateix, eh? El Barça els hi fa passadís.
4: Encapçalades pel seu entrenador i ara passen una per una, encaixant la mà amb totes les autoritats que hi ha avui aquí, abraçada amb Lola, que és també la responsable de l'equip femení de l'Atlètic de Madrid. I també hi ha Rafa Juste, a més del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán. Els hi donen una medalla a les jugadores de l'Atlètic de Madrid, que ja van desfilant, i les del Barça que els fan aquest passadís, a banda i banda.
0: Mentre recullen aquesta medalla les jugadores de l'Atlètic de Madrid, a Tarragona ha acabat el partit, Francesc.
1: Sí, amb victòria del Nàstic per 2-1, i per tant ara mateix el Nàstic, que a falta d'una jornada surt de la zona de descens i hi ha invasió de camp, tot i que em sorprèn perquè el Nàstic encara no està salvat. No,
0: depèn de si mateix a l'última jornada, sí, però clar, això, haurà de fer la feina.
1: Exacte, però va al camp de l'Hèrcules, evidentment no està res fet. El que sí que és molt important aquesta victòria pel Nàstic, que avui podria haver perdut la categoria. De moment té una vida extra i mentrestant l'Europa, que tot i perdre, també es beneficia de les derrotes del Cartagena, de l'Algeciras, i arribarà a l'última jornada a Can Dragó, depenent d'ell mateix també per ser equip de play-off.
0: El Nàstic que visita el camp de l'Hèrcules.
1: Hèrcules,
0: l'última jornada, l'Hèrcules...
1: No s'hi juga res.
0: Zona mitja alta, però no s'hi juga res. Val, perfecte, doncs gràcies, Francesc. Tanquem
1: Adeu.
0: Aquí la connexió amb Tarragona i quedem pendents al Sabadell, encara en joc. El temps afegit a aquest partit a la nova Creu Alta, quan ara, Ruth, Salmo, ara sí, les jugadores del Barça començaran a recollir les seves medalles com a campiones de la Copa de la Reina 2026. El 12è títol blaugrana al seu palmarès. Ja veiem Rafa Juste col·locant-se estratègicament per poder donar la mà a cadascuna de les jugadores.
4: Ara estan donant un trofeu a Lola Gallardo, que és la capitana de l'Atlètic de Madrid, és una mena de safata, de platejada, i ara sí que ja han acabat amb els premis de l'Atlètic de Madrid i començaran a desfilar les del Barça. No hem comentat abans que a la llotja també hi ha el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que no s'ha volgut perdre tampoc aquest partit d'avui. Comença a desfilar el Barça, el primer és Pere Romeu.
7: El passadís de les futbolistes de l'Atlètic de Madrid, reconeixent el Barça com a campió d'aquesta Copa. I les futbolistes blaugrana que a poc, una per una, pugen a l'escenari a recollir la medalla que les acredita com a campiones de la Copa de la Reina.
0: També hi són Graham i Alexandri, que malgrat avui no s'han vestit de curt, sí que s'han posat la samarreta del Barça per rebre el guardó, perquè evidentment no han pogut participar a la final, però la Copa de la Reina va començar amb el camí del Barça a vuitens de final amb l'Alavés, a quarts de final amb el Madrid, a semifinals amb el Badalona, aquest a doble partit, i finalment avui amb aquest partit contra l'Atleti de Madrid.
4: I la gent que no... Alguns han marxat, però molts s'han quedat, i sobretot en plena zona de tribuna, que és cap on miren les jugadores ara que comencen a pujar al podi de les campiones per poder celebrar amb el Barça aquest nou títol.
7: Rafa Juste celebrant amb les futbolistes, mentre al seu costat Rafael Lozán, el president de la Federació Espanyola, va penjant les medalles una a una a les jugadores del Barça. Tanca el grup la capitana Alexia.
4: Les del Barça tenen medalla i també minicopa. Primer els hi pengen la medalla, després agafen aquesta reproducció en miniatura de la copa i se'n van cap a aquesta zona del podi a esperar que les capitanes arribin ja amb la copa gran.
7: Ara Brooks, per exemple. També Serra Jordi. Irene Paredes, que no ha jugat. Patri. Marta Torrejón. I tancant el grup,
4: Irene s'havia deixat la copa. Irene s'havia deixat la copa i torna enrere per recuperar-la. També Patri, que ara espera la seva reproducció de la copa, i ja només queda Alexia.
7: Doncs les futbolistes del Barça, que esperen a la capitana Alexia, que rebi el títol de copa, que acredita el Barça com a campió, com a dominador absolut a l'estat espanyol. Les reines, que són les reines, i Alexia, com a capitana, serà l'encarregada d'aixecar aquest títol. Salten, ballen i canten les futbolistes del Barça. S'acosta Alexia. Al costat seu, Marta Torrejón, que toqui a l'Alexia, que el Barça és campió de copa. Són el We Are The Champions. La temporada no acaba aquí, però ho fa amb una alegria. El Barça és, novament, campió de la Copa de la Reina.
4: I ara s'hi suma l'estaf, que estaven esperant just de propet d'aquest podi, d'aquesta tarima, i tots saltant i ballant, i totes saltant i ballant, celebren aquest títol de Copa, mentre hi ha uns canons de foc i de confeti que omplen de daurat la gespa del camp.
0: I ara és Clàudia Pina qui aixeca aquesta Copa de la Reina. Se l'aniran passant les diverses jugadores, que a força de títols diria que les celebracions ja no són tan eufòriques com al principi. Jo crec que tenen molt present que queda el millor de la temporada dissabte vinent. Ara és Quica qui abraça aquesta Copa de la Reina, un títol que, vaja, és un trofeu que pesa, 12 quilos pesa aquest trofeu, que Quica ara agafa amb les dues mans quan sona l'himne del Barça a l'estadi Gran Canària.
7: I salten les jugadores del Barça. També Rafael Juste, el president blaugrana, que celebra mentre les futbolistes canten l'himne del Futbol Club Barcelona.
0: Quica Nazaré no té un paper protagonista a l'equip de Pere Romeu dins del camp, però fora del camp és la directora d'orquestra de qualsevol celebració. Normalment Cata també s'hi apunta, i Pina és de les que també formen un bon trident, aquestes tres jugadores. Mentre sona l'himne del Barça Gran Canària, l'himne que acredita el Barça com a campió d'un nou títol.
7: Doncs la festa que continua amb les futbolistes, anar-se passant la copa i anar-la aixecant.
0: Ara apareixen els directius. Apareix Xavi Puig, que no és directiu actualment del Barça, és directiu electe, però que també, com a part del que han fet aquesta temporada, òbviament s'ho sent com a seu, i ha aparegut també a la celebració, ara a la copa, al costat d'Alexia Botellas. Tenim a la nova Creu Alta, encara un partit en marxa del Sabadell en Tequera. Continua perdent el Sabadell i ara de seguida anem amb l'Ernest. Però abans veurem com anem de timing per sentir protagonistes. Ruth, no sé si s'ho ha explicat més o menys com anirà la cosa.
4: Mira, però ara clar, sí que intenten arribar a la zona de premsa.
0: Ah, perfecte. Doncs, ara de seguida ens expliques. Perquè mentrestant les jugadores imagino que encara faran una volta d'una hora amb el trofeu, i vull dir que encara trigarem a sentir protagonistes als micròfons de la Ruth Vila. Ja han sentit Clàudia Pina amb la Laura Brugués, la companya de Televisió de Catalunya. Passem un momentet per la nova Creu Alta, perquè ara ja sí, és que clar, anem pel minut 106 de partit. Ernest, com va això?
2: Doncs com anava, perquè en aquell moment els jugadors del Sabadell es deixen caure abatuts sobre el camp, han perdut 0-1 davant de l'Antequera, un equip que no s'hi jugava res, i el Sabadell, doncs, que no podrà arribar a última jornada sent primer d'aquesta primera ref, i per tant en posició de pujar directe. Han deixat escapar, jo crec que aquí, pràcticament tota o gran part de les opcions de pujar directes.
0: Doncs si ja ha acabat el partit, ja no pot quedar primer, perquè l'Eldenc ha guanyat el seu partit.
2: Doncs ha guanyat.
0: Això els deixa 4 punts de marge, i per tant el Sabadell, que això sí, optarà el play-off, podrà jugar el play-off per intentar pujar a través del play-off a segona divisió. Gràcies, Ernest.
2: A tu, Sònia.
0: Tornem a Gran Canària, on el Barça està celebrant amb una fotografia d'equip aquest dotzè títol de la Copa de la Reina, mentre veig que les jugadores de l'Atlètic de Madrid, òbviament, encara són sobre la gespa, eh?
7: Sí, estan fent una rotllana sota les consignes del seu entrenador, mentre el Barça, uns metres més enllà, es fa la fotografia amb el títol de campiones, mentre l'Atlètic de Madrid, emocionades algunes de les seves futbolistes davant la possibilitat de guanyar un títol, doncs estan escoltant les paraules de José Herrera, el tècnic que va entrar mitja temporada i que ha conduït l'equip fins a la final de Copa. Mm-hmm.
0: Recordeu que ens queden 3 quarts d'hora. Fins la mitjanit anirà avui la TDG i, per tant, tindrem temps d'analitzar el que ha estat aquesta final de Copa. Recordeu que el Gerard Autet ens ha de dir quin serà l'11 de la final de la Champions. El tens a punt, eh?
8: Bueno.
0: Compte, que ara es fa enrere. Bé, el Gerard Autet ens dirà l'11 que creu que jugarà.
8: Sí,
0: contra
8: sí,
0: l'Olympique de Lió, la final de la Champions. Encara hem de decidir quina és la millor jugadora del partit i deixar marxar la Sònia a dormir, perquè demà l'Espanyol juga a Pamplona.
8: Ep, tens feina, alert, demà.
9: Sí, sí, sí, a veure com va.
0: I farem una pausa i endreçarem tot plegat. Sí, sí, l'Aldenc és de...
8: Sí, sí.
0: De segona, perquè el Sabadell ja no el pot agafar. Exacte, i per tant ha pujat a segona divisió de manera directa a l'Aldenc. El Sabadell, l'Atlètic de Madrid B, el Villarreal B i l'Europa a primera federació ara mateix jugarien el play-off.
8: Exacte.
0: Per pujar a segona, i recordem que el Nàstic, gràcies a la seva victòria, ha sortit de la zona de descens, però que encara ho ha de certificar. La setmana vinent visita el camp de l'Hèrcules. Passa un minut d'un quart de 12 de la nit, fem aquesta pausa i de seguida endrecem tot plegat.
10: La TDG amb Sònia Gelmà.
11: Avui el Tot Gira dia gran. Avui MotoGP i Lliga.
10: Atenció. Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
11: A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa amb Damià Aguilar.
12: Si vols gas a fons, connecta amb el Tot Gira.
11: I després viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
10: A les 7, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, i connectats a tots els partits amb rivals directes.
13: L'emoció i la tensió de les últimes jornades en un carrer Rossell especial al Tot Gira.
11: També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
10: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
11: Avui, des de la 1 del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
14: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
15: Entendre
16: és obrir els ulls.
17: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
14: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
19: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
10: Sense filtres.
19: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
10: Sense pèls a la llengua.
19: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
10: Sense vergonya.
19: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
10: Però amb molta, molta cafeïna.
19: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
10: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
20: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
21: No m'agrada aquesta sintonia.
22: És que està molt bé. Pa, pa, pa, pa.
20: Inconfusible, però molt imitable.
22: M'ho faries tu, Lisenda?
21: Jo sempre.
22: Pa. Pa, pa, pa, pa. Marc Marvà, bona tarda.
23: Bona tarda.
22: Ens pots fer un pam, pam, pam, pam?
23: Pam, pam, pam, pam.
21: Molt bé.

0: Una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Per molts anys i que en feu molts més.
0: La TDG a Catalunya Ràdio.

0: 12 de la nit, el Barça que ha guanyat la Copa de la Reina, el Barça que ha complert els pronòstics, ha imposat a l'Atlètic de Madrid per 3-1. Gols de Pina, de Brooks i de Salma per part del Barça. Al minut 12 de la segona, Boe Rissa, amb un molt bon xut, escurçava diferències, però el Barça que no ha permès que l'Atleti de Madrid entrés en aquesta final i que s'ha endut aquest títol de la Copa de la Reina, que arrodoneix una temporada estatal amb la Lliga i la Supercopa. Ara queda saber què passarà dissabte vinent a la final de la Champions contra l'Olympique de Lió, que és el gran dominador d'Europa de la història, però no dels últims anys, perquè si anem a la història recent, el Barça, que clarament va guanyar una final a Lió ara fa un parell de temporades i que ha guanyat 3 títols en els últims 5 anys. Què està passant ara mateix sobre la gespa, Salmo?
1: Doncs mira, que el Barça ha fet la clàssica rotllana, la sardana, al cercle central, i ara les futbolistes doncs estan fent fotografies amb la Copa, també amb la CAT, la mascota del Futbol Club Barcelona. Tot això després d'haver fet la volta d'honor a l'estadi, un estadi que a poc es va buidant i que ja comença a viure la desfilada dels protagonistes d'aquesta final de Copa.
0: I recordem que amb aquests 26.000 espectadors s'ha batut el rècord d'assistència en una final de Copa que fins ara era de fa 2 anys, uns 24.000 a la Romareda. En el cas de Gran Canària, Tebas va tenir la gran idea de posar l'Almeria a Las Palmas alhora que era la final i en aquell moment... mira, és que veig Pere Romeu amb l'Aroa Brugués.
2: Felicitats, Pere Romeu. Què significa aquesta 12a Copa de la Reina?
3: Bé, molt content. Crec que hem fet una primera part molt bona, un inici és una part molt bo. Després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat. No hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol. Però bé, satisfet amb el total del partit.
2: Manteniu altra vegada que fa 5 anys que l'Atlètic de Madrid no us guanya. Avui sí que us ha marcat un gol, però sou l'autèntic malson, podem dir, per aquest equip?
3: No ho sé, el que et puc assegurar és que hem preparat molt bé el partit, l'hem executat molt bé, perquè crec que la primera part és per marxar amb un marcador inclús més ampli. La segona part, l'inici, també tenim diverses ocasions i després d'un xut llunyà ens fan el gol, però bueno, molt, molt content amb el partit perquè respecto i valoro molt l'equip que té l'Atlètic de Madrid.
2: Has reclamat un penal aquí, que t'ha semblat penal clar?
3: Sí, bueno, el que veig per la nostra pantalla em sembla que l'empuja abans de xutar, per tant em sembla penal, sí.
2: Has pogut treure conclusions de cara a Oslo, l'11 titular, alguna conclusió? Com veus aquesta final de la setmana que ve?
3: Serà un partit diferent, elles ens han esperat força baix, un equip, un 5-3-2 que defensa molt a camp propi, l'Olímpic de Lió és un altre equip, és un equip més agressiu, és un equip que va algú més a les pressions altes, per tant avui és un partit diferent, ens serveix per treure conclusions, ens serveix per saber jugar bé amb un marcador favorable i les finals s'han de guanyar, així que anem a per Oslo.
2: Què representaria guanyar els 4 títols la temporada perfecta?
3: Home, seria molt bo. Evidentment aquí el futbol només es valora en funció dels títols que aconsegueixes. Jo em quedo amb el joc, em quedo amb el bé que estem fent les coses, em quedo amb el treball de tot l'equip, de tot l'estat, de totes les jugadores, i crec que anem en la línia correcta, així que últim esforç.
2: Fantàstic, Pere. Que així sigui, ens veiem a Oslo. Moltes gràcies.
0: Doncs les paraules de Pere Romeu, el tècnic blaugrana, veurem si encara el podem sentir a la sala de premsa. És possible que no, perquè les jugadores encara continuen sobre la gespa. Ruth, crec que en tens per estona, perquè allà les veig fent una rotllant ara mateix amb Xavi Puig també. Crec que una fotografia potser s'estan fent les jugadores. Ruth, tu estàs ja situada a la zona mixta?
4: Sí, sí, ja a la zona mixta, esperant jugadores, i si sortís Romeu també tindríem el canal obert i aniríem a sentir el que diu el tècnic del Barça.
0: Doncs mentre esperem les jugadores que puguin parlar, jo crec que podem anar a triar la millor jugadora del partit avui.
5: Doncs va, començarem amb els que són

0: Allà, Ramon Salmurri, qui ha estat per tu la millor jugadora del partit avui?
1: Patrick.
0: Ruth.
2: Pina.
0: Gerard.
3: Pina.
0: Sònia.
4: Estava pensant en el vot del Salmo, que Patri és com el racó de seguretat.
3: Exacte.
4: Jo votaré Pina.
0: Doncs jo també votaré Pina, per tant...
3: Jo voto també, o no?
0: Tu no votes res.
3: Saps, mira,
0: no.
3: Vaig dir-te una cosa, vaig a votar.
0: No,
3: avui
0: que
3: voto a Marta Torrejón, perquè a Pere Escobar li has fet molta il·lusió.
0: Molt bé, doncs mira.
4: Mira,
0: doncs,
4: t'haig de dir que sí, que avui m'agrada el vot del Fàbregas, que no comptarà les assistències, ja saps
0: no,
4: que no
0: però
4: compta,
0: però... un detall bonic.
4: Però és un detall maco, exacte, per Marta Torrejón, que no sabem què passarà aquest estiu, però... és possible que ja no continuï al Barça, o fins i tot que retiri, això no sé, perquè la veritat és que encara és jove per jugar a futbol, però el Barça, la veritat és que ara ja és una jugadora amb molts pocs minuts i és possible que estigui avui davant l'última final que hagi pogut jugar, perquè la Champions no m'imagino que el marcador permeti que entri Marta Torrejón. Salmo, Ruth, Autet... Després d'aquesta final, dèiem, més importants sensacions de cara a la final de la Champions. Jo crec que no hem restat tot, tampoc hem sumat gaire, no? Perquè has fet un bon partit, sí, però no sé si... Ho deia ara el mateix Pere Romeu, que fins a cert punt no pot servir de referència de cara a la final.
1: No. Dius tu, no restes, però tampoc sumes. Jo crec que potser alguna cosa sí que sumes. Es manté la disputa oberta i els estats de forma entre Pina i Salma, que crec que totes dues han fet un bon partit, i això és una bona notícia, tenint en compte que Graham l'acompanya un interrogant a veure com arriba de cara a aquesta final. L'enigma més gros es manté al mig del camp. I vaja, avui el Barça ha tret el partit, l'ha tret amb ofici sense massa més, i es tractava de no posar en risc les futbolistes, i la prova més clara ha estat l'alineació o la suplència d'Irene Paredes.
3: Sí, el nivell d'activació just, òptim, no desmesurat, sens dubte, tot i ser una final, però és que conscients de que tenien una altra final d'aquí una setmana. I jo penso que no ha restat, segur, jo crec que no ha restat, i a nivell de ritme competitiu està clar que, evidentment, si avui surts molt desconnectat i activar-te no és una qüestió d'això, no és un interruptor, que on o off, no, a vegades les vols i les cames no van. Per tant, avui s'ha estat a un nivell, jo penso, que força bo, per ben cunyar un altre títol. No has fet un esforç físic molt important de cara a la final, i penso que les jugadores, jo penso que arribaran a bon nivell, almenys els que tingui previstes l'11 titular el tècnic Pere Romeu. Jo crec que arribaran amb la càrrega, jo crec que més o menys idònia, i així ho espero, perquè l'últim partit de Champions, per exemple, va haver-hi un ritme molt diferent del partit que hem vist avui. Per tant, espero veure un Barça també molt diferent en ritme de Champions d'aquí una setmana a Oslo.
2: Sí, a mi no m'ha agradat gaire el Barça avui, Sí, ara que sentia Romeu, m'ha semblat una altra vegada un pèl espès, sense moure amb velocitat la pilota, no m'ha convençut gaire això de les extrems a cama canviada, amb un equip que defensava amb 5 i que estava molta estona tancat a camp propi. No m'ha acabat de convèncer gaire el Barça avui.
3: Bé, també prendent una mica, suposo, també de... les lectures que fem nosaltres, no sé si són les que fa Pere Romeu en clau Oslo, per exemple, això dels extrems a cama canviada és interessant, perquè una defensa que està tan tancada com l'Atleti de Madrid, que jugava amb 5, amb un 5-3-2, amb molta gent per dins, doncs has obert poc el camp en alguns moments i estaves més espès en l'última passada, però el partit contra el Lió serà completament diferent. Has de guanyar la batalla al mig, has de guanyar el cos a cos al mig del camp. Jo crec que hi haurà, interpretarem altres factors, com la velocitat, veurem si tens Hansen, com jugues pels extrems, si extrems oberts o amb Pina, que anirà cap a dins. Bé, diferents interrogants que, evidentment, la lectura l'haurà de fer Pere Romeu.
2: Ara mirava la alineació de l'Olímpic de Lió d'avui, i elles gairebé han jugat amb tot el que podríem pensar que és titular, excepte Johannes, que ha començat la banqueta, i Hips, que veurem si les feia descansar o per què, però vaja, la resta, les que poden jugar contra el Barça.
3: Johannes i Hips, Johannes i Hips, Ruth, són titulars indiscutibles,
2: sí,
3: al mig del camp,
2: sí,
3: amb Dumorné. Vull dir que són aquestes tres. Hi ha Schrader, que també té bons números i bones xifres, però vaja, té un mig del camp.
2: Avui ha jugat a Schrader, sí. I Damaris, crec que els últims partits no els estava jugant.
4: El Lió, que ho deia a la ruta abans durant el partit, que ha guanyat 8-0 al Nantes. És curiós com es resol la Lliga Francesa, perquè es resol per play-off. És a dir, el Lió ha guanyat la fase regular, però ara ho ha de resoldre, o ha de guanyar en un play-off, que hi ha unes semifinals a partit únic on el Lió ha guanyat el Nantes i el París ha guanyat el PSG. És a dir, el PSG aquest any ni lluitarà pel títol.
3: Déu-n'hi-do,
4: sí. I la final és el 29 de maig, és a dir, que el Barça ja ho té tot fet i el gran partit que li queda és el de dissabte que ve, i en canvi el Lió encara li quedarà un partit de Lliga per resoldre la seva Lliga, que és veritat que primer, que són les grans favorites, i segon, tenen una setmana de marge. No crec que estiguin pensant dissabte vinent a Oslo en aquesta Lliga francesa.
2: És el que s'han inventat també per les queixes de falta de competitivitat a la Lliga francesa, sí, i doncs, que és una de les idees que aquí intentaven o aquí rumiaven si aplicar o no a la Lliga, F, també per intentar doncs, donar una mica més de competitivitat a la competició.
4: I si vols, li dones una mica més d'emoció, però si les semifinals guanyes 8-0, la competitivitat
2: 8-0,
4: és la mateixa.
2: Sí,
4: que simplement allarguen la competició perquè acabi resolent. És veritat que un sol partit contra el París pot passar de tot, i aleshores, però clar, no sé si fins a quin punt és just.
2: I que ja hi ha menys equips a la Lliga. Clar, ja hi ha menys equips a la Lliga. Aquí, encara, sumar-hi després un play-off, ja no t'explico, això no acaba mai.
4: Sí, sí. Exacte, hauries de reduir primer de tot la Lliga, probablement,
2: la competició,
4: per poder fer això. Crec que són 12 equips a la Lliga francesa, no sé si són 12 o 14. Però vaja, que en qualsevol cas, mira, ara t'ho dic, perquè ho estic buscant, 12 equips, veus? Clar, són 12 equips, i és veritat que segurament a elles els hi fa una mica curta la Lliga, perquè són 22 jornades, aquí en tenim 30. En fi, bé, Autet, ha arribat el teu moment.
1: Ara
4: ens diràs quin és l'11 de Pere Romeu a la final de la Champions.
3: Anem a jugar una miqueta, no?
4: Sí, però t'acompanyarem amb una mica de música. Sí.

0: És Martin Garrix, aquest.
1: Dos minuts passant de dos quarts a dotze. Fàbregas, que està molt atent a les ordres internes.
2: Bona música de Martin Garrix, Però és que abans, sense que no hagi dit el tècnic de so...
1: Sí.
2: Tame Impala, però d'una Tame Impala boníssima, que és Dràcula, que no m'ha passat desapercebut, però bé.
3: Però no juga, no, en principi?
2: No juga Dràcula. No, ni Dràcula tampoc.
1: A veure,
2: no,
1: va, perfecte. Juguem. Mira, jo anem dient... Jo et dic que Catacoll juga a la porteria, a partir d'aquí t'ho deixo
2: seguim.
1: Tu.
2: Ah, ja està? Ah, vale. Catacoll a la porteria, va. La línia lateral, de 4 va. Crec que la tenim bastant clara, no? Tots?
1: Aquí, sí. Ona, Paredes, Mapi, i Brooks. Vinga, fins aquí ha estat molt fàcil. No,
3: i Patri en principi també,
2: I fins a Patri, fins aquí també anem bé.
1: I fins i tot fins a Patri i Alexia també les tenim clares. Vinga, primera gran incògnita.
2: Primera gran incògnita.
1: Interior, esquerra, dret, perdona.
2: Jo crec, veient avui també una mica els minuts que ha jugat Aitana, no he vist tampoc una gran versió, també és un moment on ha entrat... És complicat, La jerarquia entendria que jugués.
3: Hi ha tres candidates. Aitana... Vicky i Serra Jordi.
1: Espera, que et fa la part fàcil,
2: Salmo. Mira,
1: Salmo. Et diu, mira, hi ha aquestes tres.
2: Crec que n'hi ha dues.
3: Sí?
2: Sí, perquè Vicky avui ha jugat gairebé 90, ha canviat el 85. M'atreviria a dir que hi ha Aitana i Clara Serra Jordi. Jo crec que l'interior l'ocuparà Clara Serra Jordi. I no jugarà Aitana.
1: Jo crec que en una final de Champions et pesarà molt la jerarquia.
2: Val.
1: Contra el Lió fa dues temporades. Aquest va ser el mig del camp.
2: No,
1: perquè Alexia va ser suplent aquell dia.
2: Ho parlarem.
3: Per què creus que serà Serra Jordi?
2: Doncs per igualar una mica el físic que hi ha al mig del camp, amb Domorné, Joanes i l'altra jugadora que és, que me la deixo, Hips. A mi em va agradar molt com va afrontar el partit de Bayern Clara Serra Jordi. No la vaig veure gens nerviosa, no la vaig veure que li passés la responsabilitat. I a nivell físic jo crec que tant et pica l'espai i amenaça de manera ofensiva com defensiva també. Això, evidentment, si Aitana estigués al 100%, cosa que crec que no ho deu estar, perquè si no avui jugaria, avui hagués jugat, hauria jugat més minuts, això, evidentment, Aitana ha de ser titular aquest equip. Aitana, bon matí, és la millor jugadora del Barça femení. És la millor jugadora del Barça femení, és pilota d'or, però surt d'una lesió greu. Quan hi ha 4 mesos i mig, ben bé, ha estat?
4: 5.
2: 5, Ruth? Doncs
4: Déu-n'hi-do.
2: I el ritme no s'agafa en 2 setmanes d'una lesió. Vaja. I, evidentment, per molta jerarquia, per molta jerarquia que tingui, que l'entenc i la conec i com pot ser el vestidor, jo crec que no ho sé, ho veig complicat.
1: D'acord.
2: Ara, si jugués, jo encantat.
1: El que passa que fins i tot poses a Serra Jordi per davant de Vicky. Perquè,
2: sí,
1: perquè,
2: no,
1: perquè
2: això,
1: la teva reflexió jo l'entendria i dius, Vicky...
2: No, això segur.
1: Perquè Vicky ha estat jugant partits importants a Eurocopa, té més experiència, però Serra Jordi és... És veritat, que o sigui, aquest any ja ha jugat molta Champions i ja ha jugat partits importants, però... D'acord. L'Autet aposta per Serra Jordi.
2: No, però és que és més, tinc més dubtes del que parlarem ara...
1: D'acord.
2: Que jo... no de la de Serra Jordi.
1: Aquesta la tens clara. Salmo, tu per qui apostes?
3: Tinc molts dubtes, però si m'hagués de mullar, jo crec que ara mateix apostaria per Vicky, la veritat.
1: Vicky,
3: Jo crec que sí.
1: Ruth, tu per qui apostes?
4: Serra Jordi.
1: Dos
2: Salmo,
1: Serra Jordi.
2: Ja, bé, Ruth. El Salmo, però Vicky, amb el mig del camp... Tu has vist les tres jugadores del...
4: Sí, és que li faltaria
1: una mica de físic, no? Una mica de físic.
3: Som a les portes d'una final de Champions. Champions. I no dubto que futbolísticament qui et pugui encaixar millor sigui Serra Jordi. Però es tracta de competir i crec que Pere Romeu això ho té molt present. Segurament el cos li demana apostar per Aitana, que és la millor futbolista del món.
2: Això m'ho demanaria a mi també, clar.
3: Però no està a punt i la interior que ha usat tota aquesta temporada, i crec que li ha respost, ha estat Vicky. I, vaja, tu dius avui ha jugat 85 minuts, falta una setmana encara.
2: Sí,
3: una setmana. No crec que sigui tan determinada.
1: Sí, avui han jugat moltes de les jugadores que seran titulars a la final. El partit d'avui jo crec que en això, en minuts, diríem, no... no afecta de tenir massa minuts avui. Doncs la Ruti i l'Autet tenen clau, aposten, bueno, vaja. Sí, l'Autet ho té claríssim. L'Autet ho té claríssim. La Rut, exacte, la Rut aposta per Serra Jordi.
4: Quan acabem us explicaré per què no ho tinc tan clar.
1: D'acord, perquè hi hagi varietat, jo dic Caetana, bueno, perquè hi hagi varietat i perquè crec que la jerarquia en aquest cas pesa i perquè crec que Caetana ha estat 5 mesos pensant en aquesta final de la Champions. Pere Romeu ha demostrat respectar la jerarquia en els anys que porta...
2: També ha demostrat prendre decisions
1: complexes, eh? Sí, però hi ha alguna decisió... Sí, però hi ha alguna decisió que pensava que era d'ell, després vaig descobrir que era de... És a dir, que Graham no estava bé. Aquella de la final
2: sí,
1: de...
2: Altra,
1: de quarts de final contra
2: el Bayern,
1: Madrid...
2: Sí, Serra Jordi.
1: I asseu
2: a Vic i asseu a Pina.
4: Sí, és veritat que...
2: Les cares de l'endemà de l'entrenament...
1: Sí, però la jerarquia d'Aitana no és la jerarquia
2: de Vic, evidentment que no.
1: Però bé, d'acord. Ho dic sense estar-ne 100% segura, perquè jo quan avui no l'he vist a l'11 he pensat, compte, perquè jo donava per fet en realitat que jugaria a Aitana i ara tinc més dubtes, però aposto per Aitana i l'Autet i la Ruta per sempre Serra Jordi, el Salmo per Vicky. Per què, Rut, no ho tens tan clar? Que has dit, us ho diré ara?
4: Perquè ara quan diguem el davant, jo el davant apostaré per Pina i aleshores crea dubtes que no hi hagi cap sorpresa. Perquè la sorpresa a vegades ha estat amb la situació de Brooks, però ara això ja no és una sorpresa.
1: Yeah.
4: I aleshores que no faci algun moviment per sorprendre el rival Romeu m'estranya.
1: Jo
4: diria l'11 més previsible amb Serra Jordi. I aleshores, com que jo poso per davant per Pina i el de Serra Jordi no em sembla una cosa molt sorprenent, penso que alguna cosa farà Pere Romeu per sorprendre i que jo no la capto.
1: La sorpresa de Brooks davant el Bayern és una sorpresa de posicionament, no de jugada.
4: Sí, clar, però que ara ja no és sorpresa,
1: ja no li queden
4: molt.
1: No li queden bales en aquest sentit.
2: Sí, però no és sorpresa, però és difícil de sostenir, o sigui, de contraatacar, m'explico? O sigui, no pots posar una jugadora, o sigui, modificar el teu sistema, i ara em poso el cap de Jonathan Giraldez, i dir, ostres, un extrem, aquella part de davant, que hi ha Diani, qui més hi ha, el que pot jugar en punta d'atac, o que tinguin tanta, o Hagerberg, que tingui aquesta presència, i dir, compte, que si Brooks trenca per dins, l'has de seguir tu. O sigui, és difícil de detectar per on t'atacarà Brooks. Jo crec que és una de les claus de la final, Brooks, eh? És meu Brooks, ja ho dic ara, i m'avanço les prèvies que farem. Però és difícil això de Brooks. Ens falta la part de davant, eh?
1: Aquí hi ha una posició molt clara, que és la de Pallor.
2: És la de Pallor, jo crec.
1: Tenim el dubte de si Graham arriba. Si Graham arriba, tots tenim clar que juga Graham.
2: Jo crec que Hansen, Vinici. Graham Hansen.
1: I a l'esquerra... Pina o Salma, què?
2: Jo, així com la Ruta ha dit Pina, jo diré que aquí hi ha la sorpresa i fiques una mica de velocitat i obres el camp amb Salma, que et permetrà que vagi Brooks per dins. Jo apostaria per Salma, aquí. Tot i que avui Pina s'ha reivindicat, jo per mi ha sigut la millor del partit, la més enèrgica, ha tornat a marcar... Bé.
1: Jo compraria Salma, però em queda un dubte, que és que aleshores, a la banqueta, és a dir, entrant des de la banqueta, crec que pot aportar-te més Salma que Pina.
2: Bueno, és més, té més impacte i més velocitat.
1: Pot sacsejar més.
2: Pot canviar el partit més una Salma que una Pina, que una Vicky, per exemple, eh? Ja t'entenc. Però bé, la meva aposta és aquesta, Salma. Dos oberts, Salma i Graham, i de nou Pallor.
1: I tu, Ruth, deies Graham i Pina, eh?
4: Sí, perquè Pina va haver alguns moments que, sobretot de cara a gol, estava poc encertada i, a més, un pèl frustrada, que vull dir que tot el que arribava ho xutava per aquesta frustració, i ara ja fa tres partits que marca, i per tant...
2: Avui ha estat molt
4: bé,
2: eh? Vull dir que no...
4: Tres partits seguits marcant, i això ja em sembla un canvi important de cara a la seva mentalitat i a la seva confiança de cara a gol.
1: Mira, deia allò que el partit d'avui havia sumat poc, en el cas de Pina l'he sumat molt, que ha estat MVP del partit, ha marcat, ella sí que ha sumat, i per tant en això sí que ha estat positiu de cara a la final. Salmo?
3: Jo aposto per Pina, bàsicament per dos arguments. El primer és que també és una futbolista molt important en les jugades de pilota aturada i en una final tot va de detalls.
2: Molt
3: i després,
2: bé.
3: A més...
2: Ben vist, Salmo, molt bé.
3: Crec que és una jugadora, com ho dic, rebel, i que en un escenari de màxima exigència en un partit especialment competitiu, Clàudia Pina, en aquest tipus de partits la vols al teu equip, i crec que en això et dona més que Salma, que et dona altres coses i té altres virtuts, eh?
4: I abans parlàvem de Diani, una baixa importantíssima, la de Diani,
2: que no
4: pugui jugar aquest partit, és una baixa important per l'Olímpic de Lió.
2: Perden molta velocitat
1: allà. El que passa que el Lió té tantes alternatives a la banqueta,
2: però,
1: no?
2: Ja, però qui, titular indiscutible.
1: Sí, però qui creieu que aleshores, perquè dalt, últimament, que a mi em sorprèn molt, és titular Hegerberg contra l'Arsenal ho va ser.
2: Contra l'Arsenal ho va ser els dos partits.
1: Aleshores, et pot jugar dalt Hegerberg, et pot jugar... qui et pot jugar per les bandes?
4: Jo aposto perquè canviarà Jules Brandt de banda i la farà jugar a la dreta i que jugarà en Chawinga per l'esquerra.
1: Mira, d'acord, perden Diani, però és que tenen Chawinga, que és increïble que aquesta jugadora sigui suplent.
2: És potentíssima.
1: I a més, els hi queda la banqueta mínim que Totó.
2: Exacte, Totó.
1: I no sé si em descuido alguna altra part ofensiva important.
2: I també té l'opció de bloquejar una mica al mig del camp amb Schroeder i col·locar-la com a quart migcampista. No ho sol fer, però veient que el Barça transita molt pel mig i que el gran pes el porta al mig del camp, no sé si Jordan Giralde té previst algun canvi.
1: Bé, pel que vam veure el Lió contra l'Arsenal, el Lió té punts febles.
2: Sí.
1: No és un equip ni molt més... sembla rocós, però a la vegada defensivament et pot deixar marge.
4: Mm. Sí, jo crec que la defensa és on pot tenir més punts febles. Sobretot, jo crec que Engen és clarament un punt feble a la sortida de la pilota i també a nivell defensiu.
1: Per cert, que això ho parlarem al Fem Futbol aquest dimarts o aquest dimecres, però poques vegades s'haurà donat la situació que dues jugadores que són parella s'enfrontin a una final de Champions. Vull dir, no a un partit de Lliga o a un partit... jo crec que Eriksson i Harder és possible que s'hagin enfrontat amb les seves seleccions a la seva vida, però vaja, en una final de Champions. Mapi al Barça i Engen al Lió, potser es troben només als corners, però és veritat que s'hi enfrontaran i aquesta setmana feien un reel que durant aquesta setmana no parlarien sobre aquesta final de Champions, perquè clar, si tu ets Pere Romeu o ets Jonathan Giralles, penses... A veure si ara jo aquí explicaré la tàctica i anirà aquesta a dir-li a l'altra i ja la tindrem liada. I explicaven que de la final parlarien d'altres coses, però que de la final, evidentment, són professionals, volen guanyar i no donaran pistes l'una a l'altra. 11:45, Rut, per la teva zona veig que anem calmats.
4: No, saps què passa? Que això és còmic, eh? Fa estona que Vicky intenta sortir a la zona mixta, ara obre la porta, tu! Però no podien obrir la porta està tancada en clau i tenim aquí a la Marina buscant l'home de les claus perquè la zona mixta hi havia la porta tancada amb clau, Vicky esperant a l'altra banda de la porta, que ara potser s'han anat cap endintre, perquè fa estona que feien cops a la porta per intentar sortir a la zona mixta, però no ho aconseguien i ara sí que han obert la porta, per tant jo crec que ara alguna protagonista sentirem, perquè ja poden entrar a la zona mixta, no hi entraven perquè la porta era tancada en clau.
1: Bé, doncs ara ja sí, esperarem alguna jugadora. Mira, mentre tenim 2 minuts, sí que els tindrem, no? 2 minuts entre que arriba la jugadora i es... ha de passar... Sou la primera aturada, per dir-ho així? Bé, aquí arrisquem una...
4: Soc a la pole total.
1: A la pole position, eh? Doncs ara em sap greu, però bé, va, esperarem, apostem per esperar...
4: A veure si ens... O tira i tallem.
1: Bé, si no tallarem, exacte, va, vinga.
4: Tallem la publicitat quan surti algú, no?
1: No és publicitat, sentirem Patri als micròfons de la companya Laura Brugués. Jo crec que sí que tenim temps.
5: Al costat de la futbolista del Barça, Patri Guijarro, que ve amb un gran somriure, la samarreta, la medalla. Patri, enhorabona, sensacions després de guanyar la Copa.
6: Muchas gracias. Pues bien, bueno, primera parte buena del equipo, que al irnos 3-0 yo creo que muy bien. Y sí que la segunda ha sido más igualada, con un poco más descontrol. Podríamos haber metido algún gol, pero bueno, contentas por la victoria y por otro título más.
5: El Atlético de Madrid no os gana desde hace 5 años, no os guanya desde hace 5 años. ¿Sou el seu malson?
6: Bueno, tuvimos hace 5 años época que era títulos contra ellas, tanto Copa como Liga, de competir contra ella. Es un gran equipo, pero por suerte hoy hemos podido otra vez de nuevo ganarles.
5: Ahora sí, Patrick, ya podeu pensar a Moslo, ¿cómo va a llevar la final de Champions?
7: Creo que venimos en muy buena dinámica, queda una semana pues para ajustar pequeños detalles a mejorar y espero que vaya todo muy bien.
4: Bueno, la celebració, Vicky. Hi ha hagut un moment en què semblava que no us deixàveu anar, però suposo que l'heu celebrat com les habituals, no?
7: Sí, claro, al final parece fácil, pero no lo es. Sé que pues los culés están acostumbrados a ganar muchos trofeos, pero hay que darle valor también, que cada año vamos a por más y queremos todos los trofeos, así que a celebrarlo como se merece.
8: ¿Cómo es gestionar el fet de veure's amb la final ben encarrilada, amb 3-0, sabent que la setmana que ve hi ha un altre partit important, el saber no prendre mal, intentar no gastar-se potser més?
7: Bueno, al final... Es una final, pensamos simplemente en el partido de hoy, mientras jugamos no estamos pensando en la final de Oslo, entonces contentas porque hemos podido sentenciar el partido, hemos ganado y ahora sí ya pensar en Oslo. Creo que estamos bien, tanto las que hemos sido titulares como las que han entrado luego que lo han hecho muy bien, como la gente de banquillo, creo que físicamente estamos bien, nos han apretado para poder llegar lo mejor posible en este tramo de temporada.
9: ¿Qué sientes al ser titular en una final con 19 años en un club como el Barça?
7: Cuando salíamos para el himno, la verdad que se me caía un poco la lágrima. Al final son partidos con los que soñaba de pequeña, escenarios con los que soñaba de pequeña y muy contenta por poder salir de titular, gracias a Pera y también a Dios.
8: Un record d'assistència, l'afició del Barça no falla mai, eh?
7: Nunca, nunca, nunca fallan. Al final es como nuestro jugador número 12. Siempre están en las malas, en las buenas y la verdad que eso es... increíble para nosotras porque nos animan mucho siempre y muchas veces ganamos por su animación.
4: Y que ahora dormí.
10: Haznos una foto de esa celebración que no la podemos ver.
7: ¿Cómo la hago ahora?
10: Pues cuéntame quién está liándola en el vestuario o quién la lía en el campo.
7: Nada, todas. Estamos muy contentas de esta final, pero obviamente pues hay gente que lo expresa más como Cata, como Patri, pero todas.
9: Pero nos dejarán celebrar mucho, ¿no? Porque en 7 días hay una final de Champions.
7: Bueno, creo que somos profesionales, tenemos cabeza, sabemos que ganar un título como hoy no es fácil, lo celebraremos, pero siempre pensando en Oslo, obviamente.
4: Que os quedeu aquí, no torneu fins demà. ¿Anireu a dormir aviat igualment o què?
7: La noche decidirà.
4: Doncs Vicky, contenta amb aquesta titularitat d'avui, ho deia, li queien gairebé les llàgrimes quan sortia i sentia els himnes, perquè, clar, és molt joveneta, només té 19 anys i avui he jugat de titular aquesta final de la Copa.
1: Escenaris que somiava des de petita i li agraeix a Déu i a Pere Romeu, que és qui l'ha posat avui a l'11 titular, una Vicky López que en aquesta última resposta la nit decidirà, jo crec que deixa entreveure que avui sí que tenen permís per celebrar. Home, a veure, Utet, sí. Tu que has celebrat molt la teva vida, la final és dissabte que ve.
2: Sí.
1: Amb prudència, però avui sí. Poden anar a dormir tard.
2: Sí, i a més, jo recordo quan jugàvem a les Canàries. Clar, el bo de jugar a les Canàries és que gairebé sempre fa...
1: No,
2: bueno, què és això? Una hora menys és una cosa, però és que fas nit allà.
1: Sí, clar, clar.
2: Que no agafes el vol i tornes. I aquestes nits allà a vegades es fan llargues.
1: Sí. A vegades es fan llargues. Mira. Tu no necessitaves celebrar títols, ja veig. Digue, Ruth.
4: Ara podem sentir Salma.
11: Titular participando por...
12: Muy bien, muy contenta por cumplir este objetivo. Hemos hecho los tres posibles títulos de, bueno, en España y la semana que viene nos queda otra gran final y es momento también ahora para disfrutarlo, pero nada, también centrarnos en la final.
4: Salma, avui has jugat a banda canviada, l'altre dia vam veure molt bé per l'esquerra. Què tal et sents jugant per la dreta?
12: Bueno, me siento bien jugando en las tres posiciones de arriba. Sí que es verdad que depende del contexto del partido, igual puedo favorecer más en un lado que en otro. Pero lo importante es que esté donde esté, quiero aportar al equipo y tengo actitud de ello y a lo que necesite el equipo.
4: I quan un està positiu, arriben també els gols, eh?
12: Sí, bueno, también he tenido suerte en el gol y muy contenta por ayudar al equipo.
9: Otro triplete nacional, ¿qué significa que el Barça siga dominando de esta forma en España en el fútbol femenino?
12: Creo que, pues lo que digo siempre, es muy difícil, aunque creo que la gente lo pueda normalizar, es muy difícil que lleguemos siempre a las finales y que consigamos ganar. Y habla muy bien del trabajo que se hace, de la mentalidad que tenemos y que no nos conformamos con nada.
13: Salma, nos enseñas, sí, está en directo, nos enseñas esa copa, es pequeñita, la otra pesa 12 kilos, viene peor, tres títulos, triplete y después Champions. Primero una cosita y luego la otra, ¿no?
12: Sí, primero era esto, hay que pensar en el presente, primero teníamos esta final, que hemos conseguido ganar, hemos conseguido este título, que es súper importante, y nos queda la semana que viene pues intentar culminar la temporada. Creo que ya llegar hasta aquí otra vez es de muchísimo orgullo, pero está claro que el año que viene queremos, o sea, que la semana que viene queremos culminar.
13: ¿Da tiempo a celebrar o no?
12: Un poquito seguro, porque lo que te digo, hay que vivir el presente, pero sí que es verdad que nada, en una semana tenemos la final más importante y tenemos que estar también centradas en eso.
8: Dins del vestidor, teniu la sensació que arribeu al punt que voleu en aquest tram final de temporada? Si tens la sensació, dins del vestidor, quina sensació hi ha de si arribeu en el punt que voleu de cara a aquesta final de la Champions?
12: Sí, tenemos buenas sensaciones. Es verdad que cada partido es un mundo, pero estamos con confianza de que estamos haciendo las cosas bien, los entrenamientos, los planes de partido que planteamos nos sale bien, tenemos buenas sensaciones, confiamos en lo que hace cada compañera y eso está claro que nos da, bueno, la fuerza para llegar a esa final pues con esa confianza.
14: A nivel individual, Salma, no sé si estás llegando al final de temporada en tu prime, digo, vas de menos a más.
12: Bueno, no lo sé, pero estoy muy feliz, estoy intentando aportar al equipo todo lo que puedo y yo sobre todo es el sentimiento de equipo que tengo, que creo que todas mis jugadoras, todas mis compañeras trabajan muchísimo y estamos teniendo también nuestros frutos.
4: Doncs hem sentit Salma, que realment està sent protagonista, molt protagonista en aquest final de temporada.
1: Doncs sí, i què diu, que avui han tingut bones sensacions o que arriben amb bones sensacions a la final d'Oslo i que cal viure el present respecte a la celebració. Òbviament, avui, com deia el Gerard Autet, a sobre fent nit a Les Palmes. Ruth, Salmo, teniu permís per poder celebrar, perquè jo crec que estareu recuperats per dissabte vinent i crec que les jugadores també.
3: Doncs agafarem aquest permís. Agafarem el permís, ja que es concedeix, l'agafarem.
2: Jo us puc donar un parell de llocs, així, per anar...
3: Sisplau, per privat.
1: Es veu que Gerard Autet va guanyar algunes copes del rei allà i...
2: No, vaig guanyar algun partit de Lliga i com que el vol sortir a les 7 o les 8 del matí, doncs ja arribava.
1: Tu respectaves allò de sortim si guanyem?
2: No. Sí, normalment sí.
1: Normalment sí,
2: perquè si no vas bastant mosca.
3: Tu t'adones que Autet ha explicat que en aquest estadi no jugava bé perquè hi havia allò de l'empanada i tal, però et passa un parell de llocs per sortir després del partit, eh?
2: Sempre després, eh? Mai abans, eh?
3: Increïble.
2: Això ho puc dir.
3: Això és sagrat, això sí.
1: Era bon lloc de celebració, però no bon lloc per jugar-hi.
2: Sí, Les Palmes, Tenerife, eren dos llocs per allargar una mica el vespre.
1: Bé, les jugadores que ja hem vist que acaben satisfetes. Un punt d'autocrítica de Pina de sortir de cara a la final de Champions de manera diferent a com han aparegut avui al camp, que vaja, jo tampoc he vist, però que evidentment has de millorar, que l'Atleti de Madrid no és el rival que tindràs dissabte, això ja ho sabem, i probablement avui hi havia un punt en què teníem pensat, en què teníem el cap, és que no ho pots evitar, tenir la final de la Champions. Abans de marxar, sentirem Payor, que ha parlat també amb la companya de TV3, Laura Brugués.
5: Al costat de la futbolista del Barça, Eva Payor. Eva, que portes, lleves, traes la copa, enséñosla. ¿Qué significa haberla ganado?
15: Sí, es muy bien. Hoy ganamos Copa de la Reina. Es nuestra tercera copa. Y estamos muy, muy contentas. Y hoy celebramos. Pero en una semana tenemos otra final y... Y daremos todo para ganar.
5: Esto te iba a decir, ¿cómo ves la final de Champions?
15: Sí, ahora celebramos porque Copa es muy importante para nosotros y hoy ganamos, hoy jugamos muy bien como equipo y en una semana tenemos otra final, Champions League y... Es muy importante para nosotras.
5: Tú viniste al Barça precisamente para ganar la Champions. ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves contra el Olympique de Lyon, que hay Jonathan Giraldez, exentrenador del Barça?
15: No solo estoy aquí para ganar Champions, estoy para disfrutar jugar con este equipo porque este equipo es muy, muy bien. Juego buena fútbol y estoy aquí muy, muy contenta. Pero sí, nuestro objetivo es ganar Champions y el sábado daremos todo para ganar.
5: ¿Qué significaría ganar los cuatro títulos?
15: Increíble. Tenemos una semana para preparar bien y día a día, porque sí, León es muy bueno, también bueno equipo y tenemos una semana para preparar muy bien para este partido.
5: Gracias, Eva. Y a una duda, tienes un golpe aquí, te has hecho daño, ¿verdad?
15: Sí, sí, pero todo bien, todo bien.
5: Gràcies i felicitats.
1: Tot bé. Tranquil·litza Eva Pallor a la companya Laura Brugués. Eva Pallor, una de les peces fonamentals de l'equip de Pere Romeu, que, per cert, parlant castellà, té un accent molt similar al de Robert Lewandowski.
2: Sí.
1: Són els polonesos que els hi acaba quedant aquest accent, però que fa l'esforç de parlar en un idioma que l'entenguem. Ara ja el següent pas serà el català, però vaja, em sembla que en aquest cas va una mica més lent que d'altres jugadores que sí que hem vist parlar català, com Vicky López, que avui no s'hi ha acabat d'atrevir. Gran Canària tanquem, no hi ha cap incident més, cap incendi, i ja podeu anar tots a celebrar.
3: No, a partir d'ara,
1: sempre
3: que els incidents i els...
1: Els incidents venen ara, no? D'acord. Ruth, Salmo, gràcies.
4: Jo li escriuré al Salmo el telèfon aquí al braç, com els nens petits amb un ròtol, i el deixaré que se'n vagi de festa.
2: Que no se't perdi, el Salmo.
4: Exacte, i el deixaré que se'n vagi de festa.
1: Cita'l demà a l'aeroport i a veure què t'arriba. Gràcies a tots dos.
4: Vinga, bona nit.
1: Vinga, va, marxem. Don't get ahead of yourself. You're running too fast before you learn how to walk. El Barça, que ha confirmat els pronòstics, torna a guanyar la Copa de la Reina i torna a endur-se el triplet domèstic a l'espera del gran repte, a l'espera de la gran final de dissabte vinent. Això ja serà una altra història, al davant el potentíssim Olímpic de Lió. Gerard, quedem aquí, dissabte, la final a 6, una hora abans, aquí, a la TDG.
2: Aquí serem, si Déu vol.
1: Perfecte, gràcies a la feina del Ramon Salmurri, la Ruth Vilà i el Josep Forns des de Gran Canària, gràcies també a la Sònia Leart, el Gerard Otet i el Joan Fàbregas, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo a càrrec del muntatge sonor. El control central ens hi han ajudat avui el Xavier Vall, la Júlia Aparicio i el Carles Morales. Ens retrobem dissabte vinent. Recordeu, marcar-ho a l'agenda, dissabte 23 de maig a les 6. Des d'Oslo, ja amb una programació especial que arrencarà divendres amb el Tot Costa des de Noruega, i on també hi seran, òbviament, els de la TDG, i serem per explicar-vos-ho. Tant de bo, la quarta Champions del Barça. Elles hi seran, la TDG hi serà, i esperem que vosaltres tampoc no hi falteu.
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca, al districte de Sants Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria, al voltant de les 7 de la tarda, i segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc. Els Mossos han obert ja una investigació i estan intentant localitzar l'agressor que ha fugit. A la zona s'hi han desplegat diverses ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i efectius dels Mossos i també de la Guàrdia Urbana. Recordem que fa menys d'un mes també va haver-hi un tiroteig a la mateixa zona de la ciutat. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
17: El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama Esquerra i els comuns, socis parlamentaris del govern, que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos, que el president Salvador Illa confia certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
18: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
17: En aquest escenari, Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors.
19: Unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants han reclamat l'alliberament del poble palestí i han clamat també contra el genocidi del país que presideix Benjamin Netanyahu.
20: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i al mateix temps comerciar amb armes amb Israel. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps.
19: També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival d'Eurovisió. Manifestacions a banda, 5 països han boicotejat el certamen, entre els quals Espanya, Irlanda i els Països Baixos. La xifra de participants en aquesta edició, la 70a, és la més baixa en més de 2 dècades.
17: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que l'Ajuntament vulnera el dret de vaga quan planteja obrir sales d'estudi durant el període de selectivitat. Montse Serra, bibliotecària i delegada del comitè del Consorci, en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Bueno, nosaltres creiem que això és una manera com de molt lletja d'evitar que la nostra vaga doncs tingui efecte i a més que a la gent que porta, ens sembla que les volen obrir sense personal afegit, no ho veiem ni que sigui segur ni que sigui legítim fer les coses d'aquesta manera.
17: Des del Consistori asseguren que es tracta d'un dispositiu habitual que es fa cada any per garantir espais als estudiants de l'ESPAU i que no és cap mesura vinculada a la vaga.

0: Oques Grasses, Muixca, Maria Jaume o els Tallets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Marxem fins allà amb el Marc Ruiz.
1: Poques gràcies, ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky, i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 FM, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tallets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
0: En esports, el Barça ha guanyat la Copa de la Reina després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, de Brooks i de Salma Parayuelo. És el tercer títol de l'any i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lyon.
2: Més futbol, perquè aquest dissabte Robert Lewandowski ha anunciat que deixarà el Barça a final de temporada. El polonès s'acomiada del Camp Nou, s'acomiadarà aquest diumenge contra el Betis a 1:15.
0: Mentrestant, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge, a les 7, jornada unificada primera, amb els blanquiblaus jugant al camp de l'Osasuna i els gironins visitant l'Atlètic de Madrid.
2: I aquest dissabte el Racing de Santander s'ha convertit en nou equip de primera divisió.
0: En motor, aquest diumenge conclou el cap de setmana a Montmeló amb el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. A quarts de 10 del matí començarà l'acció a TV3 i la cursa llarga de MotoGP serà a les 2, també en directe a Catalunya Ràdio. Pedro Acosta sortirà des de la pole mentre Àlex Márquez ha guanyat la cursa sprint aquest dissabte.
2: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat aquest dissabte per la final a 4 de la Champions femenina que es jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat a mans de l'Olympiakos grec.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
6: Crec que no vindran aquest cop, eh?
5: Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
6: Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del sol ells l'expliquen, sí, sí.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
7: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte ha col·lapsat...
8: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
7: Explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
8: Em sap greu dir-t'ho. Torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
7: Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
8: A mi no em miris, eh?
7: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
8: Final de la Copa de la Reina. El Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
7: Doncs ja està. Doncs el diumenge, després del 30 minuts, farem el col·lapse.
8: Em sap greu.
7: No, no, a mi no està bé.
9: Col·lapse, amb Jordi González, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Tast vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
10: Però, sobretot, amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torio i a les vies de sol a Conchi Vecino. La Conchi Vecino, que somriu perquè vam fer un càsting poderós, perquè necessitàvem que la persona que estigués aquí a les vies de so fos una gran amant del vi. Vam dir, si no, no pot ser, no pot fer el Tast Vertical de Catalunya Ràdio. Llavors, la Conchi ara ens demostrarà que sí que li agrada el vi pujant la música una mica. Avui estic molt contenta perquè presentem un projecte que em té enamorada i no és un secret. Tenim amb nosaltres el Josep Maria Claret. Ell és viticultor, ell és pagès, Ell és l'ànima de Collbaix, Celler al Molí, què tal? Finalment t'hem arrossegat a la ràdio.
11: Molt bé, sí.
10: Al final. Costa arrossegar, treure't de la vinya, del celler...
11: Bueno, és que tenim molta feina.
10: Sí, clar.
11: I
10: sí,
11: més
10: sí.
11: Ara la primavera,
10: De Barcelona sempre costa.
11: Sí, és fer el pas, eh?
10: T'arrosseguem a la Wine Week, a les coses aquestes que s'han de fer, però...
11: Un cop fem el pas, no s'ha tot malament, eh? De tant en tant, venir cap aquí.
10: I tenim amb nosaltres també a la Carme Cruz. Què tal, Carme?
12: Què tal, bon dia.
10: I al Dani Casas. Què tal? Tots dos són cofundadors de Slow Turisme, que són una associació, grup, empresa, com li podem dir? Que
13: empresa.
10: Empresa. Vosaltres sou aquí perquè... d'alguna manera ens heu d'ajudar a fer l'aniversari del celler Collbaix.
13: Sí, fem de prescriptors, a part del celler Collbaix, de tots els cellers de la DEOPA
10: de Bages. Clar, de Bages, exactament. L'últim cop que ens vam trobar va ser a les Tines del Flaquer,
13: sí,
10: fent una cosa molt interessant. Què fèieu?
13: Fèiem una sortida per a una persona amb mobilitat reduïda, acompanyat amb una espècie de bicicleta, que se'n diu una joalet, per poder acostar la gent que no... que va amb cadira o té baixa mobilitat, que poden anar a territoris que...
10: Clar,
13: que no llocs, adaptats per ells.
10: Clar, llocs com les Tines del Flaquer, que és una joia arquitectònica del Bages, patrimoni mundial.
13: Únic al món.
10: Allà estàvem rodant un programa que aviat sortirà sobre vi i t'hi vam trobar tu.
13: Sí.
10: I després vam anar a rodar el Josep Maria, també.
11: I tant.
10: Abans de començar a parlar i abans de començar a obrir les dues meravelles que ens portes avui, Josep Maria, que ens has portat el singular blanc i el singular negre.
11: Els dos singulars blancs.
10: Ah, els dos singulars blancs, sí, ens has portat.
11: Però de diferents anyades.
10: De diferents anyades. Uau.
11: O sigui, he portat el 2000, l'anyà 2021, que és la que estem...
10: En aquest moment és la que està
11: en circulació ara, en aquest moment, però he portat la 2016, que uau, això ja és història.
10: Ostres.
11: Perquè tenim unes poques ampolles al celler i les preservem molt.
10: I avui ens en portes una.
11: I avui us en porto una, sí.
10: Doncs, tu comença a obrir, ves fent, i jo, mentrestant, m'agradaria saludar a la Rosa Cerarols, que és membre de l'organització de la fira Que rebenti la Baells. Què tal, Rosa?
14: Hola,
10: ha de
14: què
10: rebentar
14: tal?
10: La Baells?
14: Acabarà rebentant, sí.
10: Què passarà?
14: Doncs mira, Rebenta la Baells és una fira de vins, que és la fira de vins que fem des del convent, i la fem, doncs, ja, demà.
10: Molt bé. Què trobarem si venim?
14: Doncs mira, el que trobareu és una proposta... d'alguna manera firaire, amb més de 40 propostes de gent que fa vins de diferents llocs, i també tota una proposta més lúdica al voltant del món del vi, des de ràdio en directe fins a propostes gastronòmiques i un improtast amb música d'improvisació i 4 tastos de vins, i també una proposta més lúdica per tancar la fira a les 8 del vespre.
10: Si algú vol venir amb família, nens benvinguts, no?
14: Nens benvinguts, evidentment. Sí, sí, tenim molt d'espai. Hi ha molt d'espai, hi ha l'espai que serà doncs, on tenim, doncs, hi haurà les 40 propostes, que és un espai ampli, però més centrat, el que seria la cata i a la compra de vi, i després al convent tenim un jardí enorme que està preciós ara mateix, que es pot doncs, desconnectar, prendre alguna cosa, tirar-te la gespa, descansar... Sí, sí.
10: Des del nom Que rebenti la Baells fins a aquestes propostes que ens dius, estem parlant d'un festival informal, divertit, per tothom, perquè no hi hagi ningú que digui no, és que a mi em fa por anar-hi perquè no hi entenc de vi. Escolti,
14: no,
10: vagi vostè,
14: diverteixi's,
10: clar que sí.
14: És festiu, també tenim una part molt de divulgació, per això també tenim la ràdio. Llavors, no és pretensiós, és completament informal, però amb molta qualitat. I això es nota, fa 5 anys que fem aquesta fira, triem molt a consciència les propostes, hi ha propostes boníssimes, o sigui, tots els vins que hi ha són espectaculars.
10: Va, què teniu? Digue'ns alguna cosa, digue'ns algun vi que trobarem si volem venir que rebenti
14: bueno,
10: la Baix.
14: 40 propostes, això si mireu, per exemple, tant a la web del convent com a les xarxes socials, trobareu els 40 propostes, però tenim bàsicament vi que s'elabora a Catalunya, però cada cop doncs, tenim alguna cosa més doncs, fora del nostre territori més proper. Dir-te, doncs, possiblement les vinyes que tenim més a prop i és un projecte que ens estimem molt, seria Vinyes d'Empremta, però llavors també doncs, tenim altres propostes que venen més de lluny. O sigui, Catalunya Nord també tenim bastant aquesta vegada i un dels temes que tractarem també aquest any són els rancis.
10: Oh, m'encanta.
14: I ve la Marie-Louise Banyols, que seria una mica la que ens farà doncs, una mica de divulgació sobre aquest tema dels rancis. Tenim un altre projecte, un projecte que estimem molt de la Júlia Casado, que està a Múrcia. Bé, tenim doncs, moltes propostes diferents. Moltes també venen del Penedès. També vindrà el Carles Llarch a parlar-nos també de les erres, de la ceràmica i aquesta... el tema de com vinificar, l'Oriol Artigues, que també ens parlarà de vins georgians, i bueno, tenim doncs, propostes super, super bones.
10: Doncs que rebenti la Baells, ens ho ha explicat la Rosa Cerarols, que és membre de l'organització d'aquesta fira que ja fa 5 anys que continua, que està treballant i que no ens podem perdre. Moltes gràcies.
14: Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
10: Adéu.
14: Fins demà.

0: Hola, companys. Com que la cosa avui va d'aniversaris, porto un disc que fa 50 anys actualment, que és el Desire de Bob Dylan, que és del 1976. Resulta que un parell de músics dels que hi surten, molt importants, el baixista Rob Stoner i la violinista Scarlett Rivera, han agafat i s'han anat de gira per Europa com a commemoració d'aquest 50è aniversari. És un disc molt especial, que té un toc molt de polsegós, com és el Bages. I per què és així? Doncs a veure, feia poc que Bob Dylan havia fet la banda sonora de Pat Garrett and Billy the Kid, i crec que hi ha reminiscències d'això. I trobem que és una sonoritat especialment marcada per la presència del violí. Té una cançó que tothom coneix, que ja veureu quina és, i després altres que sempre segueixen una coherència estilística.
1: La cançó que tothom coneix és aquesta, que és la història d'Huracà Carter, una història que per mi mereix el Premi Nobel de Literatura que li van donar a Bob Dylan. Això és una crònica periodística extraordinària. I ens ajuda a parlar avui d'un vi extraordinari, d'un celler extraordinari. A mi em té el cor robat, ja ho sabeu. A veure, Josep Maria, com ho fem? Com ho farem? Què fem? Tastem primer el de que tenim en curs, tastem l'altre... Fes-nos tu el tast, com tu fas quan et venim a veure el celler.
2: Bueno, al final, el vi forma és història. Mm-hmm. La bonica història del Bages és, precisament, es basa en el vi. S'ha basat sempre en la vinya, en el paisatge conreuat, amb un munt de gent treballant a la terra, cantant, xiulant, tothom content, on la pressa no existia, no sabíem què era anar tot el dia corrent. I al final el vi és el que ens ha quedat d'aquests records. I precisament nosaltres ho hem recuperat tot això, no? A base de tots aquests anys de treball i esforç. I per això, doncs, quan tastes vins d'anyades antigues, doncs són vins que et transporten cap a aquell temps, no? De més tranquil·litat, de més harmonia, de més... de quan tot potser girava d'una manera diferent a l'actualitat, no? I al final el vi record, es basa en el record, i per això avui he volgut agafar una de les meves poques ampolles que tinc amb un petit racó del celler, i l'he pogut portar amb mi, i he portat el singular, aquest singular tan especial, que és una veritat, és la veritat Macabeu, d'una vinya centenària, la vinya més antiga que encara tenim, que si pogués parlar ens explicaria moltes coses, ens emocionaríem, perquè són realment... han sigut capaços de sobreviure durant molts i molts anys. Són ceps, és una vinya que ha vist passar moltes llunes i que és plena harmonia. És la sensació que ens dona quan estem allà és que el món s'atura. I al final el vi expressa tota aquesta part més emotiva, no? del món del vi. No? El vi sovint potser l'hem d'apropar més a la terra, perquè és allà on neix, i és el seu origen. I per això avui he volgut agafar aquest tresor que és tan important per mi.
1: Tu et caracteritzes per agafar qualsevol varietat

0: Que
1: són vegenques.
0: Fa molts anys que estan entre nosaltres, fins i tot més anys dels que nosaltres podem estar aquí.
1: Que dia, que són a Picapoll,
0: a Picapoll, mandó, els mandós,
1: potser el sumoll,
0: algun, no? El sumoll, bueno, altres varietats que potser s'havien anomenat d'una manera diferent a l'actual, però que són ceps que són molt ben adaptats al Bages.
1: A mi el macabeu em sembla una varietat interessantíssima. Interessantíssima. Va, tastem.
0: Al Bages tenim la sort de que tenim un territori privilegiat i que aquestes varietats, com la macabeu, que la trobarem una mica escampada per tota la geografia catalana,
1: sí.
0: És única també, és diferent, es mostra diferent.
1: T'anem donant les copes, i també jo els hi demano als teus dos cicerones d'avui, a la Carme i al Dani, que ens ajudin a fer el tast. D'entrada, el color d'aquest macabeu, com el definiríeu? Perquè és una meravella, eh? I això que no tenim llum de dia, però...
2: Ja sembla que a la ràdio no es veia això, no? Però sí que és un color molt daurat, tipus or.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: Som una idea, no? Aquest daurat, així, que parla sol del que deia Josep Maria. 2016 ens ha ficat a la copa.
1: 2016. Uau.
0: Aquests colors així més daurats, més... que se'n van cap a l'envelliment, no? Fins i tot cap a notes de coure, que és, al final és aquest procés tan lent però progressiu d'envelliment d'un vi.
1: És que... jo encara no l'he tastat, però és el que jo penso del Josep Maria, que, o sigui, converteix en varietats delicadíssimes, o sigui, meravelloses, varietats que havíem tractat abans com el que eren, no? Com actors secundaris, no? No eren vedets, aquestes varietats.
0: Aquestes varietats, antigament s'havien conservat perquè la macabeu era una varietat, doncs, que feia producció, s'omplia el cabàs. Wow. Abans no es buscava coses que potser ara prioritzem, no? La qualitat. I buscaven varietats aquestes molt arrelades i que fossin resistents i que poguessin arribar a fer allò que volien, no? Que omplir cova, no? Que buscaven. Ah. I la macabeu, amb el procés de treball a la vinya, ens hem donat compte de que és una varietat que té molt potencial. Són vins que tenen una capacitat d'envellir molt gran. O sigui, els vins, de vegades, o sovint ens pensem que només podem pensar en envellir els vins negres, quan realment no és així. Un vi blanc, jo crec que té un recorregut tan gran pel pas del temps, que marca una mica el seu camí. Li costarà molt arribar a caure algun dia, no? Perquè se'n va cap a daurats, cap a rancis, cap a notes més de fruita més seca, deshidratada, més cap a la flor seca, cap a les coses deshidratades, que quan un cop és com una flor seca que quan s'ha assecat, quan li hem tret tota l'aigua, és eterna, no s'acaba mai. I el vi és una mica el mateix.
1: Mentre tu parlaves, nosaltres hem tastat. Ara jo et demanaré que tastis tu. És espectacular.
2: El resum que faria jo és pell de gallina.
1: Pell de gallina, sí, però se'ns ha posat. Se'ns ha posat pell de gallina. Increïble.
0: Són vins aquests que costa... O sigui, els tastem poc sovint,
1: sí.
0: Perquè són coses molt úniques. Són especials, vull dir, no és fàcil poder arribar un dia que ho digui d'un vi com aquest.
1: És increïble aquest vi. Increïble. Tasta tu, Josep Maria, que et vull sentir.
2: Jo penso que aquest vi, si no hi ha el Josep Maria, no està igual, eh?
1: No, però ell, bé, no sé si algun dels oients que ens escolta potser sí que ha anat a un dels seus, a les seves visites. Mira, aquest soroll m'encanta. Perquè, a més a més, és un soroll que no és el mateix que el de l'aigua. És a dir, no saps per què, potser per la densitat, però quan sents per la ràdio aquest soroll, ja...
3: Cau amb elegància.
1: Sí. Doncs no sé si els oients han anat a un tast dels que fa el Josep Maria al celler Collbaix, però s'hi poden apuntar, no? O sigui, què hem de fer? Si ara tots els els

0: 60.000 del tas vertical volen venir tots.
1: Nosaltres, bueno, al final és un celler que anem fent activitats, totes on el pis el protagonista, i realment qui vulgui descobrir, conèixer de primera mà el cicle de vida d'un vi, a la Manicoll Baix, perquè nosaltres expliquem els vins des de la terra, des del seu origen, des de la part més important, que són les arrels del cep. Estem tastant aquest singular, estem tastant un vi que neix d'una vinya centenària plantada poc més del 1900, és postfiloxèrica.
0: És patrimoni, una vinya de 100 anys és patrimoni, igual que ho és una església, jo sempre ho dic, això.
1: És patrimoni, no podem perdre aquests tresors.
0: No.
1: Que final es fan tan especials i únics, al món. I per tant, jo sempre dic que és viure realment una experiència única, poder arribar a casa nostra i poder gaudir de tastar aquests tresors tan bons.
0: Digue'ns què hi ha, què has trobat tu en boca tastant aquest vi.
1: D'entrada, és un vi que té un cor de mel. Transporta cap a la mel,
0: sí.
1: cap a la flor seca, cap a la pell de préssec, els fruits secs, recorda molt tota la grana, aquella grana que menjava la gent abans de pagès a l'hivern, no? quan aquells hiverns eren freds, doncs, aquesta calidesa, és calidesa, sí. Això és un vi que t'acull i t'omple.
0: Aquest vi, estem dient que és un macabeu, és un vi blanc, però podria aguantar un plat de carn bé?
1: Tranquil·lament.
0: Sí.
1: Tranquil·lament bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí tenim la concentració, la mateixa concentració que pot arribar a tenir un vi negre, però amb molta més frescor, fins i tot. Un vi que és el 2016, encara es manté viu, actiu, encara marca acidesa. No té cap intenció, no té cap ganes de dir que m'estic acabant. Encara està aquí present, encara està expressant tota la seva força dins la copa.
0: Tu, clar, és un vi que ens has portat avui de regal. Això estem parlant d'un 2016, 2016. Si algú volgués replicar aquesta experiència que estem tenint nosaltres, n'hi ha d'ampolles? En tens alguna? Les vens, no les vens? Què en fas?
1: Les tenim molt restringides i reservades a tastar.
0: Han de venir a tastar.
1: Clar.
2: Podem fer una mica d'espoiler, no? Si volen tastar aquest vi de finca, potser aquest dia també serà especial, que Coll Baix, com bé saps, fa 20 anys està de celebració, i el primer acte de celebració és tastar aquest vi de finca singular a dalt de Coll Baix.
0: És que això és molt fort.
2: I això és únic, també, perquè...
0: Llavors, què hem de fer? Perquè no hi cabrà tothom, suposo. És a dir, teniu amics i pilotes, com ara nosaltres, que vindrem, però és a dir, què hem de fer? Explica'ns-ho tot.
1: Bueno, això està previst fer-ho aquest proper dia, 30 d'abril.
0: 30 d'abril.
1: Que coincideix amb...
3: Maig.
0: Ai, sí, perdó, 30, perdó.
1: 30 de maig,
0: 30
1: perdó.
0: 30 de maig, no sabem ni en quin dia vivim.
1: I això coincideix amb un dissabte, i el tast vam dir, ostres, hem de fer un tast especial, i per què no el fem, fem un tast d'alçada? Perquè el Coll Baix és... Per nosaltres és un... Se'n diu el turó del Coll Baix, muntanya, és un intermig. Està a 200 metres elevats del lloc on tenim el celler. És un lloc, és un dels principals miradors que tenim a la comarca. És una zona rocosa, una zona, un altiplà, un petit altiplà que queda bueno, fruit de l'erosió de milions d'anys que s'ha anat menjant la muntanya, i ara doncs queda una zona rocosa molt, molt excel·lent. I la idea va sorgir, doncs, ja que des d'aquesta alçada podem visualitzar les finques d'on neixen, les vinyes on neix aquest vi, que són visibles des de dalt, el dir, ostres, això és únic i especial. I llavors, per això vam dir, pues ara, el tast aquest on farem a dalt, a l'altura del Coll Baix.
0: Llavors, imaginem que hi ha bagencs o barcelonins o tarragonins que volen venir a aquest tast. Què s'ha de fer? T'has d'apuntar a algun lloc?
2: Aquí, aquí és on, liem, on la liem, no?
0: A veure.
2: Però, nosaltres, com a eslouturisme, ens encanta provocar també que passin coses diferents i experiències úniques que s'emportin un bon record del vi, del territori i de qui elabora aquest vi. I amb el Josep Maria també doncs, hi ha aquest feeling, quan ens va dir, ostres, vull fer això, vam dir, vinga, va, ens hi sumem, us ajudem, ho muntem i llavors plegats a la web d'eslouturisme trobaran les entrades. S'estan coent ja perquè puguin fer això, perquè no només hi ha això, hi ha més coses, però sí que aquest és un tast que és molt especial, perquè a més, com bé deia, no? Estar a la falda de Collbaix i pujar allà dalt a fer aquest vi tan especial amb acompanyament musical, també, ho hem de dir.
0: Es pot dir que hi haurà o és sorpresa?
2: Fem spoiler o com ho fem, això?
3: Primer haurà de venir amb bombes, perquè per pujar dalt del Collbaix no es pot pujar amb cotxe.
0: Ai, no podem venir amb talons.
3: Amb talons no es pot venir.
0: Llàstima.
2: El tema és ruralitat, també, que és important.
0: Ruralitat amb sabates planes, però vindrem elegants.
3: Llavors també hem enganyat els amics perquè ens facin de xerpes. Perquè ha pujat tot el material a dalt del cim, doncs ens donarà una feina d'uns quants viatges.
0: Ah, ja us ajudo, si voleu.
3: I a dalt, a part del tast de vins, hi haurà música amb una DJ Raki, i veurem la posta de sol amb Montserrat de fons.
0: Uau. Vull dir,
3: serà, si el temps ens acompanya, serà únic i espectacular.
2: Veurem el celler Collbaix des de dalt del Collbaix, que també serà xulo veure les vinyes a vista d'ocell, no? I el Josep Maria, evidentment, ens explicarà doncs, per què aquests 20 anys i què està passant al Bages i per què és tan especial aquest espai, no? Llavors, no farem més spoilers perquè heu de venir a veure-ho en directe.
3: Però serà un doble Collbaix. Diguéssim, farem un doble Collbaix. Pujarem al Collbaix i farem el Collbaix a dalt.
0: D'acord. I tastarem aquestes coses allà a la finca, que jo li dic al Josep Maria, escolta una cosa, per l'eclipsi, potser que has de fer alguna cosa allà dalt. És veritat, seria el lloc més bonic del món per veure l'eclipsi. No sé, jo crec que hem de parlar d'això.
2: Agafem el guant, no?
0: Sí.
2: Són fàcils.
0: No sé. Potser sí, no?
3: Crec que des d'allà es veurà el 95%. Vull dir, el 100% no es veurà.
0: És igual.
3: Però bueno, vull dir que el vi ens ajudarà amb aquest 5% que falta.
0: Perquè això, és a dir, Collbaix fa 20 anys. Per un celler és molt. Per un celler són molts anys. Ja és una majoria d'edat.
1: Sí, som 20 anys fent història, perquè jo quan vaig començar, tot i que bueno, el celler es fa el 2006, i per això aquest any es compleixen els 20 anys, o sigui, aquesta propera barema serà la 20a barema, que 20 baremes per un celler són poques baremes, segons com ens ho mirem, però 20 baremes hem après, hem aconseguit entendre molt bé les varietats, coneixen-nos, ens hem conegut, els hem donat oportunitat, elles ens han donat oportunitats a nosaltres, perquè quan comences a fer vi d'una varietat com ara la Picapoll o la Mandó, que són varietats que tampoc fa tants anys que hi estem treballant, d'entrada hi ha moltes maneres de vinificar-les i potser de vegades ens pensem que ho estem fent de la millor manera i potser encara no hi hem arribat a l'excel·lència. Sempre busquem anar a buscar l'excel·lència del vi, de qualsevol vi que puguem elaborar, de qualsevol varietat, donar-li la màxima expressivitat de forma sincera. O sigui, el que volem nosaltres és que els vins s'expressin de la mateixa manera que són, vull dir, amb tota sinceritat. Les varietats nostres han de ser transparents, han de ser allò que són. I, per tant, 20 anys, 20 baremes, és molt important. Són uns quants anys aprenent junts i construint aquest panorama vitivinícola de la Déu Pla de Bages, plegats.

0: El TAS Vertical de Catalunya Ràdio, parlant avui amb el Josep Maria Claret, amb la Carme Crut i el Dani Casas del celler Coll Baix. En Josep Maria ens explicava ara, amb un singular blanc a la Copa del 2016, no ho oblidem, ens explicava ara que han après a tractar aquestes varietats, el picapoll, el mandó, el macabeu. Jo diria que no hi ha ningú que les entengui com tu, aquestes varietats. I jo crec que hi ha vegades que veus escriptors, viticultors també, són maneres d'art diferents però molt similars, que treballen amb un mapa mental previ. N'hi ha d'altres que el cor els guia, la intuïció els guia. Tots dos fan coses molt bones. Jo crec que tu ets d'intuïció. Jo crec que tu, quan penses com ho vinificaré això, et deixes dur. Però potser m'equivoco. I et poses a pensar dies i dies i dies. És a dir, aquest macabeu, per què l'has fet així?
1: La primera anyada que vàrem decidir vinificar-la sola va ser el 2012. Va ser la primera anyada que fem aquesta macabeu, perquè li vam voler donar una oportunitat a aquesta vinya, aquesta última vinya, darrera vinya que queda entre nosaltres, tan antiga, i vàrem creure que allà l'havíem de posar en valor, i per posar en valor hem de fer alguna cosa especial. I a partir d'aquell moment la primera anyada ja ens va sorprendre, clara, gratament, perquè ens van donar compte del tresor que teníem. I a partir d'aquell moment vam seguir treballant amb les mans i amb el cor per arribar a aconseguir el que hem aconseguit, que és un vi que s'hagi distingit com a vida finca qualificada. Per tant, al final els somnis de vegades s'acaben complint, però sempre amb el cor i amb les mans, vull dir, treballant, confiant i creixent junts, i treballant a terra, cuidant les plantes, els ceps, un per un, personalitzant qualsevol cosa que fem a la vinya, i al final el resultat és aquest.
0: Fa una estona que el tenim a la copa, i això no para d'evolucionar, no para de canviar, no? No sé si...
2: És brutal.
0: És que sí?
3: Sí, i aromàticament estaries ensumant i no deixaries d'ensumar-ho.
0: Explica.
3: No, vull dir, estàs aquí amb la copa, vas ensumant i dius que no s'acabi. Perquè aquesta olor que t'entra, vull dir, sembla que estiguis dins d'un caramel.
1: Sí, és un mi sense pressa, que no necessites.
0: Sí.
1: No cal...
2: Jo recordo, si m'ho permet, Josep Maria, el primer tast que va dir... Es sentia a gust, i ho fa, aquestes coses, quan fan tastos, de tant en tant treu una perla. I va dir, saps què? Diu, treureu un singular blanc, que el tasteu, i quan ho explicava, o sigui, fica tanta emoció, perquè sí, és la seva criatura, que plorava i tot, no?
0: És que el Josep Maria, veure'l explicar...
2: Va ser únic, no? Perquè dius, clar, que t'ho expliqui, és com la seva criatura, no? Que t'ho expliqui amb la llàgrima a l'ull, no? I amb aquesta emoció i aquest sentiment, o t'enamores, no hi ha més opció.
0: Sí. Perquè quan parlem de gent connectada amb la terra, o sigui, és ell. És que és ell, no? Però a part té un esperit molt científic, el Josep Maria. És a dir, té aquesta part molt emotiva, que el vi la necessita, però també té una part molt de ciència, no?
1: De fet...
0: Tu les entens, aquestes varietats?
1: Sí.
0: Tu les entens molt bé.
1: Sí. He tingut la gran sort, penso jo, de treballar amb aquesta feina tan maca, tan excel·lent, que és treballar amb la vinya, i veure moltes coses, observar, sobretot observar, perquè observant aprenem moltíssim, veure què vol, què fa la natura, què ens expressa i com es mou, i nosaltres prendre model, fixant-s'hi, i difícilment ens equivocarem, perquè la natura és molt, té molta saviesa i fa molts anys que existeix, i sempre que prenem model d'ella el resultat sempre és excel·lent.
0: Si vols, amb una altra copa, tastem el singular blanc de l'anyada en curs, que és la 21, dius, i així fem comparativa. Espera que et passem la resta de copes. El color ja és molt diferent, oi?
2: I tant. El daurat continua sent daurat, però és un daurat més suau, no? Més jove. S'assembla més al color Catalunya Ràdio aquest, eh?
0: El micròfon corporatiu de Catalunya Ràdio. Va, tasteu, que tinc ganes de saber què me'n dieu.
1: Sí, aquí notes, no notes aquestes notes que se'n van tant cap a l'extrem de la sequedat, de la calidesa, no? Perquè és un vi que encara no hi ha arribat, encara, evidentment.
0: Uau, que bo.
1: És un vi que encara té molta fruita, té molta vi bo, no? I que potser i acabarà arribant, s'aproparà, seguirà el mateix camí de l'altre, i acabarà arribant,
0: però m'encanta,
1: Són anys de sense pressa, i arribarà, i anirà, marcarà, seguirà una mica el mateix camí, perquè estem parlant del mateix raïm, de la mateixa vinya, però la diferència és que té menys antiguitat, és un vi que li queda molt camí per recórrer, encara.
0: Jo ja t'ho dic, sempre fas coses molt delicades. Et surten els vins molt delicats i et surten vedets. És a dir, que converteixes els raïms que abans no servien per ser estrelles en estrelles. M'agrada molt com ho fas.
1: Aquests vins doncs abans es verificaven a les masies, o bé es portava a la cooperativa, a les cooperatives que gestionaven una part de raïm de la zona, perquè se'n produïa molt, i era un vi més, vull dir, es barrejava amb altres raïms, i el moment que això, i aquest canvi, aquest salt qualitatiu, anar a buscar l'excel·lència, és quan les coses comencen a girar d'una altra manera.
0: Aquest vi, com l'has fet? Com
1: és el fas? És un vi que, bueno, es fa tot, evidentment, és una barema manual, perquè és uns molt vells, i després es fa...
0: Estan dient 21 era sequera?
1: És, sí, no,
0: o encara
1: va ser,
0: no?
1: Va ser, no. Va ser, no, va ser l'any després de la Covid.
0: Ah, sí.
1: Va
0: allò
1: ser,
0: el 2010.
1: Va ser un any molt bo a nivell productiu, perquè l'anyada 21 va ser de la millor anyada de la història, crec jo, perquè va ser... ens anem a l'any anterior, que va ser el 2020, que es va perdre la collita per excés d'aigua, d'humitat, va ploure molt la primavera.
0: Que és l'huracà Glòria, ja no me'n recordo, no sé si era la 20, ara no me'n recordo.
1: La 21.
0: Vale.
1: La 21, no sé si va ser el 21 o el 20, no sé. Però jo crec que, bueno, el factor principal és que el raïm es va perdre de l'anyada anterior, del 20, i la planta el que va fer és carregar energia. Va aprofitar per carregar energia. I llavors, a l'estar la planta en unes condicions fisiològiques molt bones, l'any 21 va ser un any molt productiu. I aquest és, correspon a aquesta anyada. Va ser un any que ja va haver una molt bona collita, I precedent d'una collita, de la pitjor collita, que va ser el 20.
0: Va, llavors tu agafes aquest raïm, el culls a mà...
1: El collim a mà, el comencem, iniciem la fermentació amb un dipòsit de...
0: D'inox?
1: D'inox, amb refrigeració, perquè això es controla molt la temperatura, es verifica amb una temperatura força, força controlada per mantenir tot el seu potencial aromàtic, i després a mitja fermentació això ja passa a bota, amb unes botes que fem servir. Hem seleccionat unes botes mixtes que estan fetes amb una selecció de fusta de roure francès, amb els frontals d'acàcia. És una combinació de diferents.
0: D'acord. I què et dona això?
1: Al final, l'acàcia és una fusta
0: que és nostra.
1: Sí. Ens reforça la part floral dels vins.
0: Ah, d'acord.
1: I després busquem una mica l'equilibri, ni tota la bota sigui de càssia ni que sigui de roure. És una combinació al final de fusta, és com un copatge, com un copatge de fustes,
0: molt bé, molt bé.
1: I això llavors aquí doncs hi estarà acabarà tota la seva fermentació i aquí començarà la seva criança. És un dels vins blancs que els mantenim en criança durant entre 9 o 10 mesos. Fem servir unes botes de primer i segon any, i llavors acabem fent un copatge d'aquestes botes.
0: Clar, i el resultat és... sembla fàcil ara quan ho expliques, però...
1: I després, un cop això s'embotella, repòs a la sala de criança, amb calma, i el vi continua el seu camí.
0: Et demano, que li demanem a tothom això, el preu, lloc on es pot comprar aquest vi, que entenc que el celler, sobretot, però... I un maridatge. Això els oients, si no, ens renyen, si no els hi demanem això.
1: Al celler tenim botiga,
0: teniu bar de vins...
1: Tots els vins
0: es
1: poden adquirir, es pot aprofitar el cap de setmana... de tot, durant tot l'any.
0: El bar de vins és molt
1: per
0: molt
1: venir,
0: bonic, perquè teniu un panorama extraordinari.
1: Per venir a tastar coses, tenim l'espai de no turisme, qui vulgui gaudir d'experiències especials que transporten cap a la terra, i això pues, és una experiència única. I després aquí a Barcelona també evidentment també tenim punts on es poden adquirir. I ja et dic, el celler, doncs...
0: Digue'm el preu, que si no la gent em renyen. No patiu.
1: És un vi que es pot pagar amb diners, vull dir que es pot comprar... Està al voltant d'uns 30 euros,
0: doncs,
1: l'ampolla.
0: Doncs massa barat.
1: És un vi que en fem en el major... en un any normal, unes 1.200 ampolles.
0: 1.200 ampolles, i doncs gràcies per portar-ne una avui aquí, al Tast Vertical, i us ho agraïm molt quan ens obriu coses que han costat molt de fer.
1: Al final els vins els tenim per compartir també, i en moments especials ens fa molta il·lusió, doncs també ens ha gaudit entre plegats.
0: No us el perdeu, aquest Macabeu, el singular blanc. Si ara diguéssim, va, perquè això és un vi que és copa sola, això és com aquelles pel·lícules del Woody Allen, que hi ha l'Scarlett Johansson, que estava bevent un vi blanc, que podia ser aquest, i que allà va el Woody Allen i diu, jo vull el mateix que aquesta senyoreta, o aquesta senyora. I és a dir, que és un vi de copa, d'agafar la tarda i dir, vaig a prendre un vi mirant el paisatge o parlant amb algú que estimi, o que em caigui molt bé. Però si haguéssim de fer un... menjar alguna cosa, què podríem menjar amb aquest vi? Amb aquest singular blanc?
1: És un vi que et pot acompanyar des de...
0: Sí, sí.
1: Des d'uns arrossos...
0: Sí, sí, sí.
1: Fins a tota una... a una carn vermella,
0: Sí, sí, sí.
1: Tranquil·lament,
0: sí, sí, sí, sí,
1: bé,
0: sí.
1: Acompanyant... Està a alçada perquè està a nivell de concentració, és un vi que està molt concentrat. I per tant posa-hi el plat que vulguis, que estarà al nivell
0: sense patir, no?
3: I postre també.
0: Ah, bona idea, no?
3: Aquest vi, vull dir, té una cremositat que amb el postre també li queda bé.
0: Mira, no està mal vist. No està mal vist.
1: És un vi molt, molt versàtil, perquè te'n pots prendre sol, perquè sol és molt bo, sol no cal emmascarar, però també pot acompanyar durant... És un bon company de viatge, durant tot un àpat, Vull dir que endavant, Cap por,
0: Sí, sí, sí, teniu raó. És principi a final, aquest vi. I copa, És copa tranquil·la. Hi ha molta gent que el Macabeu el té poc tastat, el té poc entès. És una varietat que jo crec que és de les nostres reines.
3: Però enganxa, també.
0: Molt, moltíssim.
3: Quan comences a...
0: Molt,
3: a veure,
0: molt.
3: Cada com m'agrada més.
0: Molt. Sí. Amb uns aromes molt inesperats, també, per la gent que... La gent comença... Esclar, en un concurs d'ensumar, sempre guanyaria el Sauvignon Blanc, no? Però el buscador de perles, el bevedor buscador de perles, un nas així com el del Macabeu no se'l pot perdre.
2: És curiós perquè a vegades olores un vi i l'olor t'encanta i quan el tastes dius, ostres, és molt diferent, no? En canvi aquí està com molt, no et defrauda, no? Vull dir que tu olores i dius, oh, no, és molt agradable tant un com l'altre, un sí, més, sí, més dolcet, sí, sí, sí, sí, l'altre sí, sí. més àcid, però després quan el tastes dius, ah, vale, és el que he olorat, no? I és com que et reconforta encara més.
0: Mira, si te'l poses a la boca i en silenci comptes quanta estona està a dintre teu un cop te l'has empassat, és llarg, llarguíssim, no, aquest vi?
1: Sí.
0: Llarguíssim.
1: És, t'omple els sentits.
0: Sí. Va en un lloc més amunt del cervell, sí. aquest vi.

0: Per tant, estem iniciant... Som de la comissió de festes de Coll Baix.
1: Sí, t'hem fitxat abans, eh?
0: Sí, sí, sí. Jo soc de la comissió de festes pel meu interès. Jo vull que hi hagi vins així al món. Estem iniciant les festes dels 20 anys d'aquest celler. En aquestes festes tu ens hauràs d'explicar una mica com vas iniciar la teva vida amb el celler Coll Baix, quan eres un nen, un caganiu, no? Una mica.
2: Bueno, jo encara, a Coll Baix encara no existia, el vam crear, és de nova creació, Coll Baix.
0: Quan vas començar a treballar amb el teu soci...
2: Sí, amb el Sebastià, que és una grandíssima persona, que érem veïns, jo sóc de Monistrolet, una masia de Monistrolet,
0: i ella
2: era de Can Alegre, dues masies molt properes, entre els nostres pares s'ajudaven, abans hi havia sempre aquesta unió, doncs, que els pagesos entre ells s'ajudaven a fer feines, quan acabava un la feina de casa seva anava a ajudar l'altre, i d'aquí va néixer aquest vincle, no?, que al final ens ha unit com a persones que hem aconseguit tirar endavant aquest projecte tan bonic de Coll Baix. I va ser l'any 90 que vam començar a plantar els primers ceps, quan jo llavors tenia aquelles ganes, doncs, de continuar a guanyar-me la vida de pagès, seguir la tradició familiar, quarta generació de la meva família, i aquest vincle amb la terra, amb la vinya, doncs, no es va interrompre en cap moment. I és llavors com comença a plantar els primers ceps, i això ens ha fet arribar fins aquí, no? En aquell moment res feia pensar que jo acabaria fent vins, ni molt menys, però tot va sorgint espontàniament, i una cosa et porta a l'altra, i al final avui estem aquí explicant tot això, no? I celebrant aquests 20 anys, doncs, que ha sigut any d'un treball sense parar. Hem treballat moltíssim, però també ens ho hem passat bé, també ens hem decepcionat en alguns moments de la vida, perquè no tot és fàcil quan comences un projecte nou. Doncs recordo que quan vam començar a plantar la primera vinya, el tercer any ja ens va passar una pedregada i encara no havíem collit el raïm, i bueno, ens vam tornar a aixecar, vam tornar a recuperar els ceps, vinga, va. I a partir d'aquell moment tot va començar a girar bé, i bueno, bé. Però vull dir que és forma part de la nostra història, eh? I això és el record que tenim, que portem al cor, no? I al final, quan aconsegueixes arribar a fer aquests vins, doncs tot això, doncs, dius, mires i veus que ha valgut molt la pena, no? Tot aquest esforç, no? De tants anys. I aquí estem, disfrutant, gaudint i celebrant.
0: I a més, Josep Maria, això ho hem de dir nosaltres, ets una persona que ets molt generosa.
2: Bé,
0: tu ajudar els altres, ho fas sempre.
2: Sempre que puc, sempre.
0: Sí, que ho fas, sí.
2: Penso que entre tots, jo penso que el nostre celler, el celler de Coll Baix, ha fet possible que d'altres petits projectes poguessin sorgir de la simplicitat de començar, d'aprendre, a partir de que jo, doncs, vaig voler, doncs, explicar el que jo havia fet i explicar-ho bé, amb tota sinceritat. I això és el que ens ha fet diferents, aquesta sinceritat, aquesta forma, aquesta filosofia, doncs, de que si jo m'he equivocat amb qualsevol cosa, no voler que un altre també s'equivoqui amb el mateix. Vull dir, és aprendre junts, i créixer, i ser forts.
0: Aquestes celebracions d'aniversari, anirem parlant, anirem explicant coses. En tot cas, vosaltres, els Slow Foods, teniu vocació de propagar, donar notícia, donar bona nova de tot el que es fa alimentàriament, culturalment al Bages, no? El vi és cultura.
3: Sí, fem de prescriptors, tant siguin elaboradors de vi com el formatger, com el xarcuter. Vull dir que que els exportem, ells que es dediquin a fer la seva feina.
0: Ells són artistes, ells no han de vendre.
3: I nosaltres els fem la prescripció amb l'altra gent, vull dir que ho gaudeixin. I llavors els enganyem amb ells, que col·laborin, i mai diuen que no.
1: Sempre ens agrada provocar, el que deia al principi, no? Ens agrada provocar una mica, i en Josep Maria és un dels que es deixa més fàcils, també, a vegades, no? Que diu,
0: Josep Maria,
1: hem pensat fer un tastos de vins en croissants, com ho veus? Primer diu, croissants, esteu segurs que voleu fer croissants? I després s'asseu a taula i tastem, i dius, ostres, doncs funcionen. Però no qualsevol croissant, sinó un croissant de proximitat, fet per un obrador de la zona. Vull dir, intentem, doncs, això, ja que el vi és una obra d'art, que la fan amb aquest esforç, el que acompanya el vi ha d'estar a l'alçada, perquè si no, un desmereix una cosa a l'altra. Llavors sempre, en el nostre cas, com és el turisme, sempre ens agrada que la panxa també estigui contenta, perquè el nostre públic no són experts en vi que el tasten i el llencen, sinó que ens agrada gaudir-lo plegats, i llavors el que acompanyi ha de també que la panxa estigui contenta, no? I aquí, doncs, formatgeria, xarcuteries,
0: ous
1: de pa, però tot artesà, no? Que llavors...
3: O gelats, vull dir que també
1: gelats. també hem fet un tast amb gelats, vull dir que intentem provocar i fer-ho a casa del celler, és a dir, a casa seva, que juguen a casa, no? O es fan viatjar a llocs singulars dintre de la comarca, o en algun moment també a fora de la comarca, no? Llavors, és xulo perquè també és una forma, no?, de que ells es dediquin a fer el que saben fer superbé, que és el vi en aquest cas, o el formatge, o els embotits, o el pa, o l'oli, o sigui que hi ha molts elements del nostre territori que s'han de conèixer, i que hi ha obradors molt petits que potser d'una altra manera no tindrien veu, i així doncs els donem a conèixer tant al nostre territori com a territoris, pues, barcelonès, Lleida, els que estiguin a prop, o estrangers, que a vegades n'hi ha hagut. I també doncs, és interessant que acompanyin, que es coneguin. I es fem viatjar doncs, perquè puguin també difondre aquesta cultura de vi que ens passa al Bages i que ens agrada molt compartir. Compartir és viure, per tant...
3: Sí, es fem viatjar a vegades fins i tot a sota terra.
1: Exacte.
3: Fem un tast dins de la muntanya de Sal de Cardona. Vull dir que...
0: Ostres, uau.
3: A vegades fem amb música,
0: ja vull venir, doncs.
3: Sopar, vull dir que és molt, molt espectacular i únic.
0: Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho. Avui hem tingut el Josep Maria Claret, viticultor de Collbaix, la Carme Cruz, Collbaix, celler el Molí, que també fan un oli extraordinari, la Carme Cruz i el Dani Casas, fundadors de Slow Turisme, i amb aquest singular blanc, el 16 i el 21 que hem tastat, brindem, ens mirem als ulls i us diem salut. No deixeu de tastar-lo. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, reclama a Esquerra i els comuns socis parlamentaris del govern que portin el conflicte dels docents a la negociació dels pressupostos que el president Salvador Illa confia a certificar els pròxims dies. N'ha parlat la seva portaveu, Yolanda Segura, després de 5 dies de vagues arreu del país.
2: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
1: Junts reclama al govern que negociï amb els sindicats de docents i proposa un gran pacte de país per millorar la qualitat educativa i els salaris de mestres i professors. En qualsevol cas, el govern confia tancar els pressupostos els pròxims dies després de pactar amb Esquerra la línia de tren orbital que uniria el Garraf i el Maresme sense passar per Barcelona. Més notícies en format breu. Milers d'activistes pro-palestins han manifestat a Londres i a Barcelona per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. També a Viena s'han viscut protestes contra la participació d'Israel al Festival d'Eurovisió. L'empresari i exministre veneçolà Alex Saab ha estat extradit de nou als Estats Units. A través d'un comunicat al govern de Venezuela ha informat que l'expulsió s'ha fet aquest dissabte perquè Saab, de nacionalitat colombiana, està implicat en diversos delictes financers als Estats Units. Saab, considerat un dels principals aliats de Nicolás Maduro, ja havia estat extradit als Estats Units des de Cap Verd el 2021. 2 anys després, Washington el va alliberar i el va retornar a Venezuela en el marc d'un intercanvi de presos amb el règim chavista. Nou tiroteig a Barcelona que deixa un mort aquest dissabte a plena llum del dia a prop del passeig de la Zona Franca al districte de Sants-Montjuïc. Els fets han tingut lloc al carrer de la Mineria al voltant de les 7 de la tarda i, segons apunten alguns testimonis, l'autor hauria disparat diversos trets per darrere a la víctima i hauria fugit del lloc. Els Mossos han obert una investigació i estan intentant localitzar l'agressor que ha fugit. El documental Amazomania guanya el premi a millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. L'edició de l'any que ve, la trentena, es farà del 29 d'abril al 9 de maig del 2027. La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Un dels públics que s'ha volgut anar a buscar és el més jove, com ha explicat la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres.
3: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de Tecno Medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la Sala Oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. També el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. Esports, el Barça ha guanyat la Copa del Rei, la Copa de la Reina, després de derrotar l'Atlètic de Madrid a la final per 3-1. Els gols han estat obra de Clàudia Pina, Esmei Brooks i Salma Parayuelo. És el tercer títol de l'any i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. Més futbol, perquè aquest dissabte Robert Lewandowski ha anunciat que deixarà el Barça a final de temporada. El polonès s'acomiadarà del Camp Nou aquest diumenge contra el Betis. Betis a un quart de 10. Mentrestant, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge a les 7, jornada unificada a primera amb els blanquiblaus jugant al camp de l'Osasuna i els gironins visitant l'Atlètic de Madrid. I aquest dissabte el Racing de Santander s'ha convertit en nou equip de primera divisió. En motor, aquest diumenge conclou el cap de setmana a Montmeló amb el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. A quarts de 10 del matí començarà l'acció a TV3 i la cursa llarga de MotoGP serà a les 2, també en directe a Catalunya Ràdio. Pedro Acosta sortirà des de la pole, mentre que Àlex Márquez ha guanyat la cursa sprint aquest dissabte.
0: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
4: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
0: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
4: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur. Avui el Tot Gira Dia Gran. Avui MotoGP i Lliga.
5: Atenció!
4: Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
0: A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa amb Damià Aguilar.
6: Si vols gas a fons, connecta amb el Tot Gira.
0: I després... Viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
4: A les 7, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol. I connectats a tots els partits amb rivals directes.
7: L'emoció i la tensió de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
0: També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
4: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
0: Avui, des de la una del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, moment per connectar l'amplificador amb en Josep Maria Campillo, en campi de tota la vida, a l'altra banda del vidre, disparant-nos cançons que ens porten cap al Primavera Sound. Perquè, no sé si ho teniu al cap, però falten 20 dies perquè arribi el Primavera 2026.

Avui anem d'aquest pal a l'amplificador a la matinada de Catalunya Ràdio construint la playlist definitiva del Primavera 2026. Òbviament, amb el nostre punt de vista, posant el focus a l'escena musical catalana. I a més ho farem per ordre, rotllo cronològic. Dimecres, el primer dia de Primavera Sound, aquell dia que val la pena aprofitar perquè és gratuït, tindrem dalt de l'escenari aquesta que ja canta, la Winneta.

La Wineta, que la tenim avui com a primera protagonista, perquè ella obrirà el foc a l'escenari del Primavera Sound i actua el dimecres 3 de juny i presentarà el seu nou àlbum, de fet el seu debut de fa 4 dies, que es diu Wineta Verificada, un disc on comparteix una cançó, ni més ni menys, que amb la Muixca. Creieu que pujarà la Muixca a cantar-la amb ella, aquesta cançó, allà al Primavera?

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I avui ens hem posat en moda Primavera Sound 2026. Per què? Doncs perquè dona un cop d'ull al calendari, per favor. Ens hauríem d'anar activant. Falten 20 dies per aquesta cita que obre el període de festivals a la ciutat de Barcelona, al país de Catalunya i a mig món en general. I per això avui, amb en Josep Maria Campillo a l'altra banda del vidre, ens hem proposat de resseguir el que passarà en aquest Primavera Sound 2026, com a mínim en òptica catalana. Hem dit que la cobra el foc és la Wineta el dimecres 3, que de fet debuta al Primavera, doncs el dijous 4, just l'endemà, tota una veterana ja del festival, presentant nou disc allà, Renaldo i Clara.

Clara Vinyals, que ha publicat aquesta mateixa primavera el cinquè disc ja de Renaldo i Clara, que es diu L'Encant, i mola molt que el pugi a passejar a l'escenari d'un dels festivals més grossos que es fan a mig món, com dèiem, que és el Primavera Sound, i de fet, com que ella ha dit els discos amb el segell del Primavera, doncs ja és tota una veterana, la recordo més d'una vegada.

Aprofitant la benentesa, com que avui a l'amplificador anem del pal Primavera Sound i Renaldo i Clara hi actuen el dijous 4 de juny, que serà pròpiament el primer dia de festival, doncs ens aturem una bona estona a l'Encant, que és el seu cinquè disc, que l'acaben de publicar i que és ple de cançons tan rodones com la primera que hem posat, que es diu Gener, aquesta cara s'acaba, Repartit, i la tercera, una de les meves preferides de moment, que això pot anar canviant, Quines coses de mi.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Ja és això, però si voleu jo recapitulo. Ens hi hem posat a la una, després del butlletí de la una, matinada de Catalunya Ràdio que ens porta cap a les dues. Això és l'amplificador a l'altra banda del vidre disparant cançons i tenim en Josep Maria Campillo, és a dir, en Campi de tota la vida. Segur que heu sentit a parlar del seu nom i del seu poble, fins i tot. I avui en Campi ens està posant ja en òptica Primavera Sound 2026. Falten 20 dies només, que sembla que encara el tenim allà com lluny a l'horitzó, però és a tocar, aquí a la cantonada. I, evidentment, com que a l'amplificador ens fixem en l'escena musical catalana, doncs estem resseguint la presència catalana en el festival. Hem començat amb la Guineta, que hi actua el dimecres, dia 3 de juny. Llavors, el 4, dijous, Renaldo i Clara. Ens plantem el divendres, el dia 5, i tenim una tornada sonada. Algú se'n recorda de la Paula Jornet, que és actriu, però que també tenia un projecte musical, com a Paula, amb dues ve baixes, Pavla, us sona el nom? Pa, ve baixa, ve baixa, L-A? Doncs la Paula torna. Serà el Primavera Sound i, de fet, acaba d'estrenar una cançó fa 4 dies.

Així sona Somebody to Everybody, que és aquesta cançó cantada en català i en anglès per la Paula Jornet, la Paula que torna a fer reviure el seu projecte musical i ens fa molta il·lusió que sembli que la cosa va tan bé que la gent del Primavera Sound ja s'hi ha fixat i la té allà a l'escenari el divendres de primavera. Per això, també avui volíem aprofitar l'amplificador aquí a Catalunya Ràdio per recuperar algunes de les cançons de la Paula. Una que vam punxar molt nosaltres, però sobretot a ICAT va sonar tantíssim, és Otra Noche Sin Ti de la Paula.

Noche, Cinti, que ens ha desbloquejat algun record que teníem en algun calaix de la nostra memòria. A mi m'ha passat, potser a tu també, vés a saber, la Paula, que serà, com dèiem, el divendres 5 de juny a l'escenari del Primavera Sound de Barcelona, i aprofitant ja que hem connectat amb ella, amb la Paula Jornet, la Paula amb dues ve baixes, doncs anem-ne a buscar una altra cançó, una altra de les mítiques del seu repertori, com Tot el meu cos.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Ens hi hem posat a la una, anirem fins a les dues, ja ens hem polit mitja horeta de programa i tenim en Campillo, que ens va disparant tot de cançons que gairebé segur que podrem cantar en el Primavera Sound. Encara no tenim accés al repertori dels grups i dels artistes, però ens imaginem que tant la Guineta, com també Renaldo i Clara, com la Paula, com la que ve ara, que és la Venus, faran algunes de les cançons que estem punxant. Recapitulem. El Primavera comença dimecres 3 de juny. Hi haurà la Guineta. El dijous, dia 4, Renaldo i Clara. El divendres 5, la Paula. I ja ens queda l'últim dia, que és el divendres 6 de juny, i allà hi haurà una sabadellenca. Es diu Valèria Saurí. Es fa dir Venus i presenta un disc també nou de trinca, moltes novetats. El seu es diu Mai vista trista.

L'hem punxat molt a la Venus, aquí a l'amplificador, a Catalunya Ràdio. Per això us he de reconèixer que ens ha costat triar només tres cançons del seu disc Mai vista trista. La primera era evident, aquesta de Barcelona és desert i tu plorant, que la va escriure durant l'apagada. Recordeu aquella apagada ara fa un any, any i mig, que semblava que el món se n'anava en orris? Doncs allà va néixer aquesta cançó. Una segona, Carmen se fue, perquè és la preferida de l'Aina Ostrell, del Nota de Veu.

Carmen se fue explicant una història real aquí a la Venus d'una amiga seva que es diu Carmen, que se'n va anar a Londres. Tenen relació encara, sovint es visiten l'una a l'altra, però aquí explica els motius d'aquest viatge que de moment encara dura. La Carmen la tenim allà a Londres, la Venus la tenim entre Sabadell i Barcelona i també sabem que la tindrem al cartell del Primavera Sound 2026 a l'escenari el dissabte 6 de juny. Amb ella tanquem aquesta mirada al Primavera, falten 20 dies, amb una última cançó, No faig res amb la mar. M'encanta imaginar-me la idea de la Mar Pujol a l'escenari del Primavera, allà amb la Venus.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I fins aquí el repàs del Primavera Sound 2026, petjada catalana. Falten 20 dies i ja que ens posem en clau de festivals, falten 5 mesos, que sí, d'acord, és una miqueta més, però s'acaba d'anunciar el cartell i ens entrava això de nassos. 5 mesos per la segona edició de la Castanyada del Cabró Rock. I aquesta gent, jo no sé com s'ho fan, però han tornat a presentar un autèntic cartellarro.

La castanyada del Cabró Rock, segona edició, que ja escalfa motors, n'ha presentat el cartell. Això, òbviament, serà el 31 d'octubre. Ho fan a Montmeló i gairebé la pregunta seria qui no hi actua, perquè hi ha 31 fam, Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Figaflaues, la Jules, la Ludwig Band, que està sonant, els Tiets, la Venus, els Pets i l'Exambusto, reunits compartint cartell per primera vegada en 20 anys. I llavors nosaltres hem triat algunes cançons per anar-nos posant ja en clau panellets, castanyes i tot plegat. Per exemple, una que fa molt temps que no punxem, una dels Tiets, que es diu Tàndem. Ens vam

I per moltes coses que els passin als tiets, comparteixen un munt de vegades cartell amb els figaflaues. Fixeu-vos-hi en això. Allà on hi ha els figaflaues hi ha els tiets, i on hi ha els tiets hi ha figaflaues. Per això, si hem punxat el tàndem dels tiets, hem de punxar a la fresca de figaflaues. Sisplau, endavant, campi, fot-li.

Cagar la via és el que ens toca fer nosaltres ara aquí a l'amplificador de Catalunya Ràdio, és a dir, acomiadar el programa per expressar-ho d'una forma un xic més elegant. Ha estat un plaer compartir aquesta gairebé hora de ràdio plena de cançons amb vosaltres. Una abraçada meva, Frank Lluís Giró, una abraçada també per en Josep Maria Campillo, agraint-li la feina que ha fet a l'altra banda del vidre, i com que ens hem posat en clau Castanyada, Cabró Rock i Els Pets, i tenen una cançó que es diu S'ha acabat, doncs vaja, estava escrita a les estrelles. Cançó ideal per rematar avui l'amplificador. D'aquí a 7 dies en tenim una nova dosi a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Bulgària ha guanyat per primera vegada el Festival d'Eurovisió amb aquest Baranganga.

Una cançó de ritmes urbans interpretada per la cantant d'ara, amb la qual el país ha tornat al certamen després de 3 anys d'absència per problemes econòmics. Aquesta edició ha estat marcada per la polèmica presència d'Israel, que ha quedat en segon lloc gràcies als vots del públic, cosa que ja va passar l'any passat. La gala s'ha fet a Viena, on s'han fet diverses manifestacions pro-Palestina, manifestacions davant de 5 països, entre els quals Espanya han boicotejat el certamen per la participació d'Israel. La xifra de participants en aquesta edició...